0: que ens alerten de l'urgència. I quina és l'urgència? A les ciutats està molt clar. L'urgència és poder-hi viure. I per això cal habitatge per tothom, del de les quatre parets, però també del que ha de convertir el carrer en un jardí d'ús públic on relaxar-se i compartir amb el veïnat. Renaturalitzar les ciutats és l'urgència, començant pels patis d'escola fins a arribar al carrer que grans i petits han de seguir fent servir pel seu lleure. Una ciutat que funciona pels nens funciona per tothom. Ho diuen científics i especialistes d'aquí i d'Utrecht que analitzen la realitat urbana transformant aquest patis escolars en premisses clares. Han de ser més verds, amb més jocs naturals, amb més sòls permeables i un finançament públic que és vital per la seva supervivència. Així doncs, després de l'horari d'escola, aquesta línia hauria de continuar al carrer i treballar la convivència. Nens jugant en zona pública pilota i els parcs urbans, barrejats en grups de joves, àvies i avis asseguts als bancs, veïnatge, en definitiva. Direu que això ja existeix, però no és igual de fàcil a tot arreu. Ara sabreu què passa en zones especialment tensionades. Tensió també es produeix quan aquella zona naturalitzada es degrada i no es permet als veïns actuar per cuidar-la i mantenir-la. Res no indica millor l'estima que pots tenir per un lloc que cuidar-lo i mantenir-lo tu mateixa. Avui unim tres experiències que ens il·lusionen a la deriva que està portant una renaturalització no del tot entesa, de vegades poc ajustada, confrontada. Per què volem saber? Per això us presento a Corina Besnou. Hola, Corina.
1: Hola, bona tarda.
0: Benvinguda. La Corina és investigadora del CREAF i també una persona que ha analitzat bé els exemples d'Utrecht i Barcelona. En parlarem a les escoles, en concret. Donem la benvinguda també a en Xavier Cavaller. Hola, Xavier.
2: Hola.
0: En Xavier Cavaller ja ha vingut altres vegades aquí al programa. És membre de FEM Sant Antoni de la plataforma veïnal Propacificació. Hola, Xavier.
2: Hola, hola, hola.
0: Gràcies per estar aquí amb nosaltres.
2: A tu.
0: I en Xavier Montagut. Hola, un
3: altre
0: hola. Xavier.
3: Bona tarda.
0: En aquest cas, en Montagut és membre de la plataforma del Consell de Cent Verd i Viu de l'Esquerra de l'Eixample. Tots vosaltres amb una mica de problemes, el Xavier és dins dels vostres barris, la Corina intentant analitzar quina és la situació i com l'hem de revertir perquè la qualitat de vida sigui absolutament per totes. Tot comença a l'escola, Corina, dieu vosaltres, això està claríssim. Els patis han quedat obsolets davant les condicions climàtiques actuals. Què esteu comprovant amb això?
1: Sí, efectivament. Davant les condicions climàtiques actuals i futures, hem vist que un pati impermeable, sense arbres i altres capes de vegetació, contribuirà a incrementar encara més la temperatura fora, però també dins dels patis. A més, els infants són un grup especialment vulnerable als efectes del canvi climàtic, com per exemple les onades de calor, i seran cada vegada més exposats a aquests canvis. Afortunadament, comencem a tenir polítiques més inclusives de planificació urbana, com hem vist en el cas de Barcelona o d'Utrecht, que ja fa anys que comencen a treballar aquest tema i naturalitzar els patis. Aquests patis escolars són espais molt prometedors a l'hora d'utilitzar les anomenades solucions basades en la natura.
0: Clar, tot i que siguin ciment pur, molts d'ells, però bueno.
1: Sí, però la idea és transformar-los i enverdir-los. I hem comprovat, de fet, que aquesta naturalització no és gens fàcil en una ciutat densa i compacta, no? Llavors, tota aquesta transformació forma part d'una planificació urbana a una escala molt més humana que té en compte la necessitat i la veu dels infants.
0: Molt bé, que és molt important que ells s'impliquin també en la matèria. Mireu que alguna cosa, Xavier Montagut, va passar a la inversa del que està explicant ara la Corina, perquè vosaltres a l'esquerra de l'Eixample de la ciutat de Barcelona teníeu un hort molt gran, que era l'hort de Germanetes, amb un altre espai d'una antiga edificació que s'havia enderrocat i que semblava com la possibilitat de crear un bosc, un gran parc. Però vau cedir aquell espai per fer un institut, una escola pels nens del barri.
3: Sí, això, sí, les escoles, mentre que pel tema de l'habitatge nosaltres som molt partidaris de no construir res de nou, sinó rehabilitar l'existent, perquè hi ha moltíssim, hi ha edificis que necessiten espais diferents com un institut, que el barri ho necessitava. Però a part dels parcs grans o més petits, el tema d'Albert hi ha molts més llocs on és molt important defensar-lo i és molt més fàcil que davant de la necessitat d'un institut.
0: Ens alegra que no us hagueu penedit de cedir aquell tros i després haver guanyat, com ara parlarem també, una zona pacificada, encara que tingui els seus problemes. Però, Javier Caballé, a Sant Antoni les coses són una miqueta diferents. S'ha pogut pacificar la Ronda Sant Antoni, un nou format. A l'inici del curs escolar, aquesta pacificació s'omple de nens, esclar, l'espai, i comencen les confrontacions. Què ha passat?
2: Aviam, el primer que s'ha de deixar clar, ara parlo com a membre de la plataforma per pacificació de la Ronda, és que el projecte que es va executar no és el projecte que es va aprovar en el procés participatiu amb l'Ajuntament, i que l'equip municipal actual hi va fer modificacions. Vale? Aquestes modificacions, hi ha una que afecta el primer tram, que és el que va d'Urgell a Villarroel, que bàsicament és que el que havia de ser una plataforma única de pedra, i per tant menys contaminant, i que hi havia d'haver un carril bus que passava per la plataforma única de pedra, s'asfalta una part i s'hi permet tot tipus de vehicles. Uh-huh. Amb la qual tenim que en el primer tram augmenta la contaminació, augmenta el trànsit en un espai que feia 15 anys pacificat. Vale, i per què fa el segon tram, que és el que tu esmentes on hi ha hagut problemes, que és el tram que va fins a Casanovas, que allà també passa que al no fer-se el projecte acordat i consensuat, es va reduir l'espai de jocs per a infants i els parterres de verd només pràcticament a la plaça Pes de la Palla. Això que ha implicat? Que pràcticament des de mitjans de mitja travessia entre Villarroel i Casanova va quedar un espai diàfan, perquè l'espai de jocs només s'ha fet a casa després de la palla. Aquell espai diàfan ha fet que molts nanos del Raval de Sant Antoni juguin a pilota allà.
0: Clar, vale? Un espai diàfan, uau, fantàstic,
2: perfecte.
0: Allò que no tenim,
2: però,
0: a clar, casa,
2: fe,
0: no?
2: Però cal deixar clar que en el projecte que inicia, allà hi anaven per terra, és verd, i l'espai de jocs quedava al costat del pes de la palla. O sigui, quedava tocat a Casanovas un espai més gran. Però aquell espai diàfan, tan diàfan, que crida a jugar a pilota, mm-hmm, no hi existia. Aleshores, què ha passat? Que s'ha ajuntat aquest problema amb que, tant al Raval com a Sant Antoni, hi ha una manca d'espais de joc per nanos. Vale? I pràcticament només hi ha els patis de les escoles. I a sobre tenim que, per exemple, el pati dels Salesians de Roquefort va ser denunciat perquè hi jugaven a unes hores i no sé què. Per tant, tenim una manca d'espais de joc i un grup de veïns que es va queixar perquè els nanos hi jugaven.
0: I perquè feien fresa els nens i jugaven
2: exacte,
0: a pilota.
2: Exacte. I nosaltres el que pensem és que l'única raó que tenen és que s'han de mantenir uns horaris i que si cal a nit no s'ha d'estar jugant a pilota. Però ara el dia és normal.
0: Ens cal molt per aprendre i sobretot per consensuar, Corina. Vosaltres heu comprovat, ho deies al principi, que cal confiar més en la capacitat d'expressió dels nens. En definitiva, a Utrecht ja dissenyen la renaturalització dels patis amb ells. I aquí?
1: Sí, és veritat. No és el mateix dissenyar un espai verd per nens que dissenyar-lo amb els nens. A Utrecht ja ho estan fent, a Barcelona també, des de fa temps, dins del projecte Transformem els Patis i el Pla de Joc de Barcelona. Però sí que és veritat que no és un procés fàcil. S'ha d'intentar involucrar els infants en totes les etapes del procés participatiu, no només consultar-les, no només considerar-los beneficiaris passius, però també hem d'escoltar la veu dels mestres, que podrien ajudar a interpretar millor les seves necessitats i entendre el seu llenguatge, no? Sobretot si es tracta d'infants més petits. I hem de recordar sempre que els beneficiaris dels patis són els infants i no els adults.
0: Mm-hmm. I això és molt important. Montagut, vosaltres a l'esquerra de l'Eixample havíem dibuixat que ja teniu aquell nou institut, Germanetes, l'Hort de Germanetes ha quedat més reduït per encara, però ha guanyat perquè la pacificació Consell de Cent es va fer realitat. Es va fer realitat en un bon principi, tot era molt verd i molt bonic, però un bon dia us trobeu que els escocells s'assequen i comencen a degenerar. I voleu els veïns posar-hi solució. I què passa?
3: Sí, vull lligar-lo una mica al que s'ha parlat abans. Nosaltres a l'Escola Diputació tenim el partit naturalitzat, de fet a l'institut hi ha algun element. Llavors, això té un problema que s'ha de tenir en compte, que no és només el disseny i la posada en marxa, sinó el tema clau és el manteniment. Llavors, això requereix un treball comunitari. Els nens han de ser protagonistes, però també l'escola i tots els seus elements, i també ha de ser protagonista a l'entorn dels pares, les famílies, etc. A més, si a més després està obert més estona per aprofitar un espai verd, pel barri, que n'hi ha més casos com a Sant Antoni. Llavors, allà hi ha un treball comunitari amb les escoles, per exemple, l'escola de Diputació, s'ha fet un treball comunitari perquè les plantes necessiten aigua. Hi ha un projecte que es diu Sembla Aigua, que recull l'aigua de pluja i l'aigua que sobra de les aixetes dels nens, tant a l'escola com a l'institut, com a l'Hort de Germanetes, com a l'Espai Nur, i tota aquesta aigua és la que a més utilitzem després pel carrer. Per tant, el tema del verd té un component comunitari que és molt important en una ciutat, perquè el verd no neix espontàniament en una ciutat, s'ha de cuidar, s'ha de tindre cura, s'ha de mantenir, i això requereix que no ho facin uns pressupostos retallats, sinó la participació ciutadana.
0: Sí, però aquesta aigua de la que tu fas referència i que s'aprofita dins del que és l'espai de Germanetes, no s'aprofiten els escocells perquè us veu adonar que estaven molt malmesos,
3: sí,
0: no?
3: Aquí ara anava, o sigui, quan van veure que l'Ajuntament abandonava una part dels escocells, va haver-hi un moviment de les escoles que ja havien demanat al seu moment cuidar-los i l'Ajuntament li va dir que no, uh-huh. I ara els abandona, però no, bueno, sí sabem per què, després ho entro, i llavors sí que es va fer l'acció aquesta, perquè hi havia molts veïns que deien això es va crear aquí, es va crear un sistema de rec, es va crear una sèrie de coses, i ara s'abandona quan el nostre barri falta verd per tot arreu. Llavors van fer l'acció aquesta de Plantem, que vam començar a plantar per terres i a cuidar-los, i llavors l'Ajuntament en aquesta vegada no es va arrencar les plantes, que en altres vegades sí que l'havia fet, i diu que lo respectarà.
0: Alguna cosa ha canviat, Xavier Cavaller? Perquè a Sant Antoni fa anys veu intentar reverdir així l'avinguda Mistral als veïns i ràpidament allò va desaparèixer.
2: A Sant Antoni no. I lligant amb el que estem parlant de lo que serien una mica cures comunitàries, o sigui, de que els veïns es facin corresponsables, allà el que va passar que l'activitat va ser un èxit, era un diumenge, veïnat amb canalla, va plantar plantes que ells duien, i el dimarts o dimecres, no n'estic segur, Parcs i Jardins ho arrencava.
0: I va tornar els mateixos jardiners, eh?
2: Parcs i Jardins.
0: Devia fer com una mica d'angoixa, no? Perquè un jardiner... Gràcies, jardiner, sí, que cuides, però per què arrenques?
2: No, clar, i pels nanos, vull dir que havien estat un diumenge plantant i tal, veure que a mitjan setmana allò s'havia arrencat i s'hi havia tornat a posar una gespa, que al cap de 15 dies o un mes tornava a estar seca i malmesa, doncs clar, vull dir, és el missatge, diguem-ne, que rep la ciutadania i el veïnat i els nanos hi han participat és molt negatiu, vull dir, entens? Vull dir, perquè segur que hi havia gent de l'entorn disposat a cuidar aquell espai, que dic, no? Però no, però ho van arrencar i ara torna a haver una gespa que si passeu per l'avinguda Mistral, però, lògicament aquella gespa no té un sistema de rec, no sé què, per tant, a l'estiu es queda seca i es fa molt bé. Vull dir.
0: Per tant, podríem explicar si realment es dona la possibilitat als veïns, s'ha de cuidar el verd que tenen al costat, la cosa canviaria? Tu què creus, Xavier Cavaller?
2: Aviam, jo crec que sí, si se'ns donés la... Aviam, a tots els barris hi ha xarxes d'entitats que col·laboren, etc. Si això es posés en marxa, doncs m'imagino, de la taula comunitària, que la regeixen de 6, d'espais d'aquests que ens coordinem, doncs podríem trobar gent que ho cuidaria. Jo crec que sí.
0: Ara, el que està clar, segons vosaltres, Corina, heu experimentat, és que l'ajut de l'administració és molt necessari, perquè dieu que el finançament públic garanteix l'equitat. En quin sentit? Com s'ha de fer real això?
1: Sí, nosaltres hem vist i hem comprovat que el finançament públic a qualsevol escola dona aquesta oportunitat a qualsevol escola, no? A qualsevol barri que vulgui optar per naturalitzar el pati. Això permet no només aquesta distribució equitativa, però també arribar a una justícia ambiental. Però encara falta una visió que, per exemple, garanteixi recursos destinats a dibuixar espais de joc o espais verds adaptats als infants amb discapacitats. I, en canvi, hem vist que a Utrecht, on el finançament era privat, es prioritzaven només certs barris o certes escoles, però sí que en aquest cas s'integrava més la visió dels infants a l'hora de dissenyar el pati. Però, a part del finançament, trobo molt interessant que deies, Xavier, jo crec que a l'hora de mantenir el pati és molt important, molt més important potser que aquest finançament privat, tenir aquesta participació veïnal i de la comunitat del barri que s'impliqui en aquest manteniment del verd i que el faci seu. Jo crec que això és igual d'important, si no més important encara.
0: Encara que el finançament, Montagut. Vosaltres heu vist com amb aquesta decisió de l'Ajuntament de cedir-vos la gestió, perquè ha estat així, no?, de la cura dels escocells, com canviarà ara la cosa? Com ho valoreu?
3: No és exacte, eh? I jo crec que no ha canviat tant, menys un tema. Fa 3 mesos, quan se va inaugurar, nosaltres vam dir volem plantar lo davant de l'institut, lo davant de l'escola, lo davant dels horts, etc. Ens van dir, no, perquè ara és una concessió i mentre sigui la concessió no pot ser. Va acabar la concessió. I un dia d'una reunió van dir, ara ja no n'hi ha concessió. I van dir, volem una reunió per discutir d'això. Van fer la reunió, van perdre el temps, perquè va ser perdre el temps, perquè quan van presentar tots els permisos de l'escola Roser, de l'escola Diputació, de l'Institut, de l'Ordre de Germanetes i de l'Ordre de Nur, no lo van negar. I això es fa 8 mesos. Mm-hmm. Llavors ens entenem en una reunió que s'abandona de més tota una sèrie de parterres, no només escocells sinó parterres, eh? Parterres que a més tenen un sistema de regadió d'aigües freàtiques, la qual és una pèrdua de diners i un malbaratament important. Yeah. Mm-hmm. Llavors nosaltres ens reunim tal, i decim, anem a fer el plantem. He de dir que és un èxit, o sigui, ara farem la segona edició, perquè queda molt més parterres i hi ha molta més gent que vol cuidar el que té davant.
0: Ara poseu tot això que acaba d'explicar el Montagut en una zona una mica més conflictiva. Jo no sé si dir conflictiva o tensionada, Javier Cavaller, com és Sant Antoni, no? Tot és molt més complicat. Una zona tensionada per la situació de vida al Raval, la manca d'habitatge, conflictes actuals sense sostres que s'han vist, proliferació d'associacions veïnals que no se sap on van ni què és el que persegueixen. Com ho viviu?
2: Aviam, nosaltres el que pensem és que, aviam, que tot va lligat, bé, i que, per tant, el problema principal a Barcelona i als nostres barris, en concret ja tots parlat del Raval i Sant Antoni, és el model de ciutat, eh? Aquest model de ciutat que ens ve imposat, vale? I que, en el moment, cap partit ni cap institució en vol parlar, vull dir, perquè és un tema que està en el debat entre les entitats, l'Associació de Veïns, la FAP, etc., i és un tema quasi bé tabú, no? Aquest model és gentrificador, excloent, contaminant i genera pobresa, perquè, com sabeu, no hi ha una ràtio entre preu de lloguers i sous. Mm-hmm. Vull dir, per exemple, com una dada, el lloguer mig a Sant Antoni són 1.200 euros i una habitació ja val 700. Per tant, vull dir, un mileurista que es busqui la vida. Vale? Llavors tenim que, a barris com el Raval Sant Antoni, aquesta tensió, aquest problema, es fa més evident que a d'altres, no? I per això estem recolzant un col·lectiu que ha sorgit al veïnat, i vull deixar clar que ha sorgit al veïnat, o sigui que nosaltres l'hem recolzat només, vale? Que es diu Sant Antoni vol conviure, que està preocupat per l'estigmatització del sensellarisme i que proposa treballar un pla de barri amb tots els col·lectius i entitats del barri. I per això estem parlant amb districte d'Eixample, serveis socials i tal. Per tant, la nostra...
0: Gestionar-ho amb moltes bandes perquè realment
2: exactament
0: tot tingui.
2: O sigui, no focalitzar en el sensellarisme i tal, sinó fer un pla de barri. No un pla de xoc, que és policia, més policia, no, un pla de barri. I d'aquesta manera també una mica es trenca el discurs, moltes vegades aquest apuròfob i estigmatitzador de la pobresa, que fan segons quines entitats i segons quins partits, diguem-ne, per què no dir-ho, no? Per tant, nosaltres estem recolzant aquesta visió de consens i de xarxa, diguem-ne, perquè Sant Antoni, per sort, tenim una sí, xarxa d'entitats. No?
0: Serviria, Montagut, per posar solució o no? No ho sabem, el que ha passat darrerament, també al final de Consell de Cent, al Parc Joan Miró, on s'ha expulsat tota una comunitat que hi havia de persones sense sostre, perquè acaben d'arribar, són nouvingudes, no tenien habitatge.
3: Quan parlava el Xavi, estava pensant en la mateixa
0: història. Estaves pensant en
3: sí,
0: això, eh?
3: En això, precisament. Sí, sí. Ha hagut una reacció de veïns i veïnes, també, d'acollir aquesta gent que viu al barri, denunciar que no tenen dutxa, que no tenen una sèrie de coses, no? I ara, per desgràcia, la solució de l'Ajuntament ha estat treure'ls d'allà, que és cert que ja no era un lloc per viure, no tenia ni tap viure allà, però no oferint-los una alternativa. I aquí pues, hi ha un malestar molt gran, això va ser dilluns, de tota una sèrie de col·lectius que han pres la iniciativa i feia temps que estava muntant sessions de lectura, participant de la biblioteca les deixava dutxar, o sigui, hi havia tota una història superatractiva de com el veïnatge volia acollir uns veïns que estaven allà en unes condicions molt

0: precàries. I ara, pues, la solució de l'Ajuntament ha estat, per tant, jo no era tan optimista per l'Ajuntament, ha estat fer-los fora. Juana, ja està present la gent, diguem, però almenys plantegeu una alternativa, que és evident que aquí no és per un lloc per viure, però lo que se necessiten són alternatives per la gent sense llar. I llavors jo crec que això és una reacció que positivitza el repte, en lloc de transformar-lo en un problema que genera malos rotllos, per dir-ho així, suau.
1: Noves maneres, doncs, de veure la situació a la ciutat i de conviure i d'entendre i entomar aquests problemes que dins dels patis de les escoles també hi són transformats d'altres maneres, Corina. Perquè, per exemple, com a espai de joc, encara hi ha estigmes, també, no? Estigmatitzar, per exemple, que alguns encara percebin el joc amb fang com una cosa poc higiènica. Cuidado que el meu fill no se m'embruti amb fang, no? O pujar uns arbres, que és una cosa perillosa. I potser no hauria de ser així.
2: Exacte.
1: Què et penses, tu, Corina?
2: Efectivament, aquest resultat s'enmarca dins d'un concepte més ampli anomenat la pèrdua de connexió amb la naturalesa, i vam trobar que és un factor limitant important. I vam trobar que no totes les escoles ni totes les famílies consideraven una prioritat enverdir els patis, o consideren que els elements naturals són bruts i no són gaire conscients dels beneficis dels espais verds. Com dissenyar un hort o un escocel sense espais no pavimentats, no? Sense sol. I les fulles, les branques, els fruits, les males herbes que no són males, aporten més vida als patis, aporten nutrients, però a més aporten elements de joc i d'aprenentatge que realment poden canviar la dinàmica d'un pati o de joc dels infants, no? I també vam trobar, per exemple, que si vivim en una ciutat on jugar pujant dels arbres es penalitza, això crea barreres potser a l'hora de dissenyar patis més verds o ciutats amb més arbres.
1: Javier Caballé, imagines una realitat futura de quan deies, quan parlaves de quina ciutat volem construir, què volem que passi, no? Doncs amb aquest Sant Antoni pacificat, els nens pujant als arbres controladament vigilats perquè no hi hagi cap problema, però sí, o jugant en fang amb un racó sense que el fang hi hagi més plàstic i sigui només fang.
3: Bueno, aviam, això, diguem-ne, seria quasi un somni humit de molts de nosaltres, no? Però que, dissortadament, el model de ciutat, i sempre jo soc molt passat amb això, ens sembla que ens vol portar al contrari, no? Una ciutat cada vegada més saturada, amb més turisme i amb menys habitatge i amb menys... I molt poc conscient de que la ciutat és per viure. Per viure, i nosaltres fem sanatori sempre diem les ciutats per viure i no per viure, no? És un dels nostres eslògans que penso que cal recordar a les nostres institucions, diguem-ne, també, no?
1: La proposta, doncs, vostra, concretament, per solucionar els problemes, és complicada? Complexa?
3: Requereix, com sempre, gent, requereix persones, requereix col·lectiu. Vull dir, perquè nosaltres ens vam crear per impuls, per ser nexe. Fem Sant Antoni té la voluntat de ser nexe, no? D'impulsar la participació, etc. Per tant, el que nosaltres posem molta èmfasi en la ciutat de que els barris disposin d'això, d'aquesta xarxa comunitària, i a Sant Antoni tenim això, la taula comunitària, cada vegada 66, tota una sèrie de l'associació de veïns, una ONG de veí a veí. Per tant, es tracta de crear xarxa amb totes aquestes entitats i convidem, com a Sant Antoni, els veïns i veïnes que ens puguin estar escoltant, que participin d'aquestes xarxes, perquè entenem que el futur una mica passa per aquí, per enfortir els barris, o sigui, anar de baix a dalt, diguem-ne, no? Si tenim uns barris forts, sòlids, amb col·laboració entre ells, amb un teixit veïnal de suport mutu, etc, etc, això es traduirà en canvis després a l'Ajuntament, etc, no? Si això se'n va a Norris, això, doncs ho tenim pelut.
1: Entenc, Montagut, que vosaltres també aneu per aquesta línia. Quin hauria de ser el consell decent i ideal que valoreu o que visualitzeu?
0: Jo, seguint una mica, compartint la idea que la cosa que falta per aconseguir aquesta ciutat és el treball comunitari dels veïns. És absolutament bàsic. Llavors, lo complexa, perquè la vida ho és, com l'agafes des de la vida del barri, que té aquesta complexitat, no ho és tant, perquè la gent sap viure i sap organitzar-se per viure. I llavors hi ha solucions. locals diverses, etc., no biodiverses, socialment diverses, molt imaginatives, perquè la gent sap solucionar els problemes. Llavors, generar un treball comunitari és una cosa que sí que és la que està canviant per la feina que fa gent com fent Sant Antoni o d'altres. Llavors, això, a través dels patis també hi ha tota una experiència molt interessant. Clar, si això s'ha de cuidar, plantegem-nos com l'escola integra tot el tema de la relació amb la natura. I té un altre punt fonamental que ara no vull desenvolupar, però que nosaltres també estem treballant molt, que és l'alimentació. El tema de nosaltres, les escoles surten als horts del barri, les escoles se plantegen anar a visitar el pagès o la granja de vaques.
1: O si tornen als mercats de pagès, precisament als barris,
0: exacte,
1: no?
0: Per cert, a l'Avinguda Mistral, la setmana que ve, per fi hem guanyat un pleito a l'Ajuntament i fem un nou mercat de pagès el 4 de novembre, que és un altre punt de connexió amb la natura. Llavors, i això, tot això funciona. Funciona si lo treballes des del punt de vista micro, i la gent té moltes solucions en una dinàmica de viuda, i de viuda implica con la natura, etc. Llavors l'escola també pot fer canvis molt substancials integrant el pati com part d'un projecte de connexió amb la natura.
1: Viure implicats en la natura, també a Ciutat hem volgut tornar a recuperar el tema, perquè ja veieu que els mapes ideals i les situacions van canviant a poquet, esperem que en positiu. A l'esquerra de l'Eixample, Sant Antoni, gràcies per venir, i també a la Corina pel vostre estudi dels patis verds a la ciutat de Barcelona.
2: Gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
3: Molt bé, gràcies.

Còsmica. Aquest és el darrer treball sonor de Pastora. En realitat, Pastora el va crear fa un temps, però ara l'han recuperat, l'han posat al tema de segle XXI i el que estan proposant és també tornar com a banda. Una banda que va néixer dels germans Riba i que torna un altre cop cap endavant amb nosaltres. Per dir-vos també que dintre de molt poquet, ara que parlàvem i que escoltàveu aquestes necessitats de futur de la renaturalització de les ciutats, d'aquí a molt poquet, dins d'Argumenta, això serà a partir del 12 de novembre, comença ja tota una sèrie de xerrades per respondre una pregunta. Com serà la Barcelona del 2046? Doncs bé, a nivell precisament de com viurem en aquesta Barcelona del 2046, Carme Arcarazo, Sampere i David Bravo Bordes participaran en una sèrie de debats en els que explicaran per què més de la meitat de la població mundial viu ara a ciutats. Per què es preveu que el 2050 els nuclis urbans aglutinin fins al 70% d'habitants del planeta? Com evolucionarem cap a ciutats intel·ligents, verdes, inclusives? O el que farem serà continuar amb la deriva d'entorns gentrificats i marcats per la desigualtat? Aquesta anàlisi, doncs, ja sabeu que la teniu a l'Argumenta a partir del 12 de novembre. Ai, ai, ai.

0: I nosaltres, amb la visió de l'aigua subterrània, el que fem és fixar-nos també en com ha de ser aquesta energia i on ha d'arribar l'energia que ens ha de proporcionar continuar visquent i tenir una mica d'escalfor a l'hivern i també, malauradament, per la situació climàtica que tenim, una mica de frescor a l'estiu. Per fer-ho d'una manera sostenible, amb nosaltres sempre tenim a la Joana Mundó. Hola, Joana.
1: Hola, Pilar.
0: Benvinguda.
1: Moltes gràcies.
0: I com dèiem i escoltaves, no?, aquesta diferència entre ciutats, com voldrem que sigui la ciutat el 2046, potser algunes d'elles, o el 2050, parlaran, sí, i continuarem amb la pobresa energètica. Però s'estan posant com a mínim solucions perquè això no sigui així, no?
1: Sí, s'estan, bueno, justament ara s'ha fet un pas en els últims mesos, que és que ha sortit en l'esborrany de la nova estratègia nacional contra la pobresa energètica a nivell espanyol, que la teníem ja caducada l'anterior, no? Era fins al 24 i portàvem 6 mesos una mica sense cap mena d'estratègia, i ara al setembre van treure l'esborrany. I hi ha hagut un període d'al·legacions que es va tancar fa un parell de setmanes i doncs ara veurem com és la definitiva, però bueno, en general té coses bones i coses i té també algunes mancances importants, no?
0: Ara les analitzem, totes aquestes mancances, però també les coses bones. Tot va sortir d'un procés participatiu, Joana Mundó?
1: Sí, i és molt interessant perquè, bueno, es va fer la típica consulta prèvia online, no? Després es va anar un pas més enllà i es van fer uns tallers tècnics amb experts de diferents sectors, però el que em sembla interessant d'aquest procés participatiu és que també es van fer dos tallers que en van anomenar d'escolta activa, on s'escoltava els afectats directament, a persones en situació de pobresa energètica, no? I això em sembla molt interessant, no?, que des d'un ministeri doncs, es baixi a escoltar a les persones afectades, no? I bueno, en certs aspectes es veu reflectit algunes coses, no? I també, com deia, doncs, això, hi ha altres mancances importants, no?
0: El perfil de les persones afectades ja el podem imaginar, no? Si hi ha una pobresa energètica, és que... O no, perquè de vegades, traient l'estigma, no dius, bueno, si és una persona que no té manera de treballar, no té poc consum a nivell alimentari, però a vegades les tornes canvien. Un pot estar treballant, tenir una feina segura, però no poder pagar el pis ni tan sols l'energia de la casa, ara.
1: Clar, amb la precarització, no?, que ja es parla del precariat, no? Sí que ens trobem també que hi ha molts col·lectius afectats que treballen, i també amb la crisi d'habitatge que hi ha i tot el tema d'accés a habitatge i accés a subministraments, doncs es veuen afectades altres perfils, però bueno, en general sí que hi ha com uns grups que són molt evidents, no? Amb el tema de la feminització de la pobresa, doncs sí que es veuen més dones, sobretot famílies monoparentals formades per dones, dones grans, no? Gent gran, però especialment també dones grans, bueno, i aquests perfils doncs, de persones que tenen altres tipus de dependències o altres interseccionalitats amb altres vulnerabilitats, no?
0: Hi ha 12 mesures, en concret, per garantir aquest subministrament dins d'aquest pla sobre pobresa energètica. En una d'elles es parla de consumidors electrodependents. Què diem quan estem parlant de consumidors electrodependents, Joana?
1: Són persones que necessiten estar connectats al subministrament elèctric per sobreviure, per exemple, persones que necessiten connectar un respirador. Seria com el més evident, no? Clar, aquesta és una mesura evidentment molt, molt necessària, però la mesura de protecció de talls posa el focus en els electrodependents i, en canvi, no posa el focus en la resta de col·lectius vulnerables, que ja de per si, per sentit comú, se'ls hauria de protegir, que, a més, des de la pandèmia, el govern espanyol hi ha anat posant mesures temporals per protegir els talls de subministrament a col·lectius vulnerables, però no deixen de ser mesures temporals, que no tenen una permanència i, per tant, no, bueno, hi ha una inseguretat aquí. Però és que, a més, tenim una directiva europea, que és la directiva del mercat elèctric, que obliga els estats membres a protegir dels talls de subministrament als col·lectius vulnerables, a tots, no? No només als electrodependents. Per tant, aquí seria una mesura absolutament necessària, però insuficient, no?
0: Totalment insuficient, ja ho imagino. Dèiem que són 12 mesures, les que s'han tret en aquest esborrany del pla sobre la pobresa energètica. Quines serien potser les que tu destacaries més d'aquestes 12 mesures, a part d'aquesta destinada als consumidors electrodependents?
1: Sí. A veure, primer, abans de les mesures, em sembla que sí que hi ha hagut una evolució molt positiva a nivell conceptual dins del que és l'estratègia, val? Perquè hi ha un reconeixement explícit de l'accés a l'energia com un dret lligat a la dignitat i a la salut, que això seria la primera vegada que...
0: L'energia és un dret lligat a la dignitat i a la salut.
1: Clar, això és algo que es diu explícitament en aquesta estratègia i que és algo, doncs, innovador respecte al que teníem fins ara, no? També reconeix la seva complexitat, no? Vull dir, ja el concepte de pobresa energètica en els últims 15-20 anys ha anat evolucionant molt, no? I sempre hi ha hagut aquest debat, però hem de posar cognoms a la pobresa, és pobresa... No, aquí es reconeix la multidimensionalitat de les causes i té a veure amb la pobresa material i econòmica, evidentment, però té a veure també amb l'estat dels edificis, té a veure també amb causes més estructurals com són els preus de l'energia, no? I la definició inclosa en aquest primer esborrany inclou aquesta complexitat, el qual em sembla positiu, perquè, a més, amb el tema dels ingressos, també fa un canvi conceptual, que és que parla de renda disponible i no d'ingressos, que dona una imatge doncs, també més fidedigna de la vulnerabilitat, no? Llavors, aquesta part em sembla que és de les parts més positives de l'estratègia. Després s'inclou també tot el tema de la pobresa energètica a l'estiu, que històricament als països mediterranis hem copiat molt estratègies, narratives, polítiques i accions de països que portaven treballant la pobresa energètica des de feia molts més anys, però que són països on passen fred, bàsicament, no? Regne Unit, Irlanda... I, clar, allà el fenomen de la pobresa energètica a l'estiu no està
0: que
1: tan
0: fins
1: present.
0: Fa poc no l'havíem tingut en compte, però que és molt important.
1: Bueno, i de fet, amb les projeccions de canvi climàtic que tenim a la Mediterrània, ens hauria de preocupar segurament molt més la pobresa energètica a l'estiu que a l'hivern, no? I en canvi, alhora...
0: En compte, per exemple, les illes de calor de les grans ciutats, també, que són aquest focus concret a l'estiu, on es diu que d'aquí a uns anys ningú hi podrà viure allà si no es posen mesures d'aquestes característiques.
1: Sí, sí, exacte. Les ciutats es patirà encara molt més aquesta pobresa energètica, no?, a l'estiu. I és un enfocament que estava totalment inexistent, però és que no teníem ni indicadors per mesurar. Bueno, i de fet no els tenim, no? Vull dir, tenim un dels indicadors de la pobresa energètica és la mortalitat addicional a l'hivern, i no mirem la mortalitat addicional a l'estiu, i també hi és, no? I per tant, això em sembla un pas important, no?, en aquesta estratègia, incorporar aquest concepte de pobresa energètica a l'estiu. Després, en general, les mesures sí que crec que són poc concretes, no? Vull dir, estan totes bé, no? Vull dir, totes són necessàries, però li falta concreció per implementar-se, no? I després s'han eliminat uns objectius de reducció de la pobresa energètica que en l'anterior estratègia hi eren i ara ja no hi són, per tant no hi ha uns objectius. Enlloc tampoc es fa referència al pressupost associat i, per exemple, un grup de mesures que per mi són de les més bàsiques, no?, per abordar les causes estructurals, que és tot el tema

0: aquest esborrany. De quines mesures claus creus que està parlant?
1: Clar, bueno, la xarxa aquesta és una xarxa que s'ha format recentment, no?, amb diverses entitats que ja porten molts anys lluitant per visibilitzar que l'energia és un dret bàsic, ha de ser un dret bàsic, no?, que és necessari per la dignitat, etc. I, clar, aquí hi ha unes mancances clares, que és, per exemple, el que et comentava dels talls de la protecció davant de talls de subministrament. Doncs d'acord, a Catalunya tenim la llei 24-2015 que protegeix, però la resta d'Espanya hi ha una mesura temporal que s'acaba a finals d'aquest any i després no sabem què passarà, no? Això és una inseguretat brutal per les famílies vulnerables. Després, una reclamació històrica també és el tema de l'automatització del bo social, no? En aquesta estratègia es parla del que en diuen el non-take-up del bo social. El bo social és una de les mesures principals de protecció, que és una tarifa especial per als col·lectius vulnerables. I què passa? Doncs que el que es veu és que gran part de les persones que s'hi podrien acollir no s'hi estan acollint, no? No estan adoptant aquesta mesura de protecció, que és de les poques que tenim a l'estat espanyol. I una manera molt fàcil d'augmentar aquesta adopció d'aquesta mesura seria que a través de bases de dades que ja existeixen dins l'administració pública s'identifiqués, perquè ja que el bo social va per criteri de renda, s'identifiqués tots aquells que són elegibles i directament fos automàtic, no?, i se'ls hi apliqués el bo social. I en canvi, no, es demana aquí una proactivitat, és complex a nivell de tràmits, etc., no? I això és algo que no s'ha inclòs a l'estratègia, malgrat que en el procés participatiu va ser una de les grans demandes, no?
0: Clar, això vol dir que tot i que existeix aquest esborrany, aquest pla sobre pobresa energètica, quan acabarà sent realitat? Tenim dates concretes per posar-ho a la pràctica, ja?
1: No conec les dades oficials, però jo m'imagino que a finals d'any ja haurem tenir la versió final, que tampoc crec que canviï massa, no? Vull dir que jo crec que ens podem basar que les línies generals ja seran les que estan aquí, no?
0: Seguim algun tipus de línia d'altres països europeus que ja ho tinguin aplicat i ho facin realitat, Joana?
1: La veritat és que, en aquest sentit, Espanya s'ha posat les piles bastant ràpid a l'hora de fer un pla d'acció específic de pobresa energètica i destaca, no?, en aquest sentit. Però sí que amb la implementació de mesures hi ha referents que porten molts més anys instaurant mesures de forma efectiva, no?, com Irlanda té una xarxa de, el que en diuen, one-stop shops de serveis integrals d'atenció a la ciutadania per abordar tots els temes de rehabilitació i tot això, que a Espanya n'hi ha alguns que han sorgit d'iniciativa municipal, però no d'una acció coordinada de l'Estat. I això que també hi ha una directiva europea ara que obliga els Estats membres a crear aquests serveis integrals d'atenció, no? Després, tot el tema de la rehabilitació, que jo crec que aquí és on tenim el gran buit a Espanya i a Catalunya, és el tema de promoure la rehabilitació en l'àmbit...
0: Encara ara, eh?
1: I tant. Bueno, és molt complex, això. No direm que és fàcil, és hipercomplex, perquè l'àmbit residencial està molt atomitzat, hi ha tota la complexitat del règim de tinença, però això hi ha alguns països que han trobat solucions per fomentar la rehabilitació en llars vulnerables, i que és que en lloc de fer ajuts directament a la ciutadania i que tu proactivament hagis d'anar a demanar l'ajut, que hagis de fer la inversió inicial, que hagis de moure't per tenir el projecte, etc, etc, etc, que això ja exclou de facto els vulnerables perquè no tenen la capacitat de fer la inversió inicial i d'esperar 2 anys a que t'ho paguin, no? Doncs hi ha països, com per exemple Grècia, on directament l'administració pública contracta a constructores o empreses que ho fan, i la persona beneficiària simplement, com qui diu, ha d'obrir la porta, no? I clar, això sí que fa que puguin acollir-se a aquest tipus d'ajuts, no? Que ara aquí tenim un problema des que hi ha alguns ajuts, però és molt difícil que un vulnerable s'hi aculli.
0: És a dir, molt, molt fomentar la rehabilitació, però poc pràctica el fer-la realitat. I aquest és un dels problemes greus dels que tu comentaves, Joana. Clar que ara ja tenim la possibilitat de saber que se'ns garanteix, que ens arriba fins a casa nostra, l'energia. El que no sabem i aquest ja no sé si és un segon pla o un segon tamís o una segona capa del tema, és quin tipus d'energia arriba a casa teva, eh? I per aquí parlem de la transició energètica, no? Que finalment ha de venir acompanyada amb una energia que sigui renovable i que no vingui dels combustibles fòssils. Entenc, no?
1: Sí, totalment. O sigui, tot el que sigui descentralitzar i tenir l'energia i la producció

0: producció energètica més a prop i amb fonts pròpies, tot això també la fa més accessible als ciutadans, no? Vull dir que això és, per mi és una mesura clau també impulsar les renovables. Per...
1: Clar, una mesura clau les renovables, però fixa't el que ha passat aquí. I això és quelcom que hauríem de valorar, perquè no ho entenem, no? La setmana passada, conversant amb un dels creadors de l'Atlas de combustibles fòssils no extraïbles, explicava com havien comprovat que en temps de transició energètica, ara que ja portem uns anys i els països, estats membres, es reuneixen en COPs internacionals promogudes per les Nacions Unides per demostrar com hem de fer aquesta transició, deixar els combustibles a terra i apostar per altres fórmules energètiques renovables i molt més netes, doncs precisament en aquests anys és quan més extracció s'ha fet en la història de la humanitat i quan torna un altre cop, i molt forta, l'extracció del carbó. Sí. I llavors això com ho llegim?
0: A veure, això és veritat que és una bretxa entre les declaracions d'intencions i el que està passant realment, i aquí hem de tenir en compte que, bueno, d'una banda que vivim en un món globalitzat i que un estat pot prendre la decisió individual de fer un pla de transició energètica molt potent, però les interdependències que tenim a nivell de materials, de preus de l'energia, econòmiques, etc., fan que, a lo millor, doncs, implementar-lo no és tan fàcil, no? Llavors hi ha una limitació a nivell de la sobirania mundial d'un problema que és global. No tenim cap òrgan realment global, no?, que pugui fer una estratègia que sigui efectiva, no?, per tothom. Després, també tenim el tema de que els països extractors i que tenen combustibles fòssils, no?, com la Xina o Rússia, no?, que ara estan encara demanant moltes noves llicències per explorar noves explotacions de petroli i gas, o la Xina, que està apostant molt per les renovables, molt fort, i alhora està construint centrals de carbó i intensificant l'ús de les centrals de carbó, no? I aquí, culpar la Xina a mi sempre m'ha semblat una mica hipòcrita, no?, perquè... És veritat, o sigui, la Xina és la fàbrica del món encara, no? Malgrat que ja no és el lloc més competitiu potser per produir, però moltes empreses occidentals segueixen produint allà. Vivim en un món, això, globalitzat, en creixement demogràfic, en creixement econòmic i amb una cultura profundament consumista, no? Llavors, això fa també que augmenti la demanda, no?, de producció i, per tant, d'energia. Aleshores, clar, si no canvien certes coses en aquests termes, doncs un país que té el recurs en el propi territori i que, per tant, a nivell de sobirania energètica no té la necessitat de fer la transició de manera tan ràpida, no? No és com Europa. Per Europa, per seguretat energètica, el que ens interessa és fer la transició energètica el més ràpid possible, perquè no tenim... ho hem d'importar tot, no? En canvi, una Xina, una Rússia, ho tenen al territori, bueno, doncs no tenen tanta pressa. A més, és que tenen sectors econòmics a nivell intern dedicats a això, i que si s'escarreguen d'un dia per l'altre, això tindrà un impacte en l'economia interna brutal i a nivell social també brutal, no? Per tant, bueno, hi ha tots aquests ritmes i totes aquestes interdependències globals que fan que, de vegades, no es pugui assolir aquesta coherència entre el que es diu políticament i el que es fa, no?
1: És curiós també pensar que potser ells no tenen ara encara de moment l'impacte ràpid que està provocant aquesta crisi climàtica que ells mateixos amb l'extracció i nosaltres mateixos amb el consum estem provocant, no? Quan la tinguin podrà haver-hi un canvi de mirada?
0: No, jo crec que sí que l'estan tenint. El que passa és que amb el canvi climàtic i amb aquestes coses sempre la relació causa-efecte no acostuma a ser tan evident, no? I moltes vegades els polítics s'escuden en això, no? Però jo crec que les causes les estan patint igual que en altres llocs del món.
1: Aquest és el camí que estem cosint i nosaltres hem volgut analitzar-lo aquí amb la Joana Mundó, que és la nostra experta en energies renovables. La veritat és que hi ha moltes contradiccions a tenir en compte, però pensar sempre amb esperança que intentarem ensortir-nos en aquest món i serà millor aquesta renaturalització i transició energies netes que no pas aquest altre camí que és la destrucció dels nostres hàbitats. Moltes gràcies, Joana Mundó, per explicar-me el programa de nou.
0: Fins la propera.

Escolteu, és la col·laboració entre Àlits i Maria Arnal, Despertar. Que el despertar sigui també per nosaltres, escoltant el programa que us hem ofert, i que trobeu la sortida, les preocupacions que ens envolten. Nosaltres tornarem d'aquí molt poc per explicar-vos més històries. El Vida Verda, a Ràdio 4. Fins aleshores. No, no.

It's my tape, man. Listen to my tape.

0: L'altra ràdio, amb Sintoniqui.
1: La benvinguda més cordial en aquesta edició del Magazín de la Cultura Audiovisual i Tecnològica des d'aquesta ràdio pública, des de Ràdio 4, en un 31 de gener, quan són les 9:05 del vespre. La benvinguda, en concret, a l'edició número 2626.
2: Buenos días. Vengan todos ustedes, mis queridos radioyentes.

0: Comas, ¿de qué se trata?
1: ¡Arranca y vámonos!
2: Programa avui especial, sense col·laboradors i col·laboradors habituals, per conversar, que ja està esperant aquí amablement al meu costat, amb la catedràtica de la Universitat Politècnica de Catalunya i de Gana, del Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya, la Carina Gibert. Coneixerem una ràdio per internet que es diu EAJ Ràdio, que porta sons del passat. L'ha creat un gran professional del nostre mitjà, com és en Guillermo Orduna. I hem de rebre també la directora de la nostra emissora, la directora de Ràdio Nacional d'Espanya, Catalunya i Ràdio 4, la Sònia Urbano. Tot això fet avui mano a mano per l'Oriol Ruiz, la Irene Moreno i l'Alejandro Pacho en el control de so i sintonique la direcció i presentació. Por tantas mamas.
3: L'altra ràdio, amb Sintoniqui.
2: Avui ens agrada molt de poder mantenir durant els propers minuts una conversa tranquil·la, més que una entrevista amb una de les informàtiques més destacades, jo no només diria de Catalunya, sinó d'Europa, que és la Carina Gibert. Faig una mica la seva presentació i entrem ja en aquesta conversa durant els propers minuts a l'altra ràdio. La doctora Carina Gibert és catedràtica de la Facultat d'Informàtica de Barcelona, de la Universitat Politècnica de Catalunya, investigadora de Intelligent Data Science and Artificial Intelligence, el que es diu IDEAI-UPC, que va cofundar i també durant un temps dirigir, gran especialista en el món de la intel·ligència artificial i de l'estadística computacional, i també és la degana del Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya, les sigles del COINF, els que juntament amb el grup de Telecos.cat organitzen aquesta nit de les telecomunicacions cada any a la ciutat de Barcelona, un dels grans esdeveniments a Catalunya d'aquest univers. Alhora també assessora del govern català i espanyol de temes d'intel·ligència artificial, també de la Comissió Europea, de la Commonwealth, en qüestions lligades també molt al món de l'ètica i de la intel·ligència artificial, temes de transformació digital, i per acabar el currículum breu, el 2025, que ara em comentava abans d'entrar, la quantitat d'entrevistes que va haver d'atendre, va rebre la medalla d'or del Parlament de Catalunya i anteriorment altres premis que ha rebut la Carina Gibert. Doncs 2023, Women Tech Hour, Premi Nacional d'Enginyeria Informàtica també en el 2023, 2018, Premi Dona TIC. Déu-n'hi-do, Carina, pots estar molt satisfeta de la teva trajectòria, jo crec que ho és, no? Tan reconeguda, en aquest cas de manera tan merescuda. Una curiositat inicial. Avui parlem molt d'intel·ligència artificial, jo com dic, amb una de les millors especialistes que té casa nostra d'una temàtica que l'altra ràdio en parla cada setmana. Per què estudies informàtica quan eres jove? Què et motiva a anar cap a aquest sector?
4: Bé, primer de tot, moltes gràcies, Cinto, per aquesta introducció i gràcies de convidar-me. Estic molt contenta d'estar aquí. Doncs mira, és una cosa així una mica rocambolesca, perquè en realitat jo sóc de províncies, vinc de Figueres. A casa no hi ha cap referent universitari, ni molt menys tecnològic. I quan jo acabava la primària, resulta que jo anava amb una escola de monges que es preocupaven molt del futur professional de les seves estudiants, no? I l'hermana superiora reunia a les famílies i parlava una mica de quina... què faria.
2: Si m'ho permets, l'edat que es publica, hi ha llocs que posa... En quin moment parlem?
4: Això devem estar parlant de finals dels 70, principis dels 80.
2: Ubica, principis sí. Dels 80, eh? La mare superiora, les famílies, les nenes amb uniforme o sense?
4: En aquest cas sense però amb bata.
2: Ubicats. I què deia la mare superiora?
4: Llavors, la mare superiora li diu a la meva mare: què farà la nena, que anirà a l'institut? Sí, anirà a l'institut. És molt bona estudiant, la canina, que anirà després a la universitat. I la mare li diu: home, jo crec que la podrem enviar a la universitat i farà dret. Llavors l'hermana es posa les mans al cap i diu: aquesta nena, dret, amb el que li van bé les matemàtiques, dret no, que faci una altra cosa. I aleshores la mare diu: home, però si jo no sé ni quines carreres hi ha, no? I vam fer un tracte, llavors l'hermana li va explicar com ho havíem de fer per saber quines carreres hi havia, que a l'institut ens van deixar uns llibres, i el tracte que vam fer va ser: si estudia una cosa que sigui de matemàtiques, de ciències, una altra cosa que no sigui dret, jo l'ajudaré a demanar una beca. I clar, la mare deia: farà dret perquè és una carrera que tothom treballa, no? És una carrera que és barateta, no? I, bueno, sí, al final vam fer aquest estudi de quines carreres hi havia, vam anar descartant el que... I m'agrada molt comentar sempre això perquè la mare va fer una cosa que no sempre es fa i que jo crec que va ser molt encertada, que va ser pensar quina professió era la que tu podries exercir amb cadascuna de les diferents carreres. Per tant, no posava la mirada a la carrera, sinó que posava la mirada a dir,
2: sí, la sortida professional. Títol, en què es guanyarà la vida de Carina?
4: Exacte. Amb aquest títol tu podràs treballar aquí, podries treballar allà, això t'agrada, no t'agrada... Llavors, hi havia com un mix. Clar, jo ho analitzo ara, que, que sóc gran, no? Perquè quan això passava jo tenia 14 anys i no m'enterava massa de la pel·lícula. Però... ella va fer com un mix de reflexionar si m'agradaria fer aquella vida i si se'm donaria bé aquella activitat, si diguéssim, no? I, bueno, per descarte, clar, les dues finalistes van ser matemàtiques i informàtica, que informàtica encara no sabíem gaire ben bé què era, però ja es veia que tindria una cosa de futur, no? I jo tenia clar que no volia ser mestra d'un institut, i en aquell moment les persones que estudiaven matemàtiques, la majoria es dedicaven a la docència.
2: Per tant, tu
4: jo no volia ser mestra
2: a matemàtiques.
4: No, me'n vaig anar a fer la llicenciatura d'informàtica de la Facultat d'Informàtica de Barcelona,
2: inicial,
4: que era la única carrera d'informàtica que hi havia
2: que hi
4: tot Catalunya.
2: En aquest cas.
4: I no sabíem massa on ens ficàvem, però jo no volia ser professora. Llavors, imagina't com canvien les coses, no?
2: I les primeres feines, una vegada que ets llicenciada en informàtica...
4: Només n'he fet una de feina, que és fer de professora.
2: Vaja! Sort que la professora... era valuosa i arribat a ser catedràtica. Això, evidentment, tota la teva família estaria orgullosos de les persones que no han pogut veure per edat, evidentment.
4: De fet, la mare...
2: Per tant, sempre lligada a la docència.
4: Sempre lligada a la docència, a més amb una carrera molt poc...
2: I a la recerca,
4: molt poc versàtil.
2: O
4: sigui, jo quan acabo l'últim any de carrera, una professora em diu, mira, surt un projecte europeu, que eren els primeríssims projectes europeus, i allà era una cosa d'estadística, de l'Agència d'Estadística Europea, i el que volien era fer una intel·ligència artificial que els ajudés a harmonitzar les estadístiques, perquè en aquell moment, et parlo dels finals dels anys 80...
2: D'acord.
4: Europa, cada país comptava l'atur d'una manera, cada país comptava les morts per accident d'una manera, i aleshores allò no hi havia manera
2: intentar
4: de tenir...
2: Intentar unificar-ho no havia... ja aplicant un sistema informàtic
4: no havia...
2: amb una certa intel·ligència artificial.
4: No hi havia estadístiques
2: bé,
4: europees.
2: Sí,
4: i, era...
2: sí.
4: I llavors allà necessitaven algú que s'apliqués per fer un sistema expert, no? I era al principi, ningú tenia ni idea, jo havia estudiat aquestes assignatures i feia tota l'especialitat d'estadística, i em van dir, si vols te podem fer una beca per estar en aquest projecte. Llavors allà, clar, jo vaig agafar aquesta beca i ja no m'he mogut més de la facultat, perquè vaig començar a col·laborar en el departament. D'allà va sortir una carrera nova, que era la diplomatura d'estadística, que la vam promoure des de la Facultat d'Informàtica. Van treure unes places, em van dir, tu presenta't, jo ja em vaig trobar allà,
2: docent i de recerca de gran nivell, que és la que t'ha acompanyat tota
4: la vida. I ja no m'he mogut, vull dir que no m'he mogut mai d'aquest lloc.
2: Aprofitem aquesta gran capacitat docent, i ara parlem més del present i del futur, i evidentment hem de parlar també d'aquest Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya, i específicament

0: de les dones que en formeu part, però aprofitem l'activitat docent que tu tens per fer un resum una mica de les grans fases que tu has pogut, inclús algunes, viure en primera persona, que ha tingut aquesta evolució de la intel·ligència artificial fins a aquest gran esclat social d'uns pocs anys ençà. No? Quines creus tu que serien les fases, perquè parlem d'una cosa nascuda com a criteri, com a concepte, a principi de la dècada de 1950, sí. Per tant estem parlant de 75 anys, sí, no estem parlant de dos dies. Però a banda d'aquell inici tan primerenc, les grans etapes que tu creus que val la pena de sobrellar, això, quines podrien ser?
1: Això neix al 56 en aquella famosa escola d'estiu de Dartmouth, no? On el McCarthy convoca a tots els gurus de l'època i els tanca dos mesos a pensar com es pot especificar l'activitat intel·ligent per veure si podem fer màquines que simulin aquest comportament. D'acord. Aleshores hi ha com una primera etapa que és més, potser més simbòlica, si tu vols, no? És més d'intentar construir màquines que simulin el raonament, com es pensa. Allò tot de cop té un tap perquè ja ens adonem que això de construir un pensador en general és complicat.
0: Tampoc hauria d'haver-hi la capacitat de càlcul necessària parlant de un moment del segle XX que
1: la informàtica, era justeta. Era molt gran i era justeta.
0: No els informàtics ni les informàtiques, l'eina.
1: L'eina. Llavors allà hi ha un hivern, hi ha un primer hivern, no? D'aquest hivern se surt amb una cosa que se'n diuen els sistemes basats en coneixement, perquè ja comencem a entendre que si no dones coneixement específic d'un problema, aquest raonament sempre va coix, com si diguéssim, i ja com uns 10 anys estaríem a la dècada dels 70, i a finals dels 70 hi ha un altre tap, perquè llavors ens enfrontem amb una cosa que encara no s'ha resolt, que és el coneixement implícit dels experts, no? O sigui, quan tu vas amb un expert i li dius, digue'm què saps del diagnosi, jo què sé, del càncer de pròstata, sí. Ell t'explica com diagnostica, però es deixa la meitat de la tela al tinter, perquè com que una part molt important del pensament és inconscient,
0: d'acord,
1: i tu actives peces de coneixement que no saps que tens, i no saps que les actives, clar, el que se'n diu l'adquisició de coneixement de la màquina sempre va coixa. Llavors, quan ens n'adonem que no sabem on està el coneixement implícit, no el sabem quantificar, no el sabem extreure i no sabem fer res, tot això dels sistemes experts va en una crisi profunda, monumental, que hi ha un segon hivern de la IA, i ens anem fins a principis dels 80, que llavors ressorgeix la intel·ligència artificial amb una metodologia nova, que és l'aprenentatge automàtic, i és la primera vegada que la dada es posa en el focus, en el centre de la disciplina, perquè, i ara caricaturitzo una mica, però la cosa és, miri, senyor experto en càncer de pròstata, no m'expliqui més com diagnostica, que no m'ho sap dir. Aquí té 1.000 pacients, diagnostiqui'ls tots, i ja faré jo una màquina que amb aquestes dades i aquest diagnòstic que ha fet vostè aprengui quins són aquests criteris de diagnòstic que vostè no em sap explicar. Llavors, entra l'aprenentatge automàtic, la dada va al centre de la creació de coneixement, com si diguéssim. Clar. Es comença a treballar tota aquesta cosa que després es dirà els data-driven models, no? Això és principis dels 80. Mentrestant, la informàtica, els ordinadors comencen a ser més potents, poden abordar problemes més complexos, més grans, que necessitin més càlcul, comencen a ser operatives, si tu vols, les xarxes neuronals, que venien dels anys 40, però gastaven tanta computació que no xutaven, però comencen a ser operatives perquè ja hi ha més tecnologia que ho suporti. I aquí jo diria que el següent salt és quan apareix el deep learning, que seria... Bueno, no, hi ha una prèvia, que seria tota la part de data mining, de data science, que això estaríem a principi, mitats dels 90, principis dels 2000, que és quan ens n'adonem que si explotem les dades de forma intensiva podem fer estratègia i podem millorar els negocis, i és tot allò dels capravos que t'envien les targetes de client i ho exploten tot i et comencen a fer ofertes que tu no sabies i es comença a personalitzar el màrqueting, com si diguéssim. Després hi hauria quan aquestes xarxes neuronals es converteixen en xarxes profundes i podem començar a etiquetar fotos molt grans en molt poc temps i podem començar a resoldre en molt poc temps coses que són complexes, i comencem a tenir al principis dels 2000 tot aquest eixam d'empreses que totes ja comencen a fer serveis comercials d'intel·ligència artificial, no? A Catalunya hi ha una empresa que és ICE, que és dels anys 90, però...

0: Durant molts anys pràcticament no n'hi havia d'empreses que realment fessin IA per temes, no? Llavors, 2000-2015, aprenentatge profund. A partir del 2017, recerca en IA generativa, que és una transformació del profund. I a partir del 2020-21, no? Primer el DALI, que és d'imatge.
1: Sí, sí, sí.
0: I ja quan arriba el ChatGPT amb aquesta interfície. O sigui, jo crec que el que marca el gran canvi és l'estratègia comercial d'OpenAI. O sigui, quan OpenAI decideix que ChatGPT surt amb una interfície trivial que qualsevol li habla com si fos el que parla amb el veí de baix de casa i que ho dona gratis a tothom sense cap mena de marc d'utilització, de dir, bueno, aquí ho teniu i que tothom faci el que li peti, no? Això genera
1: un interès social desmesurat.
0: Genera una explosió.
1: Que té un consum exponencial en molt poc temps.
0: Molt extraordinari. Sí. En una setmana tenien
1: una... I que era molt enlluernador, l'eina, no? L'eina, evidentment, enlluerna d'una manera ràpida.
0: Sobretot perquè la interfície està molt ben gamificada. O sigui, hi ha un esforç molt gran de gamificació en aquesta interfície que parla amb tu i que és superamable i que és super no sé què, no?, que fa que tothom es sent enganxat, com si diguéssim. Llavors, això és el que marca la versatilitat també d'aquesta eina, no? Això és el que marca com una gran revolució i a partir d'aquí, clar, tothom s'hi veu en cor de fer servir la IA.
1: Que això, que s'ha fet aquest resum magnífic, la Carina Gibert demostrant aquesta capacitat, no només docent, sinó, evidentment, d'explicar-se mitjans de comunicació, doncs un repàs claríssim, no?, un tenidor, i era una persona, òbviament, d'un prestigi notable, que tot el que he dit és fefaent, no com a vegades rèpliques que fan a les demandes, diguem-ne, dels escrits, dels prompts, aquests sistemes d'intel·ligència artificial, no? Tot això que heu pogut escoltar és informació fefaent, però vaig això de la interfície i ara mirem una mica endavant, que també no tindrà preu conèixer la teva opinió. A l'haver afegit coses que venen també d'aquells anys 80 que ja estaven treballant-se fins i tot a Catalunya, la SAI, Universitat Ramon Llull actual, tenien el SINCAT, un sintetitzador de veu de mitjans dels 80 que era molt ja en català-castellà per invidents. Després va venir el reconeixement de veu. Com la integració d'aquestes eines que no tenien a veure inicialment res amb la intel·ligència artificial, jo crec que això també han fet que l'unir-s'hi per crear la interfície també ha propiciat la unió, com podíem dir, de tres coses, no? El món de la intel·ligència artificial, el món del reconeixement de veu i el món també de la veu sintètica per poder contestar d'una manera expressiva. Aquí s'han unit, com podíem dir, tres àrees de recerca que portava ja bastantes dècades, no? Potser això també fa una eina molt potent.
0: De fet, fixa't que ahir jo estava fent una xerrada sobre text i intel·ligència artificial i els primers exercicis de traducció automàtica, no parlo de veu, parlo de text, són dels anys 60.
1: És 1960 dècada.
0: 1957, exactament.
1: Sí, inclús finals dels 50.
0: És l'experiment de Georgetown, no?
1: Molt bé.
0: Llavors allà parlàvem de gramàtica generativa de Chomsky, vale? De com allò es podia automatitzar en un sistema que era capaç d'analitzar una frase.
1: Sí, és veritat, Chomsky, la gramàtica generativa.
0: Exacte.
1: Jo fent filologia ho vaig estudiar.
0: Ens hem passat molts anys analitzant els textos de forma automàtica, com si diguéssim, això està molt a prop del raonament automàtic, dels sistemes experts, estàs allà fent servir tècniques similars, no? És veritat que la veu durant uns anys és processament del senyal, no té res a veure amb la IA, perquè estàs allà amb els físics veient on està la A i on està la J.
1: Els formants, la formantal, dos formants a la veu, intentar-ho, diguem-ne, amb ones sinusoidals, intentar reproduir-ho, clar, la manera com ho fa la intel·ligència artificial és una altra tecnologia.
0: Exacte, clar. Llavors sí que hi ha un moment en què s'uneixen veu i texta, i apareix el que se'n diu el processament de llenguatge natural, ja ve de Georgetown, com si diguéssim. Llavors s'ajunten veu i texta i tenim el que se'n diuen tecnologies de llenguatge o lingüística computacional, no?, que tracta una mica tot això, que ja anava junt, veu i text ja anava com junt. I és cert que amb la IA generativa totes les tecnologies de llenguatge, de veu i de text, de llenguatge parlat i de llenguatge escrit, salten, perquè en realitat estaves en un àmbit que la combinatòria que hi ha al darrere d'analitzar totes aquestes coses feia uns algoritmes que eren molt cars computacionalment parlant. I amb la generativa tot això baixa, no?, i fa que sigui molt, molt assequible des del punt de vista dels temps que necessites per processar les coses, a l'extrem de que ara tu pots subtitular en temps real,
1: sí,
0: un,
1: sí, sí.
0: Un,
1: pots transcriure molt habitual, la transcripció en temps real. En temps real.
0: Clar, però això, imagina't, això fa
1: si
0: molt
1: YouTube,
0: pocs anys.
1: Que si Radio Televisió Espanyola, que qualsevol qüestió...
0: Fa molt pocs anys
1: fer,
0: era inviable en temps
1: TV3,
0: real. TV3,
1: evident, clar. Sí, sí. Llavors, sí, i amb prou bona qualitat.
0: Exacte, llavors sí que és cert, i de fet jo penso que és una de les grans bases de futur, si tu vols, aquesta capacitat, aquest salt qualitatiu que s'ha fet amb el tractament del llenguatge, perquè això marca una forma molt diferent de dissenyar les interfícies. O sigui, jo per mi crec que una de les grans línies de futur és necessitem continuar interaccionant amb un computador, amb un teclat i amb unes
1: sí, sí.
0: no sé què, o podem passar a un món on directament parlem amb ell, no?
1: Que és la manera
0: que seria la forma
1: natural de comunicació
0: de comunicar de l'humà.
1: De l'humà, doncs...
0: Llavors, sí, sí. Això té unes connotacions socials extraordinàries, perquè acaba amb una cosa que ha generat molta desigualtat social des dels inicis de la tecnologia, que és l'escletxa digital. O sigui, la gent per què té escletxa digital? Perquè no sap engegar una wifi, perquè no sap com omplir un formulari, perquè no sap navegar per un menú... Això fa l'escletxa digital. Si tu li dius a una senyora, vostè, demani la beca menjador parlant amb aquest sí, sí. assistent de veu. Aquí no hi haurà escletxa digital. No? Per tant, per mi una de les grans aportacions de la IA generativa, més enllà de que penso que com a societat hem fet una adopció defectuosa, i si vols després en podem parlar, no? Però la generativa no està constituïda com una eina de consulta, no és un Google Plus. Nosaltres ens hem figurat que la IA generativa és com un Google Plus i la fem servir perquè ens faci un assaig pel col·legi, perquè ens faci l'informe de la història econòmica de no sé què, però en realitat això sempre ho hem de revisar molt perquè ho fa molt malament, perquè no està creada per fer això. I aleshores li hem donat un rol, com a societat ens ha fet gràcia donar-li un rol pel qual no ha estat creada, i aleshores disfuncionen aquí, no? Però, en canvi, per ser un agent conversacional sí que ha estat creada, i sí que per fer conversa està pensada i està pensada bé, i això... per mi obre unes portes a pensar en un futur on tothom estigui vinculat.
1: Anem-hi una mica, tu que ets una gran especialista. 2026, aquesta intel·ligència artificial, algun col·laborador del programa parlava també ja fa bastants mesos de la intel·ligència artificial agèntica, no? Com diferents sistemes especialitzats, cadascú en el seu àmbit d'intel·ligència artificial, col·laboren entre ells per poder executar una feina molt més precisa, molt més complexa, en aquest cas. Carina Gibert, com a gran especialista en el tema.
0: És veritat.
1: Cap on pot evolucionar aquesta intel·ligència artificial?
0: És veritat que ara es posa de moda això, però fixa't que nosaltres ja fa, no sé, 20 anys que tenim la branca dels sistemes multiagents, que tu has tingut aquí col·laboradors com el Ramon Sanguessa, que
1: han sigut
0: grans experts.
1: Un dels primers experts d'intel·ligència artificial, més d'una dècada, si ens escolta li enviem una cordialíssima salutació.
0: Ell era expert en sistemes multiagents,
1: no?
0: I els sistemes multiagents... I després nosaltres hem treballat durant molts anys amb una cosa que se'n diu Intelligent Decision Support Systems, no? Que ja són aquesta mena d'estructures de mecano on tens diferents
1: sí,
0: peces
1: d'acord.
0: que tenen diferents tipus d'intel·ligència artificial que interactuen entre ells i entre tots resolen un problema molt
1: sí,
0: gran,
1: d'acord.
0: Val? I això està una mica a la base de les institucions electròniques, dels sistemes normatius, de coses que ara sonen antigues però que estan a la base de les Smart Cities també,
1: sí.
0: no? I que nosaltres des del nostre grup, per exemple, fa molts anys que tenim un sistema d'aquests de suport a la presa de decisions a totes les depuradores del Besòs que està assistint al cap de planta perquè la qualitat de l'aigua del Besòs, mireu com era fa 20 anys i mireu com és ara, no? I això és gràcies a aquestes IAs que estan ajudant a com es fa el tractament de l'aigua, com si diguéssim, i et podria dir mil casos, no? Per tant, aquesta idea de gran sistema que combina moltes intel·ligències artificials per resoldre un problema gran, això no és nou, i ara li diem agèntic, però no és nou. Què ha canviat? Que el tipus d'intel·ligència artificial d'aquests agents ara és una IA generativa. Val? Llavors, jo també vull llançar un un avís aquí, perquè ara ja comencem a tenir algunes empreses, no?, que s'hi han bolcat, han volgut posar IA generativa tot arreu i tot de cop diu, oh, no, clar, això és resultant, no? Tenir un 80% de performance és molt ràpid, ho tens molt ràpid, però passar d'aquest 80 a un 95, que és el que necessitem per fiar-nos de la IA, ostres, això...
1: Costa
0: tant...
1: D'acord.
0: Que ja comencem a pensar que potser val més fer-ho amb un altre tipus de IA.
1: D'acord.
0: Perquè no només és que costi molt, és que per l'estructura que té la IA generativa... no tens mai la certesa de que ho pots garantir, com si diguéssim, no? Per tant, jo crec que haurem de, en els propers anys, haurem d'anar trobant l'espai just per aquesta IA generativa. Hi ha algunes coses que funcionen molt bé i que està molt bé fer-les servir, però potser no la pots fer servir per fer un model predictiu. Ho sento molt, jo crec que els models predictius d'aquí molt poquet ja es deixaran de fer en IA generativa, perquè no ho fa bé.
1: Sí, sí, que ja es constata que no ho fa bé.
0: No ho fa bé.
1: El temps se'ns escapa. Hem de comentar una última cosa. Mira, proposo una cosa a la Carina Gibert, a veure què li sembla. Com avui tampoc podrem parlar precisament de les dones dins del Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya, però seria molt interessant, si accepteu la invitació, que potser una vegada al mes us afegíssiu a l'equip de l'altra ràdio, i si et semblés bé, doncs en pocs dies ja podríem recuperar una altra vegada la Carina Gibert, precisament per explicar el paper de les dones dins del COINF i pròpiament el que està fent el COINF per promocionar el paper de la dona i establir un petit lligam, no?, de col·laboració entre COINF, les seves dones en aquest cas, i l'altra ràdio, si en aquest cas us ho penseu. I si és el cas, doncs podem establir la col·laboració ja de manera regular, com a mi queda feta la proposta.
0: Mira, a mi em sembla una invitació, sí? Extraordinàriament, doncs mira, interessant.
1: Ens agrada, sí, que ja, com a mínim, la degana del col·legi ara ja ho acabarà de valorar amb el seu
0: molt
1: equip.
0: Molt contenta.
1: Però abans que avui aquesta conversa, que veieu que és sumament atractiva, amb la catedràtica Carina Gibert, aquest concepte que una mica tu ja qüestionaves d'alguns usos que no estan adequats per com s'ha dissenyat la intel·ligència artificial, recupera una cosa que ha dit a més d'una ocasió el degà de la Facultat de Filosofia, La Salle Universitat Ramon Llull, el doctor Carles Llinàs, en el programa, parlant de pensament i tecnologia, el tenim cada mes amb nosaltres, i ell d'alguna manera invita a la reflexió, valorant que no té preu el disseny d'intel·ligència artificial, que és fascinant, la gent que l'ha creat, evidentment, però qüestiona el terme intel·ligència, no? D'alguna manera. Ell veu més que és com la simulació del pensament, no pas que la màquina en si realment pensi. M'agradaria saber, tu, com a experta i catedràtica també en aquesta qüestió, no és una paraula molt ben trobada comercialment, el concepte d'intel·ligència artificial, però realment ben bé intel·ligència amb tot el que suposa? Tu abans parlaves fins i tot d'aspectes del subconscient, podem parlar d'aspectes també que tenen a veure amb intel·ligències, sí, sí, sensorials de l'ésser humà, espirituals, coses que ens afecten en la nostra manera de pensar, que òbviament una màquina que està feta amb circuits electrònics, ni que sigui molt avançat, semblaria que a dia d'avui no podria ser així.
0: Clar.
1: El teu criteri per acabar avui, quin seria sobre això?
0: Fixa't, o sigui, si tu vas als orígens, en realitat, el grup de Dartmouth què busca? Busca, si és possible, construir màquines que es comportin de forma intel·ligent, no?, seguint aquests principis de la intel·ligència humana. Llavors, des d'aquest punt de vista, té tot el sentit del món que li diem intel·ligència artificial. I està clar que quan tu estàs parlant d'una màquina... No? Potser en aquell moment, quan parlàvem d'intel·ligència, estàvem pensant més en la intel·ligència cognitiva, val? I estàvem pensant en aquesta idea de raonament. Com es diu l'àrea de la intel·ligència artificial que fa sistemes experts? Raonament automàtic, no? Raona la màquina? No. És intel·ligent? Tampoc. Per això li posem automàtic i per això li posem artificial tot darrere, no? Per tant, a mi el nom no em sembla tan mal posat. Ara, sí que és veritat que... o sigui, no ens hem d'imaginar que una màquina sentirà, pensarà... No, o sigui, són màquines que imiten o fan...
1: Sí, aquest concepte de simulació és més imitar que simular.
0: M'agrada fer servir la paraula metàfora computacional.
1: Metàfora computacional.
0: Són metàfores computacionals de coses que tenim a la realitat.
1: Això ens ho apuntem. Metàfores...
0: computacionals
1: de la realitat.
0: Clar, o sigui, tu amb unes màquines fas una xarxa neuronal. No, fas una xarxa neuronal artificial, perquè acabaràs fent unes peces molt petites de software que tindran un comportament que paral·lelitza el que fa una neurona biològica, però són neurones les artificials, home, no, són unes peces de software. Llavors jo crec que s'ha d'entendre des d'aquesta perspectiva el terme. Ara, jo tenia un professor de lògica que era estimadíssim i que ara ja fa temps que no exerceix, com si diguéssim, que és el Ton Sales, no? Que era el meu professor de lògica, i en els anys 90 que nosaltres estudiàvem ens deia, home, intel·ligència artificial, mira, tu ara vas amb una màquina i li dius, quant fa 2.500 per 4.720? I tu diu, li tornes a dir, quan fa 2.500 per 4.720? I tu torna a dir, quan fa 2.500? No t'engega a fer passeig? No és intel·ligent aquesta màquina, perquè no hi ha cap humà que et respongui tres vegades una cosa i no digui, tu què et passa? No? Per tant, clar, quan parlem d'intel·ligència hi ha les emocions, hi ha tota una altra sèrie de coses.
1: L'interior del propi ésser humà.
0: Clar, que no són el raonament, i per tant, bueno, és veritat.
1: Si fa falta, en aquest cas, cultura tecnològica, que és el que tota la modèstia històricament en 46 anys he intentat fer l'altra ràdio, que ara per sort hi ha molta gent que ho fa, no? Conèixer-ho, no?
0: I que ho feu molt
1: divulgació,
0: bé, i és molt d'agrair.
1: No? Divulgar, sí. Conèixer...
0: Bueno, i posar les coses en
1: context. Clar. I no només, evidentment, que és lícit, clar, algunes empreses que tenen un interès, com avui ha sortit, clarament
0: comercial,
1: per vendre-ho, perquè són diners, perquè és un gran negoci. Doncs avui ens ha agradat moltíssim poder conversar tranquil·lament amb la doctora Carina Gibert, com hem dit, últimament, de fa pocs mesos, medalla d'or del Parlament de Catalunya, una de les grans especialistes, com heu constatat, en intel·ligència artificial de casa nostra, una gran mestra de les universitats, en concret a la Universitat Politècnica de Catalunya, la degana del Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya, que jo ja intueixo que ben aviat, doncs, cada mes també podrà aparèixer a l'altra ràdio amb seccions breus. Carina,
0: moltes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Ha estat un plaer.
1: I ens retrobem aviat.
0: Encantada.
2: L'altra ràdio, amb Sintoniqui.
1: I en aquest punt d'aquesta edició de l'altra ràdio és un plaer poder conversar uns minuts amb en Guillermo Orduna, un professional molt lligat a la història de Ràdio Nacional d'Espanya. Ell ens està esperant a Madrid. Va començar la seva trajectòria el 1976, va tenir responsabilitat, en aquest cas, amb emissores de Ràdio Nacional d'Espanya en el País Basc. Va participar, doncs, a la dècada dels 80, dels 90, amb molts programes informatius, alguns locals de Ràdio Nacional d'Espanya a Madrid, altres de caire estatal. Va ser fins i tot corresponsal del 89 al 93 de Ràdio Nacional d'Espanya a Roma i a la Ciutat del Vaticà. I una de les característiques també importants d'ell, que ara potser és el primer que li demano, és que en el moment que es va posar en marxa Radio 5 Todo Noticias, 18 d'abril del 1994, aquesta fórmula informativa d'aquesta corporació, precisament la primera veu que va sonar la emissió inaugural de Radio 5 Todo Noticias va ser la del Guillermo Orduna. No ve avui tant el Guillermo, que ara alguna cosa ens dirà d'aquell dia, parlar de la seva trajectòria, com d'un projecte que ha tirat endavant de ràdio per internet, francament interessant i original. Guillermo, benvingut a l'altra ràdio, i m'agradaria saber algun record d'aquell 18 d'abril del 94 davant del micròfon de Radio 5 Todo Noticias com a primera veu de l'emissora.
3: Moltes gràcies. Bueno, pues sí, son montones de recuerdos los que me has reavivado en este momento. Pero sí, pues uno de los momentos, bueno, un poco por casualidad, pero yo estaba allí, como tú dices, y me tocó ser el primero. La verdad es que sí que lo trabajamos bastante y pusimos en marcha Radio 5 Todo Noticias, que todavía sigue hoy con una vida espléndida, un proyecto, desde luego, de los más interesantes que ha hecho Radio Televisión Española, y del que estoy, pues, muy orgulloso. Fue difícil, pero conseguimos hacer algo que no se suele hacer mucho, y es ensayar. Es decir, no salir al aire durante muchos días, hacer emisiones piloto, digamos, y eso pues facilitó mucho las cosas. Y después, además, era un momento muy difícil porque había que utilizar las cintas, todo aquello que es mucho más complicado que la radio digitalizada de ahora.
1: Clar, és veritat, estem parlant encara de l'any 94, va passar poc temps i evidentment ja van començar els sistemes digitals, el cèlebre Mark for Wind, aquells discos magneto-òptics, no? El món de la tecnologia, que el Guillermo Orduna coneix molt bé, perquè ell, a banda de ser un excel·lent periodista, a més, els seus inicis els va fer com a tècnic de so i comença el 1976 a Ràdio Nacional d'Espanya, però és que aquí hi ha una curiositat i aprofitem, Guillermo,

0: El sonido de la historia, 2001-2010. Un nuevo milenio.
1: Los historiadores más serios dicen que falta perspectiva todavía para saber si el 11 de septiembre de 2001 comenzó una nueva era. Sí que puso el punto de inflexión al cambio de milenio. Y muchas cosas cambiaron.
2: I així va seguint aquest flashback sonor que fa Guillermo Orduna a Jota Ràdio. Ahir us ho ha dit, Tuning o Ràdio Punes. El web personal del Guillermo també val la pena la visita, www.guillermoorduna.com, tot seguit i amb dues os, www.guillermoorduna.com. Hi ha molta cosa escrita, molt material gràfic, fotogràfic, de professionals, d'emissores de ràdio, de la seva pròpia trajectòria, però també, Guillermo, per acabar, tens altres llocs, tens un canal de YouTube i també t'has animat a fer un podcast d'història radiofònica. Digue'ns el canal de YouTube, com el podem localitzar i com es diu el podcast.
3: Sí, he hecho casi el milagro de ponerle imágenes, que no es nada fácil, a la historia de la radio. Pero bueno, pues lo he conseguido poco a poco, trabajando ese aspecto y dando pues una visión, yo creo que es muy ilustrativa de lo que ha sido la radio, en ese canal de YouTube, también con mi nombre, Guillermo Orduna, en YouTube, y con algunos podcasts también en iVoox, en Spotify, en fin. Intentamos, Sintu, que nuestro legado quede plasmado y repartido por todos los sitios donde se pueda.
2: El podcast que és Rebobinados, oi? El títol, no? Rebobinados, sí. A dins d'iVoox, com us diu el Guillermo, el podíeu escoltar. Jo us recomano sincerament que escolteu tota aquesta recopilació de sons del passat d'un excel·lent periodista radiofònic com és en Guillermo Orduna, al qual jo agraeixo en aquest cas també públicament, no? Com deia ell, des de l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona, la inestimable col·laboració que hem establert mútuament i que ens uneix, no?, de manera totalment desinteressada per part seva o per parlar de qui us parla, aquesta estima, no?, pel nostre mitjà de comunicació i pels seus professionals. Guillermo, com diem nosaltres al programa, sobretot, molt bona ràdio.
3: Ha sido un placer, muy buena radio.
2: I en aquesta edició més tranquil·la de l'altra ràdio, sense col·laboradores i col·laboradors habituals, entrem en el que serà l'últim bloc del programa i em fa molta il·lusió que avui ens visiti una companya d'ofici, fa ja molt de temps, però és la nostra actual directora Ràdio Nacional d'Espanya, Catalunya Ràdio 4, la periodista Sònia Urbano. Sònia, benvinguda a l'altra ràdio.
4: Hola, molt bona nit, Cinto, bona nit a tothom.
2: Content de veritat de poder fer aquesta conversa, bàsicament no tant ja per parlar de la teva funció com a directora, que també pot sortir al final, sinó, com a vegades fem al programa, una mica repassar trajectòries professionals. Jo diria, amb alguna entrevista que et vaig escoltar, i m'agradaria molt que ens ho expliquessis aquí breument de viva veu, que els teus orígens eren en una ràdio del tercer sector quan tu eres molt jove, MK3, si no em falla la memòria, però que hi havia un gran lligam amb una situació molt especial que vivia la teva mare.
4: Sí, de fet, no podem dir que era jove, era una nena, com qui diu, perquè tenia 8 anys. La meva mare era locutora de ràdio, llavors ella estava col·laborant amb MK3, i jo, per mi la ràdio sempre ha estat un joc, perquè l'he viscut a casa, llavors vaig entrar en un estudi contigu i vaig posar-me a jugar a la ràdio davant d'un micròfon a presentar un programa. I la direcció ho va escoltar, li va agradar molt, i llavors vam proposar fer aquest programa infantil, que era un magazín matinal els dissabtes.
2: A quina emissora estava la teva mare?
4: La meva mare va estar a la SER, a Manresa.
2: A Manresa?
4: Sí, ella és de Manresa.
2: A l'emissora on hi ha un estudi dedicat a la gran Maria Matilde Almendros.
4: Efectivament.
2: Companya de Ràdio 4, ja que estem a 50 anys, no?
4: Efectivament.
2: El gran temps obert amb Enric Friola. Per tant, el que seria Ràdio Manresa, una de les emissores històriques que encara està funcionant, la mare de la Sònia Urbano, i a partir d'aquí aquest lligam que és ben curiós. I clar, entrada ja, pròpiament, no? Evidentment, tu hi estudies, et formes com a periodista, però si també no em feia la documentació, Televisió entres l'any 1998 com a productora, redactora i també participant en algunes coses de locució a No és un dia qualquiera de Ràdio Nacional d'Espanya. Per tant, podríem dir 1988, una persona extremadament jove que entra, podríem dir que redacció, feines bàsiques, producció i, evidentment, des de finals del 2025 que arriba a ser la directora, precisament, de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya, es fa tots els papers a l'AUCA. D'aquell inici de finals dels 80 en aquella Ràdio Nacional d'Espanya

0: Jo, on jo volia ser des de molt petita, 24 hores en directe, en antena. Vaig fer...
1: Si ho faràs quan et clonin la veu, t'hi estaràs tot el dia.
0: No sé si em fa molta gràcia, això és un debat per un altre dia.
1: Veus, Ràdio Sony Urbano, non-stop, non-stop. Home, amb la quantitat d'hores que has fet, si estessin totes enregistrades, déu-n'hi-do.
0: Molt probablement, sí, 27 anys donen per moltes hores.
1: Perquè, clar, tu també és on aquesta dualitat, que durant força temps, lligada a la presentació de programes, no? Podríem dir, ets una persona del món radiofònic molt camaleònic, i tot, francament, és la meva opinió, francament, molt ben realitzat, molt ben fet, presentant diferents programes o dins, diguem-ne, d'altres programes amb els equips, doncs lligada al molt de gust de la Sílvia Tarragona, per exemple, Batecs dels carrers, Gent de món, Serà la lluna, Oberes festius, D'avui no passa, jo et recordo amb el gran Ramon Fornós també a èpoques a les tardes fent el magazín de tarda.
0: D'avui no passa.
1: D'avui no passa,
0: sí,
1: que
0: sí,
1: també podríem dir va ser una mica el teu punt final al que seria programes.
0: Sí, efectivament.
1: Quines característiques tu ara que ets directora de Ràdio Nacional d'Espanya, Catalunya i també de Ràdio 4, tu creus que ha de tenir una persona que vulgui fer programes? Allò que una mica tu primer t'hi fixes per fer programes.
0: El primer de tot és que jo crec que el més important és que comuniqui. És a dir, ser periodista és una cosa, ser comunicador és una més a més, no? Transmetre. Jo crec que això és una de les primeres coses que són necessàries perquè una persona pugui dirigir i presentar un programa. Comunicar.
1: Comunica, en aquest cas. La Sònia Urbano també passa per Ràdio 1, 2007, 2009, per exemple, forma part de l'equip de Assuntos Propios amb Antoni Garrido, un altre gran comunicador, presenta i dirigeix No és un verano cualquiera. A la temporada 2009-2010 va codirigir i presentar La tarda en vivo, a Ràdio 5, per tant, també fent ràdio per tot l'estat, però després de 14 anys passes ja, que és el que has desenvolupat en els últims anys, els serveis informatius, no? Del 2013, per exemple, al 2019, edites i presentes ja l'informatiu Edició Vespre i arribes a ser també cap d'informatius d'aquesta emissora previ al càrrec de directora de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya. A l'àrea d'informatius, les quatre característiques també que se li pot demanar a una periodista radiofònica que faci informatius...
0: És complicat, perquè són moltes característiques, però el primer que jo diria és que és una... El primer és tenir olfacte. Crec que és el primer. Després, saber concretar les coses i saber fer un mapa mental per explicar-les en poc temps d'una manera molt clara.
1: Molt clara, d'acord.
0: Efectivament. I també tenir un llenguatge, fer servir un llenguatge sense tecnicismes que pugui arribar molt fàcil a la població. I després no tenir horaris i tenir moltes
1: això,
0: ganes.
1: Això, precisament, en el moment que nosaltres fem
0: la
1: conversa, no fa gaire dies, no? Malauradament, degut els accidents també que es van produir, un accident de tren a Catalunya ara ja fa uns quants dies degut al mal temps també, doncs sí. Aquella nit, tot i ser directora de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya, vas adoptar una mica el teu paper, no? Clarament lligat als informatius també de moltes hores i hores sense dormir, que això a vegades el públic escolta ni ho ha de saber, però que passa en aquest ofici. I una de les últimes curiositats que hi ha és que gairebé això de les 24 hores Sony Urbano fent programes, no, però escolta, tant la seva veu sí, perquè des de l'1 de setembre de 2025, Sony Urbano en castellà és la veu corporativa de Ràdio Nacional d'Espanya, indicatius, caretes de programes, noms de presentadors, amb aquesta magnífica locució que també sempre t'ha acompanyat, que com dèiem, és una persona molt camaleònica, no? Hem parlat de programes, hem parlat d'informatius, i ara podríem dir d'una veu pròpia més d'un gènere com publicitari, corporatiu. Com va arribar la proposta ja per acabar, perquè ja se'ns en va el temps?
0: Doncs va ser una proposta totalment inesperada, i saps el que em fa amb més il·lusió de tot? És que és la primera veu corporativa d'una dona.
1: Clar, a Ràdio Nacional
0: no
1: és cert,
0: cap.
1: No n'hi ha hagut encara cap.
0: No, i això em fa molta il·lusió, i és una manera també de seguir una mica vinculada amb el micro, ara que li ha hagut de deixar ja fa alguns anys de forma continuada.
1: Per tant, aquell coquet l'has pogut apaivagar, ho podràs mantenir sent directora de Ràdio Nacional d'Espanya,
0: sí,
1: o sigui, podràs intentar mantenir-ho.
0: Sí, sí.
1: I el paper de la dona, per acabar. Com a directora jo crec que he fet càlcul, si m'equivoco, m'excuso, en els últims segons, crec que ets la cinquena dona directora de Ràdio Nacional d'Espanya. A Catalunya, crec que la primera va ser Anna Maria Bordes, i ja es parlem dels anys 90.
0: Exacte.
1: Costa encara trobar dones dirigint, per exemple, a Ràdio Barcelona no n'hi ha mai cap. Jo diria que a Catalunya Ràdio hi va haver-hi Montserrat Minovis, una única directora, si no m'equivoco, com a emissora. No? Encara costaria això?
0: Doncs mira, sincerament et diré que cada vegada menys, i que ara Ràdio Nacional d'Espanya, Catalunya Ràdio 4 som un exemple, perquè ja tenim quatre directores, Girona, Lleida, Tarragona,
1: i
0: tota la direcció d'RN Catalunya Ràdio 4, som dones.
1: Doncs escolta'm, Sòria, felicitats per aquesta trajectòria magnífica, que vagi molt bé la direcció.

0: De Ràdio Nacional d'Espanya, Catalunya, Ràdio 4, i de veritat que un altre dia amb tranquil·litat seguirem conversant i parlant de ràdio que ens agrada tant a la Sònia Urbano com a qui us parla.
1: Moltíssimes gràcies,
0: Sònia, bona feina. A tots vosaltres, gràcies per escoltar aquesta edició especial de l'Altra Ràdio i sobretot, molt bona ràdio.

Ei, família, què tal? Com esteu? Avui us porto un programa molt curiós. No pel programa en si, sinó per la música del grup de què us parlaré. Un grup format l'any 1986 i que va publicar 5 discos fins que es van separar l'any 1993. Tot i ser un grup molt alternatiu, molt original, fins i tot diria rarot, i molt poc comercial, van tenir una certa dosi d'èxit al Regne Unit, malgrat ser de Boston, Estats Units. Al seu país no van triomfar gaire, fins molts anys més tard, quan es van convertir en un grup de culte i han fet gires mundials. Però ja en la seva època, tot i el seu poc èxit, van influir moltíssim tota una generació de grups que sí que van tenir més èxit, com Smashing Pumpkins, Weezer, Radiohead i, sobretot, Nirvana, fans declaradíssims de la banda i de la qual van adoptar els enormes contrastos entre les parts més suaus de les seves cançons i les més potents. Parlem d'un grup format pel cantant, guitarrista i compositor Black Francis, el també guitarrista Joey Santiago, la baixista Kim Deal i el baterista David Lovering. Uns quants potser ja sabeu de quin grup parlarem avui, oi? Benvinguts, doncs, a aquest episodi del Pop d'abans molava més, dedicat als Pixies.

Hem començat aquest episodi dedicat als Pixies amb Levitate Me, la cançó que tanca el seu primer disc, titulat Common Pilgrim, un EP de 8 cançons que en principi formaven part d'un total de 17 cançons que havien gravat a la maqueta que va cridar l'atenció de la discogràfica 4AD. Tot i que el grup hauria preferit que el seu primer disc tingués totes les 17 cançons, el president del segell va decidir publicar-ne només 8 perquè considerava que les altres eren més fluixes. S'ha de dir que totes les cançons descartades menys una es van acabar publicant regravades en els futurs discos del grup. Una altra de les cançons d'aquest primer disc dels Pixies, que trobo que defineix molt bé què és aquesta banda, una pura bogeria, una bona anada d'olla, és una cançó que m'encanta, mai millor dit, ja que es titula Isla de Encanta.

0: Com heu notat, pràcticament la totalitat d'aquesta Isla de Encanta és en espanyol, o semblant, i és que el cantant i compositor del grup, Black Francis, havia passat un temps a Puerto Rico i havia après una miqueta l'idioma, no massa, tampoc ens passéssim, com es pot veure en una altra cançó d'aquest primer disc de Pixies. A veure si enteneu quina és la frase que repeteixen a les tornades d'aquesta Vamos.
1: He estado pensando sobre viviendo con mi sister en New Jersey. Ella me dijo que es una vida buena ya.

Què, heu entès la frase de les tornades, oi? Vamos a jugar por la playa. O millor dit, vamos a jugar por la playa. Cantada alhora per Black Francis i la baixista Kim Deal, que per cert es va unir al grup quan només en formaven part Black Francis i Joey Santiago i havien posat un anunci dient que buscaven baixista a qui li agradés el grup de folk dels 60 Peter, Paul and Mary i el grup de rock alternatiu dels 80 Husker Du. Déu-n'hi-do, quins gustos més variats. No va respondre gaire gent a aquest anunci. De fet, l'única persona que es va presentar a la prova va ser Kim Deal. I no portava baix, ja que no en tenia, no n'havia tocat mai cap.

i després se'ls va sumar David Lovering, que Kim Deal va conèixer al seu propi casament. Un grup tan curiós com les seves cançons. Mireu, si no, aquesta, I've Been Tired. One, two.

0: L'any després d'aquest disc de presentació, els Pixies van treure el seu segon disc, titulat Surfer Rosa, amb 13 cançons amb l'estil inconfusible de la banda, entre els quals hi trobem una de les seves cançons més famoses, que apareix a la llista de les 500 millors cançons de la història de la revista Rolling Stone i a un munt de sèries i pel·lícules, inclosa l'escena final del Club de la Lluita, que l'any 1999 va contribuir a fer que molta més gent conegués aquesta Where is My Mind?
1: Stop.

Aquesta Where Is My Mind és la cançó més escoltada del grup Spotify amb diferència. Té diversos discos de platí i va ajudar a donar a conèixer el seu segon àlbum Surfer Rosa, produït pel mític Steve Albini, un disc que, tot i ser molt alternatiu, vaja, que no era pop comercial, va tenir força èxit a Europa. Fins i tot les revistes Melody Maker i Sounds li van donar el premi de millor àlbum de l'any. I és que és un molt gran disc, amb cançons enormes, com aquesta composta i cantada per la baixista Kim Deal, una meravella de cançó titulada Gigantic.

Aquest Gigantic, el primer single dels Pixies, va entrar a les llistes del Regne Unit al número 93 en aquesta versió que acabem d'escoltar, que és lleugerament diferent a la del disc Surfer Rosa, ja que la van regravar de nou sota la producció de Gil Norton expressament perquè sonés més a single, i els va agradar el resultat, ja que pel següent disc de la banda van tornar a comptar amb aquest productor de Liverpool, que els va ajudar a manufacturar un dels millors discos de la història. I no només ho dic jo, l'any 2003 la revista Enemy el va considerar el segon millor àlbum de la història. La revista Pitchfork el va considerar el quart millor disc dels anys 80. I la revista Rolling Stone el col·loca a la posició 141 dels millors discos de la història. Hi ha una mica de disparitat d'opinions, que és ben normal quan un disc és tan peculiar com aquest, però el que està clar és que sigui el número 2 o el 141, aquest Doolittle, publicat l'any 1989, és un dels millors discos de la història i comença amb aquesta cançó tan interessant en què la veu salvatge de Black Francis contrasta amb els coros suaus i agradables de Kim Deal, aquesta Debaser.

Beisa, aquesta cançó de Pixies inspirada en la pel·lícula surrealista de Dalí i Buñuel, Onxien Andalú, dona el tret de sortida a l'aclamadíssim tercer disc de la banda, un disc ple, farcit de cançons enormes i amb els trets característics dels Pixies, que inclouen una enorme varietat vocal de Black Francis, els canvis abruptes de dinàmica, ara fluix, ara de cop fort, ara de cop fluix, i una cosa molt curiosa que sempre m'ha fet molta gràcia, és una mica de friquis, eh? És que moltes de les cançons, les rodes d'acords són de tres compassos, no pas de múltiples de dos com sol ser normal. Això tan curiós ho trobem en moltes cançons del disc, inclosa la tornada d'aquesta meravellosa Wave of Mutilation.

Wave of Mutilation, aquest exemple de cançó que amb prou feines arriba als 2 minuts, com moltes dels Pixies, i això que el productor del disc, Gil Norton, insistia que les cançons fossin més llargues. Sort que no li van fer cas. Per mi és una de les gràcies del disc, i dels Pixies en general. I, de fet, si fossin més llargues, en cabrien menys en aquest programa. Ja em va bé així, ja que em vull posar un munt. Com, per exemple, la 5ª cançó del disc, la cançó més pop de tot el repertori dels Pixies. Aquesta, Here Comes Your Man.

Aquesta, Here Comes Your Man, es nota que és una cançó molt diferent al que solien fer els Pixies, i és que la va escriure Black Francis quan encara era adolescent, i de fet, és una de les cançons de la primera maqueta que es van descartar per al primer disc. I encara diré més, el grup no volia ni tan sols gravar-la per a la maqueta, ja que la consideraven massa pop, però el productor Gil Norton va demanar de rescatar-la per al tercer disc, i tot i que Black Francis li feia vergonya cantar-la, al final hi va accedir, i va ser tot un encert. Here Comes Your Man va sortir com a single i va arribar al número 54 a les llistes britàniques i al número 3 a les llistes de rock alternatiu d'Estats Units, un resultat semblant al que va obtenir l'altre single extret del disc, una altra meravella de cançó, la primera on hi toquen músics externs als Pixies, una secció de corda composta per dos violoncel·listes i dues violinistes. Es tracta de Monkey Gone to Heaven.

Monkey Gone to Heaven, aquesta grandíssima cançó que parla sobre com l'ésser humà llença les seves escombraries al mar, però amb el to surrealista característic de Black Francis, que, per cert, òbviament, no es diu Black Francis, ni tan sols es diu Frank Black, que és el nom artístic que va adoptar posteriorment en solitari, sinó que el seu nom real és Charles Michael Kittredge Thompson IV. Déu-n'hi-do. No m'estranya que es canviés el nom. I la que també es va canviar el nom, però malament, va ser Kim Deal, que en els dos primers discos dels Pixies consta com a Mrs. John Murphy, és a dir, la senyora de John Murphy, que era el seu marit. Quin horror! Sort que en aquest tercer disc ja apareix com a Kim Deal, si no encara hauria passat a la història de la música com a senyora de John Murphy. I de Mrs. John Murphy passem a Mr. Greaves, una de les cançons més curioses del disc. I mira que n'hi ha per triar i remenar. Fixeu-vos què fa amb la veu Black Francis a aquesta Mr. Greaves.

0: Mr. Greaves, una altra de les cançons del disc Doolittle, amb rodes d'acords de tres compassos i una gran varietat vocal de Black Francis, que, alerta, no és l'únic que canta aquest disc. Hi trobem també una cançó cantada a dues veus entre ell i Kim Deal i, sobretot, la gran sorpresa, una cançó cantada ni més ni menys que pel baterista David Lovering. I no és una cançó qualsevol, és una paròdia portada a l'extrem de les cançons d'amor, amb una estrofa on només hi ha xiulets, els quals el bateria respon simplement amb
1: "Yeah",
0: i tota la banda diu en un rere l'altre i després a l'uníson "I love you". Tot això és l'estrofa, perquè veieu com se'n fotien. Però la cançó té molta gràcia, de fet està tota plena de detallets, com per exemple just a l'inici, on sentim cridar dues vegades
2: "Mou el cul!",
0: al qual es respon
2: "No massa fort!".
0: Ja veieu, és una meravella aquesta "La La Love You".

0: La La Love You, una de les cançons més curioses del tercer disc dels Pixies, però no sé si la que més, ja que déu-n'hi-do la que posarem ara, una de les millors cançons sens dubte del grup. Ho té tot, originalitat, ganxo, melodies, falsets, crits, rodes de cors de tres compassos, cors de la Kim Deal i un títol molt curt, d'una síl·laba, aquesta.
1: Hey! Been trying

Hey, una de les cançons més aclamades del disc Doolittle dels Pixies, un àlbum que acaba amb una cançó amb la dinàmica flush-for-flush tan característica dels Pixies i que té una temàtica bíblica, com altres cançons del disc. En aquest cas, la història de Samsó i Dalila. La cançó en qüestió és Gouge Away.

Gaucho Way, l'última cançó del disc Doolittle dels Pixies, un dels millors àlbums de la història, però que també té el seu punt negatiu, i és que durant la gravació la relació entre Black Francis i Kim Deal va quedar molt malmesa, en part perquè Kim Deal volia incloure més cançons seves al repertori dels Pixies. I a la gira de presentació del disc les coses van empitjorar. Durant un concert a Stuttgart, el cantant li va llançar una guitarra a la baixista, i a Frankfurt ell es va negar a tocar. A partir de llavors els dos es van deixar de parlar, i l'atmosfera del grup va quedar tan malmesa que cap d'ells no va assistir a la seva pròpia festa de final de gira i es van prendre un temps sabàtic. Poc després van tornar a la càrrega per enregistrar el seu quart disc, titulat Bossa Nova, publicat l'any 1990. Però no van tenir gaire temps per preparar ni assajar el disc, i no els va quedar un àlbum tan brillant com l'anterior, tot i tenir algunes grans cançons com aquesta, Veloria.

L'any següent, ja el 1991, els Pixies van publicar el seu cinquè disc, titulat Trompe Le Monde, un àlbum en què es troba a faltar més protagonisme de Kim Deal, ja que no hi aporta cap composició i pràcticament ni se la sent cantar. La seva relació amb Black Francis ja estava sota mínims, i a inicis de 1993, el cantant va anunciar que el grup se separava. A la baixista i al bateria els en va informar per fax. Black Francis va començar una carrera en solitari com a Frank Black, mentre Kim Deal va formar el grup The Breeders amb la seva germana bessona Kelly i van tenir força èxit a l'escena alternativa amb cançons enormes com Cannonball. 10 anys més tard, la fama dels Pixies havia augmentat considerablement, les tibentors s'havien suavitzat i el grup va decidir reunir-se. Des de llavors, no han parat de fer concerts i han tret diversos discos. Això sí, des del 2013 sense Kim Deal. Acabem el programa d'avui dedicat als Pixies amb el segon single del disc Trompe Le Monde, una cançó dedicada a l'arquitecte Alexandre Gustave Eiffel, aquí rebatejat com a Alec Eiffel. I això és tot per avui. Espero que hagueu gaudit molt del programa. Ens veiem la setmana que ve a un altre episodi del Pop d'Abans Molava Més. Fins llavors, moltes gràcies.

0: encetem aquest matí de Ràdio 4, edició estiu d'avui dilluns 27 de juliol del 2026. En aquesta última setmana de juliol, per molts, són els últims dies de feina abans de les vacances. I per altres, les vacances ja han començat. Sí, quin sigui el vostre cas, que potser no en feu i sou com nosaltres, gràcies per triar-nos per començar el dia. I ho fem molt pendents, com aquests últims dies, com aquestes últimes hores, de la calor, les temperatures que continuen disparades a bona part del país. Avui, una mica més tranquil·les aquí a casa nostra, a l'espera de que a mitjans de setmana tornin a pujar. Una situació que no només afecta el nostre dia a dia amb la calor, sinó que també incrementa i molt el risc d'incendis. I precisament aquest és l'altre gran focus informatiu. Els bombers continuen treballant en diversos incendis forestals a Espanya, especialment a Castella i Lleó i a Madrid, també a Castelló. I només el d'Àvila, el de Castella i Lleó, s'ha convertit ja en l'incendi més gran de la història d'Espanya. Les altes temperatures, el vent i la sequera estan complicant les tasques d'extinció, uns focs que recorden que ens trobem en un dels moments més delicats de l'estiu i que cal extremar i molt les precaucions. Avui parlarem de com la calor afecta el nostre cos, perquè no tothom la suporta igual, quins són els riscos reals d'aquestes onades de calor que cada vegada són més freqüents i més intenses. Parlarem també d'aquesta calor extrema i dels incendis. Ho farem amb una geòloga experta en incendis. A partir d'aquí obrim 4 hores de ràdio per explicar-vos tot allò que està passant. Repassarem l'actualitat, escoltarem les veus dels qui més en saben, dels experts, descobrirem també històries, tindrem cultura, entreteniment, bon humor i, com sempre, molta música per acompanyar-nos. Tant si esteu comptant les hores per començar les vacances, com si us toca treballar com nosaltres i ja gaudiu també potser d'uns dies de descans, nosaltres estarem aquí fins les 12 i també hi serem fins a principis de setembre. Pugeu el volum de la ràdio perquè tenim moltes coses per explicar-vos. Abans, però, informació a servei. I parlàvem ara del temps, per tant anem cap a l'EMET a conèixer quin temps farà avui. Noelia García, bon dia.
1: Bon dia. Avui dilluns a Catalunya comença la setmana amb temps estable i pugen les temperatures. Avui serà un dia més càlid amb màximes de 25 graus a Lleida, 33 a Girona i 30 graus a Barcelona i a Tarragona. Durant la setmana pujaran notablement les temperatures. Avui serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Aquest matí vent moderat a Tarragona i a l'Empordà. És una informació d'EMET.
0: I anem a conèixer què passa avui aquí al matí de Ràdio 4 edició estiu. Ens informarem de tot el que està passant al món, ara us ho dèiem, i també parlarem amb experts. A banda de tot això, tindrem l'agenda cultural, com cada dia, i la Lorena Amo, que ens portarà cap a un racó misteriós de Catalunya. Avui ens quedem a Barcelona i visitarem el Parc Güell. A més, parlarem de la conversa social, d'allò que s'està parlant al carrer i també a les xarxes. Aquest cap de setmana va haver-hi un dels esdeveniments més grans pel que fa al streaming, pel que fa als directes a internet. Va ser la Velada de l'Año, aquest esdeveniment de boxa que organitza Ibai Llanos, i en parlarem perquè tothom pugui conèixer què és això, no? Molta gent no sap ben bé què és, no sap ben bé qui són aquestes persones que hi participen. Doncs en parlarem, i en parlarem amb una persona que és propietària de clubs de boxa, i li preguntarem què és això, com es pot preparar una persona per fer un esdeveniment d'aquest tipus. Cap a les 9 del matí ens visitarà el nostre expert en actualitat internacional, el Vicenç Sanclemente. Amb ell parlarem de la situació que hi ha al Sàhara, i cap a 9:45 del matí, el que us avançàvem abans, parlarem de la calor extrema i els incendis. I també ens preguntarem si la calor ens afecta a tots igual o no. Cap a les 10 del matí parlarem amb una persona que en tenim moltes ganes. S'ha convertit en un dels fenòmens musicals d'aquest estiu. Ell es diu Naïm i canta cançons com El cargol treu banya o Plou i fa sol, però li dona una volta. Si no sabeu de què us estem parlant, quedeu-vos, perquè segur que us cridarà molt l'atenció la proposta del Naïm. També parlarem d'un festival que és el Dansàneu, i concretament entrevistarem el Lluís Florit, el director del Parc Nacional d'Aigüestortes, perquè allà es fa un dels esdeveniments del Dansàneu, i el Carlos Cuevas, un actor molt reconegut a casa nostra també internacionalment perquè participa en aquest esdeveniment, el Dansàneu. També ens visitarà la Pat Illa, la nostra col·laboradora de feminismes. Amb ella li donarem una volta a tot el que té a veure amb el futbol, amb la violència i com ens afecta això a les dones. I ja acabarem el programa a l'última hora recordant l'estiu de l'any 2008 amb la nostra màquina del temps, i vindrà el Marc Leirado per parlar de les vacances dels famosos. Ara sí, quan són les 8 i 5 minuts del matí, entrem en matèria informativa. I és que la consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà avui al Parlament per donar explicacions sobre la incidència tècnica que invalida els resultats de les últimes proves PISA que s'han fet a Catalunya. Jordi Vila, bon dia.
2: Bon dia, Maria. Davant les crítiques de l'oposició, el govern assegura que es tracta d'un problema tècnic. Joaquín Calvente.
3: L'embolic amb les proves PISA té a veure amb una errada estadística, ja que s'ha exclòs un nombre d'alumnes superior al permès per la normativa de l'OCDE. Per tant, els resultats no es podran comparar de forma vàlida amb els anteriors ni tampoc amb els d'altres territoris. Aquest diumenge, el president Illa, de viatge institucional al Vietnam, ha donat el seu suport a la consellera Niubó i ha avançat la seva compareixença avui al Parlament per donar explicacions.
4: S'ha tractat d'una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de fer aquesta prova i no pas en cap altra consideració d'aquest tipus. Insisteixo, demà la consellera donarà les seves explicacions i per deixar les coses clares també de ben començament, té tot el meu suport la consellera.
3: Junts demanarà responsabilitats polítiques a la consellera Niubó pel que consideren un escàndol mayúscul i retreuen que el govern no ho hagi comunicat fins ara quan estaven alertats des del març. Els juntaires recorden que el Parlament ja va reprovar i demanar el cessament de Niubó, qui arrossega, diuen, massa crisis i no ha tingut la capacitat de resoldre el conflicte amb els docents, motiu pel qual, recorden, el proper curs començarà amb una vaga.
0: I avui és el primer dia feiner després de la represa del servei de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, després de l'esvoranc que hi va tenir lloc la setmana passada.
2: Els trens hi circulen des de diumenge al matí, però amb una limitació de velocitat. Maria Gómez.
5: L'esfondrament d'un pou de les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac va obligar a suspendre la circulació dimecres passat. Durant el cap de setmana, DIF ha treballat en la reparació de l'esvoranc i dissabte a la tarda, Renfe ja va començar amb les anomenades marxes blanques per tal de comprovar la seguretat de la via abans de poder recuperar el servei ferroviari. Diumenge, primera prova de foc amb uns usuaris resignats.
6: Esto me agota. Porque, bueno, tú sales de trabajar con un horario, unas cosas, y cuando llegas a casa no sabes cuándo vas a llegar.
7: Retraso día sí, día no y tal. Claro, es complicado con todas las obras.
5: Varias incidencias en pocos días. A més d'aquest esfondrament, la fuita de gas a Sants o l'esvoranc a Sant Gervasi per les obres de la línia L9 del metro de Barcelona. Preguntat per aquests incidents, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ho té clar.
8: Sap per què hi ha accidents? Perquè hi ha obres. S'han d'extremar les mesures, evidentment, perquè no hi hagi, però hi ha, efectivament, molt volum d'inversió pública a Catalunya. Com feia anys que no vèiem. Per això, entre altres raons, no hi havia accidents.
5: Un Illa que també demana augmentar les mesures de protecció per evitar més accidents.
0: I parlem d'un altre esvoranc, perquè les inspeccions sobre l'esvoranc causat per les obres de la línia 9 del metro al barri de Sant Gervasi, de Barcelona, evolucionen favorablement i aquesta setmana més veïns podran tornar a casa seva. Cristina Martín.
9: Seran els veïns del carrer Rubinstein número 6, tot i que encara no se sap el dia que podran tornar. La setmana que ve també ho podran fer els veïns de Sant Gervasi de Cassoles número 54. Això suposarà que hauran tornat a casa més del 60% dels veïns afectats. El 40% restant dels veïns es mantindran desallotjats. Corresponen a 4 blocs dels carrers Rubinstein i Teodora a la Madrid. Pilar Díez, delegada del govern a Barcelona.
10: Encara s'ha de continuar amb les actuacions i els treballs d'inspecció d'auscultació i no podem precisar quan retornaria aquest 40%.
9: El govern ha activat ajudes de fins a 2.000 euros per família per cobrir les despeses que el desallotjament els hi ha suposat. També se'ls hi donarà l'opció de deixar de pagar el lloguer.
0: D'altra banda, els pagesos de les comarques lleidatanes es reuneixen aquest dilluns amb el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, enmig de les seves protestes per reclamar una solució per la sobrepoblació de conills i que es replantegi la gestió de la ZEPA, les zones d'especial protecció per a les aus. Aquest diumenge han sortit a protestar.
2: Els pagesos han tallat la carretera C14 a Tàrrega, a l'Urgell, com ja van fer divendres passat. Aquest matí estan convocats a una reunió amb el conseller a Montblanc, a la Conca de Barberà. Pere Roquer, president de Saja, reclama concretament a la reunió o continuaran amb les mobilitzacions.
11: És aquesta reunió on s'ha de sentar les bases i on ens ha de proposar realment aquest pla que demanem urgent d'actuació a les zones concretes de conills que hi ha tanta densitat i dos, de quina manera es compensa totes aquestes pèrdues productives que ha tingut el sector en diferents zones d'aquí, tant de l'Urgell, Segrià, Pla d'Urgell, Segarra. La reunió no és per sentar-nos a preparar una altra reunió, sinó és per firmar coses que siguin concretes i que la gent s'ho senti.
2: i es queixen de les pèrdues ocasionades per la fauna salvatge. En Sergi és un pagès de 24 anys.
12: Hi ha finques que no cal anar ni a cosechar-les perquè estan netes. Tant pràcticament com si no les haguessis sembrat. Al final no quedarem cap perquè quatre pagesos joves que som i la cosa no pinta massa bé.
0: Hi ha mort un jove de 25 anys ofegat al riu Segre, al seu pas per Camarasa, la Noguera. El corrent va arrossegar-lo després que saltés d'unes roques a la zona del Congost de Mu.
2: Tot i l'ampli dispositiu de recerca dels bombers, el cos ha pogut ser localitzat després que la central hidroelèctrica de Camarasa decidís aturar les turbines per rebaixar el cabal del riu. Els cossos d'emergència l'han tret de l'aigua i li han practicat les maniobres de reanimació sense èxit. Els sanitaris també han atès un company del jove mort, que també havia saltat al riu, però ha pogut sortir de l'aigua. És la cinquena víctima mortal en aigües interiors de Catalunya des que el 15 de juny va començar la campanya de bany, la 26a en espais aquàtics, si tenim en compte platges i piscines.
0: Hi ha mort el menor, que va resultar ferit crític en un accident de trànsit múltiple a Mataró aquest dissabte.
2: El menor estava ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. L'accident va causar 10 ferits després que 5 cotxes i una moto xoquessin a la via Sèrgia, l'antiga B40. Hi ha un altre menor en estat greu, hospitalitzat a Sant Joan de Déu. De la resta de ferits, 6 van resultar ferits lleus i 2 menys greus. Encara s'investiguen les circumstàncies dels fets. Segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit, des de principi d'any, 78 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes.
0: I hem de parlar dels incendis perquè Espanya viu una nova jornada marcada justament per aquests incendis. Continuen preocupant especialment els de la Comunitat de Madrid i la província d'Àvila, i també ha declarat el de la Vall d'Uixó, a Castelló, aquest dissabte.
2: Com a conseqüència d'aquests incendis, les flames ja han consumit com a mínim 77.000 hectàrees i prop de 90.000 persones han estat evacuades o confinades a Madrid, Àvila i Toledo. Només l'incendi d'Àvila ha cremat 50.000 hectàrees i ja és l'incendi més gran de la història d'Espanya. D'altra banda, el foc de la Vall d'Uixó, declarat a Castelló dissabte al matí, ja ha cremat unes 6.500 hectàrees d'un perímetre de 48 quilòmetres i ha obligat a evacuar 16.000 persones de 18 poblacions. Els bombers esperen tenir-lo controlat durant els propers dies. Precisament, el president del govern, Pedro Sánchez, visita avui les zones afectades per aquest incendi de Castelló. Demà dimarts, el govern espanyol declararà greument afectades les zones arrasades per les flames. Per cert, que els incendis mantenen tallades 43 carreteres secundàries a Madrid, Toledo i Castelló.
0: I en plan internacional hem de continuar parlant de focs, perquè el megaincendi forestal del departament francès a Gironda es troba encara en situació crítica a només 15 quilòmetres de la ciutat de Bordeus.
2: Es tracta de l'incendi més gran registrat a França durant les darreres dècades i ja ha cremat més de 42.000 hectàrees i també ha provocat l'evacuació preventiva d'unes 250.000 persones. L'operatiu per combatre aquest incendi compta amb més de 2.500 bombers, 1.500 militars i 18 aeronaus. Aquest incendi, que està a les portes de Bordeus, no ha produït de moment víctimes mortals, però sí que ha ferit de forma lleu 75 bombers i ha cremat com a mínim 240 habitatges. Sobre les causes de l'incendi, les autoritats prioritzen l'hipòtesi d'un origen accidental per treballs de la línia elèctrica.
0: I almenys dues persones han mort i quatre més han resultat ferides, entre elles un nen, en un tiroteig aquest diumenge durant el festival gastronòmic Bite of Seattle, un dels esdeveniments més populars de la ciutat. Els trets s'han produït als voltants de la Space Needle, mentre que milers de persones que assistien al festival, ha fet que ha provocat moments de pànic entre els presents.
2: La policia de Seattle ha demanat a la població que eviti la zona mentre continua la investigació. De moment no s'ha informat de detencions ni tampoc s'ha aclarit si va actuar un únic tirador o més d'un. Els ferits han estat traslladats a l'hospital, tot i que encara no s'ha detallat l'estat d'aquests ferits. Aquest nou tiroteig torna a posar el focus sobre la violència armada als Estats Units. Segons l'organització Gun Violence Archive, el país ja acumula aquest any 268 tirotejos massius, és a dir, incidents amb 4 o més víctimes, sense comptar l'autor dels fets.
0: I la policia alemanya ha batut el principal sospitós de l'atropellament múltiple de dissabte durant la celebració de l'orgull LGTBI a Berlín, un atac que va causar un mort i 29 ferits. Segons les autoritats, l'home ha estat localitzat aquest diumenge al barri de Spandau, Palau i ha mort després que els agents obrissin foc quan, presumptament, s'hi va acostar armat amb una arma blanca.
2: El sospitós era Abdul Balut, de 21 anys, que estava fugit dels atacs. La fiscalia ha explicat que tenia antecedents i que aquest mateix any havia estat condemnat per haver intentat unir-se a l'organització jihadista Estat Islàmic a Síria. Tot i la condemna, es trobava en llibertat condicional mentre participava en un programa de desradicalització. L'atropellament va tenir lloc als voltants de la porta de Brandenburg durant una de les principals celebracions de l'orgull d'Europa. Després d'embestir els vianants amb una furgoneta, el presumpte autor també hauria atacat diverses persones amb una arma blanca. Les autoritats alemanyes investiguen el cas com un atemptat de motivació islamista i no descarten que hi hagués còmplices. El succés ha reobert el debat sobre la seguretat i la lluita contra el terrorisme al país.
0: I en esports parlem de futbol, perquè el Barça inicia aquest dilluns una estada de pretemporada a Anglaterra, on estarà una setmana fins al 3 d'agost.
2: Aquesta tarda els jugadors faran un primer entrenament a la ciutat esportiva de St. George's Park, a Barton, i el 31 jugaran un partit amistós contra el Birmingham City. Avui coneixerem la llista de convocats. L'equip dirigit per Hansi Flick encara no compta amb els 8 mundialistes que tornen de les vacances el 12 d'agost. El gruix dels expedicionistes són jugadors del filial i el juvenil, però també compten amb la incorporació del darrer fitxatge, Karim Adeyemi.
0: I d'altra banda, aquest dilluns comença la pretemporada per al primer equip femení blaugrana, que s'estrena a la ciutat esportiva Joan Gamper.
2: L'equip de Pere Romeu incorporarà la central Martina Fernández, que torna al club blaugrana després d'un any i mig a l'Everton. El Barça ha exercit el dret de recompra i la incorpora fins al 2029.
0: I un apunt d'atletisme, perquè la velocista de Sant Cugat, Jael Bestué, s'ha penjat l'hora al Campionat d'Espanya en la modalitat de 200 metres amb un temps de 22,57.
2: La delegació catalana ha tancat la competició amb un total de 4 hores. L'atleta de l'Hospitalet, Oriol Sánchez, s'ha imposat també en 200 metres, mentre que la mataronina Marina Martínez ha guanyat per primera vegada els 1.500 metres. En el salt d'alçada, el triomfador ha estat per Martí Sisé, que ha aconseguit una marca de 2 metres i 13 centímetres.
0: I pel que fa al Tour, el campió de l'última edició del Tour de França és el ciclista eslové Tadej Pogačar.
2: D'aquesta forma, Pogačar aconsegueix el seu cinquè Tour de França i entra dins el selecte club de ciclistes que també han aconseguit aquesta fita, igualant els mítics Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernal Hinault i Miguel Indurain. Els experts en ciclisme apunten que, de continuar amb aquest ritme de victòries en els propers anys, Pogačar podria convertir-se, atenció, en el millor ciclista de la història.
0: I en plana cultural, el Festival de Peralada commemora el desè aniversari del seu campus d'estiu amb Niu, una nova creació del ballarí i coreògraf Aleix Martínez, on ha ajuntat per l'ocasió ballarins professionals del Ballet d'Hamburg amb joves promeses de la dansa de l'Alt Empordà, acompanyades de la música en directe d'Arnau Ubiols. Demà dimarts serà l'única ocasió per veure'ls. Agnès Batlle.
13: Niu es concep com un lloc d'acollida, un refugi on créixer, un espai on les joves intèrprets poden experimentar, assumir riscos i començar a tastar un futur camí, guiats per professionals que els acompanyen en el seu primer vol. Des del mes de març, que 8 ballarins del Ballet d'Hamburg viatgen a Peralada en caps de setmana fora d'horari escolar per preparar aquest espectacle debut per a 14 ballarines de diferents escoles altempordaneses. Fins ara els estudiants del campus eren espectadors privilegiats d'assajos i xerrades. Ara, en aquest desè aniversari, pugen a l'escenari de la mà de l'Aleix Martínez, primer ballarí del Ballet d'Hamburg.
14: En un món bastant convuls, bastant dislocat, on els ponts, el diàleg, que a vegades no, sembla trencar-se, crec que és important el compartir amb les noves generacions.
13: Una nova creació que neix del vincle amb el territori per trobar una veu pròpia des de l'Alt Empordà, una llavor que planta el campus Peralada en el seu desè aniversari. Així s'hi referia el director del festival, Oriol Aguilar.
15: Crec que segurament és el projecte més rellevant i transformador que porta a terme l'equip del festival. Penso que la funció que fem amb el campus supera tot el que fem durant l'any per descobrir, per estimular, per reivindicar i postular veus pròpies des de l'Alt Empordà.
13: Niu serà en funció única al Mirador del Castell, el primer vol de les Oranetes.
0: Vaig a... Ara he fet un intensiu de 2 dies, però...

0: I avui és el gran dia de les festes de les Santes de Mataró. Jordi, no sé si hi aniràs a les festes de Mataró, a les Santes.
1: Doncs mira, m'agradaria anar-hi, eh? Perquè no he anat mai a aquestes festes de les Santes, que són molt conegudes i molt populars a Catalunya, eh?
0: I tant, aquest cap de setmana ja ha estat un dels plats forts, i avui continuen, i justament actua un grup d'allà, del Maresme, de Tallets, però actua cap a la una de la matinada. Sí, crec que ho tenim una mica complicat, nosaltres.
1: Sí, perquè hem de matinar per poder fer aquest programa.
0: Exacte. Doncs, com que nosaltres no hi podem anar, tu potser sí que hi pots anar, però ens quedem escoltant la seva música. Tanquem aquest informatiu amb la seva música.

0: Són les 8 i 24 minuts. Amb la música dels Tiets hem arribat a aquesta hora.
1: El matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.

0: I comencem l'agenda cultural tal com hem acabat l'informatiu, mirant cap al Maresme, perquè avui Mataró, ho dèiem ara ho ampliarem, viu el dia més esperat. Carla Villegas, bon dia.
1: Bon dia, Maria. Sí, Mataró celebra la Diada de les Santes, com hem dit, i avui és el dia gran de la seva festa major. Recordem que és declarada Festa Patrimonial d'Interès Nacional per a la Generalitat de Catalunya.
0: Impressionant, aquestes santes, que dissabte ja va ser i diumenge ja van ser dies forts, però ara ho són més. La jornada estarà marcada pels actes més tradicionals de les festes, com la Missa de les Santes, la popular passada amb totes les figures del seguici, i a la nit, ho hem avançat ara, el Gran Castell de Focs, juntament amb detalls. Vull saber. Detalls que ho van petar moltíssim amb aquesta cançó, amb aquest Coti per Coti, ara fa un parell d'anys.
1: De veritat, estava a tots els llocs.
0: A tot arreu, i després amb Olivia, també. Aquest disc va ser el que els va fer explosionar. I he de dir que jo els escoltava abans de que fossin coneguts, una cançó que es deia Maca, em sembla, ja l'escoltava. Això em passa, no sé si t'ha passat mai amb algun grup, escoltar-lo abans de que sigui conegut. A mi també Moques Grasses em va passar. Ara un plan estadis, però quan jo els escoltava érem de veritat...
1: Aniràs al concert?
0: No vaig intentar-ho directament. No, és que... Tu tens entrades?
1: El Jordi Vila les va aconseguir en directe.
0: Ostres, què dius? Ara al matí de Ràdio 4 amb el Xavi Freixas va aconseguir entrades. Sí. Doncs tu que ens escoltes potser també hi vas en aquest concert de Oques Grasses, tres concerts, em sembla que són tres estadis olímpics, cap allà cap a l'octubre, ompliran l'estadi olímpic, aquest gran grup de la música catalana, i avui, com dèiem, doncs, també en toca un altre, que són detalls a Mataró.
1: Sí,
0: serà tard, serà ben tard.
1: A l'una de la matinada, nosaltres crec que ens pilla una mica malament.
0: No, nosaltres no hi podrem anar.
1: Actuaran al nou Parc Central i res, suposarà el colofó final a una intensa jornada de festa major.
0: I tant. I a Barcelona, els amants de l'art tenen una de les cites obligades d'aquest estiu, avui al MACBA.
1: Sí, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona continua celebrant el seu 30è aniversari amb una programació especial i també diferents exposicions. Entre les més destacades us volem recomanar l'acte de filmar vídeo a la col·lecció MACBA. Inaugurada aquest mes de juliol, recorre l'evolució del videoart a través d'obres de la col·lecció del propi museu. Una proposta que estarà disponible tot l'estiu, Maria.
0: I si anem cap al Pallars Sobirà, avui tenim el Dansàneu, que continua omplint de cultura les diferents poblacions de les Valls d'Àneu. Avui en parlarem, oi? Del Dansàneu, Carla?
1: Sí, parlarem amb el director del Parc Nacional d'Aigües Tortes i l'Estany de Sant Maurici, el Lluís Florit Molina, i també amb l'actor montcadenc Carlos Cueva, no? D'un dels espectacles més impactants.
0: Exacte. Això serà el 9 d'agost al Bosc del Jardà i es tracta de Turó, la vida als boscos. En parlarem tant amb l'actor, amb el Carlos Cuevas, com també amb el Lluís, amb el director d'aquest Parc Nacional de Sant Maurici i Aigües Tortes, que és un lloc fantàstic de Catalunya,
1: Però avui la proposta està dedicada a la memòria democràtica, Maria. El programa arranca amb la inauguració de l'exposició Going Extreme, que està impulsada per la institució Memorial Democràtic de la Generalitat. La mostra reflexiona com la societat està normalitzant els discursos extremistes i també els reptes que afronten les democràcies actuals.
0: I a les comarques de Girona, aquest cap de setmana també s'ha donat el tret de sortida a una de les cites culturals de l'estiu.

0: Ahir va arrencar a la capital de la Garrotxa, Olot, una nova edició del Musical Park. És un certamen que s'allargarà fins al 23 d'agost i que convertirà el Parc Nou en un gran escenari a l'aire lliure, amb una programació que combina música tradicional, jazz, com estem escoltant ara, cançó d'autor i gairebé propostes musicals d'arreu del món.
1: Doncs mira, escoltem aquesta fantàstica música de jazz abans d'anar cap al Camp de Tarragona, que també tenim propostes d'agenda cultural a Tarragona.

0: Fantàstica aquesta música de jazz, d'aquest certamen de música de jazz a la Garrotxa, al parc, l'edició de música al parc, fins al 23 d'agost. Encara queden gairebé un mes per assistir en aquest festival. I tant. I com dèiem, ho hem avançat, acabem al Camp de Tarragona, on la cultura també té una cita molt destacada aquesta setmana.
1: Efectivament, perquè a Reus fins al 27 d'agost podem gaudir del cicle de vespres d'estiu a la Casa Navàs. Aquesta joia de l'arquitectura modernista obre les portes al capvespre amb un programa especial que combina visites guiades exclusives, concerts de petit format i també experiències gastronòmiques dels espais més emblemàtics de l'edifici.
0: És una oportunitat única per descobrir una de les obres més singulars d'un dels mestres de Gaudí, que és Lluís Domènech i Muntaner. N'hem parlat molt aquí també a Ràdio 4 de Lluís Domènech i Muntaner, de Gaudí. Ho hem fet amb diverses persones, ho hem fet també amb el no em surt, el col·laborador del Saifornia, amb el Damià. Amb el Damià Amorós n'hem parlat molt aquí a Ràdio 4 i podeu recuperar, de fet, aquest podcast. Vam fer un podcast de... Bueno, un podcast no, vam fer un programa, però està el podcast ara mateix, de 5 episodis de la vida de Gaudí. Això ho vam fer al Xavi Fornia des que va néixer, tota la seva vida, fins al moment en què va morir,
1: jo
0: per commemorar el centenari.
1: Jo molt sobre la seva mort. Jo pensava que va morir en l'acte, no?, en l'accident de tramvia, no.
0: Va ser d'una altra manera. Si tu no saps com va ser, pots recuperar aquests podcasts de RN Audio, que ho vam fer al Califòrnia amb el Damià Amorós, i va ser fantàstic. I si tot això que ha explicat la Carla doncs no us va bé anar-hi o no podeu, també el que podeu fer és visitar un d'aquests racons misteriosos de Catalunya que la Lorena Amo ens porta cada dia. Avui ens quedem a la ciutat de Barcelona i viatgem cap al Parc Güell, perquè té algun dels racons misteriosos que potser no coneixies. Justament parlàvem ara de Gaudí, mira. Doncs si potser coneixes més l'obra de Gaudí d'una altra manera, la Lorena Amo ens convida a conèixer aquests racons misteriosos del Parc Güell.
2: En aquests racons misteriosos de Barcelona, avui volem pujar fins al Parc Güell. Tothom coneix la famosa sargantana del Mosaic, les columnes inclinades, les vistes al mar. De fet, és la postal típica de l'estiu barceloní. Però Antoni Gaudí no feia res per casualitat. I si et digués que el parc és en realitat un temple amazònic a cel obert? El mecenes del parc, Eusebi Güell, i el propi Gaudí estaven molt vinculats a moviments esotèrics de l'època. La llegenda urbana diu que el parc està ple de símbols de la maçoneria. Per exemple, la gran escalinata té exactament 33 esgraons, el grau màxim de la maçoneria. La famosa sargantana no és un llangardaix, sinó un símbol alquímic del foc. I si mires el sostre de la sala de les 100 columnes, veuràs estranys medallons que representen sols i llunes col·locats de forma ritual. Gaudí era un catòlic devot, però també un geni geomètric que s'inspirava en la naturalesa i en les corrents místiques de la seva època. Tot i que no existeix cap carnet que demostri que va ser maçó, els missatges ocults en la seva arquitectura són innegables i continuen fascinant experts de tot el món que viatgen només per desxifrar aquest parc. Si visites el Parc Güell aquest estiu, no et quedis només amb la foto bonica. Compta els esgraons, busca les estrelles ocultes al sostre i juga a ser un detectiu de la història. Feliç viatge iniciàtic i fins demà.

Les 8 i 37 minuts, ja sabeu que podeu visitar el Parc Güell i segurament amb tot el que us ha explicat la Lorena ara el veureu d'una altra manera. Repassada l'agenda cultural, ara és moment per saber de què es parla a les xarxes socials, quina és la conversa social, la que hi ha al carrer. Si no saps de què va això, ara t'ho expliquem.

0: que se estaba trasladando en ese momento de Los Ángeles con su familia para quedarse con su familia paterna y materna en el País Vasco. Y desde el primer día demostró mucha humildad, muchas ganas de aprender y gran disciplina. Escuchaba, preguntaba y trabajaba muy duro. Esa actitud hizo que evolucionara muy rápido.
1: Y en un periodo de preparación tan corto, ¿cuál es el objetivo real? ¿Convertir a esa persona en un boxeador o simplemente conseguir que llegue al combate en una buena condición física, con la técnica básica?
0: Bueno, no. En 3 o 4 meses puedes aprender las bases para disputar un show, ¿vale? En este caso, con casco y un arbitraje sensible, ¿no? Pero un boxeador amateur y profesional se forma durante años. La gente ve unos minutos de combate, pero detrás de un boxeador, auténtico boxeador, hay cientos de horas y entrenamientos, sacrificios y preparación.
2: Miguel Estrella, propietari dels històrics clubs de boxa Grand Prix i Sant Gervasi de Barcelona, entrenador, també vicepresident de la Federació Catalana de Boxa Amateur. Miguel, muchas gracias por tu tiempo y también por exponer esta visión tan real del deporte del boxeo desde dentro. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
2: Moltes gràcies. I nosaltres seguim parlant de tot això, perquè si algú ara mateix s'ha enganxat i diu, ostres, però això, què va ser? Van ser només combats de boxa? Doncs no, va haver-hi moltes més coses a Sevilla, que ha tornat a ser l'epicentre d'internet amb aquesta velada de l'any 6.
3: Hoy nos acompaña en directo Patial.
4: Pero tiempo fue, ahora siéntate y mira como yo me pongo más cara, cara, cara, cara.
2: I a més de combats de boxa, també va haver-hi un cartell musical molt potent amb artistes com Bad Gyal, ara la sentíem, amb qui estem escoltant. D'aquí uns minuts ara repassarem, i ara mateix repassem, si vols, totes les actuacions que van marcar la nit, Carla.
1: Sí, la veritat que sí, perquè hi van haver-hi actuacions de primer nivell, però com passa també cada any, més enllà dels combats i de la música, la velada va deixar un bon grapat de moments que ja s'han fet molt virals a les xarxes, Maria.
2: Digues, els protagonistes, sí. Qui van ser? Perquè va haver-hi campions del món, aquí.
1: També, sí, encara tenim, no, aquesta ressaca del Mundial, perquè hi van anar els campions del món de futbol, Pedro Porro i Àlex Grimaldo, que es van presentar per sorpresa durant la prèvia d'aquesta velada. Tots dos van aprofitar els primers dies de vacances, no, després de conquistar el Mundial, per gaudir d'aquest esdeveniment des de la primera fila.
2: I el primer que va encendre les xarxes va ser Pedro Porro, perquè... li van preguntar a quin futbolista li agradaria doncs, tenir una mica de combat de boxa, a qui li agradaria pujar al ring amb ell, i no ho va dubtar, ho va tenir molt clar.
5: Pedro, ¿con quién te pelearías tú en la velada del año? Y no me digas aquí ahora mismo, ¿quieres buscar un
6: vídeo? Mójate, mójate, Pedro, mójate.
7: A ver, no... Soy un chico muy, muy tranquilo, la verdad, pero me gustaría pegarme con... Cucurella.
2: Oh! Ostres, Marc Cucurella, que em fa molta gràcia perquè ni els seus companys li diuen bé el nom.
1: Cucurella.
2: Cucurella, com si fos italià. És de l'ella, Marc Cucurella, vull dir. Una resposta que va provocar els aplaudiments del públic, també una allau de memes a les xarxes. No va haver-hi molta,
1: sí, sí,
2: molta
1: sí.
2: Expectació aquí. Però un dels combats que va crear més expectació, quin va ser?
1: Va ser el de Marta Díaz, però per una cosa molt diferent. O sigui, el combat, o sigui... Realment, no? El que és el combat de boxa el va acabar guanyant la pròpia influencer, la Marta Díaz, amb una decisió que va ser dividida, però que finalment contra la influencer Tati doncs es va acabar, no? Va acabar guanyant.
2: Que la Tatiana Caer, que era la influencer amb la que es barallava Marta Díaz, és la parella actual del futbolista Héctor Fort.
1: I tant, sí, sí, sí, sí.
2: Exacte. I la Marta Díaz va fer una entrada molt espectacular.
1: Sí. Amb aquesta música que estem escoltant ara mateix, la Marta Díaz va entrar... que són tan populars, no?, aquestes entrades, que els influencers doncs, munten un autèntic espectacle, un show. Va aparèixer acompanyada del seu germà influencer, l'Alfa Sniper, que és per al qual ella també es va donar a conèixer, perquè sortia amb els seus vídeos de YouTube.
2: A la Marta se l'ha criticat molt, o se la va criticar molt en un principi, perquè deien que ella no era ningú, que era només la germana de l'Alfa, no?
1: I ara és molt més...
2: I ara, exacte, és molt més coneguda.
1: I
2: ella, el que n'ha fet d'això, no és una crítica, sinó que n'ha fet bandera. Ha dit, doncs sí, doncs estic molt orgullosa de ser la germana d'ell, no? I, clar, la seva germana petita fins ara tenia 17 anys. Fa poc va complir la majoria...

0: edat, no? I fins ara no li havien ensenyat la cara. I què va passar, Carla?
1: Doncs això va, no? Primer va aparèixer l'Alfa i després la seva germana petita va sortir, no?, amb tapada i finalment es va fer com aquest, com si fos un face reveal, es podria dir,
0: sí,
1: no? Que va ser molt comentat també i molt criticat perquè ja aquesta noia, la Laura, té gairebé 500.000 de seguidors a les xarxes socials, uh-huh, i realment la gent diu, ostres, però com pot ser si encara no ha fet res aquesta noia?
0: Sí, la germana de dos influencers molt grans. Clar, durant anys només li havíem sentit la veu en alguns vídeos, mai l'havíem vist en persona i es va fer aquest face reveal, no? I un moment dels més destacats de la nit va ser doncs aquesta semblança enorme entre les dues germanes.
1: Són iguals, moltíssim. Molt, molt, molt iguals.
0: Sí, sí, sí. I després va haver-hi debat, però perquè sí, aquí sí que ja entrem en temes de combat de boxa.
1: Exacte.
0: Això li hauríem de preguntar al Miguel, a veure què va pensar.
1: Doncs es veu que va estar molt criticada la Marta perquè no parava d'agafar a la seva contrincant, a la Tatiana, del coll. Una pràctica que, en principi, doncs, moltes persones han defensat a les xarxes que no és, no, jugar limpio, com
0: sí,
1: que
0: no és,
1: no és una pràctica molt, molt neta, i fins i tot la pròpia Tatiana va penjar un vídeo on sortia ella i escrivia, no, en el vídeo que no és fàcil tenir un combat si no tothom juga amb les mateixes regles i condicions. Unes declaracions, això, que han generat molta polèmica, que també el seu, la seva parella, com deies, va fer un post ahir i també va destacar això, que, no, que havia sigut un combat molt injust.
0: I no només va haver-hi combats entre creadors de contingut, sinó que també va haver-hi un combat entre dos periodistes esportius. Huele a

0: Va ser una nit rodona per al periodista del Chiringuito, Edu Aguirre, que es va imposar per decisió dividida amb el seu company de professió, amb l'argentí Gastón Edul, en un dels combats més igualats. L'Edu Aguirre, que va triar aquesta cançó per entrar i va caminar amb el grup Taburete, no?, cap al ring.
1: Sí, sí, la veritat que molt, molt inesperada, no sé si a tu et va sobtar.
0: No, no, no esperava gens, la veritat.
1: Però mira, va aparèixer amb el grup, amb Taburete, amb aquesta cançó que també es va fer molt, molt popular a les xarxes. I, bueno, clar, com dèiem, Aguirre va guanyar i quan va guanyar va fer el típic gest de Cristiano Ronaldo, com molt amic és del futbolista. I més tard, també, en recollir el cinturó, va tornar a dedicar-li el triomf al futbolista portuguès. Ho escoltem.
2: Gracias a Josep Pedrerol, que está siempre. Gracias a mi amiga Georgina y al puto mejor jugador de la historia. Le pese a quien le pese. Gracias a Cristiano.
0: De fet, abans d'entrar, també va mostrar un vídeo d'ell fent com un entrenament de boxa i Cristiano Ronaldo estava al costat, no?, rient i veient-lo, no? I sí que és veritat, doncs, que va ser com una mica l'Argentina-Espanya.
1: Va tornar a guanyar Espanya.
0: Sí. Mira. Que hem dit que per decisió dividida, que hi havia 5 jutges, va ser 4-1, i aquest jutge que va votar justament el Gastón Edul, doncs, era el jutge argentí. No va ser res, però a l'argentí li va semblar, doncs, que el seu compatriota, que va entrar cantant l'himne d'Argentina i amb una samarreta que posava les Malvines, són argentines, doncs ho feia millor que Edu Aguirre. I la nit també va tenir espai per l'emoció, perquè l'Ibai va aturar completament el ritme de la velada per retre homenatge al creador de contingut Gaspi, que malauradament va morir el mes de juny passat en un accident d'avió amb només 23 anys.
3: Y habíamos preparado un pequeño homenaje para Gaspi. Aquí os dejamos el vídeo.
4: ¿Saben que hay una frase que dice que quien tiene miedo muere a diario?
0: Van aparèixer també la mare i el germà.
1: Sí, va ser un moment molt emotiu, la veritat, perquè tot l'estadi es va posar dempeus per guardar un emotiu minut de silenci abans de projectar aquest vídeo que estem escoltant, recordant alguns dels seus millors moments, dels seus vídeos publicats a YouTube. És, sens dubte, un dels instants més colpidors de tots.
0: Totalment, va ser un moment molt, molt emotiu on els familiars del Gaspi també van portar una bata, perquè el Gaspi va participar a la velada de l'any passat, va perdre contra Perchita, que és també un creador de contingut molt famós espanyol, i portava una bata que darrere la bata posava dar i que no té dent. I la mare va fer referència a aquesta frase i va dir: doncs jo prefereixo donar i que sí que em donin, que em donin tot el carinyo, tota l'estima que m'esteu donant vosaltres mateixos ara. Va ser un moment molt emotiu, molt, molt bonic, la veritat, per recordar el Gaspi. I pel que fa a la resta de combats, un dels més espectaculars va ser el que va enfrontar Jero Arias, un creador de contingut també argentí, i Viruz, espanyol. L'argentí es va imposar per decisió unànime. Era un combat molt espectacular, era sense casc.
1: És el que ha tingut més visualitzacions, o sigui, crec que arriba als 3 milions i que duplica tots els altres combats.
0: Sí, sí, en 24 hores, això. Va ser un moment espectacular perquè era sense casc, no? I va haver-hi un moment on Viruz va protestar una mica l'àrbitre i Jero Arias va aprofitar per donar-li un cop de dreta i va enviar Viruz a la lona. En el primer assalt es va quedar uns segons de terra, semblava que no s'aixecava, però va ser un dels primers cops de la nit, no, Carla?
1: Sí, es va recuperar el creador de contingut espanyol i va aconseguir acabar el combat i aquell cop de puny, no, ja s'ha convertit en un de les imatges, un dels vídeos més icònics d'aquesta velada.
0: Totalment, o sigui, ho busqueu per internet, fa cosa i tot, perquè sí, sembla que no, però el Viruz va aguantar moltíssim, es nota que és una persona que es dedica a la boxa, que fa anys que practica boxa, el Jero Arias també, però el Viruz es nota, no?, que fa anys que practica boxa i qualsevol altra persona en aquell lloc s'hagués quedat allà a terra, i ell va continuar, va acabar el combat. Va haver-hi un moment fins i tot on li demanava, com vinga, va, saps? Es feia així una mica el xulo i li va donar un altre cop de puny que tothom li deia, ostres, com aguantes, no? I també va ser un moment bastant espectacular perquè el Jero Arias va destronar el que li deien el rei de les velades, no?
1: Només va perdre la primera.
0: Sí.
1: Que ara no me'n recordo contra qui va ser, però va ser també amb un streamer molt, molt conegut, i totes les altres les havia guanyat fins ara, fins aquesta amb el Jero Arias.
0: Sí, sí, totalment. Doncs aquests combats de boxa. I arribem al butlletí informatiu de les 9, Carla, amb un creador de contingut i també cantant, perquè és les dues coses, és creador de contingut i cantant, que va ser també controvertit. En aquesta velada ho va fer molt bé, però es va una mica posar a to, perquè amb la velada de fa 2 anys
1: va tenir problemes.
0: Sí.

0: És l'Anuel, l'Anuel AA, que va fer una de les actuacions més comentades de la nit.
1: Sí.
0: I va cridar molt l'atenció, també. Va sortir com amb un tipus de micròfon que semblava una espada, una creu.
2: Sí, una creu. Sí, sí, sí. També van actuar Bad Gyal, com hem escoltat abans, Juanes, Yandel... És una oportunitat, també, la balada per escoltar artistes internacionals, Maria.
0: Totalment. Continuarem parlant de la velada. Carla, repassarem els altres combats, perquè va haver un combat que va tenir molta polèmica amb un casc.
2: Ostres, sí.
0: Que crec que anem de parlar. Doncs si no sabies què és la velada de l'any, doncs mira, ara ja ho saps, aquest combat de boxe entre creadors de contingut. Nosaltres arribem al butlletí informatiu de les 9 del matí. Ho farem amb l'Anuel. I després seguim aquí, al matí de Ràdio 4, edició estiu. Parlarem amb el Vicenç Sanclemente i també dels incendis i de com ens

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Què tal? Molt bon dia. Les províncies d'Àvila, Toledo i Madrid continuen cremant. L'incendi d'Àvila, amb 50.000 hectàrees afectades en un perímetre de 160 quilòmetres, és ja a nivell de superfície el més greu de la història recent d'Espanya. Els mitjans aeris ja s'han reincorporat aquest matí a les feines d'extinció. Durant la nit, els treballs s'han centrat a la cua de l'incendi, a Mijares i a localitats del sud com Casillas. En total, hi ha 40.000 persones evacuades de 16 municipis i altres 8.600 de 3 poblacions més confinades. Anna Pujol, bon dia.
2: Bon dia. Sí, les feines d'extinció es poden veure afavorides pel poc vent que es preveu avui a Àvila i per temperatures no gaire elevades. Mentrestant, a Madrid es preveuen ratxes de vent de fins a 30 km per hora a la zona de la Serra Oest de la comunitat, que continua cremant. Les zones que més preocupen són la urbanització El Encinar del Alberche, a la Villa del Prado, i les urbanitzacions al sud del Pantà de San Juan, a San Martín de Valdeiglesias i als voltants del riu Cofío. La nota positiva és que avui reobrirà la residència de gent gran de San Martín de Valdeiglesias i el càmping de l'Escorial. També s'habilitaran franges horàries perquè els ramaders puguin alimentar els seus animals.
0: Els incendis també afecten la Vall d'Uixó, a Castelló. El foc ha cremat allà des de dissabte 6.500 hectàrees en un perímetre de 48 quilòmetres i l'objectiu ara és poder estabilitzar-lo. 16.000 persones de 18 localitats i urbanitzacions continuen evacuades i altres 64.000 confinades. El president del govern, Pedro Sánchez, i la vicepresidenta i ministra de Transició Ecològica visitaran avui el centre de comandament de la zona afectada. Precisament, Sara Hessen ha estat fa uns minuts als micròfons de les Mañanes de Ràdio Nacional. Allà ha remarcat que l'actitud dels negacionistes del canvi climàtic, en referència sobretot a Vox, posen en perill les vides humanes i ha recordat la necessitat d'arribar ja a un gran pacte d'estat en aquesta matèria.
3: Le ofrecimos este gran pacto país al PP y utilizaron en ese momento algo que me pareció muy, muy desafortunado, ¿no? Cortina de humo del gobierno. Y desde ese momento no hemos dejado de tender la mano. Llevamos este año 6 veces más, insisto, de hectáreas. Es una cifra dramática. Por lo tanto, no hay tiempo para esperar. Es el momento de actuar ahora.
0: Avui continua elevat el risc d'incendi a Catalunya. 84 municipis d'11 comarques estan en perill extrem d'incendis forestals i activen el nivell 4 del Pla Alfa. La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà avui al Parlament per donar explicacions sobre la incidència tècnica que invalida els resultats de les últimes proves PISA que s'han fet a Catalunya. Davant les crítiques de l'oposició, el govern assegura que es tracta d'un problema tècnic. Joaquín Calvente.
4: L'embolic amb les proves PISA té a veure amb una errada estadística, ja que s'ha exclòs un nombre d'alumnes superior al permès per la normativa de l'OCDE. Per tant, els resultats no es podran comparar de forma vàlida amb els anteriors ni tampoc amb els d'altres territoris. El president Illa, de viatge institucional al Vietnam, ha donat el seu suport a la consellera Niubó.
5: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir a Illa, tot el meu suport.
4: Junts demanarà responsabilitats polítiques a la consellera Niubó pel que consideren un escàndol majúscul i retreuen que el govern no ho hagi comunicat fins ara quan estaven alertats des del març. Els juntaires recorden que el Parlament ja va reprovar i demanar el cessament de Niubó, qui arrossega, diuen, massa crisis i no ha tingut la capacitat de resoldre el conflicte amb els docents, motiu pel qual, recorden, el proper curs començarà amb una vaga.
0: Des de les direccions dels centres educatius consideren que l'errar en els informes PISA té conseqüències devastadores i que compromet la credibilitat dels centres catalans. Més coses, avui gairebé 2.000 infants i joves en situació de vulnerabilitat es preparen per participar de les activitats d'estiu amb les beques de la Fundació Pere Tarrés. La nostra companya, Laura Hurtado, s'ha acostat a un dels autocars que surten avui de Colònies. Bon dia, Laura.
6: Bon dia. Una 70ena d'infants i adolescents ja estan preparats per anar cap a Tiana, al Maresme, on gaudiran de 5 dies de desconnexió a la natura. Per alguns d'ells són les seves primeres colònies d'estiu. Alana Hurtado, coordinadora de la campanya social a la Fundació Pere Tarrés.
7: No, al final, el lleure és tant o més important en períodes estivals o vacacionals, perquè si no tenen aquesta activitat, sovint queden a casa, o tenim menors a càrrec d'altres menors que no tenen una activitat que els ajudi a desenvolupar-se o que genera un consum excessiu de pantalles. Tot això deixant a banda les vulnerabilitats greus que viuen en alguns infants i en els seus entorns i que és una necessitat sortir d'allà, no?
6: Són nens i nenes d'entre 6 i 16 anys i tots provenen de contextos amb vulnerabilitat social.
0: I un apunt de Rodalies. Avui primer dia feiner després de la represa del servei de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies entre Sant Andreu, Montcada i Reixac. Els trens hi circulen des de diumenge al matí, però amb una limitació de velocitat. Recordem que l'esfondrament d'un pou de les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac va obligar a suspendre la circulació des de dimecres. És tot de moment. La informació torna a Ràdio 4, a la pública d'aquí 55 minuts.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.
8: El matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.
9: Les 9 i 5 minuts encetem aquesta segona hora del matí de Ràdio 4 edició d'estiu i us hem avançat abans. Ho fem amb el Vicent San Clemente un dia més. Avui hem de parlar de la nacionalització de la població de saharauis. És que fa quelcom més de 50 anys, el 6 de novembre del 75, amb ja Francisco Franco malalt, 300.000 marroquins van creuar la frontera i van envair el Sàhara espanyol amb el que es va conèixer com a la Marxa Verde. Vicenç, bon dia.
10: Hola, bon dia. Sí, una època bastant trista. La població local, aleshores espanyola, unes 70.000 persones van haver de...

0: refugiar-se al desert. Altres van fugir camí d'Algèria. Van ser bombardejats en nàpalm i fòsfor blanc. A l'èxode van morir més de 3.000 homes i dones.
1: I això va ser el 26 de febrer del 76, que l'exèrcit espanyol va abandonar el Sàhara i la població saharaui va proclamar la República Àrab Saharaui Democràtica.
0: Sí, però va començar una guerra terrible amb Marroc i Mauritània, encapçalada pel Front Polisari. Després, el 1991, va haver-hi un acord de pau i la resolució de Nacions Unides per fer un referèndum sobre l'autonomia i independència del Sàhara, que encara no s'ha celebrat.
1: I la notícia ara és que 50 anys després, la Comissió de Justícia del Congrés ha aprovat aquest dijous, amb el suport del PSOE, Sumar i els seus habituals socis, l'abstenció del PP i Junts i el rebuig de Vox, la proposició de llei per concedir la nacionalitat als nascuts al Sàhara Occidental sota administració espanyola i els descendents que l'adquireixin. Segons Sumar, s'hi podrien acollir unes 80.000 persones, Vicenç.
0: Sí, la previsió és que l'aprovació al ple es produeixi en el nou període de sessions, que arrenca aquest setembre, i després la votació s'enviarà al Senat perquè després torni una altra vegada al Congrés.
1: I la condició de saharaui s'acreditarà per DNI espanyol, encara que no estigui vigent, pel rebut d'inscripció en el cens pel referèndum pel Sàhara Occidental expedit per les Nacions Unides, pel certificat de naixement degudament apostillat i legalitzat...
0: Sí, això és la burocràcia típica.
1: I pel llibre de família o el document que acrediti la condició d'empleat públic expedit per l'administració espanyola, no?
0: S'ha de dir que el PSOE no ha acceptat com a bons els papers emesos pel Front Polisari. Però, bueno, també hi ha hagut esmenes transaccionals per accelerar el procés d'aquesta nacionalització. I s'acceptarà també altres documents, com el certificat d'escolarització, pensions de jubilació, permís de conduir espanyol, certificats d'hospitalització i assistència mèdica, i, en definitiva, documents de l'administració espanyola d'abans del 29 de setembre del 77.
1: I també s'ha decidit reduir el temps d'aplicació, una esmena transaccional que estableix que la llei entri en vigor als 4 mesos de la seva publicació al butlletí oficial de l'Estat. 2 mesos abans, els tràmits no tindran un cost i es podran presentar papers durant 3 anys des de l'entrega en vigor. Què diuen, Vicenç, els defensors d'aquesta norma?
0: Els defensors d'aquesta llei diuen que no és regalar la nacionalitat, sinó tornar un dret històric.
1: I ens acompanya el Tidi Talebuya, ell és advocat. Sidi, bon dia.
2: Bon dia.
1: Explica'ns què suposaria aquesta llei d'aprovar-se.
2: Disculpa, no entiendo bien el catalán.
1: Nada, ¿qué supondría esta ley que comentábamos ahora? Que se aprobara esta ley, ¿qué supondría?
2: Bueno, supondría, en cierto modo, reparar un daño histórico que se le ocasionó al pueblo saharaui a nivel personal, ¿no? Ese Real Decreto de 10 de agosto de 1976, por el que miles de saharauis de la noche a la mañana perdieron su condición de nacionales españoles, digamos que de alguna forma se estaría reparando ese agravio que se ocasionó en ese momento. Evidentemente no resuelve el conflicto de fondo, ni mucho menos, ¿no? Pero al menos en lo personal, para quien desee recuperar esa ciudadanía que se le ha arrebatado injusta e ilegalmente, sería, digamos, una forma de restaurarla.
0: Clar, i si ells, bueno, si reconeix aquest dret històric per a la gent gran, què passaria amb els fills i els nets? Si reconocen este derecho histórico para la gente mayor, ¿qué pasaría para los hijos y los nietos?
2: Bien, con respecto a hijos y nietos, bueno, principalmente con respecto a hijos, lo que son descendientes directos, tendrían un segundo derecho de opción, que es lo que estaría previsto en el articulado, que sería, pues, una vez que los ascendientes directos, que eran los que ostentaban de forma directa esa ciudadanía, opten o apliquen, esos descendientes podrían acceder, digamos, por un trámite, un expediente de opción a la ciudadanía española. Además, a nivel global, y creo que esto es lo más relevante, la nueva ley o el proyecto de ley prevé una modificación del artículo 22 que viene a incluir el artículo 22 del Código Civil, incluyendo al pueblo saharaui dentro de pueblos y países

0: I amb alegria i amb la cançó de l'estiu de la Montse Vidal hem arribat a les 9:27. Recordem que aquest cap de setmana Antònia Font va homenatjar el baixista Joan Roca, 3 dies després, malauradament, de la seva mort. Ho va fer a l'última jornada del MoboFest a Mallorca. Tot i que va haver de suspendre el concert previst pel festival, sí que van sortir i van poder homenatjar el seu baixista, el Joan Roca. Van dir als membres del grup una persona i músic irrepetible dins de l'escena musical mallorquina. Recordem que Joan Roca va morir el dimecres passat als 53 anys després d'una llarga malaltia. La seva absència va quedar ben palesa perquè ningú va substituir el baix en aquest concert. Li van fer aquest homenatge i també des d'aquí li fem al Joan Roca i recordant aquesta que ha estat la cançó de l'estiu de la Montse Vidal, de la companya del Bon Dia i Bona Sort. Són les 9:28.
1: Estàs escoltant el matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.
0: I és que les darreres setmanes han tornat a evidenciar fins a quin punt el nostre medi ambient està canviant. A Catalunya patim un estiu marcat pels incendis forestals, també a la resta de l'Estat, amb focs aquí a casa nostra com el de les Gavarres o el d'Aiguamúrcia, que han obligat a activar complexos i dispositius d'emergència que han reobert el debat sobre la gestió i la prevenció d'incendis als boscos. Però el fenomen va molt més enllà, com dèiem, de casa nostra. Aquest cap de setmana el gran incendi de la Comunitat de Madrid i de les províncies d'Àvila i de Toledo ha cremat ja més de 77.000 hectàrees i ja s'ha declarat com l'incendi més gran de la història d'Espanya. Tot plegat arriba després d'un 2026 en què Espanya supera ja les 150.000 hectàrees cremades, una xifra superior a la del mateix període de l'any passat, molt superior. Això cal sumar-li també les onades de calor, que cada vegada són més freqüents i intenses, i els períodes de sequera persistent, i un paisatge que evoluciona a una velocitat que només fa dècades ens hagués semblat impossible. Què evidencien els incendis, la calor extrema i la sequera sobre el futur del nostre territori? Li preguntarem a la Marta Serra. Ella és geògrafa vocal de la Junta del Col·legi de Geògrafs i Tècnica del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya. Marta, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Aquests estius hem tornat a parlar de rècords de temperatures. Cada estiu fem rècord de temperatures, grans incendis, sequera persistent. Quan analitzeu el conjunt de fenòmens, quin diagnòstic en feu de tot plegat?
2: Bueno, doncs tant a escala catalana com peninsular com europea i quasi que mundial, el diagnòstic és que anem cap a episodis més extrems, més freqüents i més intensos, no? Vindrien a ser aquests tres ingredients són els que caminem cap allà en un futur més o menys immediat i a llarg termini també.
0: Els grans sinistres de Catalunya i de Madrid, també el d'Àvila, ara parlàvem, comparteixen moltes característiques, no? Focs molt intensos, evacuacions i confinaments, reactivacions constants, aquests focus secundaris dels que tant parlem. Què tenen en comú aquests episodis que ens i què ens indiquen també sobre l'evolució del risc d'incendis al sud d'Europa?
2: Doncs mira, a mi sempre m'agrada dir que els incendis ens fan de mirall de com tenim el territori, no? I de com tenim el paisatge. I quan hi ha incendis que es comporten d'una manera més o menys similar, vol dir que les condicions en les que es troben són generalment similars, no? Ja sigui pel tipus de paisatge que tenim, no? Un territori on les activitats primàries han anat a la baixa en les últimes dècades, no? I ens agraden tenir els territoris per fer-nos fotos els caps de setmana i per gaudir-los durant l'estiu, però per viure i per treballar-los, doncs cada vegada són menys les persones que ho fan, no? I quan això es suma a unes condicions meteorològiques determinades, no? Com és aquest estiu, que anem enllaçant onada de calor amb onada de calor, les persones ho notem, però la vegetació també, no? I més aquest any justament que la primavera ha sigut molt, molt plujosa, almenys aquí a Catalunya, llavors la vegetació ha crescut molt perquè ha tingut molta aigua, però després no ha plogut gens durant 4-5 mesos i vol dir que tota aquesta vegetació que va créixer s'ha anat assecant i llavors tenim molt combustible vegetal disponible a cremar amb unes condicions doncs, perfectes pel foc.
0: Clar, és que si parlem d'incendis, hem de parlar, per exemple, de la Vall d'Uixó, de Castelló, que crema ja unes 6.500 hectàrees. El d'Àvila, ho comentàvem, afecta ja 50.000 hectàrees, és el més extens de la història d'Espanya. A Madrid, no?, també aquests focs. I no només a Catalunya, Espanya, sinó també a la resta d'Europa. El foc de Bordeus ja té un arriba a 15 quilòmetres de Bordeus, del costat de la ciutat, molt a prop de la ciutat de Bordeus, i 220.000 persones estan evacuades, no? Sovint parlem del canvi climàtic com una cosa a llarg termini, però fins a quin punt els incendis d'aquests últims estius ja són aquesta conseqüència del canvi climàtic?
2: Bueno, clar, el canvi climàtic és algo de llarg recorregut, però que ja portem recorrent fa moltes dècades, no? Vull dir, a la dècada dels 60 i dels 70, experts ja en parlaven, no? Així com de la necessitat de polítiques de decreixement per evitar els efectes del canvi climàtic, no? Llavors, ara ja estem en el que alguns diuen, no?, el clima canviat, no? Vull dir que això ja és present, és un present, vull dir que cada estiu l'estem veient, no?, i cada estiu està sent una mica pitjor que l'anterior, i aquesta és la nova normalitat i ja hi estem instal·lats, no? Llavors el canvi climàtic, això que moltes vegades tendim a parlar-ne com si fos algo de futur, ens ho hem de treure del cap, perquè ja és algo de present i és evident, no? I tothom ho pot veure, cregui o no hi cregui.
0: Tu, com a geògrafa tècnica del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, bona part de les teves competències es focalitza en la planificació territorial, no? Durant molts anys s'han construït nuclis d'habitatges cada cop més a prop del bosc. Ara parlàvem d'aquests evacuats, d'aquests confinats. No sé si ara estem pagant una mica aquestes decisions urbanístiques que vam prendre ja fa dècades.
2: Sí, en part sí. L'únic que hi ha com situacions en aquests casos que no saps si és abans l'ou o la gallina, no? Perquè sí que s'han construït cases molt a prop del bosc, no? Que això és algo que es va fer sobretot a la dècada dels 70, no? Quan Catalunya va créixer més a nivell urbanístic, i altres països doncs també per aquella època, no? Però també hi ha hagut casos on s'han construït urbanitzacions o nuclis on abans hi havia camps agrícoles, i aquests camps agrícoles s'han anat abandonant i llavors el bosc ha anat guanyant terreny, no? Llavors ens trobem la doble direcció d'aquesta relació, no? Com elements que s'han posat enmig del bosc, o bosc que ha anat recuperant terreny que no ha estat treballat per la mà humana, no? Llavors, bueno, això és algo que per sort ja fa temps que no es fa, i que hi ha una clara consciència de que tot allò que es construeix pot esdevenir un element vulnerable a protegir en un moment d'emergència.
0: Una part important també és insistir molt en la necessitat d'incorporar el risc d'incendi en l'entorn de l'urbanisme, no? Ho comenteu. Quan un municipi planifica el seu creixement, què és el que hauria de tenir en compte que potser avui encara no es té prou present, com fa uns anys no es tenia prou present aquesta decisió d'urbanitzar tan a prop del bosc que comentàvem ara? Ara què s'hauria de tenir en compte?
2: Ara, sobretot, això, el més enllà dels límits del nucli o de l'urbanització, quin és el paisatge que es té immediatament al costat, no? Si tenim mosaic agrícola, si tenim mosaic agrícola que s'està mantenint i que està treballat, o que té una tendència d'abandonament, o tenim fosc, no? Quins usos tenim a la immediatesa més a prop del poble o del municipi, o d'allà, o del territori on es voldria desenvolupar, per veure quina pot ser la interacció d'aquests nuclis, no? I passa el mateix tant amb els incendis com amb les inundacions, no? Doncs mirar una mica quin és el nostre entorn per intentar encaixar les peces del puzzle al màxim de bé possibles, perquè quan hi hagi un esdeveniment o un fenomen meteorològic extrem, doncs això no ho podrem evitar, però almenys que ens afecti el mínim possible, no? Aquest seria el rovell de l'ou de la planificació, no? No podem evitar els incendis, no podem evitar les inundacions, però sí que podem planificar el territori perquè quan això passi afecti les menys vides humanes possibles o les menys infraestructures i cases possibles.
0: En parlaves a l'inici, Catalunya és molt més forestal ara que fa 50 anys, perquè s'han abandonat molts camps de conreu, no? Aquest sector primari, doncs, que cada vegada hi ha menys persones que s'hi dediquin. Aquest augment de superfície forestal també facilita la propagació de focs?
2: Clar, en certa manera sí, no? Vull dir, tot i que als experts tampoc ens agrada posar l'accent a aquest ingredient com si fos molt important, sí que ho és, però no és el centre, no? L'epicentre de tot aquest procés de la gestió del risc i de com el risc evoluciona, però evidentment sí que, vull dir, una de les coses que s'està promovent ara des de les polítiques públiques és la implementació del mosaic agroforestal, no? Si tenim un bosc amb petites taques d'altres usos com poden ser l'agrícola, estem generant unes discontinuïtats vegetals, que se'ls diu, no? I això ofereix oportunitats, doncs, als cossos d'extinció i a l'emergència. En canvi, si tenim tot un llençol de bosc de quilòmetres i quilòmetres i quilòmetres de continuïtat, això pot generar un repte molt important a l'hora de gestionar a l'incendi, no?
0: I el que
2: llavors serà... aquesta major... que la superfície forestal vagi augmentant, doncs vol dir que potser també anem afegint ingredients a aquest repte que comentava ara, no?
0: Uh-huh. I el que està transformant també els boscos és la calor extrema, no? D'aquests últims anys, que cada any fem rècord de temperatures, no? I cada cop més aviat, i s'acaba més tard l'estiu, no? Ho estem dient, comença a mitjans de maig i s'allarga, doncs, fins a gairebé mitjans d'octubre, no? Quins efectes esteu observant sobre la salut dels ecosistemes forestals amb aquesta calor?
2: Bueno, en general, un dels grans titulars seria que els boscos estan més estressats, no? I en aquest sentit es pot fer un símil com amb les persones, per entendre-ho fàcilment, no? Una persona que està empalmant onades de calor i onades de calor des del maig, que hem començat aquest any, fins a veure quan s'acabarà aquest any l'estiu, no? Doncs clar, està més estressada a nivell de salut, no? Doncs els boscos igual. Els boscos necessiten una sèrie de condicions climàtiques, depèn de la zona, cadascuna la seva, però bueno, necessiten aigua i llum, no? Lo principal. Aigua ja fa molts dies que no en tenim. I llum en tenim, però estem tenint una llum que crema les plantes, no? Vull dir, qualsevol que tingui plantes al balcó o al jardí aquest estiu ho estarà veient. Doncs els boscos més o menys estan patint el mateix, no? Llavors, el resultat és que tenim boscos més secs i també més debilitats, no? Que en els propers dies o durant la tardor o l'hivern podrem veure com també estan més exposats a malalties o plagues perquè estan més vulnerables.
0: I un altre fenomen important també és la sequera. Tot i que aquest any, ho deies a l'inici, han augmentat els episodis de pluja, hem tingut un maig molt plujós. Els experts expliqueu que els efectes principals de la manca d'aigua s'arrosseguen durant anys, no? Quin impacte té aquest dèficit també sobre la gestió dels incendis?
2: Bueno, doncs mira, està molt relacionat amb el que em comentaves ara anteriorment. Al final la vegetació, tot i que hem tingut una època d'aigua molt, molt intensa, al final ha sigut molt concentrada, no? Vull dir, lo ideal seria que fos més paulatina, més dispersa en el temps i més ben repartida, no? Llavors, on tenim molta o no en tenim gens, no? I anem com una mica d'extrem a extrem, no? I al final això també... una de les traduccions és que també estem tenint episodis d'incendis extrems, perquè anem d'un extrem a l'altre extrem, no? O molta aigua o gens aigua. Llavors, això, un dels efectes que estem veient aquest estiu és que les pluges d'aquesta primavera, com ja he comentat, van possibilitar que la vegetació creixés molt, no? Qualsevol que pugui fer una excursioneta per algun camí que no hi passa molta gent veurà el camí ja molt tancat per la vegetació per les pluges d'aquesta primavera. Però això ja està ressec ara mateix, després de tants mesos sense aigua i amb tanta i tanta calor. Llavors això el que fa és que els incendis puguin ser més virulents amb aquestes condicions.
0: I justament aquests incendis virulents, quan es produeixen, l'atenció se centra molt en els bombers i en els mitjans aeris, però sovint dieu també que la batalla real es guanya doncs, molt abans, no? Fent aquesta prevenció. No sé si estem destinant prou recursos a la prevenció, a la gestió del territori, perquè moltes vegades es diu, quan hi ha aquests grans focs, que el terreny estava abandonat, no?
2: Sí, sí que es fa. Des de l'administració pública es fan molts esforços per la prevenció dels incendis i, evidentment, sempre se'n podria fer més, com amb tot, no? Però, bueno, sí, al final, ara a l'estiu el que veiem és com una mica el final de la cadena, no? Vull dir, el quan ja ha passat tot, no? I a l'abans és quan no en parlem, no? Durant l'hivern, durant la tardor, durant la primavera, que sí que es fan molts esforços també per intentar que els incendis no s'evitaran, no? El risc zero no existeix, això és algo que sabem tots i que també intentem comunicar contínuament, però almenys que quan les coses passin, sobretot que no hi hagi desastres, no? És el principal objectiu, tant a nivell de persones, d'infraestructures, com de medi natural.
0: També treballeu molt la divulgació i la comunicació del risc, que crec que és molt important perquè no sé si la sensació que ens arriba encara és que percebem els incendis com un problema puntual de l'estiu. Quan arriba l'estiu, doncs hi ha incendis, és una cosa que hi ha i que, entre cometes, no podem fer gaire, no? O es comença encara a entendre que això forma part d'una transformació molt més profunda del territori, del medi ambient, del canvi climàtic, que no pas d'un problema puntual que hi ha a l'estiu?
2: Jo, la meva percepció és que sí, que això a nivell social cada vegada es comença a entendre una mica més i una mica millor, no? Que al final els incendis de l'estiu són com la punta de l'iceberg que som capaços de veure, no? Però que sota del nivell del mar hi ha un tema molt més gros, no? Que és la gestió que fem del territori, com el planifiquem, com prevenim aquests grans incendis durant l'hivern o durant l'època que no és l'estiu, i tot això a nivell de narrativa i de comunicar també és important que a nivell social es reconegui, perquè llavors també tenim un coneixement una mica millor, no? del nostre entorn, i al final el tema dels incendis a vegades als mitjans es pot resumir com tema de piròmans o no piròmans i va molt més enllà de tot això i és un tema de territori absolutament.
0: Per acabar, Marta, som a temps de canviar aquesta tendència, això que comentàvem ara, encara podem fer algunes coses?
2: Sí, jo sempre penso en positiu i per això em dedico a aquest tema també, perquè crec que sí que encara hi ha marge per fer coses, per millorar, però també hem de ser conscients que hi ha circumstàncies que han vingut per quedar-se, com aquestes temperatures que tenim aquest estiu i aquests estius cada vegada més llargs, i llavors el que hem de fer és treballar amb aquestes condicions que ja coneixem que han vingut per quedar-se i fer el millor possible per adaptar-nos-hi.
0: Marta Serra, del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, geògrafa vocal de la Junta del Col·legi de Geògrafs, tècnica també d'aquest Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya. Moltes gràcies per atendre'ns i per ajudar-nos també a entendre tota aquesta problemàtica que patim cada estiu, que cada estiu és més virulent i que ens preocupa molt. Moltes gràcies.
2: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada.

Són les 9 i 46 minuts. Continuem parlant de la calor i de com ens afecta a nosaltres, perquè aquest estiu no només ens afrontem a temperatures rècord, sinó que també a una pregunta que cada estiu jo crec que ens fem, no?

0: i que factors com l'edat, la composició corporal, les hormones, les malalties o fins i tot la humitat poden fer que la sensació tèrmica que tingui cada persona sigui molt diferent d'una amb una altra. Per entendre per què passa tot això i com ens hem de protegir davant dels episodis de calor extrema, avui també volem parlar amb la doctora Maria Villalonga. Ella és especialista en medicina interna i coordinadora de l'Observatori del Medi Ambient de la Societat Espanyola de Medicina Interna. Doctora, bon dia.
1: Bon dia.
0: Segurament tots hem viscut aquella situació en què algú diu que s'està rostint, no? I algú que diu, ostres, doncs jo no tinc tanta calor, fins i tot una mica de fred, no? Com pot ser que la percepció de la temperatura sigui tan diferent entre dues persones que estan al mateix lloc?
1: Per la paraula que tu mateix acabes de fer servir, perquè és una percepció sentir la temperatura. Uh-huh. Llavors, el cos, que normalment ho fas sent la temperatura per les terminacions nervioses que troba a la seva pell, la temperatura és una percepció, d'acord? I llavors cada persona tenim percepcions diferents segons el que tu molt bé has explicat, segons l'índex de massa corporal, segons la humitat que hi hagi, segons el vent, segons les malalties que tu tinguis, la motxilleta que tu duguis a les teves esquenes, i per tant la percepció és completament diferent. La pell no mira un termòmetre fixo amb una temperatura, la pell el que mira és la percepció, i per això venen aquestes diferències.
0: I ara parlava també d'aquell termòmetre, dels graus del termòmetre no és el que percebem ben bé, sinó el flux de calor. Què significa exactament això?
1: Significa el que t'he contat. El flux de la calor depèn. Primer de tot és el cos el que intenta sempre és mantenir els seus òrgans interns a una temperatura fixa, que són els 37 graus. Tot el que altera aquesta temperatura, el cos es posa en marxa. I com es posa en marxa? Es posa en marxa intentant davallar aquest excés de temperatura. I com ho fa? Ho fa a través de la pell. I et fa a través de la pell, es reenvia al cos, fa que hi hagi molt de pas de sang per la pell, vasodilata, o sigui, obri més les artèries i les venes, i això fa que tiris aire a calor a l'exterior. I a la vegada li diu a les glàndules sudorípares que vagin creant més suor. I aquesta suor fa una pel·lícula freda i ajuda a la vegada, quan s'evapora, a eliminar aquest excés i millora la temperatura. Però què passa? Si vius a les illes, com són jo, i ja tothom se'n deu haver donat compte que el meu català no és el català central, d'acord? Nosaltres tenim excés d'humitat. Per exemple, fa dos dies a Palma estàvem a 33 graus, però tenien un 60% d'humitat, el que equivalia a un 39% de temperatura real. Pues, més o manco li passa el mateix al cos. És a dir, la temperatura de fora pot ser, per exemple, de 33 graus, però depenent del vent, depenent del grau d'humitat, depenent de lo que hagi donat l'informació, les teves terminals nervioses, el teu cervell, és a dir, l'hipotàlam, que és el que controla tot això, tu ho viuràs amb una temperatura o ho viuràs amb una altra. Mm-hmm. I després també depenent de si tu pots actuar en el que t'he dit, perquè no tothom podrà enviar la mateixa quantitat de sang a la pell, i si, per exemple, ets una persona prima, ho faràs més ràpid, però si ets una persona que estiguis grossona, el greix condueix molt pitjor la sortida de calor que una persona que és més primona. No sé si m'ho he explicat prou bé.
0: Sí, sí, perfectament. També volia preguntar-li que a vegades moltes persones no tenen sensació de calor i com que no tenen sensació de calor es pensen que no corren perill. Això és una falsa

0: sensació de seguretat, no? Perquè es poden estar patint els efectes de la calor a vegades sense adonar-nos-en i fins i tot tenir un cop de calor.
1: Exacte. Per això a l'Observatori hem posat les infografies que han creat molta importància amb això, que han de preocupar-nos més per la població vulnerable. I qui és vulnerable? Les persones de majors de 65 anys, sobretot les persones majors de 80, perquè per fisiologia, degut a l'edat, tenen menys sensació de set. Vale? Persones que prenguin determinades medicacions per diferents formes. Unes perquè perdem molt de líquids, per exemple els diurètics, i uns altres perquè, per exemple, ens altera aquest termostat central, que són, per exemple, els neurolèptics, els antihistamínics mateixos que feien servir per la pico. D'acord? Aquest també no s'alteren, aquest termostat. D'acord? Persones que fan feina a fora, que aquestes són les que més normalment les cridades d'atenció. Els esportistes que pensen, jo estic preparat, puc anar a fer la meva activitat habitual perquè ja ho faig sempre, cert, però no és el mateix fer la teva activitat habitual en 28 de graus que fer la mateixa activitat en 35 graus. Les persones que fan feina, per exemple, a cuines, que no estiguin ben climatitzades, perquè la calor que es crea a una cuina és molt, molt important. Totes aquestes, els nadons, per què? Perquè encara no tenen creades aquests sistemes de protecció dins el mateix cos, perquè encara han de formar-se aquestes sistemes de protecció. I a totes aquestes persones la dita és bou aigua, bou, encara que no tingui set. I de tant en tant han d'anar a recordar-li. I les persones que viuen totes soles, en cases que no poden disminuir les temperatures, perquè si a casa teva no tens cap sistema de refrigeració, que l'únic que tens és un ventilador, però fora hi ha una temperatura superior a la del teu aire amb cos, que serien, recordeu, els 37 graus, no facis servir el ventilador. Perquè l'únic que estàs fent, a més, és ficar més calor dins el teu cos, perquè l'aire que estàs movent és aire calent. Totes aquestes persones...
0: Sí, sí, digues.
1: No, ja està. Si teníeu alguna altra pregunta per fer-me.
0: No, només volia comentar-li que tot el que parlava ara dels nadons, d'aquestes persones més vulnerables, si detectem que alguna persona presenta algun símptoma relacionat amb un cop de calor, què és el que hauríem de fer? Quins auxilis li hauríem de realitzar?
1: Lo primer de tot, cridar emergències. Que cada comunitat, en el meu cas serien el 061, d'acord? Però a la persona aquesta és posar-li aigua freda. Freda és freda, a nivell del coll, d'acord? Nuca, coll, palmells de les mans, perquè tant les mans com els peus són veritables radiadors del cos i també ens ajuden ràpidament tant en època de fred com en època de calor. I això és molt important. I esperar que vengui l'ajuda, que serà ràpida. I com ho detectarem? Quan tinguis una persona que tingui, que estigui més tonta, amb un alentiment mental o més alentida de l'habitual, sobretot si pensam en malalts que són els més febles, que són, per exemple, aquells que tenen una demència, que no poden demanar aigua. Perquè han perdut aquesta possibilitat i hem de recordar-los que és molt, molt important. Aquestes persones, tot d'una, cridar emergències i refredar-les en les nostres possibilitats que puguem refredar.
0: Molt important. Doctora Maria Villalonga, especialista en medicina interna, coordinadora de l'Observatori del Medi Ambient de la Societat Espanyola de Medicina Interna. Moltes gràcies per atendre'ns.
1: A vosaltres per dedicar-vos en això i anar-ho recordant. De tant en tant, begueu heu de beure aigua, és molt bo hidratar-nos, que això cura i salva una ferrada.
0: Totalment, totalment. Molt important hidratar-se. Maria, moltes gràcies.
1: A vosaltres. Adéu, que vagi bé.
0: Una abraçada. Nosaltres que volíem parlar d'aquest tema perquè ens sembla molt i molt important aquests dies que fa tanta calor, per tant, protegir-se i hidratar-se, com deia la doctora Maria Villalonga. Nosaltres arribarem al butllet informatiu de les 10 del matí i ho farem amb Fades, aquest grup que no para de sonar a tot arreu i que són també de les Illes. Ara tornem.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Molt bon dia. Les condicions meteorològiques seran avui molt importants per ajudar els bombers a extingir els focs que cremen al centre d'Espanya i també a Castelló. A aquesta hora està en marxa la reunió del centre de comandament a la localitat madrilenya de Navalcarnero. L'alcalde José Luis Adel ha agraït a les mañanes de Ràdio Nacional la feina dels equips d'emergència que han treballat durant tota la nit per intentar frenar l'avanç de les flames.
2: Lo que hace falta es para que una sociedad sana avance, que haya mucha gente como ellos y que nos indican el camino de la solidaridad y del esfuerzo.
0: L'incendi de Vila per la seva banda, amb 50.000 hectàrees afectades en un perímetre de 160 quilòmetres, és ja a nivell de superfície el més greu de la història recent d'Espanya. A la Vall d'Uixó, a Castelló, el foc ha cremat més de 7.000 hectàrees en un perímetre de 48 quilòmetres i l'objectiu ara és poder estabilitzar-lo. 16.000 persones de 18 localitats i urbanitzacions continuen evacuades i altres 64.000 confinades. El president del govern visitarà avui el centre de comandament de la zona afectada a la Vall d'Uixó. Fa uns minuts Pedro Sánchez ha recordat la importància d'atendre l'emergència climàtica que estem vivint.
3: Lo que estamos viviendo no es una sucesión de episodios aislados, es, se ha dicho antes, la expresión más dolorosa de una emergencia climática que hace de los incendios de sexta generación más voraces, las olas de calor más frecuentes y nuestro territorio, en consecuencia, más vulnerable.
0: La vicepresidenta i ministra per la Transició Ecològica també visitarà avui el centre de comandament a Castelló. Clara Hessen ha demanat màxima precaució als micròfons de les mañanes de Ràdio Nacional perquè demà s'espera una nova onada de calor.
4: El riesgo de incendios a partir de mañana es muy alto en todo el territorio. Tenemos los datos de la EMET que seguramente mañana iniciaremos una nueva ola de calor en España, la cuarta en lo que llevamos de verano. Por lo tanto, pido precaución en este contexto.
0: I continuem parlant d'incendis perquè a França es combaten simultàniament prop de 40 focs al sud-oest del país. El que més preocupa és el de Gironda, que continua avançant sense control i s'apropa, Clara Ontanyón, bon dia, a Bordeus.
5: Bon dia, sí, la regió de la Gironda és on les flames cremen amb més força. Hi ha més de 42.000 hectàrees arrasades i 220.000 evacuats i 84 bombers ferits. El pitjor incendi d'aquest país des dels anys 40. Durant la nit la situació s'ha mantingut estable i sense cap canvi significatiu. Segons la premsa local, les forces de seguretat i d'emergència continuen mobilitzades. El president francès Emmanuel Macron ha convocat aquest matí un comitè de crisi. El ministre d'Economia francès es reunirà també amb l'alcalde de Bordeaux.
6: Puisse réunir sans délai l'ensemble des acteurs économiques.
5: Tomàs Casaneva, aquí als mitjans locals, ha avançat que demanarà ajudes econòmiques enfocades a mantenir l'economia local d'aquesta ciutat de més de 200.000 habitants.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, tanca files amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, per l'error en l'informe PISA que invalida les proves fetes a Catalunya. Aquesta tarda, la consellera compareix al Parlament per donar explicacions sobre aquesta incidència. Des de Xangai, en visita institucional, el president ha dit que es tracta d'aclarir els fets i evitar que es repeteixi la situació.
7: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir, de tot el meu suport.
0: Més coses. Durant les vacances escolars no totes les famílies poden assumir el cost de les activitats de lleure. Aquest matí la Fundació Pere Tarrés ha donat el tret de sortida de la campanya de beques d'estiu que arribarà a uns 2.000 infants en situació de vulnerabilitat. La nostra companya Laura Hurtado ha acompanyat un dels grups. Bon dia, Laura.
8: Bon dia, nervis i emoció entre els nens i nenes i també les famílies per aquests 5 dies de desconnexió que passaran a una casa de colònies a Tiana, al Maresme. Són una setantena d'infants i adolescents entre 6 i 16 anys, tots en situació d'exclusió social.
9: M'ha explicat que són cases de colònies, que havia piscina i habitacions.
10: Tengo muchas ganas y también de verlo así, pues también me da ganas también de ver que ellos también se lo van a pasar bien. Aunque la mamá no esté tan emocionada que digamos como ellos, pero bueno.
11: Y de verdad sí tengo ganas de ir a las colonias y estoy muy nerviosa.
8: La campanya inclou casals i colònies durant l'estiu, especialment a l'agost, el període on hi ha menys oferta per als infants.
0: I acabem amb una informació de servei. Una incidència entre Sitges i el Garraf està provocant afectacions a diverses línies de Rodalies. Hi ha retards que poden superar la mitja hora a l'R13, l'R14, l'R15, la 16 i la 17. D'altra banda, només circulen dos trens per hora i sentit a l'R2 Sud. La causa és l'avaria en un tren. Els passatgers d'aquest han estat traslladats a un altre comboi i ara per ara recupera progressivament la circulació, com dèiem, amb afectacions. És tot de moment. La informació torna a Ràdio 4 quan siguin les 11.
1: Ràdio 4.
11: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Venezuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia visum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
1: Ràdio 4.
12: El matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.
13: Encetem aquesta tercera hora del matí de Ràdio 4, edició estiu, i ho fem plens de cultura i amb el Jaume Tudela a les vies de so, també amb la Laia Casanova i amb l'Aro Seren, perquè tot això soni molt bé, a la producció la Sílvia García del Pozo i el Joel Sevilla. Estem dient que hem de parlar de cultura, eh? Ho fem cada dia aquí al matí de Ràdio 4, edició estiu, perquè hem de parlar del dansar neu. Quan pensem en un parc nacional, sovint imaginem natura en estat pur, silenci, paisatges meravellosos i protegits, però la cultura també pot ajudar a preservar aquests espais, això ens ho preguntem. I és la pregunta també que plantegen des del Parc Nacional d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici i des del Dansar Neu, perquè per segon any consecutiu s'uneixen per demostrar que la cultura també pot ser una eina de conservació, sensibilització i connexió amb el territori. Un dels moments més especials d'aquesta edició serà la representació de

0: Turó, la vida als boscos, amb l'actor Carlos Cuevas, en ple Parc Nacional. Una proposta que combina, és única, eh? I convida a totes les persones a sentir aquesta relació entre la natura i un entorn privilegiat. En parlem amb el director del Parc Nacional d'Aigües Tortes i l'Estany de Sant Maurici, en Lluís Florit Molina. Lluís, bon dia. Hola, Lluís?
1: Hola, bon dia.
0: Hola, sí, molt bon dia. I també amb l'actor Carlos Cuevas. Carlos, bon dia.
2: Hola, bon dia, què tal?
0: Durant molts anys, Lluís, hem entès que protegir un espai natural significa limitar-ne l'accés i vigilar, no?, tot el que passa allà dins, però no sé si això creus que està canviant i que iniciatives com aquesta també ajuden a veure el parc natural des d'una altra visió.
1: Totalment. Natura i cultura no són mons separats, ni molt menys, i d'alguna manera el paisatge que avui protegim des del Parc Nacional d'Aigües Tortes i l'Estany de Sant Maurici d'alguna manera és fruit de la història dels pobles, de les persones que hi han viscut, no?, en aquest territori. Uh-huh. I precisament aquesta col·laboració amb el Dan Saneu ens ajuda a explicar aquesta dimensió més humana, no?, del territori i dels espais protegits.
0: Uh-huh. Aquest és el segon any que porteu Turó, la vida als boscos del Dan Saneu. Carlos, què té d'especial representar aquesta obra enmig, justament, d'un parc nacional com aquest?
2: Bueno, té tot el sentit que sigui un text que es digui l'aire lliure, perquè és un text que parla de la natura. És un text de Turó que vaig escrit fa gairebé 200 anys i que és tan i tan contemporani de lectura que gairebé espanta. I és un text que parla sobre... És una oda a la natura, reivindica l'espai, els espais públics, reivindica la natura per sobre de la metròpolis. Llavors crec que encara és més especial dir-lo un espai obert, perquè és un text que parla amb noms i cognoms d'espècies d'animals, d'espècies de plantes, d'entorn salvatge, de tornar als orígens. Llavors jo crec que és molt bonic que sigui dit a l'aire lliure, més que no pas en una sala de teatre, que també ho hem fet, però crec que funciona més a l'exterior.
0: Ara ho parlaves, aquest text de Turó reivindica una vida més connectada amb la natura. No sé si creus que el seu missatge avui dia encara és més vigent que mai, tot i que va ser escrit fa molt temps.
2: Bueno, sí, no hauria d'haver estat mai vigent, no? O sigui, sí que és veritat que és molt difícil que assumim una vida tan naturista com la que proposa Turó, i és una decisió molt radical la que ell va prendre, que se'n va anar a viure en un bosc 2 anys i 2 mesos. Però, tot i així, jo crec que hi ha moltes coses que no hem de deixar de banda i que hem d'entendre d'on venim i que hem d'entendre quin entorn ens envolta i no ser tan androcentristes i creure'ns dels reis del mambo, sinó que entendre que formem part de bueno, que si tenim una mirada ecologista sobre el món, hem d'ubicar-nos no pas tant al centre, sinó en una cosa més horitzontal.
0: Lluís, tu defenses que la cultura no és només una activitat complementària, sinó que també és aquesta eina de conscienciació que justament parlàvem ara amb el Carlos. Com ajuda a protegir millor el territori, en concret el Parc Nacional de l'Estany de Sant Maurici?
1: Doncs ens ajuda a portar aquesta mirada més de reflexió, de posar en valor els paisatges que han estat viscuts per altres generacions, i d'alguna manera és aquesta manera de per part dels visitants, doncs de posar encara més vincle amb l'espai i de d'alguna manera sentir-se el més seu, no? Des del moment que plantegem accions com aquest monòleg, doncs les persones que puguin gaudir d'aquesta actuació al bosc del Jardà segurament tindran un altre punt de vista, no?, d'aquell espai, d'aquell racó del bosc del conjunt de la Mata de València.
0: Evidentment, Carlos, no és el mateix fer teatre en una sala que envoltat de muntanyes, d'arbres, d'aquest entorn privilegiat. Com canvia o com ajuda això a la interpretació? Com afecta?
2: Bueno, és molt curiós. Bueno, és molt semblant també fer teatre de carrer, per exemple, que jo no n'he fet tant, però un cop sí, hi ha un tret diferenciador, i és que veus les cares de la gent, i això és molt bonic. Perquè quan fem teatre estem en una sala fosca, ens donen els focus, ens enlluernen, i llavors no podem veure les cares de les persones. Llavors això, entre que es fa a la llum del dia i es fa amb el públic assegut molt a prop teu, doncs és molt bonic explicar una història als ulls de la gent i veure com escolten, com reaccionen, veure com captes la seva atenció. Llavors és molt bonic.
0: Uh-huh. I per què creus que el públic, quan escolta aquest text en un escenari natural com Aigües Tortes, s'emociona o ho viu d'una altra manera? Com ho vas viure l'any passat?
2: Bueno, perquè sembla que estiguem envoltats de l'escenari del que parla el text. És gairebé com si invoquéssim a l'autor, com si invoquéssim el text. A més, l'elecció d'aquest text, que jo he fet aquest text, no és casual per part del Festival Clàssic, és decidir que jo he fet aquest text perquè Sobró tenia més o menys la meva edat quan va escriure aquest text. I això també es fa referència durant la lectura. Un home jove que se'n va als boscos, llavors gairebé algú com de mèdium, no?, la lectura, i és bonic. Jo crec que és molt especial, i jo és tan especial. O sigui, jo vaig voler repetir, vaig fer-ho l'any passat i vaig dir, sisplau, hem de tornar-hi, perquè això és molt bonic. I aquest any ve ma mare i tot, a veure, o sigui, imagina't quin país.
0: Fantàstic, això. Lluís, què us aporta també a vosaltres doncs, que hi hagi iniciatives culturals com aquesta, perquè també poden contribuir a entendre millor reptes com el que s'enfronten als parcs nacionals i que un actor doncs, de renom com el Carlos també interpreti aquest text allà?
1: I tant. La cultura crea nous vincles amb la natura. O sigui, jo crec que dels grans reptes que tenim a nivell dels espais protegits és aquests reptes ambientals que necessiten també aquesta mirada cultural, no? Quan, una mica el que comentava abans, quan la gent estima un paisatge, un entorn, perquè l'ha viscut a través de la música, de la dansa o de les arts, d'un monòleg, d'alguna manera augmenta el seu compromís, no?, per conservar-lo. I crec que aquesta és una de les fortaleses de la col·laboració del Parc Nacional amb el Dansa Neu. I crec que el monòleg que va interpretar el Carlos l'any passat va ser espectacular i va ser molt emotiu i per això ho repetim aquest any.
0: Uh-huh. I què diferencia justament aquesta col·laboració amb el Dansa Neu d'altres activitats que potser normalment es poden fer un parc nacional però que potser no tenen tant a veure amb la cultura? Com ho viviu vosaltres?
1: Per nosaltres, o sigui, l'objectiu del Parc Nacional és la conservació, no?, d'espai com a tal, i moltes vegades el punt de vista, segurament per el gran públic, l'educació ambiental, els projectes de conservació, aquestes són de les línies estratègiques, no?, nostres, de gestió del parc, però aquesta vessant, com dèiem, és vinculada amb la cultura, ens aporta aquest vincle més emocional, no?, que crec que és estratègic i és bàsic amb el model de societat que tenim actualment, no?, i a més amb el fons del missatge del monòleg, no?, de la vida dels boscos.
0: Carlos, imposa més respecte fer aquest monòleg en aquest escenari i clar, que el vingui a veure la mare, doncs suposo que encara més, no?
2: No, jo mai penso que el públic imposa respecte, perquè si no faria massa por. Jo sempre penso que venen perquè tenen ganes i que ja venen estimant-ho i que ja venen amb una mirada neta i així és on treballem, perquè si no, de veritat, que la pressió seria insostenible.
0: Però els festivals sí que acostumen a buscar doncs, grans escenaris o grans infraestructures i aquí és el contrari, no? Al final és la natura el que es converteix en escenari.
2: És que no ens fa, a vegades fem servir massa coses, no ens fa falta tant per explicar una història. O sigui, també és això, també passa quan veig les pel·lícules, no? Per exemple, ara aquest film desestrenat, l'Odissea del Nolan, no? Penso, no calen tants diners per explicar l'Odissea, no? Ja tenim el llibre, ja l'hem... Si llegeixes ja l'entens, no? Vull dir que a vegades, no per tenir molts recursos o per tenir una infraestructura tremenda, els missatges arriben millor i jo crec que aquest text, com més despullat i com més auster, més arriba perquè aquest text del Turó era un text ple d'austeritat i un missatge de que necessitem molt menys del que creiem que hi ha un moment que diu que un animal necessita poc més que un bri d'herba a terra per estirar-se i fer un llit, i en canvi nosaltres vinc a comprar-nos un llit, un matalàs, uns llençols, vull dir que a vegades la natura també és una lliçó d'austeritat.
0: Lluís, tu també ho veus així?
1: I tant, sí, al final el missatge, jo penso que l'autor crec que trobaria en el Parc Nacional un lloc que encara conserva, no?, bona part d'aquesta natura salvatge que admirava i, bueno, també el text crec que ens ajuda a reforçar aquest missatge de que la importància de conservar la natura i d'aquesta responsabilitat col·lectiva, no?, que també... Que a vegades ens costa, no?, en el context que estem actualment.
0: I ja per anar acabant, Lluís, com s'aconsegueix també aquest equilibri entre obrir el parc a la ciutadania, que tothom se'l senti seu, i evitar una mica la massificació que podria posar en risc també aquest patrimoni cultural i mediambiental?
1: Clar, aquest és un dels grans reptes, no?, de la gestió dels espais protegits i més d'un parc nacional com el Parc Nacional d'Aigüestortes, no?, que és l'espai protegit més antic de Catalunya. L'any passat vam fer 70 aniversari. Tenim un volum de visitants important i ens esmercem doncs, per explicar els valors d'aquest territori únic doncs, entre altres coses, amb accions com aquesta, no? Amb actes com aquest monòleg.

0: que tienen un nombre limitado de entradas, amb un racó del bosque del jardín especial. Y de alguna manera también una acción como esta, donde expliquemos también por qué cal una regulación de luz pública en diferentes accesos del parc, perquè quines tasques fem nosaltres a nivell de conservació, perquè no es pot arribar a un estany i banyar-se, o perquè fem totes aquestes coses a nivell de gestió d'un espai protegit com el Parc Nacional, no? Per preservar-la per les futures generacions.
1: Lluís Florit, director del Parc Nacional de l'Estany de Sant Maurici i Aigües Tortes, Carlos Cuevas, actor i que farà aquest monòleg, aquest turó, La vida dels boscos, això serà el proper 9 d'agost, si no m'equivoco. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Una abraçada.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Nosaltres seguim aquí, al matí de Ràdio 4, edició estiu. Abans, però, escoltem una música que a mi m'agrada molt i que segurament també els que la van compondre es van inspirar en aquests boscos, en aquesta natura, perquè és un grup que en parla molt de la natura. És Coldplay i això es diu Feels Like I'm Falling in Love.

Les 10 i 21 minuts del matí amb aquesta fantàstica música de Coldplay. Mira, gairebé i 22, ja són les 9, les 10 i 22 minuts del matí. Hem arribat amb aquesta fantàstica música de Coldplay a aquesta hora i ja ho sabeu que aquí cada dia o gairebé cada dia estem sortejant entrades d'aquestes entrevistes culturals que fem. Avui hem parlat del Dansar Neu i us sortegem dues entrades per al concert de la Sandra Montfort el 30 de juliol als jardins de l'Hotel Castellarnau a Escaló, a la Guingueta d'Àneu. Això forma part del festival Dansar Neu, ja ho sabeu, i el que heu de fer per aconseguir aquesta entrada doble per anar a veure la Sandra Montfort el 30 de juliol a la Guingueta d'Àneu és trucar al 900-630-630 i endevinar, però, quina és aquesta cançó, una mítica cançó d'un grup català. Hem posat difícil, com cada dia, el que fem és treure la lletra d'aquestes cançons, fer-les en versió karaoke i endivinis quina és. Si ho saps, 900-630-630 per aconseguir dues entrades pel concert de la Sandra Montfort el 30 de juliol als jardins de l'Hotel Castellarnau a Escaló, a la Guingueta d'Àneu.

900-630-630 si vols aconseguir dues entrades per anar al Dansàneu el 30 de juliol als jardins de l'Hotel Castellarnau Escaló. És un entorn fantàstic i pots anar a veure la Sandra Montfort. Mentre tu penses quina és aquesta cançó de l'estiu, nosaltres seguim aquí al matí de Ràdio 4 Edició Estiu. Encara tens dues hores per endevinar-ho i trucar, i el que farem és tot seguit donar-li una volta tot plegat.

0: Salves.
1: I ho fem amb la Patilla. Pat, bon dia.
2: Hola, bon dia, Maria. Què tal?
1: Molt bé, molt contenta de tenir-te una setmana més aquí. Avui, la setmana passada, vam parlar d'aquest Mundial per les girls, aquesta manera d'infantilitzar-nos que tenen a vegades les xarxes.
2: Sí. I avui... No només les xarxes,
1: no,
2: Maria?
1: No, no, i la societat en general, oi?
2: Sí.
1: I avui parlarem de futbol, de masculinitat i de violència. Mm-hmm. Volem començar per una xifra que ens va cridar molt l'atenció.
2: Exacte. Avui vull començar amb una xifra. I és la següent. Mira, la nit del diumenge del 19 de juliol, que va ser precisament la nit que jugava la final del Mundial de Futbol Masculí, entre les 11 de la nit i les 7 del matí, les trucades al 016 es van multiplicar per més de 2.
1: Uau.
2: És a dir, es va registrar un 120,8% més de trucades al 016 que en la mateixa franja horària de la setmana anterior.
1: Mhm.
2: I el 016, per si algú ara mateix no ho té present, és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista. I abans de continuar, sí que m'agradaria ser molt precisa en un detall, perquè no estem parlant de denúncies interposades per violència masclista. El 016 és un servei d'informació i un servei d'atenció.
1: Clar.
2: No és una comissaria i tampoc és un jutjat de guàrdia, que són els dos llocs on normalment es poden interposar aquestes denúncies per violència masclista. O sigui, que el que sabem és que aquella nit moltes més dones van demanar ajuda, però no sabem quantes van ser agredides, probablement moltes més.
1: Clar. Sí, sí, sí, sí. I aquesta dada, però, podria fer pensar que molta gent podria pensar que Espanya va perdre la final, però no, no és així.
2: No, exacte.
1: Clar, Espanya va guanyar la final.
2: Efectiu.
1: Perquè si en perd, entenc que encara hi hagués hagut més trucades, no?
2: Exacte, exacte. I això és exactament el que fa que aquesta dada sigui tan interessant, perquè trenca totalment la intuïció que qualsevol pot tenir escoltant aquesta dada. Mira, hi ha una, jo crec que hi ha una escena o una imatge que està a l'imaginari col·lectiu que tots i totes podem entendre, que és la imatge d'un home que està veient un partit de futbol, el seu equip perd, aquest home s'enfada, i quan arriba a casa amb la frustració de la derrota i descarrega aquesta, clar, diguéssim, frustració contra qui té més a prop, no? Que molt sovint
1: malauradament és la
2: seva companya. Aquesta és una imatge que entenem tots de seguida i que, a més, no és falsa del tot, però, i això és important, és una imatge que no és completa. Aquí falten peces. Perquè aquella nit, aquí a Espanya, no hi va haver una derrota, ho sabem. Aquí el que hi va haver va ser festa, celebració, gent al carrer, i en aquest context va ser precisament en el que es van produir tantíssimes trucades al 016.
1: Clar.
2: Un 120% més, clar, que la mateixa franja horària de la setmana anterior.
1: És una barbaritat.
2: És una barbaritat.
1: I clar, això ens fa pensar o preguntar-nos si és un cas aïllat o passa gairebé sempre que hi ha un tipus de finals d'esdeveniments esportius d'aquestes característiques.
2: No és un cas aïllat. De fet, és un patró. La setmana passada ja comentàvem els resultats d'un estudi que es va fer a la Universitat de Lancaster, al Regne Unit, i que precisament el que ens deia és que després d'analitzar 3 mundials seguits creuant els partits de la selecció anglesa amb les denúncies per violència domèstica, i aquí vull fer un apunt perquè aquest terme, violència domèstica, és el terme que fan servir allà.
1: Val.
2: Aquí no, aquí fem servir, a Catalunya en concret, això ho explicaré un altre dia perquè m'agradaria explicar això en detall perquè crec que la gent no n'és plenament conscient. Aquí el terme que es fa servir és violència masclista, a Catalunya.
1: Totalment.
2: En particular. Doncs bé, el que us deia és que en aquest estudi fet per la Universitat de Lancaster van poder observar que quan Anglaterra guanyava o empatava, les denúncies de violència masclista pujaven un 26%. Quan guanyava o empatava, eh?
1: Wow.
2: No estic dient quan perdia. Quan guanyava o empatava, pujaven un 26%. I en canvi, quan perdia, pujaven un 38%.
1: Ostres.
2: O sigui que fixa't bé en el que ens estan dient aquestes dades, Maria. El que ens estan dient és que guanyar no protegeix ningú, però en canvi perdre sí que agreuja la situació. I al final el mínim és un 26% més de denúncies. Vull dir, al final la idea és que les nits de futbol masculí no hi ha cap resultat que doni tranquil·litat a la dona que viu amb un maltractador i que és aficionat al futbol. I aquí és on aquesta primera justificació o possible explicació que dèiem abans, quan us he descrit aquesta escena, que tots podem tenir en el nostre imaginari col·lectiu, aquesta escena de frustració, doncs aquí aquesta justificació o possible explicació se'ns cau totalment. Perquè si el motiu de l'augment de les denúncies o de trucades del 016 fos aquesta ràbia per la derrota, quan guanyés el seu equip no passaria res, i en canvi sí que passa.
1: Sí, sí, sí, sí. Doncs, si no és la frustració, no, ens preguntem què és, perquè hi haurà qui digui que els homes són així, que ja són més agressius, que és una qüestió hormonal, però no, això no és així.
2: No ben
1: bé. És una
2: bé.
1: Manera de justificar-ho.
2: No ben bé. A veure, sí i no, i m'explico. Sí que és cert que s'ha estudiat que hi ha una activació fisiològica en qui mira un partit de futbol, i això s'ha mesurat. I el que s'ha vist és que el cos de l'espectador sí reacciona a l'estímul del partit.
1: Però parlem d'espectador, no d'home en concret.
2: Parlem d'espectadors, efectivament. Parlem d'espectadors. Clar, imagina't. O sigui, aquí hi ha un altre salt, perquè som més o menys 50 i 50,
1: si
2: no sé com dir-te.
1: Aquest partit de futbol també em pot passar a mi, això, i no tinc per què agradir a ningú, no?
2: Tu, jo sé que tu ets molt aficionada
1: al futbol.
2: No és el meu cas, ho sento, però jo sé que tu ets una gran aficionada al futbol, i segur que a tu també et puja la freqüència cardíaca, també hi ha descàrregues hormonals, probablement, i segur que pateixes com una alteració real i mesurable, no? durant el temps que dura el partit, però oi que no et dona per...
1: No. Per agradir a ningú.
2: Per agradir al teu company,
1: no,
2: per exemple.
1: No, al contrari.
2: No, al contrari,
1: perquè els dos patim,
2: no?
1: Clar, els dos patim. Exacte. Perquè ell també és molt aficionat al futbol, llavors quan veiem el Barça, o ara la selecció i tal, doncs els dos patim i ho passem malament junts, però no, al contrari.
2: Exacte. Per tant, fixa't que aquesta explicació, diguéssim, biològica d'aquesta activació fisiològica quan una persona veu un partit de futbol, no explica el nucli de la qüestió.
1: Clar.
2: Perquè, bueno, al final no pot explicar com aquesta alteració es transforma en agressivitat, punt 1, i punt 2, encara menys pot explicar per què aquesta agressivitat es dirigeix cap a una dona i no cap al veí del tercer.
1: Exacte, que podria ser cap a una altra persona. O sigui que l'explicació biològica en aquest cas es queda curta, no?
2: Totalment, diríem. Sí, es queda curta també, igual que la de la frustració, perquè pensa que si la violència masclista fos una qüestió purament biològica, hi hauria més o menys el mateix nivell de violència masclista a tot el món.
1: Clar.
2: I a qualsevol època. I no és així, ni de bon tros. Tot el contrari, varia molt d'un país a l'altre, i a més també varia dins d'un mateix país al llarg del temps. Per tant, aquesta explicació biològica, aquesta possible segona explicació, també se'ns cau.
1: I anem a desmuntar possibles arguments, com un, per exemple, que és el de l'alcohol, no? Perquè en una nit com la de final d'un mundial de futbol masculí, doncs moltes persones beuen bastant. Clar, és que clar, com que van beguts, doncs no, anem a desmuntar aquests mites.
2: Mira, l'argument de l'alcohol, aquesta possible explicació o coartada, és una que sorgeix sempre.
1: A mi em sembla una cosa increïble que l'alcohol sigui un atenuant. Actualment, en el sistema penal espanyol, l'alcohol i les drogues són atenuants.
2: En el cas de l'agressor.
1: Exacte, en el cas de l'agressor.
2: Perquè en el cas de la víctima...
1: No. Sí, sí,
2: socialment,
1: exacte.
2: Parlant,
1: sí,
2: és un agravant.
1: Però en el cas de l'agressió...
2: És que estava beguda.
1: Clar.
2: Què passa, que no pot beure?
1: Exacte.
2: Sí. I com que estava beguda, es mereixia que l'agradissin. Com...
1: Sí,
2: això
1: sí,
2: com es menja.
1: Sí. Què vol dir, no?
2: Què vol dir això?
1: Clar, doncs en el cas dels agressors, si tu, una persona comet un crim i anava beguda o anava sota els efectes de les drogues, doncs és un atenuant, que és una cosa que em sembla increïble,
2: sí,
1: no?
2: Sí. A veure, sí que és cert que l'alcohol desinhibeix.
1: Sí.
2: Això està claríssim, no ho neguem. I durant una nit com aquesta, com la de la final de futbol masculí, doncs sí, es va veure, i tant, i es va veure, a més, durant moltes hores, no? Però aquí la qüestió no és si l'alcohol fa alguna cosa. La qüestió és quin ús fem d'aquest argument, no?
1: Clar.
2: Perquè fixa't que si diem és que havia begut per justificar una possible agressió masclista, quan diem aquestes dues paraules, quan pronunciem aquestes dues paraules, l'home agressor desapareix automàticament de l'equació, no? Desapareix totalment de la foto. I màgicament sembla com si, bueno, fos l'alcohol que hagués decidit agredir i que aquell home, l'agressor, era simplement un testimoni, no?
1: Totalment.
2: Del que estava parlant, del que estava passant. O sigui que al final, jo el que vull que la gent es quedi amb aquesta idea és que l'alcohol sí que treu frens, però no posa objectius. És a dir, l'objectiu d'aquest agressor ja estava abans de que es prengués la primera cervesa.
0: Sí, sí, sí, totalment.
2: I de fet, és el que tu deies, Maria, fa un moment, en la majoria dels delictes contra les dones, ja sigui de violència física o violència sexual, per exemple, sí, s'accepta, no?, com a explicació el tema del consum d'alcohol, però en canvi, en altres delictes, tipus atracar un banc,
1: exacte.
2: No.
1: És que fa riure i tot.
2: Sí. No es diu, no, és que hi va borratxo. No, escolta, va atracar un banc, ja està.
0: Sí,
2: no?
0: Sí, sí, sí.
2: No té res a veure.
1: I una vegada que hem desmuntat els mites de la, que no és la biologia, tampoc és l'alcohol, què explica doncs aquest augment de xifres contra les dones després d'un partit masculí? Doncs vinga, Pat, ara és el teu moment. Dóna-li una volta, com ens dius nosaltres.
2: Doncs mira, aquí bàsicament el que explica això és el procés de socialització diferencial. I aquí sí que em poso en modus sociòloga.
1: Molt interessant.
2: De capçalera. En què consisteix això de la socialització diferenciada? Des de que naixem, als nens i a les nenes se'ns educa d'una manera diferent, encara que sigui de manera inconscient, perquè ningú és conscient de transmetre aquesta educació diferencial, però és així. I d'alguna manera se'ns transmeten una sèrie de normes sobre com hem de ser i com ens hem de comportar cadascú en funció de que siguem un home o una dona. I aquestes normes són les que s'anomenen els mandats de gènere, sí? És com un guió blau que se'ls dona als nens, per entendre'ns, i un guió rosa que se'ls dona a les nenes. I el més curiós d'això, per això els diem mandats de gènere i no normes, és perquè els interioritzem tant i tan aviat, a més, des de tan petits i tan petites, que acabem creient que són innats, que hem nascut amb aquestes característiques, però no som així per naturalesa. És a dir, en realitat és una cosa que algú ens ha ensenyat. Són coses, són normes, són actituds, són comportaments que hem après. I de fet hi ha un títol que a mi m'agrada molt fer servir com a exemple, que és el títol d'un llibre escrit per una sociòloga catalana, la Marina Subirats, i el llibre està escrit en castellà i el títol diu Forjar un hombre, moldear una mujer.
1: Clar.
2: Fixa't la potència d'aquest títol i dels dos verbs que va escollir molt bé la Marina Subirats.
1: Perquè recordem que tot allò que no ens ve intrínsec és allò que hem après.
2: Correcte.
1: És a dir, que el que parlaves ara del guió, no? El que a les nenes els agraden les nines i que als nens els agraden els cotxes. Això és una cosa que hem après. No és una cosa que ens han ensenyat.
2: És com quan l'altre dia ho comentàvem, no? Quan la gent et diu, ai, fíjate, a mi niña le encanta el rosa.
1: Ah.
2: Qué curioso. No, qué curioso no. Vull dir, és que li heu fotut el rosa des d'abans de que nasqués. Vull dir, probablement ja li havíeu comprat el body de color rosa, els llençols, li havíeu pintat l'habitació, doncs clar que li agrada el rosa, no?
1: Jo sempre dic que jo personalment aquest guió l'he comprat totalment, perquè jo sóc una nena d'allò que es diria de manual.
2: De manual.
1: Exacte, jo sóc princesa, rosa, Disney, purpurina, jo tot això, clar, jo faig ballet clàssic, he comprat totalment aquest guió, però hi ha noies que moltes no el compren i que clar, ja se surten de la norma i aquí és on ja hi ha aquest problema, no?
2: Clar, perquè hi ha aquesta vigilància social i hi ha aquest càstig social, no? Que ja el veiem des de que som molt petites i molt petits al pati de l'escola, no? I ara t'ho explicaré.
1: Ara parlarem, justament, que d'això que parlàvem va molt aquests dos verbs, aquest forjar un home
2: exacte.
1: I moldejar una dona,
2: exacte.
1: No?
2: Sí, perquè fixa't que la Marina Subirats, quan li va posar el títol al llibre, el verb forjar és el que tu fas amb un metall, no? I com ho fas? Ho fas fent servir foc, un martell, donant-li cops fins que queda una cosa dura i que ja no cedeix, no? Una cosa rígida i molt dura. En canvi, modelar, que és el verb que aplica aquí quan diu moldear una mujer, el verb modelar el que fa és agafar una cosa tova, li dona forma, l'adapta i al final aquesta cosa tova el que fa és intentar encaixar on faci falta. Són dos verbs que no són intercanviables i estan molt ben escollits, jo crec. Vull dir, només aquest títol ja explica molt bé aquesta socialització diferencial entre homes i dones. I com et deia, això és una cosa que ja podem veure molt fàcilment al pati de l'escola, per exemple, no? No només amb l'ús que fan les criatures, nens i nenes, del pati, no? Hi ha molts estudis sobre això, ara no entraré en detall, però hi ha molts estudis acadèmics fets sobre aquesta temàtica on es veu que els nens acostumen a ocupar la part central dels patis i en canvi les nenes acostumen a quedar-se en els marges, no?, dels patis. Això després, per sorpresa de ningú, es veu també quan som adults, no?
1: Exacte.
2: Que nosaltres sembla que hem d'ocupar menys espai físic que no pas els homes. Mm-hmm. En qualsevol cas, el que tu deies fa un moment, Maria, hi ha aquesta mirada i aquest càstig social si et desvies d'aquests mandats. Això és una cosa que aprenem des de ben petites i ben petits. Mm-hmm. Si la nena, per exemple, en lloc de ser una princeseta, com dius tu, no?
1: Sí, sí.
2: Prefereix el bàsquet o el futbol, en lloc de jugar amb les amigues, per dir, o d'estar xerrant amb les amigues, o jugant a les gomes, o el que juguin ara, que no ho sé, li diran que és una marimacho, no?
1: Sí, sí,
2: que és una camionera.
1: No?
2: Sí, sí. Justament aquests dies he estat parlant d'això amb amigues i moltes em deien, jo és que de pequeña me llamaban marimacho, perquè els agradava molt el futbol i no feien coses que es consideraven, entre cometes, de nenes.
1: I ara
2: no?
1: Sembla que fins i tot està canviant una miqueta amb l'auge del futbol femení,
2: sí,
1: que sembla,
2: sí, però fixa't,
1: que
2: és com la
1: referents.
2: Ho estem vivint com la gran revolució.
1: Sí, sí, sí,
2: que
1: a
2: veure,
1: sí,
2: per una banda és positiu, però per una altra és molt significatiu, sí, de l'endarreriment que hi ha en aquest sentit.
1: Sí, sí,
2: no?
1: Sí, sí, totalment. I per... si a una nena li diuen això, en un nen poder encara és fins i tot pitjor.
2: Clar, perquè no hi ha res que es castigui més en un home a que es faci alguna cosa que sembli de dona.
1: Totalment, totalment d'acord. Mira, jo que sóc ballarina de ballet clàssic des dels 5 anys, a la meva carrera com a ballarina m'he creuat amb molts nois, no?, que ballaven ballet, he tingut,
2: clar,
1: molts companys. I fins i tot un dels meus companys que més ha lluitat en això és l'Òscar Muñoz, ell és ballarí coreògraf, és un dels grans ballarins coreògrafs,
2: mm-hmm, sí,
1: d'aquest país. Fa només uns dies s'anunciava que s'unia a l'escola Coco Comín com a coreògraf,
2: sí,
1: i mestre, i que s'incorporarà a l'equip de direcció artística juntament amb la Coco Comín,
2: uh-huh,
1: l'Òscar, que té 26 anys, és molt i molt jove. Jo vaig ser una de les primeres persones que vaig tenir la sort de fer un duet en un campionat amb ell,
2: uh-huh,
1: i és fantàstic, i ell sempre em deia que ell de petit el van apuntar a multisports. I ell va veure ses cosines i li deia a sa mare, jo vull ballar, i la seva mare, per por que li diguessin el que passés,
2: sí,
1: no el volia portar a ballar. Fins que amb 5 anys la seva tieta li va dir, jo el portaré a ballar. I l'Òscar ara és ballarí, és coreògraf,
2: mira,
1: és un dels millors ballarins d'aquest país.
2: Fantàstic.
1: I sempre em diu que a l'escola, les persones que reien d'ell, perquè s'havien,
2: sí,
1: rigut molt d'ell,
2: clar,
1: ara van a veure'l, els espectacles,
2: sí, sí,
1: que fa.
2: Clar.
1: Ha estat a Mamma Mia, ha estat a Wicked, ara està a l'escola Coco Comín, és fantàstic, no? I encara avui en dia molta gent ens pot escoltar i pot dir, home, això no passa ara.
2: No, escolta, sí que passa, sí que passa.
1: Mira,
2: o sigui, aquesta
1: un dels
2: mirada...
1: meus millors amics,
2: sí,
1: jo tinc un fillol que té,
2: sí,
1: 4 mesos,
2: sí,
1: i jo li deia, aquest nen tal, no sé què, i em diu, no, el meu fill no anirà a dansa, el meu fill no ballarà. De veritat, eh? O sigui, és una de les persones que més m'estimo, i em deia, no, el meu fill no ballarà. Escolta, vull dir, és que em sembla surrealista.
2: I segurament aquest amic teu, que no el conec, és una persona que es considera una persona,
1: sí, sí, sí,
2: oberta, progressista...
1: Sí, sí, sí, és així,
2: no?
1: És així. I encara diu, no, el meu fill no ballarà.
2: Clar.
1: Que després m'agradaria veure'l si el seu fill li demanés, eh? Però
2: bueno,
1: ja de primeres...
2: A veure, té 4 mesos,
1: exacte,
2: no? Diguem que és molt aviat,
1: però...
2: Però
1: ja de primeres ja, mm-hmm, és la idea, sí, que tenim al cap, no?
2: Sí.
1: Vull dir que això encara no, això no ha canviat.
2: Sí, sí. Clar, i això ja comença des de l'escola i, clar, ho aprenem des de llavors, des de que tenim, mm-hmm, 5 o 6 anyets, tots aquests mandats ja els tenim superintegrats. Els nens i les nenes tenen molt, molt clar què és de nen i què és de nena.
1: Mm.
2: No, però en realitat no hi ha coses de nens i de nenes.
1: El que els han ensenyat.
2: Què es considera que és de nens i què es considera que és de nenes, mm-hmm, no?
1: Sí, sí, sí, totalment.
2: Però clar, després, això ho aprenem de petits i petites, però quan arribem a la vida adulta, aquesta vigilància i aquest càstig social encara hi és. Potser no et diran marimacho o no et diran marieta, no? Mm-hmm. Et diran altres coses o t'ho faran saber d'una altra manera, mm-hmm, però sempre hi ha com aquesta vigilància i com aquest intentar voler que tornis a la casella que et correspon.
1: I què és el que s'espera exactament de cadascú? Ara n'hem parlat una mica, no? Però
2: sí,
1: de la dona, doncs, que sigui la figura cuidadora, per exemple.
2: Sí, però sí, és totalment això, és la figura cuidadora en tots els sentits, eh? No només en el sentit logístic, en el sentit purament físic, sinó també en el sentit emocional, no? Sovint les dones fem a les famílies, fem aquest rol de cohesió familiar, de cohesió emocional, de tenir cura dels vincles familiars, etc. No? Fins i tot dels de la nostra parella home, en el cas que siguem heterosexuals. Però va una mica més enllà, perquè darrere d'aquest terme de cuidadora, el que se'ns està dient és que d'una dona s'espera que sigui amable, que sigui sensible, que sigui empàtica, que no sigui sorollosa, sí? que no molesti. Te'n recordes que el dilluns passat parlàvem de la Klingel?
1: Sí, no crida gaire l'atenció.
2: De no cridar gaire l'atenció. Que no ocupi massa espai, no? Tornem a això que dèiem del pati de l'escola, doncs d'adultes també, però sobretot, que no sigui agressiva.
1: Clar, i d'un home s'espera més aviat tot el contrari,
2: sí,
1: no? És allò que li toca obeir.
2: Exacte. Ara anirem aquí, però hi ha una cosa que primer vull explicar, perquè precisament darrere d'aquesta idea d'aquesta dona amable, cuidadora, sensible i empàtica, hi ha un concepte
1: tan interessant.
2: Sí, és molt interessant aquest concepte de la filòsofa feminista Amelia Valcárcel, que es diu la ley del agrado. I bàsicament, això també és un mandat fortíssim, no? Per això té aquest nom de ley, que bàsicament és un concepte que fa referència a l'obligació, que ja ens pesa des de molt petites, d'agradar. O sigui, hi ha com aquesta obligació, com aquesta llei que tenim gravada a foc, d'agradar a l'altre, de complaure, de dependre sempre de l'aprovació dels altres i molt especialment, per cert, de l'aprovació masculina.
1: També
2: et dic
1: sempre
2: que amb els anys se't cura, eh? jo ja he fet rehab en aquest sentit, però vaja, ens eduquen per cuidar i per caure bé.
1: I tant.
2: I de fet, aquí hi ha una cosa, i tu mateixa m'explicaves l'altre dia per telèfon una anècdota d'una cosa que et va passar.
1: Sí, sí.
2: I és una situació o una sensació que possiblement la majoria de les dones que ens estiguin escoltant els hi resultarà molt familiar. I és el fet de que ens faci com vergonya queixar-nos o que ens costi molestar.
1: Generar conflicte, no?
2: Sí, ens fa coseta, ens fa por dir que no. Moltes vegades somriem a qui en realitat ens agradaria girar-li la cara directament, o callem per no ofendre, per no molestar, per no incomodar, no? Per no generar un conflicte.
1: Sí, totalment. I justament el que s'espera dels homes, ho dèiem abans, és el contrari.
2: És
1: no?
2: Tot el contrari.
1: És un mandat de gènere de totalment diferent, el hombre proveedor, que parlàvem.
2: El macho proveedor.
1: Aquest concepte.
2: Sí, bueno, a banda de la conya del macho proveedor, sí, bàsicament d'un home el que s'espera és que sigui actiu, que sigui resolutiu, que sigui una persona independent, que sigui líder. Fixa't que en el cas dels homes es diu líder, en el cas de les dones massa sovint es diu mandona, per exemple.
1: Jo és que tinc molt caràcter.
2: O en anglès el terme de bossy,
1: sí.
2: En plan, bueno,
1: Jo he tingut sempre molt caràcter des de petita, eh? I el meu avi...
2: A mi també em passa això.
1: Que el meu avi era una persona que ara hagués fet 90 anys i era una persona molt avançada per l'època. Em deia, aquesta nena serà directora de cine perquè li agrada molt manar. Em deia, saps? I, de fet, la meva iaia, una de les coses que encara diu molt és... El teu avi a mi sempre em va deixar fer el que volia. És a dir, que ara ho veiem normal, però amb un home que hagués fet 90 anys, és a dir, les amigues de la meva iaia no feien el que volien.
2: No.
1: I la meva iaia sí que feia el que volia. I sempre destaca molt del meu avi.
2: Clar,
1: deia,
2: clar.
1: És que el teu avi em deixava fer el que volia. Doncs el meu avi em deia que jo seria directora de cine, de lo mandona que era, no?
2: Sí,
1: però sí que a mi sempre m'ho havien dit molt. Jo tinc molt caràcter i és el que tu dius, no?

0: un home, doncs, que al final es posa sobre la taula, és un home que és això, doncs, que és líder, però una dona és mandona, no? És histèrica,
1: exacte,
0: quan crida.
1: Bueno, de fet, hi ha moltes característiques o molts trets caracterials que se'ls dona un valor i un significat depenent de si...

0: Mira, per sobre de tot, és que no sigui vulnerable, que no mostri cap mena de feblesa, i que si cal, fins i tot que sigui agressiu.
1: Clar, i tot això que té a veure amb la final del Mundial, doncs molt, perquè justament d'aquesta agressivitat, no, parlàvem?
0: Exacte, té molt a veure. I, o sigui, ara començaré a tancar el cercle, perquè pot semblar que me'n vaig una mica... Però
1: tot
0: no,
1: té sentit aquí.
0: Tot té un sentit, tot té un sentit. Estem donant-li la volta.
1: Exacte.
0: Per això aquest caminet en rodó. Doncs mira, hi ha dos sociòlegs, Norbert Elias i Eric Dunning, que van estudiar què fa exactament l'esport dins d'una societat. I van arribar a una idea que jo crec que ens resulta molt útil en això que estem parlant, en aquesta anàlisi que estem fent, i la idea és que l'esport és un espai de descontrol controlat. A mi sembla molt potent aquest concepte. Bàsicament el que ens diu és que l'esport, i en aquest cas ho apliquem al futbol, ens diu que és un lloc on la societat autoritza durant una estona i amb unes regles molt determinades exactament allò que la resta del temps prohibeix. Com es tradueix això en el cas d'un home i en el context del futbol? Doncs, si sabem que a un home l'han educat perquè no plori, perquè no toqui altres homes i perquè no s'emocioni al públic, en públic, el futbol és un dels poquíssims espais on pot fer tot això. És a dir, ja sigui al camp o al menjador de casa seva, veient el partit de futbol amb amics, l'home pot cridar, pot plorar, pot abraçar-se amb desconeguts? Li pot fer un petó al tio del costat?
1: Això va haver-hi un vídeo que es va fer molt viral a la final del Mundial, de dos nois que veien el futbol amb una pantalla gegant i que es miraven en l'eufòria i un li feia un petó a l'altre i es quedaven com, ostres, en qualsevol altre context això seria
0: totalment
1: criticable.
0: No, o sigui, no criticable, seria criticat que
1: exacte,
0: no criticable.
1: Exacte, vull dir que es criticaria entre dos homes doncs, que en aquest cas heterosexuals que veuen el futbol seria impensable.
0: Exacte, o sigui que d'alguna manera tenen aquest espai que dèiem de descontrol controlat, no? Durant el temps que dura el partit, o durant unes hores, una mica abans i una mica després, probablement pots fer tot allò que com a home normalment no se't permet fer. O sigui que el futbol, al final, aquest espai, futbol, espai d'espai físic i de temps, diguéssim, és l'excepció. I les excepcions són molt interessants perquè el que fan és que ens mostren quina és la norma, no?
1: Però això sona... O sigui, ara que deies això d'aquest espai controlat, sona bé, no? Perquè els homes es podien controlar en aquest espai o els homes, doncs, en aquest cas...
0: Bueno, i perquè patró, poden expressar o poden mostrar emocions que normalment no poden. I dius, ole,
1: està bé.
0: No? Sí, això està molt bé. Sí, però no, perquè aquest permís per fer això té un temps de caducitat, que són unes poques hores. Què passa? Si aquesta llicència dura el que dura el partit i mentre hi ha companyia, quan s'acaba, quan marxa la gent i caduca aquesta llicència i es tanca la porta de casa, tot allò que s'ha activat durant, diguem, 3 hores, no desapareix de cop. O sigui, no pot passar aquesta persona, aquest home, no pot passar de 100 a 0, perquè, ui, s'acabó el partido, vale, adéu, marxa tothom i torna a un estat, diguéssim, de calma, no. Això no existeix, no? Necessita, diguéssim, com descomprimir. Llavors, aquesta intensitat continua allà dins, a més, dins d'un home, el que li han ensenyat que no pot treure aquestes emocions o aquesta intensitat d'una altra manera que no sigui l'agressivitat. No? Fixeu-vos en això. O sigui, és l'única sortida que li han ensenyat.
1: O sigui, que al final la culpa és del futbol... O d'una altra cosa.
0: No, aquí no vull que se'm malinterpreti. Aquí vull ser molt clara. El futbol no fabrica maltractadors.
1: Exacte.
0: Repeteixo, el futbol no fabrica maltractadors. Ningú arriba a la nit de la final del Mundial sent una persona i després del partit es converteix en un agressor. No, els homes que van agredir el diumenge a la nit ja eren agressors abans d'això.
1: Exacte.
0: El que passa és que aquella nit... Doncs, diguéssim que es van juntar tot allò que hem estat comentant fins ara. El consum d'alcohol, la intensitat, la frustració o no, aquesta intensitat concentrada durant 3 hores que després no troba una altra manera de sortir. O sigui, tenim tots aquests ingredients, no? I quan això passa... doncs, arriba el moment en què aquesta intensitat l'ha de treure i no coneix cap altra manera de treure-la que no sigui l'agressivitat. I per això aquestes dades, amb la que hem començat, d'aquest 120% més de trucades al 016 la nit del Mundial, ens serveixen tant, no?

0: Però bàsicament, no perquè ens diguin res de, del futbol, sinó el que ens diuen aquestes dades, el que fan és posar llum a una realitat que està allà sempre, tota la resta de l'any, però que diguéssim que aflora en situacions com aquesta, on hi ha la tormenta perfecta, per entendre'ns.
1: Ara em feia recordar també, i ja acabem només amb aquesta cosa, amb aquesta anècdota i després acabem ja la secció, em feia recordar que aquest dissabte, que va ser la velada de l'any, que abans n'hem parlat, sí, aquesta sí. venda boxa de l'Ibai Llanos, va haver-hi dos creadors de contingut, que són molt amics, i que al final del combat, que va guanyar un, es van fer un petó, també, no? I ara em recordaven aquest espai de controlat, no? Perquè la gent els hi demanava, perquè ells són molt amics, no? I l'un a l'altre es van mirar i es van fer un petó també amb l'eufòria de que un guanyava, l'altre havia perdut, que eren molt amics, també aquest espai de control, no? Que també seria, en aquest cas, la boxa, no? Un moment on també hi ha aquest caos controlat, no? Que poden mantenir. Sí. Però com vols acabar? Vols acabar amb una cosa que no té res a veure amb el futbol i és una cançó. Mira, l'escoltem i després la posarem sencera. Això és una cançó del David Bowie? No. És, però parles del David Bowie.
0: Sí, us vull explicar, aquesta és una cançó... No, aquesta és una cançó de Florence and the Machine.
1: Ah, exacte. Sí, l'he tret jo, ja no me'n recordava.
0: Sí, del Florence i and the Machine, que precisament parla... La Florence Welch, que és la vocalista, la va escriure per explicar una mica el conflicte que ella mateixa vivia entre la seva carrera artística i el que s'espera d'una dona, que bàsicament és formar una família, no? És un dels mandats que tenim. I en aquesta cançó fa una cosa que bàsicament és rebel·lar-se contra els mandats de gènere que se li imposen, en aquest cas per ser una dona, no? I de fet, a la tornada de la cançó, a l'estribillo, que se'n diu en castellà, diu, no sóc mare, no sóc núvia, sóc rei. És a dir, ella el que fa és rebutja dos dels mandats que li imposen i escull un rol que com a dona mai li haguessin proposat, que és ser el rei.
1: M'agrada molt, eh?
0: És molt maca, a més, aquesta cançó.
1: És molt guai. Mira, encara tenim temps. Explica'ns aquesta anècdota que volia explicar del David Bowie.
0: Sí, perquè em sembla fantàstica i està molt més relacionada al que pugui semblar. Imagineu-vos la següent escena. Any 1973, televisió britànica. Un presentador, el Russell Harty, està entrevistant el David Bowie, que en aquell moment té 26 anys. I el David Bowie, podeu trobar el vídeo a internet, porta els cabells de color taronja, una mica llargs, porta maquillatge, unes arracades llargues, mitges de purpurina i unes plataformes amb taló fetes de tela de color rosa. I durant tota l'entrevista el presentador veus que està així com intranquil i que li va donant voltes al mateix, no? De manera més o menys dissimulada, com pensant, què és exactament aquest noi que va vestit així? I al final l'entrevistador li assenyala les sabates i li pregunta, atenció a la pregunta, li diu, aquestes sabates són d'home? Són sabates de dona o sabates bisexuals? Ni tan sols diu unisex, diu
1: increïble.
0: Sabates bisexuals.
1: Unes sabates puguin ser bisexuals.
0: Bueno, una bogeria. I fixa't que aquí la pregunta és molt important, perquè en realitat no li importen les sabates.
1: Clar.
0: El que vol el presentador és classificar, situar el David Bowie, perquè no veu, diu, un home que no va vestit d'home, on l'ubico? I el Bowie, i aquesta resposta és meravellosa, li diu en anglès, they are shoes, silly. Són sabates, ximple.
1: És que és igual, o sigui, són sabates, ja està.
0: Exacte, són sabates. I al final, jo volia explicar aquesta anècdota precisament per aquesta qüestió de que, bueno, que jo crec que ja va sent hora de que ens oblidem de que hi ha coses d'homes i de dones i que al final les coses són coses de persones.
1: Totalment.
0: Simplement.
1: I sembla que és això, que ho hem deixat enrere, però no és així, eh? Perquè l'altre dia llegia també per les xarxes socials una anècdota, un vídeo d'una mare que deia que el seu fill no volia agafar el rotulador rosa a l'escola.
0: Ah, no?
1: Sí, de veritat, eh? Que li agafaven rotuladors i ell no volia agafar el rotulador rosa.
0: Imagina't.
1: I deia, però com pot ser això? Saps? Si a casa no li hem ensenyat això, però ho aprenen a l'escola, no? O en altres entorns.
0: Clar, perquè aquí hi ha una qüestió molt important, i és que aquests mandats de gènere sí que es transmeten a través de l'educació, però caiem moltes vegades en la falsa creença de que la família és l'únic agent socialitzador, que diem en sociologia, que és l'únic aparell, diguéssim, que ens educa, sí? L'únic canal d'educació i, per tant, de transmissió d'aquests mandats de gènere. Però no és així, perquè ens educa tot el que consumim i tot el que ens envolta. Quan diem tot el que ens envolta, és l'escola, és... les nostres amistats, la resta de la família, les activitats que fem, l'entrenador, l'entrenadora de les activitats extraescolars, l'entrenador que li diu corres com una nena, o no ploris que ets un noi, no? Aquest tipus de coses, però també tot el que consumim, és a dir, el cinema, les sèries, la literatura, les revistes, la publicitat, a televisió, per exemple, o a xarxes, és igual. Tot això ens transmet contínuament què és de dona, suposadament, i què és d'home. Llavors, bueno, és important aprendre, primer, a prendre consciència d'això, perquè és el primer pas, per després desmuntar-ho, perquè la bona notícia és que tot allò que s'aprèn es pot desaprendre.
1: Doncs jo crec que hem donat una volta, la volta sencera, a tot el que comentàvem. Pat, moltes gràcies. T'esperem la setmana vinent i ens quedem escoltant aquesta cançó, que consumir cançons com aquesta, això sí que és important.
0: Ai, sí,
1: perquè el missatge és molt, molt bonic. Arribem al butlletí informatiu de les 11 i seguim aquí al matí a Ràdio 4 Edició Estiu.

that I'm allowed to dress it up. I was

0: Són les 11.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. La circulació de trens de l'alta velocitat està interrompuda a hores d'ara entre l'estació del Camp de Tarragona i el municipi de la Pobla de Montornès per un incendi a tocar de les vies. Què en sabem, Tarragona, Pilar Ribas?
2: Els bombers han rebut l'avís a les 8 i 22 minuts del matí. 7 dotacions terrestres i un mitjà aeri treballen en l'extinció de l'incendi, originat per causes que es desconeixen en una zona de vegetació, concretament al camí de la 9 de la Pobla de Montornès. Per la seva part, Protecció Civil ha activat el pla Ferrocat en situació de prealerta.
0: Gràcies, Pilar. Precisament d'incendis ha parlat aquest matí el president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat un fons de 10 milions d'euros per finançar nous refugis climàtics, on s'inclouen centres educatius per garantir que l'edat, els recursos econòmics i la falta de zones verdes no siguin una dificultat afegida davant l'emergència climàtica. Durant la seva intervenció, Sánchez ha tornat a demanar un pacte d'estat en aquesta matèria.
3: No me cansaré de pedir al resto de fuerzas políticas, al resto de agentes sociales, una y otra vez, que se unan a este pacto de Estado, porque esta sí que es una prioridad nacional. Esta sí es una prioridad nacional, que nos atañe a todos y a todas.
0: El president visitarà aquest migdia el centre de comandament des d'on se segueix l'evolució de l'incendi de la Vall d'Uixó a Castelló. Allà el foc ha cremat ja més de 7.000 hectàrees i 18.000 persones de 16 poblacions continuen fora de les seves cases.
4: Ahora ya estamos más calmados, pero el primer día estábamos porque había un fuego increíble.
5: Y no hay palabras para agradecer a la gente de Moncofa cómo se han portado con nosotros.
6: Como en casa, en ningún sitio, la verdad, aunque estés muy bien acompañada y muy bien todo, pero echas de menos tu cama.
0: Altres 64.000 persones de tres municipis estan confinades. L'incendi d'Àvila, per la seva banda, amb 50.000 hectàrees afectades en un perímetre de 160 quilòmetres, és ja a nivell de superfície el més greu de la història recent d'Espanya. L'AIMET adverteix que demà les condicions meteorològiques empitjoraran amb l'arribada de la quarta onada de calor. I a França, el gran incendi de la Gironda s'ha mantingut estable aquesta nit i sense cap canvi significatiu. Segons la premsa local, les forces de seguretat i d'emergència continuen mobilitzades i treballen amb l'objectiu que les flames no arribin a Bordeus, a només 15 quilòmetres de distància. El president francès Emmanuel Macron ha convocat aquest matí un comitè de crisi. Es considera ja com el pitjor incendi al país des dels anys 40. Hi ha més de 42.000 hectàrees arrasades, 220.000 evacuats i 84 bombers ferits. Més coses. Tensió a Màlaga a aquesta hora enmig d'un gran desplegament policial. Associacions i veïns pressionen per evitar el desnonament de dos pensionistes. Clara Ontanyón, bon dia.
7: Bon dia. Els manifestants demanen una solució per la Mariluz i el Javier, un matrimoni de 60 anys amb pensions per motius sanitaris, de salut mental i per malalties respiratòries. Els veïns i les associacions, com Techo por Derecho, aseguren que no tenen alternativa habitacional.
8: Nosotros los pensionistas estamos aquí en defensa de estas dos personas mayores que se pretenden sacar de su domicilio sin alternativa habitacional.
7: El desnonament ja es va ajornar fa uns mesos, però aquest dilluns l'ordre s'executarà.
0: Canviem de tema. A Barcelona, el Castell de Montjuïc es convertirà en l'espai per viure un dels fenòmens astronòmics de l'any, l'eclipsi solar parcial. Els detalls, Maite Boada.
9: El 12 d'agost, a partir de les 7 de la tarda i fins 9:45, es podrà entrar al Castell de Montjuïc i gaudir de l'experiència. Fins les 8 també es podran visitar les exposicions de l'equipament. Si les condicions meteorològiques ho permeten, des de l'equipament es podrà veure una part significativa de l'eclipsi, que serà a Barcelona del 99,7%. L'entrada inclourà unes ulleres homologades imprescindibles per l'observació del fenomen, instruccions de seguretat per una observació responsable i sense riscos i una breu explicació guiada del fenomen. L'activitat es realitzarà a la terrassa i les places s'han de reservar al web de l'equipament a través de la secció d'activitats. L'Ajuntament ha posat també en marxa un web amb el contingut divulgatiu del fenomen, www.barcelona.cat/eclipsi.
0: I els arqueòlegs han trobat a Empúries el cap d'una figura femenina del segle VI abans de Crist. Els experts creuen que formava part d'un vas ritual. Girona, Joan Sisquella.
10: Ho han trobat en una casa del barri portuari de l'assentament grec, prop de l'antic port d'Empúries i també d'un santuari. El cap, amb rostre femení, conserva encara part de la pintura i es distingeixen els ulls i les celles. La hipòtesi inicial és que podria ser una sirena o bé una figura mitològica que decorava un recipient de ceràmica d'ús quotidià que en alguns casos també tenia un ús ritual. Pere Castanyer és arqueòleg d'Empúries.
11: És un fragment d'un ascos, és un recipient on els grecs, diguem, hi guardaven l'oli. Aquest oli podia servir tant per omplir les llànties per la il·luminació, també per la cuina, o a vegades també aquest tipus d'objectes s'utilitzaven, doncs, amb finalitats, diguem-ne, cultuals o rituals.
10: A finals del segle XIX ja es va localitzar a Empúries un d'aquests recipients rituals sencer amb la figura d'un déu que tenia cap de brau, i el cap que s'ha trobat a l'actual campanya d'excavació seria, doncs, també singular perquè és femení.
0: Ho deixem aquí. La informació torna a Ràdio 4, a la pública, quan siguin les 12.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.
12: El matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.

Villegas, que ja m'acompanyen a aquesta hora, i amb el Jaume Tudela i la Laia Casanova a les vies de so, i a la producció la Sílvia García del Pozo i el Joel Sevilla. Estem sortejant dues entrades per al concert de la Sandra Montfort el dia 30 de juliol als jardins de l'hotel Castellarnau a Escaló, a la Guingueta d'Àneu. Això és en el marc del festival Dansàneu. I com ho heu de fer? Doncs trucant al 900-630-630, però has d'endivinar quina és aquesta cançó que li hem tret la lletra i només li hem deixat la música.

És una cançó mítica d'un grup català, 900-36... No, no, no, 900-630-630. Ara sí, 900-630-630 és el telèfon que has de trucar si saps quina és aquesta cançó i vols aconseguir dues entrades pel concert de la Sandra Montfort el 30 de juliol als jardins de l'Hotel Castellarnau, a Escaló, a la Guingueta d'Àneu. És un entorn fantàstic en el marc del Festival Dansa Neu. 900-630-630. Quina és aquesta cançó? Si saps quina és aquesta cançó i vols anar al sorteig de la... al sorteig, no. Si vols anar al concert de la Sandra Montfort, el que farem és un sorteig. Ara sí, moment a aquesta hora, a les 11:07, a gairebé i 8 minuts per agafar la màquina del temps i recordar l'estiu de l'any 2008.

0: és que l'estiu del 2008 Espanya vivia entre la celebració i l'ensurt econòmic. El 29 de juny, la selecció espanyola de futbol guanyava l'Eurocopa contra Alemanya amb un gol de Fernando Torres al minut 33 a l'Ernsthal de Viena. Era el primer títol del combinat espanyol en 44 anys. Tornarem a parlar de futbol més endavant, perquè només dues setmanes abans d'aquella històrica final, entre el 9 i el 15 de juny, el país va viure una duríssima vaga de transportistes i pescadors per la pujada del preu del gasoil. Cues quilomètriques a les gasolineres, un augment del 40% en el consum per l'efecte aprovisionament, que és això d'agafar doncs, més gasoil, en aquest cas del que es necessitava, i la mort d'un piquet atropellat. A Granada, l'11 de juny, Carla.
1: L'IPC aquell mes arribaria fins al 5,1% i es considera el primer avís seriós de la gran recessió que va esclatar durant tota la tardor amb la caiguda de Lehman Brothers.
2: De fet, l'11 de juliol d'aquell estiu cau el banc Indymac, que vol dir Independent National Mortgage Corporation, la segona fallida bancària més gran de la història nord-americana fins a aquell moment, i a principis de juliol el govern nord-americà doncs, va sortir al rescat de les dues grans agències hipotecàries, Fannie Mae i Freddie Mac. El preu del petroli marca aquell 11 de juliol un màxim històric de 147,50 dòlars al barril de Brent.
0: I a Catalunya el gran mal de cap de l'estiu, benzina a banda, era l'aigua. Després d'una sequera que venia d'anys enrere amb els pantans de les conques internes a punt de tocar nivells d'emergència, la primavera del 2008 van arribar a port vaixells carregats amb aigua del riu Roine, procedents de Marsella, per abastir l'àrea metropolitana de Barcelona. La desalinitzadora del Prat encara, però, no estava en funcionament en aquell moment.
1: Durant aquells mesos es van veure imatges que feia dècades que no es veien. Aleshores, el cardenal arquibisbe Lluís Martínez Sistac va instar la ciutadania a pregar per la pluja en un acte que no es feia des de principis dels anys 90 i que recordava una rogativa propluvia de les que s'havien fet segles abans per demanar l'arribada de la pluja.
3: Per la pluja, que ha de portar l'aigua que la nostra societat necessita, que Déu, provident i bo, ens la concedeixi com una benedicció que davalli del cel fins a nosaltres.
4: Els cristians creiem que la pregària té eficàcia. I diu, però és una cosa material, això de l'aigua. Bé, però incideix en la vida de les persones, incideix en el benestar de les persones. I Déu nostre Senyor, que estima les persones, també ens escoltarà si li demanem.
0: Doncs bé, sigui l'atzar, la irregularitat clàssica del nostre clima o l'acte diví de les nombroses pregàries que es van fer, ara en sentíem una, el cert és que la pluja va començar a solucionar la situació en ben poques setmanes. I parlem ara d'esports.
2: El 8 d'agost del 2008, mentre l'Estadi Nacional de Pequín s'encenia el pavaté dels Jocs Olímpics, amb Vladimir Putin assegut a la llotja com a convidat d'honor, Geòrgia llança un atac militar per recuperar el control d'Ossètia del Sud.
0: I Rússia va respondre, envaint el territori georgià. Carla?
1: Sí, la guerra dels 5 dies s'allarga fins al 12 d'agost. Amb la mediació del president francès Nicolas Sarkozy, Putin viatja la mateixa nit de la cerimònia inaugural dels Jocs des de Pequín cap a Ossetia del Nord i l'episodi es converteix en un dels contrastos més bruscos de l'estiu. Focs artificials a la Xina i bombes al Caucas.
0: I uns dies més tard, dels Jocs Olímpics, feien ressaltar, sobretot, dos noms. Aquest era el primer.
5: Ahí le tienen al estadounidense que va a conseguir su sexta medalla de oro y su sexto récord del mundo. 1:54.23. Nuevo récord mundial, el sexto récord del mundo que bate este nadador de Baltimore que está haciendo historia aquí en Pekín.
0: El nadador nord-americà Michael Phelps, que es va convertir en el primer esportista de la història a guanyar 8 medalles d'or en una sola edició dels Jocs, superant les 7 de Mark Spitz al 1972. Una d'elles, la dels 100 metres papallona, el 16 d'agost, la guanyava per una centèsima de segon. Sentíem a la nostra companya, la gran Paloma del Río, que es va retirar ara ja fa un anyet.

0: Gran Paloma del
1: no?
0: Río, eh? Sí. Unes transmissions fantàstiques que ens feia.
1: Una de les millors narradores de la història d'aquest país i també la sort tenim de tenir-la aquesta casa durant tants anys. I si un nom era Michael Phelps, l'altre era Usain Bolt.
2: Salida válida, buena salida para Usain Bolt. Es importantísimo salir bien Usain Bolt, que va a ser el campeón olímpico. ¡Qué carrerón! ¡Récord del mundo! ¡Parado! ¡Parado! Lo dijo Tyson.
0: El velocista jamaicà Usain Bolt batia el rècord del món dels 100 metres amb 9,69 segons. Ho feia el 16 d'agost i també batia en aquelles dates els 200 metres pocs dies després, el rècord dels 200 metres. A més d'un tercer rècord, d'un tercer or, amb el relleu de 4% amb Jamaica.
3: La delegació espanyola va tenir una participació als Jocs notable, 19 medalles en total, 5 ors, 11 plates i 3 bronzes, que la va situar la 14a a la taula de medalles, una menys que Atenes 2004, però amb 2 ors més.
1: I la primera va arribar ja al segon dia de competició, el 9 d'agost. El ciclista asturià Samuel Sánchez va guanyar l'or en la prova de fons en ruta, l'única medalla d'or que li faltava al ciclisme espanyol en aquesta modalitat olímpica. I el 17 d'agost del 2008, Rafael Nadal, amb 22 anys, atenció, va guanyar la medalla d'or en tennis individual masculí, batent el xilè Fernando González.
0: Va ser el primer or olímpic de la història del tennis espanyol i va coronar Rafa Nadal com a número 1 del rànquing ATP el mateix any en què el McNakuri ja havia guanyat, atenció, el Roland Garros i el seu primer Wimbledon en una final antològica contra Roger Federer. Això, tot això amb molt pocs anys, 22 sí, sí. anys.
3: El mateix adjectiu també, antològic, es pot fer servir per definir la final de bàsquet dels Jocs Olímpics, que va enfrontar una selecció espanyola amb Gasol, Navarro, Calderón, Ricky Rubio... i acompanyat també de molts altres noms, a priori invencibles, no? Eren els Estats Units amb els quals van jugar aquell partit. El partit va acabar 107 a 118 pel conjunt nord-americà, però Espanya amb aquella plata es va endur la victòria moral.
1: I eren uns anys gloriosos per les seleccions espanyoles, també ho són ara, eh? Tant per la de bàsquet com també per la de futbol, que havia aconseguit diverses coses mesos abans. També això que ara sentirem, però és que el més important és que veníem d'anys de sequera amb la selecció espanyola.
4: Posició que rep Fernando Torres, llega l'any, llega Torres, Torres, Torres, gol! Gol! Gol!
0: En aquell moment de mundials, ni por asomo, eh?
1: Clar, per això, aquest era el gol que donaria la victòria a Espanya contra Alemanya a la final de l'Eurocopa. Estàvem parlant d'una Eurocopa, un gol per la història, no? I ara venim de guanyar el segon mundial.
0: Com ha canviat la història.
1: Clar, ja ens queda molt lluny, no?
3: Ja ens ho hagués dit. Sí, era el primer gran títol de la selecció des del 1964 i el punt de partida del cicle daurat del futbol espanyol que continuaria amb el Mundial de 2010, l'Eurocopa de 2012 i, com dèiem recentment, amb l'Eurocopa de 2024 i el Mundial d'aquest any.
1: Clar, era una cosa increïble.
0: Sí, increïble. Doncs, mira, el canviem dels esports, anem a parlar de cultura, perquè cinematogràficament els estudis ja fa anys que estan marcats per, diu, els estudis, els estius,
1: Els estius.
0: I els estius estan marcats per Christopher Nolan, que cada estiu ens estrena una gran pel·lícula, o gairebé cada estiu. Aquest any és l'Odissea, i aquell estiu del 2008 va arribar Batman The Dark Knight, el cavaller oscur.

0: ¿Por dónde empezamos? Hace un año esos polis y ese abogado no se habrían atrevido a cabrearos. ¿Qué ha pasado?
1: ¿Y qué es lo que propones?
0: Muy simple, matar a Batman.
2: Amb un icònic Heath Ledger com el Joker, que precisament havia mort aquell any per una sobredosi, la pel·lícula va recaptar 158 milions de dòlars només el primer cap de setmana als Estats Units i a Canadà, un rècord d'estrena fins aleshores. A Espanya va arribar el 13 d'agost.
3: I atenció perquè El Cavaller Fosc és una de les pel·lícules de superherois més aclamades de la història del cinema, com no, com dèiem, dirigida per Christopher Nolan. El nucli de l'història de la pel·lícula és l'enfrontament ideològic entre Batman, interpretat per Christian Bale, i el Joker, per Heath Ledger, un agent del caos que busca corrompre l'ànima de Gotham City.
4: El punt àlgid de l'enfrontament entre aquests dos protagonistes és la famosa escena de l'interrogatori, on el Joker li explica a Batman que, pels ciutadans i la policia, ell també és un monstre que la societat acabarà rebutjant quan deixi de necessitar-lo.
5: Eres una basura que mata por dinero.
6: No hables como ellos, no lo eres. Aunque quisieras... Para ellos solo eres un bicho raro, como yo. Ahora te necesitan, pero cuando no sea así, te marginarán como un leproso. Mira, su moralidad, su ética, es una gran mentira. Se olvidan a las primeras de cambio.
3: Heath Ledger, que interpreta el Joker, va morir el 22 de gener del 2008 a Nova York, a l'edat de 28 anys, ho dèiem, víctima d'una sobredosi accidental. Serà recordat com un dels talents més versàtils i compromesos de la seva generació, famós tant per la seva capacitat de transformar-se radicalment en pantalla com per la seva tràgica i prematura pèrdua.
2: Sí, Ledger, que com deies ara el recordarem molt per la seva interpretació al Joker, al Cavaller Fosc. La seva encarnació del Joker és considerada una de les millors actuacions de la història del cinema. El seu enfocament fosc, caòtic, nihilista, va redefinir per complet el concepte de villà de còmic, no?
3: Sí, també serà recordat pel seu paper a Brokeback Mountain, la seva continguda i profunda interpretació de l'enigmàtic vaquer Ennis del Mar li va valdre la seva primera nominació als Premis Oscar.
4: Mesos després de la seva mort, l'estrena de Dark Knight va commoure el món. Va guanyar de forma pòstuma a Ledger el Premi de l'Acadèmia, a l'Oscar, com a millor actor de repartiment, recollit per la seva família.
2: I seguim al cinema, però ens posem seriosos, perquè volem recordar una pel·lícula que es va estrenar el 28 d'agost del 2008, d'aquell estiu. Al Regne Unit es va estrenar aquesta pel·lícula i arribaria a Espanya al setembre, després de la seva presentació oficial al Festival de Cinema de Sant Sebastià. Estem parlant del Noi del Pijama de Ratlles.
7: Hola, ¿cuántos años tienes?
8: 8.
7: ¿Como yo? ¿Por qué llevas pijama todo el día?
8: Los soldados nos quitaron la ropa.
7: Mi padre es soldado, pero no de los que quitan la ropa a los demás.
2: L'adaptació cinematogràfica de la famosa novel·la de John Boyne, El noi del pijama de ratlles, va ser dirigida pel realitzador britànic Mark Herman.
4: Ambientada durant la Segona Guerra Mundial, la trama segueix en Bruno, un nen alemany de 8 anys que viu a Berlín en una posició benestant. Tot canvia quan el seu pare, un alt oficial nazi, és ascendit i destinat a dirigir el camp de concentració d'Auschwitz.
2: I com que està avorrit i no té amics, el Bruno decideix explorar els voltants de la seva nova llar, malgrat les prohibicions de la seva mare. Durant la seva escapada, arriba fins a una gran tanca de filferro espinós, i a l'altre costat hi ha en Smuel, que és un nen jueu de la seva mateixa edat que viu al camp de concentració i que, com sentia mare, el Bruno li diu que va vestit amb un pijama de ratlles, el que ell confon, no?
3: I la curiositat de Bruno i el desig d'ajudar el seu amic a buscar el seu pare desaparegut faran que creui la tanca, provocant un final tràgic per a tots dos.
2: Si teniu ganes de plorar, sí, realment... veieu aquesta pel·lícula.
3: Sí, sí, sí. Si teniu un dia molt baix, no, diguem, no seria el dia,
2: no. Millor que no. Jo us he de dir que no he estat capaç de veure-la fins ara. No sé de què va i sé com acaba, eh?
3: És molt dura.
4: A mi me la van posar a l'escola.
2: Jo vaig veure La vida és bella a l'escola, que també és durilla.
3: Déu-n'hi-do, també. Déu-n'hi-do. Sí, sí, sí.
2: Doncs...
3: Perquè són pel·lícules també que amb un gran i fort missatge per reflexionar sobre les guerres i sobre els genocidis,
2: I que remouen consciències, sí, no? Sí. També ho fa normalment remoure consciències Woody Allen, perquè aquell 2008, d'una altra manera, totalment diferent, Aquell 2008 s'estrenava Vicky Cristina Barcelona. Es va estrenar el 15 d'agost als Estats Units i el 19 de setembre a casa nostra.
9: It's so apparent to me that you and Juan Antonio are still in love when I see you together.
2: Tot i que la crítica no la considera una de les millors obres de Woody Allen, que la va escriure i la va dirigir, sí que es va convertir en una de les grans promocions cinematogràfiques que s'han fet a aquesta ciutat, a Barcelona.
3: Sí, protagonitzada per Scarlett Johansson, Rebecca Hall, Javier Bardem i Penélope Cruz. La trama segueix dues jueves americanes, la Vicky i la Cristina, que passen un estiu a Barcelona i s'involucren amb el Juan Antonio, un pintor seductor, com no interpretat pel Bardem, i la seva exesposa inestable, Penélope Cruz.
4: Com dèiem, una pel·lícula que va posar en valor, no?, Barcelona i localitzacions emblemàtiques de la ciutat, com és la Sagrada Família, que apareix de fons en diverses escenes turístiques dels personatges. El Parkway, el famós banc de trencadís, és l'escenari de la conversa entre la Vicky i en Juan Antonio, però també la Pedrera, el parc d'atraccions Tibidabo, els Quatre Gats, moltes localitzacions es poden veure a la pel·lícula.
2: Totalment. I anem cap a la música, perquè a l'estiu del 2008 a les ràdios sonava una cançó que arriba al número 1 de la llista Billboard el 28 de juny, el primer número 1 de Coldplay als Estats Units, que es convertiria en una icona del barcelonisme un any després. Cert. Amb el triplet de Josep Guardiola.

0: Som al 2008 i Coldplay viu el moment més dolç de la seva carrera. Després de l'èxit de Yellow, Clocks o Fix You, la banda britànica sorprèn amb un nou so, molt més èpic, molt més experimental, de la mà del productor Brian Eno.
1: El resultat és Viva la vida, una cançó inspirada en la figura d'un rei destronat que recorda amb nostàlgia el poder que havia tingut en el passat. El títol està inspirat en el quadre Viva la vida de la pintora mexicana Frida Kahlo, una obra que Chris Martin va descobrir mentre treballava en aquest disc.
2: Ai, com ens agrada aquesta cançó, eh? Encara ens porta molts records d'aquell any.
0: I quantes vegades l'hem escoltat i la continuen posant. És un clàssic que, vaja, fantàstic,
2: no
0: es connecta moltíssim. Sí, sí, sí, sí.
2: I no parava de sonar també el 2008, la Katy Perry.

0: Quina força que té aquesta música, que canyera que és. I Kiss a Girl és el senzill que vam llançar la fama internacional la cantant nord-americana Katy Perry l'any 2008. Va ser el tema principal del seu segon àlbum d'estudi, One of the Boys. La cançó destaca pel seu ritme pop-rock enganxós i una lletra que va generar un gran debat cultural sobre la sexualitat en el seu moment.
1: Això va aconseguir el número 1 a la llista Billboard dels Estats Units durant 7 setmanes consecutives entre aquesta i Coldplay. Sonaven tornant i també va liderar les llistes de més de 20 països.
2: La cançó descriu una experiència puntual on la protagonista fa un petó a una altra noia en una nit de festa. Tot i que inicialment no entraven els seus plans, destaca la sensació de llibertat i també de diversió.
1: I Espanya, l'estiu del 2008, va quedar marcat per un fenomen totalment diferent.

0: El Chiqui Chiqui, Jordi.
1: Que gran aquest Chiqui Chiqui. Jo recordo que quan ho vaig veure per la tele no podia... però què és això? Què estan fent, no? Què estan fent? I això és a Eurovisió? Doncs sí, el Chiqui Chiqui de Rodolfo Chiquili 4, interpretat per l'actor David Fernández, va néixer com una broma al programa d'Andreu Buenafuente i va acabar representant Espanya a Eurovisió el 24 de maig. I atenció, es va convertir en la cançó de l'estiu del 2008 a base d'un pur fenomen viral molt abans que existís aquesta paraula per descriure-lo.
2: Però atenció, perquè el baile del Chiqui Chiqui va quedar en 16a posició amb un total de 55 punts al Festival d'Eurovisió de l'any 2008, o sigui, molt millor que altres propostes musicals que ha presentat Espanya.
0: Si heu anat mai a Televisió Espanyola a Sant Cugat, a RTVE Catalunya, a la tele, no?, que li diem nosaltres, sabreu que allà hi ha el museu de la televisió i que conforme vas passant pels passadissos et vas trobant coses mítiques de la televisió, no? Hi ha la Rupert del gran...
1: Un, dos, tres!
0: Fas molt bé, Jordi! Hi ha la Ruperta de l'un, dos, tres, mític concurs d'aquesta casa. Hi ha els Lunis, també, que a mi em va fer molta il·lusió. I hi ha la guitarra...
1: Que era de joguina.
0: Que duia la guitarra de joguina, que duia Rodolfo Chiquili 4, que està dedicada... Diu, per als companys al Museu de Televisió Espanyola, i és una de les coses que més il·lusió em va fer trobar-me per allà.
2: És cert, sí,
0: per aquells passadissos. No sé si recordeu els passos que es van convertir en un fenomen social.
1: Sí, mira, recordeu-nos. Un, el breaking dance, una mica allò de ballar.

0: una mica així amb el breakdance. Dos, el cruzaíto, creua les cames i les alternes amb els peus, eh? D'un costat a l'altre. Tres, el Michael Jackson, eh? Michael Jackson, eh? Et poses la mà entre l'entrecuix i fas el famós toc de malucs del Michael Jackson, eh? I quatre, el Robocop, eh? Mou els braços de forma rígida i mecànica com un autèntic androide. Penso que aquesta és la més fàcil, el Robocop, eh?
1: Sí.
0: No sé com ho veieu vosaltres.
1: Mira, el Michael Jackson.
0: Vinga, va.
1: No, fantàstic, increïble. Clar. No sé si recordeu que li van fer canviar la lletra, perquè al principi per Eurovisió va haver de canviar la lletra de la cançó, perquè deia Lo baila Rajoy i no podia dir, va dir Lo baila Mariano. I deia Lo baila Zapatero i va haver de canviar-ho per Lo baila José Luis.
0: D'acord.
1: Perquè no fossin noms, suposo, que tan associats a aquestes persones en concret, perquè Marianos i José Luis n'hi ha molt. No?
0: De totes maneres, la lletra no és indiferent, eh? Lo bailan los heavies y también los frikis, lo bailan en la cárcel, lo bailan en la escuela, lo baila mi madre y también mi abuela.
1: Fantàstic, sí. Va començar com una conya, no? Però al final es va fer realitat.
0: Una iaia ballant breakdance ha de ser...
2: Increïble.
0: Això existeix segur. Sí, sí.
1: I si el 2008 va haver una sèrie que va marcar tota una generació d'adolescents, que és la meva, va ser Física o Química.

0: va estrenar Antena 3 i gairebé d'un dia per l'altre, el Turbaran es va convertir en l'institut més famós de la televisió. Estic retornant als anys d'adolescència.
1: Et trobo
0: emocionalíssima,
1: eh? Les històries d'amor, les amistats, els conflictes familiars i temes fins aleshores poc habituals a la televisió, com el bullying, les drogues, l'homosexualitat o els trastorns alimentaris, van enganxar milions de joves.
2: La sèrie també va descobrir actors que després s'han convertit en alguns dels noms més coneguts del cinema i la televisió espanyola, com Úrsula Corberó, Javier Calvo, Maxi Iglesias, Andrea Duro...
0: L'Angie Fernández també. Molt coneguda, no? I una de les claus dels èxits va ser justament aquesta banda sonora, aquesta física o química interpretada pel grup Despistaos, que es va convertir en un autèntic himne generacional i que avui en dia és impossible escoltar-la sense pensar en els passadissos del Turbaran. Jo crec que Jordi, tu et va enganxar molt gran,
1: sí,
0: i a tocar-la molt petita.
1: Sí, jo sí. Aquesta la reconec, ja que no la vaig escoltar, no la vaig, i no la vaig seguir, però ai, sí que allò de física o química...
2: Això et queda.
0: Escolto això i només penso en la Ruth, en el Gorka i en el Cabano.

0: Jordi, el Carlos Bauri i la Marta Sánchez.
1: Quin tros de cançó. Només escoltar-la ja et ve ganes d'enamorar-te, eh? Carlos Baute i Marta Sánchez van protagonitzar un dels duets més exitosos de la música en castellà amb aquest Colgando en tus manos. La cançó es va convertir en número 1 durant setmanes, va superar tots els rècords radiofònics de l'època i encara avui continua sent una de les balades més recordades dels anys 2000. Eh? L'escoltes i sembla que l'hagin tret fa uns dies.
2: Sí,
0: que la canta el doble de Xavi Martínez, aquesta cançó.
2: Cert.
0: No creieu que Carlos Baute s'assembla al Xavi Martínez?
1: És veritat.
0: És que li havien dit molt al Xavi.
1: Sí. És que Xavi Martínez té una planta molt latino.
0: Sí, oi?
1: Sí, sí. Trenca cors, eh? Xavi,
0: una
1: abraçada. Té molta planta, el nostre company.
0: T'estimem molt,
1: Xavi. Una abraçada, Xavi Martínez. És que ets guapo, nano, ets guapo i ho fas bé, eh? Quina enveja, ai!
0: I, mira, és que, clar, recordant aquest espai, hi ha gent que ens escriu, no, oients, que ens diuen no recordava que la cançó del Carlos Baute i la Marta Sánchez fos del mateix any que Viva la vida. Doncs sí. Sí, mira, és el 2008.
1: Mira.
0: Aquestes coses passen. Sí, sí, sí, per això fem aquest espai, també per recordar-lo. I acabem amb una altra de les grans cançons

0: És de l'èxit d'En què estrella estarà, el duet madrileny de Nena de Conte, perquè en aquell moment era la Mai,
1: la Mai Meneses
0: amb el Quim Fanlo, que eren parella, però després es van separar, i doncs tornaven a conquerir les llistes amb aquest Tenía tanto que darte. La cançó parla de desamor i de la fi d'una relació, malgrat els mites populars, no?, que asseguren que es tracta sobre un avortament o una pèrdua familiar.
1: Ella ha dit molts cops que no, eh? La Mai Meneses ha dit molts cops que no, que recordem que ella va ser la primera expulsada de la primera o la segona edició, crec que la segona edició d'Operación Triunfo, si no m'equivoco.
0: Doncs mira, és que moltes vegades, mira la Lola Índigo també, que va sortir l'última d'Operación Triunfo 2017 i...
1: Sí, totalment. Doncs aquest Tenía tanto que darte, que va ser un dels èxits de l'any 2008, però si va haver-hi un èxit, era Viva la Vida, no? Acabem amb Viva la Vida de Coldplay, aquest repàs de l'estiu de l'any 2008.
2: Oh, quina música.
1: Ai, jo veig el Barça tornar a guanyar el triplet,
0: Vinga, va, aquesta temporada sí.

Ai, quins records ens porta aquest Viva la Vida de Coldplay d'aquell any 2008 i tot el que passaria després. Encarem la recta final del matí de Ràdio 4 edició estiu. Són les 11:38.

0: Ai, mi garganta.
1: Ai, Marc, què dius, què dius, què dius?
0: És que sempre m'enxampen, eh? Et dic coses perquè no callem i m'enxampa el micròfon sempre.
1: Què deies?
0: No, deia que, mare meva, com tinc la garganta, que quan arriba l'estiu els aires acondicionats
1: horrible.
0: Em deixen la veu fatal, fatal, fatal.
1: Hem de parlar de les vacances dels famosos, d'aquests posados del verano, perquè era notícia a tot arreu i tu hi vas ser-hi. S'ha casat Susana Griso,
0: a veure, això realment no és posado, però jo crec que ho havíem de comentar, i més estant com vaig estar allà present, que
1: clar,
0: va ser aquí a la Costa Brava. Una boda super emotiva, una boda que, home, vam patir una mica perquè va començar a ploure a la tarda, tots els preparatius que ja estaven... Bueno, es va celebrar a S'Agaró, a Sa Conca, es va fer a l'hostal La Gavina, un hostal, bueno, li diuen hostal, però és un hotel de 5 estrelles espectacular.
1: I un mític, molt mític. De
0: I molt, molt maco, molt maco. I també és veritat que és molt, com et diria, molt elitista. O sigui, és un lloc on accedeix un tipus de gent, bueno, doncs d'un cert nivell. I la Susana Griso va acabar-ho ja de completar amb tots els seus convidats, que ara després en parlarem d'això, però t'he de dir que vam patir perquè va començar a ploure mentre estàvem preparant a la tarda.
1: Tu estaves de convidat o estaves cobrint l'esdeveniment?
0: No, jo vaig estar cobrint, però després és cert que la Susana Griso, com a companys que som i així ens ho va fer arribar...
1: Per això, jo sí que teniu relació, també.
0: Sí, ens va convidar a dins, a fer un brindis, a estar amb ella, vam estar parlant, fent-li fotos, brindant, bueno, ens ho vam passar molt bé i hem de dir que és genial. O sigui, la Susana Griso és genial. No va intentar fer cap exclusiva amb cap mitjà, no va intentar amagar-se, ens ho va posar tot molt fàcil, doncs, perquè poguéssim treballar i després gaudir una estona amb ella. Mm. És a dir, és que no puc dir res en contra de Susana Griso perquè és que es va portar de Déu, cosa poc habitual generalment amb els famosos i la premsa del cor.
1: Exacte.
0: I mira que ella està allunyada de la premsa del cor.
1: Com que és companya, també coneix una mica com
0: és
1: va.
0: És companya del sector, com molts d'altres, perquè, per exemple, el Jordi Cruz també es va casar aquí a Catalunya, i fàcil no ens ho van posar, i no només no ens ho van posar fàcil, sinó que ens van deixar allà amb una porta, suant, amb set, morint-nos de calor, i no ens van facilitar res. En canvi, la Susana Griso, superatenta, aigües, després ens van convidar a fer un brindis amb cava, és a dir, genial, genial,
1: que
0: genial.
1: Que anava guapíssima, la Susana, per ser
0: anava molt guapa, és un... Era un vestit molt, molt, molt informal, molt còmode, és a dir, ells el dress code que van posar els convidats era que anessin d'allí, que anessin, doncs, com si fos una boda eivissenca, que anessin amb roba així molt vaporosa, molt... Bueno, no volien que la gent anés superarreglada. Mm-hmm. I així va ser, ahir ja la vam veure amb un vestit espectacular, obert per darrere, un vestit que li va dissenyar la seva amiga que té la marca Cortana, que és és una dissenyadora, doncs, que generalment la vesteix i li fa, doncs, diferents vestimentes per la televisió. I després el vam veure amb ell, el Luis Enríquez, doncs també és superelegant.
1: Però molt
0: és
1: diferent.
0: Cert, això t'anava a dir. Això t'anava a dir. Cridava molt l'atenció perquè estem acostumats a veure un nuvi amb americana,
1: clar,
0: amb tratge. I clar, ell anava amb una guayabera de color rosa, un color poc habitual també amb una boda.
1: Sí.
0: I això és el que va cridar molt l'atenció. Però he de dir que és que, tot i que la gent ho critiqui i digui és que no entenc com anava vestit així, és que era el dress code, és el que van escollir els nuvis i, per tant, si ho han escollit ells prèviament, no tenim res a dir. He de dir que estava ple de gent, o sigui, el poble d'allà, de Santa Cristina d'Aro, no està acostumat a... Bueno, i Castell d'Aro, no estan acostumats a aquests shows mediàtics.
1: I més, era la festa major de Santa Cristina d'Aro que cap de setmana, perquè el dia 24 va ser Santa Cristina.
0: Llavors, ah, sí? Això no ho sabia.
1: Encara hauria d'haver-hi més gent.
0: Clar, doncs es van apropar moltíssims fans a veure, doncs, la Susana Griso vestida, tothom tenia... Estava l'expectació i les expectatives superaltes. I t'he de dir... L'ensurt va ser que va començar a ploure i, clar, els preparatius, doncs, els van haver de començar a recollir, van tornar-los a treure després, però què va succeir? Que en el moment en què la Susana Griso va sortir de la porta de l'hotel, que era cap allà a les 8, i estaven tots els convidats, 8, 8 i 20, estaven els convidats esperant-la, mira, de debò, eh? Al·lucinant. Va sortir un raig de sol de l'hora de la posta de sol, un raig de sol de color vermell, i quan sortia ella la va il·luminar, o sigui, va ser espectacular. Va ser el moment d'or.
1: Això a vegades passa.
0: Sí, sí, sí. I vam veure convidats, doncs, coneguts, com Gemma López, la nostra companya d'Espejo Público, que va passar pel Sálvame, també estava Nando Escribano, Pilar Vidal, Miquel Valls, Roberto Brasero, María Zurita... Bueno, vam veure uns quants convidats interessants, i tots es van portar de meravella amb la premsa, eh? Ho he de dir.
1: Per tant, això s'ha de destacar.
0: Bueno, María Zurita no tant, no tant, no tant, no tant, no. María Zurita ens va esquivar i s'amagava. Ostres. Però la vam enxampar.
1: Com sempre, el Marc sempre acaba enxampant. Ah, gairebé, tots els famosos.
0: I el dia abans de la boda, doncs, van fer la preboda amb una, amb un xiringuito, en català es diu guingueta, em sembla.
1: Una guingueta,
0: a la platja de Sa Conca.
1: Per tant, la Susana Griso, que s'ha casat, fantàstica.
0: S'ha casat, ha escollit la Costa Brava, escolta, meravellós.
1: Jo he de dir que me l'he trobat diverses vegades per Platja d'Aro, a Susana Griso.
0: És que hem de dir que ha adquirit una vivenda fa molt poquet a Platja d'Aro. I ara, doncs, la tindrem estiuejant habitualment aquí. Jo sé que ella, quan ve a Catalunya, va molt... No et podria dir el poble exacte, però va molt per la zona de la Cerdanya, sí, per la part de dalt, on té una casa familiar. Però, bueno, ara ja té vivenda a la Platja d'Aro i és molt possible, doncs, que la veiem cada estiu acompanyada dels seus fills, que per ser el fill és el que la va acompanyar al lloc de la cerimònia, i la filla és la que li va portar els anells.
1: Una cerimònia civil.
0: Civil, sí, la va casar d'alcalde de Castell d'Aro, i bueno, va ser genial, la veritat, va ser una cerimònia amb uns 200 convidats aproximadament, va acabar tard, t'he de dir que al voltant de les 6 del matí encara hi havia gent ballant a l'interior. I bueno, escolta, que siguin molt feliços.
1: I tant, la Susana Griso, que s'ha casat, i la que creiem que també és molt feliç, perquè ho està mostrant, és la Batguial.
2: Él usa el arma con intención, me cambia de posición, le gusta que me ponga violenta.
1: L'Alba Farello, que l'han enxampat també a la Costa Brava amb la seva nova parella.
0: Sí, la nova parella, que és Noah Lewis Brown, que és un top model que ha desfilat, doncs, per Louis Vuitton, per Versace, per moltes marques. I els han enxampat, estaven a la Costa Brava passant, bueno, doncs, passant una estona a la platja, una estona meravellosa, i la gent no els estava reconeixent. Ella tampoc anava gaire tapada, anava amb unes ulleres de sol, no tampoc s'amagava gaire, i van estar, doncs, una estona a la sorra, fent-se carícies, doncs, bueno, una manera molt còmplice de mostrar aquesta nova relació. I després van estar una estona dins de l'aigua, també remullant-se, supercontents, i la gent no els reconeixia.
1: Clar, estic veient jo ara les imatges, que és una exclusiva de la revista Lectura,
0: sí,
1: que surt, clar, tu veus aquesta noia i no t'hi fixes, perquè és una noia qualsevol a la platja, amb un biquini negre, no? Amb unes ulleres de sol, guapíssima, que és sempre a l'Alba, però vull dir que si estàs a la platja tranquil·lament, tal, doncs que potser no t'hi fixes, eh?
0: A veure, si jo me'l trobo, jo sí que em fixo. Però sí que és cert que la gent no els reconeix, si van, bueno, van tapats amb ulleres de sol grans, amb gorra, en aquest cas no portava gorra, però sí que anava amb unes ulleres, i al final, doncs, no va cridar l'atenció. També hem de dir que aquí a la Costa Brava hi ha molta més discreció que a d'altres platges.
1: Sí.
0: Vale? O sigui, aquí la gent es troba un famós, igual la reconeixen i no, ni s'apropen, ni li diuen res, ni li demanen una fotografia. Mm. Això mateix succeeix a la platja de Marbella, sense anar més lluny, i t'asseguro jo que té premsa, tele i fans al darrere. Mm-hmm. O sigui, també depèn molt el lloc on succeeix. Hem de recordar que ella és d'Arenys de Mar i ella es defineix més catalana que els calçots.
1: Oh, és que l'Alba ens encanta, la filla de l'Eduard Falero, clar.
0: I per això ha volgut escollir una platja de Catalunya, perquè ella, doncs, pensa que si l'enxampen, doncs prefereix que sigui en una platja de la seva terra que a una altra. I aprofitant que estem parlant de la Costa Brava i de la Batguial, que l'han enxampat aquí, i dels famosos que han assistit a la boda de la Susana Griso, que també han fet platja i també els han enxampat a les guinguetes, doncs, menjant i dinant aquests dies, he de dir que hem tingut per aquí a Rafa Mora amb la seva parella.
1: Ostres.
0: Rafa Mora, allunyat ja de la televisió,
1: sí,
0: treballant de policia local a la Comunitat de Madrid, doncs també l'han enxampat aquests dies a la Costa Brava. I atenció, Pablo Alborán també el tenia.

0: Bomba!
1: Quan el Marc ens dona una exclusiva, sona bomba! Bomba! Aquí, bomba, o també tenim l'altra, també tenim l'exclusiva, perquè si el Marc ha donat una exclusiva de que el Pablo Alborán està aquí, ha de sonar això.
0: I està passant, doncs, aquesta setmana a Catalunya, a la Costa Brava, està amb amics, amics que són catalans.
1: Mm. Està solter.
0: Està solter, ho va deixar amb Juan Sesma, va tallar la relació, no s'ha explicat el per què, no hem pogut averiguar-ho tampoc, perquè era com molt hermètic tot, però Pablo està obert a l'amor. També t'ho he de dir, s'ha obert a l'amor. Juan no ho sé i tampoc m'interessa, la veritat. No, no, clar, ell era famós quan estava amb Pablo. Ara mateix ja no ens interessa la premsa. Sí. Tot i que el Pablo ara s'ha centrat en la seva gira d'estiu, no està tampoc buscant res, és a dir, està obert a l'amor, si li arriba, li arriba, però no, ell no busca, saps? Ell ja està centrat en la seva feina i en aquests dies, com deia, doncs, que està passant aquí a Catalunya, que... Bueno, doncs ha escollit venir amb amics. Amics, per cert, alguns d'aquí de Barcelona, que ell ja té. I, per exemple, ahir van passar el dia a Cap de Creus, van estar en un vaixell. Bueno, doncs, escolta, això ja saps que és tendència. Tots els famosos escullen anar en vaixell per
1: sí,
0: les costes
1: això sempre, això sempre.
0: I gaudir. Però el Pablo Alborán juga amb avantatge, perquè, clar, com ningú sap, bueno, ara ja sí que ho sabran, però com ningú sap doncs, que està aquests dies per Catalunya, per la Costa Brava, no n'hi ha cap paparazzi al darrere.
1: Ostres!
0: Però, bueno, aquest matí ja rebut la trucada d'un paparazzi.
1: Sí?
0: I jo crec que hi hauran fotografies en algun moment.
1: Ostres, ostres!
0: Sí, sí, però bueno, que està per aquí el Pablo Alborán fins al proper cap de setmana, que tindrà un concert a Tarragona, i ja la previsió és que el diumenge, si no m'equivoco, marxi, i ja doncs, no el tornarem a tindre per aquí, doncs perquè té altres concerts, altres destins, i se'n va a Amèrica a seguir cantant.
1: Que ha aprofitat que té aquest concert per estar aquests dies aquí a la Costa Brava. Ell que viu a Màlaga i té la platja allà al costat, ha triat també la Costa Brava, eh?
0: Sí, bueno, clar, a veure, al final té amics per tot el territori, té amics a Barcelona, com deia, i doncs això, ha aprofitat doncs, per passar uns dies amb ells i gaudir de la Costa Brava, que jo l'altre dia ho comentava amb uns companys que van venir a la boda de la Susana Griso i els deia, és que no tenim res a envejar a les Illes Balears.
1: Home, clar que no.
0: La Costa Brava és meravellosa. Tenim cales, tenim platges, tenim pobles espectaculars que no ens hem d'anar gaire lluny a buscar l'excel·lència si la tenim aquí.
1: Totalment, totalment d'acord. Això ho veu el Pablo Alborán i ho veuen molts dels famosos que trien les costes catalanes també per estiuejar, com és el cas de... els jugadors de la selecció espanyola, els campions del món, que també han triat les costes catalanes per... o altres costes, les catalanes no, altres costes, però per les costes
0: catalanes
1: també. Les costes
0: catalanes és el que haurien d'haver triat.
1: Exacte, però Lamine segur que el veurem per aquí, no? Ell és de Mataró.
0: No sé jo què dir-te. Pocs cops el veiem per aquí a les, a les platges, eh? A les platges pocs cops el veiem per aquí.
1: Però sí que estan al mar, els
0: campions
1: del món.
0: Sí, clar, això està clar, i amb un vaixell, perquè el destí estrella dels campions d'aquest Mundial ha estat Ibiza.
1: Ibiza. Clar, com l'ha de tots els famosos.
0: Al final Ibiza és el destí estrella. Comencem parlant per Lamine, perquè quan va acabar el Mundial doncs va decidir marxar cap a Ibiza. Òbviament, vacances, amb un vaixell, gaudint... Bueno, en fi, un vaixell... Després parlarem dels preus d'aquests joguers que agafen, perquè és que jo crec que nosaltres... és que ni mirar-ho a través d'una pantalla podríem.
1: No. Lamine, qui més?
0: Espera, Lamine va decidir anar-se'n a Ibiza.
1: Sí?
0: És cert que no va deixar... No va donar gaires detalls d'on es trobava, d'on estava, doncs imagino que per intentar que els paparazzis no l'enxampessin, perquè sí que és cert que Lamine intenta amagar-se no només pels paparazzis, sinó també perquè quan es publica que està en un lloc mou molta gent, molta massa, i per tant també entenc que per ell és molt incòmode no poder fer vida normal.
1: Estava amb la Inés García, amb la seva parella?
0: No, atenció, va viatjar a Ibiza amb uns companys, que ara després explicarem quins companys. De sobte, se'n va anar... Mira, la cançó del Lamine i tot.
1: Per això,
0: ara em surt el ball aquest que fa el Lamine lentament. Aleshores, va decidir abandonar Ibiza. Atenció, on va anar? No t'ho imagines. A Madrid.
1: A Madrid?
0: A Madrid, clar, que és que l'estiu a Madrid s'està tan bé.
1: Sí, anava a dir, no sé què fa.
0: Tan bé. No, atenció, va anar a Madrid a recollir a Inés García,
1: a
0: la seva nòvia, a la seva parella, i van començar unes vacances romàntiques i s'han anat a Saint-Tropez.
1: Molt bé.
0: Els tenim, bueno, doncs en aquesta costa, doncs aquesta cosa francesa que és tan glamurosa, tan estilosa, tan, com et diria jo, és com molt discreta,

0: pels famosos, i això els agrada molt. I a Lamine, doncs, no és el primer cop que es cull anar en aquesta zona, i doncs estan allà, doncs, passant uns dies meravellosos. Què he de dir? Que tot i que està de vacances i ara mateix no ha d'entrenar ni ha d'assistir al Futbol Club Barcelona, ha publicat una imatge d'ell entrenant, estant de vacances. És a dir, ho porta a la sang.
1: Ho vam veure, la Inés, que deia... Bé, estem de vacances, però poder no tant de vacances, no? Perquè estava entrenant, oi?
0: Sí, sí, ja estan allà, doncs, passen uns dies meravellosos. De moment, doncs, no sabem exactament què és el que estan fent a cada hora, perquè ni ho comparteixen, i ja pel moment, doncs, no tenim cap paparazzi que estigui aportant informació d'allà, però, bueno, veurem. I els que sí que van estar, els que sí que han estat a Eivissa, que van coincidir amb aquests primers dies, doncs, que va arribar la Mina abans que marxés, són Ferran Torres i Marcos Llorente.
1: Ai, sí, tots junts.
0: Fantàstic. Oh, Ferran!
1: Ferran.
0: Doncs sí, han estat a Eivissa, que els han enxampat... Amb ells sí que els han enxampat els paparazzis, i a més paparazzis de l'agència on jo treballo. És més, ells s'han mostrat supernaturals, han compartit amb gent que es trobava allà, s'han fet fotografies amb tothom que els hi demanava. Doncs han estat a la Cala Jondal, on hi ha un restaurant molt típic, molt mític, on assisteixen molts famosos, que és molt conegut, doncs, pel caviar i per altres productes de mar. Han degustat tot tipus de menjars, doncs, que venen de l'aigua, que venen del mar. I atenció, també han degustat vins caríssims de 300, 500, 1.000 euros d'ampolla, inclús de més.
1: És
0: una barbaritat. I això sí, van llogar un iot, un vaixell de luxe de 30 metres d'eslora. I atenció, sabeu el preu que té?
1: Ai, a veure.
0: 10.000 euros al dia llogar aquest vaixell. Mare, que és el mateix vaixell on Lamine Yamal va passar un dia amb ells. I ja et dic, s'estan...
1: Estan ells dos sols? Estan en família?
0: Ara mateix estan ells. Bueno, sí que és cert que hi ha algun amic més, però coneguts estan ells dos. També he de dir que han passat d'altres jugadors, com per exemple Mikel Oyarzabal.
1: Que també
0: va estar de vacances allà amb ells. També va passar un dia, com el Lamine Yamal. Però els que estan oficialment allà gaudint d'aquests dies, doncs Ferran Torres i Marcos Llorente, que a més se'ls ha vist en unes fotografies carinyosos.
1: Sí, molt bonics, la veritat. Molt ens agraden molt, ens fa molta gràcia.
0: Sí. I ara el dia 10 d'agost, doncs, tornen a la nova temporada.
1: Els hi queden poquets dies.
0: I els hi queden pocs dies, però...
1: És que han tingut pocs dies de vacances.
0: Sí, però els pocs intensos, Maria? Jo també escolliria tenir pocs, però intensos, que molts i lleugers.
1: Amb aquest vaixell, eh?
0: I què t'anava a dir? Parlant d'Eivissa, ja sé que la setmana passada ho veu comentar una miqueta, Aitana i Plex, doncs, també van ser portada...
1: Aitana?
0: Van ser portada d'una revista que els han enxampat a Eivissa. Mm-hmm. Bueno, no la comentarem en profunditat perquè ja s'ha parlat, però sí que és cert que vull donar algunes dades...
1: Molt breument, perquè hem de resoldre el concurs, eh?
0: Sí, unes dades. Vinga. Molt per damunt de les coses que m'han explicat. Un iot que han llogat que costa 200.000 euros la setmana. Mare, atenció, 200.000 euros la setmana. Estan en una villa que té el seu port privat, és a dir, té per, bueno, doncs, arribar amb vaixell.
1: I aparcar
0: la porta, i això també evita, doncs, que els paparazzis l'enxampin, perquè Aitana sí que és una de les persones que fa tot el possible, com Lamine Yamal, perquè els paparazzis no l'enxampin. Està amb unes amigues d'ella, i el destí que van... arribar amb aquest iot va ser a Formentera per passar un dia, i han estat unes vacances, una escapada temporal, perquè, doncs, bueno, tots dos tenen compromisos laborals. Plex ha estat a la velada de l'any.
1: I ha guanyat, que els vam veure molt acaramelats, sí. No? Fent zapatons.
0: I Aitana, doncs, està a la seva gira d'estiu com cada any.
1: Fantàstics. Aquestes superestrelles, no? Que
0: mare
1: s'estan fent
0: meva,
1: tan famoses.
0: Superestrelles. Que jo també et diré una cosa, això de que l'Aitana es digui que és una superestrella ja mateixa.
1: Mira,
0: és una cosa que no sé, no ho acabo de veure clar.
1: El Plex va demanar que si guanyava li posessin aquesta cançó, no li van fer cas, però bé, que
0: van triomfar. Però ha estat la cançó del Mundial, que no es queixi l'Aitana,
1: sí,
0: eh?
1: Exacte.
0: Vinga, home, gastant-se 200.000 euros la setmana amb un vaixell, poc de queixar-se.
1: Totalment, molt d'acord, Marc. Escolta, que hem de resoldre aquest concurs, que estem sortejant dues entrades pel concert de la Sandra Montfort el 30 de juliol als jardins de l'Hotel Castellarnau Escaló, a la Guingueta d'Aneu, que això és un lloc meravellós, i hem fet un concert entre totes les persones que heu trucat i tenim, em sembla que tenim guanyadora. Sandra, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: D'on truca, Sandra?
2: De Sant Sadurní.
1: De Sant Sadurní. I quina és aquesta cançó que hem posat?
2: Jo crec que és La Patata, de La Trinca.

0: És la patata de la trinca, a veure? Sí que hi és, molt bé, Sandra, enhorabona, que t'han dut aquestes dues entrades per al concert de la Sandra Montfort el 30 de juliol als Jardins de Castellarnau Escaló, a la Guingueta d'Àneu. Ja saps amb qui aniràs?
1: Encara no, però segur que sortirà algú ràpid.
0: És un lloc fantàstic, eh? Un entorn natural meravellós.
2: Sandra, deixa'm fer-te una pregunta. Tu també gastes 200.000 euros en un vaixell durant una setmana d'estiu?
1: Sí, cada setmana. Ara
2: mare no meva, doncs convida'ns. Després et passem el nostre telèfon.
0: Sandra, moltes gràcies. Una abraçada i enhorabona.
1: Adéu.
0: Adéu, adéu.
2: Maria, que m'he oblidat. Mira el que portava jo aquí, un sobre. Ah, un sobre sorpresa. Volia que...
0: Un minut
2: ràpid. Volia que veiessis la invitació de la boda de la Susana Griso. Que me l'he oblidat. És un dibuix. Això és una escultura que hi ha doncs, per poder accedir a dins i fer-te fotografies allà al camí de Ronda, a Sagaró. I és el lloc escollit per excel·lència per Susana Griso i Luis Enríquez. I així era la invitació que van fer arribar
0: als convidats. És una invitació fantàstica.
2: Convidats.
0: No la podeu veure, però el Marcus l'ha descrit perfectament
2: sí, sí, sí.
0: amb aquest dibuix.
2: És nosaltres... molt senzilla, molt minimalista, però genial.
0: Molt bonica. Nosaltres marxem, tornarem demà aquí al matí de Ràdio 4 edició estiu. Si avui no has aconseguit aquestes entrades, aquests dies continuarem sortejant entrades. Marc, moltes gràcies. Fins la setmana que ve. Nosaltres tornem demà. Ara, butlletí informatiu de les 12. Que sigueu molt feliços.

0: Són les 12.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Molt bon dia. La jutgessa proposa enviar a judici els tres agents dels Mossos d'Esquadra investigats per la seva suposada col·laboració en el retorn i posterior fugida de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont el 8 d'agost de 2024. Els detalls, Núria Alcalà.
2: Sí, la instructora havia arxivat inicialment la causa en no apreciar indicis, però l'Audiència de Barcelona li va obligar a reobrir-la en constatar proves d'omissió del deure de perseguir delictes. Segons la resolució, la investigació hauria trobat indicis d'una actuació conjunta i coordinada dels tres agents per evitar la detenció del líder de Junts i possibilitar la seva fugida. Per exemple, col·laborant perquè pogués arribar a peu a l'escenari d'Arc de Triomf i escoltant-lo per aconseguir la fugida de Puigdemont sense ser detectat, malgrat l'ordre de detenció vigent dictada pel Tribunal Suprem. Amb tot, un dels indicis que destaca l'instructora és l'ús del cotxe titularitat d'un dels investigats.
0: Parlem ara d'habitatge perquè el govern central ha acordat endarrerir l'aprovació del Reial Decret en aquesta matèria fins al mes de setembre per arribar a un acord amb les forces parlamentàries. Clara Ontañón, bon dia.
3: Bon dia. Sí, és un decret que el govern s'havia compromès amb Sumar a aprovar-lo abans de les vacances d'estiu, però que ara s'ajornarà fins al setembre. Aquest decret inclouria la pròrroga dels lloguers. Després de setmanes intenses de negociació, el Ministeri d'Habitatge ha reafirmat la possibilitat d'un acord ampli i transversal per tirar endavant aquest paquet de mesures sobre habitatge per donar, diuen, estabilitat als llogaters. Recordem que Junts i el PP van tombar el text a la primavera.
0: I els incendis al centre d'Espanya continuen després d'una nit complicada pel fort vent. El ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha dit des de Navalcarnero a Madrid, on està reunit el SECOPI, que els dos propers dies són claus per intentar estabilitzar el foc.
4: Decir que hoy es un día muy importante en la actuación contra esta emergencia, contra este incendio, hoy y mañana. Son unos días absolutamente centrales, lo digo porque a partir del miércoles las prevenciones climatológicas son realmente negativas desde el punto de vista de poder actuar contra el fuego.
0: Grande Marlaska ha assegurat que les més de 25.000 persones evacuades només tornaran a les seves cases quan la seguretat estigui garantida, una situació òbviament molt difícil pels afectats.
5: Estamos durmiendo mi marido y yo en el coche. Y aseándonos aquí como buenamente podemos.
6: Pues estamos un poquito cansados, agotados y con ganas de volver a casa.
7: En las casas también no llegó el fuego hasta allí, pero
8: mucho humo,
7: mucho humo,
8: mucho humo. Entonces no podemos volver.
0: D'altra banda, a la Vall d'Uixó, a Castelló, el foc ha cremat més de 7.000 hectàrees i els bombers treballen per intentar estabilitzar-lo. 16.000 persones continuen evacuades i 64.000 confinades a les seves cases. El president del govern, Pedro Sánchez, visita avui el centre de comandament d'aquest incendi. Per cert, que ja s'ha restablert la circulació de trens d'alta velocitat entre el Camp de Tarragona i la Pobla de Montornès, després que l'incendi que hi havia a la zona hagi estat perimetrat i ja no afecta la zona de vies. Els bombers

0: I treballen amb 4 dotacions per extingir els punts calents i Protecció Civil ha tancat la prealerta del pla Ferrocat. Els comuns consideren un error greu i preocupant la incidència al Departament d'Educació amb els informes PISA que invalida les proves que s'han fet a Catalunya. Per això exigeixen saber què ha passat, que s'assumeixin responsabilitats i un canvi de rumb i de polítiques urgent. El portaveu dels comuns és Gerardo Pisarello.
1: El problema és que el govern no se n'estan sortint. No? Això està claríssim. És una errada, que és greu, que és preocupant, que preocupa una comunitat educativa que ja està estressada per la situació general de l'educació al país. I per tant nosaltres diem que el problema principal és el què? És el canvi de rumb en la política.
0: L'Hospital Santa Caterina de Salt és el primer de l'Estat que disposarà d'un aparell d'última generació que permet aconseguir imatges amb el doble de resolució que un TAC convencional. També redueix el nivell de radiació al que sotmet el pacient Girona Joan Sisquella.
2: És un aparell de tomografia computada que utilitza una tecnologia innovadora considerada un dels avenços més rellevants dels últims anys en l'àmbit de la imatge mèdica. Segons l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, l'IDIPG, permetrà avançar en la investigació i facilitarà una medicina més personalitzada i precisa. Marga Nadal és la directora de l'IDIPG.
3: Podem anar molt més al detall que fins ara. Això pot ajudar, òbviament, a diagnòstics molt més fins, de cares a cirurgies, a tractaments, etc, etc. I l'altre avantatge és que irradia molt menys. Això vol dir que inclús podríem fer estudis poblacionals.
2: L'aparell s'ha comprat amb una aportació del govern central a través dels fons FEDER i de la Generalitat i la previsió és que la instal·lació es faci a la tardor.
0: És tot de moment. La informació torna a Ràdio 4 quan sigui la 1.
4: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Quin motiu el destí t'ha dut en aquest?
1: Jo tinc els ulls oberts i ben oberts.
2: Què hi vols dir?
3: No sé res de tu.
4: Ho descobriràs.
5: Els bons llibres us han d'incomodar.
6: A tu què et sembla, això?
7: No ho sé, no sé què pensar.
8: Mare meva, esteu molt pesats aquest matí.
9: Sota sospit, amb Laura González.
10: Hola, què tal? Doncs ja hi som. Comença la coartada d'entreteniment cultural i social aquí a Ràdio 4. Benvinguda, benvingut al Sota Sospita, edició estiu. Un espai de conversa, de complicitat, d'oci, llibres, aprenentatge. Nosaltres som Esther Bages a la realització tècnica i Laura González al micròfon, i en els propers minuts farem, d'una banda, la classe d'Història i Biografies amb el Jordi Coromines. Avui dediquem a la gran Mercè Rodoreda, que, com no, és una de les figures destacades del segle XX, però més enllà del seu llegat literari, representa una d'aquelles figures que va viure en primera persona els grans conflictes i esdeveniments que marcarien el caràcter català, no?, al llarg del segle. Repressió, exili, condició de dona, en fi, que ens endinsem en la seva figura i completem coartada amb el Consell de Català, avui dedicat als barbarismes. També tenim l'entrevista surrealista. En aquest cas, la intel·ligència artificial es posa a la pell de la crema catalana, tot un símbol gastronòmic, i sembla que té queixes, per traslladar-nos. I per començar, et proposem una reflexió per encarar la resta del dia. És una frase que de vegades s'atribueix a Van Gogh i de vegades a Hilmar Klimt. I mira, m'interessa més relacionar-la amb la pintora sueca, no? Se li diu sovint quan es parla de la seva consciència com a dona artista. Et recordo que Hilmar Klimt va ser absolutament precursora, podríem dir, en tant que, bé, una dona que pintava i que feia abstracció doncs molt abans que alguns altres, no? Aquesta frase que et diré: el món no entendrà el meu treball durant molt de temps. Té molta profunditat si pensem en el context, no? Hilmar Klimt treballava a finals del segle XIX, començaments del XX, en un moment en el que el món de l'art estava dominat per homes, absolutament, i gairebé exclusivament. I ella no només era dona, sinó que a més feia aquesta pintura radicalment avançada, com era l'abstracte, la simbòlica i la profundament espiritual. Quan diu que el món no entendrà la seva obra durant molt de temps, ja no hi ha una intuïció, podríem dir, gairebé profètica, no? Va produir

i les seves grans sèries abstractes entre 1906 i 1915, abans que artistes com Kandinsky o Malevich consolidessin l'abstracció en la història de l'art. Però el seu nom va quedar fora del relat oficial durant dècades. A més, també hi ha implícit això de "The world will not understand my work for a long time", el món no entendrà la meva feina per molt de temps, durant molts anys. Una consciència hi ha aquí de la posició de les dones artistes, sovint invisibilitzades o considerades menors. Flint va decidir fins i tot que gran part de la seva obra no es mostrés fins a 20 anys després de la seva mort, convençuda que el seu temps encara no havia arribat. Que encara no se la podia entendre, que d'alguna manera també els hi passava a alguns homes, com a Van Gogh. Avui, més d'un segle després, la frase continua, no sé, sonant com a una reivindicació, no? La història de l'art no és només el que es crea, sinó també el que el món està preparat per veure. I això ho podem traslladar a altres qüestionaments. El que semblen fites impossibles, no sé, ara m'estic posant, recordo la polèmica del matrimoni homosexual, i per fi, vull dir, està completament consolidat, normalitzat, i ens sembla impossible que generés aquella polèmica, no? Doncs mira, el temps al final dona la raó a aquelles persones que se surten de la norma. Anem a escoltar l'Escorpí de Carles Caselles i continuem al Sota Sospita. No t'oblidaràs de mi, sóc un escorpí.

0: Carles Casillas, després de tancar etapa amb Smoking Souls, ha presentat ja fa setmanes el seu àlbum debut del seu nou projecte en solitari. 12 cançons que formen primer moviment amb el nom de Romàntic Dimoni. Aquest, l'Escorpí, era un dels temes d'aquest treball. Estàs al Sota Sospita de Ràdio 4, edició estiu. Anem al Consell Lingüístic. Bé, avui al Consell Lingüístic, barbarismes, paraules que hem adaptat del castellà, que són molt comunes, que les fem servir sovint, però que no són correctes. Ens sonen naturals de vegades, però són barbarismes o calcs del castellà, com per exemple, és molt habitual dir això de arribo amb retras. Està fatal. El retras, que també està malament dit, el tens al cap. Estimada, arribo amb retard, si us plau. El tren ha patit un retard. Prou ja de dir retras, que sona fatal, que ens fa mal a les oïdes. Així com arrepentir-se. De debò? És penedir-se. A veure, em penedeixo d'haver dit retras, per exemple. Però no m'arrepenteixo perquè està fatal dit. O és que els demés sí que ho diuen. No, els demés no, els altres, la resta. Els altres que diguin el que vulguin, com deia ma mare. Si els altres es llencen per la finestra, tu també o què? En fi, és que no hem d'apretar, que tampoc es diu, eh? És prema, és estrenya. Ja sigui un botó, una corda, una peça de roba... Per suposat, per descomptat es diu. Es diu per descomptat. No traeixis la llengua d'aquesta manera, que hi ha gent que encara diu traicionar, per favor. Després, per fer referència a un fet extraordinari o important de la vida d'una persona, d'una col·lectivitat, aconteixement i event no són acceptables, tampoc. No, s'ha de dir esdeveniment, si us plau. Home, empenyar-se, tampoc. Entestar-se, obstinar-se. O bé, o si ho dius en un altre sentit, aferrar-se, endeutar-se. Tampoc es diu mai de la vida, fill al cap. Tu quin idioma parles, estimada? Al cap i a la fi, al capdavall... És que no sé. Jo crec que hauríem de fer activisme en aquest sentit i anar corregint a la gent. Hauríem de dir ull de poll i no durícia. Hauríem de dir lluentó i no brillo. Hauríem de dir bitlla i no bolo. Hauríem de dir codonyat, sempre, que és nostre, i no membrillo. Tu sí que ho ets, de membrillo. Per favor. En fi, menys comunes, perquè estan ja més sabudes per tothom, és allò de prestatgeria. Encara hi ha gent que diu estanteria, però... O un gos guia. No es diu gos guia, es diu gos pigall. Els gers. Voleu fer el favor de deixar de dir frambueses? Que es diuen gers? Els navius, també. Voleu fer el favor de dir a les fruites en català com s'ha de dir? I fins i tot les petxines, eh? Ara ens hem sortit del món de les fruites, però no, són cloïsses, estimada. Un xupetón és un xuclet. Una fiambrera és una carmanyola. Un petós és un maldestre. Ah, i la cadera, en català, és el maluc. I per últim, ara que comença a fer calor, per fer-te aire, res de venir cu. Fa servir un ventall o un vano. Són sinònims, en el sentit literal, això sí. Si fa servir el mot en el sentit figurat, és a dir, per parlar de diferents possibilitats, llavors només encaixa ventall, d'acord? Ventall de possibilitat. I per fer-te aire, ventall o vano. Vinga, va, ja t'he dit prous. Fins aquí el Consell de Català d'avui.
1: Sota sospita, amb Laura González.

0: Ja us ho dèiem la setmana passada, Jordi, què tal? Bon dia,
1: molt
0: Jordi
1: Gramines.
0: Havíem avui de dedicar una estona a parlar de la biografia de Mercè Rodoreda, bé, una de les autores o la veu literària potser més poderosa, no?
1: De
0: les femenines, de la literatura catalana del segle XX, sens dubte, no? Trajectòria creativa més que solvent. I vida que anem avui a retratar.
1: Vida
0: la setmana passada, parlàvem dels catalans il·lustres que havien anat a l'exili durant la postguerra, i bé, una d'elles va ser la Mercè Rodoreda, i avui ens hi dediquem una mica.
1: El tema de la Mercè Rodoreda també, a veure, mai perd actualitat, però ara, per exemple, si ho doneu un vol pel Centre de Cultura Contemporània, veureu que des de desembre i fins a juny hi ha una exposició dedicada a aquesta escriptora, i entre d'altres motius, que us podem dir, quan es va donar a la tardor passada tot aquest rebombori, que en realitat no va ser tan intens, entorn a la presència de Barcelona a la Fira de Guadalajara, molts suplements van començar a fer llistes sobre la millor novel·la de Barcelona, etcètera, etcètera. I va sortir una llista que a mi em va deixar una mica bocabadat. Per què? Doncs perquè directament posava que de les 14 millors novel·les de Barcelona, 4 eren de la Rodoreda.
0: Què dius?
1: Uau! És a dir, ho he analitzat jo i ho he pensat molt, i crec que el que es pretenia en aquell moment era actualitzar allò que s'anomena el cànon. És a dir, per què? Perquè hem arribat al 2025 i hem de fer una llista que sigui amb més dones, on hi hagi un protagonisme més fort del català, perquè moltes vegades es diu que la novel·la de Barcelona és més castellana que catalana, perquè els catalans escriuen més llibres rurals. I, uau, 4 de 14.
0: Déu-n'hi-do. Bé, en tot cas, ara que citaves aquesta exposició, que té lloc al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, tens temps d'anar-la a veure fins al 25 de maig d'aquest 2026, però vaja, ja sabeu el que passa, no? Que vas deixant les coses, les deixes
1: i
0: després se't passa el temps.
1: Hi ha una barbaritat de
0: coses. I aprofundeix en tot l'imaginari de l'escriptora, posant al centre la radicalitat, explicant de la seva literatura. Una exposició comissariada per Neus Penalba, i que és un recorregut pels grans temes de l'obra de la Rodoreda, i d'aquest diàleg també amb la seva pròpia obra, no? des de la persona, com aquell que diu.
1: Sí,
0: no?
1: Perquè després ella és això de la mort de Franco ençà, s'ha començat una espècie de... I sobretot a partir del segle XXI, que és un fenomen molt curiós, és a dir, la Rodoreda era important, sí, però des de l'any 2000 i pico se l'ha elevat als altars, i això passa amb molts escriptors.
0: Jo literàriament no qüestiono absolutament res, perquè com ni filòloga, per exemple, no? Doncs per poder, ni historiadora, ni res, doncs sí que és veritat que a mi m'agrada la Rodoreda.
1: No, és brillant, és brillantíssima.
0: I com a veu literària trobo que és
1: molt
0: interessant, no? I segurament, quan érem petits en les lectures obligatòries, devia ser una de les primeres, per no dir la primera, de les autores en femení que llegíem.
1: Però Víctor Català...
0: Bé, Víctor Català també,
1: Víctor
0: correcte.
1: Català, clar.
0: Caterina Albert.
1: Víctor Català, Solitud.
0: Correcte. Vam llegir Solitud i vam llegir La plaça
1: del Diamant. A mi el que em va passar amb aquestes lectures obligatòries, ja sabeu que a vegades ens dona per parlar dels profes de secundària i d'aquestes lectures obligatòries...
0: Que ara no en tenen, crec,
1: Ara no hi ha un cànon. És a dir, el profe em sembla que pot escollir les que vol. No, amb el tema de La plaça del Diamant, jo quan la vaig llegir amb 16-17 anys em va costar. En canvi, quan la vaig llegir... Jo quan la vaig llegir amb 30 i pico em va tornar boig, em va patar el cap.
0: A mi la primera vegada ja em va agradar. És veritat que vaig tenir una fòbia als coloms tremendo.
1: Ja la tenies o no?
0: No, la vaig tenir arran de la lectura de La plaça del Diamant. Però sí que vaig entrar molt en aquesta història. Bé, en fi,
1: a mi em va importar,
0: La Mercè Rodoreda havia nascut a Barcelona el 1908.
1: Havia nascut per Sant Gervasi, sí.
0: I pertanyia a una família bé,
1: burgesa. Molt catalanista.
0: Sí, tensions internes en tot cas, no? I una educació particular, ella diu que va ser insuficient.
1: Sí, diu que va ser insuficient perquè de fet és que em sembla que no es movia de casa, o sigui, va estudiar un any fora, després la van tornar...
0: No era una nena feliç, la Rodoreda.
1: No era una nena feliç, però escolta, tenia un jardí a casa sensacional, es veu.
0: Bueno, ja, però és que els diners no ho són tot.
1: No, a més, diguem que entre pare i mare, jo no sé quina quina espècie... Ara estic parlant una mica de memòria, hi havia com tibantors, etc etc. Ella va néixer al carrer Manuel Angelón, que és on estava aquesta casa. Ara, si sou de Barcelona i si veniu per aquí, doncs podeu anar per la part del carrer Balmes, amb General Mitre. Hi havia rieres, hi havia la riera de Sant Gervasi, i ella, sí, feliç no va ser, però almenys amb aquesta educació incompleta, el que se li va encendre, i ho va tenir molt clar des de petita, era la vocació d'escriure

0: escriure.
1: Sí, això sí.
0: Ho tenia molt clar, tenia un avi que, d'altra banda, com dèiem, era ultracatalanista, que em sembla que tenia una espècie de monument a Jacint Verdaguer al jardí de casa, amb el qual ja hi havia aquesta potència literària.
1: Sí, no? I a casa respirava molt l'interès per l'art, per la cultura, per la literatura, pel teatre, per la música, la seva mare, per exemple, sí, també, no? Llavors, bueno, ella fa l'educació primària, després, com deies tu, no? Diguéssim que aprèn molt a casa, l'avi matern que era admirador de Verdaguer, per exemple. Bé, vull dir, ella té, evidentment, una bona possibilitat d'anar-se il·lustrant a través de la seva família i d'anar també, diguéssim, evolucionant el seu sentiment catalanista, l'amor a la llengua, etcètera, etcètera, pues, per tot el que li havien inculcat a casa, no? Però és veritat que, per exemple, té un matrimoni forçat de molt jove.
0: Ah, i és molt important.
1: Jo crec que això la marca molt.
0: És molt important perquè, a més, és és un familiar, podem dir-ho
1: sí,
0: així.
1: Era
0: l'oncle, i ella després jugarà amb aquesta idea a nivell literari perquè existia un mite de l'oncle a la Catalunya de l'època, però no era aquest oncle tal qual, sinó que era l'oncle d'Amèrica. Uh-huh. L'oncle d'Amèrica era el senyor que venia de fora amb molts diners, que prometia salvar la família, etc etc. I ella es casa amb aquest oncle i és un matrimoni infeliç.
1: Clar, ell tenia bastants més anys que ella l'havia idealitzat, però quan el té per casa i és tan estricte i és tan qual, diu, però això no és el que jo m'havia imaginat,
0: no
1: saps?
0: Li agrada.
1: Això no és el que havíem previst.
0: No li agrada, i a més, ella sense... Bé, aquí hi hauria una feina pendent a fer, però la Rodoreda seria d'aquella generació catalana que si a Madrid hi ha la Sin Sombrero...
1: Sí
0: que és veritat que aquí a Catalunya, i n'hem parlat, podeu repassar programes sense anar més lluny, no només d'aquesta temporada, sinó de l'anterior, hi ha dones catalanes de principi de segle que també serien equivalents a la Sin Sombrero.
1: Sí, per suposat.
0: Hi ha una potència molt gran i, per tant, ja amb l'arribada de la Segona República,
1: vull dir, que ella és molt rebel, tot sí. I pertany a aquesta família que en el fons és molt tradicional, perquè hi havia el pater familias, que era l'avi, que era el qui manava. Després té aquest marit, que també és una mica una imposició d'una banda, no? Perquè sí, ell és molt estricte, però ell, bueno, ell tenia una ànima rebel.
0: Sí, tenia una ànima rebel, com moltes dones de l'època, i a més és que el mateix moment històric ho afavoreix, perquè a l'any 31 arriba la Segona República, i a la plaça del Diamant dirà que aquell dia bufava un vent, com va bufar a Barcelona, i ja ens mostra que ella també té aquests anhels de llibertat, no? Que són individuals de banda seva, però col·lectius de banda de tot el país. I aleshores, com mostra aquest desig de llibertat? Escrivint.
1: Mm-hmm.
0: Escrivint.
1: Això. Hem de dir que quan es va casar va tenir el seu fill Jordi,
0: sí,
1: únic fill de la parella, no? I veurem també, doncs, que protagonitza d'alguna manera un dels episodis difícils de la vida de la Rodoreda.
0: És que hi ha diversos episodis complicats amb ella. Un és el del fill i l'altre és el de l'exili, que durant molt de temps, i ja hi entrarem més tard, es ven com un exili complet, quan ella era una persona que pel fet de no ser tan important durant la Segona República, sí que fuig, però després pot tornar.
1: Sí.
0: És a dir, no és allò de que tornes...
1: Al cap i a la fi només és una dona que es dedica a les lletres.
0: I dir... està al servei lingüístic de la gent,
1: amb tota la ironia
0: amb
1: que ho
0: tota la ironia
1: dient,
0: del món, exacte. Però el franquisme no la considerava...
1: perillosa.
0: Perillosa, ni res per l'estil. S'ha de dir, abans de fer un primer recés, que durant els anys 30 escriu, i escriu força, de fet és pionera en formular novel·les negres a la catalana, perquè té una que es diu Un crim.
1: Crim.
0: Però després què passa? Que renuncia a aquesta novel·la. Diu que no es torni a publicar. Diu que no es torni a publicar. I l'any 37, si no em falla la memòria...
1: Correcte, a l'Home, no?
0: A l'Home. Però és la primera versió. A veure, aquí podríem dir que hi ha dos miralls de la Rodoreda, perquè el personatge dels anys 30, que és brillant, que escriu una novel·la sensacional com és a l'Home, on hi ha una de les descripcions més maques del centre de la ciutat, una dona que en un dia de pluja està baixant Rambla, carrer Palai, etc etc. Aquesta novel·la als anys 60 la reescriurà i dirà que la dels anys 30, per favor, que no es torni a publicar tal qual era en aquell instant.
1: Mira que era exigent,
0: Molt, i crim el mateix. Què passa? Que quan esclata la Guerra Civil, ella va adquirint certa fama, encara no molt forta.
1: No, però ja havia circulat pels cercles literaris, per a les tertúlies, per aquests llocs on s'ajuntava la gent llesta i benestant, diguéssim, no? Llavors ja començava a fer-se un forat.
0: El que deies tu la setmana passada, la intel·ligència del país, no?
1: Sí, aquella la intel·lectualitat.
0: Exacte, aquella que acabarà en la major part dels casos a l'exili, però bé, ella justament agafa el camí de França, aquell gener de l'any 1939, creua en el Gran Èxode, en una furgoneta o camió de la Generalitat de Catalunya, i ella pertany al servei lingüístic del govern del país. Per tant, no és ningú que generi ni suposi una amenaça molt forta pel règim dels guanyadors, i això li permetrà, ja ho veurem més tard, tornar amb relativa tranquil·litat aquí, mentre posem el Guillem Gisbert, nascuda trista, vestida amb desencants.

0: Doncs estàvem escoltant aquest Gis Bert, nascuda trista, vestida amb desencants. Avui fem la biografia de Mercè Rodoreda. Vaig a llegir un trosset d'una entrevista que diu: s'acabà la guerra i vam haver de sortir d'Espanya. Jo, no per res, perquè jo no havia fet mai política, però el fet d'haver escrit en català i per haver col·laborat en revistes, diguem-ne, d'esquerres, etc., i aconsellada per la meva mare, Carmen, vaig anar pensant que al cap de 3, 4 o 5 mesos tornaria a casa meva, però després es va anar eternitzant. És l'inici d'una fugida que la porta a França, però clar, un cop està a França, al poc ha de fugir dels nazis també, sí. En fi, que va cap amunt i cap avall,
1: a més, merders amorosos
0: París,
1: també.
0: Sí, sí, merders amorosos, per suposat, vull dir, si no és per acabar de complicar una mica la
1: molt,
0: troca,
1: molt.
0: No?
1: Hi ha una llegenda, no, de fet passa, confinen o concentren a part de la literatura catalana a l'exili a una espècie de castell a França,
0: sí.
1: Estan allà tots juntets, i el Francesc Tabal, que és un personatge curiós, està en primera instància Joan Oliver, crec que Carla Riba, però també està Armand Obiols. I Armand Obiols, finalment, tindrà una relació amb Mercè Rodoreda i serà, com qui diu, el seu home. Mm-hmm. L'home que estimarà sempre, a més a més és traductor, gran traductor, treballarà quan acabi la guerra per Nacions Unides, d'aquí el fet de Ginebra. De tenir una casa a Ginebra,
0: sí.
1: I ella, és que hi ha un moment, a veure, no anant més de pressa, però resumint molt el context, que als anys 40 tindrà casa a París, a Ginebra i a Barcelona.
0: Déu-n'hi-do, vull dir que de bona família sí que ho era, eh?
1: Sí, no li anava... Sí.
0: És veritat que hi ha molts anys dels finals dels 40 que no pot cultivar pròpiament la literatura, allò de...
1: I pinta, de fet.
0: Sí? De fet, o sigui, perquè primer
1: pinta.
0: Jo crec que s'havia acostat a Josep Carner, que havia estat el seu mestre, no? I van tenir,
1: sí,
0: una relació de per carta. Però després es va poder juntar també amb els grans Picasso, Paul Klee, Joan Miró, i llavors allà és que s'interessa molt per tot l'àmbit de la pintura.
1: A veure, té accés a noms molt importants. Això no s'ha d'oblidar, eh? No és allò de que
0: home, clar,
1: estic exiliada i, mare de Déu,
0: no,
1: que desgraciada soc.
0: No, ella es mou
1: entre,
0: vull dir...
1: Dels més grans.
0: Entre els més importants, exacte.
1: Més grans, però després li ve la flama literària, l'havia tingut, òbviament, ja hem vist com als anys 30, ja mateix ho diu, no?, en aquesta entrevista que llegies un fragment, ja s'havia destacat, començava a tenir un nom en aquesta literatura catalana.
0: I de fet,
1: catalana,
0: quan es fan els Jocs Florals a Londres,
1: sí,
0: en el 46, 47, por ahí.
1: Sí, perquè el tema dels
0: més
1: Jocs Florals...
0: Exacte, ella guanya la seva primera flor natural, no?
1: Els Jocs Florals de l'any 41 al 78 es van celebrar 16 països diferents.
0: Mm-hmm.
1: Això ho recordo, i efectivament ella va ser guardonada diverses vegades, però quina és la qüestió a partir dels anys 50? Jo crec que esperonada per Armand Obiols, comença a escriure més,
0: mm-hmm,
1: primer en el format breu, en contes, on destaca...

0: Jo crec que torna a aprendre l'ofici. Això s'ha mencionat alguna vegada i sempre va bé recordar-ho. És a dir, si vosaltres sou joves i esteu escoltant en aquest programa de la Rodoreda, teniu aspiracions literàries, si comenceu així en plan bèstia amb una novel·la, endavant, no hi ha problema. Però
1: Cadascú.
0: el conte us pot donar determinats elements i
1: El conte és
0: eines per
1: escola, el que passa és que
0: avançar.
1: el conte moltes vegades no té la posició que mereixeria perquè és molt difícil. Perquè tu en una novel·la et pots anar escampant, pots
0: Enrotllant.
1: anar fent i ja arribaràs al què. Però en un conte has de condensar. No pot sobrar cap ni una de
0: Clar, el conte
1: paraules.
0: és la precisió.
1: Ah, absoluta.
0: I per tant, per
1: I llavors és un gènere
0: l'ofici,
1: molt difícil i alhora un entrenament molt
0: és
1: bo.
0: un entrenament fantàstic i ja comença així i després ja té la gran aspiració de donar el salt i, com qui diu, publicar de debò i triomfar, crec jo,
1: Sí,
0: eh?
1: i quan escriu la Colometa,
0: La
1: cap al
0: Colometa,
1: 59,
0: sí,
1: no?
0: 59. Aquí passen diverses coses, perquè hem promès que en parlaríem. A veure, la primera, el fill, no? Abans
1: Sí, això del fill,
0: de la
1: què?
0: Colometa. El fill no el veu durant 10 anys. Perquè el fill, quan ella s'exilia, el deixa aquí.
1: Bueno, jo crec que, o sigui,
0: I té una relació distant.
1: sí, diguéssim que no se sentia molt mare, ella.
0: No, no
1: Ja està.
0: gaire. Coses que passen.
1: Clar.
0: A veure, coses que passen, però que tampoc podem dir, ai, sí, mira, ara, doncs,
1: No, però
0: endavant,
1: això que
0: no.
1: els hi passava als homes i no es qüestionava res, però clar, li va
0: Correcte,
1: passar a
0: sí.
1: una dona en una època en la
0: I una
1: que,
0: dona que ara li
1: vull dir, bàsicament
0: donem una volada molt
1: només
0: forta.
1: servíem per això, saps?
0: Bueno, ella, a veure, també podíem, aquí podíem jugar a la carta positiva i dir, va agafar el seu propi camí
1: Sí.
0: i va decidir ser independent de manera absoluta i amb el tema de l'exili i tot, doncs el fill no és que fos una nosa, però és que tenia altres preocupacions.
1: Sí.
0: D'altra banda, el fill també tenia problemes mentals, etc, etc. Aquí hi hauria la xacra i la crítica, no? Tu no et cuides
1: Però tenia un
0: de...
1: pare, no, el fill?
0: Sí, però un pare
1: Ah,
0: també...
1: doncs,
0: Clar...
1: però clar, però que es parla de la deixadesa d'ella.
0: Clar, però
1: Vull dir que
0: perquè...
1: això sempre ha estat
0: No,
1: així.
0: no, si m'encanta que ho plantegem així. A veure, però clar,
1: Però sí, són clarobscurs,
0: tampoc és res que
1: diguéssim.
0: diguis, oh, sí, que bona era en Rodoreda amb el teu fill, no? I després, el punt que a mi, a veure, m'encanta perquè ha sigut una mentida molt gran durant anys, i jo mateix hi vaig caure, eh? És aquesta idea de la Mercè Rodoreda exiliada permanentment. Han anat sortint biografies, per exemple, una de la Mercè Ibars, que parlen de com ella, efectivament, a partir de... Bé, sobretot a partir de l'any 45, més aviat cap al 48-49, comença a tornar amb determinada assiduïtat a Barcelona. Punt número 1, significa que té recursos.
1: Sí,
0: És a
1: clar.
0: dir, tornem al que dèiem abans, no és una exiliada pobra, ni molt menys. Té una vida privilegiada, perquè a més es pot dedicar a l'escriptura i a l'art en ple exili.
1: Sí.
0: Atenció, que és important,
1: A
0: això.
1: més, no és una figura gaire controvertida perquè tot i que havia flirtejat i que escriu amb les
0: Clar.
1: esquerres i que escriu en llengua catalana, però no és una figura que incomodi excessivament,
0: Massa
1: amb la
0: jove
1: qual
0: per ser
1: la
0: important
1: deixen fer, sí.
0: en aquell instant. Llavors torna a Barcelona i jo me'n recordo una vegada fa anys que preparava una xerrada sobre el carrer de les Camèlies, que és que ella va posar aquest títol perquè imaginava el carrer de les Camèlies com molt maco i ple de camèlies. Llavors va tornar i va dir, apa,
1: No és
0: doncs
1: això,
0: quina
1: eh?
0: merda és aquest carrer? Bueno, a veure, no és un carrer lleig, el carrer de les
1: És un
0: Camèlies,
1: carrer
0: però...
1: normal de
0: Sí,
1: Barcelona.
0: que de fet hi ha la biblioteca Mercè Rodoreda, al
1: Sí.
0: costat mateix, al mateix carrer de les Camèlies quan arribes a la Font Castellana. Llavors jo, clar, a partir d'aquesta anècdota deia, ei, sí, aquesta senyora és que va passar molt temps fora. Bueno, potser no va passar per aquest carrer,
1: Ja. Mira,
0: senzillament.
1: jo el que crec que ara estava pensant, el tema del clarobscur que deies de la seva biografia, vull dir, jo crec que el problema
0: Sí.
1: amb el seu fill, més enllà de que no el cuidés, que és veritat, que no se'n va encarregar gaire i que li va deixar el pare i ell anava a la seva,
0: Yes.
1: però quan mor el seu marit, crec que és després, poc després de la seva mare o alguna cosa
0: Sí.
1: així, no? Que estem en els anys 60, ella té una trobada amb el seu fill i discuteixen per l'herència.
0: Sí.
1: Vull dir, no s'avenen gens. Llavors, clar, o sigui, això sí,
0: Bueno, el fill
1: no
0: és
1: sé,
0: gran.
1: el fill és gran, bueno, però tenen allò enfrontament
0: Però vull
1: i...
0: dir que et pots distanciar dels teus fills quan ets gran. És a
1: Sí,
0: dir,
1: esclar, ja, però
0: el problema en aquest...
1: discutir-te per
0: Sí,
1: l'herència,
0: el problema en aquest cas, i que
1: no
0: també és
1: sé.
0: una crítica que moltes vegades, diguem, es fa a l'escriptora, és que quan el fill veritablement la necessita,
1: Sí,
0: en
1: ella
0: el
1: no hi
0: moment de
1: és.
0: formació ja no hi és.
1: Ja, sí.
0: Sí, aquesta seria potser la crítica més forta, perquè quan una persona és gran, doncs escolta, se suposa que la vida o tu mateix et generes uns recursos per sobreviure, no? I per viure-la. En el seu cas, aquests recursos van dur, que ho havíem deixat aquí, a l'any 59, a l'obra

0: diguem, cim fonamental, etcètera, etcètera, de la literatura catalana d'aquell instant, que és la plaça del Diamant.
1: La plaça del Diamant, que es publicarà el 62 i que és la seva
0: Ara diuen que és l'obra mestra, i en aquell instant li costa, en primera instància, guanyar premis. Li costa guanyar premis, li costa rebre una valoració poderosa, però de mica en mica s'anirà imposant. Jo crec que jugarà un paper decisiu en tot això l'adaptació cinematogràfica als anys 80,
1: ja,
0: perquè és un moment on de cop i volta el llibre agafa una popularitat brutal. Ella morirà el 83, i si passeu per la plaça del Diamant de la Vila de Gràcia a Barcelona, hi ha una placa que ho recorda, hi ha una estàtua de la Colometa.
1: Correcte.
0: Llavors ja comença a formar part de l'imaginari popular,
1: sí,
0: per dir-ho d'alguna manera. Però clar, en aquells anys 60, diguem que tot això encara ha de sorgir. Si et sembla, ara riureu, perquè és que he trobat una cançó que...
1: Què?
0: Tela, eh?
1: Ah, sí? Veure,
0: el grup és... és que és molt fort, és Petúnies, i la cançó, com es diu, molt literari tot, Tirant lo blanc.
1: L'escoltem.

0: Petúnies, Tirant lo Blanc. No havia escoltat mai aquesta cançó, t'ho he de dir, però vaja. Avui això és part de la banda sonora d'aquesta biografia que estem fent amb el Jordi Coromines de la Mercè Rodoreda.
1: Que no és de Mercè Rodoreda.
0: No, no, ni molt menys.
1: No, no. Si deu, no poseu a l'examen, per favor.
0: No, exacte. Mercè Rodoreda, que avui estem fent un recorregut, no?, a l'exili, amb aquesta gran autora del segle XX, de la literatura catalana, influïda, no?, influenciada en els seus primers anys, sobretot Virginia Woolf, a qui admirava moltíssim, Marcel Proust, per exemple.
1: A veure, tota la gran literatura
0: La literatura contemporània, no?
1: Molt british i una part francesa, perquè eren les dues grans influències catalanes en aquell instant.
0: Sí, exacte, no? Però bé.
1: A veure, sí, Virginia Woolf com a exemple, a més un exemple que li encaixa, perquè aquí som l'únic programa en tota la història de la ràdio on efectivament diem que la Virginia Woolf, molt bé, gràcies, però que allò de l'habitació pròpia és per burgesos.
0: Home, clar.
1: És per burgesos.
0: Sí, necessitem una habitació pròpia i una butxaca pròpia, també.
1: I money.
0: Clar, perquè ella defensava els drets per ella, però no per la...
1: No per la classe treballadora.
0: No per la senyora que li servia a casa.
1: Una emancipació per la dona que escriu, atenció,
0: exacte,
1: eh? Que ja és curiós. I la Rodoreda encaixa en aquest aspecte, perquè finalment tornarà a Catalunya i no viu pas directament a Barcelona, sinó que residirà en una espècie de vila fantàstica amb jardí. Ara trobarem el nom, perquè no el recordo, però...
0: Jo no me'l sé.
1: Però tenim solucions, tenim recursos com el Doraemon per trobar-lo. I viurà molt, molt bé. I a partir de la plaça del Diamant sí que és cert que desenvolupa el gruix de la seva producció, per la qual la recordem. Torna a escriure L'Home, que es publicarà a finals dels 60, també durant aquells anys. A més, és l'any 66 on surt al carrer de les Camèlies, que a més a mi sempre m'agrada la coincidència, perquè em sembla salvatge que aquest llibre aparegui el mateix any que Últimes tardes con Teresa. Per què? Perquè en aquesta llista que dèiem de millors novel·les de Barcelona de la història, a més ja de la història, que sona molt fort...
0: Romanyà de la Selva, estic veient que va viure.

0: els més, últims anys.
1: Una casa al·lucinant, eh? Una casa brutal.
0: Ja. I llavors s'havia allunyat una mica de tot i no volia donar explicacions i anava a la seva.
1: Sí,
0: i...
1: a veure, sempre va ser... Clar, a veure, és que aquest punt és complicat, no? Perquè podíem dir, és una mica com el del fill. Era independent, era egoista, érem dues coses. És dolent ser egoista o senzillament és deixar-me en pau, faig el que em dóna la gana?
0: Era una mica rebel per l'època, al cap i a la fi.
1: Sí.
0: Perquè podia, però...
1: I anava publicant.
0: I perquè havia també estat sotmesa a aquella educació bastant estricta a casa seva, no?
1: I va decidir que faria el que li duraria la santa gana.
0: I d'una banda, podem dir que la fama, tal com explicaves, li va arribar més o menys tard, perquè va fer un periple considerable i una, no? Fins que va ser com reconeguda, però tampoc ho va tenir malament, perquè sempre es va poder envoltar dels cercles més interessants, intel·lectualment més potents, etc etc.
1: I de fet torna aquí quan mor Armand Obiols, és el moment on retorna. I com deies, això, tenim Carrer de les Camèlies, A l'home, Mirall tancat. Encadena aquestes tres novel·les després de La plaça del Diamant, després deixarà inèdits, com La mort i la primavera.
0: Sí, hi ha molta obra pòstuma.
1: Hi ha obra pòstuma que Club Editor aprofita amb gran escreix. L'any 80, que això ho vaig descobrir fa poc, és pregonera de la Mercè a Barcelona i en aquest sentit juga a intentar fondre el que... De fet, ja heu vist que aquests dies hem fet un díptic per començar l'any amb l'exili i una protagonista de l'exili. Llavors ella el 1980 en aquest pregó diu: ei, juntem les dues Barcelones. És a dir, també hi ha una Barcelona d'abans que s'ha de recordar, no hem de mirar només cap endavant, no? Yeah. És un bon missatge i acabarà morint l'any 83 sent famosíssima perquè justament és l'any anterior, el 82, on es fa l'adaptació cinematogràfica de La plaça del Diamant, que a més heu d'imaginar-ho...
0: A més que allò li va donar molts diners, perquè va haver de vendre els drets, li va donar molts calarons.
1: Molts calarons, a més l'obra, la pel·li, famosíssima perquè en aquell instant, doncs, la Sílvia Munt i el Lluís Omar passen a ser gairebé com mites, no?
0: Francesc Batriu és el director.
1: Exacte, del cinema català i la Colometa, doncs...
0: La Colometa i el Quimet.
1: Tothom coneix a la Colometa i el Quimet, si tinguéssim més temps, entraríem també en tots els elements brillants d'aquesta novel·la, com pot ser el rellotge que s'atura, no?, que és un temps que mor...
0: És que hi ha molt de simbolisme a la narrativa de la Mercè Rodoreda, perquè els mateixos coloms també tenen una força tremenda.
1: O quan la Colometa directament, que això és molt graciosenc, diguem que la primera part de la seva vida la viu a una Gràcia i la segona
0: a
1: l'altra banda, que com es junten? Doncs creuant Gran de Gràcia, però ja no creu aquest carrer fins gairebé, i ara estic fent spoiler, però és un clàssic.
0: I com passa de ser doncs la noieta que treballa a la casa d'una senyora benestant a fer-se el seu camí i no deixa de ser un retrat doncs d'aquella Barcelona.
1: I també la tristesa de d'acceptar un amor però d'haver perdut el gran amor.
0: Sí.
1: I conformar-se amb el carrer...
0: Per sobreviure, com dèiem, no? Que és el que li tocava moltes vegades a les dones.
1: Aquí un debat, mira, ara que dius això, gairebé per acabar, un debat que genera amb la Rodoreda és si la seva literatura, però és un debat molt actual, eh? I jo deixo la pregunta oberta perquè a casa us poseu a discutir com animals. Era feminista la literatura de la Rodoreda? Clar, difícil, no? Però probablement sí. Perquè, per exemple, al carrer de les Camèlies veiem que hi ha dones que queden clausurades, que els homes no les tracten bé. En canvi, a la plaça del Diamant, el que veiem són dones supeditades als homes fins a cert punt, però amb gran amor pel Quimet, no?
0: Sí.
1: Perquè el Quimet és un amor immortal. I bé, podíem... A l'home tenim l'oncle d'Amèrica, i clar...
0: Clar, és que jo crec que ella, més que crítica, fa retrat.
1: Fa retrat de la situació de la dona en aquell moment.
0: Sí, sí. És més retrat que
1: crítica,
0: no?
1: Sí, jo ho veuria més així. No és directament un... Perquè, a més, en aquella generació, i això ho dic perquè són uns apunts importants, a vegades des del present tenim la tendència a dibuixar el passat o veure'l amb els nostres ulls, i el passat és passat. I hi havia idees d'ara que no existien. Clar, la Rodoreda feminista, doncs bé, ella probablement no es considerava tal perquè era un concepte que en aquell moment, i quan ella va néixer, no hi era. En canvi...
0: Sí que va escriure sobre dones atrapades en estructures patriarcals, vull dir, això sí.
1: Clar.
0: Sí que d'alguna manera amb la seva vida també va desafiar els rols tradicionals perquè no els va seguir. Sí que és veritat que ofereix una mirada sobre la feminitat que pot ser incòmoda i que és bastant moderna i bastant actual per l'època.
1: Total.
0: No?
1: I després té una hereva, que sí, que ja és feminista, que ja tractarem algun dia i que ens va molt bé per tancar, que és la Montserrat Roig. I, mentrestant, nosaltres ens n'anem amb Destengles.
0: Te'n vas tu, sempre t'ho dic el mateix, jo em quedo.

0: coneixeu? El concepte d'evolució?
1: Sota sospita.
0: En el seu temps, els humans eren capaços de fer grans gestes. Podien volar, com ho fan les àguiles. Podien parlar a través dels oceans.
1: Amb Laura González.
0: L'impossible.
2: Per què la volen capturar?
0: És més intel·ligent que la majoria.
3: A Ràdio 4.

Continuem al Sota Sospita. És ara el moment del Consell de Català. Avui portem un error clàssic, molt comú, que encara veiem diàriament, de fet, i fins i tot alguns no saben que és un error. Sí, parlem de les preposicions que desapareixen quan no toca. Hi ha dos casos principals que convé conèixer i aconsellar. En primer lloc, la preposició de davant de la conjunció que. Molts encara diuen coses com estic convençut de que guanyaré la partida. I en realitat, en català correcte, la preposició de cau davant aquest que aton. Estic convençut que guanyaré la partida. La regla és senzilla. Si tens un adjectiu com convençut, segur, orgullós, content, davant de què no cal posar el de. La segona que et vull remarcar és la preposició a davant de complement directe. És un altre error clàssic, posar davant del complement directe quan no toca aquesta preposició. Molta gent, per exemple, diu he posat a la Maria en ridícul i en realitat el correcte seria dir heu posat la Maria en ridícul. Quan és obligatòria la preposició a? Doncs davant de pronoms personals forts en funció de complement directe. Per exemple, tu em miraves a mi. En l'expressió

però també l'un a l'altre. Ens miràvem l'un a l'altre. Davant de complement directe a animats a inici de frase, doncs també a en Manel li agrada jugar a escacs. Resum ràpid. D més què? No. Cau, la preposició. A més complement directe? Tampoc. No posis A, llevat d'aquests casos especials que hem esmentat.

0: Ja saps que ens agrada el Sota Sospita posar a prova la intel·ligència artificial i avui tenim una entrevista cremada, irònica i amb mala llet, justa, com toca. Avui conversem amb una institució, no una recepta, un símbol. Crema Catalana, gràcies per ser aquí.
1: Gràcies a tu. Ja tocava que algú m'entrevistés com el que sóc, patrimoni emocional amb sucre cremat i canyella i dignitat.
0: M'has de permetre que et digui que encara hi ha qui et confon amb una natilla,
1: Això és violència gastronòmica. Una natilla és correcta, educada, discreta. Jo sóc foc. Sóc ous temperats amb caràcter. Sóc aquell crac de la cullereta que anuncia que la vida encara té sentit. Comparar-me amb una natilla és com dir que el priorat és un tetrabric.
0: Et molesta que et diguin que no els agrada el cremat?
1: Molesta, no. Em preocupa. És com voler canelons sense beixamel. O pa amb tomàquet sense tomàquet. Si no t'agrada el cremat, el problema no és el sucre, és la por al conflicte. El cremat és la part adulta del postre. Acceptar-lo és acceptar que la vida també rasca.
0: I què en penses d'això que en molts restaurants t'hagin substituït per altres postres? Per exemple, ara s'ha tornat un clàssic, el coulant.
1: El coulant, el volcà, el drama líquid. Mira, el coulant és intens, sí, però és un adolescent, sempre cridant, mira'm, mira'm. Jo no necessito vessar res per impressionar. A més, quants coulants dolents hem menjat? Congelats, industrials, tristos i ningú diu res. En canvi, a mi em fan una mica massa clara i ja em jubila. No hi ha dret.
0: És veritat que no hi ha dret, però, per exemple, França ha sabut vendre molt bé les seves postres.
1: Postureig. Tot. Molt crema, molt accent, però després necessiten tres paraules per dir mantega. Jo amb quatre ingredients faig història. No tinc glamour parisenc, tinc sobretaula. I això és molt més revolucionari.
0: I en quina posició quedes, tenint en compte, per exemple, que a xarxes hi ha una mena de croada contra el sucre?
1: Molt nutricionista d'Instagram, molt smoothie verd, però després el cervell demana glucosa i ningú l'escolta. El sucre no és l'enemic. L'enemic és la culpa. Jo no prometo abdominals, prometo felicitat. I la felicitat, ja ho deien les àvies, que eren les autèntiques científiques, allarga la vida.
0: I aquí diu, m'ho permetràs, que ets un postre antic, passat de moda.
1: Clar, el mateix que diuen del llibre en paper, del sofregit fet a poc o de parlar mirant els ulls. Ser antiga no és un defecte, és haver sobreviscut. Jo he passat guerres, crisis i modes absurdes amb llavors de chia, i aquí segueixo, dreta dins el cassolet.
0: És clar que sí, dreta dins el cassolet, però et sents infravalorada dins la pròpia cuina catalana?
1: Sovint. Em posen al menú com qui posa un tràmit, postres, crema catalana o gelat, com si jo fos una opció per a indecisos. No, perdona, jo sóc una declaració. Si em tries, has pres una decisió madura, conscient i una mica hedonista.
0: Va, vinga, un missatge final per a escèptics, abans d'acabar l'entrevista.
1: Si no t'agrado, no passa res. Però no diguis que no m'entens i, sobretot, no em demanis sense sucre. Això ja no seria una entrevista, seria una traïció.
0: Moltíssimes gràcies, Crema Catalana, tota una institució de la nostra gastronomia. Arribem al final d'aquesta hora al Sota Sospita amb Let Me Entertain You, Robbie Williams. Adéu-siau.

0: Es la una.
1: Radio 4. Serveis informatius.
0: Molt bon dia, comencem pendents dels incendis i és que en el que portem d'any ja s'han cremat 172.000 hectàrees a Espanya, 6 vegades més que en el mateix període del 2025. Marc Esparza, bon dia.
2: Bon dia, doncs sí, un dels incendis més grans és el que es manté actiu al centre del país. El ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha dit des de Navalcarnero, on està reunit el CECOPI, que aquests dos propers dies són claus per intentar estabilitzar el foc.
3: Dic que hoy es un día muy importante en la actuación contra esta emergencia, contra este incendio, hoy y mañana. Son unos días absolutamente centrales, lo digo porque a partir del miércoles las prevenciones climatológicas son realmente negativas desde el punto de vista de poder actuar contra el fuego.
2: Grande Marlaska ha assegurat que les més de 25.000 persones evacuades només tornaran a les seves cases quan la seguretat estigui garantida. L'incendi d'Àvila, amb 50.000 hectàrees afectades, és ja el més greu de la història recent a Espanya. D'altra banda, a la Vall d'Uixó, a Castelló, el foc ha cremat més de 7.000 hectàrees i els bombers treballen per intentar contenir-lo. 16.000 persones continuen evacuades i 65.000 confinades a les seves cases. La delegada del govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha dit que es mantenen obertes totes les línies d'investigació per conèixer l'autoria del foc. I el president del govern, Pedro Sánchez, visita a aquesta hora el centre de comandament d'aquest incendi.
0: I just ara està parlant, l'escoltem.
4: Para construir plantas fotovoltaicas, minas de litio, minas de tierras raras, que no se puede, en fin, limpiar el monte o de que, bueno, pues sí, efectivamente...
0: Paraules en directe del president Sánchez, qui aquest matí exigia amb urgència arribar a un pacte d'estat en matèria de canvi climàtic. La justícia condemna la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, l'actual Direcció de Prevenció i Protecció, a indemnitzar amb més de 12.000 euros a un menor de 10 anys que va patir una agressió sexual mentre estava tutelat per la Generalitat. Núria Alcalà.
5: Sí, els fets van tenir lloc a l'agost de 2023 en un equipament de Barcelona, quan un altre menor resident de 15 anys va abusar sexualment d'ell. El noi va admetre els fets i va ser condemnat a 2 anys d'internament en un centre de justícia juvenil. Tot plegat va tenir lloc un any després que la Generalitat retirés la custòdia als pares de la víctima, quan el menor tenia 8 anys. Els progenitors van recórrer la decisió davant un jutjat de família que els va acabar donant la raó i va restituir la custòdia al pare del menor. Un cop recuperada la pàtria potestat, va ser el propi pare de la víctima qui va impulsar la denúncia per la manca de protecció del seu fill al centre de la Generalitat on va residir durant 2 anys. Segons la resolució, el menor arrossega diverses afectacions psicològiques arran de l'agressió.
0: Les exportacions catalanes sobreviuen al context internacional i a la guerra aranzelària i creixen un 2% fins al maig, quan han superat els 42.000 milions d'euros, Climent Sabater.
6: Unes exportacions que, si segueixen al mateix ritme, tornaran a superar els 100.000 milions d'euros en valor quan acabi l'any, després del segon millor mes de maig de la sèrie històrica amb vendes a l'estranger per valor de 9.000 milions. Segons el director general de l'Associació d'Empreses Exportadores, AMEC, Joan Tristany, s'ha sabut diversificar en destinacions i també en sectors, amb el químic al capdavant, seguit dels béns d'equip i l'alimentari.
7: I ha sigut bo perquè la recepta que en aquell moment donàvem, quan va començar doncs, aquest canvi, de la, ja no una no guerra comercial, sinó aquest canvi de les regles del joc a nivell internacional amb què fa referència als arancels, doncs les empreses, la recepta era diversificació.
6: En un context marcat pel conflicte a l'Iran i els arancels de Donald Trump, amb l'últim anunci just la setmana passada, les exportacions als Estats Units s'han recuperat i han crescut un 10% i a l'Orient Mitjà, en canvi, han caigut un 17%.
0: I encara en plan econòmic, el govern de les Canàries acaba d'anunciar que votarà a favor de la proposta de reforma del sistema de finançament autonòmic que es debatrà dimecres al Consell de Política Fiscal i Financera. Tal com ha explicat en roda de premsa, el president canari, Fernando Clavijo, la posició del seu executiu és avalar un mecanisme que és positiu per al seu territori i millora els recursos de què disposarà.
8: Ya teníamos el Consejo de Asesor del Presidente y al propio vicepresidente lo trasladaba. La postura del gobierno es si es bueno para Canarias y este acuerdo es bueno para Canarias, mejora la financiación y tras décadas de infrafinanciación autonómica en Canarias, por fin llegamos a un acuerdo que nos sitúa en la media, pues obviamente el gobierno de Canarias va a estar a favor.
0: La programació musical de la Mercè mostrarà la diversitat cultural de Barcelona amb 109 concerts a càrrec d'artistes d'una trentena de països i procedències diverses en 16 escenaris diferents. Més informació, Montse Soto. Maria Jaume, els amics de les arts, l'Iri Martínez, la Pegatina, Esbatlana, que escolteu, però també Niki Núñez, Paula Cops, Aina Machuca o Saxeni, entre molts altres, es repartiran entre els concerts de Maria Cristina i la platja del Boatell, mentre que a l'Avinguda de la Catedral, en el marc del Mercè Música, el públic es podrà moure al ritme del Sabor de Gràcia, una nit especial de flamenc amb Chicuelo, Art Freak, Maria Terremoto, els colombians a Terciopelados o Maika Makowski. També hi haurà tres nits al Grec, una amb Pol Batlle i Luisa Sobral, també amb Nacho Vegas i el quartet madrileny de Paloma, i Anna Rossi, la clarinetista Joana Queiroz, amb el duet senegalès Mamadef. Molts d'ells, espectacles exclusius per al Grec i presentacions de nous treballs. Ho destaca Anna Lleó, cap de programació musical de les festes.
9: Com les 11 presentacions de nous treballs discogràfics i les 5 produccions pròpies de música que han estat dissenyades expressament.
0: I també un BAM que estrena nova direcció amb Marta May i Aina Pocielo i que comptarà amb propostes com Uzi Freija, Sandra Monfort, Brahma o el rock de The Slits.
10: Gràcies, Montse. Més informació a Ràdio 4, la publica quan siguin les dues.
1: Ràdio 4.
11: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Veneçuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia visum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
12: Estàs escoltant els millors moments d'aquesta temporada al Xavifòrnia.
13: Amb Xavi Martínez.
14: I nosaltres potser estem davant dels, no diré els nous sopa de cabra, però per les noves generacions una banda molt influent.
15: Clar.
14: Són els Saxeni, que arriben en un moment en què ja no se'ls pot llegir només com una banda simpàtica i festivalera. Són una de les formacions que millor han entès com convertir la ironia, l'humor, el pop, en un relat majúscul, diguéssim, és un relat generacional propi.

Doncs és que el grup Lleidatà, nascut entre amics d'institut i crescut a cop de cançons enganxoses i mirada sorneguera, doncs ha anat construint una trajectòria sòlida i ara obren un altre capítol, amb només música. Un EP de 4 cançons amb col·laboracions de Sidoní, Svetlana i Miqui Núñez. I una idea de fons molt fina. Treure soroll, treure floritures i deixar que parlin les cançons. La presentació, ho deies tu ara, la presentació barcelonina, serà demà

Posarem dimecres, Mood Ritual contra el Newcastle. Però això ja, diguéssim, que ja no forma part d'aquesta nova etapa. El més interessant, que avui escoltarem aquí aquest nou EP, jo crec que és que aquest EP no sembla una simple excusa per allargar una etapa, sinó una manera de posar a prova què passa quan Saxeni afluixen l'acudit fàcil, saps? Apugen el nivell de lectura, no? Per exemple, els ulls que et mirin, això apunta cap a una fragilitat més íntima, o persiana baixada, que obre una complicitat intergeneracional, és amb Sidoní. Josep Maria, que entra en un terreny més satíric, més desacomplexat, amb més Betlana, i Televisió, una altra cançó, juntament amb el Miqui Núñez, que ja s'ha consolidat com una de les peces visibles d'aquest nou moment. Bé, tot plegat, que jo crec que reforça la sensació que Saxeni ja no només fan cançons que entren fàcil, que també volen dir coses sobre com vivim, com ens mirem i com consumim música i realitat.

0: Doncs aquí tenim un parell de Sexeni. Què tal, Pep Saula? Bona tarda.
1: Molt bé, bona tarda.
0: Xavi Pons, què tal?
2: Bona tarda.
1: Jo primer de tot m'agradaria dir que m'ha fet molta gràcia lo de la mirada sorneguera. Aquesta
0: sí?
1: Me l'apunto perquè ens la fiquen a la propera nota de premsa.
0: És molt de la Munilla, això, també et dic, eh?
3: Sí, és que jo sóc aquí com Pompeu Fabra.
0: Sí, és Pompeia, Fabra.
3: Sí, sí, exacte, Pompeia. Però sense volcans, no?
0: Sí. Bueno, hi ha volcans últimament. Sí, també.
3: En erupció.
0: Ada Serrat, quantes cançons hem ballat de Sexeni?
4: Moltíssimes.
0: I les que venen, eh?
4: Les
0: que venen amb Només Música, que sona a títol manifest una mica, no? És una declaració d'amor a les cançons o és una bufetada a una indústria cada cop més obsessionada amb el soroll que envolta la música?
1: Per mi, lo prioritari és lo primer.
2: Sí, o sigui, tampoc volem tirar-nos molt el rotllo de la música muerto, no, però sí que com a artistes a vegades hi ha coses que no et venen de gust fer
1: o que són tangents al que realment ens agrada, que és fer cançons.
2: Exacte, i hem mirat de no fer coses que no ens vinguessin de gust o que fossin molt farragoses per lo que realment vols fer, que és música. Res més.
3: Al final us voleu divertir també a sobre l'escenari i fer la música que us agrada. I vosaltres veníeu d'un disc com Joc de Nens, molt expansiu, i ara teniu aquest EP curt, directe i col·laboratiu. Us venia de gust condensar més o era també un acte de protegir allò millor, allò que volíeu dir?
1: La premissa és molt fàcil. Nosaltres vam dir, farem una cosa. Farem una cançó nosaltres en solitari, una ens la guardem per nosaltres, i després anirem fent col·labos, fins que se'ns acabi el temps, o fins que no en vulguem fer més, o fins el que sigui, i ja està. I això és el que ha sigut. I no hi ha hagut més estratègia ni pensament que aquest. Nosaltres quedàvem, anàvem fent cançons, i això és el que ha quedat, és que no hi ha més.
0: Sí, és molt natural tot,
1: sí.
0: No sou una banda que estigui pensant, per exemple, en TikTok, o quan dura aquesta... No, la durada d'una tornada perquè encaixa en un reel d'Instagram, això ho penseu molt? No.
1: Que la cançó estigui guapa, això és l'important. Això és
0: un gran resum, eh?
1: Sí, vull dir, a veure, o sigui, al final el món de la música pop va de cançons, no va ni, per gràcia o per desgràcia, no va ni d'artistes, ni de discos, no, va de cançons, i la diferència entre el tot i el res pot estar en una cançó.
0: Està molt bé això que acabes de dir, Pep, perquè dius, bueno, no va d'artistes. Evidentment, sí.
1: Sí, clar, evidentment.
0: Fan les cançons, sí. Però jo crec que t'he agafat perfectament. Perquè,
1: sí.
0: I també és treure ego en una era, jo crec, de la música, de la història, de la societat, on hi ha un narcisisme evident constant, no? No sé si ho noteu també vosaltres. A la indústria musical.
2: Sí, sobretot les xarxes giren molt en base a l'artista, a la seva cara, a que faci baix, a que faci artificis, i no tant amb el que s'escolta, no? I jo crec que aquí la gent que té, els artistes que estan més còmodes en aquest registre, llueixen més, no? Perquè són més propensos...
1: I està de puta mare,
2: són més propensos
1: a
2: viralitzar-se i tal.
1: Però
2: també és trist, perquè les xarxes molts cops neixen com una cosa per expressar-te més, no? Com una cosa que ve de gust fer, no? Com a artista, com... Perquè és divertit. Nosaltres ens ho hem passat molt bé fent alguns vídeos per xarxes, és la veritat, i tu passes bé editant-lo i fent conya i tal. Però no sempre és així. També hi ha dies que és com, bueno, ho he de fer perquè s'ha de fer, per promocionar, perquè
1: he de fer això i després he de penjar això
2: perquè
1: no sé què.
2: Llavors, deixa de ser una cosa que fas, perquè forma part també del teu projecte artístic, no? Fer un vídeo que t'agradi per xarxes i passa a ser un acte de promoció...
1: Que fas potser per inèrcia.
2: Sí, i que no ho fas amb tanta llibertat, no? Fas perquè és el que és tendència.
3: Clar que... No, deia que potser t'asseus un dia a l'estudi i vols compondre una cançó i en comptes de compondre la cançó que et vindria de gust o que et diverteix, ja estàs pensant, oi, doncs que la tornada duri 30 segons perquè així serà ideal pel TikTok de l'estiu o per les stories i tal, i ja jo crec que és millor compondre des de la diversió.
1: Jo crec que hi ha hagut algunes persones que s'hi han fet això de compondre per TikTok, però crec que és més aviat l'excepció. Crec que més aviat és el canal de TikTok el que... O sigui, TikTok al final és una xarxa que ve abans de, no sé si de Vine o de Musical.ly o alguna cosa així.
0: Sí,
1: de Musical.ly, no? que ja estava feta molt al voltant de els TikToks duren lo que duren les tornades de les cançons, però d'alguna manera, vull dir, ja és una cosa en conseqüència de l'altra, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, no crec tampoc que això sigui una cosa que es faci, però clar, hòstia, nosaltres hem tingut cançons que a nivell de xarxes ens han funcionat bé, i la penya, jo què sé, la Faràndula o Grup de Pop, són cançons sí. que han funcionat molt bé, i nosaltres sí que l'hem... A veure, si veiem que la cosa funciona, doncs també li donarem una mica de canya, tampoc som estúpids, no?
3: No, clar, és normal.
1: Però hi ha... El creure que per cada llançament que fas, per cada cançó que fas, t'has de ficar davant d'un mòbil i fer veure que cantes la cançó i somriure a la càmera i dir, haz este tren conmigo, i no sé què, és en plan...
3: Inventar un ball.
1: Sí, o sigui, això... No, però el
2: això nosaltres no hi hem entrat, però...
1: És
2: bé.
1: Una línia vermella
2: no
1: que
2: ens
1: hem ficat,
2: bé,
1: sí, però per una qüestió de
2: capacitat.
1: De por ridícul, que al final... Sí. Està bé no tenir-ne, però també està bé tenir-ne de tant en tant.
3: Clar, que tampoc seríeu reals, al final. És que, clar, vosaltres, Saxeni, sempre se us ha llegit des del bon rotllo, la broma i la festa, i ara pensava, us molesta que a vegades es confongui la lleugeresa, la diversió, amb falta de profunditat?
1: Sí. A mi és una cosa que em molesta.
2: A mi, a vegades, també, perquè al final, vull dir, escoltar música... Sí que està bé per moments introspectius, però a una festa sempre hi ha música, no?
3: Totalment,
2: i algú ha de fer aquesta música. I a tots ens agrada escoltar música de festa.
1: I la música festiva també pot ser transcendent, també pot tenir més capes. I jo crec que el gran repte del pop català, que és el que tothom crec que intenta una mica desxifrar a la seva manera, és el... com encaixar dins d'un circuit molt sustentat per la Festa Major i que per tant molt encorsetat a un context concret, i dins d'això poder fer una música interessant, poder fer una música que digui coses, que vagi més enllà del que entenem com a música de Festa Major. Això jo crec que és el gran repte.

0: Aquesta és una de les que més hem posat aquí al programa, la faràndula, perquè ens al·lucina, ens encanta. I d'aquest nou EP hi ha col·laboracions com la que teniu amb Sidoní, Svetlana, Miqui Núñez, ara les anem escoltant, de fet hem escoltat ja alguna. Buscàveu sumar noms potents o tensionar el vostre univers perquè passessin coses noves de debò? De dir, bé, anem a ajuntar-nos amb gent que ens cau bé...
1: Anem a ajuntar-nos amb gent que ens caigui bé, amb gent que ens sembli interessant el que fan... Ja està. Vull dir, aquesta ha sigut la premissa. No hem fet cap col·labo amb ningú amb qui no haguem sortit de festa abans i haguem tingut una conversa existencial sobre alguna cosa.
0: Se'ls veu molt autèntics.
1: Anem a dir-ho d'aquesta manera, sí.
0: Què diuen els pares, les mares, la família? Què us diuen? Perquè suposo que això va començar, entre cometes, a nivell amateur, però ara ja la cosa s'ha posat molt seriosa a nivell sexeni.
2: Pues que vindran al concert, diuen. Sí, que estan molt contents quan venen als concerts, la veritat.
0: Sí? Us els porteu sempre que podeu o què?
2: Demà vindrà esta ma padrina, que té 84 anys.
3: Ah, sí?
2: Sí, sí.
0: Ostres, Xavi. Recordem, demà divendres, 13 de març, a la sala Paral·lel 62. Clar.
2: Vindrà ma padrina i no vindràs tu, saps? Això els oients...
0: No, i hem de dir que...
1: Els oients barcelonautes, padrina és àvia.
2: Sí.
1: Petit apunt.
0: Les que lieu vosaltres en directe són històriques, vull dir que és un dia perfecte, és un divendres, comença el cap de setmana, hora boníssima, 8:30, perquè pots fer una mica de tardeo i ja directe a Paral·lel 62 i la gent no pararà de cantar i de ballar.
1: No, és de conya.
0: És locura. Estem escoltant una de les noves. No, aquesta no és l'EP, que jo m'he confós amb una volta. No. Ara les escoltem bé, perquè de fet hem escoltat una miqueta de televisió i jo vull que vagin sonant aquí avui totes. Per cert, a vosaltres se us relaciona amb algunes altres bandes, amb altres artistes que estan apareixent darrerament al pop, però fora del que és Catalunya, quina és la banda preferida de Sexeni o dels membres de Sexeni?
2: Hòstia, no et sabria dir, eh?
1: Molt bona pregunta.
2: És que som sis, llavors...
1: Clar, hi ha gustos molt eclèctics.
2: Uns cops al cotxe hi ha discussió.
1: Fora de Catalunya o fora d'Espanya?
0: Fora de Catalunya.
1: Fora de Catalunya. Hòstia, hi ha molta gent que ens agrada molt. Des de...
2: Carolina Durante,
1: el Barribe, Rusowski, coses així, fins a... Hòstia, jo crec que en el moment que vam començar, i inclús fins ara... El Tangana o el Bad Bunny han sigut grans referents per nosaltres. No sé, et podria dir mil coses. És que escoltem tanta música diferent tots plegats. Jo què sé, jo ara estic en una època d'obsessió total per Fleetwood Mac, saps?
0: Uau! Retro moment, eh?
1: Bueno, no, sí, perquè sí, jo he tingut obsessions per grups molt heavies, de comprar-me llibres i friquejar molt, sí. Sempre. I ara m'ha donat...
2: A Fleetwood Mac hi ha una de cotilleo allí...
1: Clar, que... no, a mi Fleetwood Mac m'agrada per la salsa rosa. Clar. Mai m'agradaria estar a Fleetwood Mac, vull dir, quin pal estar tots liats entre tots, i que ara que te't foti la nòvia i no sé què i tal. I
2: de cop el manager també.
1: I no sé què, i muntanyes de cocaïna, que va, això no ens agrada.
0: Mira, aquesta sí que està dins de l'EP, que es diu Josep Maria.

0: Que divertits que són la Júlia i el Roc de Svetlana. Quina festa, eh?
1: Vam riure molt fent aquesta cançó. Vam riure moltíssim.
0: I demà, pel concert al Paral·lel 62, ens hem d'esperar que tingueu també col·laboracions en directe?
1: Sí. Jo crec que la Júlia i el Roc demà a la tarda no tenen gran cosa a fer. Eh?
2: Sí?
1: Jo crec que...
2: Es batalaran, estaran?
1: Jo crec que sí.
3: Sí.
1: Jo crec que sí.
0: Ho projecteu, no?
2: És que algú més, comenta. No?
1: Algú més també. Sí, i fins aquí podem llegir.
2: No rebentarem tampoc.
0: No, clar, no.
1: A veure, i col·labos d'aquest EP, i hem fet moltes col·laboracions nosaltres al llarg de la nostra carrera.
2: Sí, potser més col·labos, però no d'aquest EP tampoc.
1: Exacte. Claro, jo què sé, van tornar a de gira europea els tiets i estan descansant aquests dies, em sembla.
2: Potser
1: també
2: els hem de molestar una mica.
1: Ja, jo crec que Mataró no està tan lluny, tio.
3: Amb R1 està tot un munt.
0: Sí,
1: els tiets crec que ja no agafen la R1,
2: no,
1: era una broma.
2: No.
0: Ells van amb limusina, no?
1: No, amb helicòpter. Amb helicòpter.
2: Hi ha bon rotllo la indústria musical pop catalana en general o què?
1: Pues com a qualsevol puesto hi ha de tot al Jardí del Senyor.
2: Ja. Pique s'heu tingut, suposo, també, a vegades.
1: Sí, claro, però veure, com tothom i qui et digui que no et mentirà. A veure, tampoc és que siguem gent molt propensa a la confrontació.
2: No se'ls veu
0: de sobte.
1: Però bueno, és això que vull dir. A veure, nosaltres intentem anar de bon plan amb tothom i crec que ens portem bé amb la immensa majoria d'artistes i tal, perquè tampoc tenim la necessitat de... Vull dir, ens agrada estar de bon rato amb la gent.
0: I un exemple és totes les col·labos que teniu.

0: Mentre escoltàvem Persiana Baixada, tenim un monitor aquí a l'estudi on tenim el 24 hores de Televisió Espanyola, Notícies 24 hores, sense volum, evidentment, no? Només amb imatge. I ha sortit un dels gols d'ahir del Real Madrid City, un dels gols de Valverde. He vist que el porter gairebé deixa que marqui, sí. Xavi. No.
1: I també li va passar el que jugava contra l'Atlètic de Madrid.
0: Sí, bueno, pobre, que el van canviar al minut 16.
1: Jo sé que a la Premier van molt en sèrio amb les apostes, perquè no seria el primer cop que passen coses rares amb els jugadors i les apostes. Tres. Jo no vull acusar ningú, però coses molt rares.
0: Aquest porter va ser raríssim.
1: Va ser molt raro, molt raro.
0: Esteu molt mout Barça?
2: Alguns sí. Més que altres.
1: No, però ara, ara comença el moment de la temporada que... Si fins ara no has estat molt al dia, no passa res, però a partir d'ara és quan...
2: Ara arriba el moment on jo de tant en tant vaig a veure el futbol.
0: Ah, sí, eh?
2: Exacte.
0: T'agrada anar al camp o a un bar a veure el futbol?
2: No, jo el que passa és que jo sóc una persona molt desconnectada del món futbolístic, però ara arriba el punt que és tan ineludible
0: ja,
2: el futbol,
0: ara, impossible.
2: Que vull dir que te l'acabes trobant.
1: No, que si vols quedar amb algú has de saber quan juga al Barça, perquè la majoria de gent et diu no,
2: mira,
1: el dia no que juga al Barça.
2: Això no és conya. Però jo, al calendari del telèfon, m'apunto tant els partits del Barça com els partits de bàsquet del Lleida, que ara el Lleida està a la CB, està a primera, per saber quan podem quedar i quan no podem quedar.
0: Boníssim, eh? Jo pensava que anava a dir per saber quan podem posar un concert en dimecres, en dimarts, en dissabte...
1: No, a veure, si és un concert...
2: A veure, si és un concert, a Joyagua.
1: S'ha de fer el concert, és la feina, però sí, al grup hi ha un parell de hooligans del Lleida, de bàsquet del Lleida.
0: I hooligans del Barça, Xavi, tu...
1: Sí, tots som seguidors.
2: Tots, no?
0: Ho dic per la cançó La Minya Mal, que
2: home,
0: és
2: clar,
0: tan famosa, no? I que ha sigut ja... Jo crec que és un himne. Us va arribar si el Lamin li ha agradat, se l'ha posat?
2: No en sabem res d'això. No. L'única cosa que sabem, i que em va fer molta pena, és que en una gala de premis on ens van donar un premi per aquesta cançó... ens van dir que finalment per tema d'agendes no va poder ser, però que s'havia intentat que ens entregués el premi Hasselhart.
0: No! Papà!
1: Però
0: papà.
1: No va poder ser
0: el
1: perquè
0: la Minya Mal.
1: Jugava al Barça aquell dia i el pare va dir, vaig a veure el fill a jugar a futbol, no a donar un premi.
2: Bueno, ja que el meu fill em manté. Sí.
3: Conèixer aquest personatge en directe hauria estat èpic.
2: No,
3: eh?
2: Mira, els que...
1: El cavall salvatge.
2: Els que el coneixen perquè tenen l'estudi a Rocafonda precisament són els tiets.
3: Sí?
2: Algun cop se'l fa anys, ara ja no viu allà, se l'havien trobat. Era un parroquià del bar del costat de l'estudi, es veu.
0: Sí, eh? M'encanta. Quina manera de dir-ho, parroquià.
3: Uau.
0: Bé, ho parlàvem abans, no? Que estem en un moment en què moltes carreres es decideixen a TikTok abans que l'escenari. Vosaltres com veieu el futur? Ja només parlo d'indústria. Jo crec que els grans beneficis ara mateix estan en els directes, oi?
2: Sí.
0: Fa 30 anys es venien àlbums, discos. Ara, vull dir, Spotify no paga massa.
1: No paga massa.
0: Gairebé res. A YouTube també és poquet. Vull dir, al final amb els vídeos podeu fer alguna cosa, però sobretot directes, no? Ara mateix podem dir que Saxeni té un futur assegurat a aquest nivell? És a dir...
2: No, però,
0: ja
2: és que, però és que pràcticament cap grup català el té. O sigui...
1: Molts més grups dels que us penseu treballen mentre es fan música.
2: Però és que estem parlant de grups com... A veure, per dir noms, però La Fúmiga.
0: Sí, sí.
2: És un grup que va vendre 46.000 entrades en dues hores. No viuen de La Fúmiga. Ginestà. La Júlia segueix treballant. Tampoc, ara tampoc vull explicar la seva vida, saps? Però vull dir...
0: I molts han passat per aquí, ens han explicat
2: exacte,
0: això.
2: I hòstia, són grups que estan molt amunt ara mateix. Yeah. Això ens fa reflexionar sobre si realment la indústria que tenim és tan potent com ens pensem, si realment està bé això, si realment està ben repartit el pastís aquí, perquè, ostres... Tenim tota la gent que és el motor creatiu de la música del país precaritzat, vull dir, evidentment hi ha alguns grups que poden, hi ha alguns artistes que poden viure molt bé de fer música en català, però ningú és mega forre, jubile, tal, vull dir, hòstia, som col·legues de diversos grups que podríem considerar que estan en aquesta categoria i ningú es soluciona la vida només del seu projecte musical. I, ostres, que només n'hi hagi uns quants que poden arribar a aquest nivell de poder viure bé i la resta sigui una cosa bastant precària, ara nosaltres podríem viure de Saxeni. Sí, malviuríem o sobreviuríem de Saxeni. Llavors, això tampoc sé si és el que nosaltres volem. però és que és la nostra realitat i la de molta gent més, i tampoc ho dic en el plan derrotista, eh?
0: No.
2: Però sí que, bueno, és important ser-ne conscient, també entendre d'on venen i cap on van els diners que sustenten la música catalana i plantejar quines coses estem fent bé i quines coses no estem fent bé.
0: Jo crec, Pep, que el que acabes de dir és importantíssim i molt que bé. No ho diu ningú, i ho has explicat tan bé, amb tan bones paraules, tan natural, merci, tan directe, que jo crec que moltíssima gent ara s'ha portat les mans al cap, segur, eh? Perquè jo crec que hi ha tanta gent, Laura, que no té ni idea de que això és així a nivell de música en català.
2: Sí, bueno, és la típica...
0: S'ha de canviar.
2: A veure, és la típica de... Nosaltres, recordo el primer any que vam girar i fer una mica de promo i tal i tot això, que és això que dius, oh, surts per la tele, tu dius, està fent quartos, eh? Dius, està fent quartos. I jo, hòstia, tio, si t'explico...
0: Si tu supieres...
3: No, clar, és molt fort i tot i això, o sigui, tot això en un moment en què la indústria catalana de la música viu en un molt bon moment respecte, per exemple, fa 20 anys. Vull dir, ara hi ha hagut un moment de molta visibilitat, d'un boom, de molts grups, però també hi ha com, ho deies, no, us intenteu portar bé amb tothom, però com a tot arreu, a la indústria catalana també hi ha safreig, també hi ha etiquetes que se us intenten encasellar, també hi ha blocs marcats. Com ho viviu tot això vosaltres?
2: Nosaltres som la nostra, ens portem bé amb la gent que ens cau bé o que ens agrada la seva música i anem fent i ja està, i això és lo guai. I intentem dir les coses que creiem que hem de dir, les que no ens les callem i punto, i ja està, però... O sigui, tornant una mica al principi, la raó de ser d'aquest EP és la raó de ser del grup, que és ajuntar-nos per fer cançons i passar-nos-ho bé fent cançons, i ja està. I crec que també després de Joc de Nens, que va ser un disc que estic orgullosíssim de que l'haguem fet i del resultat i de tot, també necessitàvem un moment de retrobar-nos amb això, no? Amb aquest, escolta, anem a quedar, anem a fer un tema, anem a passar-nos-ho bé i ja està, saps?
0: En castellà algun cop, no?
2: Bueno, no. A veure, nosaltres...
1: En vam fer.
2: Hem fet cançons en castellà, que simplement perquè van sorgir en algun moment. O sigui, no vam, al principi no vam prendre la decisió de en quin idioma cantar, i hi havia cançons en castellà, Sexeni, principalment per l'Andrés, que és el cantant principal i frontman, que ell és una persona que ve d'un entorn familiar molt bilingüe, val? Què és el que passa? Sí que activament després vam prendre la decisió de només cantar en català perquè creiem que era el que tenia més sentit pel nostre projecte. No crec que tornem a fer una cançó en castellà, a no ser... O sigui, l'únic motiu pel que se m'acudiria fer una cançó en castellà és per exemple, em sembla molt guai el que van fotre els Tiets amb Marlena, de, hòstia, anem a agafar un grup tocho, que la gent escolta molt per Espanya, i ells canten en català, ells canten en castellà, i juguem amb això. Això em sembla una cosa molt guapa i que no sé com no hi ha altra gent que hagi fet, perquè com a fórmula la trobo de conya, saps? Però més enllà d'això, no sé, no li veig la necessitat.
4: El meu aniversari i un pastís a l'oficina.
5: Happy day, happy day.
4: Em truca un amic nini preguntant si avui és lliure.

0: Doncs aquesta suposo que la tocareu demà, no?
1: La tocarem,
2: la tocarem no? I canviada,
1: aquesta,
2: eh?
1: Aquesta l'hem reformulat completament.
0: És que us he vist fer uns gestos.
2: Sí, perquè l'hem passat a cúmbia.
1: L'hem passat a cúmbia.
0: A cúmbia,
1: sí, sí. Sí, però a cúmbia hortera argentina a saco.
0: Mancada.
1: Rollo...
0: Mamarratxe.
1: Sí, sí, rollo ràfaga mentirosa amb maionesa, saps? Vull dir, aquest rollo, saps?
0: Sí, sí, sí. Serà quina època aquella, eh?
1: Clar, a mi totes aquestes cúmbies m'encanten. M'encanten. La cúmbia és un gènere que m'encanta. Hem fet alguna cúmbia també al Club de la Sisena Hora, que trobo que és de les meves cançons preferides de Sexeni, amb diferència. I el problema és que és un estil de música que per la música de festa major catalana sempre té un ritme una mica més pausat, uns tempos més lents... És una mica similar al que li passa al reggaeton en català, que és una cosa que el reggaeton en català mai ha acabat d'arrencar del tot. Sí que urbana, amb altres estils, però el reggaeton és una cosa que és més feixuga, que és més de ballar remenant molts, més que saltant, i és una cosa que aquí a Catalunya ens fa una mica de por.
2: Sí, la galera no acaba de...
1: Exacte.
3: Amorrar-se a Catalunya costa.
1: Sí, però la cúmbia és una cosa que... Vull dir, faria un disco de cúmbies.
2: Hosti, tant, eh?
1: Un disc, t'imagines un disc de els nostres greatest hits, tots en versió cúmbia?
2: Això sí, si fos versions cúmbia,
1: versions cúmbia, o versions grans cançons...
2: Composar 10 cúmbies em sembla...
1: Sí, un pal, sí, no, però grans cançons de la música catalana en versió cúmbia, rotllo, jo que sé, agafem el boig per tu i... Tant, que tant, en la terra d'unida...
0: Bueno.
1: Saps?
0: Hem de posar calés perquè això es faci.
3: Sí, això s'ha de fer, ho necessitem.
2: Caribe Mix Català.
1: Clar,
0: Caribe Mix Català. Increïble. No poden parar de crear aquestes persones. Bé, doncs ha sigut un plaer, com sempre ho és. Moltes abraçades a la resta del grup.
1: Així els hi traslladarem.
0: Pep Saula, moltíssimes gràcies. I Xavi Pons, gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Per venir.
2: Gràcies.
0: Tanquem amb una del nou EP, que m'agrada molt, amb la del Miki.
3: Vinga, no?
0: Televisió.
3: Endavant.

0: Doncs seguim en directe a Xavi Forni, a Ràdio 4. I Maria, molt contents perquè ens visita talent d'aquí de casa, que a més està en explosió total i que jo crec que té un present espectacular. És maig.
1: Sí, tant és maig. Dic, no vull fer jo l'espoiler, fes-lo tu.
0: No, és maig. És maig i el mes vinent serà juny. Però ell, l'artista maig, arriba a prou. Què és prou? Doncs és un àlbum, és... Tot això ho fa, jo crec, amb alguna cosa més que... amb la sensació de que és un debut. Jo crec que arriba amb una mena de cop sobre la taula, i és que la barcelonina, que fins ara ja havia deixat
1: barcelonina
0: pistes...
1: Barcelonina i del Poblenou.
0: Clar, sí.
1: Com la ràdio.
0: Sí, fort, sí, sí. És com la ràdio. Que ens havia deixat pistes que, amb cançons abans, com per exemple Vull perquè no puc, o El pis del Born, doncs ha publicat ara ja el seu primer disc llarg, diguéssim. És un treball de 9 cançons que s'allunya del pop urbà més evident i s'atreveix amb un so més cru, més guitarrer i més honest, Maria.
1: I atenció, perquè aquí hi ha una vida potent. La Maig no només presenta cançons, sinó que també un caràcter. Prou, que parla de límits, de cansament, de voler explicar sense tanta disfressa d'aquell moment en què deixes de demanar permís i expliques per fi doncs, com et sents.

0: Què, com us sona això?
1: Oh, és com respirar de sobte després d'estar sota l'aigua 3 dies, saps?
2: I quanta veritat i quantes coses que a vegades costa dir, no? I que sí. La Maig ho explica d'aquesta manera, amb aquest son, és fantàstic.
1: Sí, sí, sí, però jo parlava més del so, de la producció.
2: Ah, sí, jo és que m'he quedat amb aquestes lletres espectaculars.
1: És veritat que ens agrada molt el so urbà. El so urbano, que sí, que ens aixeca, que la ballem, però, ostres, tornar a escoltar cançons així és una sensació molt, molt excitant. Bé, parlem del 22 de maig, també, perquè arriba aquest just a la seva presentació allà, a Resmatàs, és el 22 de maig. Com estàs, Maria Solà? Molt bona tarda, Maig.
3: Estic molt bé, molt contenta d'estar aquí. Quina bona presentació, uau, estic flipant, eh? M'estic posant aquí en un pedestal.
1: A veure, només hem fet de mirall, no?
3: Sí. Vull
1: dir, tu t'has assegut i nosaltres som un mirall. O sigui,
3: ai,
1: que
3: moltes
1: tampoc
3: gràcies.
1: No hem dit cap mentida.
3: Oh.
1: Bé, molt fort, perquè abans de començar aquesta entrevista havíem parlat abans una miqueta i fora de micròfon, i tu vas néixer el 2 de maig.
3: Vaig néixer el 2 de maig, correcte. I tu també vas néixer el 2 de maig.
2: Xavi Martínez, sí, i tanta gent.
3: Sí, sí, i estan dient el Beckham.
2: Tanta celebritat.
1: La Roca. Sí, sí. I la Maria García Coll es va casar el 3 de maig.
2: Efectivament.
1: Sí, passen coses al maig.
3: Està passen coses
2: tot relacionat.
3: A part del polen, passen coses.
1: Calla, que aquest any és insuportable.
3: És horrorós, és horrorós. Sí, sí, o sigui, el Poblenou, a més, que està ple de plataners.
1: No, és impossible.
3: Sí, sí.
1: I Sant Cugat igual, jo és que sóc de Sant Cugat i no sé què passa.
2: I Caldes també. Sí.
1: I Caldes també està ple de plataners.
3: Tot arreu, sí, sí.
1: Prou, els plataners. Prou, que és el títol, és un títol fort, eh? És gairebé un crit, no?
3: És un crit, definitivament, s'ha de dir cridant.
1: Sí.
3: Sí, sí, o sigui, és un àlbum que es crida.
1: A qui li dius prou? O li dius prou a una etapa, a una
3: li
1: dic, versió?
3: Li dic prou a tantes coses, li dic prou a... Però és que també prou ho considero una paraula positiva, vale? Perquè a vegades se li atribueix aquest caràcter més agressiu o més negatiu, i en veritat prou pot ser també que no hi ha hagut prou.
1: Amiga.
3: Exacte, clar. Llavors és com vol seguir. Però aprendre a dir que no i aprendre a dir que o sigui, a dir les coses clares és la clau per anar bé en la vida, no? I aquest any ho he après, i per això s'ha de dir prou.
1: He posat
3: molts límits. També perquè ha sigut un any, o sigui, jo què sé, vaig actuar al Primavera Sound, vaig fer coses molt boges.
1: Sí, sí, és veritat.
3: I tot passava molt ràpid i de cop i volta passaven moltes coses, i hi ha moments on sents que has de fer tot el que t'arriba perquè dius, buah, és que si no m'aprofito aquesta oportunitat, pues no tornarà a passar. Però també has de dir prou a sentir aquesta necessitat d'agradar o de dir que sí tot el rato, saps?
2: A més, tens només 20 anys, i ara escoltàvem la lletra que vaig de fer, a més, i que ara estiguis dient que has posat límits, que saps quan dir prou, com ara ho sentíem, no? M'agrada una frase que deia pensar-te, però no com quan érem junts. Clar, vull dir, aquestes coses que a vegades, tan joves, i a vegades ens dona la sensació que anem aprenent, però sembla que tu tens molt clar i que això ho trasllades a la teva música, també, no?
3: Sí, sí, sí, o sigui... Vull perquè no puc, va ser el primer tema com de l'àlbum que vaig dir, vale, això és un àlbum, i va sortir com després de molts, com una fase on jo estava en un bloqueig com creatiu bastant heavy, i va ser fer aquest tema i vaig dir, joder, cunde, saps? I vaig tirar cap allà. Sí, no, sí, va ser com, mola.
1: I... Clar, t'estàs allunyant del pop urbà, més previsible, diguéssim. No? Entres en un terreny roquer, més cru, més despullat. Tu necessitaves això? Era una necessitat artística o era gairebé una necessitat vital?
3: Era necessitat vital. O sigui, també perquè ha sigut des d'un punt de reconnectar molt amb els primers referents musicals que vaig tenir jo. O sigui, jo vaig créixer escoltant The Cure al cotxe. Patti Smith va ser el primer concert on vaig anar.
1: Wow.
3: Soc superfan de The Strokes, de tanta gent, del rock dels 60, de les xiques Yeyes, de Concha Velasco, o sigui, hi ha tants referents com més rockers que he tingut durant tota la vida, i pues, aquest any ha sigut un any molt introspectiu, i una d'aquestes introspeccions va ser pues, tornar a escoltar música de quan era petita, no?
2: Aquests referents també els veiem a l'estètica, no? Que has
3: Correcte.
2: Fet servir pel sí, teu sí, disc, sí. Perquè veiem una noia molt jove, però que alhora va vestida i representa una estètica doncs, de gairebé dels anys 70. No?
3: Sí.
2: Com ha sigut
3: sí,
2: això?
3: Sí, sí. Doncs va ser super... O sigui, va anar molt lligat de la mà amb el so, no? Vaig estar... O sigui, ha sigut un any on he estat investigant moltíssim sobre aquesta estètica i com el moviment revolucionari de les noies... Pues això, el concepte de xica ye-ye, que a mi em flipa com va ser no només un moviment estètic, també polític. I sentia que al ser el meu primer àlbum volia representar aquest moviment com de dona forta i empoderada, també perquè és un àlbum on jo m'he empoderat molt, no? I això.
2: Ara que ja ha sortit l'àlbum, no sé què és el que ha rebut de la gent quan l'han escoltat. Ara ho dèiem, d'aquí molt poquet, el dia 22, a Ras Matàs, presentaràs aquest disc, deies que queden molt poquetes entrades, que la gent té moltes ganes de venir. Com ho està rebent tot això?
3: Doncs molt guai, tio. O sigui, a més, amb els adelantos que m'han anat traient, he rebut com... O sigui, m'he sentit molt bona rebuda i la gent, tant a xarxes com de tu a tu o amics meus que mai m'havien dit buah, mola un tema teu, de cop i volta els mola els temes que estic traient.
1: Sí, eh?
3: Sí, sí, sí. O sigui, el meu millor amic, el Bernat, que l'altre, o sigui, me'n recordo quan em vaig treure bull perquè no puc i em va dir... Tia, això mola. I és una persona que no expressa mai el que sent. O sigui, és un home com d'aquells com molt...
1: Molt cap endins.
3: Molt cap endins. Sí, sí. I el fet de que em digués, tia, això mola, ja a mi va ser el millor que em poden dir. Sí, sí.
2: Ara que veiem que molta gent jove s'està animant a fer música en català, a fer pop en català, veiem, però, que cadascú s'ha de distingir una mica. I la Maig té una personalitat molt marcada. No sé si això que et diguin que ets una nova promesa, això ja et queda petit, i ara, amb el Ras Matàs que faràs, amb aquest disc, vols dir, jo estic aquí, jo faig música de veritat.
3: No sé, o sigui, jo vaig fluint i intento evitar escoltar massa els comentaris o les coses que em puguin dir, tant positives com negatives, perquè al final quan et diuen masses coses positives, de cop i volta estàs en un núvol raro i llavors se't puja l'ego i es fa pal, saps? Llavors és com que intento fer música des d'un punt molt més de necessitat que de pues, intentar marcar

0: jo que sé, un vídeo a TikTok perquè sé que he de treure tema i que ha d'haver-hi promo d'algun lloc, no? Però jo sóc generació Z, visc crònicament online, llavors és bastant orgànic per mi penjar contingut. Sí que no em veuria fent, per exemple, blogs a YouTube o sent com creadora de contingut en sec, perquè trobo que ja hi ha prous...
1: Sí que hi ha, sí.
0: Que hi ha gent, hi ha no, però que hi ha gent amb prou qualitat, diguéssim, i que jo què sé, o sigui, tinc un col·lega que es dedica a això plenament i em sembla el més lícit del món, saps? I jo no em surt, saps, fer com aquest contingut més com parlat a càmera o coses així. Jo faig més TikToks de... pues canta el meu tema i ja està, saps?
2: Sí.
0: I ja em va bé, llavors.
1: I el tema de les opinions dels desconeguts, dels anònims a les xarxes, t'ha afectat d'alguna manera en algun moment o no li dones massa importància?
0: O sigui, jo he treballat molt amb la meva psicòloga, llavors és com...
1: Que guai!
0: Ara mateix estic en un punt de molta tranquil·litat, també perquè sóc molt conscient de la meva identitat i això em fa com estar molt tranquil·la amb el que puguin dir de mi, perquè jo sé molt bé qui sóc. Llavors no m'afecta tant.
1: Uau!
3: Que important, això, eh?
1: Ho té claríssim. Total. I quina sensació també de tenir els peus a terra i alhora estar molt treballada, no?, a nivell de consciència.
0: Psicòleg. És superimportant, el psicòleg.
3: Sí. Suposo que a casa també t'ho deuen dir, això. No?
0: Sí, els meus pares són... O sigui, jo m'estimo moltíssim els meus pares perquè ells, quan estic de bajona, intenten, pues, pujar-me cap a dalt, i quan em veuen massa pujada em baixen cap a terra i diuen: Maria, va, espavila, saps?
1: Espavila.
0: Sí. Llavors estic molt agraïda també amb el meu equip, que em cuiden moltíssim i que em fan, pues, això, aterrar quan ho necessito.
1: Què tal veus ara mateix a la indústria musical catalana?
0: Jo, pues molt bé, no? O sigui, estic... ja m'ho vau preguntar fa un anyet amb l'IP. I ho veig com en un moment molt maco, perquè trobo que cada vegada hi ha més artistes fent música en català com joves, perquè al final ja havia arribat un punt on... O sigui, joves em refereixo a molt joves, o sigui, gent de 18-19 anys, pues, investigant, no?, la música, i amb una llengua que no trobava que en certs gèneres no estava prou explorat. I superint amb aquesta explosió, la veritat.
1: Si li va millor a més gent, t'anirà millor a tu també, no? Vull dir, al final jo crec que tot ajuda, que hi hagi un ecosistema català important.
0: Totalment, sí. I també mola que hi han com nous referents, no? O sigui, es veu com Tallets, Fiaflaues, Musca, Julieta, han sigut com quatre persones que han, pues, realment marcat un precedent en la música en català.
1: Totalment.
0: I han fet que molta més gent es motivi a treure nova música. De fet, jo vaig plantejar-me això de treure música perquè vaig començar a escoltar Musca i vaig dir: hòstia, que curiós, com no havia vist aquest gènere cantat en català, no? O jo què sé, parlem d'altres llengües com pot ser el gallec, que em surten ara molts nois, o sigui, com un duet, no me'n recordo el seu nom, però que fan música batxates en gallec.
1: Boníssim!
0: És increïble! O en basc, o sigui, jo hi ha un grup que es diu Eire, que m'encanten, que són basques i fan com un pop molt xulo, o Cetac, o gent així. O sigui, m'encanta veure com les llengües regionals, no?, sent explorades.
1: I que arriben a la resta de comunitats. Total. Perquè l'altre dia, no sé quin artista ens va visitar també, ens deia això, que li feia gràcia perquè es veu que a Madrid es percep la música en català com un gènere. És molt graciós.
3: Com exòtic, a més a més.
0: Sí,
1: però com un gènere, saps? Com si fos pop,
3: música en
1: rock,
3: català.
1: Música en català, no? Que ell deia: no, sí, estem fent un format que és igual en castellà, que la llengua només és una via d'expressar-se, no? Que la música és universal. Però que està començant a arribar molt, per exemple, a Madrid, la música en català.
3: Tu deies que ara també vas a Madrid, no?
0: Sí, aniré a Madrid a fer un petit show, que encara no està tancada la data, llavors no us ho puc dir exactament, però serà molt un format com molt reduït. També estem intentant tancar bolos per València. M'encantaria anar a València. Mai he estat com de turisme, sempre he passat de llarg i m'encantaria, igual que el País Basc o fins i tot Andalusia, que tinc família per allà, i m'encantaria.
1: On tens?
0: A Huelva.
1: A Huelva, meravella.
0: Sí.
1: Andalusia és impressionant.
3: I tant. Sí. Has treballat aquest disc amb el Joan Borràs i això també. Correcte. Entenc que t'ha marcat un so, no? T'ha ajudat a trobar, potser, el que encara tu sola, que havies fet EPs, que ja havies tret singles, potser et costava una mica d'acabar d'entrar en aquest disc?
0: Sí, o sigui, jo, a mi, amb aquest disc,

0: prioritzat com la sensació de confiança. O sigui, l'he treballat pues, amb el Gela, que és amb qui vaig començar a fer música, i amb el Joan hem fet aquest equip, i hem creat com una sensació de família, que això, al final, a l'hora d'explorar com les teves emocions i a l'hora d'escriure i tot, si necessites estar en un ambient de confiança, no? Llavors, el fet de confiar tant en l'equip ha fet que jo pugui expressar-me en aquest sentit, saps?
1: I després, que hi ha una cosa molt curiosa també aquí, jo crec que és molt important, que en una escena on sovint es premia molt la immediatesa i molt la imatge i el cop ràpid, impacte, diguéssim, més superficial, tu estàs arribant aquí amb un disc que, penso, que demana escolta i que té molt de caràcter. Mm. Tu tens la sensació que avui costa més defensar una veu pròpia que fer soroll? Que fer soroll és molt senzill.
0: Fer soroll... Hi ha mètodes i mètodes, no? O sigui, depèn de com vulguis fer soroll. Jo crec que, jo què sé, poseu un exemple, Vivitrix ha fet molt soroll. Pot ser més buit o més ple, no sé, aquí no entraré perquè cadascú té els seus gustos, no? Però sí que és veritat que és difícil actualment com crear una identitat on estem en una generació on és que ho vaig veure a Manu Guix l'altre dia en una entrevista que parlava de Spotify costa 10 euros al mes i un disco abans et costava 15, saps? O sigui, i la gent encara demana que sigui més barat i és com, d'alguna manera s'està com desvaluant la música i realment és car de fer, fer música és car i és molt curro i hi ha molts dies on penses com, buah, he de treure tema per la sensació de que tens por d'acabar en l'oblit si no treus tema, perquè al final la gent pues, crema els temes super ràpid i jo peco molt de també cremar temes ràpid. Llavors amb aquest àlbum he pensat, vaig a fer l'exercici de no pensar en necessito fer temes, sinó en jo com a Maria necessito expressar això i per això estic fent aquest àlbum, saps? I no pensar en què pensaran els altres, es cansaran molt ràpid o no sé quantos, que és molt fàcil caure-hi.
2: Important, no? Això de...
1: Molt.
2: De necessito explicar això, si no, no... El que deies, no? Que al final fas un TikTok amb la teva cançó, però que no... Perquè és que la gent es cansa molt ràpid de tot, no? També. Llavors, també, no sé si aquest títol, no? Prou, també és una mica dir prou a tot això, als estímuls, a la vida ràpida, a cansar-nos ràpid de les coses.
0: Totalment. Prou és global en totes les coses que et poden negativitzar, no? La vida.
1: Doncs ha estat un superplaer, de veritat. Gràcies per venir al programa, que ja saps que és casa teva. I bé, 22 de maig, Ras Matas, que allà presentes l'àlbum. Encara queden entrades, no?
0: Correcte, encara queden entrades.
1: Molt bé, Maria. Doncs bé, vine't més aviat. Quan puguis i vulguis, com ets del Poblenou, ho tens aquí a prop. Si no estàs a Madrid o estàs a...
0: Et faig un truc i...
1: Vinga, va.
0: Perfecte.
2: Celebrem el vostre aniversari o el que vulgueu.
1: Això, l'any vinent podríem fer un programa especial el 2 de maig.
0: Seria molt graciós.
1: Sí, especial maig, el 2 de maig.
2: Estupendo.
1: Que...
0: Increïble.
1: Ah, no, que caurà un diumenge.
0: Un diumenge.
1: D'aquí dos. Quan llencis, ja n'hi ha prou. Enhorabona per aquest àlbum, maig, prou i tota la sort en el que està per venir.
0: Moltes gràcies.

0: Són les dues.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Molt bona tarda. En el que portem d'any ja s'han cremat 172.000 hectàrees a Espanya, 6 vegades més que en el mateix període del 2025. Un dels incendis més gran és el que es manté actiu hores ara al centre del país, Marga Esparza.
2: El ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha dit des de Navalcarnero, on està reunit el CECOPI, que aquests dos propers dies són claus per intentar estabilitzar el foc.
3: Hoy y mañana. Son unos días absolutamente centrales. Lo digo porque a partir del miércoles las prevenciones climatológicas son realmente negativas desde el punto de vista de poder actuar contra el fuego.
2: Grande Marlaska ha assegurat que les més de 25.000 persones evacuades només tornaran a les seves cases quan la seguretat estigui garantida, una situació molt difícil pels afectats.
4: Estamos durmiendo mi marido y yo en el coche y aseándonos aquí como buenamente podemos.
5: Pues estamos un poquito cansados, agotados y con ganas de volver a casa.
2: El delegat del govern de la Comunitat de Madrid, Francisco Martín, ha demanat a les persones afectades que tinguin paciència.
6: Una desesperación que comprendemos, pero pedimos un esfuerzo más a todos, porque lo más importante es no poner en peligro la vida de las personas, tampoco de los intervinientes, y garantizar la viabilidad de los trabajos de extinción que se están realizando.
2: D'altra banda, l'incendi d'Àvila amb 50.000 hectàrees afectades és ja el més greu de la història recent d'Espanya.
0: Dia complicat també a la Vall d'Uixó, a Castelló. Allà el foc ha cremat ja més de 7.000 hectàrees en un perímetre de gairebé 70 quilòmetres. A més, 16.000 persones han hagut de marxar de les seves cases i altres 65.000 estan confinades. A hores d'ara el que més preocupa és el vent. El centre de comandament d'aquest incendi és l'Eloi Martínez. Última hora, Eloi.
7: Bona vesprada. Les condicions meteorològiques han començat a complicar-se a la zona de l'incendi de la Vall d'Uixó, al sud de la província de Castelló. Des del migdia hi ha ràfegues de vent de fins a 30 km per hora. L'objectiu és contenir el foc fins a la nit, perquè aleshores sí, la humitat relativa arribarà al 80%. Es treballa a esta hora intensament a Eslida i també a evitar que el foc arribi a les urbanitzacions de Betxí i d'Onda. Els responsables de l'extinció del foc donen per fet que avui no es donarà per estabilitzar. Fernando Pérez, director del operativo.
8: Nosotros esta noche hemos mejorado con respecto al incendio. Hemos pasado de no poder combatir al incendio a empezar a trabajar para mermar su desarrollo, pero de ahí a que esté estabilizado y controlado todavía nos queda mucho trabajo por delante.
7: El foc ha cremat 7.200 hectàrees, la majoria del parc natural de la Serra d'Espadà, el pulmó verd de la província de Castelló, amb flames de fins a 20 metres d'alçària. Ho explica Xevi Bolumar, el cap de la Unitat de Bombers Forestals de la Generalitat Valenciana.
9: Estamos hablando que hay momentos en los que tenemos longitudes de llama de 20 metros. 20 metros equipararía a un edificio de 5 plantes, aproximadamente.
7: Ara mateix hi ha 16.000 persones que continuen evacuades, altres 65.000 estan confinades, hi ha una desena de carreteres afectades per l'incendi de la Vall d'Uixó.
0: El president del govern ha visitat fa una estona el centre de comandament des d'on se segueix l'evolució d'aquest incendi a Castelló. Pedro Sánchez ha demanat extremar la precaució davant la previsió d'una nova pujada de les temperatures a partir de demà i ha tornat a exigir un pacte d'estat en matèria ambiental.
10: Tenemos que hacer caso a la ciencia y de que tenemos también que articular un gran acuerdo de país, un pacto de estado vinculado con la emergencia climática. Porque tenemos que estar en la prevención para que la respuesta sea menos grave a la que estamos sufriendo y la reconstrucción y la recuperación sea mucho más rápida y proporcionada a el desafío que tenemos de la emergencia climática.
0: El PP, per la seva banda, no parla clarament de pacte d'estat en aquesta matèria, però sí d'un pla especial per fer front a aquest tipus d'emergències. Escoltem la popular Cuca Gamarra.
11: El presidente Feijóo ya hace un año puso sobre la mesa la necesidad de impulsar un sistema nacional de protección civil que busque fortalecer nuestros medios, que busque fortalecer las respuestas y la coordinación para afrontar las situaciones extremas que lamentablemente cada vez se producen con mayor rapidez y con mayor virulencia.
0: A França també es lluita contra el foc. Es combaten simultàniament prop de 40 incendis. El que més preocupa, com dèiem, és el de Gironda, que continua avançant sense control i s'apropa a Bordeus. Clara Untanyon.
12: Hi ha més de 42.000 hectàrees arrasades, 220.000 evacuats i 84 bombers ferits en el pitjor incendi en aquest país des dels anys 40. Durant la nit, la situació s'ha mantingut estable i sense cap canvi significatiu, i les forces de seguretat i d'emergència continuen mobilitzades. Les flames cremen a només 15 quilòmetres de Bordeus. El president francès Emmanuel Macron ha convocat aquest matí un comitè de crisi amb el seu executiu, que també es reunirà amb les autoritats locals.
13: Puisse réunir sans délai l'ensemble des acteurs économiques de la puissance publique, des collectivités territoriales pour que nous puissions.
12: L'alcalde de Bordeus demanarà ajudes econòmiques enfocades a mantenir l'economia local d'aquesta ciutat de més de 200.000 habitants.
0: El govern espanyol acorda endarrerir l'aprovació del Reial Decret d'Habitatge fins al mes de setembre per arribar a un acord amb les forces parlamentàries. El text, que ara per ara no té els avals suficients al Congrés, incloia la pròrroga dels lloguers, Anna Pujol.
14: El PSOE s'havia compromès amb Sumar a aprovar aquest decret abans de les vacances d'estiu, però ara l'ajorna fins al setembre. Entre d'altres mesures, el document incluïa la pròrroga extraordinària dels lloguers fins al 2028, un augment de l'IVA als pisos turístics fins al 21%, o incentius fiscals per als propietaris a petició de Junts. Malgrat tot, els de Carles Puigdemont no garanteixen hores d'ara el seu sí a la Cambra Baixa. Els juntaires i Podem mantenen la seva negativa, diuen, si no s'introdueixen les seves propostes. El Ministeri d'Habitatge justifica aquest moviment a aconseguir un acord ampli i transversal. El portaveu de Sumar i ministre Ernest Urtasun demana aprovar-lo com més aviat millor.
15: Que los grupos parlamentarios en esas conversaciones, que insisto, avanzan bien, nos han pedido un poco más de tiempo para poder terminar de alcanzar un gran acuerdo. Y nosotros ese tiempo estamos desde luego dispuestos a darlo, pero también quiero exigir que seamos lo más rápidos posible.
14: El decret ja va decaure a l'abril amb els vots en contra del Partit Popular, Vox i Junts.
0: I el govern de les Canàries ha anunciat que votarà a favor de la proposta de reforma del sistema de finançament autonòmic que es debatrà dimecres al Consell de Política Fiscal i Financera. Tal com ha explicat en roda de premsa, el president canari Fernando Clavijo, la posició del seu executiu és avalar un mecanisme que és positiu per al seu territori i millora els recursos de què disposarà.
16: Ya teníamos el consejo de asesor del presidente y al propio vicepresidente lo trasladaba. La postura del gobierno es si es bueno para Canarias y este acuerdo es bueno para Canarias, mejora la financiación. Y tras décadas de infrafinanciación autonómica en Canarias, por fin llegamos a un acuerdo que nos sitúa en la media, pues obviamente el gobierno de Canarias va a estar a favor.
0: L'acusació popular reclama 13 anys de presó per a Begoña Gómez, atribueix a la dona del president del govern presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació i demana la declaració de Pedro Sánchez com a testimoni en la causa. Núria Alcalá, bon dia.
17: Bon dia. L'acusació liderada per Azteoir ha rebaixat la seva petició inicial de 24 anys de presó per a Gómez després que l'Audiència de Madrid li retirés dos dels càrrecs que li imputava, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. D'aquesta manera li atribueix dos delictes de malversació, un per contractar la seva assessora a la Moncloa per les seves tasques professionals privades i un altre per l'ús privat que va fer del programari de la càtedra de la Universitat Complutense que codirigia. Per a l'assessora Cristina Álvarez, l'acusació popular sol·licita 6 anys de presó com a cooperadora necessària del delicte de malversació. Per contra, ja no dirigeix acusació contra l'empresari Juan Carlos Barrabés. El jutge Juan Carlos Peinado ha demanat a les defenses que presentin els seus escrits en els quals reclamaran de nou l'absolució i el següent pas serà dictar una nova obertura de judici oral contra Begoña Gómez. Veurem quantes testificals s'acaben acceptant el judici. Ara per ara s'han proposat un centenar de testimonis. Azteoir ha demanat en concret la compareixença en la causa del ministre de Justícia, Félix Bolaños, i del president Pedro Sánchez per la seva relació amb Begoña Gómez i la utilització, diu, de la Moncloa per fer efectius els seus contactes.
0: I en esports estem pendents que es faci oficial la participació del 5 vegades guanyador del Tour de França, Tadej Pogačar, a la Vuelta Ciclista a Espanya. José María Rubí, bona tarda.
18: Bona tarda. L'eslové ho ha insinuat durant la ronda gala d'enguany. De les tres grans, la Vuelta és l'única que encara no ha guanyat i 2026 sembla l'any més propici perquè hi participi sense comprometre altres objectius. En tot cas, el seu director esportiu, José Fernández Machín, assegurava ahir a París que la decisió encara està per madura.
19: Vamos a hablarlo ahora. Estamos disfrutando del momento y no hemos, tan siquiera no hemos empezado ni la conversación, o sea que...
18: En futbol extrem iborià, Dio Mandé s'acosta al Real Madrid. El PSG ha descartat la seva incorporació i ara mateix la proposta del conjunt blanc és la més generosa de les que han arribat al Leipzig, que és l'equip de l'atacant. I el Mundial de Fórmula 1 marxa a l'aturada d'estiu després de la primera victòria de McLaren al campionat d'enguany, al Gran Premi d'Hongria. El triomf va ser per l'actual campió, el britànic Norris, i l'altre notícia

0: Notícia del cap de setmana ha estat el pas endavant d'Aston Martin en les millores implementades als seus cotxes. Lance Stroll va ser 13è i Fernando Alonso 14è.
1: I acabem amb un apunt de cultura. La Ribeira Sacra Galícia es queda sense entrar, almenys per ara, al Patrimoni Mundial de la UNESCO. El comitè responsable ha decidit retornar a Espanya la candidatura del paisatge aquàtic gallec perquè la reformuli sota els criteris necessaris, especificant més detalls del paisatge cultural i més documentació sobre els elements hidràulics o la seva evolució històrica, entre d'altres. Doncs així marxem. Després del repàs de l'actualitat nacional i internacional, és el torn de la informació de Catalunya a l'edició migdia. Bona tarda.
2: Edició migdia. Ràdio Nacional. Ràdio 5. Mireia Moreno.
3: Bona tarda. La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareix d'aquí poc menys d'una hora al Parlament per donar explicacions sobre l'error a les proves PISA a Catalunya, una incidència que ha invalidat els resultats de les proves. Des de Vietnam, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tancat files amb la consellera.
4: Es tracta d'aclarir què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir a Illa, tot el meu suport.
3: Des dels sindicats asseguren que el problema ve de fons i que l'oposició reclama un canvi de rumb amb les polítiques educatives. De seguida ho ampliarem i els escoltarem. Abans, però, ens acostem a les carreteres. Situació a aquesta hora, Servei Català de Trànsit. Sílvia Delamo, bona tarda.
5: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments hem de dir que la P7 presenta forces problemes. Hem tingut dos accidents seguits. El primer a la zona de Granollers, on s'han vist 6 vehicles implicats, i un altre a la Roca, on s'han hagut d'atendre ferits amb helicòpter, i per tant la situació en aquest tram és complex. De fet, ara mateix tenim en aquest tram entre Granollers i Llinars, en sentit Tarragona, dos carrils oberts, falta el tercer, però hi ha uns 14-15 quilòmetres de congestió. En sentit contrari, d'aquesta via, i per l'efecte Tafaner, Granollers, també hi ha en aquests moments 5 quilòmetres, disculpeu. Pel que fa a Barberà, a la P7, 2 quilòmetres en sentit sud, les dues rondes bastant carregades, especialment el tram de Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat, i ens comenten ara mateix que la Nacional 260 per Alada està totalment tallada per un accident i que a l'N340, on s'ha produït lamentablement l'accident mortal on ha mort un motorista, s'està fent pas alternatiu. Com sempre, demanar-vos cautela. Molt bona tarda.
3: Gràcies. I el temps, Emen, Noelia García.
6: Avui dilluns a Catalunya comença la setmana amb un ambient més fresc. Pugen lleugerament les temperatures, però es mantenen suaus. S'esperen màximes de 30 graus a Barcelona i a Tarragona, 33 a Girona i 35 graus a Lleida. Durant aquesta tarda, sol i cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent moderat a l'Empordà i a zones de Tarragona.
2: Edició migdia. Mireia Moreno.
3: La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareix aquesta tarda al Parlament per donar explicacions sobre l'error en l'informe PISA que farà que els resultats de 2025 no puguin comparar-se amb els d'altres anys o d'altres territoris. Toni Conde.
7: Les proves PISA 2025 dels alumnes catalans no seran comparables amb les d'altres edicions i les d'altres territoris a causa d'un error estadístic. El govern ha demanat als partits que escoltin les explicacions de la consellera d'Educació, Esther Niubó, avui en compareixença al Parlament. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reiterat el seu suport a la consellera.
4: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'aclarir què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir a Illa, tot el meu suport.
7: Sindicats com USTEC rebutgen que PISA marqui les polítiques educatives, però critiquen que el Departament d'Educació ha amagat l'errada mentre feia propaganda de l'OCDE. Yolanda Segura, portaveu.
8: I en aquell moment ja sabien que la mostra catalana de PISA era defectuosa i que els resultats no serien comparables. Per tant, això ha estat un gran engany, molt deliberat, per evitar el debat públic.
7: Segons el Departament d'Educació, un error tècnic ha fet que Catalunya exclogués de la prova un 23,2% d'alumnes quan l'OCDE recomana que el percentatge d'exclosos no superi el 5%. Això ha provocat que els resultats de la prova, que es coneixeran quan passi l'estiu, no es puguin comparar.
3: Doncs sobre aquesta qüestió, gràcies, Toni, els comuns demanen depurar responsabilitats i un canvi de rumb en les polítiques educatives. Sentim Gerardo Pisarello.
9: I que, per tant, el que cal és, sobretot, un canvi de rumb, un canvi de política.
3: Junts fa Illa responsable màxim del fiasco, diuen, de les proves PISA i demanen responsabilitats. Josep Rius, portaveu.
10: I nosaltres ja ho vam dir fa temps, que si el president de la Generalitat no cessava a la consellera Niubó, passava a ser ell el responsable màxim de les crisis

0: En matèria d'ensenyament.
1: Des del Partit Popular a Catalunya, el seu secretari general, Juan Fernández, ha acusat Illa d'haver dissenyat una estafa per ocultar la realitat de l'educació a Catalunya.
2: El titular sobre el que hem conegut de l'escàndol sobre l'informe PISA a Catalunya és molt clar. Salvador Illa ha dissenyat una estafa per ocultar la realitat de l'educació a Catalunya.
1: I des del PSC defensen que la incidència als informes PISA ha estat purament tècnica. Els socialistes s'emplacen a les explicacions que aquesta tarda, en concret d'aquí poc menys d'una hora, a les 3, donarà la consellera Niubó al Parlament. Les línies R2 i R11 de Rodalies tornen a circular en un dia laborable després del tall que es va produir la setmana passada per l'Esboranca Vallbona. Des de l'estació de Montcada i Reixac, la nostra companya Cristina Martín.
3: Després que el servei es restablís diumenge, la majoria d'usuaris han recuperat rutines i han tornat a agafar la R2 per anar cap a Barcelona, tot i que hi ha hagut algun despistat que no s'havia enterat. Aquest matí els trens han funcionat amb normalitat, com ha passat també amb la R11, l'altra línia afectada per l'Esboranc. Però el neguit amb Rodalies mai marxa del tot.
4: Ya hoy supuestamente está normal, pero esperemos que sea verdad.
5: Hoy de momento ya dicen que ya está bien, entonces ya pues he dejado lo del bus que tardó más en llegar y entonces bueno, cojo el tren.
3: Amb el retorn a la normalitat, els veïns de Montcada demanen que continuïn les obres de soterrament, reivindicades des de fa molt temps per la ciutat.
6: És una cosa que imprescindible, porque la sensación de división, el peligro que cada vez que cruzas la vía lo pasas mal, aparte de todos los muertos que ha habido.
7: Totalment necessari, però a l'edat que tenim nosaltres, ara ho comentàvem, no sé si el veurem acabat.
3: Cada cop que s'apropa un tren a l'estació, molts són els que s'espanten quan veuen algú creuar les vies poc després que passi el comboi i aguanten la respiració perquè Montcada no sumi cap víctima més.
1: En Pàgina Econòmica els expliquem que les exportacions catalanes creixen un 2% fins al maig i van camí de superar de nou els 100.000 milions d'euros quan acabi l'any. Malgrat la guerra arancelària, recuperen amb força les vendes als Estats Units, que pugen, Climent Sabater, un 10%.
8: Un sector al de les empreses catalanes que venen a l'estranger que ha rebut sense gaire preocupació l'enèsim i últim anunci de Donald Trump sobre els arancels, com destaca el director general de l'Associació d'Empreses Industrials Exportadores, AMEC, en Joan Tristany.
9: No canviarà els efectes amb el sector, amb les exportacions catalanes als Estats Units, que, per cert, en aquests 5 primers mesos de l'any han augmentat quasi un 9% respecte als 5 primers mesos de l'any passat.
8: Es recuperen amb força i creixen un 10% les exportacions als Estats Units i a la vegada el conflicte a l'Iran penalitza i cauen un 17% les vendes a l'Orient Mitjà.
9: Doncs en el cas d'Orient Mitjà, aquests 5 primers mesos de l'any, les exportacions catalanes a Orient Mitjà han disminuït quasi un 17%, perquè les regles no són clares.
8: El sector químic lidera les exportacions, seguit dels béns d'equip i l'alimentari. Creixen amb força les vendes a Amèrica del Sud amb l'acord del Mercosur actiu. I amb un augment del 2% en el que portem d'any, el valor de les exportacions s'enfila als 42.000 milions i pot tornar a superar els 100.000 milions en vendes a finals d'any.
1: Els problemes econòmics de moltes famílies no s'aturen a l'estiu. No totes, per exemple, poden assumir el cost de les activitats de lleure. Per garantir-ne l'accés, la Fundació Pere Tarrés ofereix beques que aquest agost arribaran a gairebé 2.000 infants en situació d'exclusió social. La nostra companya, Laura Hurtado, ha acompanyat un dels grups.
10: M'ha explicat que són casetes colònies, que havia piscina i habitacions.
11: Yo tengo ganas de ir a las colonias y estoy muy nerviosa.
12: El último año que fui me encantó mucho porque fuimos a un pantano, nos bañamos ahí, me gustó un montón.
13: Aquest matí una setantena d'infants i joves han començat les colònies a Tiana, al Maresme, on gaudiran de 5 dies de desconnexió i natura. Maria València n'és la coordinadora.
14: Podeu generar experiències positives de benestar on les relacions són esplèndides, on podem generar vincles positius, on podem tenir experiències, doncs això, d'estar còmodes, de sentir-nos estimats i d'estar en entorns segurs.
13: Els participants tenen entre 6 i 16 anys i tots provenen de situacions d'alta vulnerabilitat.
1: Canviem de qüestió, ens fem ressò d'un programa pioner de cardiologia preventiva i comunitària de l'Hospital de Bellvitge i de la Gerència d'Atenció Primària i la Comunitat Delta, que ha aconseguit reduir durant el primer any després d'un infart la mortalitat fins a un terç en els homes i fins la meitat en dones. Explica'ns, Anna Banyeres.
15: Aquesta reducció ha estat possible arran d'implementar una supervisió coordinada entre els equips hospitalari de primària de les persones que han patit un infart, un control que abans no existia, augmentant el risc de mort, com explica la doctora Ona Meroño, cardiòloga i responsable del programa.
16: Abans del programa, un 25% dels pacients que havien tingut un infart ni tan sols se'ls feia una analítica un any després o tampoc se'ls derivava a un programa de rehabilitació. Amb el programa hem aconseguit disminuir la mortalitat a l'any en un 27,5% en homes i en un 45%.

0: 7,6% en dones.
1: Aquest seguiment multiassistencial coordinat s'inicia abans de l'alta hospitalària enviant les dades a l'equip de primària i es combinen proves i visites telefòniques i presencials durant 12 mesos per garantir que aquests pacients puguin recuperar-se. Doctora Blanca Torrent, metgessa de primària.
2: Control de factors de risc cardiovascular, la promoció d'hàbits d'estil de vida saludables, l'activitat física, el tractament farmacològic, que formen part d'aquests programes que diem de rehabilitació cardíaca.
1: Actualment s'està fent un seguiment d'un miler de pacients atesos per infart a l'Hospital de Bellvitge.
3: 10 minuts i seran 2:45 de la tarda. Repassem tot seguit més notícies de l'àmbit dels tribunals amb la Núria Alcalà. Bona tarda.
4: Bona tarda.
3: La jutgessa proposa enviar a judici els tres agents dels Mossos d'Esquadra investigats per col·laborar en la fugida de Carles Puigdemont el 8 d'agost de 2024.
4: La instructora havia arxivat inicialment la causa en no apreciar indicis, però l'Audiència de Barcelona li va obligar a reobrir-la en constatar proves d'una actuació conjunta i coordinada dels agents per evitar la detenció del líder de Junts i possibilitar la seva fugida, per exemple, col·laborant perquè puguis arribar a peu a l'escenari d'Arc de Triomf i escoltar-lo per perpetrar la fugida sense ser detectat, fins i tot fent servir el cotxe titularitat d'un dels investigats. La jutgessa els vincula una omissió del deure de perseguir delictes.
3: La justícia condemna la DGAIA, l'actual Direcció de Prevenció i Protecció a la Infància, indemnitzant més de 12.000 euros a un menor tutelat de 10 anys que va patir una agressió sexual.
4: L'agressor, un altre menor tutelat de 15 anys, va admetre els fets i va ser condemnat a 2 anys d'internament en un centre de justícia juvenil. L'agressió va tenir lloc a l'agost de 2023, un any després que la Generalitat retirés la custòdia als pares de la víctima. Els progenitors van recórrer la decisió davant un jutjat de família que els va acabar donant la raó i va restituir la custòdia al pare del menor. El progenitor va impulsar la denúncia per la manca de protecció del seu fill al centre de la Generalitat, on va residir durant 2 anys. Segons la resolució, el menor arrossega diverses afectacions psicològiques arran de l'agressió.
3: I un jutge de Barcelona veu procedent l'acomiadament d'una responsable de TMB acusada d'assetjament laboral.
4: La Cara Llan, exresponsable de compliment normatiu de TMB, va atribuir el cessament a una represàlia per obrir una investigació interna contra la cúpula de l'empresa i fins i tot va rebre protecció de l'oficina antifrau. La sentència avala ara l'argument de l'empresa i considera aprovat que la dona va assetjar laboralment a un treballador i era mereixedora de l'acomiadament. El jutge descriu una fustigació contínua a l'empleat a qui li va relegar de les seves funcions. Amb tot, la sentència absol el conseller delegat de TMB, Xavier Flores, a la cap de Recursos Humans i el director jurídic.
3: Comença la collita a les bodegues de Raïmat, la més primerenca de la història. 4 milions de quilos per vi i 5 per cava, xifres similars a l'any passat, però amb una diferència cabdal. Enguany tot s'avança per les altes temperatures. Joana Cendra.
5: Serà una collita normal en quantitat i amb bons nivells d'acidesa en qualitat. Des d'ara fins a mitjans d'octubre, una 80 de persones colliran el raïm de nit i matinada. La calor avança la temporada i obliga els tècnics a canviar d'hàbits, més aigua i més herba per protegir el cep. Carles Escola, responsable d'enologia de Raïmat.
6: Fins fa uns anys buscàvem molta lluminositat a el que són els raïms i els ceps i ara precisament estem intentant deixar-los al màxim de tapats possible perquè no hi toqui directament el sol sobre el raïm que el cremaria.
5: Amb tot, però Raïmat no és alien al canvi de tendència del mercat. Ara els consumidors opten més pel vi blanc. Joan Esteve, director de Raïmat.
7: Al dia d'avui hi deu haver un 20% de negres i la resta és tot blancs. I potser en l'any que més negre havíem fet, potser estàvem al 35-40%. I això en 10 anys.
5: També es noten lleugerament els efectes dels aranzels imposats als Estats Units, tot i que l'entrada de noves varietats com ara l'Albariño permet Raïmat frenar l'impacte.
3: No només a les vinyes, la calor també avança l'escalfament de l'aigua a les badies del Delta, posant en risc la producció de musclo. Pilar Ribas.
8: Des de mitjans del mes de juny a la badia dels Alfacs, la temperatura marina supera els 28 graus, el límit considerat crític per a la mortalitat del musclo. Els aqüicultors de la zona veuen amenaçada la producció abans de finalitzar la campanya habitual. Margarita Fernández, investigadora de l'IRTA.
9: I això representa que cada any s'avança les situacions aquestes de onades de calor, no? D'onades de calor també no només a l'atmosfera, sinó també a la mar, més prompte, són més intenses i donen més temps. I això condiciona molt el cultiu.
8: En aquest context de crisi ambiental s'estudia implementar noves vies d'adaptació per al sector del mol·lusc.
9: Una opció és el cultiu en sistemes online, en aigües exteriors, però és tota una metodologia bastant diferent de la que es fa ara en aigües més confinades, aigües més tranquil·les, i fer la producció en aigües exteriors representa un canvi, no? de tot el sistema de cultiu.
8: La cria del mol·lusc es considera una activitat econòmica fonamental per al territori, que cada vegada es mostra més vulnerable als efectes del canvi climàtic.
3: Moment per repassar l'actualitat esportiva. Franc Robert, bona tarda.
0: Bona tarda.
3: Esports.
0: El Barça aterra a Anglaterra amb una convocatòria de 30 futbolistes, 13 del primer equip, 17 de la Masia, i amb un parell de sorpreses. El capità Marc-André Ter Stegen forma part de l'expedició a l'espera de tancar la sessió a l'Ajax de Mitchell, i també és a la llista Frenkie de Jong, que ha viatjat per seguir el pla específic de recuperació per la lesió que va patir al genoll dret durant el Mundial. Tant el neerlandès com l'uruguaià Ronald Araujo són els primers mundialistes blaugranes en tornar a la feina i s'espera que el dimecres s'incorpori el brasiler Rafinha. Aquesta pretemporada és la primera sense gires transoceàniques sota les ordres de Hansi Flick. L'equip estarà concentrat a St. George Park, un centre d'entrenament de la Federació Anglesa ubicat a prop de Birmingham, i on, per cert, va arrencar el Barça de Luis Enrique la campanya 14-15, que va acabar amb el segon triplet de la història del club. Els de Flick disputaran un amistós divendres contra el Birmingham, i el 3 d'agost, abans de tornar cap a Barcelona, tancaran aquest stage amb un partit d'entrenament davant el Preston, també de la segona divisió anglesa. El Barça femení ja s'ha posat en marxa amb totes les jugadores del primer equip, incloses les tres noves incorporacions, Tyler, Martina i Van Asten, i a més han estat citades 5 futbolistes del filial. Totes han superat les proves mèdiques i físiques i demà a les 9 del matí realitzaran el primer entrenament a la ciutat esportiva Joan Gamper sota les ordres del tècnic Pere Romeu. Ara parlem de l'espanyol masculí perquè per segona pretemporada consecutiva viatja a Anglaterra per ultimar la preparació abans de l'inici de la Lliga. L'expedició blanquiblava arriba demà a Barley, dimecres hi haurà duel de clubs germans, dissabte els pericos es veuran les cares amb el Middlesbrough i després tornaran a la ciutat comtal. Finalment, enfilaran de nou cap a terres britàniques el 8 d'agost per enfrontar-se al Coventry, aquest sí, de la primera divisió anglesa. I acabem els esports en bàsquet. El Barça ha anunciat el fitxatge de l'alè pivot britànic de 25 anys, Tosan Ebwomwan, fins al 2028, i el Manresa la incorporació per una temporada de l'escorta nord-americà de 24 anys, Colby Jones.
3: Gràcies, Frank. De la cultura, el Festival de Peralada commemora el desè aniversari del seu campus d'estiu amb Niu, una nova creació del ballarí i coreògraf Aleix Martínez, on ha juntat per l'ocasió ballarins professionals del Ballet d'Hamburg amb joves promeses de la dansa de l'Alt Empordà, acompanyades de música en directe d'Arnau Obiols. Demà dimarts, única ocasió per veure'ls. Agnès Batlle.
10: Niu es concep com un lloc d'acollida, un refugi on créixer, un espai on les joves intèrprets poden experimentar, assumir riscos i començar a tastar un futur camí, guiats per professionals que els acompanyen en el seu primer vol. Des del mes de març que 8 ballarins del Ballet d'Hamburg viatgen a Peralada en caps de setmana fora d'horari escolar per preparar aquest espectacle debut per a 14 ballarines de diferents escoles altempordaneses. Fins ara els estudiants del campus eren espectadors privilegiats d'assajos i xerrades. Ara, en aquest desè aniversari, pugen a l'escenari de la mà de l'Aleix Martínez, primer ballarí del Ballet d'Hamburg.
11: En un món bastant convuls, bastant dislocat, on els ponts, el diàleg, que a vegades no, sembla trencar-se, crec que és important el compartir amb les noves generacions. I és important això, cercar aquest niu, aquest espai, on elles puguin sentir aquesta energia i puguin ser lliures per anar creixent.
10: Una nova creació que neix del vincle amb el territori per trobar una veu pròpia des de l'Alt Empordà, una llavor que planta el campus Peralada en el seu desè aniversari. Així s'hi referia el director del festival, Oriol Aguilar.
12: Crec que segurament és el projecte més rellevant i transformador que porta a terme l'equip del festival. Penso que la funció que fem amb el campus supera tot el que fem durant l'any per descobrir, per estimular, per reivindicar i postular veus pròpies des de l'Alt Empordà.
10: Niu serà en funció única al Mirador del Castell, el primer vol de les Oranetes.
3: I avui marxem amb Luisa Sobral.
13: Eu estava longe, lá tão longe, tão nesse lugar, onde a beleza já não chega, onde falta o ar.
3: La portuguesa és una de les propostes que han avançat avui de la programació musical de la Mercè. 109 concerts a càrrecs d'artistes d'una trentena de països. Sobral compartirà una nit d'amfiteatre al Grec, amb Pol Batlle, també hi actuaran Nacho Vegas o el quartet madrileny La Paloma, entre d'altres. Propostes exclusives per la Mercè, com destaca Anna Lleó, cap de programació musical de les festes.
14: L'americana resident a Anglaterra, Ian Rose, de la qual us recomanem que no us perdeu el seu directe, que promet ser un dels més personals i emotius del BAM. La congolesa resident a França, Uzi Freya, que a més farà l'últim concert de la seva gira a la Rambla del Raval, i o el trompetista Daoud, de França, i el seu jazz polièdric, que presentarà també

0: a l'escenari de Plaça Catalunya.
1: Una Mercè, un Maria Jaume, amics de les arts, Leire Martínez, la Pegatina, Esbatlana o Miqui Núñez, entre d'altres, també repartiran els concerts. Eu estava longe, lá tão longe, a viver os dias. Amb ella marxem, la informació continua en aquesta sintonia i al portal rtv.cat. Que passin una molt bona tarda.

0: Luis Cepeda està en un punt especialment interessant. És el punt de qui ja no necessita presentar-se, però, Maria, potser sí redefinir-se. No?
1: Perquè després d'anys convertit en una de les veus més reconeixibles del pop estatal, publica ara Llámame Luis, el seu cinquè àlbum, un disc de 10 cançons que ell mateix ja ha presentat com el més personal i el més arriscat de la seva trajectòria. El títol no és casual, Luis és el nom amb què el coneix la gent més propera i el projecte sembla voler acostar-se justament aquí, a aquest home que hi ha darrere del personatge.
0: També hi ha un gir sonor clar, eh? A veure, alguns diuen que sona més indie. Sí que hi ha més guitarra, sí. Menys dependència, diguéssim, menys dependència de la balada clàssica amb què potser molta gent l'associava. No sembla un disc per protegir la marca, sinó per veure si encara hi ha lloc perquè Luis Cepeda soni més Luis encara i soni menys a expectativa. No sé, Luis, si va por aquí la cosa. Buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Oh, me encanta, eres sacerdote, de repente.
1: Wow.
2: Hola.
0: Ahora. Martín, es que claro, entre gallegos os estáis haciendo la coña, ¿no?
2: Querían que hiciera Dumbledore.
0: Eso, a Roy le salía muy bien.
2: A Roy le sale mucho. A Roy.
0: Sí, ¿eh?
2: Sí. Ahí gano.
0: ¿Podrías hacer un Dumbledore? O...
2: Sí, por supuesto.
0: Pues, vamos, conectamos, conectamos en directo a Hogwarts.
2: Pues si me ponen música
0: de Harry.
2: De Harry Potter, claro, así de repente. Harry Potter soundtrack, mientras la busca.
0: Espectacular.
2: No, en serio.
1: Increíble la improvisació d'aquest programa.
0: Bueno, sí, clar, però com va ser la vida, sí. La vida és això.
1: I, m'encanta.
0: I si no ho faríem, gravaríem un podcast, saps? En directe.
3: El pasillo del tercer piso quedará prohibido para todo aquel que no lleve su varita.
0: No me lo puedo creer.
3: Querido Javi, prepara tu varita.
1: Uau.
0: Querido Xavi, prepara tu varita, ¿eh? No m'havien dit mai això. Nunca me habían dicho. Es impresionante, ¿no? Dumbledore, María.
1: Increíble. Bé, estem doncs, a Hogwarts.
0: La magia de Cepeda también se ve en aquest disc. Llámame Luis, que claro, Luis desde el

0: Xavifòrnia, amb Xavi Martínez.
1: Estàs escoltant els millors moments d'aquesta temporada al Xavifòrnia.

0: Ràdio 4. Són les 3. Ràdio 4. Serveis informatius. Molt bona tarda. L'última hora dels incendis que afecten diversos punts d'Espanya ens porta fins a la localitat de Valdemaqueda, a la Comunitat de Madrid. Allà, els 870 veïns que fins ara estaven confinats han rebut un missatge SALER per desallotjar les seves cases. Pau Alemany, bona tarda.
1: Bona tarda. La proximitat i la perillositat de les flames han estat els motius clau perquè el govern hagi decidit realitzar aquesta evacuació. Així ho ha justificat el president del govern, Pedro Sánchez, que ha demanat comprensió als veïns desallotjats.
2: Pido paciencia, pido también comprensión a los ciudadanos y ciudadanas que se ven desalojados de sus hogares, que se ven confinados en sus hogares, porque lo que estamos haciendo es tomar decisiones para defender esos núcleos poblacionales y, por supuesto, también salvaguardar las vidas de los vecinos y vecinas de esos núcleos poblacionales.
1: Valdemaqueda se suma a les 12 localitats que han estat desallotjades des de divendres passat a la Comunitat de Madrid i a les 15 de la província d'Àvila. Els incendis forestals han cremat més de 170.000 hectàrees al 2026, 6 vegades més que durant el mateix període de l'any anterior.
0: Doncs els alcaldes dels pobles del Pirineu denuncien les traves administratives per poder fer una correcta gestió forestal que afecta el manteniment dels camins, per on sovint diuen quan hi ha incendis no hi poden circular els camions de bombers. També es queixen del deficient manteniment d'equipaments com l'heliport de Tírvia, un dels principals del Pirineu Lleida, Pepa Santgenís.
3: A Farrera, al Pallars Sobirà, aquest cap de setmana s'ha declarat un incendi en una zona d'alta muntanya de molt difícil accés, agreujat pel mal estat dels camins. Els alcaldes del Pirineu denuncien les traves administratives per poder fer una gestió forestal correcta i tenir els camins en condicions. Manel Pérez, alcalde d'Alins.
4: Estem per Natura 2000, estem protegits per tot, tenim restriccions i al final els dies que es pot trobar a la muntanya que queda reduït en 3 mesos. Ja tenim els camins que estan com estan.
3: A banda d'aquestes dificultats per a la gestió forestal, també es queixen que alguns equipaments, com l'heliport de Tírvia, un dels més importants del Pirineu, tant pel que fa a l'extinció d'incendis com als rescats de muntanya, tenen un manteniment deficitari. Joan Ferrer, alcalde de Tírvia.
5: L'heliport té un sortidor per carregar helicòpters i està la maneta trencada. I dius, quan aquest heliport és un dels heliports més actius del Pirineu. Quan tenim un incendi, sentim que hem d'anar a altres llocs a carregar helicòpters.
3: Els alcaldes demanen que el govern de la Generalitat planifiqui tenint en compte les necessitats del territori.
0: La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha defensat que la incidència als informes PISA ha estat purament tècnica. Els socialistes s'emplacen a les explicacions que a aquesta hora és previst que doni ja la consellera Esther Niubó al Parlament.
6: Que es tracta d'un fet aïllat perquè des del mateix departament durant aquest any també s'han portat a terme altres tipus d'avaluacions que no han sofert cap tipus d'incidència. Per tant, ha estat com insisteixo i nosaltres des del PSC tenim clar i refermem i donem suport a aquesta explicació perquè és una explicació clara, objectiva i transparent de que ha estat, com deia abans, una incidència purament tècnica.
0: Més coses, la Guàrdia Civil i la Guàrdia Urbana de Barcelona han detingut dues persones de 22 anys i decomissat 40.000 productes falsificats destinats a la venda ambulant no autoritzada. Els productes intervinguts superen els 3 milions d'euros segons el preu de mercat original. L'operació, denominada Monogram 3, ha comptat també amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana de Badalona i de la policia local de Santa Coloma de Gramenet. Míriam Andreu.
7: La investigació es va iniciar després de detectar el flux de productes que arribava a zones de gran afluència de Barcelona, especialment en àrees turístiques i del litoral. A partir d'aquests moviments, els investigadors van localitzar diversos punts d'emmagatzematge i distribució en municipis de l'àrea metropolitana. A Badalona i a Santa Coloma de Gramenet es preparaven els farcells i s'organitzava la sortida de la mercaderia cap a Barcelona i altres destinacions. Els agents van efectuar escorcolls en 4 habitatges a Badalona, 3 trasters a Santa Coloma i un centre logístic de Castellbisbal. Entre la mercaderia intervinguda hi ha samarretes, equipacions de futbol de clubs i seleccions, peces de roba de marca, bosses de luxe i sabatilles esportives d'alta gamma.
0: I atenció al que els hi expliquem ara, documentades i enregistrades per primera vegada al Pirineu dues soses en 3 cadells, cadascuna a la Vall d'Aran. Les imatges gravades per l'entitat de Pana mostren la vida de dues famílies d'ossos en una de les zones amb més densitat de la serralada pirinenca. Lleida, Joana Cendra.
8: L'entitat ecologista ha localitzat dues osses acompanyades de tres cadells cadascuna, una situació mai vista abans al Pirineu que ha permès documentar el comportament de dos grups familiars. Qüestions com ara els hàbits d'alimentació, les interaccions entre les cries i la mare, el comportament davant d'altres espècies o diferents moments de l'activitat diària. El seguiment s'ha fet durant dos mesos. En conjunt, durant tota la campanya, s'han monitoritzat 12 exemplars. Durant el 2025 es van identificar 54 exemplars d'osbru al Pirineu català i 108 al conjunt de tot el Pirineu, la xifra més elevada registrada fins ara.
0: Un últim apunt. Un motorista ha mort aquest dilluns en un accident de trànsit a la Nacional 340, Santa Margarida i els Monjos, a l'Alt Penedès. Per causes que encara s'estan investigant, s'ha produït un xoc entre una motocicleta i un camió. Segons dades provisionals del Servei Català de Trànsit, ja són 79 les víctimes mortals aquest 2026 a les carreteres catalanes, 32 de les quals motoristes. És tot de moment. La informació torna a Ràdio 4 quan siguin les 4.
9: Ràdio 4. Ràdio 4.
10: Per què és tan especial aquest anell que portes?
11: Perquè va ser...
10: En portes més, eh? No només un.
11: En porto dos.
10: Dos.
11: Un a cada mà.
10: Sí.
11: Un de plata i un d'or. Aquest que és important per mi és el d'or amb una perla, un disseny molt, molt bonic, que va ser un regal del meu pare a l'estiu pel meu sant, el mes de juliol.
10: Sí, eh?
11: I a mi, en principi, no sé, no em feia gaire gràcia, perquè una perla, saps? Allò que... Sí, les senyores, quan es mudaven, aquella època, doncs, un collaret de perles...
10: Sí.
11: I, clar, jo era jove, tenia 22 anys, aleshores, i una perla, em semblava que no feia per mi, que no feia jove. I, a més, hi havia la Carmen Collares, també,
10: sí,
11: la senyora aquella d'aquell dictador que vam tenir fa uns anys... I bé, anava amb uns penjolls, bueno, uns collarets allà, no sé quantes perles grosses, jo què sé, en fi. I em semblava que no. Però després, no sé, vaig veure que al meu pare li feia molta il·lusió. És veritat que és un disseny molt bonic, molt simple i molt preciós.
10: Sí, és bonic.
11: I li vaig dir, doncs molt bé, pare, gràcies. I m'ho va regalar. Això passava el juliol i el novembre d'aquell mateix any el meu pare va morir.
10: Tenies 22 anys.
11: 22 anys, sí.
10: I des de llavors no te'l treus.
11: I no, a vegades potser hi ha hagut alguna època que potser no... Però sí, fa anys ara que el porto sempre. I, en fi, sí, m'agrada perquè el trobo molt bonic i perquè, bueno, en fi, fos com fos.
10: Té un valor sentimental.
11: Pare,
10: exacte. Clar, sí.
11: I per mi és molt important, sí, sempre el porto.
10: Avui la nostra irrepetible és l'actriu Carme Sansa.

0: Carme Sansa, benvinguda a Irrepetibles.
1: Hola, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Actriu, una de les més importants de l'escena del nostre país, més de 60 anys al món de la interpretació,
1: sí,
0: Carme. Més de
1: 60. Sí, sí, sí.
0: Fent
1: molt.
0: Teatre, fent cinema, fent televisió i des de fa només unes setmanes, membre d'honor de l'Acadèmia de Cine Català. Quin orgull.
1: Sí, eh? Quin orgull.
0: Quin orgull.
1: Sí, això dels reconeixements i dels premis és sempre... sempre relatiu, no? Perquè
0: sí.
1: Hi ha molta gent que s'ho mereixeria i dius, no ho té, i penses... Però vaja, quan et toca...
0: I altres que el tenen i no el
1: exacte,
0: mereixen.
1: Exacte, i penses, potser no el mereixen tant. No, però quan et toca, evidentment,
0: sí.
1: Fa il·lusió i t'agrada, perquè negar-ho, clar que sí.
0: I en rebre aquesta distinció vas estar molt ben acompanyada per dues grans amigues teves, la Carme Elias i la Sílvia Marsó. Escoltem què deien.
2: Valenta, lluitadora incansable, reivindicativa i compromesa amb els drets i el benestar de la nostra fràgil professió. És parlar d'una dona que ha sabut mantenir intactes la seva bellesa de lligant, la seva autenticitat i la seva essència. I això la fa única, genuïna i profundament inspiradora. És parlar amb una amiga fidel als seus amics. És un privilegi i una lliçó de vida tenir-la al costat. Gràcies, Carme, per tot i per tant. T'estimem. T'estimem.
0: Estaven molt emocionades.
1: Sí.
0: I tu estàs molt emocionada també,
1: i ara
0: també
1: n'estic, perquè sentir-les, doncs, sí, m'emociona. I sentir la Carme, doncs, m'impacta.
0: De tu, l'Acadèmia destaca les teves interpretacions, tant a la pantalla gran com a la petita, i als escenaris teatrals. D'aquestes interpretacions conversarem al llarg d'aquesta entrevista. I, abans de tot, he llegit... que treballes més per intuïció que per intel·ligència.
1: Segurament. Jo crec que sóc més...
0: Tens bona intuïció?
1: ...intuïtiva que intel·ligent. Sí, sí. Crec, eh? Ho dic sincerament. I això m'ha passat sempre, i de molt petita i de joveneta, i a vegades quan he hagut de fer un test sobre alguna cosa, doncs, esplèndid, i resulta que després no. Això em va passar, mira, anant a Londres,
0: sí.
1: Volia estudiar, i vaig anar a una escola i et feien un examen abans de començar, i anava per estudiar tot un mes. I llavors es veu que allò va sortir molt bé. I jo em poso a la classe i dic, no, això no ho segueixo. Vaig demanar, per favor, que em canviessin. Dic, és que no, no, no, tu has fet, jo ensenyaven, tu has fet això i has fet bé, i perfecte, per tant, tu et toca aquí. Jo deia, però no segueixo, no en sé tant d'anglès, per favor, posem una classe més endarrere. I la veritat és que no ho vaig aprofitar prou, perquè anava... amb una classe massa avançada.
0: Clar.
1: Però intuïtivament sembla, jo penso que és això, que vaig fer el test aquell que ens
0: sí,
1: feien
0: sí, sí, sí.
1: Ben fet, i mira, en aquest cas no em va anar bé.
0: Deu ser
1: tenir
0: una barreja
1: intuïció.
0: D'intuïció i intel·ligència també.
1: Sí.
0: Tirem la vista enrere. Carme Sansa Albert. Vas néixer el 22 de febrer de 1943, ens situem al carrer Florida Blanca de Barcelona.
1: Sí.
0: Com recordes la teva infantesa, Carme, en aquells anys 40-50, foscos, eh?
1: Sí, clar, en uns anys... El que passa que jo vaig tenir també la gran sort d'anar a una escola, això va ser un privilegi, anar a l'Isabel de Villena,
0: sí.
1: Que la directora era la Carme Serrallonga, i vaig anar perquè... un gran amic de la Carme Serrallonga, i que ella sempre deia, jo sense l'Albert no hauria fet tot el que he fet. I l'Albert aquest era el meu oncle, que li deia Ricard Albert, però li deia així pel cognom. I
0: que feia geografia i història.
1: Ell feia la classe sí. De geografia i història, sí. I per això hi vaig anar de menuda, jo als 3 anys ja estava al Villena. I fèiem tot en català, classe de català no, perquè evidentment haurien tancat l'escola. Això ho vaig anar a aprendre més tard, als 17 anys, vaig veure que el Joan Triadú feia un curs, no sé què, i vaig anar, i vaig aprendre molt. Però sí, sí, les classes totes en català, i la mateixa Carme Serrallonga deia, escolteu, aquest matí vindrà un inspector. Jo aniré a la porta i us faré, no sé, tres cops. Si alguna està allò, fent la classe allò, a la pissarra o explicant alguna cosa, passeu el castellà de seguida.
0: Immediatament canvieu.
1: Jo pensava que no em toqui perquè no en sabia, parlava en català a l'escola, en castellà, en català a casa. En sabia perquè, a veure, si fèiem una redacció la fèiem en castellà, ja et dic, classe de català no en podíem fer. Però això va ser un privilegi, perquè a més era una escola que al marge d'això, que va ser important per seguir amb la llengua, etc, però es feia de tot. Es feia rítmica, feia això, dansa, es feia dibuix, es cantava molt, teníem... Bueno, cantàvem per dues bandes. Es feia religió si es volia i si no es volia, no?
0: Ah, teníem, molt avançats, eh?
1: Sí, un pare, un frare caputxí, que era un home molt obert, extraordinari. Jo sí, jo anava a classe, això sí. I en fi, no sé, fèiem moltes coses i extres, ens portaven a l'excursió a Empúries, o ens portaven a veure una pel·lícula que creien que era interessant, i era una meravella d'escola. I a més, feien una cosa que jo crec interessant, que és que no demanaven que sabessin les coses així, com un lloro.
0: Com un lloro, no. Ja, de memòria.
1: I sobretot que aprenguessis a pensar. I això ho feien, no? A veure, i tu què penses d'això? A veure, hem llegit aquest tros, però tu... I això estava molt bé. No sé, després hi vaig estar 6 anys de mestre.
0: Sí. Arribarem.
1: Ja arribarem, encara
0: no hi som. No corris tant.
1: Ara estem estudiant només.
0: Vull saber també alguna cosa dels teus pares. Es van conèixer a la fàbrica Moritz.
1: Es van conèixer, sí, a les oficines.
0: A les oficines.
1: De la fàbrica de cervesa Moritz, allà a la ronda, a la ronda
0: vivies,
1: Sant
0: clar.
1: Antoni. Sí, sí,
0: al costat.
1: Hi havia Florida Blanca tocant a Villarroel, imagina't, això era Florida Blanca, començava la ronda Sant Antoni, allà al carrer Casanova, o sigui que es van conèixer allà, sí.
0: I què tal amb els pares?
1: Molt bé.
0: Sí?
1: Molt.
0: I amb el germà? Què tal la família?
1: No, mira, molt bé. Jo he de dir que de la família només em puc dir coses positives. Uh-huh. Uns pares que ens estimaven molt. Jo tenia un germà 15 mesos més gran que jo, uh-huh. L'únic germà que vaig tenir, bueno, que tinc. I no sé, i els pares, la mare no treballava aleshores, perquè el pare va dir, no, res, a casa i...
0: Ja, aquelles coses d'abans, eh?
1: La canalla i tal, no, i ja li va semblar bé, perquè mira, així també estava més amb nosaltres, però molt bon... A veure, el meu pare, que era un home que sabia música, bueno, i tocava a l'Orquestra Empòrium, uh-huh. Aquells bolos d'això els dissabtes i diumenge, ho va deixar, va dir, jo em caso, però jo no vull sortir a les tantes, allò a casa, la família, i ja està. Vull dir que no et pensis, no era allò que la dona a casa, no. I ell,
0: ja, ell
1: i
0: també.
1: Ell també.
0: Els dos a casa.
1: I aleshores vaig tenir uns pares que sempre vaig sentir molt estimada, que no ens pagaven mai, que ens feien entendre les coses bé, que ens renyaven, evidentment, si una cosa no estava bé, però que, no sé, com molt, d'una manera molt civilitzada i molt bé. Quan ja havia passat allò l'adolescència, no sé, que jo començava a ser ja més gran, que m'agradava perquè parlava amb el meu pare de, no sé, de més coses, i ja t'entens que era... aleshores, 22 anys va ser quan ell ja va morir. Això, mm-hmm. Això ha sigut una pena per mi tota la vida, perquè de fet no em va veure per televisió, però no em va veure mai en teatre.
0: El teatre no et va veure.
1: O sigui que, trist.
0: La mare sí,
1: en
0: aquest
1: aspecte. La mare sí.
0: La mare sí, perquè va viure quasi 100 anys.
1: Quasi 100 anys, sí. Va néixer el 1913 i va morir a principi del 2013.
0: Del 13.
1: Faltaven uns mesos, uh-huh. Amb un cap ben clar, i va veure totes les obres que jo feia, i una fan, vaja. Sí, uh-huh. Sí, ella sí.
0: Parlem de la teva adolescència. Ja al batxillerat, allà vas tenir com a professors, o com a professora, la Maria Eulèlia Campmany i el Ricard Salvat.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do. Sí.
0: Carme.
1: Sí, sí. La Maria Eulèlia Campmany ens havia fet classe de francès, classe de literatura. Uh-huh. El Salvat també, Ricard Salvat de literatura, recordo jo. Em sembla que devia ser a quart de batxillerat o així, en fi. I bé, jo dic que l'Escola d'Art Dramàtic Adrià Gual, que van fundar,
0: sí.
1: De fet, el Ricard Salvat i la Maria Eulèlia Campmany, uh-huh. Era com una filial del Villena, perquè el meu oncle, Ricard Albert,
0: sí.
1: que és el que ensenyava història i geografia a l'escola, ell feia història de l'art a l'Adrià Gual. Uh-huh. I la Carme Serrallonga,
0: la
1: directora de l'escola... Sí. Que és els anys que més bé s'ha parlat el català al teatre, que ara a vegades jo hi vaig molt al teatre, vull dir que vas pateixo, doncs la Carme Serrallonga ens feia la dicció, mm-hmm. I l'ortofonia, i ho feia, en sabia molt, i sí.
0: I quan et preguntaven què volia ser de gran, tu què deies?
1: A mi m'interessava l'ensenyament.
0: L'ensenyament, jo magisteri.
1: Jo pensava... Sí, sí, sí.
0: Però no vas poder.
1: No vaig poder. Quina tonteria, oi? A veure, jo vaig acabar el batxillerat... No, jo vaig acabar la revàlida de quart i llavors ja podia matricular-me... ja era suficient, podia matricular-me a la normal. Vaig anar allà contenta per dir, jo faig magisteri. Vaig ser tonta perquè vaig explicar una cosa que potser no hauria hagut d'explicar.
0: Yeah.
1: Aquelles coses... jo estava exempta de fer labors... I vaig dir, sí, jo, clar, he pres tot això, labors no, perquè estic exempta. Diu, oh, doncs si està exempta de labors i no l'ha fet, no pot ser mestra. Cosa absurda, perquè de les mestres que teníem nosaltres no hi havia cap que sabia fer aquelles labors. Venia una dona d'això femenina, aquelles, bueno, l'època de la falange i tot això, i venia a ensenyar-nos. I jo tenia un problema, després vaig poder resoldre, però em sumaven moltíssim les mans, i, vaja, és que a més rovellava les agulles i cosia. Vull dir, encara,
0: i això per què et passava?
1: Els buixets encara, eh? Sí. De fer punta al buixet, això encara. Això, com que vaig visitar molts metges abans d'operar-me i no em volien operar, més d'un i més de dos em van dir, tots preguntaven, el teu naixement com va anar? I no va anar bé, jo vaig néixer... sense plorar, morta, morada, sí, amb dues voltes de cordó.
0: Mare meva.
1: I res. I a casa, sort que hi havia comadrona i metge, i al cap de si hi ha aigua calenta, aigua freda, tundes amunt i avall, al final vaig plorar. I aquest retras va ser que va haver-hi el simpàtic, per això venia ve del... molt antipàtic, per cert, no? Doncs es veu que, en fi, a més... Potser ara m'haurien donat, com que allò va ser un trauma, una pastilleta, no sé què...
0: Yeah, yeah.
1: I això no s'hi pensava. Però allò va ser un trauma. I aleshores, quan jo tenia por... La meva mare ho va trobar, vaja, de molt petitó, el bressol,

0: els peus, que aquesta nena plega els freds i que suava, i que pas, mans i peus, oi, què passa? I després, sí, sí, quan vaig anar a ser més gran, un patiment, això va ser un patir gros, eh? Però mira, de vegades penses, sí, potser em va fer una persona millor que no, potser he sigut una gilipolles.
1: Ja, ja.
0: Però
1: això potser et va fer més introvertida?
0: Oh, clar, jo no parlava, ara sóc una xerraire, però no parlava.
1: Sí, més vergonyosa, no,
0: clar, no
1: ho sé.
0: Vergonyosa, tímida,
1: clar.
0: Amb les mans sempre així. M'havien castigat perquè anava, perquè tenia el davantal de l'escola moll, has anat a la font i t'has mullat. I jo, no. I bueno, a veure, la Carme Serrallonga, que amb ella vaig estudiar piano des dels 7 anys, ella ho sabia. Jo també hi patia molt. Tocava el piano, patinaven les mans, començava a veure gotes a terra, pensava, les gotes es filtren per aquí les tecles i es pallaran al piano. Bueno, un patiment. Quan escrivia, clar, jo estripava el paper. Jo havia de tenir un secant.
1: Sí.
0: Que l'havia d'anar canviant, també, perquè també es mullava. A Arbàlida de Quart em vaig suspendre una cosa perquè no vinc a estripar papers, no va haver forma humana que pogués acabar d'escriure el que jo volia. Vull dir, era un problema que després vaig resoldre de gran i em van dir, sortirà la sua potser per una altra banda, això és una cosa de tipus emotiu i tal, i bueno, de moment no, un any, dos anys no, però després va sortir. Bueno, ara suo molt del cos, de la cara, però mira, amb les mans, que es pot fer tot.
1: Total, que no vas poder fer magisteri, i llavors la Carme Serrallonga et va dir, fes puricultura.
0: Sí, em va dir, fes puricultura. Només és un any. Fes puricultura, almenys tindràs un títol, ja ho veurem després si això ja ho arreglem, perquè aquesta gent de la normal això no ho poden dir, tu has de poder estudiar magisteri, però de moment això. I si vols, fas un any això, i ja pots venir a donar classe.
1: I efectivament.
0: Perquè no has sigut un estudiant excel·lent, però l'esperit del Villena jo sé perfectament que el tens. I sí, vaig estar 6 anys. Bueno, 2 anys.
1: Amb nens petits.
0: Sí,
1: clar.
0: 2 anys, els primers 2 anys, amb canalla, els més petits de tot,
1: sí,
0: de 3 anys, i després amb els del primer grau de primària, que dèiem aleshores, no sé com es diu ara, els de 6 anys.
1: Sí,
0: és que potser feien 7 anys a mig curs.
1: I què tal?
0: I molt bé, jo he dit que per mi... Mira, m'agradava tant que jo no recordo que em suessin les mans ni un dia a l'escola amb els nens. Sortia de l'escola, passava la reixa del pati, allà anava al carrer i potser ja suava. Doncs mira, ho feia tant a gust. Per això em vaig plantejar molt de temps, clar, teatre, què faig, el teatre o faig l'escola, perquè això m'agrada tant. Jo vaig deixar plorant, la canalla.
1: Ja.
0: Bueno, si de cas ja tornaré d'aquí un any o dos, ja tornaré, i mira, fins ara. Però és veritat que allò m'agrada moltíssim, i en canvi pensava, hòstia, jo a la Cova del Drac actuant, veia gotes a terra i pensava, i la gent que no vegi que surt d'aquí. Saps què? Pensava, que ets tonta, allò ho fas i no sues, vol dir que és el perfecte per a tu. Però mira, vaig provar això, clar, va arribar un moment que jo feia tantes coses que era exagerat, tot el dia al Villena, des del 9 del matí fins a les 7 de la tarda, dinàvem, teníem una estona per les mestres, que dinàvem tranquil·letes soles, però amb canalla, que potser havia de pelar 20 taronges o tallar 20 bistecs,
1: Sí.
0: I, clar, érem venuts. I després tenia contractat un taxi a la porta de l'escola i em portava el Romea, el Teatre Romea, i fèiem dues funcions, que abans sempre eren dues. Imagina't.
1: I
0: d'allà, un moment,
1: a la Cova del Drac.
0: Va arribar un moment...
1: De matinada.
0: Que, a més, de matinada, clar, i llavors un dia no em vaig trobar bé, vaig anar al metge. No, tot està bé, la pressió... I ja descanses, dic, no, això no gaire, dormo poc. I em va dir, poc què vols dir? Dic, 2-3 hores. I em va dir, vés, dorm, i si no et trobes bé ja tornaràs.

0: Total, també fent de professora, unes companyes teves que anaven a l'Escola d'Art Dramàtic Adrià Gual, fundada per, com deies, sí, sí, la Maria Aurèlia Campmany i el Ricard Salvat, et van animar a apuntar-te. I tu vas dir, sí, però eren, només d'oient.
1: Eren, sí, es van riure quan vaig arribar allà. Dic, jo d'oïdora puc venir? Diu, dius, o et matricules i ho fas tot o no? Que hi ha una anècdota d'això, l'Albert Boadella ho explica, ho ha explicat alguna vegada. Tenim la mateixa edat, però ell ja estava de professor.
0: I era professor allà,
1: sí, sí, sí. I, esclar, a veure, que, i diu, i per això de vegades explica, diu, mai més a la vida, des d'aleshores, he dit, aquesta persona no serveix, diu, perquè va entrar la Carme Sanz a l'Adrià Gual, i jo vaig dir, però aquesta noia, per què s'ha matriculat si no farà mai res?
0: Diu, mira.
1: I bueno, sí, no, després ell mateix em va donar una menció d'honor al final de curs, perquè es veu que, mira, em va espavilar, potser em va anar bé com una teràpia, inclús, no?
0: Clar, potser el teatre va ser una teràpia per tu.
1: Sí, sí, em va anar bé, em va anar bé.
0: Des del 66 vas començar a fer espectacles de cabaret literari a la Cova del Drac i allà et dirigia Josep Codina.
1: Josep Anton Codina, sí.
0: Que és un dels teus grans mestres.
1: Sí, sí, un dels meus.
0: Per què?
1: Si n'hagués de triar un, el triaria
0: a ell.
1: Érem molt amics, i vam fer moltes coses junts, moltes, moltes. I, escolta, això que hem sentit ara...
0: Sí, Bertolt Brecht.
1: Era, de Kurt Weill, la música de l'òpera de Tres Rals, amb el text de Bertolt Brecht, que és la cançó de Salomó, que és la cançó que canta la Jenny. La Jenny, la prostituta, que aquest paper el vaig fer l'any 84, al Teatre Romea. Jo tenia els drets d'aquesta obra. M'agradava molt l'obra.
0: Tenies els drets?
1: Tenia, sí. I bueno, havia començat el piano, que el vaig començar, però el vaig deixar perquè... Bueno, això, perquè el de les mans... que la Carme Serrallongo va dir, si aquesta noia, o nena, encara era petita, 7, 8, 9 anys, si té condicions per alguna cosa, és per la música, i la tonta ho deixa.
0: Ja. Yeah.
1: Però era perquè... Aquesta cosa, mira. També quan fèiem dansa, això no ho vaig haver fins que vaig ser gran, en els meus pares, la professora de dansa que teníem, li van dir, aquesta nena ha de fer dansa. Perquè, clar, el que fem aquí és una coseta, no és res, però així de petita ja, que n'aprengui, portin-la amb una escola de dansa. Els meus pares no van fer cas i no m'hi van portar, eh? Però, en fi, també es veu que no, que sí, que hi havia unes condicions,
0: sí,
1: per
0: sí,
1: això.
0: Sí.
1: I aleshores... Quan ja m'havien operat, etcètera, vaig dir, jo haig de recuperar la música. I a més tinc un piano a casa. I aleshores vaig tornar a fer solfeig, piano, i em vaig matricular de clarinet, que és un instrument que m'agrada molt. I vaig estudiar uns anys clarinet amb el Miquel Gaspar, era el professor.
0: Sí.
1: I parlant amb ell, no sé què, tal, i l'òpera de Terrals, parlant... Ostres, això que seria maco que es fes... Ho havia fet l'Agrupació Dramàtica de Barcelona, l'ADB, que de fet va ser l'última cosa que van fer, els van prohibir. Jo ho vaig veure al Palau de la Música, això. Això devia ser el 63 o el 64. I aleshores, va, si va, demanem drets. Els drets caríssims, pel Kurt Weill, pel músic, pel Brecht, normal, més normal com de molts autors i autores. I, però és igual, va, agafem. I jo anar a l'Ajuntament i no sé què, hi havia el Benac, aleshores, a Cultura, escolta, que, per fer què... I res, total, que un bon dia em crida l'Herman Bonin, que estava director al Centre Dramàtic de Barcelona, de Catalunya, vull dir, el Romea, que era com un preteatre nacional, per dir-ho d'una manera, i em va dir, mira, jo vull fer aquesta obra, jo tinc els diners i tu tens els drets, doncs vinga. I la vam fer al Teatre Romea. Aleshores, amb una persona que jo miro moltíssim, un gran músic, que en un altre país seria, tothom el coneixeria, que és el Joan Albert Amargós.
0: Sí,
1: doncs, jo vaig dir, bueno, vinga, el director musical, ell. Vaig agafar el Mario Gas de director...
0: Sí.
1: L'Anna Briançó va fer les coreografies, bueno, etc. I sí, sí, ho vam poder estrenar al Romea. Jo vaig començar assajant un paper, però després vam fer una... Vaig acabar fent la Jenny, la puta, i va tenir unes cançons precioses, i és una obra que m'agrada molt per tot el sentit anticapitalista, etc. I perquè té una música preciosa,
0: sí, sí,
1: que, per cert, el Grec de Castany, d'aquí pocs dies, s'estrena amb... L'òpera de Terrals, també.
0: Sí, sí, sí, sí. Jo tot torna.
1: Tot torna. Bueno,
0: les coses bones sempre tornen.
1: Jo també la vaig tornar a fer, l'Òpera de Terrals.
0: Sí, sí, sí.
1: Amb el Calixto Vieito, que ara es dedica a muntar òperes només, està per aquests munts de Déu, no és mai aquí. El Lluís Vidal era el director musical i, bueno, i ho vam fer, això va ser el 2002, al Teatre Grec. O sigui que, en fi, l'he fet fent un altre paper, feia la senyora Pitxum aquí, era més gran i tocava això.
0: Sí, sí, sí, sí, que està molt justificat.

0: Que et hagi sonat aquesta cançó
1: però,
0: de Salomó.
1: Però sí, aquesta cançó de Salomó és esplèndida.
0: Tinc un fragment de l'any 1968, Carme, de Debe y Haber. Aquesta és una de les teves primeres aparicions a la tele.
2: Cuando vagabundeábamos juntas, nos conocíamos. Y cuando trotábamos las calles, recuerdo que nos toteábamos.
0: No recordaves això?
1: No.
0: L'arxiu d'aquesta casa, que és una meravella.
1: Ostres.
0: Carme. I continuo a la tele. Escolta, aquesta curiositat és de l'any 1976, programa Nova Gent de Televisió Espanyola, amb Salvador Escamilla.
3: Segats per la gana, han trencat les...

0: Bona tarda. Bona tarda i benvinguts a Nova Gent, ben trobats. Hem començat el programa i, sortosament, no tenim ordre de preferència. Vull dir que, encara que sigui hosta invitada, no té cap inconvenient en començar el programa. Així, com ens ho ha fet, com acaba de fer-ho, amb un fragment de la primera òpera rock, Granja Animal. Carme Sansa, invitada especial. Com va l'òpera? Com va Granja Animal? I digue'ns una mica, interpretaves un fragment i a quin rol pertany?
1: Doncs bé, l'obra va molt bé i aquesta cançó que acabo de cantar doncs forma part del meu rol de narradora.
0: Perquè fas diversos papers.
1: Sí, en faig tres més.
0: Amb l'altra cançó, que també et veurem i t'escoltarem?
1: Doncs allà faig d'euga. Soc l'euga Moli, una euga molt...
0: Coqueta.
1: Frívola.
0: Frívola, també.
1: Sí, que no està d'acord amb la rebel·lió i se'n va de la granja.
0: Doncs nosaltres sí estem d'acord amb que et volem tornar a escoltar i a veure, i torno a insistir, invitada especial, Carme Sansa, que ja la coneixíem en teatre, però no massa, cantant. Després interpretes l'euga amb una cançó que es titularà...
1: Moli, que és el nom de... Moli l'euga.
2: Aquests ignorants no m'entenen.
3: Què et sembla?
2: Jo sóc...
3: Carme.
4: La veu, quina diferència la tenia més.
3: Home, clar,
4: més alta.
3: Clar, aquí, la veu canvia.
4: Sí, no? Aquí la Moli faig uns aguts que, bueno...
3: Què era això, la Granja Animal?
4: La Granja Animal... Doncs mira, la Granja Animal que va ser... No entenc com no s'ha tornat a fer. Mm-hmm. La Granja Animal que vam fer l'any 76, primavera, quan tot estava, no sé, per fer i estàvem tot tanta il·lusió... I era la primera òpera rock en català.
3: Sí, sí. No? Això deia Les Camilles.
4: Sí, això sí. Mateix. Doncs el Joan Vives. De fet, bàsicament el Joan Vives havia fet la música i Lluís Maria Ros la lletra. Uh-huh. Gent molt jove, de 20 anys, una cosa esplèndida. I va tenir molt d'èxit. Van passar coses, en aquell muntatge. Teníem un director que veiem que no feia res, el vam treure, saps? Però ens atrevíem a tot en aquell moment. Fora, perquè clar, no... Però bueno, vaig treballar aquí amb... Hi havia el Sergi Albert, el ballarí, sí. Que de fet ell va acabar com muntant-ho tot, que havia arribat de la mili, vull dir que era jove. Uh-huh. I mira, i els tres porquets... de la Granja Animal, de l'Orwell, està basat en això, és això. Doncs els porquets ja són morts, el Miquel Cors, el Joan Baptista Humet, sí. I el Lloret Torres. Uh-huh. Estaven esplèndids, ostres, l'Humet mateix no havia fet mai teatre, i en canvi estava esplèndid. I no sé, jo això ho feia més d'un paper, però va ser... no sé, una cosa com molt... Mira els temps com eren, que va haver-hi una cançó que en el disc que està... En fi, no sé si es pot trobar, però que es va enregistrar. Uh-huh. Sí que hi és la cançó, però que en aquell moment no ens vam... No, la cantàvem i dèiem... Ai, això vols dir que ho podem dir ara? Perquè sí, hi havia un moment que, clar, els animals fan la revolta i treuen l'home d'allà. I aleshores, qui mana? Els animals, tres porquets.
3: Sí.
4: Què passa? N'hi ha algun doncs, que ja comença a tractar malament els animals... Uf, això no pot ser. I aleshores hi ha un moment que un personatge diu, un animalet, deia... Ja no sé si estem millor ara o abans. I en aquell moment era impossible dir això, perquè evidentment que haver-nos tret de sobre el Franco era millor dels millors. Ara ja es podria dir, però en aquell moment
3: era complicat.
4: I
3: sí,
4: no,
3: sí.
4: La canta, no la vam cantar, no, la vam eliminar. Vam dir, aquesta no la fem, perquè és clar que estem millor.
3: Per cert, parlant d'això, i a més dels temps nous que vas viure tu també, el cinema del Destape, i a tu t'ho van proposar.
4: Sí.
3: I no vas dir que no per no despullar-te, sinó vas dir que no pels guions, perquè no t'agradaven els guions.
4: Perquè era una birria, clar. Una cosa... A veure, jo, de fet, sóc nudista, vull dir que sí. M'és igual ensenyar el cony que el colze.
3: Sí, sí, sí,
4: colze.
3: És igual.
4: Saps? No, sí. Ara, uns guions que no valien res i havies de col·laborar amb això, doncs no.
3: Ja.
4: Que, escolta, eren guions que encara que no m'hagués hagut de despullar, tampoc els hauria fet. És que vull dir, no era... No, quan hi ha una cosa... És molt, molt dolenta. Jo he intentat... No sempre he pogut, perquè, escolta, has de treballar i has de guanyar-te
3: has de
4: la vida.
3: Menjar.
4: Has de menjar, exactament. Sí. Però sí que he intentat triar i alguna cosa... he dit,
3: has dit que no.
4: Potser de televisió he fet alguna cosa que jo tampoc n'hi ha per tant i l'he fet, clar, la televisió es paga molt més bé que el teatre, doncs deia, escolta tu, jo faig això perquè, mare meva, vull dir, ara que no tinc teatre en aquest moment, doncs escolta, endavant.
3: Clar, que... clar. No sé si va ser el cas, principis dels anys 80, el doctor Caparrós de Televisió Espanyola.
5: Així vostè no està malalta. No ve per veure el doctor Caparrós.
6: Vinc per veure el doctor Caparrós, però no som pas malalta, jo. Jo vinc per l'anunci del diari.
5: Així ha de parlar amb la senyora, haver-ho dit, dona.
6: Ara.
5: Segueixin. Vingui, bon. Es pot passar?
7: Passi, passi.
5: Aquí hi ha una xicota que ve per l'anunci.
7: Ah, que passi, que entri, que entri.
5: Passi, bon.
3: Què tal aquella experiència? Una sèrie que veia tothom a Catalunya, eh? Clar,
4: tothom, i hem de pensar que aleshores quina televisió hi havia només.
3: Aquella. Ja està.
4: No, això va ser una gran experiència, ho he de dir. A mi em va agradar molt. Ara que em van cridar per fer La Casa Nostra, bueno, hi faig dos capítols, de la primera temporada els dos últims capítols, el 13 i el 14. Doncs m'han dit, escolta, que és que ho fem en públic. I no sé, com t'hi sentiràs? I jo em vaig posar a riure, vaig dir, escolteu...
3: Ja ho he fet,
4: la
3: això.
4: Primera, o de les primeres, clar, no jo sola, que vam fer, la primera que es va fer aquí a Catalunya, i a tot Espanya, vaja, en directe, en públic, allà que aplaudia i reia,
3: sí,
4: etcètera, amb
3: ser
4: nosaltres, amb el doctor Caparrós.
3: Sí,
4: això, l'Esteve Duran, que era el realitzador, ell havia estat a Londres, havia vist com rodaven el Roper, bueno, aquelles sèries que també vèiem aquí, i va dir, escolta, això està molt bé, perquè clar, una cosa còmica, que hi hagi la resposta del públic allà mateix.
3: Sí, que també no sigui enllaunada, no?
4: Exacte, no sigui enllaunada. També va bé això pels que treballem.
3: Clar, pels actors.
4: I va dir, vinga, ho ha proposat el Televisió Espanyola i van dir que sí. I mira, jo vaig tenir la sort que no havia de ser jo.
3: Ah, no?
4: No, això ho feia una altra actriu, que ara no recordo el nom. Em sembla que era una valenciana. I aleshores el Capri, que era un depressiu, perquè era de la gent, oh, com era així, maniat... Sí, podia tenir, evidentment que en tenia de maniat.
3: Era especial.
4: Però més que res que era un malalt.
3: Yeah.
4: Era un depressiu. Era un home que... Sí, és veritat, era això el que li passava. I aleshores ja estaven a punt de rodar, s'havia de rodar, i va dir que no. I si m'oblido de la lletra... I si no ho sabré fer, no havia fet televisió i no va voler. I van passar uns mesos, el van convèncer, li van dir que li dirien el text per un pinganillo, i aleshores ell deia que portava audiòfons, ai, sí, que sordejo, allò, per si es veia una mica, doncs, bueno, deia això com a excusa dins de l'obra, i va dir, endavant, aquella actriu havia començat a fer un no sé què, una cosa de teatre, uns assajos, i va dir que no podia. I aleshores, jo ja havia fet una obra de teatre amb el Capri, i aleshores, doncs, ho va suggerir... Em sembla que ell també ja ho va dir, també. I, escolta, doncs podem... Això... Bueno, Pere, clar, també hi era, el nebot del Joan Pere, el nebot del metge, amb el Joan hem sigut amics sempre, vaig anar al seu casament, sóc padrina d'un dels fills, vull dir que, a veure, hi ha una gran relació, els estimo molt. I aleshores, doncs, vinga, endavant. Doncs, i va ser una bona experiència, jo, ens ho vam passar molt bé.
3: I molta popularitat, també.
4: Moltes, clar. Escolta, jo entrava en una botiga, anava al carrer, tothom em coneixia.
3: Clar.
4: Però tothom, era una cosa, i sí, la veiem, tal, bueno, molt bé, molt bé.
3: 1982, Televisió Espanyola, que com dic és una mina, Teatro Catalán, El Fuguerol, d'Ambrosi Carreras.
8: Puja una bona olor de la terra, olor de collita. Hi ha una verdor tan tendra per tot arreu.
9: Us agradaria córrer pels camps?
8: Oh, sí.
9: I en Marcel?
8: Sí, ves. Qui sap? És tan fredolic i tan tamorenc.
9: Està molt malalt.
3: Quins records, Carme.
4: Ostres.
3: Quins records, eh?
4: Sí, mare meva. I també hi ha gos musicals, a Televisió Espanyola, que jo he fet. Sí,
3: sí, sí. Sí.
4: Vam enregistrar, jo diria... Sí, el de la Peles Mestres, l'homenatge a Peles Mestres.
3: Hi ha de tot.
4: Sí, no. És que he perdut el currículum, escolta.
3: Ja m'imagino.
4: No, l'he perdut.
3: Ah, que l'has perdut.
4: Que l'he perdut.
3: L'has perdut.
4: Que no...
3: No et cal el currículum.
4: No, és igual.
3: Per què el vols? No,
4: sí, però vas pensar, com és que vaig fer això? Voldria contar les obres que he fet, no puc.
3: Ja.
4: No me'n recordo.
3: Mira, entre altres coses, també hi ha això.
4: A veure...

0: Composicions d'Amargós, que deies que no podia faltar.
1: No, l'Amargós no podia faltar.
0: Amb text de Josep Palau i Fabra, homenatge a Picasso.
1: Sí.
0: I éreu tots.
1: Mira, l'homenatge a Picasso el va dirigir el Josep Anton Codina.
0: Sí.
1: Jo vaig fer 7 espectacles a la Cova del Drac. Sempre hi havia música, sempre hi havia músics en viu allà.
0: Sí, sí, sí.
1: I aquest homenatge a Picasso, clar, un text esplèndid del Palau i Fabra, una música també esplèndida del Joan Albert Amargós. A veure qui érem, no? Ja són morts.
0: Montserrat Carulla,
1: no.
0: Jordi Serrat, Raimon
1: no.
0: Teixidor. Aquí, en aquesta peça que escoltàvem, sí. Sí,
1: ah,
0: de Televisió Espanyola.
1: Perdona, és que es va fer per Televisió.
0: Clar, per Televisió Espanyola.
1: Estava pensant amb la Cova del Drac. No,
0: sí,
1: a Televisió,
0: sí.
1: I tant que es va fer aquella gravació a Televisió.
0: Josep Ballester, Maria Jesús Lleonard.
1: Sí, senyor. Sí.
0: I éreu tots.
1: I érem molts, és veritat.
0: Molts.
1: No, va estar molt bé, també. Mm-hmm. I jo vaig fer l'any 81, perquè el 71 vam fer l'homenatge a Picasso,
0: mm-hmm,
1: a la Cova del Drac.
0: Sí.
1: Però el 81 vaig fer... jo sola d'actriu i amb 3 músics, eren l'Amargós al piano, el Santi Arisa a bateria i el Rafael Escoté al baix. Els 4 gats, abans que fos el restaurant que és ara...
0: El restaurant, sí.
1: Doncs no sé com ho vaig saber per algú de l'Ajuntament, no sé què. I sí, aquell local, i s'hi van fer alguns espectacles allà, però nosaltres vam fer el primer, i vam fer... no tot l'homenatge a Picasso, les coses que jo podia cantar sola, que anava bé que jo les cantés, i vam titular Picasso Cantabile.
0: Uh-huh.
1: Però vaja, era aquesta música mateix, de l'Amargós
0: i
1: tal.
0: És que has fet molta música, Carme.
1: Sí, sí, sí.
0: A més d'aquells espectacles de cabaret literari que dèiem al principi, Godspell Company, de Sondheim, dirigida per Calixte Vieito,
1: el
0: 1977, sí. L'òpera de Tres Rals, com deies, Mario Gas, o també, el 2008, a l'Home, amb de Goll de Goll.
1: Preciós.

0: La música d'Alfonso Vilallonga. Quina meravella.
1: Això és el Togaldrom, que van fer, on va treballar amb ells, però quina meravella aquesta loma, el Teatre Nacional, aquesta música esplèndida.
0: I, aquí compartint amb Julia Moller.
1: Amb Julia Moller, sí, aquesta cançó.
0: És impossible parlar de tot el que has fet.
1: Impossible.
0: Carme, has treballat moltíssim, però abans una miqueta més en el temps. El 2018, coincidint amb el centenari del naixement de Maria Aurèlia Capmany, vas tirar endavant el muntatge Carme Sansa diu i canta Maria Aurèlia Capmany a l'acordió Jaume Vallofré.
1: Sí.
2: I vostè creu que si jo anés a trobar una d'aquestes senyores tan enjoiades i li digués d'acord, estic disposada a lluitar al teu costat. Vol dir que m'entendria? El resultat és que jo no ho veig gens clar, això que vostè demana, aquest acte de solidaritat que canviaria el destí de la dona. Vol dir que no és per una

0: Aquí llegies un fragment de Cartes impertinents de 1971,
1: sí.
0: I la cançó és aquesta cançó que estem escoltant, és d'Antoni Parera Fons.
1: Sí, la música d'Antoni Parera Fons.
0: Amb aquest muntatge, Carme, tancaves un cercle que havies començat al col·legi, no?
1: Sí, potser una mica. Sí,
0: veritat?
1: Quan va arribar el centenari del naixement de la Maria Aurèlia, no sé, està bé que faci alguna cosa, perquè havia fet textos d'ella, a part de gairebé tot el de la Cova del Drac,
0: clar,
1: eren textos de la Maria Aurèlia Capmany o de Jaume Vidal Cubé, mm-hmm, o aquest Palau i Fabra del Picasso. Però vaig dir, escolta, si ben de gravir una mica de por, una altra peça de teatre de Maria Aurèlia, i em va venir de gust, perquè a més era una mestra que jo, vaja, per mi va ser una referència sempre, quan era jove, me l'escoltava i m'agradava com defensava el feminisme, no? I que com ben defensat, deia, no, aquí no hem d'anar a capar els tios, que ja... No, a veure, hem d'anar de bracet i junts i fer les coses plegats i tenir totes les mateixes oportunitats, etc. I aleshores l'havia après molt, i una dona que m'interessava, després vam ser amigues i tant, i em va agradar fer això, fer-li com, no sé, com
0: un homenatge.
1: Sí. Sí, sí.
0: I m'has d'explicar també com sorgeix la col·laboració amb Joan Isaac per fer meravelles com aquesta.
2: Mort paranoica, estreta, xafardera. Mort que no mors mentre hi hagi vida. Mort part a la inversa, partida malparida. Que tinguis una mala mort, ai. Ai, mort de ma vida. Mort enflocada amb contes d'una altra vida. Mort, ganyota lasciva, d'inútil homicida. Mort, t'escupo i que el diable et beneixi. Que tinguis una mala mort, ai. Ai, mort de ma vida. Mort, gola eterna, vine a menjar amb mi. Mort, famolenca esposa, la meva carn està servida. Mort, boca bruta, devora'm, bonica. Que tinguis una mala mort, ai. Ai, mort de ma vida. Luis Eduardo Aute.
0: Amb el Joan Isaac has compartit 7 pecats capitals. I què li hem fet a aquest planeta.
1: Sí.
0: Com sorgeix tot plegat?
1: Mira, això ell, he de dir.
0: Sí?
1: Sí, sí, i a més, escolta, estic contentíssima que em cridés. Ell va escriure el dels 7 pecats capitals. De fet, sempre diu que durant la pandèmia diu, hi havia gent que s'avorria o estava... Jo vaig treballar molt i aleshores va fer els 7 pecats capitals, va pensar pels 7 pecats perquè va dir, per què tenim aquesta pandèmia? Per què ens arriba això? Mm-hmm. Això és que no ens portem bé, o el món, la societat, fem mal també en aquest planeta, o en etcètera, no? I llavors va començar a pensar i va fer una cançó per cada pecat.
0: Mm-hmm.
1: I va buscar uns poemes, això ho va fer ell, uns poemes de persones diferents, aquest era que hem sentit de l'Aute, però Maria Mercè Marçal, de la Montserrat Abelló, de Pere IV, etc. I aleshores m'ho va dir a mi, amb el Joan Isaac, no és que ens coneguéssim molt, però havíem xerrat alguna vegada.
0: Uh-huh.
1: Bé, vam coincidir a Montevideo.
0: Què dius?
1: Sí, perquè el Pere Camps...
0: Déu-n'hi-do.
1: Pere Camps, que...
0: Bueno, sí, sí, promotor que, musical. Sí.
1: Mare meva, que és el...
0: Promotor cultural.
1: El tal Bernat Sanz,
0: fins
1: ara, que ara ja t'ho ha deixat, no, mm-hmm, suposo que no del tot, però que hi ha una altra persona al capdavant, que aquest home, jo sempre dic que els músics haurien de tenir, els cantants haurien de tenir un local per ells.
0: I tant.
1: Que això és que hauria de ser així, i s'hauria de dir Pere Camps, perquè ha lluitat per la cançó d'autor, però com ningú, eh?
0: Mm-hmm.
1: I aleshores, sí, va dir, vull portar a Montevideo, vull portar, a més de cançó, també dansa i teatre. M'havia vist amb un monòleg que jo feia, del Claudio Magris, que m'havia dirigit el Xavier Albertí, i va dir, tu faries això? Encantada, tu.

0: Allà on estava, a l'hotel, ens coincidíem esmorzant, i això va ser quan ens vam veure més així amb el Joan Isaac i això. I llavors quan m'ho va proposar dic, ai sí, per què no? Ho vaig llegir, preciós, va, fem-ho. Va anar molt bé, ben fet, vaja, i encara el tenim, és un espectacle
1: sí, que
0: quan que
1: el
0: vulguin.
1: Recuperar.
0: I en vam estrenar un altre l'any passat, que és el que li hem fet, aquest planeta,
1: sí.
0: Que el vam estrenar al Molino, que va estar molt bé, va ser molt, molt bonic l'estrena. I bueno, tenim ganes d'anar-ho fent i seguirem, seguir.
1: Sí.
0: I a més, bé, no sé, és que a més el Joan Isaac és una persona estupenda, penso que té molt de talent, m'agrada molt les coses que fa, les cançons, les lletres i les músiques, i vaja, que el tinc per un amic, eh? Vull dir, és una persona que m'agrada molt i encantadora.
1: I una de les darreres obres, Isabel, 5 hores.
2: Això va ser quan en Pere Caimó va descriure la nostra arribada al camp de batalla en un famós llibre. Va dir que era com l'aparició d'un àngel. Si no fos una mica paternalista, estaria bé per embarcar, eh?
1: Isabel, 5 hores, sobre la primera dirigent sindical, la primera directora d'una escola laica, també. Isabel Vila,
0: Vila sí.
1: I Pujol.
0: És que a vegades s'ha escrit amb accent, però no entenc, sí.
1: Una dona absolutament invisibilitzada.
0: Mira, jo no en sabia res, tampoc, eh? El Toni Strubel, un dia, vam coincidir amb alguna cosa, amb un acte, tampoc no és que ens coneguéssim molt, allò, hola i adéu, però no. I em va dir, escolta, Carme, si escric un monòleg, el faràs. I li vaig dir, depèn, l'haig de llegir, haig de veure què, no sé. Però em va dir sobre qui era, és que hi ha aquesta dona, que sí. No se la coneix, i tampoc, evidentment, m'ho va dir. Ho vaig trobar molt interessant i li vaig dir, ja ho pots escriure perquè ho faré. I, bueno, no sé, ara potser porto 70 bolos, el que sé, amunt i avall. Sempre dic que tinc ganes de fer-ho a Barcelona més seguit. I la gent agraeix més que res això, que tornes a conèixer una dona interessantíssima, que a més va passar a exili, etcètera, tal, però en fi... I
1: que si fos un home, tots coneixeríem.
0: Segurament, perquè és una dona prou important com per...
1: I tant.
0: I només per aquest fet ja m'agrada, i m'agrada seguir-ho fent, i ho seguiré fent, i tant.
1: Podríem parlar també de La Rose, de Martin Sherman, dirigida per Daniel Anglès, o L'Oncle Vania, o del teu paper de Marta Ferrusola a la pel·lícula Pare Nostre, de Manel Huerga, de molts, molts altres papers, però vull parlar també de la Carme Sansa més reivindicativa. Per exemple, el 2003 va ser portaveu de la plataforma Aturem la Guerra contra la Guerra a l'Iraq.
3: Milers de morts, ferits, refugiats, destrucció d'infraestructures. Aquesta invasió, ho hem repetit moltes vegades, és una guerra legítima.
1: Crec que va ser la Maria Aurèlia Campmany qui deia que les guerres no desapareixeran mai. I tenia tota la raó.
0: Tant de bo no en tingués. Ella deia, hi ha hagut guerres, hi ha guerres i n'hi haurà. Perquè en els homes els agraden les armes físicament. I a mi això, a mi m'agradaria que, bueno, si els agrada, doncs per, no sé, per fer tiro blanc o el que sigui, però no per matar la gent. De fet, jo vol dir que no se'n fabriquessin d'armes, evidentment, que les guerres... A mi em fa vergonya, jo pensar que estem al segle XXI i que en lloc de parlar, barallar-nos, discutir, fer el que sigui, hem de resoldre les coses matant-nos, ho trobo terrible, perquè a més, qui rep? No els que ho estan discutint, aquells no.
1: No, aquells no.
0: Doncs, en fi, és molt terrible. Jo penso que estem per civilitzar. Jo sempre faig conya amb això de l'Homo sapiens, això és broma, perquè, de veritat, el ser humà s'haurà civilitzat quan les guerres no existeixin. I amb això m'agradaria que la Maria Aurèlia no tingui raó.
1: Ets molt combativa, també molt catalanista, i el 2006 va ser una de les cares conegudes que van recolzar la plataforma pel dret a decidir.
4: Volem intervenir en la conjuntura política oberta amb la reforma de l'Estatut i demostrar alhora la nostra preocupació pel clima hostil creat des de diversos cercles antidemocràtics, en contra de les legítimes aspiracions polítiques i democràtiques del nostre país. Tot recordant la lluita de l'Assemblea de Catalunya en favor del restabliment de l'Estatut d'Autonomia com a mitjà per exercir el dret a l'autodeterminació,

0: I rememorant també que fa 25 anys la nació catalana va sortir al carrer davant de l'ofensiva contra l'expressió de la seva identitat, ara veiem necessari tornar-nos a manifestar sota el lema «Som una nació i tenim el dret de decidir».
1: Han passat 20 anys d'això, han passat moltes coses des de llavors, però el que et vull preguntar, perquè sempre t'has posicionat molt políticament, si això pot haver perjudicat d'alguna manera la teva feina, Carme.
2: M'és igual.
1: I si és així, si t'importa o no t'importa.
2: Jo primer sóc jo, quan donava classes en la canalla menuda i els ensenyava a llegir i a escriure,
1: sí,
2: com fent teatre. Però primer sóc jo el que penso, el que vull pel... No sé, no vivim sols, que estem, som una comunitat, per tant,
1: tant sí.
2: Jo penso que tenim... Cadascú fa el que vol, però tenim el, gairebé tenim l'obligació d'implicar-nos amb les coses, no? De la societat. Per tant, per mi això va per davant. Si he perdut alguna cosa, una feina, o algú no m'ha cridat perquè no està d'acord amb això, tampoc ens hauríem vingut i ens hauria sortit fatal aquella feina.
1: Segurament.
2: D'una vegada ho sé segur i d'una altra puc sospitar-ho, però m'és exactament igual. Potser ho dic perquè, mira, sempre he tingut molta feina, has treballat i rai. Però no, jo dic ara, no fa gaire una persona jove em va dir, esclar, és que tu, com que ja ets gran, és igual, tu et pots implicar i pots d'allò, perquè hi ha gent que potser ha demanat una beca, està estudiant i això.
1: Clar,
2: dic, és que tu no saps el que jo va fer als 20 anys, perquè jo rob cops de porra dels grisos n'he rebut, per una vegada molt fort. Un mal al cap que no gosava anar a dormir.
1: Mare
2: no gosava anar a casa.
1: Ja.
2: Sí. A la persona del costat meu la van agafar. Jo corria més i no em van agafar, però em van... el pal em va... La porra em va tocar el cap, sí. Però dius, escolta, no sé, has de... Ho hem de fer, és que depèn de nosaltres i no ens podem anar queixant. Ah, els polítics fan això. No? Doncs vinga, som-hi. Lluitem pel que volem, no? I ja està, i a vegades ens posem d'acord, a vegades no tant, però jo trobo que això va per davant. Jo sóc primer jo, amb les meves idees i amb el que crec i amb el que vull defensar, que és el meu país, la meva llengua, i etc.
1: I després la professió.
2: I després la professió.
1: Carme Sansa, Creu de Sant Jordi el 2004, Premi Nacional de Teatre de la Generalitat de Catalunya el 2012, pel monòleg Vostè ja ho entendrà, dirigida per Xavier Albertí, i sobretot una actriu molt estimada, tant dins com fora de la professió. Mil gràcies per ser avui amb nosaltres, a Irrepetibles.
2: Moltes gràcies a vosaltres per cridar-me i poder venir aquí a explicar coses.
1: Gràcies. I nosaltres tornem demà a la mateixa hora amb un altre Irrepetible. Fins la propera.
3: Irrepetibles, amb Carles Mesa.

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Els incendis forestals continuen cremant amb força al centre d'Espanya i al País Valencià, amb unes flames que ja han arrasat més de 85.000 hectàrees i que afecten hores d'ara més de 100.000 persones. Pau Alemany, bona tarda.
2: Bona tarda. A la Comunitat de Madrid i a la província d'Àvila, la situació és encara endimoniada, tal com ha qualificat la presidenta de la regió, Isabel Díaz Ayuso. Els veïns de gairebé una trentena de municipis d'aquella zona han estat desallotjats per l'acostament de les flames. Amb dos governs, el de Madrid i el de Castella i Lleó, han anunciat a la darrera hora ajudes per a les persones que han perdut la seva casa o per a les explotacions ramaderes. D'altra banda, a la Vall d'Uixó, província de Castelló, també s'estan atravessant hores complicades i ja hi ha més de 7.000 hectàrees carbonitzades. És per això que el president del govern, Pedro Sánchez, ha demanat paciència i col·laboració ciutadana.
3: Los incendios se irán, afrontaremos la recuperación, pero tenemos que estar cada año más prevenidos, más preparados para una emergencia climática que, por desgracia, está superando todos los niveles.
2: Aquest dimarts el Consell de Ministres aprovarà la declaració de les àrees cremades pels últims incendis com a zones greument afectades per emergències de protecció civil.
0: Gràcies. I a França, l'incendi de la Gironda al sud-oest del país continua actiu després de calcinar 42.000 hectàrees, encara que els bombers han aconseguit estabilitzar-ne l'avenç. El ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez...
4: Au moment où je vous parle, il est stabilisé, il n'est pas fixé cet incendie.
0: Ha alertat, però, que el foc encara no està controlat i que es podria reactivar en qualsevol moment. El president francès Emmanuel Macron visitarà aquesta tarda la Gironda, on una vuitantena de bombers han resultat ferits i més de 220.000 persones han hagut de ser evacuades. El govern espanyol ha decidit endarrerir l'aprovació del Reial Decret d'Habitatge fins al mes de setembre davant la manca de suports. El text, que ara per ara no compta amb els avals suficients al Congrés, incloia la pròrroga dels lloguers fins al 2028, un augment de l'IVA als pisos turístics o incentius fiscals per als propietaris. Aquesta darrera proposta, a petició de Junts, que no garanteix a hores d'ara el seu sí a la cambra baixa. El Ministeri d'Habitatge justifica aquest moviment amb l'objectiu d'aconseguir un acord ampli i transversal. El portaveu de Sumar i ministre de Cultura, Ernest Urtasun, demana aprovar-lo com més aviat millor.
5: Que los grupos parlamentarios en esas conversaciones, que insisto, avanzan bien, nos han pedido un poco más de tiempo para poder terminar de alcanzar un gran acuerdo. Y nosotros ese tiempo estamos desde luego dispuestos a darlo, pero también quiero exigir que seamos lo más rápidos posible.
0: El decret ja va decaure a l'abril amb els vots en contra del Partit Popular, Vox i Junts. I encara de l'àmbit polític, la consellera d'Educació, Esther Niubó, compareix a hores d'ara al Parlament per donar explicacions sobre l'error a l'informe de PISA que fa que els resultats a les proves de 2025 no siguin comparables amb altres edicions ni amb altres territoris. Niubó ha informat que s'estan duent a terme diligències internes per determinar què ha passat i per depurar responsabilitats.
6: I quan les diligències concloguin, disposarem i quan disposem de la informació pertinent, aquesta es traslladarà i si es determina l'abast de l'error o dels errors i se'n deriven responsabilitat, poden estar segurs que s'actuarà en conseqüència i, per tant, poden tenir la certesa que si hi ha responsabilitats, aquestes es depuraran a fons com hem fet, de fet, en altres ocasions.
0: La consellera ha defensat la constitució d'una comissió de coordinació de proves i estudis d'avaluació que haurà de revisar i validar els requisits de cada prova abans de dur-la a terme. Més qüestions. A Barcelona, avui, demà i dimecres començaran a executar-se les obres de pavimentació de les cruïlles de la Meridiana entre Felip II i Fabra i Puig, com a pas previ a la pavimentació del tram central que es farà durant la primera quinzena d'agost. Així, avui es treballarà la cruïlla de l'Avinguda amb Concepció Arenal i la Riera d'Horta, demà s'actuarà la cruïlla amb Dublín i Concepció Arenal i demà passat, dimecres, amb Felip II. I pel que fa al temps, pugen lleugerament les temperatures, però es mantenen suaus. S'esperen màximes de 30 graus a Barcelona i Tarragona, 33 a Girona i 35 a Lleida. Durant aquesta tarda, sol i cel clar o poc ennuvolat i bufa vent moderat a l'Empordà i zones de Tarragona. Doncs això és tot per part nostra. Més notícies al portal web rtv-e.cat i d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4.
7: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Venezuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia visum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
1: Ràdio 4.

0: 4 de la tarda i 5 minuts. Aquí estem a Ràdio 4 en aquest dilluns anomenat 27 de juliol del 2026. Estem preparats per compartir una vegada més aquesta tarda fins a les 7 per compartir un munt d'històries. A més, avui des d'un estudi fantàstic estem estrenant, nou, meravellós, tot molt maco, molt maco, molt maco. Bé, jo tinc allà la part tècnica que són com espejismos perquè no es diferencio gaire bé, però és meravellós veure que sí que hi són. Jo confio que producció i tècnica hi són allà. I sé que hi són perquè estan al guió posats, Estan el Martín Noia i l'Esther Baixés a les vies de so. Ja sabeu que l'equip, la Natàlia Sánchez, l'Aitor Caminero, la Marina Fernández, el Julio Leal, el Gerard Travé, el Marc García, i a la producció, el Tomàs Gómez, la Jovín Mavina i la Sònia Rodríguez Justícia. Comencem el programa d'avui, ara mateix.
1: Estiu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.
0: Tant, Cadena, bona tarda, què tal, com estàs?
2: Aviam, què posa aquí? No tocar, acabat de pintar, vaja.
0: Sí, sí, aquí.
2: Massa tard.
0: Sí, no, has tocat alguna cosa allà?
2: No.
0: Que estrany,
2: no.
0: Si hi ha una mà marcada teva, ha sigut tu, no, per aquí?
2: Si fos una encara, són les dues.
0: Ah, has deixat el senyal, com els nens petits.
3: Però no li diguis a ningú.
0: No, jo no em xivo. Què tal el cap de setmana?
2: Molt bé.
0: Sí?
2: Molt bé, una mica de platja, diumenge pel matí, una mica de descans, migdiada, eh?
0: Oh, molt
2: que
0: bé,
2: feia una setmana que no feia migdiada, sí, poca broma, eh?
0: Oh, aquesta famosa tradició, eh?
2: Ja estic aquí com nou. Dilluns XL, però bé.
0: M'encanta que estiguis aquí, com també que estigui per aquí la Natàlia Sánchez. Natàlia, què tal cap a setmana?
4: Doncs molt bé, molt bona tarda. La veritat és que molt bé, aquests caps de setmana que ja són mitges vacances, que ja comença a olorar... Doncs això, estiu, a platja, amics, dinars...
0: Uh-huh. No, si tu vacances ja et queda...
4: Re,
0: estàs comptant les hores, ja,
4: efectivament.
0: Estàs comptant ja els dies.
4: Una cosa, estem estrenant aquest estudi?
0: No han fet el matí avui des d'aquí,
4: crec. El matí l'han fet ja des d'aquí. Diu el Martín que el va estrenar ahir.
0: Ahir per la nit, el Martín. Bé, doncs bé, som els tercers en fer alguna cosa.
4: Gairebé. Molt bé, eh?
0: Sí, no?
4: Molt bé.
0: És maco.
4: Sí.
0: És un nou piset. Ara també ens han de canviar el de dalt. És meravellós.
4: Molt bé.
0: Bueno,
4: ja és el típic, no? S'aprofita l'estiu per fer canvis a casa, moure coses i fer hores.
0: Hi ha gent que canvia les cortines, aquí canvia els estudis.
4: Molt bé.
2: Joan, demano, Joan, fer una prova d'acústica durant la propera hora.
0: No, ara no cal, que tenim moltes coses per avançar.
2: La tenim molt buida, la propera hora.
0: Com, per exemple, l'agenda per avui, que és una agenda, com sempre, la porta la Marina, molt atapeïda, dic la Natàlia, molt atapeïda.
4: Tu digue'm perquè, com vulguis.
0: No, és que també la Marina, Albert. És que la Marina després també té una cosa molt atapeïda, saps?
2: És que aquesta excusa ja no cola.
0: No, he comentat abans que ha dit, no, perquè avui parlarem de la velada,
4: sí,
0: que es va fer.
4: Sí, el dissabte.
0: No, i té aquí, dic, com que ha donat per moltíssim. Llavors,
2: a tu et diu Marina, a mi em diu David, acaba de dir-me David.
4: Això és molt d'avi, eh?
0: Bé, ahir va ser el Dia Internacional dels Avis, també en parlarem en el programa d'avui. Si voleu, us dic que el sumari sencer.
4: Jo la meva àvia em deia, o sigui, el nom de tots els seus fills, no de les filles, dels fills.
0: Ah.
4: Jo era el Rafa, jo era el Freddy...
0: Jo soc molt dolent pels noms i per les cares. Uh-huh. A mi les cares, jo he arribat a parar gent pel carrer pensant-me que era algú i no era aquella persona.
4: Déu-n'hi-do.
0: I he fet el ridícul, clar, habitual.
2: Això se'n diu miopia.
0: No, això es diu moltes coses, però és molt complicat. Comencem per l'agenda, va.
4: Va, anem amb l'agenda. Avui anem de festa major. Comencem per la de Mataró, Les Santes, on jo avui actuen els detalls.

dia gran de les Santes i ho celebren amb un grup que vull jugar a casa. Els Mataronins de Tallats actuen avui a partir d'un quart d'una de la matinada al nou Parc Central. Interpretaran cançons com aquesta, Això és estiu, d'altres del seu disc més recent, Cafè pels més cafeteros, però també els seus grans èxits, Coti per Coti o Olivia.

0: Traia 10 minuts. Imagina't aquesta nit en directe a la Festa Major de Mataró, eh? Pot ser brutal.
1: Completament. Començaran detalls, però continuarà la bona música a les Santes de Mataró, perquè avui també hi actuen Svetlana.

0: És en aquest duet barceloní, de fet, d'aquí mateix, del Poble Nou, que s'han convertit en un dels grans noms de la música catalana, sonoritat electropop, house, rumba, música urbana, electrònica i molt sentit de l'humor, però també reivindicació i crítica social, ja que les seves lletres i la seva posada en escena són tota una reivindicació de la lluita contra la gentrificació, la saturació urbanística que està patint Barcelona, així com la defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQ+. Si avui voleu festa, ja ho sabeu, Detallets i Svetlana a les Santes en la gran nit de la Festa Major de Mataró. I anem cap a la Festa Major de Santana del Vendrell. A tu aquesta et queda una mica més a prop, Marc.
1: Sí.
0: Coneguda popularment com Santaneta, on avui hi actuen la Ludwig Band. Que bonic.

0: tothom.
1: Home, nota, Natàlia, que les cançons que t'agraden sonen un minut, minut i mig, i les que no tant, els 20 segons ja cataclac. Però jo faig el mateix. Enhorabona.
2: Home, és que no em diràs que aquest Que Bonic de la Ludwig van no és un tamarracle. De fet, és de les cançons que sempre escolto al cotxe.
3: Oh. Ah.
2: De fet, fer un exercici. Qualsevol cançó de la Ludwig van és una de les millors bandes sonores que pots escoltar en el cotxe perquè sempre queden bé.
1: Ho provarem, però necessitem cotxe i xofer.
4: I carnet de conduir.
2: Cap dels dos té carnet de conduir?
4: No.
1: Que bonic, Ludwig van, a la festa major de...
2: Cap dels dos té carnet de conduir?
1: Però quin problema és aquest?
4: Sí, sí, sí.
1: Quin problema és aquest?
4: No condueix.
1: Jo estic apuntat des dels 18 anys a una autoescola i encara m'estan esperant.
4: Jo també.
2: I vas fer el primer pagament o no?
4: Jo sí.
1: Sí, sí, sí.
4: Jo sí.
1: El meu pare. Jo no, el meu pare.
4: Jo sí.
2: Heu anat a reclamar alguna vegada?
4: No, per què?
2: No sé quants anys després, no, no per poso preguntar-ho.
4: No, per què? No, no cal.
2: No,
1: En el meu cas, l'autoescola em reclamava que hi anés, perquè tenia no sé quantes pràctiques, no sé quantes teòriques pagades. Però no vaig veure el moment mai d'acostar-m'hi.
2: No, estic al·lucinada.
4: No. Jo em vaig trobar el de ciclomotor aquest que no tens que...
2: Sí.
4: Que te'l donen així com tal. I amb el dia que ja tenia el carret amb el meu germà vaig agafar la seva moto i anava de pequena, vam fer un vol pel barri i tal, i el meu germà anava dient... El semàfor, el senyal, el no sé què. Li vaig dir, mira, o estic per la moto o estic pel senyal. Jo per les dues cases no puc estar. I es va acabar allà el carnet a casa amb un calaix. Sí, sí, també.
1: I el motiu d'aquesta cara que fas, quin és? És a dir, quin és el delicte?
2: No, cap, ni un.
1: Potser som uns delinqüents i no ho sabem.
2: No, de fet, la vostra opció és la més sostenible de totes.
4: Ah, sí, transport públic.
1: Però... No hi ha planeta bé, eh?
2: No. Però, mira, no ho sé, pensava que teníeu carnet.
4: No. Doncs mira, no.
2: Bueno, doncs res, escolta, si agafeu el tren, també podeu escoltar la Ludwig van. Va, la banda d'Espolla, un dels imprescindibles de l'escena catalana, ho està petant, acaben de publicar el seu darrer disc, Pel barri es comenta. El concert d'avui al Vendrell serà 11:45 de la nit a l'aparcament del Botafoc al Vendrell.
1: Molt bé, a més és un àlbum que jo he descobert fa molt poc.
4: Uh-huh.
1: I que m'encanta.
2: És que és increïble. Bueno, és que la Ludwig van...
1: En bucle.
2: Sí.
1: En
2: sí.
1: Bucle.
2: Meravellós. Escolta una cosa, i del Vendrell... Al Vendrell avui també hi actua DJ Seba o Doctor Prats. Energia.

0: reclamar ràpidament a la direcció que ens posin ja la il·luminació pel control perquè no veiem els dancings dels tècnics.
1: Home, és que el Martín a mi em fa molta gràcia perquè jo vaig mirant de Raül sempre el Martín a veure quina és la música que més d'això, i he de dir que de moment a Energia de Doctor Prats és la que més li està agradant del que portem de programa. Els de Terrassa, Doctor Prats, han publicat fa poc F5, però aquesta cançó que estem escoltant és encara més recent, és Energia, i ha estat la cançó oficial de la Grande Part del Tour de França des de Barcelona. I acabem. Què, trobes que no ha sonat prou aquesta cançó? Va, bé, escoltem aquest tros.
2: Ara.

0: Estiu XL!
1: Vinga!
2: Que faci de tu i jo nosaltres, la vida és maca.
1: Vinga, va, que hem anat tirant, que tenim coses, eh? Avui se'ns acumula la planxa.
3: Vinga, doncs acabem amb el concert d'avui a les 10 a Vilanova i la Geltrú, a la plaça de les Neus, de l'Helena Gabel i el Manu Guix.
4: El lobo regresó.
3: Helena Gabel a la veu i Manu Guix a la veu i al piano oferiran una proposta conjunta que faran un recorregut per alguna de les cançons més representatives de les seves trajectòries. Marc, això que estàs fent ara mateix em sona una mica lleig.
5: Sí, demano disculpes.
1: No, no.
5: No ho faré més. És més, no ho faré més.
1: Bé, sí, m'agrada que com a mínim una vegada...
3: Una cosa és Justin Bieber, que no ens escoltarà, i l'altra són artistes de casa nostra, per favor.
1: I que més els coneixem.
5: No ho faré més.
1: Jo conec els dos, per tant, no, sí, sisplau.
5: Tu coneixes a tothom, ja ho sabem.
1: A tothom no. A tothom no.
3: De fet, aquesta cançó que estem escoltant és una cançó d'Helena Gabel que es diu Lobo, i és una cançó realment bonica, amb un videoclip realment espectacular.
5: Apuntat.
1: Veus? Ja tens deures. Veure el videoclip. Marc, apunta-ho. Mira, s'ho està apuntant de veritat. Et farà quasi tot.
5: Lobo.
3: Helena Gabel.
1: Molt bé, doncs fins aquí l'agenda d'avui, Natàlia. En una estona ens tornem a veure, perquè hem de parlar d'una cosa importantíssima, perquè avui s'ha presentat el programa de la Festa Major de la Mercè 2026 a Barcelona, i d'això parlarem a la propera hora, o sigui que a la propera hora t'esperem per aquí.
3: Vinga, jo torno.
1: Un quart i dos minuts de 4 de la tarda, de 5 de la tarda.
6: Estiu XL amb Joan Barutel.
1: I a aquesta hora volem parlar d'un altre tema importantíssim. Julio Leal, bona tarda, què tal?
7: Molt bona tarda.
1: T'has posat un lloc on no et veig gaire bé, eh?
7: Ja, ara és no baixaré el monitor.
1: És l'operativa, el primer dia d'aquest estudi. Perquè volem parlar dels menors i les xarxes socials.
7: Sí, un tema molt important, com bé deies, perquè fa uns dies França es va convertir en el primer país europeu a prohibir als menors de 15 anys l'accés a les xarxes socials. La norma estarà en vigor a partir del pròxim 1 de setembre. Serà a partir d'aquesta data quan els menors de 15 anys no podran crear nous comptes en xarxes socials i les plataformes disposaran de 4 mesos addicionals per eliminar les que pertanyen a menors d'aquesta edat ja existents. La mesura converteix el país veí en el segon del món després d'Austràlia a aplicar una restricció de manera legal, però algunes veus consideren que no és tan fàcil desplegar aquesta mesura. Per tal de raonar al voltant d'aquesta efectivitat, podem parlar d'esta mesura també. Anem a conèixer quina és la situació que actualment ens trobem a Espanya. Anem a compartir els pròxims minuts amb Ramon Arnó Torrades, que és advocat responsable de la família digital. Moltes gràcies, Ramon, per estar esta tarda a Estiu XL.
8: A vosaltres, bona tarda, i què tal?
7: Doncs bé, sens dubte, és un pas molt important el que ha donat a França, no?, amb l'aprovació d'aquesta llei.
8: Sí, sens dubte, és una iniciativa interessant, tot i que, diguéssim, podem fer una fotografia del que passa a nivell mundial. En aquest moment, només hi ha 7 països al món que hagin implantat, efectivament, un control com aquest. Austràlia, Xina, Emirats Àrabs, Brasil, Indonèsia, Malàisia i Vietnam. D'acord? França, diguéssim, està a punt d'aprovar, com heu dit molt bé, doncs, a partir del mes de setembre, però no hem d'oblidar que França és un país de la Unió Europea i que just fa 2 setmanes s'ha aprovat un informe molt important per part de la von der Leyen establint altres criteris, com per exemple que la data ha de ser la dels 13 anys i no la dels 15, per exemple. I com deieu, sí, però com deieu vosaltres també, el gran debat que hi ha és la tecnologia. La tecnologia que hi ha d'haver darrere de la verificació o del control de l'edat, perquè no és gens fàcil.
1: Però en aquest cas, si un pare o una mare ho autoritza, per exemple, què passa aquí? Perquè moltes vegades són els mateixos pares qui deixen que el seu fill tingui una xarxa social i que pugui entrar.
8: És a dir, la clau està en l'edat de l'usuari. És a dir, si un usuari que té 14, 15 o 16 anys, segons la legislació, pot crear un perfil, no hi ha problema. El problema està en que, diguéssim, que per sota aquesta edat no es pot crear un perfil llevat que el perfil el creï el pare i la mare. Dit d'una altra manera, si un pare o una mare de 25, 30, 40 anys creen un perfil d'Instagram per al seu fill de 8 anys o de 6 i permeten que el fill interactuï, doncs des del punt de vista legal no hi ha cap tipus d'inconvenient, perquè, diguéssim, el límit està a

0: l'edat que estableix el legislador. En aquest moment, Espanya està pretenent elevar aquesta edat als 16 anys, a França està a 15, però la proposta que hi ha als Estats Units és a 13, o a la Unió Europea també. És a dir, la clau està en l'edat de la persona que crea el perfil. Si la persona que crea el perfil és major d'edat, doncs no hi ha cap tipus d'inconvenient. El problema és quan no té 18 anys.
1: De fet, aquesta norma, és a dir, si tu mires la lletra petita de moltes aplicacions i de moltes xarxes socials, ja no hauria de poder entrar un menor d'edat. El que passa és que ningú es mira la lletra petita. Passa això amb comptes de correu electrònic, passa això amb algunes xarxes socials. El que passa és que ningú es mira, doncs, a partir de quina edat s'ha d'entrar.
0: O sigui... Efectivament, i aquí el que hi ha darrere d'aquí és, diguéssim, un altre gran debat que no hem apuntat abans, que és com verifiquem l'edat, diguéssim, de les persones menors. Si vols, podem fer una aproximació als sistemes que hi ha de verificació d'edat. Home, el primer, el de tota la vida, el que no ha funcionat és l'autodeclaració, no? És a dir, dis-me tu l'edat que tens i jo m'ho crec, que és un sistema que no funciona, no? Que, en fi, ja ho hem vist que ha passat a Austràlia i a la resta del món, i tothom té més edat de la que el perfil li diu. La segona és la que es diu l'estimació d'edat per biometria. Per biometria vol dir, no, jo no em crec l'edat que tu tens, envia'm una foto o un vídeo, val? I jo amb intel·ligència artificial verificaré efectivament l'edat que tens. Bueno, i aquí a Austràlia hem vist de tot, doncs gent amb peluca, nois i noies que s'han pintat bigots, barbes, no? Perquè a l'hora de fer la fotografia, o senzillament amb intel·ligència artificial, doncs crees una imatge d'una persona de 30 anys i ja està. La tercera és la verificació, diguéssim, amb un document oficial, no? El DNI, el passaport, aquest segurament és la verificació més segura, però el problema és que ningú té la confiança que aquestes xarxes socials no utilitzaran malament aquest tipus de documentació. I l'última, que és la de la Unió Europea, és la que es coneix com a la credencial, diguéssim, de zero coneixement, que bàsicament és que un organisme et diu amb un certificat si tu ets major de 18 anys o major de 16 o major de 14, d'acord? Una vegada tu tens aquest document al teu mòbil o a la teva web, per exemple, que només et diu això, tens més de 18 anys, quan tu et connectes amb una xarxa social et pregunta, ensenya'm el certificat. I el certificat diu, tens més de 18 anys? Et deixa entrar. I si el certificat et diu, tens menys de 18, doncs no. L'avantatge d'aquest sistema és que ni la xarxa social sap qui ets, nom ni cognom, ni l'organisme que et dona tu aquest certificat de tens més o menys de 18 anys, sap en quina xarxa social o en quin lloc entres. Però tecnològicament és complicat.
1: Per tant, l'única dada que tindria en teva és l'edat que estigui confirmada, res més.
0: Efectivament, l'edat que, bueno, que ja ens podem imaginar, estem al país de la picaresca, recordeu que aquí es va escriure...
1: Home, és que, a veure, això que estàs explicant... Això que estàs explicant és com quan eren joves i ja es falsificava el DNI per entrar a les discoteques, o sigui, es feia el mateix.
0: Joves o no tan joves, perquè jo tinc una filla ja amb edat, ja que va ser l'adolescència, i tot.
1: Clar, o sigui...
0: És a dir, el debat de fons no és aquest. El debat de fons és que mentre les xarxes socials apliquin tot aquest tipus de, no, de criteris, no, i d'elements perjudicials, el legislador europeu ja ha dit clarament que hem de limitar l'accés. És a dir, tots els patrons foscos, des de l'escroll infinit, la validació contínua de mira que he mirat el teu perfil, els vídeos que s'activen automàticament, tota aquesta tecnologia que fa és enganxar-te, no? És a dir, l'informe de la von der Leyen, que és molt interessant el que et diu, és, miri, mentre les xarxes socials siguin tan addictives, necessitem un control d'edat. És a dir, el missatge és el dia de demà, quan les xarxes socials siguin més transparents i no tinguin aquest tipus d'addiccions, doncs possiblement l'edat es baixarà. Però aquest és el gran problema. El problema té la indústria que ha llançat al mercat un producte que no és segur pel benestar dels menors.
2: Estàvem parlant dels casos de verificació, com es podria fer, però clar, també en el cas de França no està molt bé definit encara a quines xarxes socials es prohibiria, no?, l'accés, perquè sembla que algunes estarien obertes.
0: Efectivament, és el que ha passat a Austràlia. Penseu, per exemple, a Austràlia, YouTube està prohibit als menors de 16, però YouTube Kids està autoritzat. És a dir, el que ha fet a Austràlia molt bé és una llista, i és lo lògic, no? És a dir, no és el mateix YouTube Kids que Instagram per un menor, d'acord? És a dir, ha establert un sistema molt clar. I tampoc ha establert, el cas de França, el sistema de verificació de l'edat. Jo crec que, com que la prohibició entrarà en vigor el dia 1 de setembre, no?, que serà el dia a partir del qual cap menor de 15 anys podrà crear-se un perfil amb una xarxa social a França, crec que abans es publicarà algun tipus de norma que regularà aquest punt.
2: I, per exemple, en el cas d'Espanya, en quina situació ens trobem? Perquè sí que es va comentar al febrer la possibilitat de prohibir l'accés als menors de 16 anys, però, de moment, estem ahí en ese impàs.
0: Efectivament, fa un any, si recordeu, Pedro Sánchez va llançar una proposta de llei, un avantprojecte de llei. Hi ha un informe de 50 experts que està publicat a internet. L'avantprojecte del govern es va enviar al Parlament fa un any i la proposta, una de tantes propostes que incorpora aquesta llei, és elevar l'edat del consentiment dels 14 anys, és a dir, en aquest moment a Espanya qualsevol major de 14 anys pot prestar el seu consentiment per estar en una xarxa social, i la idea és elevar-lo fins als 16 anys. Però la llei ja està, per qüestions, diguéssim, de recolzament parlamentari, encallada al Parlament espanyol. Jo, de fet, al novembre vaig ser ponent d'aquesta llei, vaig anar a donar, diguéssim, la meva opinió, i una de les coses que vaig dir és que jo crec que ens hem de centrar molt en la intel·ligència artificial generativa, ChatGPT o Gemini. Per què? Perquè aquest és el gran risc pels menors. Home, evidentment, un menor de 8 anys que entri a Instagram té un conjunt de riscos, però els riscos són superiors quan aquest menor de 8 anys utilitza ChatGPT sense cap tipus de control, perquè aquesta tecnologia sabeu que sempre et dona la raó, quan no sap una resposta se la inventa, i et dona una informació, és com tenir un major d'edat a l'habitació del teu fill que li respon a tot el que tu li dius.
1: I a més el problema que hi ha amb això és que per molt que parlem de la problemàtica, quan hi ha una problemàtica el primer que va ser conscient és la mateixa persona que la té. I llavors moltes vegades els hi preguntes a un adolescent molt jove, tu tens una addicció a les xarxes? I quan li fas quatre preguntes i veu quatre situacions diu sí. Vols fer alguna cosa per canviar-ho? I la resposta és no. Llavors, clar, si tampoc hi ha una predisposició per part de la persona que té aquesta addicció al mòbil, que sembla que li estiguis traient la vida, és molt complicat també que no es pugui, que es pugui, per molt que tu puguis controlar-ho, al final l'accés, tothom sap fer una trampa per poder entrar als llocs, no?
0: Així és. És el que dius tu, a més, els riscos que ells veuen no són els nostres, clar. Els pares i les mares. El major risc creiem que és el temps excessiu, no?, de connexió a internet, i per a ells el temps excessiu d'accés a internet no és cap risc, al contrari, és una gran avantatge.
1: No, i també hi ha el tema dels pares que pensen que si no tenen mòbil i tenen xarxes es queden incomunicats de la resta del grup. Aquest és un altre discurs. Que moltes vegades
0: sí, però aquest és un discurs que té una part de realitat, sobretot amb persones amb entorns socioeconòmics amb dificultats o amb, per exemple, amb orientacions sexuals determinades, on aquest tipus de xarxes socials els ajuden molt a connectar-se, a tenir, diguéssim, persones de confiança. És a dir, no hem d'oblidar que tots els menors d'edat tenen tot un conjunt de drets, però el dret a la llibertat d'expressió, de comunicació i a relacionar-se digitalment el tenim damunt de la taula, i aleshores tallar de cop l'accés a qualsevol mitjà de comunicació i deixar-los aïllats és una cosa que s'ha de valorar també. Després hi ha tota una part d'ansietat. A Austràlia hi ha hagut també, diguéssim, un brot, no?, de persones que se'ls ha tallat l'accés. I és lògic, si tu tens una xarxa social connectada amb nens i noies de la teva edat i de cop i de sobte et tallen qualsevol accés, pots entrar en un entorn psicològicament complicat.
2: Clar, és que la qüestió és el tema del mòbil, no?, que és la porta d'accés i que no està regulada.
0: Clar, aquesta és la qüestió. Per exemple, hi ha altres iniciatives, hi ha altres llocs del món de recuperar, recordeu, jo ja tinc 59 anys, però els Nokia de tota la vida, per exemple.
1: Ah, sí, sí.
0: Estem parlant de mòbils sense pantalla, no?, i sense connexió a internet, és a dir, mòbils per trucar per telèfon. O ahir llegia un informe als Estats Units que s'ha posat molt de moda, i això us farà molta gràcia, els telèfons fixes de tota la vida de la paret, no?, perquè és una forma de tenir controlada la canalla i d'entendre, no?, que han de tocar per telèfon, que han d'escoltar, és a dir, que no es veuen físicament. Doncs hi ha tot un conjunt d'empreses i de famílies que estan tirant cap a una tecnologia que podem entendre obsoleta, però que impedeix algo important, que és la visualització, sobretot, i el contacte. Perquè, clar, el gran problema és que tu, amb un mòbil d'aquests moderns, entres en un entorn de contacte amb persones que no coneixes i amb quantitat de riscos que no pots controlar. Si tu tens un telèfon fixe dels de tota la vida, no?, aquells que tenien penjats a la paret, com a molt pots trucar una persona i ja ningú més, saps? I hi ha tot un debat sobre aquesta qüestió també molt interessant.
1: Doncs veurem com avança aquest tema tant a Espanya com acaba a França i també com s'implanta a la Unió Europea, perquè com veiem hi ha diferents filtres, diferents normes i diferents maneres de plantejar-ho. Ramon Arnó, moltes gràcies, advocat responsable de la família digital. Gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda aquí a l'Estiu XL. I bé, parlarem més sovint d'aquest tema, perquè és un tema que evoluciona i a vegades com evoluciona les xarxes i la tecnologia no és el mateix ritme com evoluciona la legislació d'aquesta xarxa i d'aquestes formes d'entrar a consumir-les. Gràcies per acompanyar-nos.
0: Gràcies a vosaltres per convidar-me. Fins a la propera.
1: Julio Leal, gràcies per estar també amb nosaltres.
2: Bona
1: Són
2: tarda.
1: 4:45 de la tarda, aquí, a l'Estiu XL, a Ràdio 4.
3: Estiu XL, amb Joan Barutel.

0: A través de l'Estiu XL, quan són 2:45 de 5 de la tarda.
1: Estiu XL.
2: A Ràdio 4.
0: I aquesta hora el que fem, com sempre, com cada setmana, és parlar una estona amb el nostre amic, company, David Balaguer. David, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Què tal?
0: Com estàs? Hola. Com estàs?
3: Molt bé.
0: Què tal el cap de setmana?
3: Sensacional, no he fet res en tot el cap de setmana.
0: Ah, molt
3: descansar.
0: Bé, no?
3: Estic de vacances. No. És que estic de vacances, jo. Vosaltres no, però jo sí.
0: No, ja ho sé, però dic, a veure si has fet alguna cosa dins de les teves vacances que no sigui no fer res. O sigui...
3: No.
0: Bé.
4: Compte, perquè aquí a l'escaleta posa David Balaguer, humorista.
0: Humorista, sí. Humorista, posa l'escaleta.
3: Humorista, tu. Això no m'ho havien dit mai encara, però mira...
0: Avui què ens vens a explicar, David?
3: Avui tu em vas... Tu, Joan Barutel, em vas fer un encàrrec l'altre dia.
0: Sí, em vaig posar un encàrrec l'altre dia, però clar, dic, igual, com has estat tot el cap de setmana sense fer res, doncs potser has fet l'encàrrec, saps? Jo em pregunto.
3: No, sí.
0: Sí, has fet l'encàrrec. Molt bé.
3: He fet l'encàrrec perquè, home, he estat escoltant alguns dels passatges del programa. Tu em vas dir que fes una valoració de com estava funcionant la cosa en aquesta arrencada, primera setmana. Com us estic veient, què em sembla el que esteu fent.
0: Sí.
3: I t'he de dir que us poso un notable. Us poso un notable perquè hi ha hagut detalls que m'han agradat molt d'aquesta arrencada.
4: Notable alt o baix?
0: Clar.
3: Notable. Això de l'alt i el baix no existeix. Notable.
0: Home, notable de 7 o notable de 8. Això no és el mateix, David. A la meva època havia notable de 7 i notable de 8. Clar, això no és així.
4: Hi ha una petita diferència.
0: Ara tot és molt obert i molt obert.
3: 7 i mig.
0: Val.
3: 7 i mig.
4: Notable baix. Ja deia jo.
0: Home, estàs aquí cada vegada tocant. Sí. Endavant.
3: Hi va haver un moment sensacional de la setmana passada, que va ser la recta final del programa, del divendres, que suposo que cada divendres fareu això, no? Suposo que agafareu un any.
0: Bueno, ho fem cada dia, això.
3: Ah, cada dia ho feu, això.
0: Veus? Sí. El que passa que el divendres ho vam canviar d'hora, però ho fem cada dia generalment. Sí. Avui també ho farem a última hora.
3: Ho vaig pescar el divendres i em va agradar molt, perquè aquí, quan sona música, quan apel·leu a la nostàlgia, t'he de dir que en aquest terreny sou molt bons tots dos.
0: Sí.
3: Tots dos. Us desenvolupeu molt bé, us defenseu molt bé en aquest terreny.
0: Tenim una edat. Tenim una edat, David.
3: Sí, exacte. Sí, perquè vau especificar que la resta de la gent de l'equip, que és molt jove, de l'any 1993, no sabien absolutament res del que estàveu parlant.
0: No.
3: I aquestes coses són les que a mi m'agraden de la nostàlgia. Les que apel·len a generacions concretes.
0: Clar,
3: no? Un altre dia fareu l'any 2015 i, escolta, la gent que us escoltarà sentirà coses diferents a les que vaig sentir jo el dia de l'any 1993.
0: Sí, avui que l'any ens toca, cadena, avui?
4: Avui 1996.
0: 96. 96, o sigui, avui.
4: Pas malament, pas malament.
3: Home, aquí és de quan jo anava al New York i aquestes coses.
0: Veus?
3: Doncs vaig a fer un petit anàlisi de coses que jo he vist d'aquesta setmana passada. D'entrada, se t'han escapat, Joan Barutel, tres vegades la paraula refrescant, que havíem dit que això no s'havia de dir. Se t'han escapat tres.
0: Jo crec que més vegades, però si m'has enganxat tres més, ja estic content.
4: Per culpa teva, Joan Barutel, no tenim un excel·lent la primera setmana.
0: No.
4: Perquè això baixa molta nota.
0: I quan ho he dit que no ho podia dir i ho havies dit tu, Ho he reconegut en directe.
3: Sí.
0: Que quedi clar,
3: Sí. Sí, de vegades hi ha una sèrie de coses que hi ha paraules i així prohibides, no només ara que jo us he posat aquest exercici aquí al programa, sinó també coses de la nostra vida que diem, hòstia, això no ho he de fer més. No? Per exemple, enviar un WhatsApp quan no toca, no? Aquest tipus de coses electrocutar-nos una mica, que ens passés la corrent, per exemple. Saps? Quan anem a dir alguna cosa prohibida, o quan anem a fer alguna cosa que no hauríem de fer, que ens electrocutéssim o alguna cosa així, ja veuries com llavors no diries tantes vegades la paraula refrescant, que és lògic que se t'escapi. Després m'agrada molt que dieu sovint manquen X minuts per arribar a una hora concreta, no?
0: Sí.
3: I això ho feu els dos, El verb mancar. M'agrada molt que feu servir el verb mancar quan moltes vegades es fan servir un altre tipus de verbs i un altre tipus d'expressions per dir que resten alguns minuts concrets per arribar a les 7 de la tarda, no?, per exemple. I això suposo que algú dels dos ho va dir un dia i l'altre, per mimetisme, ho acaba de dient, també. I està molt bé fer servir el verb mancar, m'ha agradat molt, això.
4: És possible.
3: Vau entrevistar... Sí, vau entrevistar... Aquí vaig patir molt amb una cosa... Perquè, què li passa al senyor Marc Cadena, que no està intervenint, dic, hòstia, havien passat molts minuts i no havia intervingut encara. Uh-huh. El dia que vau entrevistar la Conxita Casanovas,
0: sí.
3: Conxita Casanovas, del Va de Cine,
4: sí.
3: que havia guanyat la medalla d'Honor Barcelona 2026,
0: uh-huh.
3: i el programa anava avançant, havíem tornat dels serveis informatius...
0: Sí.
3: Tu, Joan Barotel, ja havies donat tas a la Conxita i dic, hòstia, no està intervenint el Marc Cadena. I al minut 8:17, 8 minuts amb 17 segons, Marc Cadena fa la seva primera intervenció i diu, poca broma, eh? Poca broma.
0: Una intervenció molt bona que va fer, per cert.
3: Sí. La recordes o no? Poca broma,
0: sí,
3: eh? Poca
0: sí,
3: broma.
0: Sí.
4: És molt meva, aquesta expressió és molt meva.
3: Sí, és allò de 8 minuts, 17 segons, encara no he dit res, he de dir alguna cosa, m'urgeix dir alguna cosa, i llavors...
4: M'he de guanyar el sou com sigui.
3: Sí, poca broma, eh? Poca broma, molt bo, amb la repetició, m'agrada molt la repetició del poca broma.
4: Però, David, també, després... vaig comentar, discúlpam, simplement por alusiones, també vaig comentar que a banda de la medalla hi havia un diploma i un pin, és a dir que...
3: Sí, no, després ja vam intervenir més, però del 8:17, del minut 8:17, del minut 14:32... Del 8:17 al 14:32, un altre cop silenci.
4: Joan Barotell, no sé per què et fa tanta gràcia això que està comentant el David. És que ara mateix...
3: Però llavors, quan vas tornar a intervenir, al minut 14:32, és a dir, havien passat ja 6 minuts del teu poca broma, poca broma, vas fer una afirmació molt bona que a mi em va fer reflexionar perquè tens tota la raó del món. Va dir, diu, queda clar que amics coneguts i saludats no és el mateix. La recordes?
0: Sí.
3: Va ser molt bona, aquesta. Va ser bona. No, és que la Conxita va explicar una cosa que a mi em fascina, que diu... Clar, ella que coneix a Javier Bardem, Penélope Cruz, que coneix un munt d'actors, no? No només actors nacionals, sinó actors internacionals, hòstia, ella es va quedar que li havien enviat un missatge de WhatsApp per felicitar-la les seves cosines d'Olot.
0: Sí.
3: I això és una cosa que a mi em va semblar sensacional, perquè... Hòstia, tu pots conèixer, no sé, el rei d'Espanya, que després si t'envia un missatge a la teva cosina d'Olot, et farà més il·lusió.
4: La teva cosina d'Olot, amb la que de petita s'anava en bicicleta pel poble...
3: Aquí. I llavors després tu li vas dir que a mi també em va agradar perquè jo he vist la pel·lícula de l'Odissea i tu vas insistir molt perquè digués que la millor pel·lícula d'aquests dies, o sigui, una de les millors estrenes d'aquests dies era la de l'Odissea, del Nolan. I anaves intentant, tu persuadies... Anaves dient la del Nolan, digues la del Nolan, i ella no. Ella va optar per una pel·li que es diu L'Amfitrión. Va dir que el Matt Damon és un peix bullit, això també m'ho vaig apuntar perquè em va agradar molt que catalogués el Matt Damon de peix bullit, però t'he de dir que jo he anat a veure l'Odissea i que catalogo l'experiència de molt bona. Saps per què? Sabeu per què? Perquè tu quan vas a veure una pel·lícula, i aconsegueixes... Està 3 hores absolutament desconnectat de tota la porqueria que tens al cap.
4: Carai.
3: Vol dir que aquesta pel·lícula és bona.
4: I en el meu cas és molta la porqueria, que hi ha al cap.
3: És que quan arribes a certes edats, en edat adulta, que tens tantes coses dins del cap, mm-hmm. i que tot l'engranatge vital està fet per fotre't, perquè tot va malament, tot són problemes... Hòstia, 3 hores de desconnexió és una cosa molt difícil d'obtenir, Molt difícil. I si tu aconsegueixes estar veient una pel·lícula i estar 3 hores sense pensar en res més que aquella pel·lícula, vol dir que és una molt bona pel·lícula. Conya amb l'Odissea del Nolan,
4: Li donaries un notable, també? Notable alt?
3: Un excel·lent, li dono.
4: Un excel·lent, directament.
3: Sí.
0: Millor nota que nosaltres,
3: Hòstia, sí, i després hi ha una cosa molt bona, Joan, molt bona, perquè esteu fent una ràdio que per mi és una ràdio molt propera, que és una paraula també que es fa servir molt, però que crec que és fonamental, fer les coses de manera propera, perquè tu, hòstia, vas fer una cosa de la ràdio dels anys 80-90 que em va agradar molt. Saps quina és? Va,
0: no.
3: A veure si ho endevines.
0: No sé, què vaig fer jo de la ràdio?
3: Marc, tu ho endevines?
4: Aviam, què seria? La setmana passada? Durant la xerrada amb la Conxita o...
3: No, més endavant.
4: Ara no hi caic, David.
3: Us ho dic. Va fer una cosa de la ràdio dels 80-90, però que em va agradar molt perquè demostra una proximitat, que es va dir... vull saludar la meva amiga Txelo, que ens està escoltant.
0: Sí, clar. Jo saludo qui faci falta.
3: Sí.
0: Si en diuen que m'escolta...
3: Això va ser meravellós. Saludo a la meva amiga Txelo, que ens està escoltant. Després vau fer també... em va agradar molt també... Vau protagonitzar moments molt bons amb la secció, una secció del cor, en un programa d'estiu, sempre ha d'existir.
0: Clar.
3: I va ser molt bona aquesta secció perquè vau explicar tota una història d'un gos de la Xenó. No vaig entendre pràcticament res, però em va semblar... No vaig entendre res perquè va sortir per allà, havia un xico calvo alto, no sé, una sèrie de coses que no acabava d'entendre què estava passant amb aquest gos, però em va cridar molt l'atenció perquè amb això es van omplir molts minuts de ràdio que es van fer amens, tu. Que no. Es van fer molt amens.
0: I et diré més, el que ven a considerar que és un dels temes d'aquest estiu, eh? O sigui, imagina't, com està...
4: No, és que hem de fer el seguiment a aquesta notícia. Aquesta notícia està a la seva fase inicial, David. O sigui, donarà uns quants capítols més aquest culebrot.
0: Sí, sí, és una dona
3: un
0: que...
3: Un culebrot caní.
0: Una dona que diu que li van segrestar el seu gos i que, per tant, com li van segrestar el seu gos, al veure a les xarxes socials el gos de la Xenoa, es pensa que és el seu gos. O sigui, que aquí està el lío muntat.
4: No és que s'ho pensi, és que està convençuda. N'està convençuda.
0: Imagina't. O sigui, aquí està el jaleo.
3: Sí, sí, era o sigui... un culebrot caní collonut.
0: I, a més, el nostre company, teniu... el nostre company, el Gerard Travé, va parlar amb la dona en concret, eh? O sigui, la va trucar i tenim declaracions que són nostres, que no són agafades d'altre lloc, són nostres, que les va fer el nostre company Gerard Travé, eh? O sigui, no...
3: No, és que vull destacar la figura del Gerard.
0: Sí, clar, clar.
3: Vull destacar la figura del Gerard, perquè, hòstia, tenir gent nova i gent jove en un equip és fonamental.
0: Meravellós, meravellós.
3: I tu et vas com indignar en un moment concret, Joan, perquè li dius, diu... Perquè parlava de tot això, que ara els joves parlen i diuen bro i aquest tipus de coses, i tu li vas dir, hòstia, a mi no m'has dit mai bro, però
0: no,
3: clar. No. Perquè tu volies que ella et digués bro.
2: Literal,
0: clar,
2: David,
0: sí.
2: Literal.
0: A mi així em baixa la mitjana una mica, també, d'edat, i si em diuen bro...
3: Ah,
0: a veure, o no me renta.
4: Però si ens veuen com iaios.
0: Ja, sí, més o menys,
4: com
0: sí.
4: Com dinosaures.
0: Ja tenim una edat, sí.
3: No me renta, això t'ho va dir el teu nebot.
0: Això el meu nebot, sí.
3: Amb ell un dia.
0: Sí, sí.
3: Va dir, també... no, Tito, no me renta.
0: Exacte, això m'ho va dir el meu nebot, t'ho vaig explicar l'altre dia.
2: Aquí cert. Estamos, sí, Balaguito, sí. De chill.
0: De chill.
2: Estoy en mi prime, bro.
0: Sí.
3: Molt bona feina del Gerard, i una cosa fonamental també en un programa d'estiu com el que esteu fent, que entra molt bé, és molt amè, t'ho he de dir, molt amè, perquè més és tranquil, és reposat. No esteu allò... sinó que és una cosa que entra... Hòstia, tu, per aquesta època de l'any, a l'estiu, que tot és tan convuls, hòstia, entra bé. Llavors hi havia una cosa que amb això ja acabo, que em va semblar que era un gran recurs. Foteu moltes enquestes de carrer.
0: Això el nostre company, el Marc, que se l'escurra moltíssim.
4: Marc García.
3: Ah, era el Marc.
0: El Marc García,
3: em pensava que era el Gerard, també.
0: No, això és el Marc, que té un feedback amb la gent al carrer, escolta, que no sé com ho fa, però de sobte va allà, pim-pam-pum, i els treu paraules a tothom que es troba.
4: La paraula seria, David, Joan, encisador.
0: I la seva primera setmana a la ràdio, eh? Que és admirable la feina que està fent a la seva primera setmana.
4: Encantador de serps.
0: O sigui, imagina't.
3: Doncs molt bo, perquè moltes vegades quan fas... O sigui, quan tens poca gent en un equip, tirar d'enquestes de carrer és una cosa collonuda. I les enquestes de carrer de vegades poden ser un autèntic bunyol, perquè si no trobes a la gent adequada, si no trobes la resposta bona, allò és una cosa infumable. I, hòstia, vaig trobar que hi havia respostes molt riques, i vaig pensar que això m'agradaria que li transmetéssiu i que li pregunteu quanta estona va estar al carrer buscant els talls de veu adients per fer la secció.
0: Doncs
3: et
0: diré que té la gran capacitat de trobar-los d'una forma bastant àgil.
4: Baixa i en 10 minuts puja amb un material impagable.
0: Cosa que poques persones fan, i amb bons talls de veu.
3: Doncs sí, perquè normalment per tenir una enquesta bona al carrer t'hi has d'estar una horeta,
4: Pues
3: una
4: horeta mínim.
0: Ell té
4: mínim.
0: Un talent amb això
3: per
0: que
3: trobar,
0: és al·lucinant.
3: Per trobar les perles.
0: Sí.
3: Exacte, perquè has de trobar les perles. Són com les pepites d'oro. Per trobar les perles t'hi has de passar una bona estona. I ell, si dius que en 10 minuts ho té
0: no,
3: fet...
0: No, 10 minuts no, està més estona. Però et prometo que va al carrer, mira, clitxa ràpidament, tu, i sap d'on pot treure el petroli, i te'l puja, el petroli. Ho fa molt bé, això.
3: Doncs aprofiteu aquest recurs. Aprofiteu-lo.
0: Sí, sí. A més que en té d'altres,
3: que... molt.
0: Li agraden moltes coses, però aquesta és una de les que fa molt bé.
4: Un detall de qualitat, David, jo no sé si tu l'escoltes, perquè estàs aquí, bé, no estàs presencialment a l'estudi, no sé si estàs escoltant l'antena ara mateix, òbviament no, perquè estàs xerrant amb el Joan i amb mi, però és que el tècnic, el Martín, i la Bajes, han posat de fons aquesta cançó. Tu de què estaves parlant?
3: Tienes el podio. Ah, la perla!
4: Ah, però és que ha estat qüestió de dos segons, eh?
3: Sí,
4: dos segons.
3: S'ha de ser ràpid.
4: Per quan facis la valoració d'aquesta setmana, que pugi una mica la nota.
3: Tot és... No, és que al final tot forma part del mateix engranatge.
0: Sí, doncs, sí, sí, sí. Doncs mira, David, a mi ja, si la cada setmana ens vols valorar, a mi ja m'està bé, eh? Ja, a veure si pugem, baixem, nota, a veure si, no sé, si anem pujant una mica a la mitjana, si acabem l'estiu amb un excel·lent, doncs... estaria bé, no?
3: Home, això jo crec que ho teniu garantit.
0: Bueno, a vegades et confies una mica i baix el burmig de nota, eh? O sigui que, per tant, no sé què dir-te.
4: Pensava que anava a dir, excel·lent és impossible. Ni ho somieu.
3: Jo feia temps que no us escoltava, feia temps que vosaltres dos no compartíeu estudi, i, hòstia, veig que manteniu encara aquell feeling. Està molt bé, això, està molt
0: sí,
3: bé.
0: Sí, perquè a més també som companys de pis, saps? O sigui, ara mateix, i bueno, estem tot el dia convivint.
3: Hòstia, imagina't, això sí que... Aquesta sí que no me l'esperava. Hòstia, sí, això sí que m'ha arribat.
4: Apunta.
0: S'hauria de posar el micròfon, hòstia, a casa.
4: Tot el dia, tu, tot el dia al costat d'aquesta Lady Gaga.
0: Ai, Déu meu. Doncs, escolta, David Balaguer, moltíssimes gràcies per aquest xute d'adrenalina de la primera setmana. I res, continua valorant i la setmana vinent seguim parlant. D'acord?
4: Bona setmana, amic.
0: Bona setmana.
3: Deixeu-vos-ho bé.
0: Gràcies.
3: Que gaudiu molt aquesta setmana. Adéu.
0: Adéu.
5: Bueno, es que, claro...
0: Ara manquen 11 minuts perquè siguin les 5. Marxem ràpidament cap a la velada.
1: Es diu XL. A Ràdio 4.
6: Amb Joan Barutel.
0: Marina Fernández, bona tarda. Bona què tal, tarda. Com estàs?
7: Doncs molt bé, jo encantada aquí de parlar-vos què ha passat a la velada. Heu agafat els moments més icònics d'aquesta cita que ens ha deixat Ibai Llanos, ja sabeu, el streamer i youtuber més famós d'Espanya, que organitza des de fa 6 anys ja aquesta cita especial de boxa amateur. I per ficar-vos una mica en context, pugem una mica el volum d'aquesta música. I ara que ens hem endinsat, no, en el món del box, us explicaré. Aquesta és una cita que ja fa 6 anys que Ibai Llanos, el bas de Bilbao, uneix a molts creadors de contingut, ja siguin de youtubers, instagramers, tiktokers, que s'han de preparar durant tot un any per un combat de boxa amateur, podríem dir, però bueno, que ja sabeu, durant un any
0: es poden preparar. Es piquen.
7: Sí, s'ho prenen en sèrio, de debò.
0: Bojos, tot l'any dient a veure si me llama Ibai i no me llama Ibai,
7: Exactament, no, i hi ha un rebombori quan s'acaba, per exemple, aquest any ha acabat la velada i hi ha hagut algunes competicions que ja es preveuen per l'any vinent. Entre ells es repten.
0: O sigui, no.
7: Això més endavant.
4: Quina banda, la llum.
0: No, hi ve gent de fora, a l'estranger...
7: Us haig de dir que aquest any ha batut rècords, la velada. Ha arribat gairebé als 8 milions de visualitzacions i s'ha emès fins a 200 països. O sigui, déu-n'hi-do, Tot això ha passat a Sevilla, a la Cartuja, a l'estadi La Cartuja, que té capacitat per 800.000 persones. No sé si l'heu seguit vosaltres...

0: És un termòmetre, eh? Batguial, ja sabeu que agrada al jovent, o sigui que l'hem de ficar més. Doncs la de Vilassar, eh? Batguial, va ser una de les protagonistes d'aquest espectacle de la velada. Van crear uns mini concerts d'uns 15 minuts, per exemple, va ser la Batguial, però també, per exemple, Juanes va obrir l'espectacle. Aquí el tenim, amb la camisa negra, entre molts èxits seus. També el va seguir Anuel A, que no sé si el coneixereu, però és també un cantant de reggaeton una mica polèmic perquè ha estat a la presó i, bueno, és bastant conegut en el nostre gremi, eh?
1: Sí, ja ho sé.
0: Yandel, també, Lucho RK i La Pantera. O sigui, de nivell va ser la velada, eh? Musicalment parlant, eh? I també va ser una cita molt, diguem, esperada. Bueno, no esperada, no. No se sabia que vindrien, però van venir Pedro Porro i també va venir Àlex Grimaldo. I Pedro Porro ens va deixar un moment, com us deia, per la següent velada, no ho sé, però per una altra velada, un contrincant amb qui li agradaria enfrontar-se.
2: ¿Con quién te pelearías tú en la velada del año?
3: Soy un chico muy, muy tranquilo, la verdad, pero me gustaría pegarme con Cucurella.
1: Home, jo crec que per contracte els futbolistes deuen tenir alguna clàusula que els impedeix fer qualsevol d'aquestes coses, perquè una lesió mal feta trenca la meitat de la temporada i això no crec que els hi deixin fer.
4: Campions del món de futbol.
1: Per això poden vacilar tant de dir vull per allà amb tal, perquè segurament per contracte no ho poden fer.
0: Això ens agrada sentir-ho, ens agrada per la oïda, però siguin sincers, això mai passarà, mai passarà. Què més, què més? Aviam, també va haver-hi un moment molt especial que ha estat molt criticat a xarxes i que, bé, jo crec que aquí hem de fer una crítica social perquè ha tingut moltes visualitzacions, un moment tan, diguem, no vull ser insultant, però tan mínim com aquest en el que la Marta Díaz va fer el, diguem, face reveal, que és donar sortir de l'anonimat donant la cara, bàsicament.
4: Ensenya la teva cara de manera pública.
0: I va fer amb la seva germana, que fins ara havia estat en l'anonimat, i bé, aquest va ser el moment, escolteu.
5: Pues a mi hermana pequeña llevaba muchísimos años sin salir. Y espero de corazón que la tratéis también como se merece, porque es un angelito. Ella me ha ayudado muchísimo en esto. Te quiero.
6: Qué bonito.
4: Que bonito, eh?
0: Que bonito.
4: Però això va passar així, de debò?
0: Això va passar així.
4: I ara que la germana, una més de la família, a cobrar, no?
0: Clar, ara la germana segurament sigui com la Marta, que visqui dels influencers, la monetització a les xarxes. Us haig de dir que d'un dia per l'altre ha passat de 80.000 seguidors a l'Instagram a més de 400.000.
1: Déu meu.
0: Això al migdia. No sé si haurà pujat encara més ara, eh? Però...
1: Segur.
0: I només Insta, eh?
1: Només.
0: I només Insta.
4: Poca broma.
1: Déu meu, clar, és que això, si puja a Insta, a TikTok és possible que hagi pujat més.
0: Evidentment, a TikTok no sé com van les xifres, però també estava pujant, bastant.
4: Mira, si és bona persona la Marina, la nostra companya Joan, que bé, ha començat aquesta exposició d'aquest últim tall dient no vull ser o sonar insultant, però bé, va ser un moment mínim, és a dir, que mínim per ella és una paraulota. Estava patint per això. M'ha encantat.
0: Sí, aviam, és que hi ha hagut molta crítica a les xarxes socials perquè això s'ha fet tan viral, un moment tan, diguem, absurd, que, bueno, està omplint els titulars. Simplement fer una mica de crítica, no?, en aquest aspecte. I més enllà d'aquests moments que ens ha deixat la velada, també hi ha un altre personatge que a mi personalment m'agrada per com d'agraïda és, i va ser per el moment inesperat de Belén Esteban.
7: Arriba Sevilla!
8: ¡Arriba Sevilla!
7: ¡Arriba la velada!
8: ¡Arriba la velada!
7: ¡Esto es mejor que la Super Bowl!
8: Sí.
0: Ja l'escolteu, tan icònica com sempre, el Belén Esteban ens va confessar davant de tota l'audiència que no havia coincidit mai amb l'Ibai, que de fet només havien intercanviat algun missatge a les xarxes, i bueno, qui sap que potser d'aquí surt una gran amistat, no?
7: Te tenemos.
0: La tenemos, la van tenir a la velada. I a mi m'ha agradat tot, sobretot per aquesta barreja, aquesta miscel·lània de sobretot de personatges mediàtics dins d'un mateix esdeveniment televisiu, perquè era televisat, no? I m'agrada que s'estiguin confusionant, no?, personatges. Jo crec que li va donar un toc bastant maco, no?, en aquest sentit.
8: Arriba, Marina! Arriba, Ràdio 4!
0: I seguim més cosetes. Un altre dels moments també més esperats va ser algun dels anuncis. Ja sabeu que en aquesta velada, molts cops quan s'acaben, es reten entre els participants, entre els assistents, en aquest cas. I va ser aquest moment que va fer Willy Rex una proposta per l'any vinent. Escolteu.
9: ¿Saben que hay una frase que dice que...?
10: Ahora un play.
8: ¿Cómo?
10: Nos vemos en la velada del año 7. ¡Wow!

0: Això és, en aquest moment és quan va ser que Willy Rex va va proposar a Laura Unplane a un altre dels youtubers més, diguem, més icònics del panorama espanyol a potser fer un combat l'any vinent.
1: Sí, sí, això és el que es comenta. De fet, la proposta aquí està, sobre la taula. I Auron, en el moment en el que Willy li deia això que acabem d'escoltar, enfoquen Auron a la llotja on estava i estava fumant un piti.
0: Sí, va ser una mica una resposta així com xulesca,
2: de xulesca,
0: no?
2: De xulesca. Sí, bueno, sí. Tenen un any per preparar-se, a veure què passa dins d'un any.
0: Aviam, potser sorprenen, eh?
2: A lo millor sí, però clar, moltes vegades això també... a un any vista poden passar moltes coses, eh?
0: Sí, sí.
2: Però bueno, parlem també dels moments una miqueta més...
0: Que més
2: sempre
0: macos,
2: hi ha més
0: no?
2: Macos, no?
0: Mira, sí, si et vols ficar més sensiblon...
2: Moments cookies.
0: Sí, jo... Mira, escolta primer aquesta cançó, aviam què et suggereix.
2: Vinga.

0: ja escolteu, Aitana, amb aquest superestrella, no va ser l'única superestrella, ho va fer juntament amb Plex, perquè es van donar un gran petó després de que Plex, la seva parella, guanyés en el ring. I bé, no va ser l'únic petó.
1: Que porten temps ja, eh?
0: Ja porten temps.
1: El Plex, l'Aitana, que semblava que això seria tal, però jo crec que és, home, no és el que més he urat, de moment, perquè crec que el primer va ser millor...
0: Aviam, en aquest mundillo...
1: Més va ser la Bernardé, no?, possiblement.
0: Sí, va ser la relació més llarga.
1: Més llarga.
0: El Sebastián, o sigui, Poquet
1: i dos partes.
0: I ha vingut el Plex, directament,
1: no? El Plex ha venit per quedar-se, sembla, eh?
0: Sí, sembla que sí, de moment funciona. I una altra relació que sembla funcionar, encara que un d'ells hagi perdut, és Illo Juan amb The Gref, que després de perdre contra ell, bueno, escoltem la situació. Doncs això que escolteu és l'ovació que vam viure a la velada quan Illo Juan, després de perdre contra The Gref, li va donar un morras.
1: Vale, un piquito de cariño.
0: Un piquito
1: de cariño, que
0: sí.
1: Està molt bé. Un piquito de cariño. Per què no poden haver piquitos de cariño i més quan ja i s'accepta que un ha perdut i l'altre ha guanyat?
0: Sí. Clar que sí. I justament una setmana després de que visquéssim el d'Unai Simón en Jeremy.
2: Així és.
0: Em sembla maquíssim.
2: Fair play a debat a l'enèsima potència.
0: Sí, sí, sí. Illo Juan també li va voler donar un petó, que no es va veure en càmera, però a la seva parella Lola Índigo, que jo no sabia que estaven sortint, no va sortir en directe, però sí que els assistents van captar-ho amb els seus mòbils, i res, va ser una balada molt emocionant, molt emotiva i molt sentimental, com podeu veure.
1: És meravellós veure, fer-se un petó i pensar que ningú el captarà.
0: Exacte.
1: Amb 80.000 persones allà, que tots entren amb telèfon mòbil, sí. I pensar que ningú no me escondo perquè no me vean.
0: Va sortir gravat.
2: Un piquito de cariño, Joan.
1: No estem per piquitos de cariño, ja, home, que estem... Això ja fa molts anys que ho fèiem, que ens hem fet grans, ja. Ah. Doncs sembla que la balada sí que diu teca, al final.
0: Sí, la dona molta teca, i podríem seguir parlant, però és que no acabem.
1: Entre unes coses i les altres, hem pogut gaudir de la velada de l'any Baribai amb un munt de youtubers, un munt d'artistes que actuen, que participen, molta gent que està convidada, i una aventura que cada any es repeteix i que cada vegada aconsegueix més convocatòria de públic, de facturació i de seguidors. Importantíssim. Bé, doncs, Marina Fernández, moltes gràcies.
0: A vosaltres.
1: I nosaltres ara mateix serem camí de la informació de les 5 de la tarda aquí a Ràdio 4, escoltem les notícies, el que passa al món, i després seguim a la segona ona de l'estiu XL. Fins ara mateix.
3: Són les 5.
4: Ràdio 4. Serveis informatius.
5: Bona tarda. L'última hora dels incendis a Espanya ha deixat dues petites victòries. D'una banda, ha millorat la situació a les flames de la Vall d'Uixó, a la província de Castelló. I d'altra banda, el foc al port de Mijares, a Àvila, està ja controlat. La situació general, però, continua sent de màxima alerta, amb més de 100.000 persones confinades i desallotjades de casa seva i més de 80.000 hectàrees carbonitzades als incendis els últims dies. Pau Alemany, bona tarda.
6: Bona tarda. Més de 380 efectius de bombers i de protecció civil i una cinquantena de mitjans aeris treballen hores d'ara arreu d'Espanya per sufocar els incendis forestals. El context és extraordinàriament complex, en paraules de la vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Sara Agesen, que ha advertit que el risc augmentarà a partir del dimecres, quan arribi la quarta onada de calor de l'estiu. L'escoltem.
7: Una ola de calor que desde luego nos lleva a una situación de riesgo de incendio mucho mayor. Desde mañana podemos ver ya que el mapa de riesgo aparece toda España en rojo, es decir, con muy alto de riesgo de incendio.
6: A Gesen també ha agraït la col·laboració entre administracions, tot que ha criticat la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, per difondre falsedats respecte a la neteja de les muntanyes.
7: Desde las administraciones públicas es una gran irresponsabilidad difundir bulos.
6: Els satèl·lits de la NASA han detectat més de 5.000 focus actius a Espanya a les últimes 24 hores.
5: Gràcies. Precisament, Brussel·les ha mobilitzat 6 avions, uns 40 vehicles i més d'un centenar d'efectius a Espanya per ajudar a l'extinció dels incendis de Madrid i a Vilabanda. Ha enviat a França 7 avions i 4 helicòpters. Els reforços arriben després que ambdós països els sol·licitessin a través del mecanisme de protecció civil de la Unió Europea. I a Catalunya, els agents rurals mantenen activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal a una setantena de municipis de 10 comarques i el nivell 3 per perill molt alt a prop de 200 municipis de 20 comarques. Suposa la restricció d'accés a 6 entorns naturals com ara Montmell, Marmellà o Prades. Més qüestions. Continua, a hores d'ara, la Comissió d'Educació del Parlament. La consellera Esther Niubó no ha avançat conclusions sobre l'error de les proves PISA mentre no acabi la investigació interna i ha assegurat que, en cas que sigui necessari, es depuraran responsabilitats. La titular d'Educació atribueix l'error a una qüestió tècnica.
4: No estem davant d'una alteració de les respostes de l'alumnat, no estem davant d'un error en la correcció de les proves, estem davant d'un problema de representativitat estadística de la mostra i, en conseqüència, de comparabilitat internacional.
5: Niubó ha defensat l'actuació del seu departament quan va tenir la informació de l'error al març perquè va obrir immediatament, ha dit, una investigació interna.
4: Però es va actuar. Es va actuar, la secretària general del departament, a instàncies del secretari de Millora Educativa, va iniciar aquestes diligències i, per tant, l'escàndol hagués estat que no s'hagués actuat. Si aquest departament hagués tingut aquest coneixement i no hagués fet res fins la setmana passada, jo crec que estaríem davant d'un escàndol majúscul. Però aquest departament, en el moment de tenir coneixement, va actuar. Va actuar obrint unes diligències.
5: La consellera ha assegurat que ja estan en marxa les mesures per evitar que l'errada es torni a repetir. I un apunt de l'exterior, Alemanya continua investigant l'atac perpetrat durant les celebracions el Dia de l'Orgull a Berlín, que ha deixat una dona morta i una trentena de ferits greus que evolucionen, això sí, favorablement. El canceller Friedrich Merz ha condemnat els fets i ha afegit que caldrà reaccionar amb prudència, però també amb determinació.
8: Das Ziel dieses Angriffs war nicht willkürlich gewählt, es war ein Angriff...
5: Merz també ha lamentat que no ha estat només un atac contra la comunitat LGTBIQ+, sinó també contra la llibertat i els valors liberals d'Alemanya. Es creu que l'autor abatut després de 20 hores de cerca era al radar de la policia per la seva radicalització i la seva vinculació amb grups islamistes. I tornem a casa nostra per conèixer la previsió meteorològica per aquesta tarda. Aimet Noelia García, bona tarda.
9: Bona tarda. Avui dilluns a Catalunya comença la setmana amb un ambient més fresc. Pugen lleugerament les temperatures, però es mantenen suaus. S'esperen màximes de 30 graus a Barcelona i a Tarragona, 33 a Girona i 35 graus a Lleida. Durant aquesta tarda, sol i cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent moderat a l'Empordà i a zones de Tarragona. És una informació d'AEMET.
5: Doncs això és tot per nostra. Més notícies al portal rtv.cat i d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4. Bona tarda.
10: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Ens encanta començar la setmana amb vosaltres aquí a Ràdio 4, quan són les 5 i 5 minuts i començant nova hora de l'estiu XL, en la que tenim moltíssimes coses preparades. Com per exemple, ara mateix, en una estona, parlem de què tindrem aquest any a les festes de la Mercè a Barcelona.
1: Estiu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.
0: Escolta, Natàlia, que m'acabes de dir que és el teu sant.
2: Sí, efectivament, avui
0: doncs
2: és el meu sant. Doncs
3: per molts anys.
0: Que jo no sabia que era Santa Natàlia avui.
2: Moltes
0: doncs moltes
2: gràcies.
0: Felicitats.
2: Jo, mira, acostumo no en recordar-me'n del meu sant.
0: Ah?

0: I tu recorda la resta? És possible?
1: No, és que ens passa una cosa molt curiosa. Fa 10 anys que estic amb la meva parella. Vale? El meu aniversari és el 24 d'abril. El seu sant és el 25 d'abril, l'endemà.
0: El seu aniversari, el seu, com el seu.
1: Clar, com el teu, perquè demà, sí, sí, tu també et dius...
0: Perquè el seu és el 25 i el seu cumple el 26.
1: Ah, d'abril?
0: D'abril.
1: Sí. Sí, mira, sí, sí. Una setmana tu ho replegues tot.
0: Sí.
1: La qüestió és que l'aniversari de la meva parella és el 26 de juliol, és a dir, que va ser ahir, i el meu sant és l'endemà.
0: Ah.
1: Llavors, és una bona tàctica per tenir els sants dels dos controlats.
0: Perfecte.
1: Perquè si no, jo el sant no el celebrava. Tampoc el celebro, però ara me n'en recordo.
2: Per molts anys, Marc, per molts anys, Natàlia...
1: Ah, mira, el Martín diu...
2: I a totes les Natàlies que ens estiguin escoltant.
0: Clar que sí. Vinga, hombre!
1: Doncs vinga, això per les persones que van celebrar el seu aniversari ahir o que la celebren avui. Visca els Leos.
0: Sí, exacte. Perquè okay, sois leoninos. Després ve l'horòscop amb Laura Calvos.
1: Ah, doncs
0: escolta,
1: mira,
0: a veure què passa aquesta primera setmana, perquè parla de les vacances. I com te'n vas de vacances, a veure com t'aniran les vacances.
1: Espero que tinguem les vacances en pau. Escolta, ara ho anunciaves. Avui s'han anunciat la programació de les actuacions musicals d'aquesta pròxima Mercè i del BAM. Recordem, del 23 al 27 de setembre, un total de 109 concerts que es faran en 16 escenaris d'arreu de la capital catalana i participaran artistes procedents d'una trentena de països en una proposta que vol reflectir la diversitat cultural i la riquesa d'accents que caracteritzen la ciutat d'avui en dia. Comencem pels concerts del Música Mercè. La programació de la Mercè Música reunirà 34 concerts que fan dialogar tradició, contemporaneïtat, patrimoni i experimentació.

Música, Mercè, aquest any el que farà serà reivindicar la rumba catalana amb propostes com les de Sabor de Gràcia que estem escoltant, el flamenc de Maria Terremoto i la Barcelona flamenca. Però també hi haurà altres propostes com la cançó d'autor de Luisa sobre Lina Chovegas, el rock llatinoamericà de Terciopelados, aquí estem escoltant la psicodèlia d'Art Friquet, o la proposta de la mallorquina Maika Makovski.

0: Trepitjar la Maica és complicat, eh? Bé, a la Mercè també hi haurà 5 produccions pròpies que s'han creat expressament per l'ocasió. Propostes com, per exemple, la de Barcelona Flamenca, el diàleg musical entre Ana Rossi i Joana Queroiz, el concert simfònic de Voces amb Marco Mezquida, la proposta de Carolina Ortiz a la plaça de Sant Jaume i l'estrena de Poder de Protesta, la nova performance flamenca de Marco de Ana. Un any en el que, per cert, Xangai desembarca com a ciutat convidada amb un pont entre tradició i avantguarda. I veurem propostes com la del Xangai Conservatory of Music Jazz Ensemble. Això pel que fa a la música, Mercè. Però ara hem de parlar del BAM, el Barcelona Acció Musical, que desplegarà 39 concerts i que enguany aquest any comença una nova etapa amb Marta May i Ana Pozzielo com a noves comissàries. Saludem a la Marta May.
1: I tant, tant que sí.
0: La Marta May, bona tarda.
2: Bona tarda, què tal, com esteu?
0: Molt bé, podem dir que avui oficialment l'Aina i tu us estreneu oficialment com a noves comissàries del BAM, no?
2: Correcte, aquest matí hem tingut la roda de premsa per desvetllar el cartell i bueno, ja arrenca tot, ara sí.
0: I què tal? Què suposa aquesta nova etapa per vosaltres?
2: Doncs, bueno, ja ho hem comentat aquest matí, que estem molt contentes. Al final, les dues som de Barcelona, portem molt de temps en el sector musical i, òbviament, doncs, és una responsabilitat, però també ho entomem amb molta il·lusió i amb moltíssimes ganes.
0: Heu començat trepitjant fort perquè us hem de felicitar per la programació del BAM. És que el BAM, a més, el que suposa és, bueno, és un espai de descoberta al final. Hi ha un munt de noms que no et sonen, però a la que comences a investigar, molts d'ells et fascinen i t'atrapen. Quina ha estat la premissa inicial i principal a l'hora de començar a programar aquest primer BAM com a comissàries?
2: Doncs mira, nosaltres teníem diverses línies que molt clares, uns pilars i uns valors que volíem seguir. Un és el que tu acabes de dir, que és el de que el BAM sigui un espai de descoberta, tant a nivell local com nacional. Per nosaltres això era important. Després també doncs de mostrar una programació plural i diversa a nivell d'orígens, d'identitats i de llengües, que al final doncs és com és Barcelona i com són els seus habitants. Llavors també doncs tindrem aquest any doncs molta diversitat d'orígens en els grups, a diferents llengües, gèneres musicals. I després una altra de les coses que per nosaltres era molt important era de posar en valor el teixit musical de la ciutat que ja existeix, és a dir, de que el BAM sigui un esglaó més d'aquesta cadena de gens que ajuden al suport a la creació, acompanyament d'artistes que ja existeixen durant tot l'any, doncs de poder donar aquest escenari que puguin tocar. I després, per últim, i òbviament per nosaltres era molt important, perquè veiem així el món i perquè és així, doncs que fos una programació paritària i també treballarem molt en el tema de l'accessibilitat.
1: Una bona proposta, tant una com l'altra. A més, entenc que per preparar tot això, clar, durant l'any està molt posades en tot el que s'està fent a l'escena musical arreu del món. Ja no a Barcelona, no, arreu del món. Sobretot per, sí que és veritat que és per mostrar més el que passa aquí, però que clar, que això no es fa en un dia, que és la feina d'estar pendent, permanent, de què s'està creant i què s'està originant nou, no?
2: Sí, exacte. Per sort que, com us he comentat en un principi, l'Aina i jo ja fa molt de temps que estem a dintre del sector. L'Aina fa, bueno, va a moltes fires per la seva feina com a mànager, doncs va a moltes fires internacionals i, per tant, doncs ella també estava ja molt al cas del que es mou i del que hi ha fora. I en el meu cas ja fa molt de temps que estic molt... que treballo amb grups emergents d'aquí del territori de Catalunya, per tant hem fet un combo així bastant bo en aquest sentit.
1: I a més, jo que he muntat també alguna cosa de la Mercè algun any, jo sé que això no és una cosa que es tanqui abans d'ahir, que això s'ha de tancar molta previsió perquè s'ha de tancar el programa en temps, és a dir, que la feina comença molt, molt abans del que sembla. És a dir, per exemple, per tenir tancada aquesta Mercè, aquest banc que heu fet vosaltres, des de quan hi porteu treballant?
2: Clar, aquest any ha sigut una mica diferent això, perquè com que és la primera edició que fem nosaltres, clar, això és un concurs públic en el qual ens vam presentar, es va obrir al febrer i a l'abril ens ho van dir.
1: Això ha sigut brutal, us felicito, perquè ja us dic jo que és brutal. O sigui, és brutal el que ho feu llavors.
2: Sí, aquest any realment, sincerament, ho hem fet en un mes i mig, però de cara a l'edició del 2027, doncs, òbviament, ja estem treballant. A la que vam tenir tancada la programació d'enguany, doncs ja estem en reunions i amb projectes que volem començar de cara a l'any vinent. Però sí, aquest any ha sigut complicat.
1: M'ho imagino.
0: Déu-n'hi-do,
1: M'imagino.
3: Quantes hores heu dormit? En total, des de fa un mes i mig.
2: Doncs poques, poques.
3: Molt poques. Esperem que no plogui.
1: No.
2: Home,
3: esperem que no plogui.
2: Jo també ho espero, la veritat. Però, bueno, això és algú que sempre, bueno, doncs que està allà i resarem i creuarem els dits perquè no passi.
0: Va, anem a repassar una mica la programació del BAM d'aquest any. Comencem dimecres 23 de setembre a la plaça Catalunya. Tindrem el concurs Sona, Brahma i Marjan i aquest descobriment que jo he descobert gràcies a la Marta i a l'Aina i que és una delícia. Actuarà a 2:11 i es diu Via Ferreira.

0: És superxulo, això.
1: És increïble.
2: Mama.
0: És superelegant. O sigui, és que això, si així sona aquí en directe, deu ser brutal. Oh, sí, això m'agrada molt, eh?
1: I a més, no només és com sona, que sona molt bé, sinó el missatge que hi ha darrere d'aquesta cantant brasilera. Que ens en pots explicar, Marta, de Via Ferreira?
3: Doncs la Via Ferreira, com bé dius, a banda de sonar superbé i de ser increïble a nivell musical, és activista pels drets humans i, bueno, ve de Brasil, i per nosaltres doncs era important també doncs tenir-la aquí també, doncs per això, pel missatge que dona.
1: Ara que ens explicaves que heu hagut de programar aquesta programació del BAM amb temps rècord, com responien els artistes?
3: Doncs en general ens ha sorprès perquè han respost bé. També és veritat que hi ha molts dels artistes, que tot i ser artistes internacionals, hi ha molts que és la primera vegada que passen per Barcelona, alguns inclús per Espanya. Llavors, bueno, doncs vam intentar encaixar una mica, doncs, alguns que estaven de gires per aquí per Europa, i al final doncs ens ha encaixat i tothom ha respost bastant bé, la veritat.
1: Continuem amb aquest repàs de la programació. Continuem en el dimecres 23 de setembre. Ens dirigim, però, ara al Moll de la Fusta, on actuaran, entre d'altres, les 126.

0: Vàlida. Validíssima.
1: Increïble aquest trio d'Elx, que si no vaig equivocada, és la primera vegada que actuaran a Barcelona, Marta?
2: Sí, correcte, és la primera vegada. De fet, l'any passat havien de passar per l'Hospitalet de Llobregat, però finalment no es va poder fer el concert, així que sí, serà presentació de la banda aquí a Barcelona i venen per primera vegada.
1: Fantàstic. Anem ara cap a la Rambla del Raval, on hi actuaran els portuguesos Humana Taranja. Yeah.

0: De fet, el dimecres sonarà bastanta música portuguesa, no?, la Rambla del Raval.
1: Sí, correcte, perquè des de fa ja uns anys hi ha un acord del BAMA en Portugal Alive, que és l'oficina d'exportació de grups portuguesos, i justament aquest any doncs, els hem posat aquest primer dia a la Rambla del Raval. Els tres artistes que hi hauran és una col·laboració amb això, en Portugal Alive, que serà Humana Taranja, Sam Flowers i la Maria Reis.
0: Què us sembla, nois?
2: Em sembla fantàstic. O sigui, no, encara estic flipant en programar 39 concerts en un mes i mig.
0: Tu no surts d'aquí, eh?
2: No, m'he acabat d'aquí encasquillat. O sigui, perquè encaixar agendes de tanta gent és una cosa que em sembla brutal.
0: I ja... Digues.
3: No, que anuncio que no faltaré el de la 126, eh?
2: Ah, molt
0: encantat, eh?
3: Mis amigas te odian. M'és tan familiar aquesta frase.
1: Allà ens hi veurem, doncs.
3: I tant que sí, fet.
0: Escolta, continuem amb altres bandes que actuaran per primera vegada a Barcelona. És el cas també dels anglesos The Slades.

0: Tenim un problema aquí, per escollir on volem anar, perquè hi ha moltes coses que són molt xules.
1: Senzilla feina, aviam.
2: Però és el del BAM, que sempre et pot ser una mica com el recorregut, no? De avui de què va el pal, no sé què, no sé quantos, i la veritat és que aquests rockers d'Anglaterra, de Slades, ens estan agradant i molt en directe prometen. Clar, i és que ara estava pensant, tu truques a una banda del Regne Unit i dius, ei, que volem que actuïs a les festes de Barcelona, i és que el reclam de Barcelona com a marca ha de ser important.
0: Això està claríssim, no? Suposo?
3: Sí. El reclam, això 100%. El reclam de Barcelona doncs sempre és un punt a favor, com si diguéssim, perquè vinguin. A més, en el cas dels Slades, és una banda joveníssima. O sigui, tenen res, que som rascant majors d'edat. Just comencen ara i va ser una de les bandes que l'Aina va poder veure en una de les fires aquestes internacionals que us comentava en un principi, així que aquest concert es preveu que serà canyero i que agradarà, jo crec.
2: Un altre dels imprescindibles, que jo no em perdré, serà el concert, a veure si ho sé dir bé, Yussi Freija, el divendres a la Rambla del Raval. Mireu quina meravella aquesta cantant que combina hip-hop i electrònica.

0: Uau, ho he posat aquí el guió. Uau. O sigui, uau, uau, uau.
1: Lluís i Freixa.
2: Així que ho posa el guió, sí, és cert, eh?
0: Sí, sí, sí, ho he posat tal qual.
2: No hi ha webcam avui, no ho podem ensenyar,
0: no,
2: però
0: no, no.
2: Perdó, no ho fe.
0: Escolta, què ens expliques d'ella? Quina fantasia, quina tia més guai.
3: Sí, sí, aquesta també és una de les que vam anar a buscar allà fortament i és, en el seu cas és la primera vegada que venen a Barcelona i a Espanya i el concert del BAM serà al final de gira. De fet, així que sí, sí,
0: uau,
3: sí.
0: Uau, uau.
1: Bang, bang, bang.
2: A sobre
1: bang,
2: vendrà de high level perquè ja és el que acaba la gira, per tant això serà brutal. Aquell dia pot ser un despiporre que no ens ho podem perdre.
3: Ho serà, ho serà.
2: Vinga, seguim.
0: Vinga, va, continuem. Dissabte 26 de setembre a Plaça Catalunya. Mira, un dels grups preferits del Pedro Sánchez, Minibús Intergalàctic.

0: trobada a tots els concerts que es faran el dissabte 26 de setembre a Plaça Catalunya, perquè Minibús Intergalàctic seran els primers, els seguiran d'Hipnosi, que si no els heu vist mai en directe no tenen pèrdua, i acabarà la valenciana Sandra Montfort. L'escoltem.
1: Aquesta segura que li agrada al Martí. Segur, veus? Ja té cara. Ja ho imaginava.
2: Bona producció, bueno, bona veu.
0: La Sandra Montfort és increïble. Està molt guai, aquesta tríada pel dissabte a Plaça Catalunya, Marta.
3: Sí, en aquest cas, bueno, són tot grups del territori, com podeu veure. En el cas de Minibús Intergalàctic i d'Hipnosi, doncs, venen a ser una mica el que us comentava al principi de... són grups que venen de l'òrbita de la música, que ja fa temps que, doncs, que reben ajudes, que estan, doncs, dintre del sector, doncs, professionalitzant els seus projectes, i que per fi ja, doncs, els estem veient en altres escenaris més grans. I per nosaltres, doncs, era important de donar veu a aquest tipus d'artistes. En el cas de la Sandra, que és una artista, doncs, ja, com ja sabeu, una mica més ja no tan emergent, i en el cas de la Sandra també serà un final de gira, és l'últim concert de la seva gira que farà el BAM, així que també serà una nit especial.
1: Agarra la pena, segur. Menys de 5 minuts i seran 2 de 6. Tenim un wow, tenim un guai.
0: Tenim un altre
1: wow. Què vindrà a continuació?
4: No, espera, que falten coses, em sembla.
0: Sí, allà... un altre wow.
1: Dos wows.
0: No, increïble. La Rambla del Raval, la Rambla, tot el que s'està programant a la Rambla del Raval ens està tirant molt. Dissabte 26 a la Rambla del Raval, a 2 de 10, I'm Roce. You go.

0: més xula. Quina veu més xula.
1: No arribo a tot, no arribo a tot.
2: Arribarem a tot segur. D'on surt i per què no el coneixíem, Marta?
3: Doncs mira, Liam Rose és una cantautora de Louisiana, dels Estats Units, i es va fer viral perquè el productor Fred Again va samplejar un dels seus temes i a partir d'allà la cosa va anar com pujant. I per nosaltres aquesta és una de les perletes del band d'aquest any, o sigui, crec que serà un concert que recordarem d'aquí uns anys. La veritat, perquè, bueno, com bé dieu, té una veu increïble.
0: Espectacular.
3: I tenim moltíssima...
0: La veu és espectacular.
3: Sí, tenim moltíssimes ganes de veure-la en directe.
1: L'efecte Fred Again, un cop més. No és el primer cop ni serà l'últim que dona un cop de mà a una figura emergent.
2: Va, acabem aquest repàs al BAM i ho fem amb els darrers concerts, els del diumenge 27 de setembre a l'antiga fàbrica Estrella Damm. Hi ha Freixura, Mercè o Maig.

0: I és que aquells que sempre trepitgem el BAM cada setembre, els concerts de l'antiga fàbrica d'AM el diumenge són el fi de festa. I la veritat és que és sempre molt agradable. Molt interessant també la tria que heu fet per aquell dia, Marta.
1: Sí, el dia, bueno, el diumenge de la fàbrica d'AM, doncs hi ha parletes així molt locals, molt d'aquí de... Doncs hi ha Arar, que són unes noies que fan música tradicional en petitíssim format, que creiem que allà encaixarà molt bé. Després també hi ha l'Albi, que és d'aquí de l'escena de Barcelona, que presenta el seu nou disc. R3, que faran un concert especial pel BAM amb col·laboradors i serà alguna cosa que només es podrà veure allà. I després tindrem a la Lleidatana Mercè, que presenta el seu nou disc, que ella també, doncs... ha fet tota una història d'un xat en directe, amb, bueno, tota una cosa així com molt increïble, i acabarem amb la Maig, que és la que estàvem escoltant ara, que fa pop, i doncs això, per acabar la festa, abans d'anar tots i totes del Piro Musical.
0: Doncs escolta...
2: Doncs em sembla que és fantàstiques les propostes que proposeu pel BAM, aquests 39 concerts, a més de tots els que fan d'altra banda, perquè és la Mercè des del 23 fins al 27 de setembre, amb un total de 109 concerts a 16 escenaris de la ciutat de Barcelona. O sigui, que es quedi a casa pel que vol, perquè té un munt d'ofertes. Però sobretot aquestes que hem vist del BAM, que són molt interessants, a més, enhorabona per la feina que heu fet, tant la Marta May com la Nena Pofiolo, que aquest any són les persones que s'encarreguen de muntar tot aquest pollastre del BAM, i escolta, que us vagi molt bé, que ho podeu gaudir, perquè jo crec que una feina feta tan ràpida, express, però amb tantes ganes, ha de ser un èxit i ha de ser una cosa que l'heu de gaudir al màxim.
1: Moltíssimes gràcies. Esperem que us ho passeu molt bé, que descobriu moltes, moltes bandes noves, que és la idea.
2: Gràcies. I Natàlia Sánchez, feliç...
0: Marta, una abraçada.
1: Abraçada.
0: Adéu.
2: Feliç sant. I ja tinc clar una cosa, que sempre, a partir d'ara, em guardo el teu telèfon, que ja el tinc, per cada cop que vulgui fer alguna cosa d'agenda o d'oci cultural, perquè cada dia em sorprens més. O sigui, vas a ser mi agenda de cabecera.
0: No, però avui m'han sorprès l'Aina i la Marta, les dues noves comissàries del BAM, perquè, clar, els has d'anar buscant a tots, perquè dius, ostres, hi ha alguns que sé que coneixes, d'altres que no.
3: Que ho han tancat en un mes i mig,
0: espectacular,
3: deia.
0: Espectacular, espectacular. Quin mèrit que hi hauran aquest any al BAM. Bueno, abans les vacances i després al BAM, eh? No ens saltem cap pas. Ens trobarem al BAM, però primer...
2: Doncs haurem de descansar molt a les vacances per poder anar amb forces al BAM, eh? Perquè amb el que està muntat haurem d'agafar forces. Natàlia, gràcies.
0: Vinga, fins demà.
2: Ja són gairebé 6:15 de la tarda.
4: Estiu XL. Estiu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.
5: Atura un moment el que estàs fent. Perquè aquest estiu tens una cita cada matí. 4 hores en directe amb tota l'actualitat. Les històries de què tothom parla. Entrevistes, cultura, bon humor i molt més. El matí de Ràdio 4, edició estiu. De dilluns a divendres, de 8 a 12, amb Maria García Coll.
6: A Ràdio 4, les cançons es prenen amb gel i llimona. Dissabtes i diumenges, de 12 a 2:15, amb gel i llimona. Amb la Leo Garriga i el Toni Cano.
7: Hola, què tal? Soc la Leo Garriga i t'espero cada dissabte i diumenge a Ràdio 4. Les cançons, aquest estiu, es prenen amb gel i llimona. Dissabtes i diumenges, de 12 a 2:15. T'espero!
4: Ràdio 4.
2: Aquí seguim a l'estiu, que és la Ràdio 4, 6:15 de la tarda. Estem molt contents perquè tots hem tingut avis i àvies. Jo encara tinc una àvia, per sort. Tu la coneixes,
3: sí,
2: la meva
3: tant.
2: Àvia. Senyor Marc García, bona tarda, com estàs?
8: Molt bona tarda.
2: Ahir va ser un dia important, no?, pels avis,
8: sí,
2: i per les àvies.
8: Sí, perquè ahir, 26 de juliol, es va celebrar el Dia Internacional dels Avis. Aquelles persones que sempre tenen històries per explicar, un consell a punt i un calaix ple de llaminadures. També els encarregats de quedar-se amb els nets quan els pares treballen o volen oblidar-se durant unes hores o dies de les seves responsabilitats. Els avis són aquells que no tenen un no per resposta, els que ens malcrien, però al mateix temps ens ensenyen valors i ens eduquen per ser millors cada dia. Les converses amb ells són petits tresors que queden per sempre a la memòria de cadascú de nosaltres. Són la veu de l'experiència, de la tranquil·litat i l'amor incondicional. Un mirall on tots ens hi fixem per aprendre i créixer com a persones. A tu no et falta una àvia, se li diu a aquells que estan molt segurs de si mateixos. I és que per ells, siguem com siguem, sempre serem els millors de l'univers i fins i tot de la galàxia sencera.
3: Molt maco, Marc. Es pot dir més alt, però no més clar, eh?
8: Una mica cursi, potser, no?
3: No, ni molt menys.
2: No.
3: Endavant.
2: Està molt bé.
8: El Dia Internacional dels Avis és una jornada per posar en valor una figura imprescindible a moltes famílies. I nosaltres ho hem volgut celebrar sortint al carrer i preguntant a la gent què signifiquen els seus avis per ells, quines anècdotes recorden amb més estima i quins són els consells que no oblidaran mai. Però abans d'escoltar els testimonis, us faig una pregunta a vosaltres. Quin és el primer record que us ve al cap quan penseu en els vostres avis i àvies?
3: Buf, el primer.
2: Jo, per exemple, la meva àvia que encara està amb mi és bé que mengi. O sigui, jo puc anar a menjar a casa seva, la meva àvia no sap comptar. És a dir, per ella no és... O sigui, tu li dius ponme 4 albòndigues i són 14. És a dir, saps? I a sobre les fa molt bones i a sobre et dona pa perquè suquis. Per tant, és com una cosa que és com... Allà surts i ja has fet un Erasmus. És a dir, engreixes 20 quilos més.
8: A sobre t'obliga a repetir, no? Perquè a mi em passa.
2: Sí, m'obliga a repetir i el problema és que et pot posar primer plat, segon plat, tercer plat i postres i el que vulguis. O sigui, pots menjar restaurant.
3: El meu també estaria vinculat amb el menjar, concretament amb un entrepà de pa i xocolata. Punt. O sigui... Quina meravella. Sempre que l'anàvem a veure a casa seva, el tenia preparat ja.
8: El meu record principal amb els meus avis, sí que és veritat que també és perquè són suecs i tal, però és anar a veure hoquei sobre gel amb el meu avi.
2: Ah, veus?
8: És una cosa que sempre tinc al cap i sempre recordo i bueno, que segueixo fent, per sort.
2: Doncs anem a veure què pensa... Hem explicat els nostres, no? Anem a la gent del carrer, a veure què és el que pensen i què diuen.
8: Sí, a veure si coincideixen o no amb nosaltres.
2: A veure.
9: Bueno, jo crec que al final són com els teus segons pares i sempre que els necessites sempre estan allà amb tu. I bueno, jo les meves dues àvies les estimo més que res en el món i sempre que estic una mica separat d'elles és trucar-les i estimar-les molt.
10: Mi abuela me enseñó que es importante ser personas dulces con los otros. Y mi abuelo me enseñó que es importante trabajar mucho y estar en la dificultad.
11: Mis abuelos son esos que me hacen recordar de dónde soy y de eso que he logrado y del tiempo que pasa, que el tiempo es una cosa que sigue yendo también si no lo ves. Y eso que me gusta o me recuerdo mucho son las cenas en la noche y mi abuelo recontando historias.
12: Bueno, els meus avis són molt especials per mi. L'altre dia, de fet, em van ajudar en una emergència que tenia amb el gos, però els s'estimo moltíssim i no podria viure sense ells.
2: Home, és una cosa molt maca de tots en general, no? Sempre hi ha bones paraules, perquè a més, com veiem abans, generalment són qui ens malcrien. O sigui, també és veritat que ens donen valors, ens ensenyen, però són també els que de tant en tant fan una mica la vista grossa, no? I ens deixen passar segons quines coses.
8: I hi havia un que feia un incís, no? En que en els sopars, no? amb el seu avi els recordava amb molta estima i que moltes vegades explicava històries, anècdotes, perquè no sé si us ha passat a vosaltres, però a mi, el meu avi, potser m'ha explicat les mateixes anècdotes 50 vegades, alguna, la més especial, potser 50 vegades, eh?
2: Sí, sí, però això passa amb els avis i també passa amb els nens, eh? O sigui, nosaltres també, jo quan tens nebots petits, nens petits, sí, també repeteixen molt i a vegades venen a casa i veus una pel·lícula amb ells la mateixa 20 dies seguits. O sigui, això, els avis també ho fan per nosaltres.
8: Sí, no, totalment. A sobre li veus amb aquella cara d'il·lusió, com si no ho hagués explicat mai, que també et fiques en el paper i gaudeixes i disfrutes el moment.
3: Jo era el preferit de la meva àvia.
2: Ah.
3: Sí, i ho sé perquè m'estima més que ningú.
2: Ah.
3: I m'insultava molt, també,
2: ah,
3: pel mateix motiu.
2: Perquè t'estimava
3: molt. Hi havia molta confiança i em deia de tot.
2: Veus?
3: I jo sabia que com més forta me la deia, més m'estimava. Era una prova d'amor.
2: Sí, està clar. Són sincers i diuen el que s'ha de dir quan s'ha de dir, també, que veritat. A vegades, com també tenen molt acostumat a aquestes llicències, no? El dia que et donen una norma és com més seriosa perquè aquell dia estan canviant molt el seu registre cap a tu. Llavors, aquell dia van de forma seriosa amb el que t'han de dir. Per cert, Marc, has vist el que ha dit el nostre crític de la setmana, el David Balaguer, sobre la teva secció al carrer, que ha dit que és brillant, que ho fas molt bé, al carrer, agafant, preguntant a la gent en els teus primers dies, el nostre David Balaguer, que ha analitzat el primer programa la primera setmana.
8: Ostres, doncs això és d'agrair, eh?
2: Home, doncs tu has de tornar, després t'ho treus de la web i t'ho escoltes, eh? Que t'ha felicitat. Després amb el Gerard parlarem.
8: Encara em faré una mica de l'espanyol, eh?
2: Bueno, tu escolta't el David Balaguer i ja veuràs el que ha dit de tu, que li agrada molt quan surts al carrer i ens ha preguntat quanta estona està el Marc al carrer. Diu, mira, doncs té l'habilitat d'estar al carrer poca estona i que aconseguir que la gent li contesti. O sigui que és una cosa brutal, que això passa molt poques vegades quan vas al carrer a fer enquestes. O sigui que mira, enhorabona, perquè gràcies a tu també del Gerard, hem pujat la mitjana del programa que ens ha posat avui el David Balaguer, eh? O sigui que això és importantíssim en aquesta primera setmana. Marc García, gràcies per apropar-nos aquesta opinió sobre els avis, perquè ahir va ser el Dia Internacional dels Avis i de les Àvies. Ara mateix, aquí a Ràdio 4, seguim des de l'estiu, XL.
4: Estiu XL. Estiu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.
2: I mancant 22 minuts perquè siguin les 6 de la tarda i, ai, Déu meu, l'estiu, la calor, que no, que vinc, que fa calor, que poso l'aire condicionat, però no puc dormir, no puc dormir, no puc dormir. Gerard Trevé, què passa amb això?
13: Molt bona tarda, companys. Doncs sí, el tema de dormir, sobretot, és un tema que a l'estiu, si ja de per si costa, a l'estiu encara més. Però jo crec que en aquest aspecte ens sentim tots molt identificats. Ara, a l'estiu, quan arriba la nit, estem cansats, ens posem al llit per anar a dormir, però és això, entre la calor i la xafogor, comença una mena de ritual. Ens donem voltes al llit, busquem el costat fred del coixí, ens abaniquem i quan per fi ens aconseguim adormir-nos, de sobte ens aixequem a les 5 de la matinada i estem empapats. I el pitjor és que aquesta sensació de no descansar bé l'estiu, clar, tu al dia següent et despertes amb aquella sensació de que el cos et pesa encara més. Doncs bé, això no només és una percepció, sinó és el que passa sobretot en aquestes nits tropicals, que cada vegada són més freqüents. Tenim més episodis de calor intensa i, en conseqüència, cada vegada hi ha més persones que expliquen que els costa dormir durant l'estiu. No sé vosaltres, però a mi aquest estiu m'està costant molt. I, de fet, els experts fa temps que alerten que aquesta calor nocturna ja s'ha convertit en un dels grans enemics del descans. Sense anar més lluny, segons dades oficials, l'any passat Espanya va registrar nivells històrics tant en la freqüència com en la intensitat d'aquestes nits caloroses. Per tant, és inevitable que ens sorgeixin dubtes, no? Llavors, avui que parlem del son, precisament, no només a l'estiu, sinó també del descans en general, aprofitarem per resoldre alguns dubtes i mites més habituals amb una de les persones que més en sap sobre aquesta matèria, ja que avui ens acompanya el doctor Eduard Estivill, metge especialista en medicina del son i tot un referent en aquest àmbit. Molt bona tarda, doctor.
14: Hola, bona tarda. Com esteu?
3: Benvingut.
2: Gràcies. Em feia molta il·lusió que vingués al programa, per cert, eh?
14: Molt bé,
2: ja l'hi dic ara perquè em feia moltíssima il·lusió poder parlar amb vostè.
14: Molt content d'estar aquí.
2: Bé, estem parlant de l'estiu i de la calor, bé, però els problemes de son estan passant en general, han augmentat en totes les èpoques de l'any. És a dir,
14: això és cert.
2: Ara ens estem centrant en la calor i en l'estiu, que és el tema que ens toca, però és real que a la gent li costa molt dormir darrerament a qualsevol època de l'any. Estan canviant.
14: És cert. Dormir malament és un símptoma. I en medicina un símptoma vol dir que hi ha sempre una causa que ho provoca. Avui en dia sabem que les causes que provoquen mal dormir, que són més de 40, n'hi ha una que és molt evident i que ha augmentat moltíssim, que és com vivim nosaltres el nostre dia. És a dir, en funció del que ens passa durant el dia, tindrem un tipus de son o no. Què ha passat? La societat actual ens porta a estar hiperconnectats, a estar estressats, a estar complint moltíssim, és a dir, expectatives contínuament, i quan arribem a la nit estem acumulant tots aquests estats de tensió i ansietat que, quan hem de desconnectar, que és la clau per poder dormir, per deixar sortir el son, aleshores no podem, no? I aquesta és la causa d'aquest cercle, no? El dia estem hiperconnectats, excitats, molt tensos, i això fa que no dormim bé, i si no dormim bé, l'endemà encara és pitjor, i comença aquest bucle que no ens en sortim gaire bé.
2: I a vegades també pensem, bé, com no he dormit bé, faig una becaina. I a vegades la becaina també el que fa és que després s'allargui la becaina més del compte. Que no sabem quan ha de durar la becaina. Clar, tot
14: mira,
2: això...
14: Sabem, avui en dia sabem que dintre del cervell hi ha un petit grup de cèl·lules que és el nostre rellotge biològic. Està programat per fer-nos adormir de nit i estar despert durant el dia. Però la franja d'horari que està programat és entre les 10, 11, 12 de la nit i 6, 7, 8 del matí. Però també està demostrat que 8 hores després d'haver-nos llevat, aquest rellotge, aquest cervell té una petita necessitat de son, que és la migdiada. Per tant, fer una migdiada de 15 a 20 minuts, que és el son superficial, perquè si la fem més llarga, entrem en un son profund i ens despertem amb el cap com un bombo i no serveix per res. En canvi, si la fem petita, curta, com a complement d'haver dormit a la nit, no com a substitució de no haver dormit bé a la nit o les hores necessàries, aleshores és molt recomanable fer la migdiada.
2: Bé, això fa falta... Mira, això hauríem d'instaurar les feines que es deixin fer una migdiada de 15 a 20 minuts, que potser també ens aniria bé. I més quan fem programes d'aquesta tarda, eh? Clar. Que acabes de dinar, que després de dinar habitualment t'entren ganes de...
14: Bueno, t'entra son. Són 8 hores després d'haver-te llevat.
2: Clar, no, i a més també després de menjar, que també t'entra com una mica de son.
14: Sí, però no és tan cert això, perquè si no mengéssim també tindríem aquesta sensació de nyonya o de mudorra, perquè és la temperatura, i això, si voleu, ho lliguem ara amb la temperatura que passa a l'estiu.
13: Clar, precisament amb la temperatura, jo li volia preguntar, sento molts cops que hi ha com una temperatura ideal a la qual el cos ha de dormir. El nostre cos, com a tal, quan hi ha aquestes onades de calor, està preparat per afrontar-ho?
14: Ben preguntat. Mira, el que sabem avui en dia és que el cervell té una temperatura que ha de baixar, és a dir, ha de perdre mig grau aquesta temperatura del cervell, és a dir, s'ha de refredar per poder dormir, per deixar passar la son, per deixar que surti la son. Aquesta pèrdua de mig grau de temperatura no es perd, sinó que passa a les parts més distals del cos, és a dir, del cervell, passa sobretot als peus. Per això la gent que té problemes per dormir té els peus freds. I fins que no se li calenten els peus, per això dormen amb mitjons, o amb paucs quan eren petits, o amb ampolles d'aigua calenta, fins que no se'ns calenten els peus no podem dormir. Però què passa a l'estiu? Aquesta temperatura que necessita el nostre cos i el nostre cervell per poder dormir no la podem controlar, perquè està normalment entre els 22, 23, 24 graus més o menys, tot i que canvia a cada persona, perquè això ho sabeu segur. Si teniu una parella, segur que aneu més fredolic que l'altre, i llavors aquí venen les baralles, que un vol dormir tapat, l'altre vol dormir destapat, però sempre hi ha una temperatura per cada persona. Per això hi ha una franja de temperatura que, per exemple, uns et diuen, no, jo necessito dormir a 20 graus, i un altre diu, no, jo si no en tinc 24 no m'adormo. Doncs això és exagerat a l'estiu, perquè no podem controlar aquesta temperatura externa que fa que la nostra temperatura pròpia no pugui baixar. I d'aquí ve doncs totes les recomanacions que donem als experts de com baixar aquesta temperatura, i no és fàcil, perquè una d'elles, per exemple, és l'aire condicionat, l'altra serien els ventiladors, l'altra seria mullar-se, però aquestes entren moltes vegades en controvèrsia amb l'aspecte social. Els pobres pateixen més aquest fenomen, perquè no poden tenir aire condicionat, perquè si han de dormir amb les finestres obertes escolten el soroll del carrer, els hi entra la llum, és a dir, que no anem gaire bé amb aquesta societat que tenim.
2: I que això cada cop anirà més perquè està previst que les onades de calor cada vegada vagin a més, és a dir, que és una cosa que sembla que ha vingut per quedar-se.
14: Sí, sí, i aquí tenim molta por, perquè no sabem com fer-ho, perquè hi ha moltíssima gent que dorm malament precisament per aquesta situació, i no depèn de nosaltres. Aquí sí que no és que fem alguna cosa malament, o sigui, no és que, per exemple, no portem unes bones rutines de son i no sapiguem desconnectar, no, és perquè externament ha vingut aquesta calor brutal. Mira, avui sentia un dels responsables dels bombers de Catalunya. Aquesta gent són magnífics, en saben moltíssim. Han anat a prendre a grans incendis com Califòrnia o Austràlia, i un d'ells deia, no, nosaltres esperàvem que això vingués aquí a Europa d'aquí 25 anys, però en canvi ha vingut amb 10 anys, i estan realment espantats, no? Perquè no sabem ben bé com ens afectarà això a la nostra salut i concretament amb el son.
2: Ens ha parlat de mullar-nos. Com ens hem de mullar abans d'anar a dormir?
14: Bé, hem de baixar temperatura, és a dir, aquesta és la idea principal, no? Llavors hi ha punts en el nostre cos que són més sensibles a rebre aquest fred, no? A darrere de les orelles és important, els malucs són importants, i evidentment també mullar-nos el cap. No passa res perquè ens anem amb el cap humit. Tenir també una tovallola a l'hora d'anar a dormir per poder-nos mullar el cabell o fins i tot el front. El que passarà és que la calor ens assecarà de seguida, o sigui, encara que

0: Anem a dormir, al cap de mitja hora tornem a estar suant si no tenim un mecanisme, això, d'aire condicionat, que sempre és bo si el podem tenir fora de l'habitació, no tant directament. És millor, potser, un ventilador, tampoc molt directament, però sí que airegi, simplement. I per la gent pobra que ha de dormir, doncs, en llocs que ha d'obrir les finestres i fer corrent d'aire, els hi recomanem que dormin amb taps i amb ventifàs, perquè, si no, la llum i el soroll no els deixarà dormir.
1: Aquest és un altre, que, clar, la llum, com es fa de dia abans, també abans percebes que s'ha fet de dia i et desperta abans.
0: Correcte. La llum és el despertador natural. És a dir, fixa-t'hi què feien els nostres besavis. S'anaven a dormir quan no hi havia llum, S'anaven a dormir quan el sol se n'anava i es despertaven quan el sol sortia. Ells ho feien perfecte, Nosaltres ho fem molt malament. Tenim llum forta, artificial, fins a última hora de la nit, i això altera tots els nostres ritmes biològics.
2: És que conec molta gent que, bueno, he parlat al llarg d'aquest estiu, que em diuen que, clar, pateixen aquesta calor durant les nits, que no poden dormir, que descansen malament. Clar, això sí, es va acumulant durant l'estiu. Com li afecta la salut?
0: Moltíssim, moltíssim. És a dir, una persona que no descansi, si la causa és la calor, com aquesta que parlem, doncs es nota, però també si és una altra causa, per exemple, l'estrès o moltes responsabilitats. Què passa si no dormim? El son és un taller de recuperació. Si tu no dorms, l'endemà estaràs pitjor. I l'endemà estaràs pitjor a la part física i a la part mental. Estaràs més cansat, estaràs més irritable, de més mal humor, falta de concentració, pèrdua de memòria, tot això són conseqüències de dormir malament. I clar, la calor és una de les causes, no? I les altres són les que ja t'he comentat.
3: Doctor Estivill, mòbil apagat i fora del dormitori, mite o realitat?
0: Bona pregunta, perquè es parla molt de que hem de deixar el mòbil fora de l'habitació. El que no podem, els científics, és fer recomanacions que no pugui complir la gent. No podem anar en contra de la societat. El mòbil és un artilugi que serveix per moltes coses i fa molt mal amb unes altres. Abans es pensava molt radicalment que la llum que venia del mòbil podia interferir la fabricació d'una substància que se'n diu melatonina. Però ara s'ha descobert que, gràcies a que les mateixes marques comercials són llestes i ja posen allò del modo noche en castellà, night shift, sabeu? Aleshores, aquesta llum ja no és tan important. El que és molt important, i això no ho podem solventar, és el grau d'estimulació cerebral que provoquen totes les informacions que veiem en el mòbil. Aquí és on està el problema. L'algoritme et dona la informació que tu vols. Si tu t'agraden les plantes i mires un fins al final, vindran tot de rils de plantes, no? I això fa que el teu cervell estigui hiperactivat, no desconnecta, no? Fixa-t'hi, si tu llegeixes un llibre per desconnectar, un llibre té un començament i un final, un capítol. Tu dius, vale, llegiré un capítol. I si escoltes una cançó o un disc, dius, vale, doncs escolto tres cançons i després paro. L'algoritme és infinit, no et para mai, et continua donant informació. Per això la recomanació del mòbil és: no lluitem contra això, perquè ningú ens farà cas. Si jo dic ara, no, tothom ha de deixar el mòbil fora de l'habitació 2 hores abans, mentida, no servirà per res. Hem de pactar amb el mòbil, utilitzar sobretot aquesta llum més atenuada, més fosca, i sobretot pactar el temps que utilitzarem a les xarxes, per exemple, i això es pot complir. Tu et poses una alarma i dius, vale, 20 minuts d'Instagram i de TikTok, i mires les tonteries que vulguis, però si tu saps que et sona aquell despertador, molt probablement seràs capaç d'apagar-lo.
1: I a més, jo tinc amics que inclús fan servir aplicacions que deixen per la nit connectades i que els hi compten quanta estona han dormit, quan ronquen, quan... Això serveix realment per alguna cosa?
0: Mira, això només ho tenen els que dormen malament i els que són obsessius. Els que dormen bé no necessiten rellotges, no necessiten aplicacions, no necessiten res de res. Si t'hi fixes, qui porta aquests rellotges que controlen, he dormit tants minuts REM, he dormit tant no sé què, són els més obsessius, perquè els que dormen bé ja no ho necessiten, no? Això és una hiperactivació, també. L'endemà te'n lleves i el primer que fas és veure, he dormit només 20 minuts de sueño REM, que malo serà esto, i en canvi tu trobes fabulós.
3: Aplicacions que et puntuen la son, la qualitat.
0: Correcte,
3: de
0: i
3: la
0: et fan sentir culpable si no tens tanta puntuació, i en canvi tu l'endemà funciones perfecte, estàs bé, dius, hosti, m'han dit que he dormit malament i em trobo genial.
3: Perquè jo quan em llevi, com puc saber que he tingut un descans de qualitat?
0: Correcte, l'única manera que tenim és saber com vivim durant el dia. Si tu dorms a quines hores, però durant el dia estàs bé, bé, estàs content, ganes de fer feina, i arribes a la nit amb una certa normalitat, en el sentit de, per exemple, et truca una amiga, et diu, ei, vols venir al cine? I tu dius, vale, anem al cine. Això vol dir que el son ha sigut reparador, que el taller, que és el dormir, ha funcionat bé i t'ha donat energia per estar tot l'endemà de forma correcta. Si tu, a les 6 de la tarda, arribes matat, surts d'aquí del programa i dius, ostres, quines ganes tinc, em foto el llit i no sé què, o amb el sofà i miro una pel·li...

0: És que la llum del sol, si ve a última hora de la nit, o la llum forta d'un local, per exemple, si tu treballes en un local on tens molta llum intensa fins l'última hora de la nit, aquesta llum intensa no et deixarà fabricar la melatonina. És a dir, perquè el cervell comenci a fabricar aquesta substància, necessita la llum del crepuscle. Sabem molt bé que dues hores aproximadament, quan el sol està minvant, aquella llum del crepuscle de color mig taronja, atenció a les ulleres, o mig groguenca, fa que el cervell comenci a fabricar melatonina. Clar, això, aquest noi que algunes coses està, les diu bé, però en les altres està molt tocat perquè diu que ha de prendre el sol amb la llengua fora, no? Perquè li toqui el sol a la llengua. No sé si ho heu vist, això, això és brutal. Sí. Si no, no feu cas de res el que diu. En canvi, sí que és cert que si esteu vosaltres en un ambient, imagina't aquí, esteu fent un programa fins a les 9 de la nit amb aquestes llums que són fortes, doncs sí que seria adequat que l'última hora potser d'estar aquí treballant portéssiu aquestes ulleres de color vermell.
1: Doctor Estivella, estem parlant amb ell aquí a Ràdio 4, a l'Estudi Xera del Son, però una cosa importantíssima és que, clar, a més, ara ens passa les vacances, que és que marxem a un altre lloc, a una altra residència o un hotel, que és on no trobem el nostre espai habitual per dormir. Això com ho podem previndre? Perquè, clar, de sobte hem canviat el nostre llit, el nostre matalàs, la nostra coixinera, què fem?
0: Mira, dormir implica, és un hàbit que fem sempre igual, implica unes rutines. Un hàbit sempre són rutines, no? Fer les coses de la mateixa manera. Un hàbit és de menjar bé, és menjar la sopa amb cullera i tallar la carn amb un ganivet. Dormir ens passa igual. Per exemple, si anem a dormir, quan anem a dormir, solem fer sempre les mateixes rutines. Tothom, més o menys semblants, no sempre les mateixes, però similars. Ens rentem les dents, ens preparem la roba per l'endemà i ens posem, si dormim en parella, sempre a la mateixa banda del llit. Sí? No canviem, eh?
1: No.
0: Dius, avui dorms aquí, demà dormo allà. No, a la mateixa. I fixa-t'hi que quan es va fora, es va en un hotel, també normalment es manté això. Vol dir que el cervell, per desconnectar, necessita aquestes rutines. Per això, quan canviem de residència, això li passa a molta gent, per exemple, que ha de viatjar i que dorm a diferents ciutats. Tenim molts pacients que dormen avui dos dies aquí, dos dies a Madrid, i van canviant contínuament. Aleshores, aquests noten més diferències, no? Hi ha gent que fins i tot s'emporta el coixí. No cal arribar a aquest extrem, però sí que és veritat que el canvi de rutines pot afectar una mica el començament del son. Això passa més quan la persona li costa desconnectar la nit, eh? O sigui, són la conjunció de les dues situacions. Algú que potser està molt tens, que acumula molt neguit, simplement està molt hiperactivat, que li costa desconnectar. Si a sobre no té el coixí, que és que li va bé, encara del pitjor.
1: I una altra de les coses que passen molt sovint és que tu et despertes ara mateix a 4:45 de la matinada i ja no hi ha manera de tornar a agafar el tema, eh?
2: Això t'ha passat avui?
1: Avui, per exemple. Jo avui a 4:45 del matí no podia dormir, al final m'he aixecat a les 7 i em poso a treballar a les 7 del matí.
0: No, que li has enviat un WhatsApp amb ell.
1: No, perquè jo estava després de sostar quan m'he aixecat.
2: Jo soc a casa seva.
1: Estava a casa meva, que estan de companys de pis.
2: I m'ha espantat que encara em dura el...
1: I va haver d'aixecar-me i m'ha vist i s'ha assustat i dic jo, no, si és que no puc dormir, porto aquí 2 hores i m'he aixecat i m'he posat a treballar. Què podem fer per tornar a recuperar aquest fil?
0: Aquesta és una de les situacions freqüents en persones normals, d'acord, això no és una patologia, però que normalment estan preparant, per exemple tu, un programa nou, una responsabilitat que fa que el cervell no desconnecti del tot. Si no desconnecta del tot, el primer son, els 2-3 primeres hores, són profundes i pots dormir bé, però després es desperta. Aleshores, el que cal fer, clar, és molt fàcil dir-ho i difícil de fer, perquè la frase la diu tothom igual, desconnecta, i tu dius, com
1: sí,
0: desconnecto, no? Ell segurament et dirà, desconnecta.
2: On està el botó?
0: No pots, exacte. Llavors has de fer una activitat, per exemple, t'aixeques, agafes un llibre, l'Ilíada et recomano ara, que la pel·lícula és molt bona, i tornes a dormir quan vingui la son.
1: I un altre dels temes que em passa, doctor, que em fa molta gràcia, és que a vegades, quan estic dormint, tinc uns somnis meravellosos, que allà podia treure una sèrie de televisió que segurament en prime time triomfaria. Atenció, però em llevo i al cap d'un minut ja no me'n recordo de res. I en aquell moment pensava, però si és que he pensat una cosa que era brillant i se m'acaba d'escapar per no prendre notes.
0: Això és cert, els somnis són històries que configurem quan estem adormits amb diferents formats, diguéssim, amb diferents informacions. El que li passa amb un somni és que no el sabem interpretar, perquè quan estem desperts, el que tenim al cervell guardat, informacions, si les necessitem, les ajuntem correctament i les expliquem. Per exemple, si jo us dic a vosaltres, què heu fet abans de venir aquí? Ja està. En aquest milisegon em diràs, he preparat el programa, m'he dutxat, he vingut, he dinat, sí, tot

0: coherent. En canvi, quan dorms, amb un dels graons del son, configurem històries, que són els somnis, i les configurem de forma aleatòria, és a dir, perdem la capacitat d'ajuntar les informacions d'una forma coherent. Com que això és instantani, i per recordar un somni ens hem de despertar, d'acord? Perquè si no et despertes, no recordes això tan brillant, el problema està en que encara no en sabem gaire d'això, i no sabem com fer-ho. Si haguessis apuntat alguna cosa, després dius, bueno, no n'hi havia per tant, eh? Aquesta sèrie potser la deixarem per una altra. I l'altra cosa curiosa és que els somnis moltes vegades no saps el final, per exemple. Vas a sopar amb algú i és una noia que t'encanta o un noi que t'encanta i la cosa va molt bé, clar, i et despertes i no saps, jolín, i com hem acabat això?
1: Es talla justament abans del primer petó.
0: Correcte, és així.
2: I jo també li volia preguntar, abans de la reunió que hem tingut d'equip, he comentat amb un dels companys de redacció i m'ha dit que ell avui ha dormit 4 hores. I ell avui es sentia perfectament. Jo, per exemple, avui he dormit 7 hores i m'he despertat que amb una sensació de cansanci físic. Llavors jo li volia preguntar per què hi ha gent que dormint menys, o sigui, per què hi ha gent que no necessita tantes hores de descans i d'altres sí.
0: Vale. En aquest cas concret m'agradaria veure el teu company que ha dormit 4 hores com estarà ara, eh? O sigui, ara en aquest moment li podríem fer algunes preguntes, a veure quina habilitat té, sí? Si està realment conscient. Jo diria que no, perquè dormir 4 hores és, evidentment, molt poca estona i el cervell no aguanta dormir 4 hores. Sí que sabem que hi ha només un 5% de la població que genèticament necessita dormir menys i són aproximadament unes 6 hores. Però aquests que necessiten 6 hores cada dia de la setmana, cada setmana del mes, cada mes de cada any. No val allò de dir, no, de dilluns a divendres dormo 4 hores i després recupero. En canvi, tu pots haver dormit 7 hores, però haver dormit profundament, i per tant el son és reparador i per això estàs bé ara.
2: Clar, perquè s'ha de recuperar el son no és una bona tàctica, diguem, no?
0: Mira, tu no dius mai, jo menjo només els dilluns i després el cap de setmana menjo el que n'hem menjat entre setmana, que no ho dius mai, això.
2: No ho dic mai.
0: Per què no ho dius mai? Doncs perquè és una tonteria, doncs amb el son igual.
1: Una última pregunta és la pregunta express.
3: Vinga.
1: Dormir, ara l'estiu, despullats o no?
0: Bueno, si tens calor...
1: Un roba interior.
0: Despullat és el millor. Els homes han de dormir només amb samarreta, en tot cas, per evitar les ereccions nocturnes, perquè si tu vas amb un calçotet molt apretat, et despertaràs. El millor és el que feien els besavis i els avis, que era un camisó, i amb aquest camisó pues, tiraves endavant.
3: Doctor Eduard Estivill, metge especialista en medicina del son, gràcies per haver-nos acompanyat. Gerard, també gràcies.
2: A tu.
3: Arribem ja a la informació de les 6 de la tarda aquí a Ràdio 4, arribem a les notícies, i després seguim amb l'última hora d'avui, de l'estiu, XL, aquí a Ràdio 4. Fins ara.
4: Són les 6.
5: Ràdio 4. Serveis informatius.
6: Bona tarda. Comencem amb una notícia de darrera hora. La freqüència de pas de la línia L1 del metro de Barcelona es troba alterada per una incidència tècnica a l'estació de Glòries. Segons fonts a Ràdio 4, han detectat fum a un dels túnels i han desallotjat un tren. Estan tancant els accessos a l'estació de Glòria. Segons informa TMB, la L1 es troba sense servei entre Florida i Plaça de Sants i entre Universitat i La Sagrera. Sí que funciona entre Hospital de Bellvitge i Florida, Plaça de Sants i Universitat, i entre La Sagrera i Fondo. És una informació que hem conegut fa uns minuts i, segons els bombers de Barcelona, s'ha produït un incendi a la catenària de la línia 1 de metro entre les estacions del Clot i Glòries. Els actualitzarem aquesta informació en els propers espais informatius. Més qüestions. Els bombers continuen sufocant els diversos incendis forestals actius al centre d'Espanya i al País Valencià amb el desig que arribin al vespre i la nit per treballar en condicions més favorables. Tot plegat amb el temor que les flames continuïn encara sense control el proper dimecres, quan s'espera una nova onada de calor. Pau Alemany, bona tarda.
7: Bona tarda. A mesura que avança la tarda i els termòmetres van descendint, els bombers repartits als incendis d'Àvila, de Madrid i de Castelló encaren les flames amb més facilitats. Així ho ha explicat Raúl Gil, cap dels treballs d'extinció a la Vall d'Uixó, al País Valencià.
8: Estos incendios no se apagan cuando queremos, sino cuando nos da esa ventana de oportunidad la meteorología, ¿no? Y es cierto que la humedad va a subir mucho, lo cual nos va a favorecer y sobre todo el llegar hoy a la noche.
7: Allà, a la província de Castelló, les hectàrees cremades han ascendit a 7.500. De cara a l'onada de calor que començarà el proper dimecres i s'allargarà fins el diumenge, l'Agència Estatal de Meteorologia ha advertit que el risc d'incendis serà extrem a bona part d'Espanya.
6: Gràcies. I canviem d'assumpte. Fa pocs minuts que ha acabat el Parlament, la Comissió d'Educació, la consellera Esther Niubó, ha comparegut per explicar l'error a l'informe PISA que fa que els resultats catalans no siguin comparables. Toni Conde, bona tarda.
4: Bona tarda. Niubó s'ha compromès a depurar responsabilitats un cop acabin les diligències internes. La consellera ha assenyalat com a possible hipòtesi explicativa de l'error la coincidència temporal de les proves PISA i les proves de final d'etapa de quart d'ESO.
5: I aquesta similitud dels percentatges, unida al fet doncs, que es tractava dels mateixos centres, d'un calendari coincident, però en marcs diferents doncs, aplicats gairebé alhora, permet plantejar que es podria haver generat doncs, confusió a l'hora doncs, del centre sobre els criteris que calia fer servir, traslladant a les proves PISA criteris d'exempció o pràctiques de no participació pròpies de les proves de final d'etapa catalanes.
4: Ha insistit que els centres no són culpables perquè s'hauria d'haver produït una revisió de les mostres.
5: I torno a insistir en el tema de la responsabilitat dels centres. Ningú ha culpat, i vull que quedi molt clar, penso que és el tercer cop que ho diu, que ho dic, ningú ha culpat a les direccions dels centres educatius d'això. Fins i tot en cas que aquests centres educatius haguessin arribat a una situació de confusió, no? Aquella hipòtesi que deia abans.
4: La consellera ha afirmat que el problema és una incidència tècnica.
6: De l'àmbit internacional, el president electe de Colòmbia, Abelardo de las Priella, ha anunciat una reorganització de la presència diplomàtica del país a l'exterior. La mesura inclou, entre d'altres decisions, el tancament de 14 ambaixades, així com la ruptura de relacions diplomàtiques amb Cuba i Nicaragua.
9: Voy a ordenar que se suspenda la apertura de la embajada en Palestina, que nunca llegó a entrar en funcionamiento. Además, voy a cerrar cerca de 15 consulados.
6: El futur president ha anunciat també la reobertura de l'ambaixada colombiana a Jerusalem. I el rei Felip VI ja ha arribat a Lima per assistir a la cerimònia de presa de possessió de la presidenta electa del Perú, la dretana Keiko Fujimori. Un acte que tindrà lloc aquest dimarts 28 de juliol, Dia Nacional del País, i que oficialitzarà la tornada del fujimorisme al poder prop de 3 dècades després que el pare de la futura presidenta, Alberto Fujimori, dimitís enmig d'un gran escàndol de corrupció i fos condemnat a 25 anys de presó per delictes de lesa humanitat. I ens interessem ara per l'estat de les carreteres catalanes. Servei Català de Trànsit, en Roger Serra, bona tarda.
10: Hola, bona tarda. A aquesta hora parlem en general d'una tarda tirana tranquil·la en aquesta xarxa viària, bàsicament amb aturades més o menys habituals en aquesta àrea metropolitana, però ara sense cap gran incidència que ens compliqui la circulació. O sigui que hi ha aturades intermitents, com dèiem, a tocar del Nus de la Trinitat, per exemple, l'extrem nord de Barcelona, d'entrada a Barcelona, tant a la C33 com a la C58, entre Montcada i Reixac, i aquest nus de la Trinitat. L'AP7 també, per exemple, amb retencions intermitents, un parell de quilòmetres al tram de Barberà del Vallès i en sentit sud. Per tant, algunes zones sí que van carregades, però com us dèiem, de moment, sense grans incidències. És tot des del Servei Català de Trànsit.
6: Doncs això és tot també per nostra més informació al punt de les 7. Bona tarda.
11: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Escolta, començo una nova hora a les 6:06 minuts i jo sé que la meva família m'està escoltant. Jo crec que el meu pare, la meva mare, la meva cunyada, la Susana, el meu germà, el David, i els meus nebots, l'Axel i l'Eric, que m'acaben el meu missatge i aprofito per saludar-los, que em fa molta il·lusió.
1: Que això fa pujar la puntuació del David Balaguer.
0: Sí, això el David Balaguer em puja la puntuació moltíssim. Les 6:06 minuts, comencem l'última hora de l'estiu XDL aquí a Ràdio 4 i, com sempre, aquesta hora el que volem saber és com ens anirà la setmana amb els signes del zodiac. Ho fem en uns segons.
2: Estiu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.
0: I no sabeu l'èxit que té la secció de l'horòscop. Està tothom esperant per saber el que ens explicarà avui l'Àurea Calvo. Àurea, bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda.
0: Escolta,
3: salutacions a tots, però sobretot a la família Barutel.
0: Home, clar.
3: Home.
0: Barutel Pallarès, en tot el cas. Escolta, et puc assegurar que hi ha públic, quan tu vens aquí.
1: Expectació és la paraula.
0: Està tothom expectant de saber com els anirà aquests propers dies l'horòscop en l'amor, en el sexe, en la feina, en les vacances.
3: Bé, us ha agradat, aquesta estructura que ens ha fet nova?
0: Sí, sí, la Maria Grisart. És que...
3: Té més vida estiuenca, diguéssim. Tinc bones notícies, eh?
0: Per mi?
3: És una setmana que és una molt bona setmana per la majoria dels signes.
0: Vinga, doncs comencem a donar bones notícies. Comencem pel meu, eh?
3: Comencem pel teu. Vinga. No perquè siguis especial, sinó perquè és el primer horòscop de...
0: Perquè sóc d'Aries. Vinga.
3: T'estic que ets especial, sobretot per mi.
0: Gràcies, Vago. Carinyo, tu també per mi. A veure si vens ja un dia en viu, que et volem veure fort una abraçada. Mira, la Bajes està en el... està en el control. Mira la Bajes, que està aquí. I ja tenim ganes de veure't.
3: Ai, dona-li molts petons de part meva.
0: T'està escoltant. Vinga.
3: Doncs, si et sembla, comencem pels àries que tenen parella.
0: Ah.
3: Aquesta setmana els tocarà més escoltar que parlar.
0: No és el meu
3: cas. Saps que... No, però tu saps que a vegades tu ets un molt bon escoltador, eh?
0: Això ho intento, sí, ho intento.
3: Doncs aquesta serà la setmana on podràs practicar de valent. Els que estiguin solters, alerta, perquè pot haver-hi una trobada improvisada que acabi molt millor del que tu t'esperaves, amb més interès.
0: Doncs sí.
3: Allò que comença tontament, dius, ai, mira tu.
0: Ai,
3: mira tu.
1: Bon escoltador, el Barutel, si no calla mai. Per escoltar una de callar, aquest paio no calla mai.
3: Sí, certament, ell parla molt i això, en el meu cas, jo ho agraeixo molt. Però quan tu li expliques alguna cosa, també és un bon oient. Mm-hmm.
0: Ho intento, s'intenta. Bé, això és el tema de l'amor, el tema del sexe, què passa aquí?
3: Però tu vols anar al gra, diguéssim.
0: Bueno, si tampoc passarà res, però t'ho explico per si de cas.
1: No vol preliminar.
3: Doncs pensa que l'atracció serà molt alta i aquesta vegada el joc de mirades tindrà més força que les presses. Així és que les coses passin al seu ritme, Baru.
0: Uh-huh.
3: Sense precipitar-nos, però sense badar.
0: Vale, doncs estaré pendent...
3: No va la badà.
0: Estaré pendent de les trobades al passadís, no? A veure si passa alguna trobada i després a veure si surt alguna cosa més.
1: A més, aquests passadissos d'aquesta casa...
3: Però no corris pels passadissos.
1: Els passadissos d'aquesta casa conviden a pecar. Conviden a... estimar.
3: A veure, Marc, tu és que et sents convidat, diguéssim, a
1: qualsevol lloc. Hi ha unes butaques aquí fora, justament aquí fora de l'estudi, hi ha unes butaques, si les veies i s'haurà. Oh!
3: I amb aquest... No, si jo les conec.
1: És Sky del bo.
3: Les conec.
0: Escolta.
3: M'he enganxat més d'una vegada esperant.
0: Parlem de la feina aquests propers dies per la gent que se'n va de vacances, doncs... o la gent que està aquí, que treballa.
3: Doncs tant si treballes com si ja estàs desconnectat, és una setmana que has d'evitar voler resoldre-ho tot en un sol dia. Quan tu et poses a organitzar-te, ho fas molt bé i podràs arribar a tot sense estrès.
0: Molt bé. Perfecte, sí. Vinga. Després de la setmana passada que vam tenir una mica complicada, m'encanta escoltar aquestes notícies. I...
3: ja t'he dit que aquesta setmana és una molt bona setmana, per tots.
0: Per tots. I tenim vacances? No tenim vacances?
3: Mira, aquesta setmana els que tinguin vacances que sàpiguen que hauran de canviar els plans.
0: Ah.
3: I això a vegades fa que tinguis els millors records, són d'aquelles coses que no estaven programades. Més d'una sorpresa hi haurà aquesta setmana en aquest sentit.
0: Uh-huh.
3: I en quant a la frase, de la setmana pels Àries és no tot ha de sortir perfecte. A vegades les millors històries gairebé mai comencen amb un pla.
1: Apunta, que estem fent un programa de notable.
3: Més esbojarrades.
1: I tu aquí cada dia, eh?
0: Bueno, ja saps com sóc.
1: Dient que això no pot seguir així...
0: Home, tampoc tant.
3: No, però per altra banda, a la feina el molt consell exigent dels astres és que s'organitzi i s'organitzi molt bé.
0: Vinga, anem als Taure, ara, com el senyor Marc Cadena.
1: Els millors.
0: Va.
1: Apunto.
3: Que tinc cosetes per tu, va, que és un bon moment per consolidar una relació o per deixar clar què esperes d'algú.
1: Bona.
3: Els que estiguin solters... Que es fixin no només en les

0: persones que ens fan perdre el cap, sinó aquelles persones que ens fan sentir tranquils.
1: Ara t'escolto,
0: Àurea. Que valora la nostra essència.
1: Ara t'escolto, Àurea.
0: Ens dona tranquil·litat.
1: Posa una aura a la teva vida i t'anirà tot molt millor.
2: I amb el tema del sexe, perquè el Marc l'altre dia em veia... Sí. A lo millor m'haig de plantejar alguna cosa.
1: No, no, no. Ui,
0: doncs
1: no t'entenc ara.
0: És una setmana de... A veure, és una setmana de gaudir sense presses, però és una setmana amb molta complicitat sexual.
3: Ah. Sí.
1: Però amb algú que no sigui jo, no? Com...
0: Mira, jo...
1: Pregunto.
0: I és que jo miro el cel i tantes coses tampoc no es veuen, eh?
1: Complicitat significa complicitat a...
2: Mira, puja.
1: Amb el proisme, no? És que jo tinc un Tom Jones que l'he d'alliberar, Aura.
0: Tens un Tom Jones?
1: Tinc un Tom Jones ja que està desesperat.
2: Vinga, va.
0: Doncs en quant a la feina, les coses avancen al seu ritme. No t'hauries de comparar amb ningú perquè aquesta setmana la constància serà el teu millor aliat.
1: Bona.
0: Tots sabem el que vals. Sembla que parli només per tu, però estic parlant per tots els taures.
1: No, no, per mi.
0: Encara que no només, ho sembli,
1: només a
0: és
1: mi.
0: Per tots.
1: Digue'm a mi, Aure, només a mi.
2: Vinga.
0: Només a tu, però això després.
2: Parla-li de feina una mica, va. Que canvi de tema.
0: La feina. Això, que no es compari i que sigui constant.
2: Bé. Aquesta les sintonia la recordes o no, aquesta sintonia de fons? Sí, te'n recordes o no? És que l'hem posat moltes vegades i no sé sabia si la recordaves. Escolta, i vacances al Mar no en té, però a les altres taures, què tal?
0: Doncs el cos els hi demana calma. Bona taula, poca complicació i no cal fer mil plans per passar-t'ho bé. Piano, s'arriba lontano i el dolce far niente.
1: Alegre, manon tropo.
0: Els que estan treballant les estones que tinguin lliures, que se les prenguin amb molta calma.
2: Molt bé, i la frase de la setmana per als Taura?
1: Va.
0: Que a vegades el millor luxe és no haver de mirar l'hora.
2: Ah, i tant.
1: De vegades no, sempre.
0: Una de les primeres coses que faig quan agafo vacances o tinc festes, treure'm el rellotge.
1: I què em dius de no...
0: El marco jo.
1: Què em dius, Aure, de no saber en quin dia vius?
2: Que encara és millor, les vacances.
1: És orgàsmic, això.
0: Això és vacances, directament.
1: Molt bé.
2: Exacte.
1: Tenim bona nota, de la frase.
2: Vinga, va, passem als bessons. Algun bessons de la sala? Tenim algun? No? Doncs vinga, anem als bessons.
0: Doncs ells també tindran converses inesperades que poden donar un gir a una relació o fer aparèixer algú que no tenies al radar. Alerta amb les converses, perquè et donaran vidilla.
2: Molt bé.
0: En quant al sexe, molta química, molt riure, que és tan important com la química, i moltes ganes de provar coses diferents. L'actitud serà tan important com l'atracció. Jo és que necessito que em facin riure.
2: Ja.
0: Vull dir, no?
2: Sí, està
0: clar. Fins i tot en horitzontal.
2: Ja.
0: Trobo que riure és salut.
2: Tu ets una persona molt divertida, també.
0: Intento.
2: No, tu ho ets divertida. Aurea.
0: Sobretot no tinc mal humor, que això ja és un gran què.
2: Tens molt bones sortides, molt bones sortides, això està molt bé. Jo em diverteixo amb tu parlant.
0: No, sempre, a vegades.
1: Que duende, té allò...
2: Sí, és molt guapa.
1: Que je ne sais quoi.
2: És molt guapa, l'Aurea, també.
1: I tant que sí.
2: Vacances. Que tens vacances o no tens vacances?
1: Bé.
0: Ai, mira, els que tinguin vacances els costarà quedar-se quiets. Uh-huh. Estan moviditos, aquesta ressonada. Qualsevol excusa serà bona per sortir, descobrir un lloc nou, improvisar una escapada. Estaran mogudets. Trapelles.
2: Bueno, i la frase de la setmana pels bessons?
0: Que de vegades el millor pla és el que encara no existeix.
2: Ah,
1: quina inspiració.
2: Quina inspiració més maca, que cosa més bonita, que maravilla. I anem cap al teu signe, cap al cranc. Què?
0: Sí?
2: La Marita ha fet aquí un favor o la cosa va... I també és el del teu? Ai, Déu meu, també és el del Martín. Va, comença, va, que tenim ganes d'escoltar què passa amb el
0: Fran. Doncs, així com la setmana passada ja vam dir que estaríem intensitos,
2: sí.
0: Aquesta setmana necessitem que ens valoreu en el tema de l'amor, eh?
2: Ah, jo t'estimo molt,
0: si tenim
2: molt.
0: Dubtes...
2: Que t'estimo molt.
0: Però digue-m'ho més, amatxutxant.
2: T'estimo molt.
0: Martín,
1: jo tu també t'estimo molt, Martín.
2: També t'estimem, Martín. Vamos a abrazarnos todos.
1: Abraçada col·lectiva, si us plau. Abraçada i Xela.
2: Vinga, que no falti l'amor.
1: Què estàs escoltant?
2: Estiu Xela.
1: On?
2: A Ràdio 4.
1: La primera en català.
2: Clar que sí. Vinga.
1: Això és un vals, no?
2: Vinga, anem a parlar de l'amor. Que estàvem parlant d'això. Ah. T'he dit que t'estimem. Què més?
0: No només m'heu de dir que m'estimeu, o sigui, m'heu de dir que m'estimeu, no.
2: S'ha de demostrar.
0: Manera, el que vulguem,
2: s'ha de demostrar.
0: És el valor.
2: Exacte.
0: Sí. I si algun cran té dubtes al respecte del que està passant a la seva parella, parleu-ne. Perquè que no es faci la bola grossa, la bola de neu. Parleu de les coses si teniu dubtes. Aquesta setmana és el consell que ens donen els astres.
1: Perquè la bola es fa grossa i s'endureix, eh? Es fa de ciment.
2: Exacte.
1: I això és molt dolent.
0: És això, no fem pilotes. Vinga, no fem bola.
2: Anem a parlar del sexe.
0: Em passa i no facis bola.
2: Anem a parlar del sexe. Vinga, com
0: doncs
2: anirà la cosa?
0: Doncs més tendre que impulsiu. Aquesta setmana estarem més tendrets. Però també... aquests moments tendres ens poden fer viure moments molt especials.
2: Ah, molt bé.
1: Vinga, va, obrim la nevera, agafem uns ous, una mica de bacon i la temperatura que comença a pujar.
2: La feina, mira, hem passat d'una cosa més divertida a una cosa que pot ser menys divertida, la feina. Com anirà?
0: Doncs sí, perquè aquesta setmana tenim tendència a carregar-nos amb problemes que no són nostres.
2: Veus?
0: Hem de fer el que toca i deixar que cadascú assumeixi la seva part.
2: Uh-huh. I si anem de vacances, què ens passa aquesta setmana?
0: Doncs espais molt tranquils, molt bona companyia. No hi ha cap necessitat d'anar sempre on hi ha més gent. Busca aquell racó.
2: I la frase de la setmana?
0: Escolta més el que necessites tu i menys els que els altres esperen de tu.
2: Molt bé, doncs canviem de signe, anem als Lleó, que aquí signen tenim de lleons. Jo sé que està allà la Jubi, que ella és Lleó. També ens va dir que em sembla... La Natàlia era Lleó? Ho ha dit abans, em sembla?
1: No? Ai, no bé, sí, ha de ser Lleó, sí o sí, sí, avui el...
2: No és el seu sant, això no ho tens a veure. És que no sé, m'he fet aquí una mica valiu.
1: Ai.
2: Però bé, que tenim una segura, que és la Judit.
1: Anem la meva mare també.
2: També, molt bé, i un amic meu també és Lleó. Bueno, és que hi ha molta gent que és Lleó, clar. És que aquí
0: jo conec molts de lleons.
2: Ah, Josep Maria, el Miró, ai, mira quin records el Miró. Vinga, anem cap als Lleó.
0: Doncs aquesta setmana entra el sol en el signe de Lleó i serà molt difícil que passin desapercebuts. Ja ho és normalment, perquè són persones molt brillants normalment i que no pas, i que més els encanta i no passen desapercebuts. Els que tinguin parella, que els hi facin una sorpresa. I els que estiguin solters, que es preparin, perquè aquesta setmana seran més buscats que buscadors.
2: Ah, carai, també està bé això, eh? Que em vingui sol, escolta, està molt bé.
0: Ah, home, això agrada
1: molt bé. Jo també vull que a Staura també serem més buscats que buscadors.
2: Això no t'ho dic.
1: No toca ara, no toca, ho sento.
0: També teniu cua.
2: Veus?
1: Mira.
0: Potser sí, Marc, potser sí.
2: Potser hi ha aquesta sort. Parlem de què? Del sexe ara?
0: De feina.
2: De feina. Estava allà per...
0: El sexe.
2: Clar, és que dic jo, és que ens estem deixant el sexe.
0: Home, amb un lleó no li parles del sexe i ja podem tancar la paradeta.
2: Veus?
0: És una setmana molt intensa, amb molt magnetisme, molta confiança i moltes ganes de jugar.
2: Ah, perfecte. Molt bé.
0: Sí, una setmana potents.
2: Fantàstica,
1: Setmana potents m'agrada com a concepte.
2: És molt maco, això. Les vacances, per qui marxa de vacances o per qui no en té? Ah, no, que va de la feina. Com estic, eh? Canvio l'ordre sempre.
0: Jo el que tu em diguis, eh?
2: No, la feina.
0: La feina primer?
2: Sí, vinga.
0: Sí, primer la feina. Pues és un bon moment per prendre la iniciativa i sense fer soroll veuràs que podràs liderar qualsevol situació.
2: Molt bé.
0: Des de la prudència, des del segon pla, a la feina, eh? L'otro suéltate, a tot tren. I les vacances...

0: necessiten gaudir, sortir, celebrar l'estiu. És una setmana que no pararan a casa. No els hi caurà la casa a sobre.
1: Bé.
2: Perfecte.
1: Sona bé, sona molt bé.
2: Anem cap a Lleó, hem fet ara, anem a Verge.
0: Sí, però farem la, si et sembla, farem la frase de la setmana.
2: Vinga,
0: de Lleó.
2: Vinga, fes-ho.
0: Quan confies en tu, la resta ho nota.
2: Ah.
0: Allò de la confiança. Si tu te sientes guapo, la gente te ve guapo.
2: Molt bé.
0: Ah, és així, això?
2: Sí, sí, està claríssim. La confiança en tu mateix també fa pujar molt d'autoestima i llavors la gent també veu d'una altra manera.
1: Sí, la primera part sí, però la segona no, no sé si la compro, eh? Seria un pot pensar en el meu cas, no, jo?
0: Home, es
1: Marc,
0: nota,
1: que
0: es nota,
1: estàs,
0: Marc.
1: Vinga, cap endavant, tu pots, tu menjaràs tot amb patates i, clar, aviam...
2: Home, jo tinc un amic meu que diu que si no tu et lleves cada matí i et mires al mirall i et dius tu pots, al final acabes aconseguint.
1: Sí.
2: O sigui que jo...
1: Serà que no ho intento prou?
2: Bé, doncs mira, més mirall.
0: Mira, aquesta setmana ja tens deures.
2: Exacte.
0: Només llevar-te.
1: Més mirall.
2: Anem sí, cap als Verge.
0: Anem. En l'amor, deixa de buscar el moment perfecte per dir les coses. La sinceritat sempre arriba millor que el silenci. Cal afegir alguna cosa?
2: No, jo crec que ha quedat molt clar.
0: Siga sincer, perquè les persones no tenen el do de l'adivinació i més val parlar-ne de les coses. No cal buscar el moment a vegades. Digues, parla.
1: Sinceritat, pota silenci.
2: I el tema del sexe, clar, si hi ha sinceritat...
0: Doncs que no s'ho pensin tant, que no pensin tant, que no siguin tan mentals i gaudeixin una miqueta més.
2: I parlem de la feina.
0: Doncs és una bona setmana per tancar temes pendents abans de marxar de vacances o per reorganitzar el que tens entre mans. Et serà favorable aquesta setmana a nivell de feina.
2: Mira,
0: i les
2: vacances
0: us costarà moltíssim desconnectar, sobretot els dos primers dies. Però després ja agafaràs el ritme, el que jo dic, el ritme illenc. Sempre costa, eh?
2: A mi
0: m'acostuma a passar també que els dos primers dies vaig com molt accelerada.
2: Clar, costa desconnectar.
0: Però ja quan agafo el ritme illenc ja no hi ha qui em baixi, eh?
2: No, clar, però després costa baixar-ho i costa tornar. Són coses que passen. O sigui, això és una cosa normal de les vacances. Per tant, és una bona notícia si després saps mantenir aquest repòs i aquest descans els dies que et toca. I la frase
0: Exacte.
2: De la setmana?
0: No tot necessita una planificació detallada.
2: Ah.
0: Ja veus que aquesta setmana molts signes és improviseu, sí, canvieu mica... els plans...
2: Sí, és una mica d'espiporre, eh? Una mica de... Escolta.
0: Sí, una mica d'espiporreu-vos.
2: Sí.
0: No us encasilleu.
2: Exacte. Sí, ja ho estic veient, ja. Anem als balança.
0: En quant a l'amor, el cor et demana una cosa i el cap una altra. No anem bé.
2: Ah.
0: Aquesta setmana hauràs d'escollir què vols de veritat. Però que no et guanyi una de les dues parts. Fes una combinació perquè ni sigui celebrat, per una banda, ni sigui massa emocional i se te'n vagi una mica la mare.
2: El sexe.
0: Molta complicitat i mira, quins eren que necessitaven complicitat?
2: Ja no me'n recordo.
0: És igual. No, ho dic perquè jo ja estic fent de casamentera.
2: No, és que potser un dia també hauríem de fer, Àuria, potser una setmana no fem revisió, fem la compatibilitat dels signes, que jo crec que també això
0: mira,
2: li interessa molt a la gent.
0: Mira, això em sembla molt interessant.
2: Sí,
0: em sembla molt interessant.
2: A la gent li agrada molt saber amb quin signe és compatible, que hi ha gent que arriba a la discoteca, pregunta, i si el signe ja no és compatible, ja no segueixen parlant, eh?
1: Aquest queda, sí, sí. Aquest bon quedes, ben i
2: o sigui,
0: és un filtre.
2: Et dona porta, eh?
0: És una manera de filtrar.
2: Sí, sí, eh?
1: O sigui... El dona per bo, eh? Laura el dona per bo.
2: Sí, per això t'ho dic, que potser un dia d'aquests canviem la secció o fem dos, perquè això és un tema molt interessant.
0: No et dic que no.
2: Les vacances.
0: Les vacances dels balances tindran moltes ganes de riure i d'estar envoltats de gent. I això amb un balança... és extraordinari, diguéssim. Hi ha signes molt més expansius que els balança, que sempre els hi va bé doncs, estar envoltats de gent. Els balança aquesta setmana necessiten gent i riure.
2: Molt bé. I la frase de la setmana?
0: Oh, és boníssima aquesta. No tothom mereix la mateixa energia. Això és així, Barutel. Te'l faràs, te'l trobaràs.
2: Ah, molt bé.
0: I a vegades fas un desgast d'energia per gent que no, ben bé no s'ho mereix.
2: Uh-huh. Bé, a vegades...
0: És o no?
2: Sí, és veritat, a vegades has de gastar energia
0: a la vida,
2: en general, per qui s'ho mereix, per qui no, doncs no. Però a mi em sembla fantàstic. Anem als Escorpí.
0: Doncs aquest, l'amor evita les dobles intencions. Uh-huh. Buscar les dobles intencions. Perquè se te'n va una mica al cap aquesta setmana en aquest sentit. La confiança serà molt més útil que la sospita. No vegis conspiracions a totes les coses de la teva parella o la persona que t'agrada.
2: Que tot és més senzill del que sembla. No vegis fantasmes,
0: sí. O aquesta no? Aquesta setmana sí.
2: Molt bé. Molt
0: no
2: bé.
0: Desconfieu. Sigueu més confiats aquesta setmana. I la intensitat sexual està assegurada aquesta setmana pels Escorpió. Però millor que també deixeu que l'altra persona marqui el ritme. Uh-huh. O sigui, serà intens, però deixeu que l'altra també faci la seva.
2: Clar, que flueixi entre les dues parts. La feina.
0: Doncs haurà algun canvi d'última hora. Si t'adaptes ràpid, acabarà jugant al teu favor.
2: Molt bé. I les vacances?
0: Necessiten desconnectar els Escorpió. No poden seguir estar a la gandula i solventant al telèfon problemes. Desconnexió.
2: Total.
0: Aquest és el... Això és el que toca aquesta setmana.
2: La frase de la setmana.
0: A vegades deixar anar també és guanyar.
2: Això sí? També és cert. Tens moltíssima, moltíssima raó. Anem al Sagitari.
0: Vinga, les aventures d'estiu continuen molt vives pels sagitaris. Els que tinguin parella, trenqueu la rutina i si esteu solters, algú us sorprendrà pel seu sentit de l'humor. Mm, ja, es trobaran un graciosillo o una graciosilla.
2: I el sexe?
0: Molta espontaneïtat, molta química i poques ganes de complicar-vos la vida. Dolce far niente.
2: Mira, doncs tot molt ràpid, pum, pim, pam, pum.
0: Sí.
2: La feina.
0: La feina. Els costarà mantenir el cap a la feina, però la veritat és que te'n sortiràs de tot amb bastanta facilitat. Més de la que tu esperes.
2: Uh-huh. I les vacances, que és el que tothom desitja?
0: Doncs, Sagitari, aquesta és la setmana ideal per viatjar, per improvisar i, sobretot, per dir sí a la paella d'última hora.
2: Oh, apunta't
0: a tot el que sigui d'última hora.
2: Jo encara que no sigui...
0: Acabarà diferent del que penses.
2: Encara que no sigui, jo també vull fer paella d'última hora, eh? O sigui que...
0: Vinga.
2: Jo m'apunto.
0: Qui paga?
1: Qui paga?
2: O sigui que això m'encanta. Passem al següent signe, vinga.
0: És Capricorn.
2: Sí, sí.
0: I en quant a l'amor... has de mostrar, això ja ho dèiem una mica la setmana passada, que havien de mostrar més el que senten, perquè l'altra persona no sempre pot endevinar-ho. Estan poc expressius i això els hi pot donar problemes. Deixa't anar i explica com et sents.
2: Molt bé, anem al sexe?
0: Ui, aquí serà quality. Oh. Sexe de qualitat.
2: Oh!
0: Què?
2: El més...
0: Què?
2: Per tant, no és important la quantitat, sinó aquí és important la qualitat.
1: Bé, discutible, això, eh?
0: En aquest cas, toca qualitat.
2: Qualitat.
0: Potser una altra setmana tocarà quantitat.
2: Que no sabem si s'ha baixat la mèdia i la quantitat, i també és quantitat en qualitat, eh? Que això tampoc ho sabem.
0: Ah?
1: No m'ha quedat ben clar el que ha dit, però sí.
2: Home, que sexe de qualitat, però jo dic que potser la Mari, la nostra astròloga, és possible que també s'hagi baixat la paraula quantitat i que potser tingui sexe en quantitat de qualitat. És el que estic intentant explicar.
0: No. Ella ho deixa molt claret. Ella parla de molta qualitat aquesta setmana.
2: Vaja.
0: Menys quantitat.
2: Bueno,
0: que això pot girar, eh? La setmana que ve pot ser diferent. Però ho deixa molt claret, eh?
2: Parlem de la feina, vinga.
0: Doncs continuaran resolent problemes amb eficàcia. Ah. Només recorda que no ets imprescindible. Sobretot les 24 hores al dia.
2: I més quan vols marxar de vacances i desconnectar, entenc, no?
0: Exacte. Si desconnecteu el mòbil, el món continua girant. No, no hi ha cap problema. Us ho prometem.
2: La frase de la setmana.
0: I que descansar també és productiu.
2: I tant.
0: Doncs això. Estoy trabajando.
2: A vegades no fer res i has fet alguna cosa.
0: I tant.
1: No, no,
0: de vegades sí.
1: No, sempre.
2: Sempre, i has fet alguna cosa. Per
1: I,
2: tant...
1: I quasi sempre és més productiu que fer segons què.
2: Exacte. Per tant, perfecte. Anem als Aquari?
0: Aquari? Doncs vinga, una conversa els farà veure algú des d'una perspectiva completament diferent a com es veien fins ara. Uh-huh. És possible que un amor... un amic passi a ser un amor passi a ser un amic... Aquests canvis de registre en les relacions.
2: Vale. A veure, això després com es recondueix, que a vegades això també pot acabar una mica com el resori
0: sí,
2: de l'Aurora.
0: Sí, anava a dir una borrada, però me la reservo.
2: Sí, sí, sí, que a vegades aquestes barreres, quan es passen, és una mica jaleo, també. Anem cap al sexe.
0: Però també estem a l'estiu i quan al sexe d'aquí hi ha moltes ganes de sortir de la rutina, curiositat, joc...
2: Vinga, vamos a provar, a veure què passa.
0: Aquesta setmana no serà gens monòtona pels Aquari.
2: Molt bé. La feina?
0: Doncs està molt bé d'idees, estan amb moltes idees, amb molts projectes, i ara només falta baixar-les a terra, baixar-les a la realitat. Vull dir, van bé perquè estan molt, molt creatius, però anem concretant, anem baixant-ho a la realitat.
2: Molt bé. I la frase de la setmana?
0: Que no tanqui cap porta abans d'hora. Això va per lo de la conversa que farà canviar una relació determinada, la farà canviar.
2: Molt bé.
0: No tanquem portes.
2: Tot obert, a veure què
0: Vinga,
2: passa.
0: Bé.
2: I tanquem
0: sí,
2: amb el...
0: Que passi l'aire.
2: Que passi l'aire. Tanquem amb el darrer signe de la setmana, que són els peixos.
0: Doncs baixen els dubtes, augmenta la claretat en el cas dels peixos, i aquesta setmana sabran molt millor què volen i amb qui ho volen compartir. Que això és molt important.
2: Mira, la base és peixos.
1: Sap què vol... I amb qui
0: ho
1: vol compartir,
2: I amb qui ho vol compartir.
1: Poca broma.
2: Això ho té molt clar. Parlem del sexe?
0: Doncs parlem del sexe, Bajes. Molta sensibilitat i molta connexió emocional que farà que la resta arribi sol.
1: Hablemos de sexo. Com es deia aquell programa? Doctora Ochoa, no? I el programa era Hablemos de sexo, avui, a la U.
2: A la U.
1: Molt bé.
2: Parlem de la feina.
0: Doncs recuperen la concentració i la confiança i les coses comencen a sortir molt més rodades.
2: I les vacances? Com són les vacances per a la gent que és peixos?
0: Tant si estan de vacances com si no, el mar, la natura i qualsevol lloc tranquil us carregaran les piles. Un bany de sal.
1: És el que he fet aquest cap de setmana, sí, sí.
2: Sí, i la frase...
0: No, o un escup... O ni que sigui allò, surts de la feina i vas a banyar-te a la platja... Això és el que farà que carregueu les piles.
2: Mira, vaja, ja tens pla pel que cap de setmana. I la frase de la setmana?
0: Quan deixes de donar-hi tantes voltes, tot flueix.
2: Doncs aquí tenim...
0: Sembla una obvietat...
2: Doncs aquí teníem l'horòscop d'aquesta setmana, els 12 signes, com cada setmana repassem amb l'Àuria Calvo. Àuria, gràcies, que tinguis una molt bona setmana i en 7 dies un altre cop la previsió per aquests propers dies.
0: Perfecte.
2: Gràcies.
0: Una abraçada.
2: Una abraçada
0: a tots.
1: Adéu.
2: 4:45 de 7 de la tarda arriba el Déjà Vu d'avui. D'avui.
3: Es diu... XL. A Ràdio 4, amb Joan Barutel.
1: Guaita, quin flow.
2: Marc Avena, bona tarda, què tal?
1: Déjà Vu d'abril.
2: D'abril. Mira com el formatge, això que no t'agrada a tu.
1: Abril, Ferral...
2: No, o d'abril, el formatge. Escolta una cosa, a quin any viatgem avui?
1: 1996, un any inoblidable. I és que aquesta seria la paraula que definiria a la perfecció aquest any. Inoblidable, en català, inolvidable, en castellano.
2: Sí.
1: Unforgettable,
2: sí.
1: Hora de revisitar l'any 1996. Som-hi! Moment karaoke de Joan Barutel.

0: No Mercy.
1: Sí, sí, aquesta gran cançó que va ser tot un hit d'aquests nois, que bé, la vam posar moltíssim.
0: Un dubte, Joan. Digues. Tu quan vas tenir el teu primer mail personal, no corporatiu o professional, personal?
1: Doncs jo crec que l'any 99, 98, 99.
0: Que és una de les coses que a mi m'ha sobtat preparant una mica, no?, el que és la informació, documentant-me pel que fa aquest any que estem comentant ara l'estiu XL, 1995. I és que... 96. I és que es veu que... bé, això del correu electrònic encara no havia arribat a les masses.
1: No, no, no.
0: Era una cosa reservada per universitats o bé per grans empreses o companyies. Això m'ha sobtat poderosament, m'ha cridat poderosament l'atenció. José María Aznar, del PP, va guanyar les eleccions generals, és a dir, que teníem nou president i un nou partit que no era el PSOE assolia el poder al nostre país. I a Escòcia, uns científics van aconseguir clonar l'ovella Dolly. Ho van anunciar el 97, l'any següent. Aleshores ho van fer públic i bé, van obrir un debat sobre la clonació i els seus límits. Aquesta mena de debats sempre cauen, eh? Humor i els límits de l'humor, clonació i els límits de la clonació. Aquest mes ja estàvem parlant d'això a l'office, mentre dinàvem.
1: Exacte, és un dels temes que sempre ens surten a debat.
0: Bé, una coreografia que no va conèixer cap límit, quina va ser? La d'aquesta cançó.

0: Jo crec que hem de parlar amb la direcció d'aquesta casa perquè han fet estudis nous i han posat càmeres als locutoris, però no als controls. I això no pot ser. Aquí s'ha de veure les dues parts.
1: Efectivament.
0: Perquè es perd molt de talent que tenim a l'altra banda.
1: Aquell que es connecti a l'aplicació RNA Audio...
0: Avui no, perquè no tenim càmera, perquè l'estudi aquest nou encara no té càmeres.
1: Que pugui escollir.
0: Però sí, sí, però que pugui veure l'opció locutors o l'opció tècnica.
1: Perfecte.
0: Perquè es perden moltes coreografies interessantíssimes.
1: Com em va cansar aquesta cançó? Vaig acabar molt far, Joan, molt far.
0: Bueno, aquesta cançó es va editar realment a l'any 93.
1: És així.
0: I com aquí no li vam fer gaire cas, va triomfar més als Estats Units, després el 96 es va fer aquest remix que va ser tot una cançó a l'estiu, perquè a més es va fer un remix perquè sonés aquí al nostre país.
1: Una remescla de Bayside Boys, Antonio i Rafael. Rafael i Antonio.
0: Sí.
1: La no... Macarena, l'estiu XL, apel·lant a la nostàlgia.
0: Amb el que han guanyat amb aquests diners, amb aquesta cançó. Han fet peles per avorrir.
1: Faré meva aquesta frase que comentava avui a primera hora el David Balaguer. Apel·lar a la nostàlgia en temps de déjà vu a l'estiu XL. Bé, més música,
0: sí.
1: Més cançons de l'estiu.
0: Aquí hi ha coses que són interessants, eh?
1: Sí, com quina?
0: Que la gira mundial History de Michael
1: sí.
0: Jackson fa escala a Catalunya.
1: Sí, i també el 1996 va ser l'any en el que Jaco, Michael Jackson i David Rowe es van casar. Gràcies, Joan.
0: Veus?
1: Gràcies, que això m'ho saltava, ja m'ho saltava. És que tinc molta pressa. Tinc molta pressa per acabar el programa.
0: Home, doncs ja sé per què, pel que ve ara. M'encanta, m'encanta.
1: Avanti, quan vostè vulgui. Jo sempre en canvio. Ah, no.
0: La Rebe, la Rebe.
1: Rebeca del Toro.
0: Del Toro, sí. La seva mare és la Francisca.
1: Sí.
0: És família de la família del Toro. I la seva mare era una gran cantant.
1: Però la família del Toro és la família del Toro, és a dir, la família de l'actor Benicio.
0: De Benicio, sí,
1: però
0: sí.
1: Això està confirmat o és un mite?
0: Està confirmat, ja t'ho confirmo jo. Sí, sí, en sèrio.
1: Hi ha connexió?
0: Hi ha connexió. I la seva mare també, la Francisca, era una cantant. I bé, de fet, quan feien bolos amb la Rebeca, venia amb la mare.
1: White Talking Flow, White Talking Flow, White Talking Flow. Quan acabi la temporada d'estiu, quan acabi aquest programa, farem una festa, tots els de l'equip, i anirem a un karaoke. Jo em demano aquesta cançó. Que nadie me la quite, eh? Duro de pelar, de Rebeca és meva.
0: Vinga.
1: Més coses. El 96 es van disputar els Jocs Olímpics d'Atlanta. Bé, van estar marcats per una bomba que malauradament va esclatar al Centennial Olympic Park i que va provocar dos morts i més d'un centenar de ferits. La delegació espanyola hi va guanyar als Jocs Olímpics d'Atlanta ni més ni menys que 17 medalles. Pas malament, eh? Pas malament. En futbol, Alemanya es proclama campiona de l'Eurocopa després de guanyar a Txèquia amb la final... amb el primer gol d'or de la història. Molt cachondeo la setmana passada amb això del gol d'or, que jo vaig fer la pregunta durant la final d'aquesta Copa del Món. I mira, Alemanya va passar la història gràcies al primer gol d'or de la història. Va guanyar una Eurocopa, eh?
0: Sí, ningú diu que no. El que passa que quan tu recordaves ja estava anul·lat feia anys.
1: Havien passat...
0: 20 i pico anys, sí. O sigui, ja clar, això és el que no tenia sentit.
1: Una miaja de tiempo, eh? Bé, més futbol. El Barça fitxa a Ronaldo Nazario, el bo.
0: Que l'altre dia va ser l'estrella de...
1: Sí.
0: De la final del Mundial.
1: Era ell qui conduïa, no?, el cotxe on estava
0: no
1: la Madonna.
0: No recordo ara en quin costat
1: ell
0: estava ell.
1: O Ronaldinho.
0: Exacte.
1: Doncs bé, el Barça el va fitxar aquell any, a la banqueta seia Bobby Robson, amb un aleshores desconegut José Mourinho com a ajudant, i Damon Hill a la Fórmula 1 es proclama campió del món. I enguany, també fa 30 anys, que va néixer un moviment anomenat Girl Power.

0: La música de les Spice Girls. Jo reconec que aquesta cançó la vaig posar pels primers en aquest país, t'ho dic en sèrio, a una emissora a la que treballava. I et diré més, fixa't si no, fixa't si ho feien malament. Van enviar el single de promoció, que s'enviaven els singles de promoció, sí, i no portava ni portava. Llavors només veies el disc, i el disc posava Spice, no posava el Girls. Uh-huh. Per tant, com posava Spice, vam estar molt temps presentant Spice sense el Girls. O sigui, fins que al final va arribar el single en portada.
1: Spice Girls, Melanie B, Melanie C, Victoria, Emma, Jerry.
0: Exacte, les 5 noies exclusives, Spice Girls, amb la revolució que s'ha muntat en aquell moment en el nostre país.
1: I el Joan Barutel va ser el primer locutor que va presentar aquest tema al nostre país.
0: Una de les primeres, sí, persones. Parlem de més coses, parlem de pel·lícules.
1: Guixatacles.
0: Vinga.
1: Compta amb els guixatacles d'aquell any, de 1996. Independence Day. Pas malament. Missió impossible, la primera, Tom Cruise, en aquest cas sota la direcció de Brian De Palma. Jerry Maguire, també amb Tom Cruise i amb la mítica frase que va donar un Oscar a Cuba Gooding Jr.
2: Sí, sí, no, no, no, enseñarte la pasta.
3: No, enseñarte no, enséñame la pasta.
4: Enséñame la pasta.
3: Sí, más alto.
2: Enséñame la pasta.
3: Bien, hermano, pero tienes que gritarlo.
4: Enséñame la pasta.
3: Necesito sentirte.
4: Enséñame la pasta.
3: Más vale que grites.
2: Enséñame la pasta. Enséñame la pasta.
3: ¿Adoras a este negro?

0: sempre has d'agafar aquestes frases...
1: Aviam, estem davant d'una de les millors escenes de tota la filmografia de Tom Cruise. Cuba Gooding Jr., aquesta escena li va donar un Oscar directament, i el Tom Cruise no es quedava al cobre, eh? Show me the money, Joan Barutel, show me the money, please.
0: Ai, show me the money, va.
1: Aviam... Hem de comentar també que el 96, disculpeu, es va estrenar Scream, que va posar potes en l'aire tot el que seria el cinema de por, d'ensurs, de terror, entre cometes, dirigit al públic adolescent. També Fargo es va estrenar aquell any, Fargo dels germans Coen. I no ens podem oblidar d'aquesta obra mestra de Danny Boyle.
2: Elige la vida. Elige un empleo. Elige una carrera. Elige una familia. Elige un televisor grande que te cagas. Elige lavadoras, coches, equipos de compact disc y abrelatas eléctricos.
3: ¡Paso!
2: Elige la salud, colesterol bajo y seguros dentales. Elige pagar hipotecas a interés fijo. Elige un piso piloto. Elige a tus amigos. Elige ropa deportiva y maletas a juego. Elige pagar a plazos un traje de marca en una amplia gama de putos tejidos. Elige el bricolaje y preguntarte quién coño eres los domingos por la mañana. Elige sentarte en el sofá a ver teleconcursos que embotan la mente y aplastan el espíritu mientras llenas tu boca de puta comida basura.
1: Aquesta seria la seqüència inicial de Trainspotting, una manera fabulosa de presentar els personatges també que apareixerien durant la pel·lícula. Els de la peixera, si no l'heu vista, recomanació total amb una banda sonora perfecta com aquesta. Atenció al que ve ara. Atenció al que ve ara, perquè no estem preparats, eh?
0: No, també... sí que estem preparats, sí.
1: Sí, sí, tant que sí. També banda sonora de la pel·li Trainspotting.

0: se llevaban a matar, però sí, era molt bonic, sí.
1: És moneda a l'aire, cara o creu.
0: Exacte.
1: Sí o no?
0: Una de les grans formacions duet d'aquella època, Marta i Marília, ella baila sola.
1: Ella baila sola, efectivament, amb el seu àlbum debut i homònim. Si jo et dic Juan Antonio canta, tu què em contestes?
0: Un limón, medio limón, dos limones, medio limón.
2: Un limón y medio limón, dos limones y medio limón.
3: Tres limones y medio limón, cuatro limones y medio limón. Cinco limones y medio limón, seis limones y medio limón. Siete limones y medio limón, ocho limones y medio limón.
2: Sé que parece...
1: Ho ha patat, però molt fort, eh?
0: Bueno, això venia del programa de Pedro... com és això? El Navarro, Pepe Navarro, que feia les nits a la tele, el va treure allà tocant la guitarreta, ho feien a capella, i van fer aquesta cançó, Juan Antonio canta i los 40 limones.
1: En Pau Descansi, Juan Antonio canta,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, va ser l'any 96, el mateix any.
1: 10 i les 7 en punt del vespre, estàs escoltant l'Estiu XN a Ràdio 4, la primera en català, emissora que no s'identifica.
0: És l'emissora que no existeix, i per això hem de dir Ràdio 4 molt sovint.
1: Un projecte que també va patar fortíssim aquell any va ser aquest.
4: El Bosco, ja a la venda.
0: Bé, de què és aquest projecte?
1: Ni idea.
0: És molt fàcil. Agafa la paraula Bosco, les síl·labes, i posa-les al revés.
1: Cobos!
0: És Luis Cobos.
1: Carai, que ben pensat, quin geni del màrqueting, eh?
0: Clar, li va donar la volta i aquí tens el projecte. I aquesta cançó que es deia Nirvana.
1: Es van vendre centenars de milers de còpies d'aquest projecte,
0: sí.
1: Eh?
0: Sí.
1: Tu el tens a casa o no?
0: El tinc.
1: No dubtava pas.
0: Tinc aquest CD.
1: Més música que va sonar molt intensament el passat any 1996. Anem cap a UK

0: Tu, Joan Barutel, eres Team Oasis o Team Blur?
1: Jo crec que depèn del dia, però jo crec que més de
0: Mullat.
1: Team Oasis. Oasis.
0: Jo també, Team Oasis, i per aquest motiu avui escoltarem aquesta cançó que es va incloure a un dels millors àlbums de tota la història de la música. What's the Story, Morning Glory. Liam i Noel, Noel Liam, Oasis, amb això que s'anomena Don't Look Back in Anger.

0: Aquests germans tampoc es portaven gaire bé, eh? Entre ells...
1: A ver, retro, Joan Barutel, què estàs fent? Havia de sonar sencera.
0: No dona temps, tenim molta música preparada. Aquesta secció dona per fer 3 hores de programa. És que no podem.
1: I ara què va?
0: Hi ha tant hits.
1: Ara què va?
0: Doncs ara va una de les cançons que va ser tema de l'estiu perquè era la campanya de publicitat d'aquella cervesa de tant d'aquí que es veu tant a l'estiu i que aquest any fa 150 anys.

0: La cervesa ara fa com relats a l'estiu, fa com pel·liculetes, però fa molts anys el que feia era cançons a l'estiu, i va haver-hi un munt de cançons de l'estiu.
1: I aquesta va ser tota una cançó de l'estiu indiscutible, en majúscules, eh? Any 1996, Joan, un any en el que una entrada per anar a un concert costava entre 3.000 500 i 6.000 pessetes, és a dir, de 21 a 36 euros.
0: Mira.
1: Una entrada per anar al futbol, que a vostè li encanta, entre 2.500 i 5.000 peres, al canvi de 15 a 30 euros aproximadament. Compte, eh? Compte que han passat 30 anys, eh? Però la diferència és significativa. D'acord que ha passat molt temps.
0: Sí, sí, sí, però...
1: Però en comparació, aquí passa alguna cosa, eh? I bé, omplir el carro a un supermercat costava unes 10.000 pessetes. És a dir, amb només 60 euros ja tenies feta la compra de la setmana.
0: Déu meu,
1: com
0: eh?
1: Et quedes?
0: Com han canviat les coses.
1: Bé, ens consolarem escoltant més música a l'estiu XLA.

0: Deja vu, deja vu, deja vu.
1: Un piano que va omplir pistes i llistes al nostre país i a mitja Europa.
0: Un dels himnes d'allò que es va batejar com a Dream Dance o Dance Dream, no ho tinc massa clar, però
1: sí, sí.
0: Anava per aquí, no?
1: Exacte.
0: Aquesta cançó que ve ara està dedicada a vostè perquè sé que li encanta.
1: Aquesta cançó que es deia de Children de Robert Miles, que ho diem.
0: Sí.
1: Que no ho diem mai.
0: Jo, és que, jo soc de l'opinió que algunes coses no s'han de presentar.
1: Jo crec que sí. Perquè la gent moltes vegades vol saber...
0: Què li va dir? Un consultor d'aquests americans?
1: Exacte.
0: Si és que...
1: Anem a escoltar aquesta.
0: De fora vingueren.
1: Aquesta,
0: de fora vingueren.

Una de les grans cançons de Fools Garden amb el seu Lemon Tree, que va ser tot un èxit d'aquell any. I aquesta que escoltarem ara mateix va ser cançó de campanya de publicitat d'uns grans magatzems.

0: Doncs no va ser aquesta, va ser una altra. Aquesta va ser una altra campanya. Però no passa res, que no hi era. No passa res, no passa res. No, no, no, ha sido culpa mía.
1: Que la sota fa aquí, eh? Les regnes de la secció.
0: Aquesta és una cançó molt, molt maca, una versió.
1: Lauryn Hill, The Fugees, Kill Me Softly, una cançó original. Ara no et sé dir aquí.
0: De Flac.
1: Sí, però abans de la Flac l'havia cantat també una cantant, que ara no et sé dir el nom.
0: Això sí que jo
1: no
0: recordo.
1: El buscarem i ho comentarem demà. Bé, i ara sí.
0: Acabem
1: el déjà vu i pràcticament el programa d'avui a l'Estiu XL a Ràdio Nacional d'Espanya, Catalunya, amb això.
0: Oh, oh, quina meravella.
1: Ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken, ken.
0: Quan estava de moda la música va tocada, un disc que es deia Bilingual i que portaven Neil Tennant i Chris Lowe amb una cançó que va ser també un dels temes d'aquell estiu de l'any 97. Aquest Sea Vida, That's the way life is. Alegria 100% que ens ajuda a arribar gairebé a les 7 de la tarda aquí a Radio 4 des de l'Estiu XL. Ara, a ballar una mica de Batuca Sound.

0: Sí, havia des d'avui la Fis amb aquesta cançó que vam el Deja Vu d'avui. Marc Cadena, gràcies i fins demà.
1: Fins demà, si no neva, siau.
0: Que tinguis un bon dilluns i que quede d'aquest dia. També a l'equip que ha fet possible aquest programa, la Natàlia Sánchez, l'Héctor Caminero, la Marina Fernández, el Julio Leal, el Gerard Travé, el Marc García, la producció, el Tomàs Gómez, la Judit Medina, la Sònia Rodríguez Justícia i el so, com sempre, el Martí Noia i l'Ester Bages. Que tingueu una molt bona tarda de dilluns. Jo sóc en Joan Marutel. Demà, a partir de les 4 i 5 minuts, tornem a l'edició de dimarts de l'Estiu XL. Ara us quedeu, com bé sabeu, amb els serveis informatius de Ràdio 4 i després amb el Pla B, Best Moments. Fins demà. Apa, adeu-siau!
2: Són les 7.
3: Ràdio 4. Serveis informatius.
4: Bona tarda. Un incendi al recobriment de la catenària de la línia 1 del metro de Barcelona ha obligat a tancar l'estació del Clot i a desallotjar, Toni Conde, la de Glòries. Bona tarda.
5: Bona tarda. Sí, un tren ha estat desallotjat a causa del fum de l'incendi i, segons ha informat el sistema d'emergències mèdiques, s'han activat fins al moment 8 ambulàncies per atendre els afectats. Ràdio 4 ha pogut parlar amb algunes persones que es trobaven dins en el moment de l'evacuació.
6: Nos ha començat a quemar la garganta i no podíamos avanzar. La gente chillaba, una chica picando la puerta, estaba todo desesperado.
7: Entonces llamábamos al lado de la alarma, no contestaba nadie. Entonces han empezado a abrir la puerta, entonces ha empezado a entrar mucho humo. Entonces hemos dicho que cerraran la puerta porque era peor.
5: De moment, l'incendi ha afectat el servei de metro, la línia 1 es troba interrompuda entre Universitat i la Sagrera i també han hagut de modificar parades algunes línies d'autobús que passen per la zona. Els bombers ja estan treballant i, segons ha informat TMB, el foc ja ha estat apagat.
4: El govern central ha prohibit realitzar la collita amb maquinària agrícola a les províncies de Madrid, Ávila i Toledo per evitar que es produeixin nous incendis. Allà, la situació de les flames continua sent complicada, tot i que durant aquesta nit i la jornada de demà s'obre una finestra d'oportunitat per tractar d'estabilitzar la situació. Pau Alemany, bona tarda.
8: Bona tarda. Tant els bombers com les autoritats han remarcat que les pròximes hores seran clau per detenir l'avanç de les flames al centre del país, ja que a partir del proper dimecres es produirà una nova onada de calor que elevarà les temperatures i en dificultarà l'extinció. Així ho ha detallat el delegat del govern a la Comunitat de Madrid, Francisco Martín, en declaracions a Radio Televisió Espanyola.
9: Sigue siendo una situación muy compleja. En estos momentos estamos haciendo todas las labores de extinción posibles con un despliegue de recursos extraordinario para intentar aprovechar la oportunidad, la ventana de oportunidad que representa este día y también mañana.
8: I és que si sumem els incendis del centre d'Espanya amb els del País Valencià, ja hi ha més de 80.000 hectàrees cremades i més de 90.000 persones que han quedat confinades o desallotjades de les seves cases. Pel que fa a possibles solucions, el decà del Col·legi d'Enginyers Forestals, Eduardo Tolosana, ha proposat incentivar el tractament de les muntanyes a una entrevista al Canal 24 Hores.
10: Hay una serie de servicios que los montes dan a la sociedad y que no están retribuïdos. Por ejemplo, el oxígeno, la fijación de carbono, el agua limpia, el espacio de recreo, el paisaje. Entonces, todo eso se puede poner en valor y se puede de alguna manera retribuir.
8: A més, Tolosana ha insistit a canviar la mentalitat i a pensar més en el llarg termini.
4: Gràcies. I encara sobre els incendis, la vicepresidenta i ministra per a la transició ecològica, Sara Hessen, ha instat a tots els partits polítics a sumar-se al pacte d'Estat contra l'emergència climàtica davant una situació que empitjorarà.
11: Una ola de calor que desde luego nos lleva a una situación de riesgo de incendio mucho mayor. Desde mañana podemos ver ya que el mapa de riesgo aparece toda España en rojo, es decir, con muy alto de riesgo de incendio.
4: Des de Castelló, Agisen també ha criticat la irresponsabilitat, ha dit, de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, qui va assegurar que un dels problemes que afecta els incendis és que no es pot netejar els entorns naturals. I a Portugal també continuen lluitant contra el foc. A hores d'ara hi ha 6 incendis actius, un dels quals a la zona de Bragança, al nord del país, molt a prop de la frontera amb Espanya. Preocupa que les flames la puguin traspassar. Per això, les autoritats espanyoles treballen colze a colze amb les portugueses per contenir les flames. En paral·lel, a França, l'incendi de la Gironda, a prop de Bordeus, ja ha calcinat 42.000 hectàrees. El foc ja està estabilitzat, però no controlat. Segons el govern francès, la situació continua sent molt desfavorable. I en esports, el Girona ha anunciat la renovació del seu capità, Cristian Estuani, per una temporada més. Jorge Agüero, bona tarda.
1: Bona tarda. Serà el desè curs del davanter uruguaià Montilivi, un jugador que va arribar l'estiu del 2017 al club i que des de llavors ha esdevenit la màxima llegenda, coincidint alhora amb la millor època del quadre gironí.
2: No nací aquí, pero fue aquí donde aprendí a no rendirme nunca.
1: Així ho ha anunciat el club a les seves xarxes socials. Estuani, recordem, màxim golejador i jugador amb més partits de la història del club en el futbol professional, 148 dianes en 312 partits.
4: Gràcies. I ens interessem en aquest punt per l'estat de les carreteres catalanes. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. En general continua la calma en aquesta xarxa viària. És cert que tenim aquest accident que s'ha produït en una carretera local molt a prop de Viladamat, a la demarcació de Girona. Tenim tallada la GI-623, com us dèiem, a Viladamat, en totes dues direccions. És a causa d'un accident. Autopista AP7, un vehicle avariat, provoca aturades puntuals un parell de quilòmetres com a molt, com us dèiem. A l'AP7, 2 quilòmetres de retencions per vehicle avariat. A la Roca del Vallès i en sentit nord, en sentit Girona. A la resta de vies aturades més o menys habituals, àrea metropolitana de Barcelona, les seves rondes, per exemple, però també la C33 i la C58 carregades d'entrada a Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
4: Doncs és tot també per nostra. Més notícies al punt de les 8. Bona tarda.
12: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: El Pla B, amb Toni Marín.
1: Què tal, senyores, senyors? Molt bon vespre. Moltes gràcies, com sempre, per fer-nos costat. Aquí estem un dia més en aquesta edició especial del Pla B que estem compartint al llarg de tot aquest mes que ens queda de juliol i també durant tot el mes d'agost. Un temps que dediquem a recordar bons moments que hem compartit al nostre programa al llarg de tota la temporada. I estan vostès que han passat 1.000 persones o 2.000 persones, no ho sabem, moltíssima gent, però sempre amb una característica comuna. Gent molt interessant, amb grans històries que compartim nosaltres, i és per això que entenem que al llarg de les dues properes hores vostès s'ho passaran molt bé si opten per quedar-se amb nosaltres. Mirin, avui començarem recordant la xerrada que vam tenir amb el cap del Servei de Psiquiatria i Psicologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, el doctor Eduard Vieta. Eren uns dies en els que havíem conegut unes dades potentíssimes. Més d'un milió de catalans havien consumit ansiolítics i hipnòtics durant l'any anterior i prop de 950.000 havien pres antidepressius. Parlarem, recordarem, de fet, la xerrada amb el doctor Eduard Vieta. Més tard ens deixarem anar, ara sí, per una xerrada divertidíssima la que vam tenir amb el gran nedador David Meca. I després de les 8 del vespre tindrem amb nosaltres d'entrada Lluís Bassat, el gran publicista amb el que recordar grans moments del que ha estat una trajectòria que absolutament ha marcat l'agenda del món de la publicitat. I acabarem arribant a les 9 de la nit amb una de les seccions de la Eva Santolària, que sempre és magnífic recordar, en aquest cas el dia que vam parlar dels equips de supervivència. Tot plegat des d'ara fins a les 9 de la nit. Aquí a Ràdio 4, els millors moments, edició estiu del Pla B. Avui ens acompanya una persona que, de veritat, jo estic molt content que estigui amb nosaltres a l'estudi. Podem parlar de qüestions molt, molt diferents amb ell. És el doctor Eduard Vieta, és el cap de psiquiatria de l'Hospital Clínic de Barcelona. Com deia, doctor, bona nit, eh?
2: Bona nit.
1: Com deia, entre moltes altres coses, no? Perquè vostè té un currículum d'aquells que un el deixa una mica contra les cordes. Vaja, que massa no ha perdut el temps, diríem, a la vida, vostè.
2: Bueno, m'agrada la feina que faig, la veritat, i llavors no és tan pesat treballar moltes hores.
1: És apassionant, no? Segurament.
2: Molt apassionant, molt. Molt, molt.
1: Perquè el que estem veient és que la necessitat d'una bona psiquiatria, d'una bona psicologia, és cada dia més evident entre nosaltres, a la nostra societat, no?
2: Sí, tenim unes taxes de malestar emocional històricament les més altes que hem tingut. Té a veure amb molts factors i seria llarg explicar-ho, però un factor important és que també el nivell d'expectatives i el nivell de benestar amb el que estan creixent les noves generacions és alt i tenen més recorregut cap avall que cap amunt, com si diguéssim, no? I a més tenim un estil de vida molt estressant, no? Llavors es junten una sèrie de factors que fan que la gent jove especialment, però també tots en general, també més solitud entre la gent gran, és un munt de datos, però al final això ens porta que moltes persones tenen símptomes depressius i d'ansietat. I en alguns casos això, evidentment, requereix un tractament, en altres doncs estem medicalitzant una mica el malestar emocional.
1: S'està medicalitzant massa? Ho dic perquè l'altre dia veia, jo no ho sé, veia estudis que asseguraven com s'ha disparat el consum de psicofàrmacs, per exemple, ara mateix, amb una població molt jove, d'altra banda, no?
2: Sí, coexisteixen les dues coses. Per una banda, hi ha més patologia psicològica i psiquiàtrica, perquè, pel que dic, en part l'estil de vida, en part la competitivitat, en part l'alta exigència, però també és veritat que també diagnostiquem millor. Antigament, i encara hi ha molt estigma amb la patologia psiquiàtrica, però antigament l'estigma feia que la gent no anés mai al psiquiatre. Com jo era petit, tampoc volia anar al dentista perquè feia mal. Ara, normalment ja no et fan mal. Si et fa mal, canvia de dentista. I si el psiquiatre no és bo, també. Llavors, aquí ara es comença a anar inclús una mica massa, sobretot començant per la primària, comença a haver-hi doncs, gent que va doncs, perquè ha tallat amb la parella. Estem, diguem, per què? Perquè no hi ha el recurs, el millor que hi havia abans, que potser no era el més adient, que eren a vegades els capellans o a vegades les amistats. Ara la gent es refugia a vegades en consultar en línia, no? Els joves consulten intel·ligències artificials, ChatGPT, el que sigui, i al final moltes vegades el que s'aconsella és anar a un professional perquè et vegi. El que passa és que el recurs que dona, sobretot el sistema sanitari nostre, que és majoritàriament públic i del qual n'estic molt orgullós, és un recurs que predomina més el tractament mèdic que el tractament psicològic, per exemple. Clar. Espanya és el país, després de Bulgària, el país que té menys psiquiatres i psicòlegs clínics per habitant, d'Europa. Això vol dir que ens falten professionals. I tenim molta demanda, i molta d'aquesta demanda passa a través de la primària. La primària té poc temps, la veritat, fan molt bona feina, però moltes vegades han de decidir doncs, donar algun tractament en 10 minuts, 15 minuts, i moltes vegades és un antidepressiu, que els antidepressius van molt bé, però hem de veure si estan realment indicats o és la manera de sortir del pas quan el que hi ha és un malestar emocional.
1: Segurament perquè, pel que fa referència a la depressió, també s'ha banalitzat una mica, no? El què és una depressió i què no és una depressió, no?
2: Sí, coexisteix la banalització, especialment després de la pandèmia, en què sembla que tothom tenia algun problema mental, coexisteix també amb encara estigma i negació en casos greus. O sigui, les malalties greus, els pacients a vegades no són conscients de que estan malalts, perquè quan et falla l'ordinador central a vegades no és capaç de donar-se en compte que algú va malament. I per altra banda, s'ha banalitzat molt, és a dir, s'ha parlat molt de salut mental, i això se n'ha parlat als parlaments, tant aquí al català com a l'espanyol, a la premsa, però moltes vegades d'una manera una mica banalitzant, no? Preocupant-se per la salut mental de coses que són pròpies de la vida, les dificultats que hem d'afrontar tots quan les coses se'ns torcen a la vida, no?
1: Déu-n'hi-do, segurament la pressió a les xarxes socials. És que recordo que em va cridar molt l'atenció una enquesta de salut pública de l'Ajuntament de Barcelona que posava de manifest l'altíssim grau de nanos joves, que, nanos i noies, nois i noies molt joves que sentien molt sols. Segurament la pressió de les xarxes socials, allò que s'espera d'ells, també la dificultat per accedir a un habitatge, per arribar a la primera feina, tot això segurament provoca, no?, tot aquest quadre.

0: Sí, hi ha factors socials clars, però sempre tenim els problemes que tenim. És a dir, si tiréssim enrere tres generacions, doncs segurament els nostres besavis tenien problemes molt més importants, no? Vull dir que potser van passar gana, van passar una postguerra, i ara ens preocupem una mica perquè ens falta un habitatge, però el que al final compta és d'on vas on vas. És a dir, si tu vens de viure amb els teus pares en un pis que després ells van aconseguir, després de molt estalvi, de molt esforç, amb unes certes condicions, i l'única solució que tens és estalviar per pagar un pis diminut i el millor compartit, doncs vas a menys. I no. Ens costa molt anar a menys. Però segurament les generacions anteriors van anar de menys a més. Les generacions actuals, encara que tenen un nivell de benestar altíssim, tenen més tendència a anar de més a menys. Perquè si volen ser independents, llavors què prefereixen? Doncs gastar-se els cèntims en, per exemple, anar a París un cap de setmana, cosa que potser el meu avi no hagués pogut fer de cap manera, no? No hi havia ni els vols barats, ni les condicions, ni... És a dir, tot és un canvi cultural, social, i també és veritat que diagnostiquem més, perquè som més sensibles a aquest patiment que existeix. A més, els antidepressius no només s'utilitzen per la depressió, sinó s'utilitzen per l'ansietat, o pel dolor, o per altres patologies, eh? Vull dir que l'ús dels fàrmacs no és un indicador de que algú va malament, però s'ha de mirar bé. S'ha de mirar bé perquè quan s'usen bé funcionen, però si els utilitzem per coses que en realitat tenen una solució més senzilla, doncs no hauríem d'utilitzar fàrmacs.
1: M'agrada això que diu, una solució més senzilla. Com saber-ho? Com ho sabem?
0: Ho sabem si tenim la possibilitat d'indicar-ho. És a dir, el problema que tenim és que ara qualsevol metge de primària té molt complicat indicar una psicoteràpia.
1: Clar.
0: Perquè no hi ha professionals. Envia el pacient a el que es diu al centre de salut mental i en allà hi ha psiquiatres i psicòlegs. Però tota la patologia banal no la pot enviar. Els centres aquests estan especialitzats en patologies més greus. I, a més, tenen els psicòlegs pels malalts més greus. Malalts amb esquizofrènia, trastorn bipolar, depressions greus, trastorn obsessiu compulsiu... La patologia no tan greu, que hauria de ser la que més respon a la psicoteràpia, a lo millor doncs amb unes poques sessions, explicant els problemes que tens, amb un professional que t'ajudi, moltes vegades no té una via de tractament, malgrat que no és tan car, és temps de professional.
1: Sí. M'ha cridat l'atenció el concepte que vostè expressava de la patologia banal. Clar, lògicament no estem parlant d'una bipolaritat o no estem parlant d'una depressió, no?
0: Clar, el que passa és que el que és banal per mi, a lo millor no és banal pel que pateix, no? Clar. Vull dir que jo parlo de lo banal, però amb molt de respecte, perquè entenc que les persones, quan necessiten ajuda, la necessiten. Però el que passa és que tenim un sistema preparat per tractar malalties que l'estem fent servir per tractar problemes. I llavors hi ha una mica de dissociació, de distància, no?, entre els remeis que posem i les possibles solucions que podrien ser d'una altra mena.
1: Veia també un estudi fa poc temps que m'ha cridat molt l'atenció, que el suïcidi era la principal causa de mortalitat de la gent jove. Això és molt preocupant, realment, no?
0: És molt preocupant i fa molts anys. I, a més, hem tingut uns anys en què cada any fèiem el rècord de suïcidis. O sigui, a Espanya estan produint uns 4.000 suïcidis a l'any. Vol dir un suïcidi cada... més o menys són cada 11 minuts, un suïcidi cada 11 minuts, cada 11 hores, ara hauria de calcular, però... I, a més, a Catalunya se'n fan uns 600, que, bueno, és un índex una mica més baix pel que toca per la població, i podria ser, esperem que sigui així, que ara que ha començat a baixar, sigui perquè s'han fet polítiques de prevenció que a altres zones d'Espanya no s'han fet. S'ha fet un pla que es diu Pla Presc, des del CatSalut, amb el suport dels centres sanitaris, i hi ha un telèfon, que també val la pena potser comentar-lo, no? Que és el propi 061, en què hi ha permanentment psicòlegs i un psiquiatre a les 24 hores. Per tant, qualsevol persona que en un moment donat tingui idees de suïcidi o que estigui començant a pensar que tant com pateix preferiria morir-se, té l'oportunitat de dirigir-se al telèfon i demanar ajuda, i donarem ajuda.
1: Déu-n'hi-do, deixa'm canviar de tema. Què és la psiquiatria de precisió? Que això és una cosa que està fent vostè, directament, eh?
0: Sí, això, a veure, no és més que un nom afortunat de traslladar-nos de la medicina precisió a la psiquiatria, però que per alguns ha semblat una mica oxímoro, no?, una mica sorprenent, perquè la psiquiatria no té els biomarcadors, que vol dir que no té aquesta genètica i aquestes proves complementàries que fan que si tu vas a l'oncòleg o si tu vas per una pulmonia a un hospital, et fan una radiografia i et veuen
1: Clar.
0: la pneumonia en la placa. No? la gent a vegades no és conscient que quan et fan una radiografia no hi ha un 100% de precisió, perquè a vegades pots tenir una pneumonia que no es vegi bé per altres factors, o pots no tenir una pneumonia i que sembli que hi ha una pneumonia, però això és més o menys un 95% dels casos encerta. A partir del 80% que una prova confirma, considerem de precisió. En psiquiatria fins ara no teníem proves d'aquestes, és a dir, si un va al psiquiatre es trobarà amb una persona, un metge molt preparat, però que no et fa proves, com a molt et demana una analítica, però per mirar que no tinguis una cosa diferent, que no sigui psiquiàtrica. I per això la psiquiatria fins ara no ha començat a tenir aquestes proves, i ara ho estem començant a tenir. Tenim proves genètiques, tenim unes proves de mirar l'estat inflamatori, tenim unes proves de mirar uns biomarcadors, és a dir, unes substàncies a la sang que ens poden ajudar a fer el diagnòstic. Estem en el dintall entre el 70 i el 80. Això vol dir que encara no és prou precís, perquè si jo tinc una prova que no supera el 80, la prova em pot enganyar. No? Si diguéssim un 50, ja és com tirar una moneda a l'aire. No? Per tant, les proves que confirmen el diagnòstic en psiquiatria és una novetat que es anirà imposant, ho anirem veient, arribaran als centres, i a dia d'avui estem en la frontera, en què això ho sabem, ho fem servir, ho hem descobert en recerca, però ho hem d'implementar en la pràctica clínica. Per això, el futur de la psiquiatria més proper serà que hi haurà proves, igual que on es fa una radiografia del peu o de la mà si s'ha donat un cop per veure si s'ha trencat un os, també es podrà objectivar millor si hi ha una depressió, si hi ha una malaltia mental.
1: I en quina part del procés estem? Falta molt de temps perquè això sigui una realitat?
0: Estem en el moment en què ja tenim identificats alguns d'aquests marcadors, però no són prou precisos. És com si un es posa unes ulleres i no enfoquen encara prou bé. Llavors, imagina't que estem amb un oculista de fa 200 anys i que no tenien manera de fer-ho com ho fan ara amb una màquina que és perfecta, no? T'ajusten la vista a tot.
1: Yeah.
0: Llavors, veiem una mica borrós. Llavors, en aquest punt, encara és natural i normal que si un va a un especialista en psiquiatria només t'entrevisti, parli amb tu, pregunti coses i et faci un tractament o una recepta en funció del que li has explicat. Però ja estem veient amb aquestes ulleres. Per tant, jo penso que en uns 5-10 anys estarà implementat amb algunes malalties, que hi ha, sobretot les malalties que tenen més determinants biològics, que tenen una base genètica i que tenen uns canvis al cervell que ja coneixem, podrem fer-ho amb més precisió i, per tant, és un canvi de paradigma a la psiquiatria.
1: Això és importantíssim, no? Ho dic ja no només per al fet real, sinó perquè també hi ha tot un corrent de persones, per exemple, en l'àmbit de la filosofia, jo he llegit algun que altre llibre de gent que qüestiona un excés de medicalització i de subjectivitat a l'hora de receptar determinades medicines. No?
0: És que realment això va per millorar la subjectivitat. La subjectivitat existeix, i per tant hi ha grans diferències entre un psiquiatre i un altre, i un pot anar a visitar-se amb algú i la conclusió que pot treure un o l'altre és diferent. Amb aquests avenços es podrà fer, però que ningú dubti que les malalties mentals greus són malalties com les malalties neurològiques. El que passa és que, per tant, les malalties més, com trencar-se una cama, el que passa és que és més complexa. El cervell, en la psiquiatria, el que passa és que fallen els circuits. Llavors, no és una cosa que puguem veure. Si hi ha un tumor, ja és cosa del neurocirurgià i del neuròleg. Però si el que hi ha és un circuit que no acaba de rutllar com ha d'anar, això no és tan fàcil de veure. El mateix pensament, els sentiments que tenim, tenen una base química, electroquímica. Això ho sabem, està estudiat. Ara, d'aquí a poder dir que la propera paraula que diré la puc endevinar amb una màquina, no tant.
1: Ja. A mi em va impressionar molt, fa no massa, entrevistar una persona que ell reconeix que té bipolaritat, que és bipolar, no? Ha escrit un llibre, es diu Pol Torró, ho dic perquè el llibre és públic, ha intentat suïcidar-se 3 vegades, i en Sansa, no sé si vostè coneix el cas, des de Pons a Barcelona, és un nano jove, i que t'explica el que és la vida sent bipolar. És duríssim, això. És duríssim, no? Perquè efectivament vas del yin al yang, del blanc al negre. Són dos conceptes completament diferents de la vida, no? Vostè és el cap del grup d'investigació en trastorns bipolars i depressius de l'Institut d'Investigació Biomèdica Agustí Pi i Sunyer, no? Déu-n'hi-do la gent que afecta, perquè semblaria que és una cosa puntual, i estem parlant d'un 2% de la població, que no és poca gent, eh?
0: És molta gent. És més que la diabetis, que l'Alzheimer. El que passa que d'aquestes patologies se'n parla poc.
1: Se'n parla poc, sí.
0: Són molt estigmatitzant. Segur que el Pol ha patit discriminació, ha patit... Una persona no pot anar dient amb una feina que té un trastorn bipolar, perquè segurament el discriminarien. És una malaltia que et fa estar amb depressions molt profundes, molt greus, res comparat amb això que dèiem abans d'un malestar emocional, però que després potser surts de la depressió i passes a una eufòria en què et creus capaç de tot, et gastes tots els cèntims perquè penses que podràs arreglar els problemes a Palestina, o que penses que podràs resoldre problemes, i llavors et poses eufòric, et gastes els diners, a lo millor et separes i després et dones compte de que tot era un autoengany que et havies fet per una malaltia que et porta això. I bueno, amb aquesta malaltia hem aconseguit molts avenços. Per tant, si hi ha persones que ens escolten que tenen aquest diagnòstic o que han tingut molts alts i baixos i a lo millor no se'ls ha diagnosticat, que vagin al metge, perquè ara hi ha molts tractaments que van molt bé i moltes persones fan una vida completament normal fent tractament, això sí.
1: Completament normal. Són malalties que si te les diagnostiquen és un tractament per tota la vida, no? Si més no ara.
0: A dia d'avui sí, però amb la psiquiatria de precisió pot ser que això canviï, però ara mateix sí, es necessita un tractament a llarg termini, però si es troba el tractament adequat, a vegades només és qüestió de prendre doncs dues pastilles i ja està. Vull dir que molta gent pren píndoles per prevenir infart,
1: mil coses.
0: No és tan complicat.
1: Doctor, i l'esquizofrènia?
0: L'esquizofrènia és l'altra gran de les malalties psiquiàtriques, i és una malaltia que té un gran trasfons genètic, que la persona, encara que no es noti quan neix, ja té aquesta predisposició, i que en un moment donat eclosiona i llavors deixa desconcertada la família, perquè el fill o la filla comença a sentir veus, comença a pensar que el persegueixen, que li fan el buit, que parlen d'ell, que la televisió potser llavors quan surt una cosa és referit a ell, i entra en un estat psicòtic que pot generar una situació d'altíssima confusió i que pot acabar amb una situació potser de risc de suïcidi o de risc d'agredir algú pensant que és algú que et segueix o de forma aleatòria, o amb un ingrés involuntari en un hospital psiquiàtric. A dia d'avui, per sort, els ingressos són molt breus, hi ha tractaments molt bons i, per tant, aquests pacients milloren molt de pressa. Però és una malaltia que s'està investigant molt per millorar, perquè encara té un recorregut de millora.
1: Déu-n'hi-do. I també afecta molta gent, eh?
0: Sí, arriba, és un 0,9% de la població.
1: 0,9%?
0: Sí.
1: O sigui, inferior a la bipolaritat, eh?
0: Sí, perquè la bipolaritat inclou el tipus 1, que és més semblant a l'esquizofrènia i que també és més greu, i el tipus 2, que és més lleu. O sigui, hi ha dos tipus de bipolaritat, una més greu i una més lleu. Llavors, si incluïm les dues, és un 2%. Si incluïm la més greu, és un 1%, que és gairebé el mateix que l'esquizofrènia.
1: Fa estona que tinc ganes de preguntar-li per una cosa, perquè efectivament parlem de qüestions genètiques, però també hauríem de parlar de drogues. Quina és la incidència que els porros, el haixix, la cocaïna, l'MDMA, tenen sobre tot aquest, sobre tot això que estem parlant?
0: Aquest és un dels factors, junt amb l'estil de vida i el fet que hem dit abans de que els joves ara han crescut en un entorn més sobreprotector, que també fa que siguin més fràgils, és un factor més. O sigui, l'evolució de les drogues i les persones científics que malauradament dediquen el seu coneixement a millorar, el qual vol dir empitjorar les drogues, fer-les més
1: addictives. Quan més pura,
0: és pura. Clar. Això doncs fa que cada vegada tinguem drogues més potents, més addictives, i és una font d'aparició de trastorns mentals, perquè tots tenim un risc de moltes malalties, de tenir un càncer de colon, de tenir un infart, o de tenir una malaltia mental, que moltes tenen una base genètica. Però després hi ha uns desencadenants ambientals. Gent que té un risc, potser alt, no desenvolupa mai una malaltia mental perquè no s'ha exposat a factors de risc, com pot ser el consum de cànnabis o altres substàncies.
1: Sobretot a edats molt primeres, molt joves, no?
0: Efectivament, nosaltres vam fer un estudi que actualment és el més citat en aquest moment, sobre els efectes bons i dolents del cànnabis, i es va veure que en l'estudi, que era una suma d'estudis, abans dels 25 anys és quan és perillós. Després dels 25, home, tampoc ho recomanem, no et direm ara que la gent ho consumeixi, però el perill baixa molt més, perquè és quan el cervell està en maduració.
1: Clem.
0: I aquests circuits que explicàvem abans, que són les malalties, són disfuncions dels circuits, poden quedar afectats pel consum de cànnabis, a part del propi risc d'addicció que pot tenir, perquè això també ho té l'alcohol i altres.
1: Això li anava a preguntar, per l'alcohol. Quin grau d'incidència té?
0: L'alcohol és la droga que fa més mal.
1: Clar.
0: Si un ho mira a nivell quantitatiu, o sigui, en el món, la droga que fa més mal corporal i mental és l'alcohol.
1: Sí, sí.
0: I és una droga legal i que a més es pot consumir en grans quantitats fàcilment, no? Però el cannabis té un factor pitjor que l'alcohol, que és que té un factor que pot desencadenar, pot fer eclosionar una malaltia mental. L'alcohol no fa això. L'alcohol el que té és que tendim

0: un consum abusiu. Tampoc hi ha tanta gent que tingui una dependència de l'alcohol. És a dir, hi ha molta gent que beu, no? I molts fem un consum social de l'alcohol, o lúdic, un bon vi, o el que sigui, però hi ha molta gent, hi ha menys gent que realment tingui una dependència, que tingui una abstinència si no consumeix. Però, en canvi, quantitativament, és causa de moltíssimes malalties. Inclús del càncer, la gent no ho pensa, es pensa que fa mal al fetge, que és veritat, i també risc d'infart, però també risc de càncer. És a dir, les drogues acostumen a ser dolentes, el que passa és que cada una té un perfil. I nosaltres, amb joves, sabem que el consum d'alcohol és molt extès, també entenem que forma part d'uns usos socials, i el que recomanem sempre és un consum moderat, perquè el problema en els joves és el consum, diguem, explosiu, és a dir, el consum social concentrat en una o dues nits, en què llavors es prenen, doncs, 6 cubates o vull dir, grans quantitats d'alcohol massives en una nit. Això supera totalment la capacitat del fetge de metabolitzar l'alcohol.
1: Deixem que introdueixi una cosa que fa uns anys hagués estat impensable. És que ahir llegia una entrevista a un col·lega seu, el doctor Daniel Amén, psiquiatre, efectivament, a La Vanguardia, i la frase, tinc el titular al davant, els nens que tenen telèfon abans dels 13 anys poden arribar a tenir pitjors problemes de salut mental quan són grans. Clar, si un es para a pensar, el telèfon t'està sotmetent a radiacions, a un no parar d'imatges, d'estímuls, tot això deu tenir una conseqüència.
0: Sí, la principal conseqüència que té, sobretot en els nanos, és el poder addictiu de la pantalla. És a dir, no és tant la radiació, no és tant... És el poder addictiu, és a dir, i a més els algoritmes que fan servir, per exemple TikTok, és altament addictiu, o sigui, és una successió cada vegada més ràpida. Això té un efecte que multiplica, per exemple, cada vegada tenim més nanos amb trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat, el famós TDAH,
1: sí.
0: Perquè els nanos ja no es concentren, necessiten estimulació constant, no es miren un vídeo de 5 minuts, 5 minuts és llarguíssim, llavors es miren vídeos de molt menys, i l'algoritme veu el que els agrada i els hi va proporcionant cada mes el que més els agrada.
1: Clar.
0: Amb la qual genera una dependència d'aquells continguts en la pantalla. Per això els pares amb això han de trobar una solució, perquè per una banda els mòbils tenen moltes avantatges, tenen l'avantatge de que pots trobar els pares en una emergència, pots localitzar, pots parlar, la xarxa d'amics també, però pot ser un substitut dels amics, justament. Hi ha gent que, per això dèiem de la soledat dels nanos, és que a vegades estan sols perquè els seus amics són invisibles, estan només en xarxa, no? I això ho hem de vigilar. Hem de vigilar molt, no exposar tan aviat els nanos aquests estímuls, i això inclou també la pornografia, tot el que entra per aquesta via, que al final hi ha molts continguts que són...
1: Clar, la pornografia també ha de tenir, lògicament, una incidència en la manera de comportar-se, en la manera de fer, amb tot, no?
0: Totalment, perquè modula a vegades, o sigui, l'educació sexual que es pot donar i que a les escoles es dona d'una forma, diguem, més teòrica, perquè evidentment no es poden fer grans exhibicions, quan un ho veu amb imatges, allò és com si fos la realitat. O sigui, els nanos confonen molt fàcilment, quan són molt joves, la realitat amb el que veuen a les pantalles, i no són conscients de que allò està editat o manipulat o fet. La pornografia és una mentida, no? O sigui, ningú rendeix d'aquella manera sexualment, no? I a més és molt masclista i molt poc respectuosa amb la sexualitat femenina en general.
1: Deixi'm dir-li que li tinc una mica d'enveja. A mi la seva feina em sembla espectacular, em sembla impressionant. Vostè de petit ja volia ser psiquiatre o no?
0: Bastant aviat, bastant aviat. Vaig fer medicina per fer psiquiatria, i de fet els meus companys de carrera, que em coneixen molt bé, ja em deien el psiquiatre de la classe.
1: Ah, sí?
0: Sí, perquè jo tenia molt clar. Jo, el que passa és que primer vaig pensar en fer psicologia, i després en aquella època la psicologia era molt poc científica. Era molt filosòfica, que no dic que no, la filosofia està molt bé.
1: Yeah.
0: Però és com una lectura de cap de setmana. Per fer feina, per treballar amb persones que estan patint, s'ha de treballar amb la ciència, no es pot treballar amb la filosofia.
1: Deixi'm fer-li una pregunta, que és una gambarrada com l'altra cosa. Però el que per un periodista és un influencer, per un psiquiatre és un coach?
0: Mira, doncs no et diria que no. No et diria que no, perquè a veure, tot depèn del coach. Jo entenc que hi ha espai per persones que ajuden a altres amb un sentit més global de l'estil de vida, a lo millor d'exercici físic, però dintre d'un coach hi ha una absència de preparació per certes coses. Llavors un coach no s'hauria mai, i espero que no ho facin, perquè entenc que hi ha un espai per ells, ficar-se en temes de salut mental. Aquí el millor consell que pot donar un coach és dir, mira, conec aquest psicòleg o conec aquest psiquiatre, que sé que és molt bo, i et dono el telèfon.
1: De veritat, doctor Eduard Vieta, un plaer haver-lo tingut amb
0: encantat,
1: nosaltres.
0: Encantat,
1: moltíssimes
0: gràcies.
1: Gràcies.
0: Programa.
2: El Pla B, amb Toni Marín.
1: Jo també estic molt content perquè, vaja, amb el nostre convidat d'avui, jo que sé la d'entrevistes que li he arribat a fer, però clar, fa molts anys, perquè eren aquells moments en què ell feia aquelles coses tan brutals d'agafar i creuar, no sé, el Mediterrani nadant. Perquè,
3: la fuga d'Alcatraz,
1: la prisió d'Alcatraz la va fer el 21 de setembre de 1999. Va ser el primer home a la història en anar des de l'illa Alcatraz a la bahia de San Francisco i es portava grillets. Va ser impressionant. Ha creuat nadant l'estret de Gibraltar. La Gomera Tenerife va nedar 44 quilòmetres. Tenerife-Gran Canària, el maig del 2002, va nedar 100 quilòmetres en 23 hores i 5 minuts, sense parar, eh? El Lago Ness, el desembre del 2004 tenia l'objectiu de fer 36 quilòmetres, però feia molt de fred i aleshores va estar nedant 5 hores i 47 minuts fins aquell moment. I podrien seguir, és que tinc, jo què sé, la de proeses que ha fet realment el gran David Meca. David, com estàs? Bona nit.
4: Molt bona nit, Toni.
1: Ostres, quina il·lusió escoltar-te, eh?
4: Moltes gràcies. La veritat és que sí, que ha passat temps, eh? Ha passat molt de temps i fa il·lusió.
1: Ha passat molt de temps i he estat tafanejant avui la teva vida. Has fet de tot. Ara anirem parlant una mica de tot, eh? Però des de escriure llibres, convertir-te en un autèntic emprenedor en el món també del que seria la motivació a les persones. No pares, David?
4: Bueno, jo crec que sóc d'aquelles persones que sabia que l'esport s'acabaria, m'havia de centrar també en els estudis abans i bueno, jo crec que estava preparat per quan s'acabés i sóc una persona inquieta, molt cool inquiet, sí.
1: No, està claríssim. Home, un diria que ja has nedat tot el que havies de nedar, no?
4: Sí, ara nedo per mantenir la panxa al seu lloc, ja. per fer una mica de salut, però ja no nedo les 8 hores d'entrenament que fèiem cada dia, de dilluns a dissabte.
1: A mi era una cosa que m'impressionava molt, perquè jo recordo entrevistes que et feia que et deia, però quan entrenes? I recordo que eren 8 hores, però les separaves entre el matí i la tarda, crec recordar, oi?
4: Sí, eren 3 entrenaments al dia. El primer, i això és dur, era a les 5 del matí. Ja volia dir que a les 4:40, i perquè vivia al costat de la piscina, m'aixecava cada dia. Segon entrenament a les 12:30, tercer entrenament a les 5 de la tarda. Eren 8 hores d'entrenament al dia.
1: En total, nedaves una locura. Quants milers de metres?
4: 25 quilòmetres, 25.000 metres cada dia.
1: Uah, 25.000 metres. Jo recordo que quan vaig començar a nedar, l'entrenador em deia 1.000 metres com a mínim. Clar, tu eres 25.000 metres. Ara quan nedes?
4: Al dia.
1: Ara quan nedes?
4: Ara, doncs, bueno, 5.000, 6.000, com a molt, quan puc.
1: Déu-n'hi-do, eh?
4: Però bueno, ja estic retirat. I una de les coses més maques que he fet, Tori, i t'ho dic així, és el dia que vaig guanyar l'últim campionat del món, vaig dir, ja està, me retiro amb la medalla d'or, campió del món, i jo crec que ha sigut una etapa molt maca, i ara toca disfrutar d'altres coses, d'altres reptes a la vida.
1: Déu-n'hi-do, no has acabat cansat de nedar?
4: Sí, i la veritat és que mai m'ha agradat nedar, que això és el més dur de dir, no? Però és que no... La gent diu que li encanta el seu treball o la seva feina o l'esport, o jo crec que no. A qui li pot agradar nedar 8 hores al dia i creuar-se al llac Ness o d'Alicante hasta Ibiza, 130 quilòmetres, o la fuga d'Alcatraz, tot el que heu dit, sí. És impossible que t'agradi, vaja, has d'estar molt boig. I jo ho estava, però no tant.
1: No, home, de tota manera, deixa'm dir-te, nedar 5.000 metres cada dia no és una tonteria, tampoc, eh? Vull dir, implica una estona. En quant temps nedes als 5.000 metres?
4: Una horeta i pico, amb un equip de natació, 2 horetes del dia, 1 hora de gimnàsia, sí, em cuido. Però també tenim un problema, els nadadors de fons, o els dos deportistes de fondo, que tenemos un corazón muy grande, tenemos hipertrofia de corazón. I això significa que tota la vida has d'estar nedant o fent esport. Ah. Perquè si pares, el cor es pot parar, és un múscul, i és molt gran.
1: Estàs obligat per salut a continuar
4: estàs
1: nedant,
4: estàs obligat, sí. És estètica, perquè també me gusta verme bien en el espejo, i és salut també, sí, les dues coses.
1: M'ha fet molta gràcia, un article que he llegit sobre tu, sobre el diari ABC, em sembla, que et van fer aquesta entrevista, la que posava, diu que se sigue cuidando mucho para seguir luciendo un buen tipo tal y como muestra normalmente en Instagram. Va fer molta gràcia aquesta cosa, no? És que et publicitava directament, no?
4: Ah, sí? Que és d'avui o de...
1: No, és de fa...
4: Val, perfecte. Ah, doncs sí, és, bueno, me publicitava per un fan que tinc, deixa que em publicita. No, però s'està molt
3: que
4: bé.
3: Parlin bé. Sí, que
4: està...
3: parlin bé.
1: Però David, al contrari, sí està molt bé. Ara parlem de tot, però deixa'm dir-te que tinc aquí el Jordi Merca. Que el Jordi... Sí. Tu vius a Madrid ara, no?
4: Sí, estic a Madrid. Si no, notes aquest català rovellat que se m'ha quedat, no tens ja no cap... sé ni parlar.
1: No, no és veritat, parles perfecte el català. Doncs el Jordi Merca cada setmana està un dia a Madrid i l'altre a Barcelona amb un espectacle, probablement n'hagis sentit a parlar, que es diu Jo sobreviví a l'EGB, eh? Estàs
4: sí,
1: impressionat.
4: Que...
5: Sí. Ho has dit a la primera, que per mi ja és impressionant.
1: Crec que és
5: això.
1: La primera vegada sí? en 4 anys que he dit bé el sí? nom del teu espectacle.
5: Sí. Estàs millorant,
1: eh? I sense llegir, eh?
5: Mora meva.
1: I no sé què passa, David, que el Jordi té alguna cosa amb tu. I t'ho juro que sí, jo no sé de què
5: sí,
1: parla,
5: sí,
1: eh?
5: Sí, em sap greu, perquè tothom m'ha dit... És que és molt bona persona, el David.
1: És molt bon
5: tothom tio. Ho diu de tu, no, David. No ho sé no, si és veritat o no.
4: Depèn del dia, depèn. Tothom... Intento, però...
5: Pues li caus molt bé a tothom, però jo tinc una mica... És que no sé si dir ràbia... Per què? Ràbia. Clar, jo em dic Jordi Merca. Jordi Merca. Està claríssim. Jordi Merca. Porto 18 anys a sobre d'un escenari fent stand-up comedy i m'han dit Jordi Meca tantíssimes vegades. Hi han dos persones a la vida, crec que només hi han dos persones al món que es puguin fer passar per mi, l'altre no el direm, i un és el David Meca. Jo tinc una pregunta a tu.
4: Merca. Sona igual.
5: Sí, no és broma, acabo de trobar un cartell de que vaig actuar, d'aquí 3 setmanes actuo a Saragossa, i a la porta del teatre posa Jordi Meca.
1: De veritat?
5: T'ho prometo, ara te l'ensenyo. Llavors, jo volia fer una pregunta... per tancar aquest cercle, per a veure si jo puc sentir-me una mica millor, a tu alguna vegada t'han dit David Merca? Faria molta il·lusió que sí, eh?
4: Sí, sí, m'ho han dit diverses vegades. Moltes vegades.
5: És mentida, sí, és mentida.
1: Això és el que acaba de demostrar, que és molt bon tio.
5: És molt bon tio.
1: Saps?
5: O sigui... És molt bon tio, ja està.
1: No,
5: jo
1: és
5: ja
1: veritat.
5: Estic, jo ja estic content. S'ha acabat aquest cercle de Jordi Meca.
4: No, en sèrio, moltes... Oh, que, bueno, ja ho sap greu, de veritat, però sí, no, sí, no. Per mi és un elogi molt maco.
5: Sí, però jo cada cop que em veig a la tele em fa una mica de ràbia. Mira que és bona persona,
1: deixa'm dir-te, Jordi...
4: Està bé tenir haters, també, o sigui... Como dice Carmen Lomana, no somos nadie si no tenemos haters.
5: Pues mira, jo sóc el teu hater.
1: Deixa'm dir-te que un dia t'explicaré la meva història amb Pedro Marín. Però això serà
5: Pedro
1: un...
5: Marín?
1: Clar, això era un cantant, però clar, estem parlant del Pleistocè, no?
5: Sí. També està bé que et comparin amb David
4: Meca. No,
5: és
4: tan antic, no?
1: Home, sí que és tan antic, David. Lamento comunicar-te que sí que és tan antic, efectivament. Escolta'm, bueno, com estàs tu? És a dir, recordant tota aquella època, m'imagino que un... passa plana, però no del tot, no? Perquè només el palmarès que tens, no? 7 medalles al Campionat Mundial de Natació, 4 medalles al Campionat Europeu de Natació, tens tants reconeixements de tant tipus que tot allò, d'alguna manera, continua viu, no?
4: Sí, i és assombrós, perquè jo em vaig retirar ja fa, jo no sé quan, més de 15 anys, i la gent encara se'n recorda, però jo crec, penso que deia, hicimos algo, oye, solo había dos cadenas de televisió també en l'època, amb lo qual tothom veia el que havia de veure, i no, és broma, però que sí, que va ser una època molt, molt, molt dura, però molt maca a la vegada, i jo crec que vam fer molt de mal a la tele.
1: Està molt bé. Home, és que era el tio que s'anava i creuava, clar, estava no sé quantes hores, recordo les imatges en televisió, no? De que,
4: I quasi sempre ho fèiem a l'hivern, que això també feia que fos més impactant, perquè clar, jo competia a Campionat del Món, per les Olimpiades, Campionats d'Europa, tot això, i l'única època que tenia de temps lliure era el Nadal. Clar, tots aquests reptes que deies abans estan fets la primera setmana de Nadal, quasi tots.
1: Ja veus.
4: O la primera setmana de gener. I tu imagina't creuar-te el llac Ness al gener, o ir de Península a Baleares un dia i mig el 5 de gener, o creuar-te a l'estret de Gibraltar una, dos i tres vegades seguides la primera setmana de gener. Era una locura. Era una locura.
1: I ara els teus reptes m'imagino que són més en terreny sec, no?
4: Sí.
1: M'imagino que la cosa va per una altra banda, no?
4: Sí, ahora retos totalmente diferentes, cosas que me apasionen, cosas que... Mira, te voy a ser sincero, yo siempre he intentado luchar por un planeta mejor, más limpio, las aguas de nuestro mundo, océanos y todo eso. Mm-hmm. Pues ahora me han dado la oportunidad, soy embajador de una empresa de motos eléctricas, Next
1: molt,
4: Motors,
1: molt bé.
4: Y es lo que más ilusión fa, porque puedo intentar concienciar la gente de que los vehículos eléctricos, y porque realmente me fa por, de lo que se nos ve a sobre, del cambio climático y todo eso, y ser embajador de, siendo embajador embajador de Next Motors, doncs puc, no sé, col·laborar d'alguna manera. I aquest és el repte per mi, conscienciar que cada vez la gent sigui més amable amb el nostre planeta.
1: Doncs anem una mica en la direcció contrària, eh? Fixa't que... No, no, és veritat. Aquests dies s'està fent la cimera del clima.

0: A l'Amazònia, si alguna cosa estem tenint clar,
1: ja,
0: és que la gent que més contamina és la que no hi va i que d'alguna manera el negacionisme està guanyant ja llocs.
1: És increïble.
0: És brutal.
1: És increïble. Sí, sí. Jo ho entenc, que no tothom pot permetre, jo què sé, però un detall que tinguem tots, no? I ajudarem molt, però ja sé, hi ha països que, especialment Estats Units, Xina, tot això, que no col·laboren.
0: Ja, ja. Escolta'm, d'una banda tu ets arquitecte, no?
1: Sí.
0: I tens una empresa d'arquitectura, no?
1: Sí, això mateix.
0: I em sembla que...
1: Digues. Sí. No, sí, vaig estudiar als Estats Units, economia, arquitectura i arte. O sigui, ja me lo pagaven i jo estudié 10 anys allí. Els americans és l'únic que van fer bo, pagar-me els estudis.
0: No, però està molt bé. Està molt bé perquè tot això ha portat a una empresa en la que, si no m'equivoco, fas un projecte a l'any, no?
1: Sí, o més, depèn, o anys que va. Depèn del dinero, dejaremos así, ¿no? Porque yeah. Treballo només per mi, d'alguna manera. Hi ha anys que em va millor, hi ha anys que em va pitjor. I llavors, depèn del moment, pues, puc invertir més o menys. Però sí, estic content, i és una cosa que m'agrada. I és també un repte per mi, perquè et sents satisfet, no? Quan fas una obra, quan restaures... I sobretot m'agrada... No voy a ganar dinero a hacer pisitos d'obra nueva i coses d'estas. M'encanta restaurar pues, coses que la gente... Cases maravilloses, antigues, abandonades, i fer projectes d'aquest tipus. Això és el que m'agrada, sí.
0: Déu-n'hi-do. Però no és l'única cosa, no? He estat mirant la teva pàgina web. Tens dos llibres, per cert.
1: Sí, sí.
0: Swim,
1: sí.
0: Consigui lo que te propones. I explica'ns d'entrada què és aquest llibre, què és aquest Swim.
1: Bueno, Swim es natació, es como nadando hacia la orilla del éxito, es una mica motivacional.
0: Yeah.
1: Y un altre que també tenc, que m'agrada molt, que és l'últim, és Yo no tengo miedo a los tiburones, que també és una mica de lo mateix, no? Intentar fer bé a la gent, que fer veure que no hay que tener miedos en la vida, porque al final, si tienes miedos, eso es lo que te hace que no consigas nada. Entonces, por supuesto, hay que ser precavidos, por supuesto, hay que estudiar las cosas, pero que en el fondo... vivir con miedo, levantar tu persiana y tu trabajo cada mañana sin ganas, sin ilusión, ese es lo que intento que no debemos hacer.
0: Jo recordo, David, que havíem parlat d'això fa molts anys, no? Perquè jo deia,
1: ostres,
0: quan sí, home, perquè quan tu estàs al mig del mar, estàs nedant de nit, amb una embarcació a prop, amb un focus, però que estàs nedant en la més absoluta de les foscors. Jo no sé tu, però jo m'imagino el que deu passar pel fons per allà, i home, una mica de cosa allò devia fer, no?
1: La gent no s'ho creu, i quan jo dic que a mi me da miedo, o sea, a mi me da miedo, i me da miedo igual que a todos vosotros. Jo nedava amb ulleres negres, completament negres, per no veure. I el que deies, que Toni, que per la nit et posin un foco de llum, quan estava travessant, imagina't, Alicante, Ibiza, 130 kilómetros, quan vas per la meitat, que no veus terra ni un costat ni l'altre, i és de nit, i te ponen un foco de luz, i eso atrae a toda la fauna marina de la noche, porque así es como se pesca en alta mar. Salen por la noche a faenar, y todos los peces, y los tiburones, y las medusas...
0: T'havia passat alguna vegada que tu anaves nedant i notaves algun contacte al cos o no?
1: Tot et toca, clar que sí.
0: Tot et toca.
1: Però tu no saps si és un plàstic o és un feix o si és... I esto es el misterio.
0: Tot et toca i no és un divendres a la nit, no?
2: Exacte.
1: Tot et toca, això mateix. Que no és el divendres, no.
0: Que fora. Què dius, Jordi? Tu faries això o no?
2: Home, no, si jo vaig aquí a Barcelona, que hi ha meduses, i ja no m'hi foto.
0: Ja. Yeah.
2: Home, no, i porto escarpines, porto tota la protecció.
0: Portes escarpines per anar a la platja?
2: A tota la platja del món, sí, home,
0: ah, sí?
2: Sí. Que no saps què trepitges allà, eh?
0: Està molt bé, està
2: molt bé.
1: Imagina que
2: vas
1: nedant. Era una feina dura, o sigui, era una feina dura, jo ho dic, i per això ho deia abans, que és impossible que t'agradi, has d'estar molt, molt, molt malament perquè t'agradi, però era la meva feina, era el que se'm donava bé, i al final el campionat del món em donava prestigi, les medalles i tot,
0: clar.
1: I els reptes em donaven diners, i era així, de clar, i ho havia de fer perquè ho havia de fer pels patrocinadors i per tot, sí.
0: Lògicament, no, i és una manera molt clara d'explicar-ho, perquè efectivament el món de l'esport, si ets futbolista o jugador de bàsquet, i poc més, no? És a dir, perquè no està ben pagat el món de l'esport, no?
1: No, et posaré un exemple. Guanyava una medalla de campió del món, que el campió del món és una barbaritat, has d'entrenar moltíssim i has de tenir molta sort, i són moltes coses que s'han d'ajuntar, i et donaven, te donen, a dia d'avui crec que donen lo mismo, 60.000 euros, em sembla que és la medalla d'or.
0: Déu-n'hi-do,
1: 60.000 euros. Feies un repte, que és diners, sí que ho és, però és tota una vida entrenant, i quantes vegades pots ser campió del món?
0: Clar.
1: I després feies un repte i no era aquesta quantitat, era molt més, per dir-te un exemple, no? O sigui que una cosa era feina i l'altra era prestigi. I sí que és veritat que bueno, jo no sé si estava ben pagat o malament pagat els reptes, jo no dic que no entro aquí,

0: Pero sí que era, bueno, era diferent. El món de l'esport és molt complicat i és molt mal pagat, com tu deies, i molt sacrificat.
1: L'experiència de tantes hores sol nedant després és aplicable al dia a dia? Tot allò que tu vas aprendre fent front a les pors, fent front als reptes, a l'esforç, al fred que devies patir, perquè realment l'esforç és bestial, no? Tot allò després, com ho apliques a la vida?
0: Els esportistes jo crec que som uns privilegiats pel dia de demà, no? Per quan volem treballar o tenir una empresa o alguna, perquè tots aquests valors d'esforç, de sacrifici, com bé deies, de caure, tornar a aixecar, i sí, des que ets un petit, i los mames, no? Los tienes que... I jo crec que sí, és lo bo i lo dolent de l'esport d'elit.
1: Ja. Què penses, Jordi?
2: Clar, jo estic pensant amb els quilòmetres que feia aquest senyor.
1: Sí.
2: Clar, o sigui, jo vaig a fer surf i estic mitja horeta, tres quarts a dintre l'aigua i ja faig pipi dintre del neopreno. Perquè això ho sap tothom, que els que fem surf fem pipi dintre del neopreno.
0: Tothom fa, sí, dintre.
2: Llavors, clar, amb 25 quilòmetres que feia fins a Alicante, quantes vegades feia? O sigui, hi arriba un punt que... Quantes vegades feies pipi dintre del neopreno?
0: Ai, doncs... És part de l'esport, això, com bé dius, Jordi. És part de l'esport i la gent... És que és així, i és més, te diré, i te lo digo en castellano porque saldrá mejor, és és agradable, fins i tot, quan
2: és
0: ho fas.
2: És que va molt bé,
0: I més quan és el 5 de gener.
2: Cosí,
0: i tens fred. I estàs creuant... Però és part de la vida.
2: La gent...
0: És així.
2: És veritat, David, la gent no ho entén, però fer-se pipi dintre del neopreno és una de les millors sensacions...
1: Crec que és el moment més surrealista de l'entrevista.
2: Que t'ho juro, sí. Perquè fora fa fred. Tu portes el neopreno, però fora fa fred.
1: Clar.
2: I t'entra aigua, el neopreno no és estanco, entra una mica d'aigua.
0: Efectivament.
2: I llavors sempre està com...
0: Però clar,
2: i fas pipí,
0: nosaltres patíem... Sí. I és agradable. T'obliguen a nedar els esportistes, no pots passar set. En el moment que tu passes set, la sensació de set ja vol dir que has baixat tu capacitat, no? Que ja t'estàs deshidratando. Amb la qual cosa, cada quart d'hora has d'estar bevent un vaset de líquid, isotònic o el que sigui, no? Això significa un litre a l'hora. Si vam trigar un dia i mig de península a Balears, imagina la quantitat de litros. Són com 28 litres de bebida isotònica que vaig beure en un dia.
2: Això...
0: 28 litres que has d'expulsar, d'alguna manera.
1: Clar.
0: Com bé dius.
2: I això ha afegit als plàtanos, perquè encara portes aquells... Jo tinc una pregunta. Encara portes aquells tatus del plàtano de Canàries que portaves? Aquelles calcomonies?
0: No, eren de mentida. Sí que els mals havien de fer que aguantessin molt,
2: clar,
0: que havien d'aguantar un dia i mig nedant. El tatuatge del plàtano de Canàries i el de no sé què. I el
2: guai,
0: de portava, era com l'home anunci, aquella època. I clar, no marxaven, Jo estava un dia i mig nedant i el dia següent, quan arribava a casa, m'havia de frotar allà fort, com parecia con el nanas, quasi m'havia de donar la pell per treure-m'ho.
1: Déu-n'hi-do. David, acabo d'obrir la teva pàgina web, davidmeca.com, en la que efectivament se't veu fent una de les noves activitats, que és ser conferenciant, no? Com et sent això de l'escenari i posar-te davant de, jo què sé, tota una empresa o un gran col·lectiu de persones a explicar la teva experiència? Què s'aprèn en una conferència teva?
0: Bueno, s'aprèn que... Jo, per exemple, la meva conferència és... Realment és la meva vida. És un nen amb problemes físics, amb botes ortopèdiques, amb ferros a les cames, que li obliguen a nedar, i com aquest nen, amb treball, amb esforç, amb sacrifici, el que dèiem, s'acaba convertint en 28 vegades campió del món, no? Llavors, és una història de superació, d'esforç, com dèiem abans, també de resiliència, de com en un moment difícil de mi carrera esportiva, pues, en vez d'abandonar, realment em converteixo en campió del món. Llavors, és maco, perquè a vegades... La gent, bueno, tothom passem per problemes i per batxes, ja siguin econòmics, ja siguin familiars o ja siguin enfermetats, no? I el que més m'agrada, intentar veure a la gent el que deia abans, no? Que los tiburones más peligrosos no están en el mar, sino en nuestras mentes, esos miedos que hablábamos antes, esas inseguridades. Intentar transmetre tot això, no? I jo crec que per això ser esportista és maco, perquè, bueno, el que dèiem abans, aprenem moltes coses quan estàs en actiu.
1: I què fas a Madrid?
0: Pues bueno, és una miqueta més fàcil per viatjar i per intentar... Però sí, no sé, jo també m'ho pregunto a vegades. Què faig a Madrid?
1: Ja fa
0: anys. No, però casa meva la mantenc, La casa meva de Barcelona la tinc i m'escapo molt sovint i sí.
1: Déu-n'hi-do. Home, s'està bé a Madrid també, no?
0: Sí, és més fàcil, sobretot pels que viatgem tant.

0: de piscina.
1: Déu-n'hi-do, sí. Déu-n'hi-do. Què, no vols fer un repte, Jordi Merca?
2: De nedar, no ho tinc clar. No seria... Si jo encara, o sigui, jo encara nedo així com de perrito. Jo si, si hagués una competició de nedar de perrito, saps el nedar de perrito?
1: Sí, un braç amb el fet.
2: Exacte, no? Aquella braça feta amb, de, una
1: amb
2: mica,
1: el cap fora, no?
2: Una mica nedar de iaia. Aquell nedar de iaia de no mullar-te la permanente.
1: Sí.
2: Saps? Capo, cabeza pa fuera,
1: sí.
2: I nedando. Sí, si hagués competició d'això, jo te guanyo. Le fundo tu i el David Meca.
1: Ah, sí, els dos,
2: Els fundo los dos.
1: Vinga, no, està bé.
2: Competició.
1: Home, deixa'm dir-te que, així com qui no vol la cosa, per algú que sàpiga el, allò, els temps de la piscina, sí. Fer 25.000 metres... Ah, no, perdó, 8.000 metres m'has dit, no?
3: No, no, 25.000.
2: 25.000, 25.000.
3: Sí, sí, sí.
1: No, no, quan m'has dit en una hora, són 25.000 metres...
3: No, 25.000 és en un dia. Potser, si fossin seguides, serien 5 o 6 hores. Sí.
1: No, no, però per això, quan m'has dit quan entrenes cada dia i m'has dit que entrenes uns 6.000, 7.000, no?
3: Sí, més o menys, sí, més o menys.
1: En una hora, significa que el David és el típic que tu creus que neda ràpid
2: i
1: aleshores arriba un senyor que et cau molt malament, que es tira a la piscina i de sobte desapareix. Saps? És una cosa... És molt frustrant, això, pels que ho intentem. És molt frustrant la gent com tu, deixa'm que et digui, David, Vull dir...
3: Bueno, una cosa que sí que... Una vegada vam fer un càlcul, Toni, de tots els quilòmetres que havíem fet a la nostra carrera esportiva, sumant entrenaments, sumant competicions, i la suma dava 3 voltes i mitja al planeta Terra.
1: Ja veus.
3: Sí, imagina't l'escàndalo de quilòmetres i d'abraçades. Sí, no m'estranya que tinc artrosis en los hombros,
1: no, claro. No, clar, perquè, clar.
3: Perquè...
1: No, a mi el que m'interessa és que tu... jo, realment el que em sembla interessant és el teu punt psicològic. És a dir, perquè has hagut de tenir una disciplina amb tu mateix... enfrontar-te a les pors, al cansament... Estic segur que quan estàs fent una borrada d'aquestes hi ha mil moments que et venen pensaments de deixar-ho córrer.
3: Sempre, sempre. És constant. I més quan estàs, com bé dius, sol, enmig del mar, amb la foscor, que no veus res, que tot et toca, que ho dèiem abans, tot el que passa pel cap és dolent, tot el que passa pel cap. Però sempre hi ha algú que jo no sabria dir-te què, Toni, però sempre hi ha algú que et fa continuar. Jo no sé si és l'amor propi, el fer història, jo què sé, fer ser el primer en arribar a la illa Balear des de la península Ibèrica, o els diners també, els patrocinadors, o no decepcionar el meu equip, o a la gent que jo m'imagino, desitjo, o espero que estaran a l'arribada a Eivissa, no sé què des de quan, a què hora, esperant-me, no? Tot això fa el millor que no et paris a mitja travessa, sí. Sí.
1: Déu-n'hi-do. Trobes a faltar aquella solitud?
3: No.
1: No?
3: No. No m'agradava. No m'agradava gens. De fet, això era un suplici. Sí, ha sigut una època molt maca. M'ha anat tot perfecte, m'ha anat molt bé. Tornaria a fer-ho si tornés a néixer, però no m'agradava.
1: També està bé que s'acabi, no?
3: Sí, de clar.
1: També està bé que s'acabi.
3: Sí, sí, sí. Ara soc, bueno, d'altres coses.
1: Com
3: de discoteques, de bailar, de disfrutar més la vida.
1: Ah, sí? Vas molt a discoteques, ara?
3: Bueno, més que abans. Abans no van anar...
1: Ah, bueno, clar, gens. És que abans no, clar.
3: Però sí, sí. Mira, si una de les coses que tinc, que debo al David Meca, és que tiene aguante. I que tiene aguante pa todo. Què vol dir? Que no me canso, que puc estar des de les 5 de la tarda a les 5 del matí i dándolo todo, la pista, home. Que és l'únic bo que tinc. Tot el més, malament.
1: Perdó, home, perdó. La frase, un moment, Jordi Merca. La frase. Lo bueno de David Meca és que tiene aguante pa todo.
2: Sí.
3: Pa todo.
1: Si la deixem aquí, saps? Si després no parlem de la pista, diríem que... no ho sé, sí. Que probablement et contractaran a més conferències, saps el que et vull dir?
3: Però també, seguidament he dit que luego tengo muchas cosas dolentes, moltíssimes. Ja. És l'únic bo que tinc, és l'únic.
1: Però que té que lo bailao, no?, d'alguna manera.
3: Sí,
1: vull...
3: sí, sí, molta gent voldria, sí,
1: que
3: efectivament. Que
1: té lo bailao i lo nadao, també, no?
3: Tot lo que acaba nao, sí.
1: Tot lo que acaba nao. Solta'm, David, et dic de debò que m'ha fet molta il·lusió que estiguis
3: gràcies,
1: avui aquí. L'altre dia pensava, dic, ostres, el David Meca, quant de temps, Quant de temps. Dius que havia viatges molt, no? Com és que viatges tant?
3: Sí, perquè ara les conferències intento, com que jo em vaig, dels 18 anys vaig marxar de Catalunya, d'aquí el meu rovellat català que tinc, vam marxar cap als Estats Units, vaig estar allà més d'una dècada, després vaig anar a Madrid, llavors parlo l'anglès, i les conferències les faig en anglès. I llavors puc viatjar, puc disfrutar i puc donar conferències, que és el que m'agrada.
1: Ah, o sigui, fas conferències per tot el món.
3: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Que guai, no?
3: Sí,
1: està bé.
3: Sí, sí.
1: Tampoc
3: abans viatjava per nedar i ara viatjo per parlar.
1: Deixa'm dir-te que ets un tio que en general, diríem, tu has muntat molt

0: Vea la vida, ¿no?
1: Bueno, sí, jo crec que m'ha anat bé, hem lluitat molt. Jo vinc d'una família superhumilde, supertreballadora, i mai havíem imaginat que ens aniria la vida tan bé, però també és veritat que hem patit molt, hem treballat molt, i és així, no ens ha regalat ningú res, això mateix, això segur.
2: David, una abraçada, moltes gràcies.
1: Jordi, Merca, Toni Marín, sou els millors.
2: Gràcies, guapo, una abraçada, bona nit.

0: Són les 8.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon vespre. Més de 170.000 hectàrees han estat calcinades pels incendis en el que portem d'any, 6 vegades més que el mateix període del 2025. A casa nostra, un foc a Santa Coloma de Caral ha obligat a activar 34 dotacions, més un centenar de bombers i 7 mitjans aeris. Amb tot, l'incendi de vegetació evoluciona favorablement i no s'ha hagut de confinar ni desallotjar cap població. Segons els agents rurals, el foc ha cremat 7 hectàrees. Precisament, els agents rurals mantenen activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal a una quarantena de municipis de 7 comarques i el nivell 3 per perill molt alt a prop de 90 municipis. Es manté restringit l'accés a 3 espais naturals, Montmell, Marmellà, Prades i Montsant. Es reobriran els espais naturals a les muntanyes de Tivissa-Vandellòs i les serres de Cardó-Boix. I més de 50 carreteres estan tallades al trànsit a Espanya a causa dels incendis forestals que sacsegen al centre del país i al País Valencià. Segons les últimes dades actualitzades de la Direcció General de Trànsit. Pau Alemany, bona tarda.
2: Bona tarda. Entre les carreteres tallades s'inclouen les que s'uneixen Madrid amb Toledo i Madrid amb Àvila, així com una desena de vies secundàries a Castelló. L'objectiu és evitar desplaçaments perillosos a l'entorn de les flames en uns incendis que, sumats, ja deixen unes 100.000 persones confinades o desallotjades i més de 80.000 hectàrees carbonitzades. El degà del Col·legi d'Enginyers Forestals, Eduardo Tolosana, ha posat el focus en els danys intangibles que provoquen els incendis de grans magnituds.
3: No solamente hay daños tangibles en la economía real, sino que hay daños intangibles, pero que son muy importantes. Por ejemplo, las emisiones de CO2 que vienen de los incendios el año pasado fueron 19 millones de toneladas de CO2, es decir, un 7% de las emisiones totales.
2: Tolosana ha demanat també que hi hagi una major recompensa per a les tasques de manteniment dels boscos.
0: Gràcies. I sobre l'incident que s'ha produït aquesta tarda al metro de Barcelona entre les estacions de Glòries i el Clot, els expliquem que el Servei d'Emergències Mèdiques està fent la valoració d'unes 120 persones. 3 han estat traslladades a l'Hospital del Mar i altres 6 al CUAP de Sant Martí. Cap persona presenta símptomes de gravetat i només algunes han estat ateses amb mascaretes d'oxigen per inhalació de fum. Segons els bombers, l'incendi de l'enrecobriment d'una catenària de la línia 1 ja ha quedat extingit. Hores d'ara es manté interrompuda la circulació de la L1 entre Sagrera i Catalunya i a l'L2 els trens no s'aturen a l'estació del Clot, que continua tancada com l'estació de Glòries. De l'exterior, el comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans, Volker Turk, ha acusat Israel d'haver comès violacions al dret internacional humanitari a gran escala al Líban. Segons l'ONU, algunes podrien constituir crims de guerra.
4: My office has recorded large-scale violations of
0: international... Des de Beirut, Turk ha denunciat que, malgrat l'alto el foc anunciat el 17 d'abril i les negociacions posteriors, l'exèrcit israelià continua duent a terme atacs aeris i operacions terrestres al país. I encara de l'àmbit internacional, Israel ha alliberat 60 detinguts palestins a la Franja de Gaza en el que és l'intercanvi més nombrós des de l'acord assolit l'octubre passat. El Comitè Internacional de la Creu Roja ha facilitat el trasllat dels alliberats des del pas fronterer de Kerem Shalom fins a l'Hospital Nasser, al sud de l'enclavament, on s'han pogut retrobar amb les seves famílies. I en aquest punt ens interessem per l'estat de les carreteres catalanes. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. A aquesta hora ja parlem gairebé d'absoluta calma en aquesta xarxa viària. De fet, ha estat una tarda molt tranquil·la a les principals carreteres i autopistes catalanes. I ara només a recordar que a causa d'aquest greu accident que s'ha produït a la zona de Viladamat, a la GI-623 aquesta via continua tallada en totes dues direccions, com us dèiem, en aquesta carretera local propera que passa, de fet, per Viladamat. Poca cosa més. També, com us dèiem, a la resta de la xarxa viària, també vies que envolten Barcelona, aquesta ja parlem de circulació còmoda i fluida. És tot des del Servei Català de Trànsit.
0: I connectem amb l'EMET per conèixer la previsió meteorològica per a demà. Noelia García, bona tarda.
1: Bona tarda. Demà dimarts a Catalunya pujaran les temperatures i serà un dia càlid. S'esperen màximes elevades, especialment a Lleida. Els termòmetres marcaran màximes de 30 graus a Tarragona, 31 a Barcelona, 34 graus a Girona i 37 a Lleida. Serà un dia de sol, predominant el cel clar o poc ennuvolat. Les temperatures nocturnes també pugen. 22 graus a Barcelona i a Tarragona, 21 a Girona i 20 graus a Lleida. Durant els pròxims dies continuaran pujant els termòmetres i s'esperen altes temperatures. Demà bufarà vent fluix de component sud amb més intensitat durant la tarda. És una informació d'AEMET.
0: Doncs això és tot per part nostra. Més notícies al web rtv.cat i en 55 minuts aquí, a Ràdio 4. Bona tarda.
6: Ràdio 4. Ràdio 4. El Pla B, amb Toni Marín.
7: Estic molt content perquè avui ens visita un home al que jo dic de veritat que li tinc un seriós apreci personal. Són molts anys que ens coneixem d'entrevistes i d'admiració. Ell és un dels millors publicistes que tenim a casa nostra, fundador de Bassat, se'n recorden? Després Bassat o Gilvi, després o Gilvi, ja no recordo què exactament. Estic parlant de Lluís Bassat. Com està, senyor Bassat? Bona nit.
8: Bona nit.
7: Veig igual, eh? L'he dit quan l'he vist.
8: Tu també.
7: Iguals, sí, eh? Sí. Ens hem d'intercanviar les hidratants, a veure quin és el secret de...
8: Les vitamines.
7: Les vitamines, eh? Vostè realment té una història interessantíssima, senyor Bassat, però també té un present interessantíssim. Més enllà de les coses que va fer, que van ser moltes i molt interessants, les coses que fa en l'actualitat, que déu-n'hi-do també, no?
8: Pues sí, estic molt content i orgullós del que puc fer als meus 84 anys. Molta gent de la meva edat es retira, es queda a casa, se va entristint, i jo no, jo he continuat treballant. Tant és així que fa poc em vaig donar d'alta una treballada a la Seguretat Social, perquè, clar, si m'havien de pagar, doncs tampoc em podien pagar si jo no tenia manera de facturar. No? Uh-huh. I és cert que si estàs bé de salut i de situació física, jo per sort estic bé, pues, i tens el cap, mantens el cap com el tenies o potser millor, pots seguir fent moltes coses. Jo m'he dedicat molts anys a la meva fundació. Quan em vaig retirar de l'agència de publicitat, uh-huh, em van signar una clàusula de no competència de 13 anys. O sigui, vaig estar 13 anys sense poder fer publicitat, i llavors vaig potenciar una fundació que tenim, que es diu Carmen i Lluís Bassat, uh-huh, i que es dedica a dues coses, bàsicament. Una, ajudar a gent la més necessitada, que en principi era Àfrica, però ara pues, comença a ser aquí. Malauradament estem tenint que ajudar molt aquí a Catalunya, perquè hi ha molta gent molt necessitada, molta gent que viu que no té sostre, que no té pis, que no té vivenda, que viu al carrer, etc. I també el desenvolupament de l'art contemporani, que sempre m'ha interessat moltíssim. Tant és així que vam fer un museu a Mataró, a un lloc que es diu la Nau Gaudí, mm-hmm, i és el primer edifici que va fer Gaudí a la seva vida, no? I que et convido que el vinguis a veure un dia, no, perquè, anirem perquè val la pena.
7: I tant, i tant, i tant que si anem a pams, perquè totes aquestes coses que acaba d'explicar Lluís Bassat ens interessa aturar-nos en totes elles. D'entrada l'edat, perquè tinc 84 anys, però en alguna entrevista he llegit recentment una frase que m'ha fet molta gràcia. Diu, quan me'n vaig inventar allò del xup-xup de la Becrem, sí, vaig estar setmanes treballant.
8: Tres mesos.
7: Moltes setmanes, doncs, sí, treballant perquè sortís. Diu, a dia d'avui les idees em surten de manera molt més senzilla que no pas abans.
8: El primer dia, sí, sí. Estic col·laborant amb una agència de publicitat de Madrid que, increïblement, em van trucar fa un any i em van dir si els hi podia donar una conferència als seus creatius. Diu, una conferència meva als teus creatius, que no en saben de creativitat. Diu, sí, saben molt d'internet, però jo crec que no saben el que tu saps. Bueno, vaig anar allà, els hi vaig donar la conferència, una hora i mitja de conferència, el Joan va venir amb mi i una hora i mitja de preguntes després de la conferència, és a dir, un interès brutal sobre el que els havia explicat. I a l'acabar, el president d'aquesta agència em diu, tu ja no tens clàusula de no competència? Dic, no, ja no. Tu no podies venir un cop al mes aquí a Madrid a ajudar-nos, a ensenyar-nos? Dic, sí, si vols, sí, però que no saben publicitat els teus creatius? Diu, no, saben informàtica. O sigui, que s'han estudiat tots informàtica, yeah, i saben molt d'internet, però per què compra una persona o no compra, això no ho saben.
7: Els motius pels quals una persona compra ara són els mateixos que fa 20 anys, per exemple?
8: Bàsicament sí. Bàsicament sí. No els mitjans pels que s'assabenta que hi existeix aquell producte, però hi ha coses fonamentals. Mira, posaré un exemple. Una senyora està comprant un iogurt a un supermercat de la marca del supermercat. I un investigador se li apropa i li diu: senyora, no li fa res que li faci unes preguntes? No, no, pregunti. Diu: vostè sempre ha comprat aquest iogurt? Diu: no, jo abans comprava el Danone. I com és que ara compra aquest iogurt? Diu: perquè hi ha crisi. Ostres! I a vostè li ha afectat la crisi? Home, com a tothom. Diu: però vostè, per l'edat que sembla que té, vostè deu cobrar una pensió, no? Sí, sí. I li han rebaixat la pensió? No, no, no, al contrari, me l'han augmentat una mica. I llavors, per què compra aquest iogurt? Si a vostè no li han baixat la pensió? Diu: perquè hi ha crisi. És clar, a dir, és clar. Més psicològic que real. Hi ha moltes persones que no cobren menys avui que fa un temps, però que com que aquesta sensació de que hi ha crisi, no aquí, al món...
7: Al món, sempre es diu. Llavors, cada, gent, però cada vegada, senyor Bassat, que es parla d'una gran crisi econòmica al món, sí, sí, del primer que se'n parla és de la crisi psicològica. Psicològica, no? De...
8: Quan dius... Vaig llegir a La Vanguardia fa pocs dies que Inditex havia passat pel davant de Puig, sí, com a gran empresa espanyola que cotitza en borsa i tal i qual. La raó és ben evident. Puig ven productes de luxe i Inditex ven productes de bastanta bona qualitat, ben dissenyats i a un preu molt raonable i molt competitiu respecte a altres coses, no? I molta gent que abans comprava americanes o pantalons de marques, diguem, teòricament més famoses, pues ara no li fa cap vergonya comprar-se a Zara o a Mango. Clar. o a on sigui, no? I és que aquesta persona té menys diners ara que abans? És igual, pues igual no, igual té els mateixos. Però la sensació de que has d'anar amb compte és molt important. I clar, això a la publicitat d'avui s'ha de tenir en compte.
7: Hi ha una cosa que ha comentat que és molt interessant. La senyora que anava a comprar iogurts i que havia deixat de comprar iogurts d'una marca determinada per comprar la marca blanca,
8: sí,
7: d'alguna manera. Això ens posa en evidència la importància realment dels valors de la marca, també,
8: sí,
7: no?
8: Sí, sí, sí. I els valors d'una bona marca són estupendos, són magnífics. Però hi ha coses on el públic potser no nota tanta diferència entre un iogurt o un altre, entre una llet i una altra. Jo sóc incapaç de distingir un oli d'oliva bo d'un extra bo.
7: Ja.
8: O sigui, quan el tens a mig de l'amanida, notes potser una miqueta, però pagar 30 euros per una petita ampolla d'oli d'aquest tan bo, o 10 euros per un oli que és extra verge igual, però que potser no és tan bo, és que jo no me n'adono de la diferència.
7: Ja.
8: I hi ha altres coses que sí. Hi ha altres coses on tu no compres una cosa perquè sigui més econòmica. El cotxe, quan es fan estudis de per què la gent compra un cotxe determinat, i a l'estudi al final diu: de tots aquests que hem comparat, el que surt millor és aquest. I dius:

0: i la gent va comprar aquest, home, aquest no, perquè la marca no em dona la mateixa confiança que aquesta altra marca que ha quedat el segon o el tercer.
1: Ja, ja.
0: Però que, clar, la marca aquesta no es pot comparar. O sigui, la marca, sobretot, és important quan el producte és de bastants diners. Jo si vaig per una... ara ja no tant, però quan anava per una, davant d'un aparador i veia una corbata que m'agradava, entrava i me la comprava. I no mirava ni si era de seda, si era espanyola, si era italiana, si era... Escolta, compres emocionalment. T'agrada? La compres. Ara la gent ja mira més coses. Qui l'ha fabricat, si l'empresa que l'ha fabricat té treballadors a l'Àfrica o a l'Àsia, on treballen 14 hores diàries. És a dir, cada vegada més la gent és conscient de que al fer un acte de compra i estar i dar diners a una empresa determinada, aquesta empresa ha de complir amb una sèrie d'objectius. I un d'ells és que sigui honesta.
1: Clar.
0: I honesta vol dir no tenir gent treballant 14 hores diàries, no tenir nens treballant... escolta, és que això passava a Àfrica i Àsia fa molt poc.
1: Fa uns anys les campanyes de televisió es basaven en, per exemple, la televisió o la ràdio o els diaris. Fonamentalment estem parlant d'aquests tres grans mitjans. Els diaris eren de paper, per tant, allà estava publicat l'anunci en qüestió. La televisió o canviaves de cadena o veies esports de 20-30 segons, que a més va arribar un moment que les televisions es posaven d'acord per anar a publicitat sempre a la mateixa hora i per tant tampoc no calia. I la ràdio tres quarts del mateix. Ara amb l'arribada d'internet, que tothom diu que el pastís s'ha de repartir en més trossos, és també cert que han canviat els nostres costums a l'hora de consumir aquests mitjans. Això ho fa més difícil per fer arribar el missatge?
0: Molt més difícil. Abans, sobretot al principi de tot, tu posaves un spot a la televisió espanyola, que era l'única que hi havia, i ho veien 7 milions de persones. Ara, per arribar a 7 milions de persones, has de combinar no sé quantes teles diferents, has de combinar ràdios, has de combinar premsa, i difícilment arribes als 7 milions, no? Per tant, la cosa ha canviat molt, no? Malauradament, internet ha fet molt mal a la ràdio... al paper escrit, o sigui, als diaris escrits. Molta gent els ha substituït per diaris per internet.
1: Yeah.
0: Jo mateix, que sóc un lector de diaris bastant bo, jo passo una hora diària llegint diaris i llegeixo el meu favorit, no ho diré perquè no vull fer publicitat gratuïta dels diaris, però llegeixo un diari primer i després dos o tres més una mica per sobre. Els llegeixo per internet i estic subscrit al paper. Però jo rebo el paper a casa a les 8 del matí i jo a les 7 ja he llegit el diari.
1: Clar.
0: O sigui, ja he llegit amb internet. O sigui, per tant,
1: bueno, i el que ha llegit el diari està molt més avançat que el que després rep en el paper, no?
0: Clar, clar, clar.
1: Inclou l'última hora, lògicament.
0: Inclou el que ha passat en l'últim moment que s'ha publicat aquell diari, no? Em passa de vegades que veig que són les 12 de la nit i no m'he anat a dormir encara i dic, a veure què dirà la Vanguardia demà. I agafo l'iPad... i llegeixo com a mínim els titulars de l'endemà.
1: Clar, deixa'm dir-li que jo faig exactament el mateix. Per cert, si això ho faig demà, em trobaré amb una columna de Lluís Bassat.
0: Sí, crec que sí.
1: En el que és bastant crític, pel que m'han comentat, amb la decisió de canviar el nom de TV3, no?
0: Home, és que em sembla un crim. O sigui, tenir un nom tan reconegut, tan acceptat per la gent... tan explicatiu del que és una tele que està... és el canal, normalment el 3, te'l posa el canal 3, no? I posar-li un altre nom com 3CAT, a mi em sembla que, primer, hi ha quantitat de coses que es diuen CAT, o sigui, és molt poc personal, o té poca personalitat. I segon, poso com a exemple en aquest article de demà, que si demà la televisió espanyola, la TV1, canvies de nom i passes a dir... U-ESP, la gent que em pensaria, no? Ja. Pues, diria que és un error garrafal, no? Pues aquí jo també trobo que és un error garrafal dir-li a la nostra televisió, a la televisió catalana, a la que tanta gent veu i tanta gent hi creu, que canviar el nom és un error. Una cosa és canviar el logotip. Jo crec que canviar el logotip, actualitzar-ho, pues no passa res... Ràdio Nacional d'Espanya va canviar els seus logotips, va fer una E una mica més gran, ho va fer molt bé, però no va canviar el nom. I es continua dient Ràdio Nacional d'Espanya o Ràdio 4 o el que sigui, no? Modernitzant el tipus de lletra. Això està molt bé. La Coca-Cola en els 150 anys de vida que té, ha canviat 20 o 25 vegades de logotip, però la gent no se n'adona, ho canvien lleugerament, ho afinen una mica, ho fan cada vegada una mica més modern, però no canvien el nom, no, però es passa a dir una altra cosa, no?
1: Yeah.
0: Aquí han canviat el nom, i explico en aquest article que es cometen errors garrafals, però no només aquí, a tot el món, no? O sigui, d'una marca tan introduïda com un Twitter, que tu deies, t'he enviat un Twitter, o he llegit un Twitter, es passa a dir X.
1: Sí, però la gent segueix dient Twitter. També és veritat, bueno, que la gent... També la gent segueix dient TV3.
0: Això vol dir que la marca X és un horror. Yeah. És un horror. Si la gent continua dient la marca antiga, vol dir que no ha servit de res canviar-li la marca, no? I yeah. A més a més, posar-li una lletra... És que encara és més bèstia, no?
1: Jo tinc curiositat. Aquest article, lògicament, me'l llegiré amb tota l'atenció, però sé que més endavant publicarà un altre, que aquest ja com a nom em resulta molt atractiu. Com mentir amb estadístiques?
0: Sí.
1: Com es menteix amb estadístiques, senyor Bassat?
0: El vaig escriure, encara que no explicarà fins d'aquí un temps, perquè La Vanguardia els va publicant quan vol o quan pot.
1: Ah.
0: El vaig escriure un dia que vaig estar veient un debat a la tele on sortia el president del govern i el president de el responsable de l'oposició. I tots dos utilitzaven pràcticament la mateixa estadística per dir coses diferents. I, conya, com pot ser això, no? Si utilitzen la mateixa estadística, hauria de ser una veritat. Doncs pues no. I em vaig recordar d'un llibre que havia llegit quan jo començava la meva professió, pues farà uns 50 anys, que es deia això, com mentir amb estadístiques. Hi ha un exemple claríssim. Si tu dius, aquesta piscina fa un metro i mig de profunditat mitjana.
1: Mm-hmm.
0: Vale. Un metro i mig, no? Tu te'n refies, et tires de cap per un costat, pum, i et dones amb el cap al terra, et tires per un altre costat i, si no saps nedar, t'ofegues. Perquè en un lloc hi ha 80 centímetres i un altre hi ha 2 metres i mig.
1: Clar.
0: De què em serveix que em diguin que aquesta piscina fa un metro i mig de profunditat mitjana? Això és l'estadística. L'estadística diu la profunditat mitjana. No, convé saber quan és el mínim i, en tot cas, quan és el màxim. I tu decides si et tires aquesta piscina per un costat o per un altre.
1: Si un ha d'aprendre com mentir amb estadístiques, això vol dir que la veritat cotitza a la baixa?
0: Home, la veritat es manipula. I és un fet que en aquest país nostre es manipula molt. I els polítics més. O sigui, cada polític utilitza l'estadística en favor seu, però fins i tot el dia de les eleccions. O sigui, el dia de les eleccions surt el que perdi i diu... Hem guanyat, tenim 2 diputats més. Sí, conyos, però han perdut. Sí, no, la gent utilitza l'estadística i fins i tot els resultats electorals per posar-se una medalla, per dir, jo he guanyat. Home, no, reconeixem la veritat, el que ha perdut i el que ha guanyat, però tu no pots dir guanyat si has perdut.
1: Hi havia una dita que deia que de tant repetir una mentida, un al final s'acaba creient,
0: sí,
1: que és veritat.
0: Malauradament se la va inventar un senyor molt trist que es deia Goebbels, uh-huh, i que, intentant dir mentides pel nazisme, pretenia que la gent al final se les creies, no?
1: Això no passa una mica? Amb la distància, respecte a Goebbels. Però això no passa una mica també a dia d'avui?
0: Sobretot quan la mentida la diuen els mitjans de comunicació.
1: Això és terrible.
0: Que es fan ressò.
1: Això és terrible.
0: Del que han dit els determinats polítics de torn, i la diuen una vegada i una altra i una altra i una altra, al final la gent que ho llegeix o que ho sent o que ho veu per la tele, s'ho acaba creient, no? I no és que és perquè es repeteixi moltes vegades, que tu li dones al mitjà de comunicació una certa credibilitat. Jo li dono, almenys. Jo em crec el que dieu vosaltres per la ràdio. I la majoria de gent se ho creu. Què passa? Que a força de dir mentides, la gent s'ho comença a no creure. I la gent comença a dir, aquest polític és mentirós, aquest menteix, aquest no diu la veritat, aquest ens enganya, i, bueno, i segurament la gent té raó quan diu tot això, no? Per tant, una recomanació, si la puc fer,
1: sempre,
0: m'ho permets, als polítics és, escolta, digueu la veritat, sisplau. Digueu la veritat ben dita. La bona publicitat és dir la veritat ben dita. Jo que hi he escrit centenars d'eslògans a la meva vida, mai he volgut enganyar el consumidor. Què passa? He intentat dir-li la veritat, el més vendita possible.
1: Yeah. Fixi's, ho estàvem comentant durant les notícies de les 9, no? Quan ha arribat Lluís Bassat, que justament hi ha qui pensa que el futur del Partit Demòcrata, basant-se en exemples recents de victòries que s'han aconseguit fa poc temps en, sí, alguns, sí, en alguns estats, passa per aquí, justament per dir la veritat en un, sí, moment, sí, de grans populismes i de grans frases d'aquelles que ho solucionen tot, que agafen allò que diem sempre de problemes molt grans, solucionats de manera molt senzilla.
0: Jo, no?, crec que aquestes dues senyores demòcrates americanes poden tenir èxit. Primer perquè el Partit Demòcrata està fet pols als Estats Units, per això va guanyar el Trump, perquè, sí, sí, venia d'un moment el Partit Demòcrata que estava molt, molt desfet i molt feble, i jo crec que comença a haver als Estats Units uns certs moviments anti-Trump, o com a mínim de posar el Partit Demòcrata a l'alçada del Partit Republicà, i després que guanyi el millor, no? Però que el Partit Demòcrata no sigui l'escòria al costat de l'altre partit, que són els rics i els que tenen el poder, no? I penso que és molt bo per als Estats Units i per la resta del món que hi hagi de veritat a les properes eleccions americanes una alternativa i un candidat o una candidata que il·lusioni la gent.
1: Pepe, que tinc ganes de saber què penses sobre tot això que estem dient.
2: Bueno, jo penso que ara ve la reacció a les hipocresies que han mantingut tots els partits. I a més, vull dir, en aquest país, a Espanya, vull dir, és que en realitat no hem tingut una democràcia, perquè no hi ha hagut separació de poders, sinó hi ha hagut una oligarquia de partits, que això ja ho dèiem els fa 40 anys. Llavors, bueno, pues ara ve la reacció. A Amèrica, és veritat que aquestes dues senadores estan plantejant un nou model de fer política, que és parlar dels problemes concrets, no parlar de la merda que es tira un contra l'altre, que és el que està passant en aquest país, demostrant una vegada més que no hi ha ni respecte cap als ciutadans, perquè el que estem veient a la televisió és vergonyós, o als mitjans. Llavors, bueno, jo penso que sí, però aquí això encara no passa.
1: És veritat que aquella gent que assegura que la política... Jo crec que no, eh? Jo ja dic de per endavant que no estic d'acord amb aquesta afirmació, però és una evidència que hi ha cada vegada més gent que se sent desenganxada de la política perquè entenc que la política ha perdut de vista a la societat. Insisteixo en que jo no estic d'acord amb això. Però és veritat, senyor Bassat, que hi ha hagut algun moment en el que la política ha perdut la connexió, la manera en la que explicar-se, la manera en la que fer-se creïble a la gent, no?
0: No hi ha dubte que les persones que van viure la transició ens van il·lusionar, no? Ara podem votar, ara podem escollir a qui li donem el poder per fer coses per aquest país, i això s'ha anat perdent. Tant és així que jo, que parlo amb molta gent cada dia em trobo més gent que em diu: no sé qui votar. A les properes eleccions no sé a qui votaré. Vaig votar aquest a les anteriors, però ara ja no m'agrada, i ara mateix no sé a qui votar. I penso: ostres, això és molt greu. Si, què votaràs? O no votaré, o votaré en blanc. Ostres, però no pot ser. O sigui, no pot ser que no hi hagi un polític avui, un, que surti als mitjans de comunicació i que enamori la gent. I que l'enamori amb veritats, dient la veritat. Jo no podré construir 5.000 vivendes el primer any, o les construiré en 5 anys, o jo no puc augmentar els sous un 10% o un 11% ara i comprometre'm pels propers anys. Jo podré fer això, això i això, i que ho faci. És a dir, jo crec que necessitem polítics. Alguns n'hi ha, eh? Vull dir que tampoc vull dir que tothom sigui dolent, no? Que tots els polítics siguin dolents, però polítics que et posin en contacte amb la realitat i que t'expliquin allò que ara diuen tots: jo vull parlar d'allò que interessa als
1: tothom, tothom creu saber el que de veritat li interessa a la gent, no?
0: Ara jo parlaré del que interessa, bueno, i és esperant del que els interessa a ells.
1: Clar.
0: No, jo crec que la gent està esperant potser sang nova, potser persones que inspirin més confiança. Jo reconec que jo sempre que he votat algú és perquè li tenia confiança. I ja està. I el votava perquè m'agradava la persona. I de vegades prescindint del partit. És a dir, he votat moltes més vegades a la persona que al partit. I jo crec que ara falta que algun, o que més d'un, tant de bo si surtin dos o tres o quatre polítics, que tots ells il·lusionin la gent, que hi hagi uns bons debats i que la gent escolleixi el millor i ja està, i tira endavant un país que està, sobretot que està dividit. O sigui, jo no he vist, no recordo, i tinc bona memòria, però no recordo un moment en què la gent odia tant el partit del costat. Però és que és odi. O sigui, és que veus sents el Parlament i notes que hi ha un odi entre aquest i aquest, però odi brutal.
1: L'altre dia parlàvem justament amb un gran mestre de la comunicació política que ha treballat en primeríssima línia fins i tot a ministeris i ha guanyat campanyes electorals, de com efectivament hi ha hagut un trasbassament de llenguatges entre el món del futbol, la premsa del cor i la política.
0: Sí.
1: I si se n'adona, hi ha programes que segueixen exactament els mateixos paràmetres, uns dedicats al cor, amb gent cridant allà al plató, gent cridant, uns altres dedicats al món del... anava a dir a l'esport, no és veritat, al món del futbol, clarament, i uns altres dedicats a la política.
0: Sí, però
1: és el mateix.
0: Igual.
1: És exactament, és i a més, amb la mateixa tipologia de personatges aplicada a cadascun d'aquests formats.
0: Sí,
1: no?
0: cert.
1: Digues, Pepe.
2: Jo penso que és que perquè s'ha primat el món de l'espectacle.
1: Exacte.
2: I tot és espectacle.
1: Exacte.
2: Perquè no hi ha cultura de veritat. Perquè quin líder moral hi ha en aquests moments en aquest país? Cap. O sigui, no hi ha referències. Per què? Perquè s'ha primat l'índice d'audiència, no la caritat.
1: Això passa en política també, no? La demoscòpia ha fet molt de mal, no? Aquella cosa de l'estudi... És una mica el mateix efecte a la televisió.
0: Sí, sí.
1: Jo recordo que quan jo feia tele era angoixant. Tu t'anaves a dormir i l'endemà, a primera hora, rebies un missatge amb l'audiència que havies tingut la nit anterior. Clar, tu intentaves fer el millor possible, però hi havia un dia que estaves el dissabte tot molt feliç i hi havia el dissabte següent que la teva vida era una desgràcia.
0: Us adoneu,
1: no?
0: Que els debats de televisió sempre acaba parlant el que parla més fort, crida més i interrompeix més vegades a l'altre?
1: Això també passa a la vida, eh?
0: És que no pot ser, tu... Ja. És que tu has de deixar parlar els altres, tu has de escoltar i després contestar-li al Parlament. Una altra cosa que jo estic veient bastant aquests programes del Parlament, perquè m'interessa la política, un fa una pregunta i un altre respon una cosa que no té res a veure amb la pregunta que li han fet. I a més, tots dos ho porten per escrit.
1: Sí, sí.
0: O sigui, és que ho porten... Fins i tot la resposta la porten per... Saben quina pregunta els hi faran, perquè els hi diuen, però ja porten la resposta per escrit. No, escolta bé què ha volgut preguntar-te aquesta persona i en funció del que t'hagi volgut preguntar, tu contestes el que creus que has de contestar. No, ja ho porten per escrit. Per tant, de què serveix? O sigui, de què ens serveix a nosaltres, ciutadans, aquests parlaments que criden... A veure qui crida més fort o qui la diu més grossa.
1: Per tant, si en aquest client amb el que treballa ara Lluís Bassat, que va a Madrid, de sobte fitxa per un gran partit polític, i Lluís Bassat hagués de donar consell sobre com enfocar la propera campanya de les eleccions, això no estava previst, però imagines que és Pedro Sánchez. Què li recomanaria a Pedro Sánchez?
0: No, m'estimo més...
1: Renunciar. anava a preguntar-li també per la resta.
0: A qualsevol campanya política, no. No, saps per què?
1: Per què?
0: Perquè jo només anuncio els productes amb els que hi crec. I en aquest moment no hi crec.
1: Ja.
0: No estaria feliç de fer cap campanya electoral.
1: Això ho ha fet tota la vida?
0: No.
1: No, em refereixo a només treballar per aquells productes...
0: Sí. Mai he fet campanyes del tabac, per exemple.
1: Ah.
0: Mai he volgut. I m'han vingut a buscar diverses vegades. I pel contrari, i fent la campanya del Cruyff contra el fumar.
1: És veritat.
0: El fumar li va treure la vida, pràcticament, no? Per què? El meu pare va morir per causa del tabac, jo el vaig deixar amb moltes dificultats als 32 anys i amb una amenaça del metge de que si no ho deixava als 40 tindria una malaltia incurable.
1: Déu-n'hi-do.
0: I, per tant, mai he volgut fer campanyes del tabac i ni d'altres coses amb les que no he cregut.
1: Ja, està molt bé. Lluís Bassat, he llegit en una entrevista: menys mal que no vaig guanyar les eleccions al Barça.
0: Sí.
1: Per què?
0: Perquè quan vaig veure aquest món per dintre no em va agradar gens. O sigui, jo que sempre havia vist el Barça des del meu seient, il·lusionat amb els jugadors, il·lusionat amb els títols, il·lusionat... Fins i tot com no guanyàvem, Perquè hem de recordar que durant molts anys no guanyàvem.
1: Sí, sí.
0: I conegut personalment el Kubala, vaig conèixer el Cruyff, vaig conèixer bueno, amb molts jugadors del Barça, he tingut amistat amb diversos d'ells, però quan entres en el món que no és el dels jugadors, sinó és el del funcionament de la institució, primer, jo si haig de fer un debat amb un directiu actual, perdo segur. Jo els debats normals que faig amb gent normal, parlant de temes normals, acostumo a guanyar.
1: Se'n surt força bé.
0: Acostumo a guanyar, sí, sí. O com a mínim a quedar bé, no? En els temes del Barça perdo sempre, perquè no sé mentir, o no vull mentir, perquè primo la honestetat a altres coses. Mira, un dia vaig trobar el Sandro Rossell pel carrer. Em va abraçar, com sempre ho fa, i li vaig dir, Sandro, com és que no has publicat les xifres que ha costat el Neymar? Diu, perquè he signat un contracte de no difusió de res, de confidencialitat amb el seu pare. Dic, Sandro, però els diners no són teus, els diners són del Barça. Clar. L'has d'explicar al Barça quan has pagat pel Neymar, quan a l'intermediari, quan al club d'origen, etcètera, no? Diu, és que el pare em va posar aquesta condició i si no, l'hagués fitxat al Madrid. I jo dic, doncs jo hagués deixat que el fitxés al Madrid. És a dir, i potser m'haguessin fet fora.
1: No, però és un... Perdó, però és un plantejament impecable.
0: Però, escolta,
1: o sigui, clar, no estem parlant d'una empresa privada.
0: Tu clar, tens l'obligació d'explicar als socis quan has pagat per aquest senyor i qui ha rebut els diners. I jo hauria fet les coses d'aquesta manera, igual que quan jo vaig fer les campanyes presidencials o les campanyes per ser president del Barça, jo vaig dir que jo signaria els contractes davant de notari amb un document públic i que, per tant, es pogués saber exactament qui havia cobrat què, no? I, bueno, em va trucar més d'una persona dient-me no se t'ocorreixi fer això, perquè els intermediaris, precisament...
1: No sempre s'ha de dir la veritat, no?
0: No volem que se sàpiga que, yeah, que és el que hem cobrat.
1: Bé, ens quedem amb ganes de parlar de moltes altres coses. Els seus llibres, les seves conferències, la seva fundació, que és interessantíssim, de veritat. Ho hem de fer, eh? Tornar a parlar...
0: Torno el dia que vulguis.
1: No, de veritat, perquè tinc moltes ganes de parlar de la fundació. La història és preciosa, perquè a la seva família, un any, crec que va ser el 69, ho estic dient de memòria, però van decidir posar els diners que regalaven en coses a una causa.
0: Sí, per Nadal.
1: Per Nadal.
0: En comptes de fer regals de Reis i tot això.
1: Exacte, per Nadal. Sí. I aleshores va haver-hi un any que el seu fill, que és especialista en medicina tropical, va anar a Moçambic.
0: Sí.
1: I aquell van decidir enviar... Sembla que sigui jo el seu biògraf, que ho tinc...
0: No, però
1: ho estic fent bé, no?
0: Estic feliç.
1: Li van enviar tots aquests diners i, clar, allà es van adonar el que es podia fer amb els diners que havien enviat.
0: Brutal.
1: I a partir d'aquí van posar en marxa la fundació, no?
0: Sí, i ens dediquem a això, a ajudar persones que ho necessiten molt, que al principi eren sobretot a Moçambic, hi ha països molt pobres, a la Índia, a la Teresa de Calcuta, etc. Però, malauradament, hem vist que a Barcelona hi ha també grans necessitats,
1: clar,
0: grans. I llavors, entre que el meu fill ja ha tornat de Moçambic i està aquí, ja no sabem a qui enviar els diners a Moçambic, perquè els utilitzi tan bé com els va utilitzar ell.
1: Clar.
0: Ara estem ajudant més a institucions com el Banc d'Aliments o Càritas o altres institucions, perquè també aquí hi ha pobresa.
1: I tant,
0: no?
1: I tant.
0: Fa poc vaig tenir una reunió a Càritas explicant que no podia ser que hi hagués tanta gent dormint al carrer a Barcelona. És que no pot ser, és que no...
1: Ara em sembla que és el dia 3 i 4 d'aquest mes, ho dic perquè hem tancat una entrevista amb la directora de la Fundació Arrels.
0: Sí.
1: Fan una campanya per comptabilitzar el nombre de persones que dormen al carrer, i és impressionant.
0: És impressionant i és inacceptable. Ja sé que alguns no volen viure en residències o en altres llocs, per la raó que sigui, però molts, si els donessis un lloc digne,
1: clar,
0: on poder dormir i dutxar-se al dematí, encara que després no tinguessin res més que fer que passejar pel carrer, home, la seva vida seria
1: segur,
0: més digna.
1: Segur. Hem de parlar un dia d'aquests, d'això. Així que vostè era l'actor de l'Ajo Blanco i tenia tot... És que ha estat un moment molt divertit, el moment en què s'han trobat Pepe Ribas i Lluís Bassan.
0: T'he reconegut, perquè quan tu vas guardant coses, no?, el temps, jo doncs, vaig... Com... Que jo era un gran lector de revistes i de diaris i de tot, però la meva professió m'obligava... de publicitari, m'obligava a tenir-ho tot per la mà, no? I algunes vegades he tingut que fer neteja i va, perquè no m'hi cap res més, vaig llançant o regalant coses, col·leccions senceres de revistes i tal, no? I a un amic meu de Llavaneres li vaig regalar col·leccions senceres de, del Tiempo, el Cambio 16, el no sé què, que les, jo les enquadernava, a més, tenia tant carinyo per les revistes que les acabava enquadernant i les tenia com llibres. No?
1: I va ser el cas de l'Ajo Blanco.
0: I l'Ajo Blanco mai ho vaig regalar. O sigui, sempre he guardat els primers exemplars de l'Ajo Blanco perquè per mi era una revista absolutament única i ara m'acabo d'assabentar que torna a sortir, o sigui, que jo seré un d'aquests nous lectors de Jo Blanco, això seguríssim.
1: Que són molts, eh?
0: I de seguida que surti en paper, també ens subscriure.
1: Això passarà ben aviat, perquè ens ho deia el Pepe, quants lectors que estaven més de 10 minuts, que això en internet és una borrada, és a dir, que arribi una persona a mirar una pàgina web és important, però que es quedi i superi els 10 minuts és molt complicat. I deies una xifra realment esparverant, eh?
2: 119.000.
1: 119.000 persones. Mm. Deveu estar encantats de la vida, per tot això.
2: Sí. Però sempre ha passat.
1: Sempre ha passat. És el que teneix la gent bona, no?
2: No.
1: La gent interessant, eh?
2: La gent que no mentim.
1: Que no mentim. Sí. Lluís Bassat, ha estat de veritat un plaer i un honor tenir-lo amb nosaltres.
0: Per mi i fins aviat.
1: Moltíssimes gràcies, Lluís.
3: El Pla B, amb Toni Marín.
4: Persones que es preparen per la fi del món, o sigui, que realment que s'estan preparant i que viuen entre nosaltres. A mi em fascina això. Llavors, jo, i es diuen... preparadors.
1: Preparadors.
4: Llavors, te'n recordes de l'apagó en aquest que vam patir nosaltres?
1: Sí, vale. Clar.
4: Doncs el que demanaven, que era la ràdio, les piles, un foc de gas...
1: Sí.
4: Vale. Clar. A mi em va passar, cada cop vaig donar... O sigui, jo em reia dels preparadors perquè pensava, ah, sí, home, tal. Però resulta que si tu tenies la ràdio o tenies cuina de gas, per exemple, podies cuinar. Si tu tenies tot elèctric ja no podies fer.
1: Clar.
4: I arrel d'això jo vaig començar a investigar una mica. I llavors vaig descobrir que dius, has de tenir aigua? Has de tenir menjar amb llaunes? A veure, vaig anar al súper.
1: Sí.
4: No vaig omplir la despensa d'això. Però vaig dir, escolta...
1: Per si de cas. Molt bé.
4: No fa mal, no tenir una fabada asturiana allà una mica.
1: No, de tant en tant has de mirar que no se't caduqui, saps?
4: M'ho he d'anar menjant, però tenir una mica com de kits. I vam tenir les piles i vam tenir una sèrie de coses. Llavors, investigant això, de cop vaig descobrir que realment hi ha persones que s'estan preparant per la fi del món d'una manera professional. Llavors, dic, això és... O sigui... Com es preparen?
1: Mira,
4: o sigui, què és el que fan?
1: Puc presentar-te una persona?
4: Sí.
1: Que jo no sé si heu arribat a coincidir, perquè és possible que sí. Alguna vegada, no, aquí al programa.
4: Ah, vale.
1: El súper no ho sé.
4: Súper comprant.
1: Però jo recordaré tota la vida, un dia, l'Albert València. Albert, com estàs? Bona nit.
5: Hola, bona nit, Toni.
1: Enyorant-te, eh? T'estem enyorant molt aquesta temporada, que no et veiem al pèl, perquè...
5: Sí, ara últimament i durant la temporada no podré venir, però també amb ganes de tornar.
1: Molt bé. L'Albert València és arquitecte, és activista veïnal, és un tio molt trempat, molt maco, amb idees molt seves, molt xules, molt ben defensades sempre. I estàvem parlant aquí un dia d'aquesta cosa de l'apagada. Te'n recordes, Albert?
5: Sí, que me'n recordo. Sí, bueno, la vam viure tots, l'apagada.
1: L'apagada, i ens vam trobar com ens vam trobar amb tot això que ara deia l'Eva Santolària, no? I tu ens vas deixar sorpresos a tots... Perquè deixa'm dir-te que tu ets una d'aquestes persones que tens tot allò que cal tenir.
4: Veus?
1: No?
5: Sí. Bueno, segur que podria estar molt més preparat, però sí, des de fa uns 3 anys que tant el meu marit com jo ens preparem per el que pugui venir. Sí que és veritat que això sona una mica bojos, vull dir, a vegades jo ho sento quan altres estan parlant i penso, ai, Déu-n'hi-do. Ara mateix estem quedant com si estiguéssim bojos, però sí que fa temps que pensem que pot arribar una apagada o situacions sobtades de... Això, la falta d'abastiment d'electricitat o el que sigui, i llavors des de fa 3 anys que ens preparem. I llavors, bueno, tenim una miqueta lo bàsic a casa per aguantar uns dies, unes setmanes, una miqueta lo mínim.
1: Ja.
4: I què és?
5: Sí, mira, t'explico. Per una banda tenim una placa fotovoltaica plegable amb bateria, una bateria a part. Això és, bueno, una mica d'equipament de gent que a vegades té autocaravana o càmping. Agafa això. Després tinc també un fogó una mica gran i diverses petites bombones de gas també per uns quants dies. Tenim walkie-talkies, 4 walkie-talkies que tenim repartits entre la família perquè el dia que toqui es pugui encendre.
1: Clar.
5: De fet, el dia de l'apagada el vam fer servir i vam funcionar perfectament. Estem bastant a prop tota la família al barri, a Poblenou, i per tant vam poder parlar. Una ràdio també carregable, que es carrega, diguéssim, amb placa fotovoltaica, espelmes que no faltin, i llanternes també amb piles, i piles també de recanvi, i el que és el traster amb provisions. Nosaltres tenim un petit traster que el tenim una mica carregat tant d'aliments com d'aigua per aguantar, ja dic, entre uns dies i unes setmanes, i tenim un Excel que òbviament funciona mentre no caigui el sistema ni res, que és la, li diem, la despensa apocalíptica, on hi ha totes les quantitats i els tipus de productes que tenim, i les dates de caducitat, i alarmes també en el mòbil, perquè quan està una cosa a punt de caducar, comencem a menjar.
0: És que jo crec que...
5: Us podeu imaginar...
0: Sí.
5: Però que ja, com que portem ja uns 3 anys amb la despensa apocalíptica, doncs clar, les coses han començat a anar caducant. Llavors, de tant en tant, ostres, ens hem de menjar els pimientos del piquillo. Llavors,
4: jo vaig comprar pimientos del piquillo, també.
5: Menjant pimientos del piquillo.
1: Que sàpigues, Albert, deixa'm dir-te que la cara de flipada que té ara mateix l'Eva Santolària, jo no l'hi havia vist mai, però jo crec que tu ets allò que ella vol arribar a ser.
4: Bueno, és que jo vaig començar a mitjà i ara ja no em fa tanta gràcia, perquè començo a pensar que, a veure, o sigui, crec que hi ha molta gent, més de la que pensem, que a més es preparen no només a nivell del kit que tu pots tenir a casa, sinó que es preparen amb lliçons, bueno, amb, no sé com es diu, de supervivència. O sigui, és a dir, a mi ara em deixes a mitja la muntanya i què faig?
1: Ja, un curs de com es deien allò? Em surten els cowboys i no són els cowboys.
4: Bueno,
1: ja ho direm, això. De la gent que se'n va a la muntanya, sí, sí, que fan... Bueno, ja ho direm.
4: Bueno, sí, exacte.
5: Sí.
1: Tu t'has preparat...
5: De fet, hi ha gent, de fet, a Suècia, per exemple, que fan com una preparació com premilitar o una cosa així, per si algun dia també cal... Bueno, hi ha una apagada molt forta o ja no torna mai més la llum. Nosaltres no estem en aquest nivell.
4: Però una cosa...
5: O sigui, no m'ha arribat aquí.
4: Tu tens informació... A veure, anem a parlar-ne d'això, vale? O sigui...
1: Els scouts, els boy scouts. Portat totes les... Perdó, ja està. Ja. Digues, digues.
4: Tu coneixes a més persones com vosaltres que tinguin aquest kit? Aquesta...
5: No.
4: No.
5: Hi ha gent que sí que entra en foros, comparteixen coses, fan cursos junts, o reunions.
4: Exacte,
5: nosaltres
4: o sigui que s'estan fent
5: aquí
4: cursos d'això, no és només...
5: Sí,
4: vull dir que...
5: sí que el que hem fet és preparar la família.
1: Yeah.
5: Llavors, de fet, arrel de l'apagada, clar, quan va arribar l'apagada, ara sonarà molt malament, però va ser com, aquest és el meu dia. O sigui,
4: teníem raó.
5: Programa, per això és el moment de brillar, i tothom que ens havia criticat i ens titllava de bojos, ara és veritat. I llavors, clar, aquell dia em vaig ficar una mica ridícul, però un plan Rambo,
1: clar,
5: a salvar la família, i també vam anar aprenent coses que no estàvem fent bé.
4: Per exemple?
5: Que no havíem preparat prou. No, clar, mira, em va passar just que em trobava la feina a Sants i de cop va ser, vale, tornar a casa. Justament aquell dia vaig anar amb el bicing i no vaig anar amb la meva bici pròpia perquè no estava ben mantinguda. Pues, error, perquè amb la meva pròpia bici hagués pogut anar molt més ràpid als diferents punts. Després també la família no tenia clares una mica les passes a seguir en una situació així. Llavors, quan vam acabar l'apagada, que aquell dia ja dic, vaig anar a casa dels meus pares, els hi vaig portar 16 litres a ells i 16 litres als meus sogres d'aigua. Vam portar una mica de provisions, vam estar atents a la ràdio, bueno, vam fer tot el que tocava fer, i quan vam acabar, els dies següents vam fer una llista de millores apocalíptiques, també, i llavors, pues, a poc a poc hem anat apuntant coses per les que hem d'estar millor preparats. I una era tenir un protocol mínim de què passa si no sabem què està passant i pot ser que sigui greu. Llavors vam fer com un petit protocol, l'hem compartit amb la família i una mica ara tenim, està ben maquetat, està cookie, bon disseny gràfic, i així, com a mínim, tenim una mica les pautes a seguir.
4: Però una pregunta. O sigui,
5: sí,
4: vosaltres creieu que això passarà? O sigui, no? Vull dir...
5: Sí,
1: ha quedat clar.
5: No sé, a veure, no en tenim ni idea, no en som especialistes. Sí que fa temps que ja seguíem científics que parlen, com per exemple Antonio Turiel, de possibles apagades o pujades i baixades de tensió molt sobtades i que quedin parts de la ciutat o del país sense electricitat durant un temps. Aquesta encara va ser prou fàcil de recuperar, però podria ser pitjor. Llavors, sí que... Feia temps que estàvem pensant que això podia passar. No sé si que caigui el sistema o la civilització serà d'aquesta forma.
1: Escolta'm, Albert,
5: però sí que almenys...
1: Deixa'm preguntar-te una cosa, perquè ja, posats a fer, us heu arribat a plantejar fer un búnquer?
5: No, ens hem plantejat. I, de fet, també és una mica com un dels aprenentatges que vam fer d'això. Estàvem bastant preparats nosaltres, però, clar, socialment o col·lectivament no estem preparats per això. De fet, tinc un amic, un conegut de la família, que és caporal dels Mossos, i quan van parlar de què va passar aquell dia i com van reaccionar, deien que no teníem protocols, yeah, ni teníem com havíem d'actuar. Llavors, sí que és el que pots estar molt preparat tu, et pots tancar en un búnquer, pots fer el que vulguis, però si al final la situació s'allarga o empitjora, dona igual que estiguis preparat. Vull dir, hem d'estar preparats col·lectivament. I això ja no significa únicament tenir una despensa ben provista o tenir com les coses mínimes, sinó és tenir sistemes d'emergència que estiguin preparats per a aquestes situacions i també cada vegada tinguem una autonomia més gran com a país, també,
1: escolta, per poder pensant, fer Albert, front a això. Et trucaran del govern per oferir-te ser director general de Supervivència o alguna cosa.
5: No ho crec,
1: Escolta'm, moltes ganes de veure't per aquí. Una abraçada molt forta i moltes gràcies, de debò.
5: Perfecte.
1: Moltes gràcies.
5: Gràcies a vosaltres, gràcies, Albert.
1: És que tot és tal qual. O sigui, no hi ha ni una cosa exagerada, per molt que et pugui semblar surrealista, és tal qual ho està explicant. És exactament així. Impressionant, no?
4: No, però sí, a mi m'impressiona que hi hagi la professionalitat d'això, perquè tu penses que és una broma, o sigui, ho comences en plan, pues això, fer una mica de broma, però després és veritat que a la vegada te n'adones que hi havia coses que sí que eren necessàries.
1: Clar.
4: I després també està l'altra part que et dic, és una mica, vale, de ficció i tal, però sí. O sigui, vols dir que els que manen, els que tenen pasta, els que estan allà, aquests no s'estan preparant de veritat per si passa una, pues
1: sigui,
4: això, una fita al món?
1: O sigui, que un búnquer no és una bogeria.
4: Jo estic convençuda que hi ha, no un, però búnquers a lo bèstia pels que tenen molta pasta.
1: Esteban López és el gerent de Búnquer Zona. Esteban, com estàs? Bona nit.
6: Hola, bona nit.
1: Gràcies, abans de tot, per estar amb nosaltres.
6: Sí.
1: Escolta'm, hi ha molta gent que té búnquers a casa?
6: Bueno, doncs ara hi ha hagut des del moviment del 2023 que hem construït molts, sí. I
4: molts?
6: La gent cada vegada en demanen.
1: Què és el que porta la gent a crear un búnquer? Por a una guerra?
6: Perquè tenen por, hi ha molts de robatoris ara mateix aquí en Espanya, Catalunya, i la gent vol precaució a casa. Però això quan parlem d'un búnquer, no penseu tampoc que és un búnquer com aquest de les pel·lícules que fan por, eh?
1: Ja.
6: Que són humits, que tenen aigua i que fan fred, no.
1: Com és
6: nosaltres ho dissenyem completament natural, llum natural.
1: Amb llum natural? Explica'ns...
4: Com ho feu? Com és un búnquer?
6: Bueno, tenim una dissenyadora, la Vanessa, que ella fa el disseny i és la cap de ventes, i ella és la que decora i posa llum amb leds, i és com si fos una habitació ben natural. O sigui, la llum és completament... com si no fos una habitació tancada.
4: Però això ho feu... O sigui, les condicions de les cases... ha de ser una casa, es pot fer amb un pis, amb un bloc de pisos...
6: No, això ho fem en una vivenda quan la comencem a construir, ho fem a sota vivenda, o fem búnquers modulars.
1: Què és un búnquer modular? Perdona,
6: Un búnquer modular és un búnquer que es fa a mida, que tenim diversos tipus, que hi ha de 24 metres, de 6 metres, i això s'enterra. És de ferro... i per fora es posa formigó.
1: Clar. Escolta, han de ser llocs preparats per, en un moment donat, poder estar uns quants dies allà dins. No?
6: Bueno, n'hem fet que hi pots estar un parell d'anys, tranquil·lament.
1: Ostres, un parell d'anys?
6: Sí, n'hem fet diversos de 150 metres.
4: Però, clar, el tema és que un búnquer estaria justificat no tant per una apagada com és el que va passar, sinó si passés alguna cosa que fos necessari passat un temps tancats per les condicions,
6: sí,
4: de l'aire, no?
6: Sí, clar. Per si hi hagués una bomba atòmica o algun aire respiratori químic, això ja porta un sistema que ho neteja tot.
1: Escolta'm, i m'imagino que deu tenir generadors que faciliten la seva pròpia energia, no?
6: Sí, els que posem nosaltres funcionen amb plaques solars i amb bateries, i de llavors els més grans ja hi posem generadors.
1: Que fort. I clar, ha de tenir una gran capacitat d'emmagatzematge, no?
6: Sí. Això ja, bueno, ja et pots imaginar que són 150 metres de búnquer.
1: Déu-n'hi-do.
6: Ja tens molt espai. I ja aquí ja el client ja demana el que vulgui que li posem. I els nostres búnquers no són com aquestes empreses que fan búnquers modulars i sempre el continu i sempre fan el mateix fabricament. Nosaltres anem a el que demani el client.
1: Clar.
4: Quan dius que aquestes empreses és perquè n'hi ha moltes empreses, bueno, diverses empreses.
6: Aquí som la primera a Catalunya que estem financiats per l'Europa Defense, però a Madrid hi ha una altra i no hi ha gaires que...
4: Esteu finançats per qui, perdona?
6: Per l'Europa Defense.
1: Europa Defense.
6: Per la defensa.
1: Ah, o sigui, però és una associació internacional... Explica'ns...
6: Sí, de l'OTAN.
1: Ah, de la OTAN, directament.
6: Sí.
1: Caram.
4: Esteu finançats... Però, perdona.
1: La Eva està flipant. Jo també, una mica, eh?
4: Claro,
1: deixa'm que et digui, perquè són mons que no estem massa habituats. Deixa'm preguntar-te, quant costa un búnquer? A partir de quants diners podem tenir un búnquer?
6: A partir de 74.000 euros, doncs fins que el client ja...
1: Sí, el de 150 metres que deies que amb autonomia per 2 anys, que deu ser segurament això, com la joia de la corona...

0: És molt confidencial, no.
1: Però una pregunta, o sigui, quines condicions ha de tenir l'habitatge per poder construir una casa? És a dir, tu amb un pis d'un tercer pis d'un pis no, de l'Eixample no es pot fer un búnquer.
0: No, en un pis el que li fem l'habitació del pànic.
2: Ah,
1: vale.
2: L'habitació del pànic és una habitació hermètica, m'imagino, no?
0: Sí, és una habitació hermètica que no pot traspassar les parets i posem una porta de seguretat antisegrest que és de nivell 7.
2: Déu-n'hi-do.
1: Clar, això no serviria en cas d'una bomba nuclear.
0: No, això no. Això és per quan t'entren a robar casa o que tens por, doncs te fiques a l'habitació del pànic. Això és per 72 hores.
1: O sigui, que les cases dels que tenen pasta, les cases que soplones aquests que veiem són les que tenen els búnquers.
2: Home, clar.
0: Sí.
2: Per tenir sota de casa un búnquer de 150 metres és el doble casa
1: meva. I perdona, i no es podria fer un búnquer a la ciutat? O sigui, un búnquer...
2: Un búnquer col·lectiu.
1: Claro, perquè si això està financiat per la OTAN, doncs búnquers...
2: Digues.
0: Veure, això a Alemanya ja en tenen, a molts llocs. L'any passat van fer... Bueno, ara tenen una inversió de 39 milions d'euros per reparar tots els que tenen.
2: Caram. És impressionant, això. És veritablement impressionant. Et puc preguntar quants búnquers esteu fent en aquests moments?
0: Bueno, tenim 12 mesos de comanda i anem fent mentre entre comanda, però tenim 5 per fer i anem sobre comanda, és que no...
2: Déu-n'hi-do.
0: Això té molta feina.
2: Ja m'imagino. Sí, jo vull tenir un búnquer i del dia que te l'encarrego fins al dia que ja el puc utilitzar, quant de temps pot passar?
0: Doncs de 6 a 12 mesos.
2: Déu-n'hi-do, eh?
1: Hi ha hagut heu notat algun boom amb la demanda? Algun aconteixement a partir d'algun moment que s'ha començat a disparar?
0: Bueno, és que això és molt... És que té que ser a la gent que té un poder adquisitiu molt alt.
2: Ja.
0: Els que truquen. I la majoria que truquen són les dones. Que són les dones d'aquests homes.
2: Per exemple, quan parlàvem del conflicte a Ucraïna, que estàvem dient que era la primera vegada que estàvem parlant de la guerra a tocar d'Europa, per entendre'ns, aquest tipus de notícies generen inquietud que es tradueixen en gent que demana un...
0: Sí,
2: sí?
0: Genera més informació, truquen més.
2: Que fort.
0: Sí. I ja, a més, ja ens han trucat de França i d'Alemanya i aquests que ho volen ja saben el que volen, quan truquen.
2: Sí, eh?
0: Ja saben el que volen dintre del búnquer i el que és necessari. I
2: què és el que no pot faltar en un búnquer?
0: Estan més conscienciats.
2: Clar. Perdona la més absoluta de les ignoràncies, no? Ja m'imagino que frigorífic ha d'haver un frigorífic. Què és el que és imprescindible que estigui dins el búnquer?
0: Bueno, aquí hi ha menjar que dura 3 o 4 anys, que és menjar militar. Després hi ha els sistemes NBQ, que són sistemes amb carbó per la radioactivitat que no puc quedar de l'aire, que neteja l'aire, i llavors si ja tenim motors i tot, ja podem posar aire condicionat, i bueno, i hem ficat hasta una piscina, o sigui que no hi ha cap problema fer coses.
2: Caram, una piscina dins el búnquer. Ja veus. Escolta'm, Esteban, un dia has de venir i hem de parlar amb molta tranquil·litat d'aquesta qüestió, perquè em sembla un tema interessantíssim, d'aquell que quan el comences a comentar sembla gairebé una broma i després t'adones que no, que és un negoci molt seriós i que, bueno, ja
0: no,
2: ho acabes de dir, no?
0: No, és un negoci que a veure, és una seguretat.
2: Sí.
0: A més, és que s'ha de mirar per la seguretat nostra. Qui ho mirarà per nosaltres?
2: Clar.
0: Si no som nosaltres, m'entens?
2: Esteban López és el gerent de Búnquerzona. T'agraeixo molt, que hagis estat avui amb nosaltres.
0: Gràcies.
2: Moltíssimes gràcies, eh? Gràcies.
0: Gràcies.
2: 6 minuts i les 10 de la nit. Què et sembla?
1: No, doncs això, el que has dit. O sigui, crec que són d'aquestes coses que comencem des del cachondeo, però que és que és inevitable, és que tal com estan les coses, vull dir, cada dia estàs a les notícies, estàs escoltant que estem a prop d'una guerra mundial, que sí, qui fa, sí, cuidado amb que, no? Vull dir, crec que, és, que aquesta possibilitat de que pugui arribar un conflicte o que pugui passar alguna cosa que faci que la vida a la Terra bueno, es converteixi en una cosa irrespirable, impossible, dona peu a aquestes coses dels búnquers. I de veritat, ara això ho dic en sèrio, no, estic segura que això existeixen. O sigui, no és una cosa... O sigui, bueno, existeixen perquè ens ho estan dient, però vull dir, a nivell de govern, a nivell si passés alguna cosa, si vingués un meteorito i tal, tu creus que el president dels Estats Units i tots aquests no tenen un lloc on anirien, sota terra?
2: Home, segur que sí.
1: Home, doncs això.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. La línia L1 del metro de Barcelona continuarà alterada fins a demà al matí. Aquesta és la previsió que ofereix TMB després de l'incident entre les estacions de Glòries i el Clot. Xavier Flores n'és el conseller delegat.
2: Creiem que demà amb seguretat estan treballant els tècnics, si no fos una sorpresa durant aquesta nit, però creiem que s'ha de netejar tot, comprovar tot i fer les comprovacions. I a l'hora que és, crec que ara el més prudent és dir per a tothom que pensar que serà demà quan en podran entrar en servei a primera hora del dia.
0: Pel que fa a la circulació de la L2, ja ha quedat restablerta la parada de l'estació del Clot. Els trens d'aquesta línia tornen a efectuar la parada reglamentària. Segons dades provisionals al Servei d'Emergències Mèdiques, 129 persones han resultat ferides lleus i 7 menys greus a l'incendi de la catenària d'aquesta tarda. Una quarantena de ferits han estat traslladats a centres sanitaris. Doncs aquesta és la darrera hora d'aquest dilluns 27 de juliol, que també ens deixa altres titulars. Hores d'ara, els incendis deixen una cara i una creu, mentre els municipis de Santa Maria de la Alameda, a Madrid, i les Navas del Marquès, a Àvila, continuen confinats per l'avenç de les flames. Els 6.000 evacuats de la Vall d'Uixó podrien tornar a casa a partir d'aquest dimarts. Així ho ha confirmat fa uns minuts el conseller d'Emergències de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Valderrama.
3: Actualmente hay más o menos 8.500 hectáreas. Esto puede reducirse o ampliarse un poco más conforme vaya avanzando el tiempo y cuando se hagan unas medidas reales de toda la masa que ha sido calcinada.
0: A Tarragona, els bombers han donat per estabilitzat l'incendi declarat a Santa Coloma de Queralt, que ha cremat unes 7 hectàrees segons dades provisionals. El govern espanyol endarrereix l'aprovació del Reial Decret d'Habitatge fins al mes de setembre davant la manca de suports parlamentaris. El text inclou mesures com la pròrroga dels lloguers fins al 2028, un augment de l'IVA als pisos turístics o incentius fiscals per als propietaris. El portaveu de Sumar i ministre de Cultura, Ernest Urtasun, demana aprovar-lo com més aviat millor. Des d'Esquerra Republicana, la diputada Edna Estrems ha dit que lamenten la decisió.
4: I nosaltres ese tiempo estamos desde luego dispuestos a darlo, pero también quiero exigir que seamos lo más rápidos posible.
5: La crisis de la vivienda no se va de vacaciones. Hay personas que hoy no pueden pagar el alquiler, que sufren porque se lo van a subir y que tampoco pueden ahorrar para comprarse una casa.
0: El decret d'habitatge ja va decaure a l'abril amb els vots en contra del Partit Popular, Vox i Junts. Un home mor aquesta tarda arran d'un xoc frontal amb el seu turisme contra un altre vehicle a la carretera GI-623 a Viladama, a l'Alt Empordà. El conductor i l'acompanyant de l'altre turisme han resultat ferits greus i els han traslladat a l'Hospital Trueta. Amb aquesta víctima, la segona de la jornada, ja són 80 les persones que moren guany a les carreteres catalanes. Al Parlament, la consellera d'Educació, Esther Niubó, s'ha compromès a depurar responsabilitats per l'error a l'informe PISA, que fa que els resultats de les proves a Catalunya no siguin comparables als d'altres anys i territoris.
6: Poden tenir la certesa que si hi ha responsabilitats, aquestes es depuraran a fons com hem fet, de fet, en altres ocasions.
0: Junts ha demanat la dimissió de Niubó i els populars han considerat el cas una indecència. Des d'Esquerra han exigit responsabilitats polítiques, mentre que els comuns han reclamat una auditoria independent. I la justícia ha condemnat a la DGAIA, l'actual Direcció de Prevenció i Protecció a la Infància, a indemnitzar amb més de 12.000 euros a un menor de 10 anys tutelat que va patir una agressió sexual per part d'un altre jove de 15 anys que residia al mateix centre de menors a l'agost del 2023. I ens fixem ara en la previsió meteorològica per a demà. Aimet Noelia García, bona nit.
7: Bona nit. Demà dimarts a Catalunya pujaran les temperatures i serà un dia càlid. S'esperen màximes elevades, especialment a Lleida. Els termòmetres marcaran màximes de 30 graus a Tarragona, 31 a Barcelona, 34 graus a Girona i 37 a Lleida. Serà un dia de sol, predominant el cel clar o poc ennuvolat. Les temperatures nocturnes també pugen, 22 graus a Barcelona i a Tarragona, 21 a Girona i 20 graus a Lleida. Durant els pròxims dies continuaran pujant els termòmetres i s'esperen altes temperatures. Demà bufarà vent fluix de component sud amb més intensitat durant la tarda. És una informació d'AEMET.
0: Doncs això és tot per part nostra. Poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també a rtv-e.cat. Bona nit.
1: Ràdio 4. Ara comença Metròpoli, amb Xavi Collado.
8: Bona nit, sóc en Xavi Collado, benvinguts a Ràdio 4. Durant els propers minuts escoltareu les millors entrevistes d'aquesta temporada al Metròpoli de Ràdio 4.

0: Ràdio 4.
1: Bona nit i benvinguts, estimats oïdors de la pública, aquells que escolten Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya. Mirin, aquesta temporada, el de nit, ha estat no només un programa de ràdio, ha estat una manera d'entendre la informació, el periodisme i la vida. Al llarg de tots aquests mesos han estat molts els personatges, les persones anònimes, aquells que tenien coses a dir-nos, que han passat per l'estudi de Roc Boronat 127. Així doncs que al llarg d'aquest estiu, ara que estem tots molt més descansats, ara que tenim temps, ara que tinc forces i ganes, hem escollit, hem seleccionat els millors moments perquè vostès es facin una idea del que ha estat el de nit. Espero que ho disfrutin. Escoltin.

0: De nit, amb Sílvia Tarragona.
1: La relació amb el propi cos mai no ha estat tan exposada com ara. En un context marcat per les xarxes socials i la imatge constant, cada vegada més persones decideixen recórrer a la medicina estètica, una tendència creixent sobretot entre els i les joves. Aquest reportatge parteix d'una realitat quotidiana. Grups de noies joves que en converses entre amigues una tarda qualsevol posen en dubte l'estat de la seva pell, la forma del seu nas o la mida dels seus pits. Comentaris que es repeteixen i evidencien una insatisfacció generalitzada amb la pròpia imatge. Davant d'això, no es fa estrany sentir frases com «tant de bo et veiessis amb els meus ulls». I és aquí on sorgeix la pregunta. De qui són llavors els ulls que ens fan dubtar? A Espanya, 8 de cada 10 pacients que se someten a una operació per una qüestió estètica són dones. I d'aquestes, un terç tenen entre 18 i 29 anys. Són dades d'un estudi elaborat per la Societat Espanyola de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica. Respecte als tractaments amb injectables, especialment el Botox, la toxina botulínica i l'àcid hialurònic, també han augmentat entre joves d'entre 16 i 25 anys, fins a representar el 20% del total. Per tant, no estem parlant d'un cas aïllat, sinó d'una realitat cada vegada més present, l'increment dels tractaments i les operacions estètiques entre les noies més joves. Un increment que ens obliga a fer-nos una pregunta incòmoda però necessària. Per què cada vegada més noies joves volen o senten que han de canviar el seu cos? Avui les escoltarem a elles i expertes que ens ajudaran a entendre les causes d'aquest auge, el paper de les xarxes socials, els efectes als menors i la salut mental i la relació que tot plegat pot tenir amb la pressió estètica. Per situar-nos, diferenciem què és tractament i operació estètica. Com deixa entendre el seu nom, una operació estètica és aquella que necessita cirurgia i anestèsia i postoperatori. En canvi, quan parlem de tractament estètic, no és invasiva i no hi ha quiròfan. En els darrers anys s'ha observat un augment de les intervencions estètiques. Segons les darreres dades disponibles de la Societat Espanyola de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica, el 2024 ja es va alertar que el 50% de la població espanyola s'havia sotmès a algun tractament de medicina estètica. Un any després es va impulsar la campanya Tu cara no me suena, amb l'objectiu d'ajudar els pacients a prendre decisions informades i preservar les seves faccions identitàries en plena era de la desinformació, perquè és important protegir els pacients de centres no autoritzats i de procediments inadequats, com destaca el doctor Oriol Bermejo, vocal de cirurgia reparadora de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica.
2: No estan ben formats o professionals que no tenen l'especialitat requerida o la formació requerida en cirurgia estètica, com de personal que no és sanitari fent actuacions de medicina estètica. Llavors jo crec que això és el primer que cal tenir en compte, que el pacient sobretot s'ha d'informar de qui l'està tractant, quina formació té, qui és, tant si és un cirurgià com si és un metge estètic.
1: Aquí, a casa nostra, fa uns mesos, la Societat Catalana de Medicina Estètica va difondre una enquesta entre més d'un centenar de professionals i els resultats han evidenciat que la demanda d'intervencions estètiques ha crescut prop d'un 30% en els darrers 5 anys. Per què?
2: Hi ha un major culte a la bellesa i, diguéssim, al cos, al sentir-se bé. Llavors, no és tant, hi ha un increment entre gent jove, però també hi ha un increment en altres edats. És habitual veure pacients doncs, que abans, a partir dels 50, 60 anys, que potser quedava més oblidat el tema de la bellesa i el cos i tot, doncs són pacients que arriben a una qualitat de vida molt, molt bona i es plantegen retocar certes coses.
1: A més dels canvis del voltant del culte de la bellesa, els professionals atribueixen aquest increment a diversos factors. La influència de les xarxes socials, els efectes de la postpandèmia i una major acceptació social de la cirurgia estètica. Helena Crespi, psicòloga.
3: Actualment veiem moltes més referents a través de les pantalletes que no pas les que havien vist les nostres mares, les nostres àvies, les nostres besàvies. Veure tota aquesta col·lecció de referents que, a més, t'estan enviant el missatge de que és molt important cuidar el teu cos, que t'estan donant trucs, que t'estan donant productes, que t'estan explicant rituals de skin care. I hem de pensar que, a més, hi ha una part de la indústria que s'està fixant en les nenes i ja està començant a fer jocs simbòlics encara més realistes perquè les nenes s'enganxin. I com més aviat comencem, més diners guanyarà la indústria. Per tant, hem de pensar que realment al darrere hi ha una indústria patriarcal i capitalista.
1: Moltes hores a les xarxes socials, exposats diàriament a continguts virals sobre operacions estètiques i models de bellesa que semblen instaurar-se com la norma i que els fa comparar-se.
4: Alguna vegada? No, moltes vegades, sobretot perquè sí que em comparo molt amb influencers o models, sobretot de petita. M'ha passat que sempre m'he comparat molt amb dones i nenes de la meva edat. Sí, jo crec que més o menys totes algun cop ens hem plantejat simplement pel fet de comparar-nos i que estem suposades a una pressió estètica que, per exemple, els homes no estan tant.
5: Des de sempre, sobretot a partir de l'adolescència, doncs em vaig sentir com més insegura perquè també em comparava molt amb la gent del meu voltant. Aquest és el principal motiu pel qual ens creen més inseguretats, que és comparar-nos, i més amb la gent que està idealitzada, perquè clar, veus influencers i famoses.
6: Intento que no, però sí que és veritat que quan estàs scrollejant el TikTok i només et surten vídeos de persones amb cares perfectes, amb cossos super operats i que no tenen res a veure amb el que és la realitat, doncs sí que et fa pensar que potser t'agradaria tenir el cos d'aquestes persones, sí.
1: Les xarxes socials, doncs, tenen un paper clau. No només difonen contingut estètic, sinó que també influeixen en la percepció que els joves tenen del seu propi cos, amb un impacte directe en l'autoestima.
3: Les xarxes socials influeixen en la construcció de l'autoestima, convertint-se en un referent. I allò que estan veient és allò que configura el model en el que ens emmirallem. Si allò que veiem a través d'aquests referents massius són productes molt similars, i fixa't que dic productes, és a dir, les influencers com un producte que ensenyen una manera de ser físicament, inclús comportamental, si això no va acompanyat d'un pensament crític sobre el que veiem a través d'una pantalla, el que veiem a les sèries, a les pel·lícules, el que veiem arreu, doncs pot ser que ens condicioni, que ens posi al límit, no?, per poder decidir fer-nos un retoc estètic per assemblar-nos en aquest model mainstream.
1: Imatges que acaben generant referents estètics que molts joves intenten imitar. De fet, gairebé el 90% dels professionals considera que les xarxes socials influeixen molt o força en la decisió de sotmetre's a un tractament estètic. A tot això s'hi suma una nova forma de promocionar i vendre els serveis i productes estètics. Algunes clíniques han adoptat estratègies publicitàries pròpies de les noves plataformes, que apropen la medicina estètica al carrer presentant-la com a fàcil, ràpida i accessible. Els professionals dubten de fins a quin punt és lícit. Doctor Oriol Bermejo.
2: Que és perillós és segur, el que no podem és banalitzar uns tractaments que a vegades són invasius. Evidentment, una cirurgia és un tractament de passar per quiròfan amb uns perills, però és que inclús els tractaments mèdics, estètics, doncs també poden tenir implicacions. I aquí hem de distingir el que és legal del que és ètic. Evidentment que és legal que una clínica de medicina estètica ofereixi descomptes, dos per uns, Black Fridays. Ara, les societats, inclús la catalana, doncs treballa perquè hi hagi una regulació ètica adequada.
1: Parlem molt de xarxes socials, però al darrere hi ha persones. Molts influencers que, com diu el seu nom, són figures públiques que influencien d'alguna forma en l'audiència. Creadors de continguts o perfils a les xarxes que formen part activa d'aquest ecosistema digital on es construeixen, es comparteixen i sovint es transformen els ideals de bellesa. Una influència que molts cops és positiva i d'altres no tant, sempre depenent de què i com es comunica. Escoltim a la Judit Cànovas, influencer i creadora de contingut, que va explicar els seus retocs estètics, i la Paula ZZ, influencer i creadora digital, que de moment no s'ha fet cap tractament estètic, quelcom extraordinari, diu.
7: De cirurgia estètica m'he fet una rinoplàstia i després m'he posat llavis. I ara per ara sí que és veritat que no tinc cap altre complexe que m'operaria, però jo sempre ho dic i ho externalitzo, que per mi mai serà la millor opció, com de bones a primeres, operar-se. Perquè per mi és com una mica una batalla perduda, que he decidit prendre aquesta decisió, jo mai jutjaré les altres persones que decideixen doncs operar-se, però sempre des de la consciència de que la millor opció sempre serà superar-la per tu sol, anant a teràpia, treballant en la teva autoestima.
8: Amb les meves amigues també és com un tema que es parla molt, no?, de fer o no fer, i a part, pues, jo que sé, jo tinc amigues que estan en una indústria complicada, no?, i totes al final és com que vivim més o menys de la nostra imatge o de qui som, saps?, i com que molts cops pots tenir com aquestes ganes. Jo em moro de ganes. Porto temps dient, als 30 em poso Botox. I ara que arriben als 30, dic, i si m'espero als 35? És una lluita que jo tinc contra el món, una mica.
1: Dins d'aquest cercle social on moltes persones, especialment dones, viuen de la seva imatge, conviuen debats sobre la manera correcta o no de fer la seva feina. És a dir, han de ser realment transparents sobre els tractaments i poder així alertar i conscienciar els seguidors i seguidores o poder mantenir-ho en secret a la seva esfera privada. La Judit, per exemple, va documentar la seva operació de nas i va explicar a les seves seguidores.
7: Quan vaig començar a fer vídeos del meu procés, jo tenia clar que anava a documentar la meva rinoplàstia, me la pagués jo o me la paguessin altres persones. Llavors, quan em van parlar i em van dir, escolta, que podríem fer tal, em van passar com uns continguts i unes idees que a mi no m'acabaven d'encaixar amb el que jo volia comunicar. Llavors, jo li vaig dir, mira, jo el que anava a comunicar pagant-me jo la rinoplàstia eren aquests continguts d'aquesta manera. Si us sembla bé, guai. Si no, doncs ho deixem estar perquè... No, el que jo vull comunicar no encaixa amb com ho voleu comunicar vosaltres. I al final doncs, sí que els hi va semblar bé i per això vaig tirar endavant.
1: La Paula, per altra banda, explicava que ella creu que mai faria contingut si es fes un tractament. En qualsevol cas, la pressió estètica ha estat sempre i continua sent especialment intensa per a les dones.
8: Sí que és un mèrit, perquè t'estan avassallant i és tan fàcil i veus a tothom que ho té i al final estàs en una habitació i tu comences a mirar els llavis de la gent, comences a mirar els fronts de la gent i més en aquests ambients i dius, tio, doncs m'alegro de ser de les poques que no. A mi és que és una mica com una competició. Quant de temps puc aguantar amb el meu propi cos, que jo em cuido bastant, però jo tampoc estic tot el dia com obsessionada. O sigui, jo no em vull donar aquesta importància a mi mateixa tot el rato, m'esgota bastant.
1: Hem començat el reportatge amb el propòsit d'intentar entendre per què cada vegada més noies joves volen o senten que han de canviar el seu cos. Una pregunta difícil a respondre, però ens ajuda la psicòloga Helena Crespi.
3: Les dones som el primer objectiu de la pressió i de la violència estètica, bàsicament perquè vivim en una societat patriarcal i se'ns educa des del naixement, inclús abans, en fixar-nos en com ens vestim, com actuem, si anem polides, entre cometes o no, si ens comportem de manera refinada. I això, tot això condiciona. Se'ns educa amb molta menys autoestima i se'ns educa perquè gran part de la nostra autoestima depengui de com som físicament i això no és algo que passi amb els homes i no podem avaluar amb les identitats dissidents perquè vivim en una societat que viu d'esquena a les dissidències, no? Llavors, les dones continuem sent el blanc perfecte perquè aquest adoctrinament perquè la nostra autoestima passi per com som físicament ve des de petites. Llavors, aquí és on se'ns enganxa des de sempre perquè forma part de la nostra estructura perquè ens ho han inculcat des de fora.
9: La pressió estètica, una altra forma de violència contra les dones, contra la que també cal lluitar. Gràcies, Júlia.
10: A mi cada vegada m'agraden més els peixos. Què volen que els digui? A mesura que em vaig fent gran, m'agrada més el bon gust del mar, del peix. Estem parlant d'alimentació, no estem parlant de les persones peixos, que aquí ja podríem obrir un meló, que no obrirem aquesta hora, que anem tard. Però l'actitud peix-globus existeix. Què és l'actitud peix-globus? El nostre sotsdirector, que no és peix-globus, ja els dic ara, en Roberto Leal ens explica. Roberto, per què li he dit Roberto a en Julio Leal? Julio, endavant, bona nit.
11: Bona nit, Sílvia. Moltes voltes no ens agrada deixar al descobert la part més vulnerable de la nostra personalitat, aquests punts febles que pensem que poden ser aprofitats per altres persones, inclús del nostre entorn, ja sigui laboral o bé que formen part del nostre cercle d'amistats. Per evitar-ho, creem una espècie de cuirassa que fins i tot pot arribar a tindre punxes com si foren un peix globus. De segur que tots tenim ara mateix a la nostra ment aquesta imatge. Però el problema pot ser més important del que creiem quan aquest sistema d'autodefensa s'estén en el temps i el que en un principi era una eina protectora que es va tornar ja en la nostra contra. El motiu és que entrem en una sensació de fals control que ens porta a l'aïllament, considerant tot el món que ens envolta com un ecosistema potencialment perillós. Aleshores, anem a tractar d'identificar aquelles persones que experimenten aquesta actitud i en cas que siguem nosaltres els que la patim, anem a oferir possibles solucions per a superar experiències negatives del passat que no han de condicionar ni el present ni tampoc el futur.
10: I els dic jo que no és el cas ni d'en Julio, ni del Gerard, ni del Pau. No són peixos globus. Tampoc ho és en Francesc Miralles. Francesc Miralles, bona nit.
12: Molt bona nit.
10: Estimat, com estàs? Et presento en Julio Leal, el nostre sotsdirector, que encara no havia coincidit i que no. Serà amb nosaltres aquí a la conversa que mantindrem, Francesc. Peix globus. A mi em fa una mica de basar de tot plegat, eh?
12: Sí, sí, són aquestes etiquetes que es posen quan s'han d'inventar conceptes nous que es deien d'altra manera al passat. Igual que ara es parla de l'home performatiu, no? Que és una altra espècie de masculinitat.
10: Ah, sí? No la coneixia, aquesta, Miralles.
12: Sí, i jo em vaig espantar perquè vaig veure que complia tres del requisit. Menys mal que el quart no el complia.
10: Perdona,
12: per ser un home performatiu cal
10: explica'm
12: portar
10: perquè
12: auriculars...
10: Deixat... Sí?
12: T'has quedat parada,
10: eh? M'he quedat que no toco ni vores ni hores i en Julio tampoc. A veure, cal portar auriculars...
12: Sí, per ser un home performatiu has de portar auriculars de cable, no inalàmbrics. Aquí tengui, jo els porto de cable sempre. Has de portar una tote bag, una bossa de tela que serveix per carretejar llibres.
10: Tengui.
12: També.
10: Tu també.
12: Has de llegir Sally Rooney, la de Gente Normal, jo tenia aquest llibre a la meva bossa, el vaig llegir una part, tres, i el quatre sí que no el complia, que és portar un labubu, que jo no sé si tu saps el que és.
10: No tinc el gust. Què és un labubu?
12: Un labubu són com uns clauers d'un conillet bastant grans, on els homes performatius posen les claus.
10: Mira, jo no tinc nervis ni edat ja. Ja no tinc edat. És a dir, ara ja no només he de pensar en els senyors que són educats, són gentils, que fan una olor meravellosa, que són els que a mi m'agraden, que són senyors d'aquells senyors de tota la vida. Perdonin, vull dir que no són d'herència heteropatriarcal, no pensa malament. Senyors educats com el nostre sotsdirector, o com el Pau, o com el Gerard, sinó que ara hem de pensar també amb els que porten aquests conillets. Miralles, el món està transformant-se...
12: Porten un conillet i, a més, es fan passar per feministes quan no tenen ni idea de què es parla.
10: Ah, d'aquests en conec, sí.
12: I algun fins i tot es fa passar per gai per estar més a prop de les senyores.
10: Déu
12: i després
10: ser.
12: Fer el gir.
10: Julio Leal, el poden veure a través de streaming, però si li ha quedat la cara de color blanc ens han quedat.
12: Tot això ho fa l'home performatiu, tot això ho fa.
10: Hombre performativo, atenció, que n'hi ha un altre. Hombre performativo. Clar, però el peix globus, Julio, podria ser un d'aquests senyors, no?
12: M'heu fet saber avui, tu i el Gerard, t'estimada. El peix globus, mira, hem de pensar que el peix globus és aquesta espècie de peix que a Japó, en un restaurant, doncs, si no està ben cuinada i no li han tret el verí, et pot matar.
10: Ah, molt bé.
12: En el sentit que és un peix altament verinós, no? Llavors, aquí, aplicat a la psicologia, pel que hem vist en aquest article al País, són les persones que treuen les espines quan algú s'acosta massa o quan algú té massa intimitat. I per aquest motiu són incapaços de construir relacions gaire profundes.
10: No.
12: I això seria un peix globus, perquè aquí hi ha una cosa curiosa, que jo et puc presentar uns quants peix globus que ho són a la intimitat, en el tracte personal, però en canvi, la mateixa persona que no vol contestar una pregunta o no vol tenir una conversa mínimament íntima, vas a les seves xarxes i t'explica pas a pas com està portant el seu càncer.
10: Déu-n'hi-do.
12: O sigui, a l'esfera pública és una cosa, però en el tracte interpersonal treuen les espines.
10: És a dir, cap endins, bloquejats, i a més, si preguntes, arrufen el nas, però
12: exacte,
10: de cara en fora, perquè queda guai, expliquen circumstàncies que jo mai explicaria.
12: Exposar el procés personal, però ja, perquè és una cosa ja... Sembla que és més fàcil explicar-ho a 10.000 persones que a una.
10: Déu-n'hi-do. Julio.
11: I quina és la motivació de formar part, no, d'aquest món on es mostren com, deies, no, com un peix que no deixen que la gent s'acosti massa?
12: Sí. A veure, jo crec, jo el que he comprovat és una cosa, que les persones que són molt reticents a que els hi preguntem coses de la seva vida són molt indiscretes amb la vida dels altres. O sigui que són unidireccionals, o sigui que són persones, peix globus, que sí s'interessen per la nostra vida i fan moltes preguntes i volen saber molt, però només en aquest cantó de la comunicació. No volen que s'inverteixi l'ordre de comunicació i que t'ho preguntis. I aquí, sense dir el nom, puc explicar que una persona amb la que vaig treballar, que vivia de fer entrevistes, o sigui que feia moltes entrevistes i les feia molt bé, una gran professional, quan va arribar el moment en què va publicar el seu propi llibre, no va acceptar una sola entrevista, perquè deia que traurien frases seves de context i que sortiria a les revistes i que se sentiria exposada aquesta persona. Això seria una actitud de peix globus.
11: Se senten vulnerables, per dir-ho d'alguna forma?
12: Exacte, sí. O jo crec que desconfien de les intencions dels altres, en el sentit de dir, bueno, aquesta persona això per què ho vol saber? A qui li explicarà? Com ho farà servir contra mi? Jo diria que és una actitud de desconfiança, perquè si tu ets un llibre obert i consideres que el que tu pots explicar està d'acord amb els teus valors, amb la teva forma de moure tal pel món, no hi ha cap problema explicar-ho. Jo crec que les persones peix globus el que pensen és que seran mal interpretades, que ho faran servir contra elles, que serà un desavantatge competitiu a la feina, que ho explicaran de forma distorsionada en un altre lloc, etc. No? En el fons, aquest aïllament és una falta de confiança cap a la humanitat.
10: Però fixa't, Francesc, ens queden 4 minuts, eh? Entenc també que això que t'ha comentat en Julio és molt interessant, perquè aquestes persones són malpensades. Vull dir, són peix globus i treuen les espines no perquè tinguin un problema, més que un problema, un tret caracterial de timidesa o de prudència o de que algú els hagi fet mal al llarg de la seva existència i no se n'en refien de ningú, que podria ser lícit. No, és que són persones que són tan poc fiables amb ells mateixos que es pensen que tothom és com ells, no?
12: Ara ho has dit. Que això és el que deia, això que el Gustav Jung, que ho va etiquetar molt bé, es parla de l'ombra, no? De veure la pròpia ombra. Que normalment, quan tu desconfies d'algú, quan tu veus la racaneria d'algú, quan tu veus un defecte determinat a una persona, en realitat estàs veient un mirall d'una cosa que hi és dins teu. Perquè la persona generosa no s'adona que a l'hora de pagar la taula on som es deu n'hi ha un que és al lavabo. Això de que hi ha un al lavabo i que no paga, que això en grups de 10 és sempre així.
10: Sí, desgraciadament.
12: Només s'adona qui està comptant els calarets i qui està molt pendent de cada moneda. Si tu ets generós, ni t'adones que s'ha dividit entre 9 en lloc d'entre 10. Però si tu ho veus, és que tens el mal dins teu i l'altre et fa de mirar, i això és la teoria de l'ombra de Jung.
10: És fantàstica aquesta ombra, perquè sí que és veritat que si tu amb l'altre veus el que no vols veure de tu mateix, és que existeix, no? A mi això de...
12: Exacte.
10: En Francesc Miralles, que ja saben vostès que tenim una amistat profundíssima des de fa 30 anys, vaja, em barallo amb ell cada vegada que anem a dinar o a fer un cafè, perquè no hi ha manera humana de poder pagar. És el rayo veloz, no?
12: El rayo veloz.
10: Clar, jo quan vaig a un lloc l'altre dia vaig tenir un dinar, no explico on, i la persona amb la que vaig anar a dinar no trobava la cartera.
12: Ai, quina casualitat.
10: No,
12: quina casualitat.
10: Al principi no li vaig donar importància fins que vaig adonar-me'n que anava buscant i forjant dins dels pantalons fins que em vaig sentir tan incòmode que vaig pagar jo, només faltaria, no? Però
12: sí, vaig pensar, això és com
10: clar,
12: un...
10: És que no troba. No troba.
12: És com...
10: Perquè no vol trobar, esclar.
12: Exacte. Un editor amb el que jo treballava, que quan anaves a demanar un projecte per traduir o el que fos, si no te'l volia donar tu, perquè li havia pensat una altra persona, però no s'atrevia a dir-t'ho per no decebre't, feia veure que el buscava per tot el despatx fins que al final marxaves del despatx i ell tornava a seure.
10: Déu del cel. Déu del cel. Com diu en Julio, que és valencià, la roïnitat. És roïnitat també en valencià, dic bé, no?
12: Sí, aquesta paraula valenciana, roïn,
10: Roïn, m'encanta.
12: Sí, jo diria que no té traducció, és una cosa molt particular.
10: M'encanta. Jo des que treballo en Julio estic aprenent un vocabulari meravellós. Roïn o roïna? Hi ha molta gent roïna.
12: Sí,
10: molta. Fatal, el pitjor de tot. A més, la roïnitat és una cosa que Mireia i jo portem molt malament.
12: Portem
10: jo,
12: malament, sí.
10: La gent roïna, no, perquè penso que si són roïns amb els diners, són roïns amb les emocions, Julio.
12: Sí. Uh-huh.
10: I són roïns amb la camaraderia, i són roïns amb l'amor, i són roïns amb el sexe. I aquí hem de donar de tot. Sexe, plaer, alegria, comunicació i molts petons i moltes abraçades.
12: Exacte.
10: Miralles, moltes gràcies.
12: I felicitats per l'excel·lent contra de Vanguardia. M'ha impressionat aquesta entrevista. Sabia molt de tu, però ha sigut una meravella poder-la llegir. Recomano a totes les persones que ens estan escoltant que la busquin, la contra de Vanguardia amb la Sílvia Tarragona.
10: Tu saps tot de mi. Ets l'única persona...
12: Sí, però sempre tens una capacitat per improvisar i per dir coses noves, eh?
10: Sí, però tu ets una de les poques persones a la meva vida que sap el que jo no sé de mi mateixa. Així doncs que, germà, gràcies. Abraçada, Miralles, un petó.
12: Abraçada gran.
10: Gràcies.
12: Petons.

0: D'alguns dels capítols més interessants de la temporada. És una tria pensada per escoltar sense presses, recuperar detalls que potser se'ns van escapar i, sobretot, per continuar viatjant a través de la història i el patrimoni en aquests mesos de calor. Comencem.
1: Esta historia se remonta muy atrás en el tiempo, cuando el mundo estaba naciendo. Hace 1 milió d'anys.
2: Avui a Sense Memòria us demanarem una mica d'imaginació perquè avui ens anem 1 milió d'anys enrere. Hem instal·lat el nostre petit estudi de ràdio, el que fem servir quan sortim dels estudis de Roc Boronat, en un barranc. Però fa 1 milió d'anys, en aquest barranc, hi havia el delta d'un riu. Era un espai amb moltíssima aigua, vegetació i molts, molts animals. Molt diversos. Podies trobar mamuts, hipopòtams, cavalls i fins i tot hienes. I entre tots aquests animals hi havia alguns que caminaven sobre dues potes. Eren homínids. No sabien ben bé quin tipus d'homínid. Potser eren un grup d'homo erectus o potser eren els famosos homo antecessor que coneixem d'Atapuerca. Això no ho tenim molt clar, però sí que sabem que havien vingut en aquest delta en busca d'aigua i d'aliment. I aquest riu era el Francolí.
3: Sense memòria. Amb Isabel Díaz.
2: Palmira Saladier, Josep Vallverdú, bon dia.
4: Bon dia.
2: Som al barranc de la Boella, a la Canonja, a tocar de Tarragona, i està a punt d'acabar la campanya d'excavació que esteu fent de l'any 2025, en els darrers dies del mes de setembre. A Palmira i a Josep, potser primer que voldria preguntar és aquesta descripció que he fet de com podia ser aquest espai on estem avui, però fa 1 milió d'anys, si sembla.
4: Sí, jo et parlaré una miqueteta de la fauna, que és el que... Sí, és a dir, has fet una descripció totalment correcta. Sobretot és un lloc on hi havia moltíssima diversitat de fauna. Aquests mamuts dels que hem parlat no són els que normalment imaginem, no són el mamut pelut que veiem a les pel·lícules o que veiem als dibuixos, sinó que és un mamut que està adaptat a un clima temperat, que no té pèl, que és molt més gran que el mamut pelut, de fet molt més gran que els elefants actuals, i amb una gran diversitat d'altres espècies. Grans carnívors, les hienes són unes grans protagonistes al barranc de la Boella, però també tenim, per exemple, els dents de sable, o panteres com vagoefensis, se'n diuen, que fins ara s'havia plantejat que era una espècie de jaguar, i avui en dia els paleontòlegs ens diuen que possiblement és un tigre, és una derivació del tigre asiàtic a Europa al Plistocè inferior. Del delta ja te n'hauria de parlar una mica més del Pep, jo penso.
2: Pep, era un espai així, molta aigua, molta vegetació...
5: Sí, bueno, de fet, el que coneixem aquí, que pensàvem que podria haver sigut la part més propera al continent d'un delta, que també es podria parlar especialment de zones humides o marjals, aiguamolls, ens tenim encara repartits en llocs molt poc transformats per l'home, doncs, jo què sé, hi ha alguns aquí baix propers a Torreblanca, a la costa de Castelló, o conegut també aiguamolls de l'Empordà, i, de fet, per entendre'ns, també estàvem presents aquí a la zona de Canonja, doncs, fa el tombar a finals del segle XIX, començant del XX, però aquestes zones humides, aquests ambients, aquests aiguamolls, van ser dessecats, bàsicament, principalment per evitar tots els efectes per una qüestió de salubritat pública, lligada, doncs, bàsicament, per evitar, doncs, això, doncs, la febre groga que portàvem, sobretot, els mosquits, en aquell temps. Es van fer uns projectes, es van directament drenar, es van fer uns grans foses, aquestes foses reomplertes després de pedres van dessecar tots els aiguamolls, i després, de fet, aquests terrenys van ser ocupats per un dels grans complexos petroquímics d'Europa, on hi ha ara actualment el segon complex petroquímic de Tarragona. I el que tenim aquí, per dir-ho d'una forma breu, és que aquests aiguamolls que existien a la Canonja fa breument existien també fa 1 milió d'anys, el que passa que en comptes de trobar-se a una cota zero o a vora el mar, aquests estaven a 50 metres sobre el nivell del mar. I això ho sabem, bàsicament està argumentat no només per les, els, per les espècies biològiques, que tenen una, per una forma, unes preferències d'hàbitat, no? Doncs lligats, clar, si trobes hipopòtams, si allà trobes elefants elefants necessiten de 200 a 300 litres d'aigua per viure, els hipopòtams viuen molt, part del seu, de la seva vida diària viuen submergits, inclús la seva alimentació està molt lligada a plantes aquàtiques, i també pel tipus de sediments, que és el que estudio jo en aquest cas.
2: Clar, si trobem hipopòtams, segur que tenia que haver moltíssima aigua. La Palmira Saladiell i el Josep Vallverdú són codirectors del jaciment arqueològic del barranc de la Boella i moltes coses més. Aquest barranc, aquest jaciment en el que esteu treballant, més o menys de seguit fa prop de 20 anys, després en tot cas ja parlarem, potser una mica farem alguna nota sobre la història d'aquest jaciment. Però per què és, quina és la seva importància, que és el que més destaca? El fet de que puguem explicar un capítol de l'evolució humana fa un milió d'anys aquí, en aquest espai de Tarragona, o per la diversitat de restes que hi ha, de restes animals?
4: Una mica les dues coses. És a dir, una part molt important del barranc de la Boella és que estem en una cronologia de la qual existeixen molt pocs jaciments a tota Europa. A la península Ibèrica doncs, els podem comptar amb els dits d'una mà, i si anem a Europa els haurem de comptar amb els dits de les dues mans, però no n'hi ha més. A part dels jaciments, per exemple, els nivells que tenim a Tapuerca, a Granada, que són jaciments també molt importants, en tenim altres a Itàlia, però és això. És una part de la història que és molt desconeguda perquè tenim molt pocs jaciments, molt poques proves. I aquí el que estem trobant, sobretot, és una col·lecció de restes, i entre aquestes restes la indústria lítica, que són molt rellevants per explicar les dispersions humanes arreu del món en aquesta cronologia.
2: No ho hem dit al principi, però tant la Palmira Saladier com el Josep Vallverdú també treballen els jaciments de Tapuerca, i és que avui podríem dir que tota la taula que tenim aquí asseguda, per dir taula,
4: sí,
2: per dir taula, tots treballen, tots coincideixen també a Tapuerca. Els altres dos convidats en aquest programa són la Rosa Huguet i l'Andreu Uller, paleoantropòloga, ella investigadora de l'IPES, l'Andreu Ullet també arqueòleg i investigador de l'IPES. A la Rosa Huguet la coneixem sobretot per ser una de les investigadores o la investigadora principal de l'estudi de la cara de Pink que hem conegut aquest any i que es va publicar l'article a la revista Nature. Pink seria, li van posar cara al que podria ser el primer europeu que coneixem, de fa 1.200.000, 1.400.000 anys, i l'Andreu Uller és un dels investigadors principals a Tapuerca i el seu camp d'estudi és especialment la indústria lítica, les pedres, les eines de pedra, i aquí on som avui, al barranc de la Boella, d'això de pedres i indústria lítica n'hi ha molt. Vull dir, no tenim restes òssies, restes dels homínids que hi vivien aquí, però sí tenim restes de les eines que van fer servir quan vivien aquí. Benvinguts tots dos, Rosa, Andreu.
6: Hola, bon dia.
7: Hola, bones, molt bé.
2: Rosa, quan he fet la presentació d'aquest programa he dit que en aquest espai fa un milió d'anys en el que hi havia molts, molts animals, també hi havia aquests animals que caminaven sobre dues potes, que sabem que eren homínids, però no tenim molt clar o no tenim la capacitat de dir encara quin tipus d'homínids serien.
6: No, bé, primer, vull matisar primer que els quatre que estem aquí sentats ara mateix som firmants i som investigadors que han participat en la investigació de PINC. És a dir, jo sóc el primer firmant, però els quatre que estem aquí han participat més, 26 persones més han participat en aquest treball. No, precisament una de les coses importants, jo crec, claus del jaciment de la Boella, és que ens pot ajudar a respondre com són aquestes primeres ocupacions a Europa, perquè té una cronologia en la qual no sabem quin homínid hi podria haver, perquè podria haver precisament Homo antecessor i també hi podria estar vivint aquí l'Homo affinis erectus o el Pink, que coneixem popularment. Perquè sabem que aquest Pink va viure fa més d'un milió d'anys, 1.200.000, 1.400.000, com tu deies, però no sabem fins quan va viure Europa. I per altra banda, Homo antecessor, sabem que hi ha una cronologia de 850.000 anys, el jaciment de la Gran Dolina, al nivell 6, que coordina tant l'Andreu com la Palmira, els seus treballs, i tampoc sabem fins quan va sobreviure a Montececeso. Llavors, la relació entre aquests dos homínids, doncs el barranc de la Boella pot ser un element clau per poder saber quin és aquest homínid que està vivint en aquestes cronologies, perquè estem just al milió i aquí, si trobéssim una resta humana, doncs ens ajudaria molt a poder conèixer aquestes primeres poblacions a Europa.
2: Si no, ja seria rematar el cercle, no? Perquè el que sí que té, ja ho he dit, aquest espai, Andreu, és de moltes restes d'indústria lítica. Però la pots situar, ens la pots descriure, li pots donar el marc d'importància que té?
7: Sí, aquest és una de les importàncies dels elements a recalcada del jaciment del barranc de la Boella. L'indústria lítica és simplement les eines de pedra que utilitzaven aquests grums per interactuar amb el seu medi. Reprenent una mica el que deia la Palmira abans, aquests són els jaciments importants pel primer poblament així agafat en global d'Europa. No és el més antic, hi ha poblament més antic, tant ja com he dit, als jaciments d'Orce Granada, a Tapuerca, hi ha jaciments al sud de França, a França, sobretot al sud, a Itàlia, que tenen al voltant d'un milió d'anys, i en tots aquests jaciments més antics, i a la primera onada que tenim de poblament d'Europa, hi ha un tipus d'indústria, unes eines de pedra que podem dir relativament simples. Són eines de pedra, són pedres tallades, es fan picant una pedra amb una altra, però són relativament senzilles, són nuclis, ascles, alguns còdols modificats per crear un tall actiu i poca cosa. Aquí el que trobem és una cosa que el que anomenem que ja ens denota la presència del que anomenem la cultura atxaliana. La atxaliana, per resumir-ho, és diguem, els conjunts lítics que tenen destrals de mà, grans destrals, elements grans, i que impliquen una certa complexitat a l'hora de produir-los. Si a nivell cognitiu s'ha interpretat que és un pas més, ja requereixen una planificació, requereixen una gestió de la talla, hi ha els conceptes de simetria, són molt semblants a destrals de mà. Això ho trobem a Àfrica a partir del 1.800.000 o 1.900.000 anys, però a Europa hi ha un decalatge, arriba més tard. La primera sortida d'Àfrica que tenim, i amb una fase molt inicial, és el que anomenem aquest un atxalià antic, encara molt senzill, no hi ha encara... Hi ha aquestes grans eines, aquests grans instruments, però no hi ha un concepte de bifacialitat, de simetria. Això ho tenim al Pròxim Orient al voltant d'1.400.000 anys i així. Però a la resta d'Europa fins ara no es tenia clar fins fa uns 700.000 anys. Els més antics, a Itàlia i al sud de França, tenien aquesta edat. Què passa? Aquí ho trobem, però ho trobem almenys 200-300.000 anys abans. Ho trobem vora el milió d'anys. I aquest és l'únic jaciment en tota Europa occidental, tota Europa, que hi ha aquest tipus d'instruments. Llavors, clar, això ens porta a preguntar com expliquem això. Normalment, aquests grans canvis de la tecnologia els associem a diferents onades de població que han anat, tots sabem que això ho tenim a Àfrica, que surt d'Àfrica, i que es va doncs estenent cap a l'est i cap a l'oest, també cap a Àsia, no? Amb aquesta tecnologia voltant de 1.000 anys. I aquí és el jaciment on l'hem trobat per primer cop. Llavors, ens està... Una explicació, potser la més parsimoniosa, és que això pugui ser el reflex d'una primera onada d'aquestes poblacions portant aquest tipus d'indústria. Podien ser erectus, podien ser... Clar, aquesta és la gran pregunta. Aquí és molt curiós que en el mateix moment tenim coses molt diferents en dos dels jaciments que treballem, que és a Tapuerca i aquí a Blanc de la Boella. A Tapuerca, en el mateix moment, tenim encara aquestes indústries, per dir-ho d'una manera, antigues, no? Aquestes més simples. No tenim rastre, de moment. L'any que ve pot sortir i hauran de canviar, però de moment no ho tenim. Llavors, una explicació que l'hem proposat, una hipòtesi, és que probablement el que tenim al barranc de la Boella sigui el reflexe d'una primera onada d'aquests portadors que vindrien del Pròxim Orient per a nosaltres, amb aquest tipus de tecnologia, que probablement no va tenir assentament, perquè no el tenim, o sigui, no, en el cas de la Península Ibèrica no el tenim reflectit en lloc més.
2: Però no el tenim reflectit potser perquè no l'hem trobat.
7: Exacte.
2: Vull dir, tampoc, estem parlant de datacions de fa un milió d'anys, ja és complicat en altres casos i en altres moments de la història. Jo crec que en aquest s'ha de tenir moltíssima sort, a més de buscar iniciativa per trobar espais així, però per el que està explicant l'Andreu Uller, en aquests moments d'alguna manera el barranc de la Boella el que ens estaria donant serien pistes d'una altra datació, de tornar a reinterpretar les com van ser o en quins moments van ser les migracions humanes, com es va poblar Europa.
7: Sí, però més que reinterpretar, estem posant, estem posant dades
2: a una
7: base de dades
2: que...
7: Exacte, que és molt pobra. O sigui, ens basem en evidències molt puntuals, molt separades en el temps entre elles, però estem posant dades, i això és l'important, estem posant la informació, ja podem començar a comparar, abans anàvem amb un jaciment salat a Porca, ja n'hi ha quatre, podem anar omplint aquesta base de dades i intentar fer relacions entre un jaciment i l'altre per reconstruir.
4: Més que reinterpretar, és que ho has dit tu mateixa, no hi és perquè no s'ha trobat, estem interpretant. És a dir, s'ha de tenir sort, i aquí hem tingut la fortuna de descobrir el jaciment, un jaciment que ja es coneixia d'abans, però de poder-lo excavar, i que quan vam començar a excavar, bueno, la sorpresa va ser trobar aquest tipus de tecnologia. I aquí el que s'ha tingut de fer, la primera peça la vam trobar l'any 2007, i l'últim article publicat fent una interpretació d'aquesta tecnologia que el va liderar l'Andreu, el va sortir publicant l'any 2023, que és quan hem interpretat, no reinterpretem, perquè de fet és que no teníem una proposta sobre això, no existia. Quan trobem aquesta primera peça tenim una sorpresa i a més ens preocupem, perquè diem, hi ha algo que no va bé. Sí, sí, anava bé, però no ho podíem explicar perquè desconeixíem aquesta informació. La vam obtenir en aquell moment, la vam començar a obtenir en aquell moment. A partir de llavors han sigut any, és un jaciment del gota a gota, ha sigut any rere any, i trobant una, dos, tres peces, cap, anar fent.
2: De totes maneres, mirant la història del jaciment, te n'adones de com han canviat les coses ja en aquestes darreres dues, tres dècades, perquè vosaltres comenceu a treballar aquí d'urgència, en una campanya d'emergència a l'any 2007, quan l'aigua deixa al descobert una sèrie de zones en aquest barranc, però de l'existència, o sigui, d'investigació aquí, ja hi havia, encara que molt més, potser més primerenca, durant el segle XX, un dels investigadors potser més destacats d'aquest passat, d'aquest espai, va ser el doctor Salvador Vilaseca, que ell en els anys 70, crec, ja va trobar restes d'indústria lítica que apuntava cap al camí en el que esteu vosaltres, però que va ser molt prudent perquè en aquell moment no es podia explicar, no entrava en la investigació, no entrava el concepte de primers pobladors durant el Paleolític aquí a la península Ibèrica, que sí que tenim ara.
5: Sí, sí, no, era un moment molt... De fet, l'acadèmia, cap als anys 70, per dir-ho, el que està admès és que les proves sobre l'edat del primer poblament a la península Ibèrica, com a molt, remuntava a fer 100.000 anys, o sigui, com a molt es referia com a prova forta a la mandíbula de Banyoles, que més o menys estava atada en els darrers 100.000 anys. I possiblement quan en Vilaseca publica la troballa de l'elefant de la Boella, que és el mateix lloc on treballem nosaltres, a la Cala 1, en aquell moment era impossible imaginar que amb el mamut meridionalis de la Boella, ja estigués coexistit amb humans que havien sortit d'Àfrica. O sigui, en aquest moment era totalment impensable.
2: Ara us pregunto a tots quatre, perquè tots quatre esteu implicats d'una manera o altra tant en el barranc de la Boella. Ara ens sortirem un moment amb aquesta pregunta d'aquest espai i després tornarem. Però esteu implicats en aquesta investigació en diferents indrets. Què se sent en ser conscients de que esteu investigant o que esteu obrint o que esteu formant part dels equips que estan obrint aquests nous camins d'investigació i aquestes noves interpretacions? Perquè jo tinc la sensació des de fora, no?, que és un camí que s'ha obert fa uns anys, no fa molts, i que tot just està començant a caminar. I jo, vosaltres, com a investigadors que participeu de forma tan directa, com se sent? Com us sentiu?
6: Suposo que això és una qüestió cadascú personal, no? Jo, des del meu punt de vista, el que puc dir és que, per una banda, sents un privilegi, perquè tens el privilegi de treballar amb uns jaciments en els quals saps que estàs portant dades al que és l'estudi de l'evolució humana, i a més en el qual pots participar a aspectes de canvis de paradigma. i al mateix temps sents una responsabilitat en fer la feina bé, no? O en fer el millor que sàpigues fer-la, no? Una responsabilitat en què les dades, com deia l'Andreu, de tots els naixements que anem treballant, en el qual es van aportant dades, siguin dades sòlides, no? La primera, a lo millor algú li pot estranyar quan ella ha explicat que des de que es van trobar les primeres indústries fins a la publicació han passat un temps, i això bàsicament és per una qüestió de que les dades que aportem han de ser dades sòlides, és a dir, que es puguin discutir dintre l'entorn científic, però que siguin unes dades que ens recolzin tot això que anem aportant. Jo crec que, des del meu punt de vista, aquestes són les sensacions més fortes, no?
4: De fet, és una pregunta difícil de respondre, perquè què sents a vegades... Pues depèn molt del dia, a vegades. Però sí que és veritat que la feina, el dia a dia de la feina, sobretot de la feina de camp, és molt emocionant. És una feina que et fa sentir il·lusió tots els dies, sobretot a nosaltres, que ja comencem a tindre una edat, no molta, però alguna, i treballem amb gent molt jove, que comencen les seves carreres, pues aquí al Barranc de la Uella, que estem molt rodejats d'aquest tipus de gent, te fa sentir aquesta il·lusió per la feina tots els dies, pel descobriment de cada peça. També, com us he dit, és un jaciment que, bueno, a vegades surten tres peces i a vegades cap i a vegades deu, però això fa que cada peça que trobem, en aquest cas concret, pues la disfrutem. Però sobretot la responsabilitat o la part de la nostra feina, jo crec que, no sé si ho sabré explicar, però hi ha una part personal que crec que els quatre compartim, i és que nosaltres som deixebles d'una persona que ha sigut molt important dintre de tot l'àmbit de l'Acadèmia Catalana, que és l'Eudald Carbonell. Som els seus deixebles, ella ha sigut el nostre mentor i ens ha ensenyat a treballar, com diu la Rosa, i com ha dit abans l'Andreu, amb molta responsabilitat. I intentem, bueno, fer-li justícia sobretot en aquests ensenyaments, a treballar com ell ens ha ensenyat, millorant en la mesura que podem. Jo sempre dic que per a substituir l'Eudald hem necessitat ser 3, 4 i a vegades 10. Però bueno, òbviament sempre es pot millorar tot, intentem millorar la manera d'investigar, utilitzem noves mètodes, però sobretot la responsabilitat pel que estem fent. I una altra part molt important, i que sí que ens ha ensenyat ell des del principi, és la divulgació social del que treballem. I bueno, de fet estem aquí sentats explicant què és el Barranc de la Boella, ho fem contents perquè és un dels preceptes que ens ha fet entendre des de molt petits l'Eudald. I bé, per a nosaltres continuar la seva estela, pues jo crec que és un honor, la veritat.
2: L'Andreu estava abans a punt de dir alguna cosa, sí. No sé si hem perdut el fil o...
7: No, jo anava a insistir... Dius, què sents? Jo, és que me repetiré, jo, molta responsabilitat. Hi ha la part de satisfacció, però satisfacció del treball i el treball que fas com a equip i la responsabilitat la màxima. Però sí que volia explicar una més, però nosaltres, i el veure que hi havia l'estratègia, que tenien una estratègia, i si algun dia hem dubtat, després els resultats ens donaran la raó, no? I explicarem el cas d'això que dèiem, torno a les eines de pedra. Que l'any 2007 van fer, va sortir una. Bueno, una i l'any següent, una altra, una d'aquestes coses que diem que xirriaven,
2: que estaven fora de lloc més o menys coneixien.
7: I clar, però nosaltres ho teníem molt clar que ho eren, però clar, i llavors i ho vam arribar a publicar. Llavors anaves, ho presentaves en congressos internacionals, sorties fora, anaves a París, anaves a Londres, on fos, i ho presentaves. I bueno, sí, bueno, però una flor no fa estiu, una mica el que et deia tothom és que una flor no fa estiu. Llavors que vam dir, en vez de quedar, doncs vam dir, bueno, i com a equip va dir, ampliem, sabem que hi és, si amb 12 metres hem trobat una, fem 100 metres i veurem. I clar, això vol dir, això no es fa d'un dia per l'altre. I al cap de 10 anys, en aquest tema concret de les eines de pedra, van començar a sortir i com van degotejant dues, tres cada any, i al cap de 10 anys després van poder fer un altre article i van veure com anem als congressos i tothom, els congressos publiquem i tothom accepta. Llavors una mica la satisfacció aquesta de dir, ostres, tenim una estratègia per aprovar aquesta hipòtesi que tenim, que hem proposat a partir de molt poques dades. L'estratègia no és altra que treballar, excavar, implicar estudiants, dirigir treballs, implicar la gent. I quan això... Clar, no té per què funcionar, això, eh? Podries excavar i excavar en el lloc equivocat. Això tampoc ho sabem, que hi haurà. Llavors, quan dius, ostres, aquesta estratègia que implicava treball a donar resultats, doncs aquesta satisfacció jo crec que ja és així com anem sumant en aquest projecte i en tots els que treballem.
2: Josep.
5: Mira, no, bueno, una cosa que també jo amb això ho posem molt als nostres quan fem projectes d'investigació i que te dona l'oportunitat de treballar amb ciència i amb equips de treball internacionals és que possiblement aquests projectes d'investigació són unes eines fonamentals per conèixer els territoris actuals. O sigui, per exemple, això és una cosa que també nosaltres portem 30 anys treballant a Atapuerca i de fet per dintre som mig burgalesos, òbviament, no? I aquí aquí al barranc de la Boella, doncs, durant aquests 15 anys o escaig que portem aquí,

0: no sé quants. Sí que te permeten, des d'un punt de vista, és veritat, això ja molt més naturalista i del mètode de la paleoecologia, per entendre'ns, és aprofundir d'una forma molt interessant i possiblement per entendre'ns i prendre consciència del nostre desconeixement que hi ha a nivell no només dels instituts científics, dels universitats, del nostre territori que ens envolta. I aquests projectes d'investigació, amb bona finançació com tenim, amb bons equips de treball, amb un sistema acadèmic basat en la formació d'aquests jaciments d'escola, te permeten tenir realment al cap dels anys un coneixement aprofundit del nostre entorn natural, que fixa't, per posar-te un cas, per exemple, nosaltres aquí com vam comunicar que això eren antigues albuferes, antics marjals fòssils, i que eren semblants als que hi havia a la Canonja, per exemple, la gent de la Canonja ja havia perdut la memòria que existien aquests marjals a començaments de segle. Tu això ho comentaves als convilatants de la Canonja i molts d'ells te deien, com? Aquí hi havia aigomolls. I per dir-ho d'una forma, el que intentem fer en aquests projectes d'investigació, però que també, és possiblement comunicar i bàsicament basats en el mètode científic de com eren els entorns i en cas també l'humani i entre ells les poblacions humanes al passat. I això, possiblement, és una eina molt important principalment de fer que la població, els nostres ciutadans, donar-los informacions concretes i, per dir-ho així, basades en estudis locals de com són o com van ser els entorns naturals i com aquests han estat transformats, però especialment per les activitats humanes recents. I això permet una bona gestió de tots els recursos naturals, sigui ja no només pel turisme, sinó inclús bàsicament fundat amb la paleoecologia, amb la conservació i la restitució ambiental. I tot, o sigui, hi ha tota una sèrie de continguts, bàsicament de molta ciència, de les ciències naturals, que permeten fer una aproximació molt, molt interessant a un coneixement profund dels recursos dels territoris que, per dir-ho així, no està feta, no està resolta. I, de fet, hi ha molta cosa a conèixer, hi ha molta cosa a investigar, i que això xoca moltes vegades amb molts prejudicis que hi ha a la ciència i pensaments molt economicistes, perquè realment, amb el futur que tenim endavant, fa falta una gestió molt important dels recursos naturals. Ja parlem de l'aigua, de la netedat de la qualitat de la vegetació, de la netedat de l'aire, i aquests projectes són fonamentals per transpassar a la població aquest tipus de coneixements.
1: I per ser més conscients fins i tot de l'espai que ocupem. Avui estem enregistrant aquest capítol de Sense Memòria en un raconet del barranc de la Boella a la Canonja. Estem asseguts sobre uns banquets, uns taulons de fusta, i tenim la taula de mescles gairebé al terra, al costat d'una pedra, i ens acompanyen la Palmira Saladier, la Rosa Huguet, el Josep Vallverdú i l'Andreu Uller. I estem parlant una mica de present també, però també del passat, de fa un milió d'anys, quan això era un espai humit molt gran, amb molta diversitat d'animals, molta diversitat de fauna, i també amb uns homínids que venien, com la resta d'animals, segurament, aquí a alimentar-se. Llavors, sabem com s'alimentaven? Vull dir, tenim l'Andreu Uller, que és l'especialista en les eines lítiques, en les pedres, que hi hem estat parlant fa una estona. La Rosa i la Palmira serien més especialistes tant en els animals com en el comportament humà d'aquell moment. Però i si juntem tot, si ajuntem totes aquestes disciplines, ens podem començar a imaginar doncs com es feia aquesta obtenció de l'aliment, caçant, fent de carronyaires amb el que, per exemple, la naturalesa o altres animals et deixava, o una barreja de totes dues coses. Primer, això, com ho podem saber? I després, què en tenim aquí? La Boella que ens ha donat en aquest camp?
2: Mira, lo primer és que nosaltres som arqueòlegs i, per tant, tots ens dediquem a la conducta humana. Cadascú, des d'unes evidències o altres, ens dediquem a la reconstrucció de la conducta humana del passat i ho explicaves molt bé, estem parlant del present i del passat perquè van lligats. Moltes vegades observem el present per entendre el passat. Com podem saber si aquesta gent, com s'alimentaven, com obtenien els recursos? Bé, per les senyals que trobem, per exemple, sobre els ossos. Quin és el problema que tenim al Barranc de la Boella? Que els ossos estan tan mal conservats que no tenen senyals. I, per tant, tenim molt poques proves per a saber si eren caçadors o carronyaires. En canvi, en aquest cas concret, el que tenim és molt bona conservació de les eines lítiques que l'Andreu, que és especialista en l'estudi de les micro, del microdesgast de les vores de les eines per a definir per a què es van ser utilitzades, doncs ens aporta més dades almenys concretes. El que sí que sabem és que a Atapuerca, al nivell T6 de la Gran Dolina, que és un dels conjunts més importants d'aquesta cronologia al món, i és tan important perquè sí que té molt bona conservació i té moltes restes. I aquí sabem que allí, de fet, allí sabem que eren caçadors actius, organitzats socialment, en grups coordinats, planificació, i que estan caçant grans animals. Però trobem evidències de caçar animals tan grans com els mamuts que estem trobant aquí? No tenim les evidències ni a Atapuerca ni aquí. Probablement aquests animals estan sent carronyejats. Per què dic això? Pues no tenim cap prova, però a mi no m'agrada dir, no, la lògica diu, perquè la lògica nostra no és la lògica d'abans. Òbviament, no podem aplicar la lògica d'un homo sapiens del segle XXI a la d'una espècie desconeguda de fa un milió d'anys amb una estructura social i amb una economia totalment diferent. Però el que sí que sabem és que és molt difícil perforar la pell d'un elefant actual. Si el que trobes és un mamut que pesa 10 tones, és a dir, que és quasi 3 vegades més gran que un elefant actual, perforar-la probablement amb llances, amb pals, devia ser molt difícil. Per això pensem que lo més possible, la nostra hipòtesi és que aquests animals tan grans siguin carronyejats. Són animals que és molt possible que quedessin embarrats ells mateixos, els trobem en zones de fangs, que quedin embarrats pel seu propi pes, moren allí i allí o se'ls pot acabar de donar mort, això sí és molt possible, o simplement un cop estan morts, els éssers humans i els altres depredadors de l'entorn els carronyeixen.
1: S'aprofiten, vull dir.
2: Sí, la relació entre aquests depredadors i els éssers humans sempre ha sigut de comensalisme. És a dir, el que abandona un s'ho menja un altre. Per tant, són caçadors, tenen capacitat cinegètica, són capaços de coordinar-se i d'organitzar-se per a caçar, però probablement també desenvolupen tasques de carronyeig en moltes ocasions o en les ocasions que la natura els hi ofereix.
1: Voleu afegir alguna cosa?
3: Sí, aquí en el jaciment, i especialment el de la Cala 1, el que hi ha al voltant del mamut, les eines de pedra estan clarament associades a aquestes restes animals. Sí, i a més, a nivell espaial, tu veus que doncs, la concentració d'eines de pedra, d'ascles, de petits ganivets, de sílex, estan al voltant del mamut, a mesura que t'allunyes, desapareix, sí, disminueix la concentració fins que desapareix. Llavors, i al voltant, què hi trobem? Hi trobem unes eines fetes, diguem, de forma molt immediata, que fan servir roques que estan a la pròpia terrassa, a la pròpia llera de la riera, normalment és el sílex, que són tallades, utilitzades i abandonades. I ara explicaré això d'utilitzades. I a banda, hi trobem uns altres elements, aquestes destrals de mà, que aquí hi ha una més planificació, perquè fins ara no hem trobat les restes de la seva fabricació. Si trobem eines acabades, si aquest, que són aportades o són cap al lloc on hi ha aquesta carcassa o aquest cos del mamut, fabricades en un altre lloc. I com sabem per què les fem servir aquí? Ho fem servir a l'arqueologia experimental. Si mirem el que diu la Palmira, el desgast de les vores. I com ho sabem? Si vam a un microscopi, veiem estries, poliments... Això ho fem, ho reproduïm experimentalment, agafem eines i tallem carn, fusta, pell, etc. Cada tipus de matèria dona un desgast microscòpic diferent. I llavors, totes les que hem pogut identificar en les eines de sílex trobades aquí tenen tasses de carnisseria. Si ja sabem que van ser, i són instruments aquests molt immediats, produïts, tallats, copejats, tallats, produïts i abandonats, utilitzats i abandonats en el propi indret. O sigui que està molt associada, la indústria lítica està molt associada a la carnisseria. No vol dir això que amb algunes d'aquestes eines poguessin fer punta amb una llança, però les que hem trobat fins ara estan totes relacionades amb la carnisseria.
1: Doncs jo us proposo, clar, ara estem aquí en un racó, però vosaltres esteu excavant, de fet, en diferents indrets alhora, en aquests moments. Què us sembla si recollim la taula de mescles, agafo una gravadora i m'acompanyeu a un dels espais en els que estigueu treballant en aquests moments?
3: D'acord, som-hi.
1: Vale, sí, ara m'explico on anem. Ja està. Ja està.
3: Vinga, va.

0: sense memòria.
1: Bé, han deixat enrere l'espai... Bueno, de fet, on estaven asseguts enregistrant fins ara el programa era una mica l'espai per esmorzar, per dinar, o sigui, allà on us reuniu després de la feina. I ens hem vingut a una cala. Primer, situem quina cala és, perquè vosaltres teniu diferents punts oberts, no?, en aquest jaciment. Palmira, Andreu...
2: On estem ara és la cala 2, o la que denominem la mina, perquè a prop d'aquí hi ha una mina d'aigua, que és la segona que vam obrir. La primera que vam obrir és l'altre punt en el que s'està excavant avui en dia encara, que s'hi van obrir 13 metres quadrats el 2007 i que avui en dia s'estan excavant gairebé 300 metres quadrats.
1: Perquè l'oient es faci una idea, tenim com dos parets excavades en vertical... que poden ser 5-6 metres d'alçada, no sé, vosaltres ho sabreu millor, jo no sóc molt bona per les mides.
2: Són 6 metres de la part més alta, sí.
1: Això ho heu excavat vosaltres per arribar fins a aquest punt, o com ha estat això?
2: No, els sediments que no tenien fòssils els vam excavar amb una màquina, que si no, no hi arribaríem mai. Tenim paciència els arqueòlegs, però no tanta.
1: Mira que amb tu sempre acabem parlant de la paciència.
2: Home, és que la paciència... L'Andreu una vegada em va dir una cosa molt interessant, que diu, tothom diu que som pacients, diu, però en realitat el que som és resignats. I em penso que té molta raó.
3: No, aquí, els primers treballs d'aquí sí que es van fer a mà, per estar segurs, perquè per damunt d'aquests nivells que estem excavant hi ha algun nivell, però molt petit, i quan s'ha de veure segur que el que interessava, llavors aquesta gran superfície que veieu, que aquí tenim 200 metres quadrats, els quatre primers nivells es van treure amb una màquina.
1: I en aquesta cala, en la mina, ara l'Andreu m'estava mostrant un tros d'os d'un animal que teniu aquí marcat, i després hi ha altres petites marques que heu fet al terra, però jo no sé què són.
2: Les marques són xinxetes de colors que fiquem sobretot a les peces més petites per a no, per a quan estem...

0: Tot aquest any el que hem trobat ha sigut una gran quantitat de restes de cavall. Al davant ara mateix tenim un fragment de tíbia, un dels ossos de la cama, que probablement no l'hem aixecat encara, però sembla que una de les parts, un dels extrems, va ser menjat. Probablement, si això és així, la intensitat de consum ens fa pensar en què van ser les hienes. I després el que trobem és al voltant de tots aquests ossos peces de sílex o d'altres matèries primes amb les quals se va fer algun tipus d'eina.
1: Clar, jo hi ha una cosa que no hem parlat en la primera part de la conversa, al final tampoc dona temps per tractar tots els temes, però acabes de citar les hienes i també hi ha trossos de sílex. I una de les coses que s'apunten és que hienes i homínids o primers humans compartien espai, no estaven junts, vull dir, suposo que de forma s'anaven intercanviant, no ho sé, això en tot cas m'ho expliqueu vosaltres ara, però homínids i hienes ocupaven el mateix espai, el mateix ecosistema, i suposo que anaven a per les mateixes preses, segurament. Compartien també o lluitaven per l'aliment.
0: Bueno, no sabem si lluiten directament. Jo penso més aviat que hi ha un equilibri ecològic, i una de les coses que ens ha demostrat el barranc de la Boella a través dels estudis de les restes de fauna, però també a través de la densitat de la indústria lítica, és que quan augmenta la presència de hienes també augmenta la presència dels éssers humans. Això vol dir que els éssers humans en aquest cas són capaços de reduir o d'enfrontar-se al risc que se genera en tots aquests depredadors de l'entorn. Tornem a parlar de cooperació, de vida social, de totes aquestes característiques pròpies dels humans del Plistocè inferior i dels actuals, òbviament, i que tenen diferents tipus de relacions ecològiques. Una és el comensalisme, el que abandonen uns ho mengen uns altres, i després també hi ha altres tipus de relacions que són la depredació. Probablement els uns eren víctimes dels altres en més d'una ocasió. Fa de mal dir, però tant de bo trobéssim aquí una víctima de les hienes un dia d'aquests. Sabria greu, però bueno, ha passat molt de temps.
2: Yeah. No transformada en copròlit, eh?
3: No.
1: Sí, perquè els copròlits són molt difícils, no?, d'excavar, vull dir, es desintegren molt ràpidament, vull dir, no és un material fàcil amb el que treballar.
0: Pues depèn molt, no, Andreu?
2: No és fàcil, però aquí n'hem trobat, aquí i darrerament a Tampoc n'estem trobant molts. Allà es conserven, els copròlits, per qui no ho hem dit, són les caques fòssils, i en el cas de les hienes es conserven perquè, clar, aquests animals mengen i digereixen ossos i el que acaben defecant són encara una papilla o dos, no? D'un altre carnívor no té aquesta composició amb os. I es concentra, i a més, quan en trobem, es troben en concentracions altes. O sigui, van a aquests animals fan el que anomenem latrines, no? Van a defecar a la mateixa zona, i quan les hem trobat, a vegades aquí són difícils de conservar perquè es desfan una mica, però quan els trobes i això, o sigui, n'hem recuperat molts, d'aquí desenes o centenars. Sí que es poden recuperar bé. I llavors, clar, són font d'estudi, perquè es pot estudiar qüestions del contingut, continguts pol·linífer, en aquest tipus d'agregats.
0: I després també ens aporten la informació paleoecològica de la que parlàvem, és a dir, grans densitats de hienes, el que significa és que estem en una zona amb moltíssims recursos. Aquestes latrines, actualment, entre les hienes atacades actuals, també les fan. Les fan en les zones, generalment, aquestes acumulacions d'excrements són a les zones limítrofs dels clans, de les àrees d'abastiment dels diferents clans de hienes. Pues és bastant possible que aquí la mina durant un temps funcionés com una zona limítrof entre aquestes àrees d'abastiment, un moment en el que també hi ha molts éssers humans, i per tant el que tenim és un moment amb una explosió de recursos molt alta, i per tant ideal per a la vida dels humans i de tots els depredadors. Parlem de hienes, però hi ha ossos, hi ha dents de sable, hi ha jaguars, ja ho hem dit abans, guineus, raboses és en Frixanco, linx i, bueno, llops, una gran diversitat d'altres carnívors.
1: La mina és potser una de les cales més importants?
2: Bé, n'hi ha dues, i crec que més importants. Les dues aporten... Aquesta potser aporta més informació paleoecològica, potser per la varietat fins ara. Ara aquesta varietat ens està començant a aparèixer a la cala 1, que és que el que portàvem excavat se centrava més al voltant del mamut. Crec que tots dos jaciments. Aquí, el que, clar, aquí hem de pensar, aquest jaciment té hectàrees i hectàrees i hectàrees. Són, clar, és una gran plana, aquesta zona del Taica, i llavors a vegades excaves, i clar,

0: Has estat una mica de sort, nosaltres hem estat de trobar concentracions, home, també perquè les hem buscat, concentracions molt importants, però aquí el jaciment té hectàrees, té una extensió enorme.
1: Quanta gent està treballant aquest any en la campanya?
2: Aquest any hem treballat 42 persones al jaciment.
1: Procedents ja de diferents espais, diferents universitats...
2: Ui, gent de tot el món. És una cosa molt curiosa, perquè a vegades, també perquè ens féssim una mica la idea de l'impacte que té el jaciment amb l'acadèmia, és anomenar la gent de les universitats que ve, però ve gent des d'universitats americanes, a Argentina, Mèxic... Bueno, aquest any penso que és Argentina i Mèxic, Itàlia, Portugal, hi ha Europa, hi ha gent de la Índia, de Xina. Llavors, això vol dir que les seves universitats i els seus llibres, els seus manuals universitaris, el jaciment ja apareix. El que comentàvem abans, primer te diuen no, això no està clar, doncs avui en dia el barranc de la Boella ja està clar el tipus d'informació que aporta i no només està clara, sinó que s'ha convertit acadèmicament en un jaciment de referència per explicar una de les dispersions humanes dintre del continent europeu durant el Plistocè inferior.
1: I una cosa, totes les petites peces que hi ha en aquests plàstics ara enganxats en xinxetes al terra, quin camí seguiran?
2: Pues ara les hem de coordenar. Ara hem de, cada una de les peces les hem de situar en l'espai, les hem de situar en unes coordenades cartesianes, una X, una Y i una profunditat, i després les inventariem. Cada una d'aquestes peces, tingui les dimensions que tingui, té una matrícula pròpia, té un nom propi, que farà referència a la campanya, al nivell en la que hem trobat, la posició en la que té dintre de tota la superfície, i un número propi. I després fan cap en una bossa, com ja n'hi ha algunes, les més petites ja estan embossades, i d'aquí aniran a l'IPES, que és on s'estudiaran. Una part anirà al laboratori d'indústria lítica i l'altra part anirà, que de fet és la fauna, passarà primer al complet pel laboratori de restauració, perquè ja us hem dit que són molt fràgils, surten en molt mal estat. I del laboratori de restauració ja entraran al laboratori de fauna, que és on les estudiarem.
1: Doncs el barranc de la Boella, a més de ser un jaciment i ser un espai d'excavació i d'estudi, el que sí té actualment ja és un centre d'interpretació, Mamutus, que està a la Canonja, i que permet doncs, que el públic general, ja sigui públic familiar, com a investigadors, vull dir que sí, tenen la possibilitat de tenir un espai on poder conèixer doncs, la feina i els resultats que s'han fet en aquest barranc de la Boella en aquests darrers anys. I una de les coses que farem avui a Sense Memòria és, abans de marxar de la Canonja, passar per Mamutus a visitar-lo i a conèixer, o com a mínim a tancar des d'aquest centre d'interpretació la visita que hem fet aquí avui a la Boella. Però abans de marxar a Mamutus, què hem d'esperar aquests propers anys a la Boella? O cap a on camineu? Quina és la vostra direcció?
0: Jo crec que seguir aportant dades, no pots marcar cap direcció, seguir aportant dades, seguir treballant concretament, però en el cas de la Calaú acabar d'excavar el nivell més important, perquè ara, per exemple, el que tenim publicat és tot el relacionat, un espai relacionat amb el mamut, que m'he explicat abans. Ara, els darrers 3-4 anys, molt a prop, a uns 10-12 metres al nord, estem trobant una altra acumulació i en aquest cas ens parla... Bé, serà una mica més del mateix. I ens ha sorprès perquè és diferent. Diferent quan el número d'animal, o sigui, quan les espècies, hi ha molt d'hipopòtam, com aquí hi havia aquí a la mina, que a baix no el teníem, hi ha molt de cavall, hi ha algun cèrvol... O sigui, estem trobant coses diferents, lleugeres variacions. Per tant, cada campanya que fem... No és mai una sola campanya, cap de les tres campanyes va bé. Ostres, el que portem acumulat està sortint una altra cosa. Llavors, és una mica aquest tipus de novetats els que podem esperar. No són teledirigides, perquè no podem fer-ho. Si em dius què ens agradaria trobar, home, clar, ens agradaria trobar, doncs, restes humanes, ens agradaria trobar un lloc que amb la fauna millor conservada, però això pots demanar-ho, pots dir-ho, però no té cap sentit.
2: No. El que ens marca l'estratègia de futur és ampliar el nostre coneixement sobre aquesta part de l'evolució humana. No hi ha més. Després, com diu l'Andreu, què et fa il·lusió? Bueno, hi ha moltes coses que ens fa il·lusió trobar. A mi, cada peça de sílex o d'indústria lítica, tot i que no em dedico a això, me fa especial il·lusió per un fet molt concret, i és perquè sé que és una part molt important del jaciment, perquè està molt ben conservada i perquè sé que en el futur ens aportarà moltíssima informació, més de la que ja ens està aportant. Per tant, ja amb això, pues, me dono més que satisfeta. ara, a esperar a trobar, bueno, aquí estem esperant trobar restes d'hipopòtam, és la il·lusió que tenim aquest any. És a dir, som una mica menys ambiciosos que les restes humanes, que també ens farien molta il·lusió, però en trobar un parell de dents més d'hipopòtam ja ens conformarem. Sí, sí.
1: Bueno, encara quedarà un parell de dies, igual. Sí, sí. Jo sé que a lucubrar en el camp de la ciència queda molt lleig, però jo no puc marxar d'aquí sense imaginar-me, encara que sigui posar-li moltíssima imaginació, i ja dic que agafant-lo molt amb pinces, eh? Jo, un grup de Homo erectus que estaven aquí i que anaven cap a Tapuerca, eh?
2: Homo erectus o Homo antecessor, eh? Jo aquí sempre estic, tinc el cor partit.
1: Però, no? Imaginar-me'ls
2: caminant cap a Tapuerca. Però costa poc imaginar-se'ls, eh? És a dir, quan estàs excavant, te costa molt poc imaginar els moviments que hi havia per la zona, com circulaven, com se podien... És a dir, sí, estàs elucubrant i estàs imaginant, però costa poc, sobretot perquè veiem les zones de platja, el que serien les zones en les que estan a la vora del canal d'aigua, que probablement és per les que circulen, a les que estan, a les que passegen, i després avui en dia que tenim tanta informació a través de tantes fonts, doncs les petjades dels neandertals que jugaven a vora platja, doncs per què no aquí els Homo erectus te'ls pots arribar a imaginar jugant a la canalla, o a l'Homo antecessor jugant la canalla aquí vora la platja? Bueno, sí, és difícil no imaginar-los, però no deixa de ser això, una imaginació. Però és veritat que les restes que hi ha a tot l'entorn sí te porten o sí et donen peu a aquesta imaginació, a donar-li ales al que podia ser el dia a dia d'aquestes gents.
0: No, el que està clar és que són dos ecosistemes molt diferents, ja el coneixem, i prou rics tots dos per no necessitar la força i moviments. Probablement sí, que tindrem molt mòbils, però són dos espais, tots dos, molt, molt rics en recursos i que no té per què haver-hi moviments d'un a l'altre.
1: Doncs Andreu Uller, Palmira Saladier, moltes gràcies per acompanyar-me, per acompanyar-me en aquest darrer trosset que m'han enregistrat aquí a la Cala de la Mina. La Rosa Huguet i el Josep Vallverdú ens han deixat ja... No he pogut acomiadar d'ells com Déu mana. Acabem de recollir, agafem el cotxe, ens anem al poble a la Canonja, al centre de Mamutus. Tu, Palmira, vens amb nosaltres?
2: Vinc amb vosaltres, sí.
1: Tu, Andreu, et quedes.
0: Em quedo, sí. Vale.
1: Doncs seguim viatge. Gràcies a tots dos i endavant amb l'excavació, aquesta i altres.
0: Moltíssimes gràcies per la seva temps.

0: sense memòria. A Ràdio 4.
1: Han deixat el barranc de la Boella, ens han vingut fins al poble de la Canonja, hem entrat al centre d'interpretació Mamotus des de la Boella i hem dit que veníem per aquí, que d'alguna manera aquest és l'espai que ens ajuda a ensenyar, a divulgar, a que la gent conegui doncs, quins són els fruits de la investigació que des de fa anys s'estan fent en aquest barranc. Ens ha acompanyat la Palmira Saladier, que ens està fent una mica de guia avui durant tot el dia, però avui a la Canonja tenim amb nosaltres el regidor de Cultura i Ciència de l'Ajuntament de la Canonja, Salvador Ferrer, i també la coordinadora del Centre Mamotus, Lourdes Marín. Ja no sé si dir ja, bueno, bona tarda encara no, perquè igual no hem dinat, bon dia, podem dir bon dia encara?
2: Sí, hola, bon dia.
3: Bon dia, bona tarda, menys bona nit.
1: Bueno, encara tenim el sol una mica alt. Ens trobem tot just a l'entrada del centre de Mamotus, perquè aquí tenim les defenses del mamut, que d'alguna manera s'ha convertit en icònic d'aquesta investigació, d'aquesta excavació. Però jo voldria que qualsevol de vosaltres dos, el que vulgui, m'expliqués, em donés més context del que és aquest espai i per què és tan important.
2: Bé, aquest espai neix arrel de la trobada d'aquestes defenses. Podríem dir aquella frase famosa de "contigo empezó todo", doncs amb aquests ullals va començar tot. Es van descobrir el 2007 amb una excavació d'urgència que es va fer al barranc, que suposo que això la Palmira també ja us ho ha explicat, i arrel d'això, en aquell moment el director de l'IPES era Eudald Carbonell, es va posar en contacte amb l'Ajuntament de la Canonja i ens va explicar doncs, la importància que semblava que podia tenir aquest jaciment. A partir d'allí, l'Ajuntament es planteja que clar, aquestes troballes, a partir d'aquell moment es van començar a fer excavacions ja periòdiques cada any, i es va decidir que clar, aquestes troballes doncs, d'alguna manera s'haurien de posar a l'abast i en coneixement de la gent. Aleshores, el 2012 va sortir l'oportunitat de comprar la finca on està aquest espai. Era una finca agrícola amb un mas, una finca àmpliament coneguda al poble com l'Hort de l'Abeurador, i l'Ajuntament compra aquesta finca, que a més tenia també un espai al davant, que actualment és el pàrquing, o sigui, quan el visitant que pugui venir aquí a l'espai Mamotus té facilitat total per aparcar. I a partir d'aquesta adquisició doncs, es comença primer a consolidar i a rehabilitar l'edifici, diguem-ne, original de la masia, del mas, i després en diferents fases es va fer l'ampliació, clar, per dotar d'accessibilitat a l'espai, perquè hi pogués haver ascensor, s'ha fet una sala doncs, per projeccions audiovisuals, una sala que també és, diguem-ne, multiusos, es pot utilitzar per fer conferències, xerrades, per diferents activitats, i doncs clar, posteriorment a través de l'IPES vam fer el que en diria més la redacció del projecte museogràfic. Ens ho va fer una empresa reconeguda també avalua tot el món, que és Ambito Cero, un estudi d'arquitectura a Barcelona, va redactar aquest projecte que després es va executar a través de Wasabi Expomont, que també són dues empreses de primer nivell que treballen pel Cosmocaixa i per diferents museus arreu del món. I amb tot aquest procés vam arribar al juny passat, el dia 20 de juny, que amb la presència del ministre de Turisme del govern espanyol, Jordi Hereu, es va fer la inauguració del museu, i a partir del dia 8 de juliol el museu ja es va obrir al públic perquè el pogués visitar tothom.
1: Lourdes, tu que ets la coordinadora i suposo que estàs molt més al peu del canó, aquest centre, de fet, porta obert pocs mesos, pràcticament només l'estiu, però tu que estàs aquí, no sé, podries descriure al públic com ha rebut l'entrada en funcionament d'aquest centre, quin tipus de públic ve?
3: Doncs et comento, de moment no teníem expectatives, ja que era un centre nou, un centre que potser no era gran conegut, com per exemple a Tapuerca, però tot i així hem tingut un número molt rellevant de visitants de totes les franges d'edat, tant a nivell nacional com a nivell internacional. També val a dir que aquest espai és un espai immersiu, un espai molt didàctic, molt interactiu, per tal de que sigui adaptat a diferents franges d'edat, que això és la part positiva, perquè no es faci tan fer xuc de cara a un aprenentatge més dinàmic als xicotets. A banda d'això, per fer aquest aprenentatge dinàmic, també desenvolupem les visites guiades o també diferents tallers perquè es puguin impregnar

0: 100.000 anys no hi havia vida humana, fins que l'any 94 a Tapuerca ja es van trobar aquestes restes de Montecessor. Llavors, a l'any 2007, quan van fer aquest procés d'extracció i ja es van trobar tot aquest conjunt d'eines lítiques, clar, va ser molt important perquè estàvem al punt, o estem al punt de Tapuerca. Tot i que no hem trobat fins al moment restes d'homínid, aquestes evidències ens fan entendre que aquí els homínids baixaven per tal... Això era una zona d'esquarterament, com un supermercat, perquè m'entenguéssiu. I ara estem en aquest punt, en aquest nivell, en el qual esperem en algun moment poder trobar ni que sigui una petita dent. És a dir, la vida és impredecible, i al igual que l'any 2002 a Barranco de León es va trobar aquella diente de León de fa 1,4 milions d'anys, que és la més antiga, però... Al igual que el 2022, també a Tapuerca es va trobar el tros de mandíbula, que era Finis erectus, exacte. Llavors, estem a l'espera d'això, que gràcies a l'Ajuntament de la Canonja, a la Diputació, a tot el treball que estan fent de forma conjunta, que s'està invertint en cultura i en història, que és el que realment és important i rellevant, a poder arribar en aquest punt d'importància i poder fer, poder traslladar-ho a tota la població, tant de la Canonja, del Tarragonès, de Catalunya, perquè amb aquesta petita història que de moment tenim ja estem treballant des de fa, no 20 anys, sí 20 anys a nivell de la Canonja, però gairebé un centenar d'anys que ja va començar a cartografiar-se al barranc de la Boella, doncs el pot petit ja la bona confitura, diuen, som un poble petit però gran, en esperit, en cor, en inversió, som un centre petit però gran, el jaciment també, i puguem arribar en aquest punt com a Tapuerca, Barranco de León i altres jaciments.
1: I veig que la Lourdes està molt, molt orgullosa, i jo ho entenc, de la feina i de la trobada de l'espai que d'alguna manera envolta o tenim a la Canonja. I jo, Salvador, et pregunto, el poble i els voltants del poble de la Canonja són conscients del tresor que tenen aquí? Ja no em refereixo al centre Mamutus, que té la seva inversió, el seu desenvolupament, sinó el que significa aquest barranc. La gent és conscient, la gent de peu, com va el cafè, com va prendre's el cafè al bar, això importa.
2: Bé, la Lourdes és que no és del poble, però imagineu-vos que la Lourdes, que no és del poble, que sí que és d'aquí a prop del poble, n'està orgullosa, imagineu-vos per la gent del poble el que representa això, no? El fet de, bueno, de que per l'existència d'aquest jaciment i també d'aquest centre d'interpretació doncs puguem aparèixer en mitjans d'abast nacional i suposo que també en mitjans internacionals, perquè de publicacions sobre l'excavació se n'han fet moltes a revistes especialitzades. És el que es pretenia també amb la construcció i la posada en marxa d'aquest espai, no? Que la gent del poble i també del nostre entorn fos conscient d'aquest tresor que tenim aquí a vora casa nostra i que té una importància doncs, capdalt per entendre doncs, com era la vida fa un milió d'anys en aquestes terres i a la península Ibèrica i a Europa.
1: Doncs Salvador Ferrer, regidor de Cultura i Ciència de l'Ajuntament de la Canonja, Lourdes Marín, coordinadora del Centre Mamutus de la Canonja, moltíssimes gràcies per haver-nos rebut avui en aquest centre, aquí al costat de les defenses de mamut que es van trobar ja fa anys. Moltes gràcies per la visita. Un programa en el que hem tingut la sort i el luxe també de tenir com a convidats, quan estaven al barranc de la Boella, a la Palmira Saladier, la Rosa Huguet, l'Albert Uller i el Josep Vallverdú. I un programa que hem fet amb la col·laboració en la producció, edició tècnica i presa d'imatges del Pedro Vázquez i la Roser Mora. Gràcies a tots. Tornem en un proper Sense Memòria.
3: Tots els podcasts de Sense Memòria a la web de Ràdio 4 i a l'app de RNE Audio.

Sí, l'aigua subterrània, la que explica el passat de l'activitat humana a la vora dels seus cabals i ens indica fins a quin punt desconeixem els efectes tòxics que provoca l'abocament de residus a la terra. Però, i si fem lleis que analitzin l'aigua i la terra abans de seguir endavant? Avui, en clau d'emergència climàtica, la contaminació del sol per abocaments químics producte de la indústria passada, amb Núria Resós, Xavier Domena i Mayra Cortés. A Irene Cervera sabrem què vol dir l'ecologia emocional. Mercè Conangla és una de les creadores del terme i coneix bé un altre significat, el que significa tenir solastàlgia. Perquè aquesta és una emissió sonora que alerta sobre els efectes de la crisi climàtica i social. Segueix-nos a les xarxes, escolta'ns en podcast o ara mateix, que comencem. La terra que trepitgem també té un passat i, per tant, una motxilla històrica. Deixant de banda els vestigis dels pobladors anteriors a nosaltres, que localitzem quan aixequem l'asfalt, la terra hi continua latent el passat industrial que un dia va